0: i casos com l'Hongria de Viktor Orbán. La mesura, que estaria vigent en els primers 15 anys d'adhesió, busca rebaixar les suspicàcies dels 27 de cara a una ampliació.
1: Esports. Aquest dimarts ha acabat l'aturada de seleccions. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino a la segona part. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts. En bàsquet, victòries de la Penya i el Girona. La Penya a la Champions per 86-75 contra el Herzliya d'Israel. També triomf del Girona, 87-75 a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest. I en handbol, el Granollers s'ha desfet del Busau de Romania per 37-31 en la segona jornada de l'European League. I en waterpolo, victòria del Sabadell, 16-17 contra el Jadran de Montenegro en la primera jornada de la Champions.
0: Pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava i aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç, encara provisional, de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
3: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que dues persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
4: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat un petit incendi. Evidentment, això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El fort aiguat ha fet desviar i cancel·lar desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT. S'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. Com dèiem, els municipis de Paüls i Xerta, al Baix Ebre, s'han endut la pitjor part de l'episodi de pluges. Els accessos als municipis han quedat molt afectats, la major part dels veïns s'han quedat sense llum i aigua i l'aigua ha entrat en nombrosos habitatges. Ara fa un any, la zona va patir un greu incendi i el terreny cremat ha fet que l'aigua corregués a més velocitat i arribés als pobles amb més força. A Xerta hi ha l'Albert Cots i en Jordi Barranca.
5: Una furgoneta atrapada al voral de l'entrada per la C-12 i la gasolinera ocupada de fang, pedres i arbres de grans dimensions amb restes de cendres de l'incendi de Paüls. És la primera imatge que un es troba a l'accedir al municipi per la C-12 des de Tortosa. Un poble, aquest, Xerta, i el seu entorn, que tardaran en recuperar-se. Així ho explicaven els alcaldes de Xerta, Roger Vinyó, i de Paüls, Enric Adell, al Catalunya Nit.
6: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, fins i tot la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
7: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
5: Els veïns, sobretot de la zona més propera a la plaça del poble, han perdut la noció del temps de les hores que porten netejant. És una imatge repetitiva la de veure escombres, cubells i també recollidors a casa per casa. Al carrer Tortosa, hores després de la pluja, continuava baixant amb mig pan d'aigua. Això és el que ens deien alguns dels veïns.
2: Està complicat, hem tingut molta por perquè l'aigua de cop ha canviat de color i s'ha ficat marrón i hem pensat, això és com la Dana, és que l'hem liat.
8: El passeig de demà te garantiro jo que serà catastròfic. Aquí mateix hi va una finca que ja es va arrencar el mur o uns aigües molt forts que ja va anar bé i ja va mig metre de muret, diu que l'ha arrencat tot.
9: Bueno, ha sigut un veritable desastre, no? Vull dir, pues bueno, tota la planta baixa inundada i, bueno, rapidíssim, o sigui, jo estava mirant com plovia, he anat un moment a dins al menjador i quan he tornat a sortir ja baixava tota l'aigua.
5: No serà fins que es faci de dia que es podrà veure la magnitud dels danys provocats per una pluja que ha durat molt poca estona però que ha deixat el poble sense llum i sense cobertura i que tot just s'està recuperant per zones.
0: Al Camp de Tarragona, la comarca que ha registrat més incidències és el Baix Camp. Diverses poblacions han registrat pluges torrencials. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Poblacions com Vinyols i Els Arcs, a Riudecanyes i Montroig del Camp han registrat acumulacions d'aigua torrencials de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. També ha caigut molta aigua a Cambrils. És la població del Camp de Tarragona que ha concentrat més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers han revisat una casa on ha caigut un llamp sense causar ferits. També han fet un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis de l'Ajuntament de Cambrils, Enrique Arce, ha dit a 3Cat Info que la gent imprudent continua creuant ponts inferiors que estan inundats.
11: Inunda les baixades de sota la via del tren i tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterreny i al final pues, acaben sempre allà.
10: A Vandellós, els bombers també han fet dos rescats més. L'ACA ha demanat que la gent no s'apropi als rius i rieres de la comarca. A Tarragona, ciutat, la majoria d'incidències estan vinculades amb l'acumulació d'aigua en vies urbanes i la mobilitat. L'aigua s'ha tornat a acumular en punts habituals com l'accés a la platja de la Rabassada, la rotonda dels Conills de Sant Pere i Sant Pau, el pont del Serrallo o el polígon Francolí, on mitja dotzena de cotxes han quedat atrapats per la pluja.
12: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'altre tema destacat del dia és que el Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
13: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Bandeneide, la decisió ha de ser immediata.
14: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i per tant estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
13: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa. El Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
15: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència a Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. La seguida, a Waterloo, Bruno Fortiamiras.
16: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
15: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
16: Admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
15: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
16: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
17: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
16: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta el final de la repressió, però avisa que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol.
18: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
0: Esquerra confia ara que el Suprem li aixequi la inhabilitació, cosa que permetria a Junqueras presentar-se a les eleccions catalanes. Més reaccions, els exconsellers Dolors Bassa i Toni Comín en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio celebraven la decisió del Constitucional perquè acosta, diuen, el retorn dels exiliats.
19: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i per això doncs, em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
20: Per fi, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures.
0: De fet, ha estat el recurs d'empara de Dolors Bassa, el primer que ha resolt el Constitucional i a partir del qual es fixa la doctrina que haurà d'acatar ara el Suprem. Junts per Catalunya celebra l'amnistia com una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont. El secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, insisteix, però, que l'amnistia no representa girar full del conflicte polític.
21: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix.
0: I Pedro Sánchez també celebra la resolució del Constitucional sobre l'amnistia, tot i que tanca la porta a reunir-se a curt termini amb Carles Puigdemont. En canvi, el govern de la Generalitat, que també ha aplaudit la sentència, diu que Salvador Illa s'ofereix a rebre l'expresident a Palau, com ja ha rebut antics caps de l'executiu, Àlex Giral Robert.
22: Pel president espanyol, la sentència del TC és una victòria per a la convivència a Catalunya i la cohesió al conjunt de l'Estat. Sánchez diu que la llei d'amnistia no es va fer pensant en partits ni persones concretes i que per això no es penedeix d'haver-la impulsat malgrat els revessos de Junts durant la legislatura.
23: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra. Lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana.
22: Això sí, descarta trobar-se en Puigdemont ara que ha arrencat la precampanya.
23: Estamos en tiempo electoral, por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
22: El líder de Junts tindrà més fàcil reunir-se amb Salvador Illa. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha plantejat una recepció a la Generalitat en les mateixes circumstàncies que altres expresidents.
24: El temps ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia. La mateixa rebuda tensió que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
22: A l'altra cara de la moneda, el PP ha assegurat que amb l'aval del Constitucional queda liquidat el negoci, diu, que els socialistes i els juntaires van firmar.
25: El fin de la transacció. Una investidura a canvi d'una amnistia, termina la legislatura i Puigdemont ja tiene l'amnistia.
22: Era Esther Muñoz, portaveu dels Populars al Congrés.
12: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
26: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem de refiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
12: 3CAT Info.
0: Més coses, Pedro Sánchez podrà tirar endavant el decret que atura els desnonaments i protegeix els llogaters a les portes de la campanya electoral. El PNB permetrà que es pugui aprovar a la Diputació Permanent del Congrés, tot i que tombarà el segon decret, que era el dels lloguers indefinits. El president espanyol ha defensat les seves mesures d'habitatge en una compareixença a la Moncloa que el PP ha denunciat a la Junta Electoral Madrid, Dani Sáenz de Aja.
1: A Sánchez li ha sortit la jugada. Amb el Congrés dissolt, el PP, Vox i Junts deixen de tenir majoria a la Diputació Permanent i el PNB, que hi té la clau, anuncia que aprovarà un dels dos decrets d'habitatge que es van tombar divendres. Ho ha confirmat la portaveu Maribel Vaquero.
2: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche, que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
1: El PNB considera que el nou decret aprovat pel Consell de Ministres dona més garanties als petits propietaris. El text manté la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. Com a novetat, amplia les restriccions de compra dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més, o inclou préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis. Cal intervenir al mercat, ha defensat Pedro Sánchez l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
3: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el passat viernes.
1: Ho ha dit des de la Moncloa en una compareixença que el PP considera pròpia d'un acte de campanya i per això l'han denunciat a la Junta Electoral.
0: Mentre no es publiquin els decrets aprovats al BOE, els desnonaments continuaran. El sindicat de llogateres denuncia que aquest dimecres n'hi ha un de previst a l'Hospitalet de Llobregat que afecta una família vulnerable i també el d'un bloc sencer al carrer Llenguadoc, al barri de Sant Andreu de Barcelona, que afecta 50 veïns. Barcelona, Roger Santaló.
4: En aquest bloc del barri de Sant Andreu, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Aquests últims dies els han passat amb altibaixos, com la Hanna, pendent de si al final el decret es publica a temps i impedeix el seu desnonament.
6: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
4: Malgrat la finestra d'Esperança, la Lara, del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, és crítica amb l'acció del govern espanyol en matèria d'habitatge.
7: Pedro Sánchez ha tingut 8 anys per fer alguna cosa per millorar la situació d'habitatge del país i no hi confiem. Aquests decrets són de mínims, però són necessaris per la situació actual, però nosaltres el que volem és acabar amb el negoci de l'habitatge.
4: Si res no canvia, el desnonament està previst per aquest dimecres a les 8 del matí, malgrat les peticions dels activistes d'arribar a un acord amb la propietat per aconseguir un lloguer social pels veïns.
0: Encara en habitatge, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprova comprar 5 blocs de pisos del barri del Samuntà perquè no passin a mans d'un fons d'inversió. En total són gairebé 150 habitatges i diversos establiments comercials. Una és la sabateria de l'home que es va suïcidar la setmana passada perquè volien desnonar-lo del local. L'Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
8: La voluntat de l'Ajuntament és quedar-se als edificis i subrogar tots els lloguers vigents, inclosos els de renda antiga. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat.
27: És un dia important, malgrat el punt que, evidentment, aquesta operació no solucionarà el problema de l'habitatge, ni a la nostra ciutat ni al nostre país, ni donarà resposta als joves que necessiten construir el seu futur, però, mica en mica, deien, s'omple la pica.
8: El ple, amb els vots del PSC i Comuns, ha donat llum verda a una partida de 27 milions d'euros per l'operació que es faria exercint el dret de tanteig i retracte. Això garanteix que el consistori tingui preferència per davant del fons immobiliari que negocia amb els actuals propietaris.
0: També Barcelona i Igualada han anunciat iniciatives relacionades amb l'habitatge. A la capital de l'Anoia s'ha començat a penalitzar els pisos buits de grans tenidors amb un recàrrec del 50% de l'impost de béns immobles i l'Ajuntament de Barcelona ha començat a treballar per incrementar l'IBI fins a un 150% als pisos turístics. Una mesura prevista en els nous decrets d'habitatge. Podria recaptar, diuen, entre 7 i 8 milions d'euros. L'habitatge és un dels motius principals que ha portat a la convocatòria d'una vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. La COE, però, dubta de la legalitat d'aquesta vaga general anunciada pels sindicats perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral ni que tampoc depenen de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. El president de la patronal, Antonio Garamendi, considera inadmissible la convocatòria. En una entrevista a Onda Cero, Garamendi ha denunciat que s'hagi convocat per motius electorals.
5: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
0: Pel professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra, Eusebi Colàs Neila, no hi ha dubtes de la legalitat de l'aturada. Són declaracions al Catalunya Migdia.
9: Una vaga per l'habitatge pot ser legal? Sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
0: D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Se'ls investiga per desordres públics, danys amb incendi i atemptat contra agents de l'autoritat. Un menor detingut ja havia quedat en llibertat, igual que un altre detingut, en aquest cas major d'edat, pendent que el citi al jutjat.
12: 3CAT Info.
0: On també hi ha protestes és a França. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país per afegir-se a les manifestacions d'estudiants que des de fa setmanes estan posant contra les cordes al govern. Les xifres oficials parlen de 250.000 manifestants, però les organitzacions les eleven a 450.000. La gran mobilització ha derivat en enfrontaments amb la policia en diverses ciutats i això ha fet dir al primer ministre que aquestes protestes són les més violentes en dècades. Aquest dimecres als estudiants els toca fer balanç. París, Isabel Galí.
10: Si no continuen bloquejats i acaben obrint les portes avui, els instituts de França tindran temps per debatre sobre les protestes en lloc de fer classe. El primer ministre, Sébastien Lecornu, considera que donar-los 3 dies de democràcia interna permetrà fer tornar el moviment estudiantil a les aules i també reflexionar sobre la violència que s'ha generat al voltant de les protestes.
11: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'Educació Nacional no és acceptable.
13: Ni pas acceptable.
10: Al final de la manifestació d'ahir, en canvi, van ser grups de pares els que es van desplegar fent cadenes per protegir els seus fills de la policia.
0: I la Comissió Europea planteja suspendre el vot dels nous socis en cas que vulnerin els valors comunitaris. La mesura estaria vigent durant els primers 15 anys d'adhesió al projecte europeu. L'objectiu és evitar que un sol país pugui vetar les decisions dels 27 perquè hagi canviat la seva tendència pro-europea, com ha passat en els darrers anys amb Hongria. S'aplicaria amb infraccions greus respecte als drets fonamentals o als principis de cooperació. L'òrgan vol agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, rebaixant els dubtes dels actuals membres sobre acceptar nous socis que puguin posar entrebancs al seu desenvolupament polític i econòmic. Marta Kos és la comissària europea d'ampliació.
14: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa. I aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
0: Els països que tenen més possibilitats d'entrar a la Unió Europea són, en els propers anys, Albània, Moldàvia, Ucraïna i, sobretot, Montenegro.
12: Esports.
0: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
15: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs. Aquest cap de setmana torna la Lliga a Primera Divisió i el Barça jugarà dissabte a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la 4ª titularitat en els 4 partits que ha disputat Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsí, Rodri Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic ha jugat per la seva banda els 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
16: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
15: També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol, Derkusic, que tampoc ha jugat.
12: 3CAT Info.
15: Precisament el Barça, Frenkie de Jong, ha fet aquest dimarts a part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El conjunt femení Catacoll deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya: Irene Paredes, Patri Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció. Caroline Graham és baixa per al partit d'anada de Noruega de classificació del Mundial contra Romania.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
15: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández, tècnic gironí.
17: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
15: També ha debutat en aquest cas d'aquesta temporada a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-77 contra el Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitzanàs Manresa a l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm Alemany, el Nou Congost, en la segona jornada. I encara un apunt de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como a Itàlia, entre ells el Barça. Diverses fonts no descarten, però, arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la fase de la Champions. Sergi Cabanes, jugador vallesà.
18: És molt important començar amb bones sensacions. És un grup molt competit. Crec que havíem de venir aquí creient en nosaltres, en el nostre sistema. Hem tingut moments d'altibaixos, però hem jugat com un equip, hem jugat fins al final. I al final una mica la tàctica ha sigut la que ens ha decantat. Ens hem agafat a aquesta distància de dos i després l'hem defensat amb totes les nostres forces i al final hem aconseguit el resultat.
15: I un apunt de tennis, perquè l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027. El número 1 de l'ATP posa punt i final al seu any esportiu.
12: 3CAT Info. Són 2:15 de 3.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell, després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. I l'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions als bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre, municipis com Xerta o Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de la R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits. Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. I de seguida us explicarem que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa al PSOE el cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix l'acusació particular, li ha demanat que citi el PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. Comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern municipal a arribar a un acord amb els treballadors de les biblioteques públiques. Ho ha fet en una sessió extraordinària forçada per part de l'oposició. Aquest dimecres hi ha una nova reunió per acostar posicions. Als esports, què destaquem, Joan?
1: Que ha acabat l'aturada de seleccions. Aquest dimecres tornen tots els internacionals. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts.
0: I pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava aquesta matinada. Aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
2: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Bandeneide, la decisió ha de ser immediata.
3: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i per tant estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
2: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa. El Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència de Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. Allà a Waterloo l'ha seguit Bruno Forteamiras.
5: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
4: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
4: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
5: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
6: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
5: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per cert, que l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no ingressarà a la presó a canvi de fer un curs per prevenir la corrupció en un centre oficial, com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial del govern espanyol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia va condemnar Laura Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre gran tema del dia són els aiguats, 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en un municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua, ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
9: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat un petit incendi. Evidentment, això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El Fortaiguat ha fet desviar i cancel·lat desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT i s'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. La consellera de Salut, Olga Pané, defensa aplicar mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic. Ho ha dit a l'Hospital Vall d'Hebron, que és un dels centres més afectats pels aiguats d'aquests últims dies.
10: Hem d'anar veient amb tota el que és la nostra xarxa quins són aquells elements estructurals que hem de posar al dia. N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
0: Al Vall d'Hebron, els efectes d'aquest episodi de pluja han obligat a reprogramar 54 intervencions i han afectat 9 quiròfans del complex sanitari, 4 dels quals encara no han recuperat l'activitat. L'Hospital de Granollers ja funciona amb normalitat, excepte l'àrea de farmàcia on es preparen els fàrmacs per a oncologia. El Parc Taulí de Sabadell dona suport de moment al centre perquè no hi hagi afectacions assistencials. Doncs bé, els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho enmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a 3Cat Info Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
0: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En el primer dia de precampanya per al 29N, el PP ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pel cas Leire, el de les presumptes clavegueres del PSOE per frenar les investigacions a l'entorn del president espanyol. Acte seguit, el jutge Santiago Pedraz ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha d'imputar el partit de Sánchez per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. A més, en el primer dia que es podia sol·licitar el vot per correu, dirigents de pes del PP han posat en dubte les garanties d'aquest mètode electoral, entre ells la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el de l'Aragó Jorge Azcón.
12: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
13: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
0: Però la direcció del partit se'n desmarca, són declaracions del portaveu Borja Sémper a Onda Cero.
14: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire.
0: Per cert, que l'avançament electoral ha forçat el Suprem a reactivar el tema dels vots dels nacionalitzats per la llei de nets. L'alt tribunal ha donat 48 hores a les parts perquè hi diguin la seva. Fa un mes, els magistrats van donar la raó a Vox i van decidir suspendre provisionalment el dret de vot dels milers de descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol gràcies a l'última llei de memòria democràtica. Més temes judicials. La jutgessa que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al president de la comunitat autònoma, Juan Jesús Vives, que li entregui el llistat de trucades que va fer a Pedro Sánchez o al seu cap de gabinet els dies 27 i 30 de juny. Segons Vives, va intentar contactar amb el president espanyol fins a 10 cops els dies previs als fets i assegura que no va aconseguir parlar directament amb ell fins al 30 de juliol. El govern espanyol

0: La dreta alternativa per Alemanya. El resultat indica que alguns diputats dels partits tradicionals, no se sap quins, la votació és secreta, han trencat el cordó sanitari. És el que ha demanat el nou president de la cambra parlamentària, Tobias Rausch.
1: El temps del cordó sanitari hauria de passar a formar part del passat. Per això desitjo que aquest Parlament regional, tot i les seves normes i contradiccions polítiques, sigui un lloc en què parlem els uns amb els altres, que parlem entre tots abans de descartar per principis la conversa.
0: Ulrich Zygmunt ara sí té pràcticament assegurat el càrrec de primer ministre. La investidura serà el desembre. Només li caldrà que els quatre diputats trànsfugues que l'han votat avui ho tornin a fer quan es presenti a la investidura. La República Federal ja es pot anar preparant per tenir un primer estat federal a tots els efectes en mans de l'extrema dreta.
2: Encara a Alemanya, ha detingut l'excap dels serveis secrets alemanys, August Hanning, entre el 1998 i el 2005, sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, obtenció de secrets d'estat i activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'Estat, que, segons la Fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial, destinada a ús intern i a la Cancelleria. No s'ha especificat a quin país anaven a parar aquests documents, tot i que alguns mitjans descarten que fos Rússia. No és la primera vegada que els serveis d'intel·ligència alemanys es veuen involucrats en escàndols d'aquest tipus. I dos atacs a vaixells mercants, un dels quals enfonsat i amb la tripulació desapareguda en aigües de Bulgària del Mar Negre, fan créixer els temors d'una guerra híbrida. El primer ministre búlgar, Rumen Radev, ho ha qualificat d'absolutament inacceptable, però no ha assenyalat ningú. L'acció arriba l'endemà d'un altre atac amb drons en aigües de Romania. Per Radev, l'expansió de la guerra d'Ucraïna posa en perill la navegació civil a la zona.
3: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
4: El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
5: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem de refiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Seguim repassant més qüestions. L'electricitat marca el preu més alt en gairebé 4 anys. Aquest dimarts ha superat els 200 euros per quilowatt-hora al mercat majorista, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Jordi Soler, expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
6: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa, i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
2: L'increment del preu majorista de l'electricitat encareix de manera directa i immediata el rebut de les llars amb tarifa regulada i pot afectar les tarifes de mercat lliure quan toqui revisar-les. El jutjat d'instrucció de Lleida ha enviat a presó provisional un dels dos detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga ara per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albàcar.
7: Els dos homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per la mort dissabte passat d'una persona que va aparèixer en un descampat del barri de la Bordeta encara inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una baralla. Este dimarts, els dos sospitosos han passat a disposició judicial i s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels dos, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de comparèixer mensualment al jutjat.
2: I comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, d'aquí depèn la muralla, està fent les reparacions. Núria

0: Paraire.
1: S'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Cesores. L'alcalde Martí Pujals explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
2: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho han explicat el Ministeri, que els està passant a molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó. I això, amb el temps, s'ha vist que és totalment incompatible. Llavors, ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
1: Després d'aquestes obres d'emergència, el Ministeri de Cultura elaborarà un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
0: El conflicte laboral dels treballadors de les biblioteques de Barcelona, que porten més de 4 mesos de vaga, ha fet aquest dimarts un pas endavant per resoldre's després que en un ple extraordinari urgent s'hagi instat al govern municipal a arribar a un acord. El ple l'havien reclamat Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que han aconseguit aprovar la resolució amb l'abstenció del PP i Vox i el vot contrari del PSC. En el text aprovat es retreu la falta de voluntat de diàleg del govern municipal. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha demanat que la Diputació de Barcelona també intervingui en el conflicte i considera que amb aquest ple s'han prioritzat els interessos electorals per sobre dels laborals.
3: Crec sincerament que avui no ens hem convocat aquí per proposar solucions al conflicte bibliotecari. Crec que avui estem aquí per qüestionar l'acció de govern i per incidir de nou en missatges clarament electorals. Em pregunto per què Barcelona en Comú, que cogoverna les biblioteques de Barcelona, no assumeix el seu paper institucional i es refugia un cop més en el còmode paper de representant dels treballadors.
0: Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, confia que la resolució del ple serveixi per acostar posicions en la reunió prevista per aquest dimecres amb els treballadors. Són declaracions a aquesta emissora.
4: Sap greu la resposta que ha tingut el regidor Mercè, perquè clarament ha tirat pilotes fora carregant contra la Diputació de Barcelona i no ha donat una resposta clara, però tot i així demanem amb certa expectativa de si realment hi ha un canvi i un acostament cap a les nostres demandes.

0: La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 al 25 d'octubre al Circ Cric. El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions d'artistes, com ha explicat la directora del festival, Montserrat Trias.
1: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
0: Entre les propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival. I el Design Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural. La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa, com ha explicat aquest dimarts el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta.
2: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia en metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
0: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Asunción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegas.
3: 3CAT Info.
0: El millor croissant artesà de mantega de l'Estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona, situada al carrer Verdi. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. L'establiment de la Vila de Gràcia, que va obrir fa 3 anys, s'ha imposat a una 60ena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. La pastisseria Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat. I encara en gastronomia, el bacallà ha estat el producte estrella de les xerrades d'aquest dimarts al Saló Sant Sebastià en Gastronòmica. Xefs de Noruega, Portugal, Euskadi o Catalunya han explicat quines han estat històricament les grans rutes internacionals de comercialització d'aquest peix atlàntic i les respectives receptes de les diverses cuines nacionals. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
4: La jornada ha arrencat de bon matí al port de Passaia, amb un grup de cuiners que han escenificat com es descarregava manualment aquest peix, sec o en salaó, des de la nau San Juan, un antic balaner del segle XVI reconstruït. L'encarregat d'explicar la presència secular del bacallà al receptari català ha estat Eduard Gascons, excap del restaurant Els Tinars de Llagostera.
5: Bueno, jo puc parlar de la cuina del meu país, de l'Empordà, de Baix Empordà, no? Perquè en allà hi ha dos pobles que encara ho estan treballant, això com és Palafrugell amb Esniu i Sant Feliu amb el Pixopalo, no? Vull dir que encara, des de fa segles, que aquí estem treballant el mateix bacallà, el mateix plat, tal com era. No tots els restaurants, s'ha perdut una mica, però, bueno, encara es fa.
4: L'escriptor nord-americà Marc Kurlansky ha presentat al certamen basc el seu llibre El bacalao, biografia del pez que cambió el mundo, un volum que mostra com el bacallà sec, al ser un producte que no caducava, va tenir durant segles una importància vital a les cuines i l'economia d'Europa i Amèrica.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
6: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels clubs i aquest cap de setmana ja torna la Lliga de Primera Divisió. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final d'aquesta Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la 4ª titularitat en els 4 partits que ha disputat a Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsir, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic, per la seva banda, ha jugat als 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
7: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no, no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título del campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
6: També jugats aquest dimarts a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol Derko Sić, que tampoc ha jugat.
3: 3CAT Info.
6: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar el Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana, Catacoll, deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar una doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya. Irene Paredes, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi i també Clàudia Pina.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández és el tècnic gironí.
8: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
6: També ha debutat, en aquest cas, aquesta temporada i a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-75 contra l'Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitzanàs Manresa, l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany, el nou Congost. I també en bàsquet, Oleg Balcherovski ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: La plantilla es totalmente nueva, pero a mí cada derrota que tenemos me duele mucho porque yo quiero ganar, da igual cómo, pero quiero ganar todos los partidos que se pueda, quiero estar arriba. Sí. Ya mismo, da igual si somos 11 nuevos, 12, 20, pero hay que dar pasos adelante y hay que estar a tope. Bueno, podemos tener paciencia, pero igualmente con paciencia podemos ganar y jugar partidos, porque yo creo que tenemos talento y físico para competir y para ganar los partidos que hemos perdido.
6: I encara un apunt més de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa, entre ells el Barça, tot i que diverses fonts no descarten arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la primera fase de la Champions. Aquest dimecres torn per l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que debutarà a casa a 8:45 del vespre contra el Novi Beograd. I en tennis, Jannik Sinner serà baixa fins al 2027 per una lesió al genoll dret i posa punt i final al seu any esportiu.
3: Trescat Info.

0: L'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions dels bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre en municipis com Xerta i Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de l'R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits i Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, novament, dels decrets d'habitatge. Aquest cop, però, el màxim òrgan del Congrés amb les Corts dissoltes permetrà la convalidació del text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys. La COE dubta de la legalitat de la vaga general perquè consideren que no hi ha cap conflicte laboral i l'atribueix a motius polítics. Els experts asseguren que la llei no limita la vaga als conflictes dins de les empreses. D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Desenes de milers de persones s'han mobilitzat a tot França en suport dels estudiants que aquestes setmanes han protestat contra les retallades anunciades pel govern. La policia s'ha enfrontat als manifestants en diverses ciutats. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha lamentat la violència que s'ha generat a les mobilitzacions. Proposta per suspendre el vot dels nous socis europeus en cas de vulneració dels valors comuns. Ho planteja la Comissió per evitar repetir casos com l'Hongria de Viktor Orbán. La mesura, que estaria vigent en els primers 15 anys d'adhesió, busca rebaixar les suspicàcies dels 27 de cara a una ampliació.
1: Esports. Aquest dimarts ha acabat l'aturada de seleccions. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino a la segona part. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts. En bàsquet, victòries de la Penya i el Girona. La Penya a la Champions per 86-75 contra el Herzliya d'Israel. També triomfs del Girona, 87-75 a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest. I en handbol, el Granollers s'ha desfet del Busau de Romania per 37-31 en la segona jornada de l'European League. I en waterpolo, victòria del Sabadell, 16-17 contra el Jadran de Montenegro en la primera jornada de la Champions.
0: Pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava i aquest dimecres tindrà 2 cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç, encara provisional, de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions a Catalunya Nit.
3: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
4: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs un petit incendi, evidentment doncs això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El fort aiguat ha fet desviar i cancel·lar desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT. S'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. Com dèiem, els municipis de Paüls i Xerta, al Baix Ebre, s'han endut la pitjor part de l'episodi de pluges. Els accessos als municipis han quedat molt afectats, la major part dels veïns s'han quedat sense llum i aigua i l'aigua ha entrat en nombrosos habitatges. Ara fa un any, la zona va patir un greu incendi i el terreny cremat ha fet que l'aigua corregués a més velocitat i arribés als pobles amb més força. A Xerta hi ha l'Albert Cots i en Jordi Barranca.
2: Una furgoneta atrapada al voral de l'entrada per la C12 i la gasolinera ocupada de fang, pedres i arbres de grans dimensions amb restes de cendres de l'incendi de Paüls. És la primera imatge que un es troba a l'accedir al municipi per la C12 des de Tortosa. Un poble, aquest, Xerta, i el seu entorn, que tardaran en recuperar-se. Així ho explicaven els alcaldes de Xerta, Roger Vinyó, i de Paüls, Enric Adell, al Catalunya Nit.
5: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
6: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havíem vist mai.
2: Els veïns, sobretot de la zona més propera a la plaça del poble, han perdut la noció del temps de les hores que porten netejant. És una imatge repetitiva la de veure escombres, cubells i també recollidors a casa per casa. Al carrer Tortosa, hores després de la pluja, continuava baixant a mig pan d'aigua. Això és el que ens deien alguns dels veïns.
7: Està complicat, està complicat. Hem tingut molta por perquè l'aigua de cop ha canviat de color i s'ha ficat marrón i hem pensat, això és com la Dana, és que l'hem liat, l'hem liat.
8: El passeig de demà te garantir jo que serà catastròfic. Aquí mateix hi va una finca que ja es va arrencar el mur o uns aiguats molt forts que van anar bé i ja va mig metre de muret. Diu que l'ha arrencat tot.
9: Bueno, ha sigut un veritable desastre, no? Vull dir, pues bueno, tota la planta baixa inundada i, bueno, rapidíssim. O sigui, jo estava mirant com plovia, he anat un moment a dins al menjador i quan he tornat a sortir ja baixava tota l'aigua.
2: No serà fins que es faci de dia que es podrà veure la magnitud dels danys provocats per una pluja que ha durat molt poca estona però que ha deixat el poble sense llum i sense cobertura i que tot just s'està recuperant per zones.
0: Al Camp de Tarragona, la comarca que ha registrat més incidències és el Baix Camp. Diverses poblacions han registrat pluges torrencials. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Poblacions com Vinyols i Els Arcs, Riudecanyes i Montroig del Camp han registrat acumulacions d'aigua torrencials de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. També ha caigut molta aigua a Cambrils. És la població del Camp de Tarragona que ha concentrat més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers han revisat una casa on ha caigut un llamp sense causar ferits. També han fet un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis de l'Ajuntament de Cambrils, Enrique Arce, ha dit a 3Cat Info que la gent imprudent continua creuant ponts inferiors que estan inundats.
11: Inunda les baixades de sota la via del tren i tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterreno i al final pues, acaben sempre allà.
10: A Vandellós, els bombers també han fet dos rescats més. L'ACA ha demanat que la gent no s'apropi als rius i rieres de la comarca. A Tarragona, ciutat, la majoria d'incidències estan vinculades amb l'acumulació d'aigua en vies urbanes i la mobilitat. L'aigua s'ha tornat a acumular en punts habituals com l'accés a la platja de la Rabassada, la rotonda dels Conills de Sant Pere i Sant Pau, el pont del Serrallo o el polígon Francolí, on mitja dotzena de cotxes han quedat atrapats per la pluja.
12: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'altre tema destacat del dia és que el Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
13: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, la decisió ha de ser immediata.
14: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
13: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa, el Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
15: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència a Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. La seguida, a Waterloo, Bruno Fortiamires.
16: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
15: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
16: Admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
15: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
16: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva, i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
17: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
16: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta el final de la repressió, però avisa que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol.
18: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
0: Esquerra confia ara que el Suprem li aixequi la inhabilitació, cosa que permetria a Junqueras presentar-se a les eleccions catalanes. Més reaccions. Els exconsellers Dolors Bassa i Toni Comín, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, celebraven la decisió del Constitucional perquè acosta, diuen, el retorn dels exiliats.
19: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i per això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
20: Per fi, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures.
0: De fet, ha estat el recurs d'empara de Dolors Bassa el primer que ha resolt el Constitucional, i a partir del qual es fixa la doctrina que haurà d'acatar ara el Suprem. Junts per Catalunya celebra l'amnistia com una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont. El secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, insisteix, però, que l'amnistia no representa girar full del conflicte polític.
21: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi, l'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix.
0: I Pedro Sánchez també celebra la resolució del Constitucional sobre l'amnistia, tot i que tanca la porta a reunir-se a curt termini amb Carles Puigdemont. En canvi, el govern de la Generalitat, que també ha aplaudit la sentència, diu que Salvador Illa s'ofereix a rebre l'expresident a Palau, com ja ha rebut antics caps de l'executiu, Àlex Giral Robert.
22: Pel president espanyol, la sentència del TC és una victòria per a la convivència a Catalunya i la cohesió al conjunt de l'Estat. Sánchez diu que la llei d'amnistia no es va fer pensant en partits ni persones concretes, i que per això no es penedeix d'haver-la impulsat malgrat els revessos de Junts durant la legislatura.
23: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra. Lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana.
22: Això sí, descarga descarta trobar-se amb Puigdemont ara que ha arrencat la precampanya.
1: Estamos en tiempo electoral, por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
22: El líder de Junts tindrà més fàcil reunir-se amb Salvador Illa. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha plantejat una recepció a la Generalitat en les mateixes circumstàncies que altres expresidents.
3: El temps ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia. La mateixa rebuda tensió que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
22: A l'altra cara de la moneda, el PP ha assegurat que amb l'aval del Constitucional queda liquidat el negoci, diu, que els socialistes i els juntaires van firmar.
4: El fin de la transacció. Una investidura a canvi d'una amnistia, termina la legislatura i Puigdemont ja té l'amnistia.
22: Era Esther Muñoz, portaveu dels Populars al Congrés.
23: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
24: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem d'enrefiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
23: 3CAT Info.
0: Més coses, Pedro Sánchez podrà tirar endavant el decret que atura els desnonaments i protegeix els llogaters a les portes de la campanya electoral. El PNB permetrà que es pugui aprovar a la Diputació Permanent del Congrés, tot i que tombarà el segon decret, que era el dels lloguers indefinits. El president espanyol ha defensat les seves mesures d'habitatge en una compareixença a la Moncloa que el PP ha denunciat a la Junta Electoral Madrid, Dani Sainz de Aja.
25: A Sánchez li ha sortit la jugada. Amb el Congrés dissolt, el PP, Vox i Junts deixen de tenir majoria a la Diputació Permanent i el PNB, que hi té la clau, anuncia que aprovarà un dels dos decrets d'habitatge que es van tombar divendres. Ho ha confirmat la portaveu Maribel Vaquero.
26: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche que se van a tener que tomar medidas des d'una visió integral.
25: El PNB considera que el nou decret aprovat pel Consell de Ministres dona més garanties als petits propietaris. El text manté la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. Com a novetat, amplia les restriccions de compra dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més o inclou préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis. Cal intervenir al mercat, ha defensat Pedro Sánchez l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
27: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el passat viernes.
25: Ho ha dit des de la Moncloa en una compareixença que el PP considera pròpia d'un acte de campanya i per això l'han denunciat a la Junta Electoral.
0: Mentre no es publiquin els decrets aprovats al BOE, els desnonaments continuaran. El sindicat de llogateres denuncia que aquest dimecres n'hi ha un de previst a l'Hospitalet de Llobregat que afecta una família vulnerable i també el d'un bloc sencer al carrer Llenguadoc, al barri de Sant Andreu de Barcelona, que afecta 50 veïns. Barcelona, Roger Santaló.
28: En aquest bloc del barri de Sant Andreu, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Aquests últims dies els han passat amb altibaixos, com la Hanna, pendent de si al final el decret es publica a temps i impedeix el seu desnonament.
29: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
28: Malgrat la finestra d'Esperança, la Lara, del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, és crítica amb l'acció del govern espanyol en matèria d'habitatge.
30: Pedro Sánchez ha tingut 8 anys per fer alguna cosa per millorar la situació d'habitatge del país i no hi confiem. Aquests decrets són de mínims, però són necessaris per la situació actual, però nosaltres el que volem és acabar amb el negoci de l'habitatge.
28: Si res no canvia, el desnonament està previst per aquest dimecres a les 8 del matí, malgrat les peticions dels activistes d'arribar a un acord amb la propietat per aconseguir un lloguer social pels veïns.
0: Encara en habitatge, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprova comprar 5 blocs de pisos del barri del Samuntà perquè no passin a mans d'un fons d'inversió. En total són gairebé 150 habitatges i diversos establiments comercials. Un és la sabateria de l'home que es va suïcidar la setmana passada perquè volien desnonar-lo del local. L'Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
2: La voluntat de l'Ajuntament és quedar-se als edificis i subrogar tots els lloguers vigents, inclosos els de renda antiga. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat.
5: És un dia important, malgrat el punt que, evidentment, aquesta operació no solucionarà el problema de l'habitatge, ni a la nostra ciutat ni al nostre país, ni donarà resposta als joves que necessiten construir el seu futur, però, mica en mica, deien, s'omple la pica.
2: El ple, amb els vots del PSC i Comuns, ha donat llum verda a una partida de 27 milions d'euros per l'operació que es faria exercint el dret de tanteig i retracte. Això garanteix que el consistori tingui preferència per davant del fons immobiliari que negocia amb els actuals propietaris.
0: També Barcelona i Igualada han anunciat iniciatives relacionades amb l'habitatge. A la capital de l'Anoia s'ha començat a penalitzar els pisos buits de grans tenidors amb un recàrrec del 50% de l'impost de béns immobles i l'Ajuntament de Barcelona ha començat a treballar per incrementar l'IBI fins a un 150% als pisos turístics. Una mesura prevista en els nous decrets d'habitatge. Podria recaptar, diuen, entre 7 i 8 milions d'euros. L'habitatge és un dels motius principals que ha portat a la convocatòria d'una vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. La COE, però, dubta de la legalitat d'aquesta vaga general anunciada pels sindicats perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral ni que tampoc depenen de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. El president de la patronal, Antonio Garamendi, considera inadmissible la convocatòria. En una entrevista a Onda Cero, Garamendi ha denunciat que s'hagi convocat per motius electorals.
6: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
0: Pel professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra, Eusebi Colasneila, no hi ha dubtes de la legalitat de l'aturada. Són declaracions al Catalunya Migdia.
7: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
0: D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Se'ls investiga per desordres públics, danys amb incendi i atemptat contra agents de l'autoritat. Un menor detingut ja havia quedat en llibertat, igual que un altre detingut, en aquest cas major d'edat, pendent que el citi al jutjat.
23: 3CAT Info.
0: On també hi ha protestes és a França. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país per afegir-se a les manifestacions d'estudiants que des de fa setmanes estan posant contra les cordes al govern. Les xifres oficials parlen de 250.000 manifestants, però les organitzacions les eleven a 450.000. La gran mobilització ha derivat en enfrontaments amb la policia en diverses ciutats i això ha fet dir al primer ministre que aquestes protestes són les més violentes en dècades. Aquest dimecres als estudiants els toca fer balanç. París, Isabel Galí.
8: Si no continuen bloquejats i acaben obrint les portes avui, els instituts de França tindran temps per debatre sobre les protestes en lloc de fer classe. El primer ministre, Sébastien Lecornu, considera que donar-los 3 dies de democràcia interna permetrà fer tornar el moviment estudiantil a les aules i també reflexionar sobre la violència que s'ha generat al voltant de les protestes.
9: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'Educació Nacional no és acceptable.
10: N'és pas acceptable.
8: Al final de la manifestació d'ahir, en canvi, van ser grups de pares els que es van desplegar fent cadenes per protegir els seus fills de la policia.
0: I la Comissió Europea planteja suspendre el vot dels nous socis en cas que vulnerin els valors comunitaris. La mesura estaria vigent durant els primers 15 anys d'adhesió al projecte europeu. L'objectiu és evitar que un sol país pugui vetar les decisions dels 27 perquè hagi canviat la seva tendència pro-europea, com ha passat en els darrers anys amb Hongria. S'aplicaria amb infraccions greus respecte als drets fonamentals o als principis de cooperació. L'òrgan vol agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, rebaixant els dubtes dels actuals membres sobre acceptar nous socis que puguin posar posar entre bancs el seu desenvolupament polític i econòmic. Marta Kos és la comissària europea d'ampliació.
11: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa, i aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
0: Els països que tenen més possibilitats d'entrar a la Unió Europea són, en els propers anys, Albània, Moldàvia, Ucraïna i, sobretot, Montenegro.
12: Esports.
0: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
13: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a Primera Divisió i el Barça jugarà dissabte a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la 4ª titularitat en els 4 partits que ha disputat Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic ha jugat per la seva banda els 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
14: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
13: També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol Derkusic, que tampoc ha jugat.
12: 3CAT Info.
13: Precisament el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts a part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El conjunt femení Catacoll deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya: Irene Paredes, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció. Caroline Graham és baixa per al partit d'anada de Noruega de classificació del Mundial contra Romania.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
13: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández, tècnic gironí.
15: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers, doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
13: També ha debutat en aquest cas d'aquesta temporada a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-77 contra el Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitsanàs Manresa a l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany, el Nou Congost, en la segona jornada. I encara un apunt de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Euroliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como a Itàlia, entre ells el Barça. Diverses fonts no descarten, però, arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la fase de la Champions. Sergi Cabanes, jugador vallesà.
1: És molt important començar amb bones sensacions. És un grup molt competit. Crec que havíem de venir aquí creient en nosaltres, en el nostre sistema. Hem tingut moments d'altibaixos, però hem jugat com un equip, hem jugat fins al final. I al final una mica la tàctica ha sigut la que ens ha decantat, ens hem agafat a aquesta distància de dos i després l'hem defensat amb totes les nostres forces i al final hem aconseguit el resultat.
13: I un apunt de tennis, perquè l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027. El número 1 de l'ATP posa punt i final al seu any esportiu.
23: 3CAT Info. Són 3:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell, després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. I l'últim episodi de pluja es provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions als bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre, municipis com Xerta o Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de la R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits. Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. I de seguida us explicarem que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa al PSOE el cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix l'acusació particular, li ha demanat que citi el PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. Comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern municipal a arribar a un acord amb els treballadors de les biblioteques públiques. Ho ha fet en una sessió extraordinària forçada per part de l'oposició. Aquest dimecres hi ha una nova reunió per acostar posicions. Als esports, què destaquem, Joan?
1: Que ha acabat l'aturada de seleccions. Aquest dimecres tornen tots els internacionals. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts.
0: I pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava aquesta matinada. Aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
2: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, la decisió ha de ser immediata.
3: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
2: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa, el Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència de Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. Allà a Waterloo l'ha seguit Bruno Forteamiras.
5: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
4: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
4: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
5: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
6: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
5: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per cert, que l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no ingressarà a la presó a canvi de fer un curs per prevenir la corrupció en un centre oficial, com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial del govern espanyol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia va condemnar Laura Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre gran tema del dia són els aiguats. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en un municipi com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua, ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
9: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs, un petit incendi. Evidentment, doncs, això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El Fortaiguat ha fet desviar i cancel·lat desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT i s'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. La consellera de Salut, Olga Pané, defensa aplicar mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic. Ho ha dit a l'Hospital Vall d'Hebron, que és un dels centres més afectats pels aiguats d'aquests últims dies.
10: Hem d'anar veient amb tota el que és la nostra xarxa quins són aquells elements estructurals que hem de posar al dia. N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que n'hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
0: Al Vall d'Hebron, els efectes d'aquest episodi de pluja han obligat a reprogramar 54 intervencions i han afectat 9 quiròfans del complex sanitari, 4 dels quals encara no han recuperat l'activitat. L'Hospital de Granollers ja funciona amb normalitat, excepte l'àrea de farmàcia on es preparen els fàrmacs per a oncologia. El Parc Taulí de Sabadell dona suport de moment al centre perquè no hi hagi afectacions assistencials. Doncs bé, els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho enmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a 3Cat Info Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom ja moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
0: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En el primer dia de precampanya per al 29N, el PP ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pel cas Leira, el de les presumptes clavegueres del PSOE per frenar les investigacions a l'entorn del president espanyol. Acte seguit, el jutge Santiago Pedraz ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha d'imputar el partit de Sánchez per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. A més, en el primer dia que es podia sol·licitar el vot per correu, dirigents de pes del PP han posat en dubte les garanties d'aquest mètode electoral, entre ells la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el de l'Aragó Jorge Azcón.
12: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
13: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
0: Però la direcció del partit se'n desmarca, són declaracions del portaveu Borja Sémper a Onda Cero.
14: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire.
0: Per cert, que l'avançament electoral ha forçat el Suprem a reactivar el tema dels vots dels nacionalitzats per la llei de nets. L'alt tribunal ha donat 48 hores a les parts perquè hi diguin la seva. Fa un mes, els magistrats van donar la raó a Vox i van decidir suspendre provisionalment el dret de vot dels milers de descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol gràcies a l'última llei de memòria democràtica. Més temes judicials. La jutgessa que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al president de la comunitat autònoma, Juan Jesús Vives, que li entregui el llistat de trucades que va fer a Pedro Sánchez o al seu cap de gabinet els dies 27 i 30 de juny. Segons Vives, va intentar contactar amb el president espanyol fins a 10 cops els dies previs als fets i assegura que no va aconseguir parlar directament amb ell fins al 30 de juliol. El govern espanyol ho ha desmentit i remarca que el president de Ceuta només va demanar parlar amb Pedro Sánchez el dia de l'entrada massiva.
7: 3Cat Info.
0: Obrim plana internacional, l'extrema dreta alemanya presidirà el Parlament de Saxònia-Anhalt, on va arrasar en les eleccions de fa un mes. És la primera vegada que això passa en aquest país des de la Segona Guerra Mundial i, com que no té majoria absoluta, ha implicat el trencament de l'anomenat tallafocs, el veto de la resta de partits. El candidat d'Alternativa per Alemanya ha rebut 4 vots inesperats, Berlín, Jordi Regàs.
15: Amb 48 vots, 6 més dels estrictament necessaris, ahir van proclamar Tobias Hausch nou president del Parlament de Saxònia-Anhalt. Té 35 anys i és de la formació d'extrema

0: torna a fer quan es presenti a la investidura. La República Federal ja es pot anar preparant per tenir un primer estat federal a tots els efectes en mans de l'extrema dreta.
1: Encara a Alemanya, detingut l'excap dels serveis secrets alemanys, August Hanning, entre el 1998 i el 2005, sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, obtenció de secrets d'estat i activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'estat, que, segons la fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial, destinada a ús intern i a la cancelleria. No s'ha especificat a quin país anaven a parar aquests documents, tot i que alguns mitjans descarten que fos Rússia. No és la primera vegada que els serveis d'intel·ligència alemanys es veuen involucrats en escàndols d'aquest tipus. I dos atacs a vaixells mercants, un dels quals enfonsat i amb la tripulació desapareguda en aigües de Bulgària del Mar Negre, fan créixer els temors d'una guerra híbrida. El primer ministre búlgar, Rumen Radev, ho ha qualificat d'absolutament inacceptable, però no ha assenyalat ningú. L'acció arriba l'endemà d'un altre atac amb drons en aigües de Romania. Per Radev, l'expansió de la guerra d'Ucraïna posa en perill la navegació civil a la zona.
2: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
3: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
4: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem de refiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Seguim repassant més qüestions. L'electricitat marca el preu més alt en gairebé 4 anys. Aquest dimarts ha superat els 200 euros per quilowatt-hora al mercat majorista, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Jordi Soler, expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
5: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
1: L'increment del preu majorista de l'electricitat encareix de manera directa i immediata el rebut de les llars amb tarifa regulada i pot afectar les tarifes de mercat lliure quan toqui revisar-les. El jutjat d'instrucció de Lleida ha enviat a presó provisional un dels dos detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga ara per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albàcar.
6: Els dos homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per la mort dissabte passat d'una persona que va aparèixer en un descampat del barri de la Bordeta encara inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una baralla. Este dimarts, els dos sospitosos han passat a disposició judicial i s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels dos, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de compareixer mensualment al jutjat.
1: I comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, d'aquí depèn la muralla, està fent les reparacions, Núria Paraire.
7: S'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Ses Hores. L'alcalde Martí Pujals explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
8: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho han explicat al Ministeri, que els està passant a molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó, i això amb el temps s'ha vist que és totalment

0: compatible. Llavors, ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
1: Després d'aquestes obres d'emergència, el Ministeri de Cultura elaborarà un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
2: El conflicte laboral dels treballadors de les biblioteques de Barcelona, que porten més de 4 mesos de vaga, ha fet aquest dimarts un pas endavant per resoldre's després que en un ple extraordinari urgent s'hagi instat al govern municipal a arribar a un acord. El ple l'havien reclamat Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que han aconseguit aprovar la resolució amb l'abstenció del PP i Vox i el vot contrari del PSC. En el text aprovat es retreu la falta de voluntat de diàleg del govern municipal. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha demanat que la Diputació de Barcelona també intervingui en el conflicte i considera que amb aquest ple s'han prioritzat els interessos electorals per sobre dels laborals.
3: Crec sincerament que avui no ens hem convocat aquí per proposar solucions al conflicte bibliotecari. Crec que avui estem aquí per qüestionar l'acció de govern i per incidir de nou en missatges clarament electorals. Em pregunto per què Barcelona en Comú, que cogoverna les biblioteques de Barcelona, no assumeix el seu paper institucional i es refugia un cop més en el còmode paper de representant dels treballadors.
2: Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, confia que la resolució del ple serveixi per acostar posicions en la reunió prevista per aquest dimecres amb els treballadors. Són declaracions a aquesta emissora.
4: Sap greu la resposta que ha tingut el regidor Mercè, perquè clarament ha tirat pilotes fora carregant contra la Diputació de Barcelona i no ha donat una resposta clara, però tot i així demanem, doncs, amb certa expectativa, de si realment hi ha un canvi i un acostament cap a les nostres demandes.

0: La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 al 25 d'octubre al Circ Cric. El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions d'artistes, com ha explicat la directora del festival, Montserrat Trias.
1: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
0: Entre les propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival. I el Design Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural. La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa, com ha explicat aquest dimarts el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta.
2: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia en metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
0: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Asunción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegas.
3: 3CAT Info.
0: El millor croissant artesà de mantega de l'Estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona, situada al carrer Verdi. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. L'establiment de la Vila de Gràcia, que va obrir fa 3 anys, s'ha imposat a una 60ena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. La pastisseria Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat. I encara en gastronomia, el bacallà ha estat el producte estrella de les xerrades d'aquest dimarts al Saló Sant Sebastià en Gastronòmica. Xefs de Noruega, Portugal, Euskadi o Catalunya han explicat quines han estat històricament les grans rutes internacionals de comercialització d'aquest peix atlàntic i les respectives receptes de les diverses cuines nacionals. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
4: La jornada ha arrencat de bon matí al port de Passaia, amb un grup de cuiners que han escenificat com es descarregava manualment aquest peix, sec o en salaó, des de la nau San Juan, un antic balaner del segle XVI reconstruït. L'encarregat d'explicar la presència secular del bacallà al receptari català ha estat Eduard Gascons, excap del restaurant Els Tinars de Llagostera.
5: Bueno, jo puc parlar de la cuina del meu país, de l'Empordà, de Baix Empordà, no? Perquè en allà hi ha dos pobles que encara ho estan treballant, això com és Palafrugell amb Esniu i Sant Feliu amb el Pixopalo, no? Vull dir que encara, des de fa segles, que aquí estem treballant el mateix bacallà, el mateix plat, tal com era. No tots els restaurants, s'ha perdut una mica, però, bueno, encara es fa.
4: L'escriptor nord-americà Marc Kurlansky ha presentat al certamen basc el seu llibre El bacalao, biografia del pez que cambió el mundo, un volum que mostra com el bacallà sec, al ser un producte que no caducava, va tenir durant segles una importància vital a les cuines i l'economia d'Europa i Amèrica.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
6: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels clubs i aquest cap de setmana ja torna la Lliga de Primera Divisió. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final d'aquesta Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la 4ª titularitat en els 4 partits que ha disputat a Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsir, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic, per la seva banda, ha jugat als 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
7: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no, no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título del campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
6: També jugats aquest dimarts a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol Derko Sić, que tampoc ha jugat.
3: 3CAT Info.
6: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar el Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana, Catacoll, deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar una doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya. Irene Paredes, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi i també Clàudia Pina.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández és el tècnic gironí.
8: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
6: També ha debutat, en aquest cas, aquesta temporada i a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-75 contra l'Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitzanàs Manresa, l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany, el nou Congost. I també en bàsquet, Oleg Balcherovski ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: La plantilla es totalmente nueva, pero a mí cada derrota que tenemos me duele mucho porque yo quiero ganar, da igual cómo, pero quiero ganar todos los partidos que se pueda, quiero estar arriba. Sí. Ya mismo, da igual si somos 11 nuevos, 12, 20, pero hay que dar pasos adelante y hay que estar a tope. Bueno, podemos tener paciencia, pero igualmente con paciencia podemos ganar y jugar partidos, porque yo creo que tenemos talento y físico para competir y para ganar los partidos que hemos perdido.
6: I encara un apunt més de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa, entre ells el Barça, tot i que diverses fonts no descarten arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la primera fase de la Champions. Aquest dimecres torn per l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que debutarà a casa a 8:45 del vespre contra el Novi Beograd. I en tennis, Jannik Sinner serà baixa fins al 2027 per una lesió al genoll dret i posa punt i final al seu any esportiu.
3: Trescat Info.

0: L'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions dels bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre en municipis com Xerta i Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de l'R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits i Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, novament, dels decrets d'habitatge. Aquest cop, però, el màxim òrgan del Congrés amb les Corts dissoltes permetrà la convalidació del text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys. La COE dubta de la legalitat de la vaga general perquè consideren que no hi ha cap conflicte laboral i l'atribueix a motius polítics. Els experts asseguren que la llei no limita la vaga als conflictes dins de les empreses. D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Desenes de milers de persones s'han mobilitzat a tot França en suport dels estudiants que aquestes setmanes han protestat contra les retallades anunciades pel govern. La policia s'ha enfrontat als manifestants en diverses ciutats. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha lamentat la violència que s'ha generat a les mobilitzacions. Proposta per suspendre el vot dels nous socis europeus en cas de vulneració dels valors comuns. Ho planteja la Comissió per evitar repetir casos com l'Hongria de Viktor Orbán. La mesura, que estaria vigent en els primers 15 anys d'adhesió, busca rebaixar les suspicàcies dels 27 de cara a una ampliació.
1: Esports. Aquest dimarts ha acabat l'aturada de seleccions. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino a la segona part. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts. En bàsquet, victòries de la Penya i el Girona. La Penya a la Champions per 86-75 contra el Herzliya d'Israel. També triomf del Girona, 87-75 a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest. I en handbol, el Granollers s'ha desfet del Buzau de Romania per 37-31 en la segona jornada de l'European League. I en waterpolo, victòria del Sabadell, 16-17 contra el Jadran de Montenegro en la primera jornada de la Champions.
0: Pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava i aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç, encara provisional, de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
3: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
4: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs un petit incendi, evidentment doncs això ha generat una certa alarma, però
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El Fort Aiguat ha fet desviar i cancel·lat desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT. S'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. Com dèiem, els municipis de Paüls i Xerta, al Baix Ebre, s'han endut la pitjor part de l'episodi de pluges. Els accessos als municipis han quedat molt afectats, la major part dels veïns s'han quedat sense llum i aigua, i l'aigua ha entrat en nombrosos habitatges. Ara fa un any, la zona va patir un greu incendi i el terreny cremat ha fet que l'aigua corregués a més velocitat i arribés als pobles amb més força. A Xerta hi ha l'Albert Cots i en Jordi Barranca.
2: Una furgoneta atrapada al voral de l'entrada per la C12 i la gasolinera ocupada de fang, pedres i arbres de grans dimensions amb restes de cendres de l'incendi de Paüls. És la primera imatge que un es troba a l'accedir al municipi per la C12 des de Tortosa. Un poble, aquest Xerta, i el seu entorn que tardaran en recuperar-se. Així ho explicaven els alcaldes de Xerta, Roger Vinyó, i de Paüls, Enric Adell, al Catalunya Nit.
5: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, fins i tot la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
6: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
2: Els veïns, sobretot de la zona més propera a la plaça del poble, han perdut la noció del temps de les hores que porten netejant. És una imatge repetitiva la de veure escombres, cubells i també recollidors a casa per casa. Al carrer Tortosa, hores després de la pluja, continuava baixant amb mig pan d'aigua. Això és el que ens deien alguns dels veïns.
7: Està complicat. Hem tingut molta por perquè l'aigua de cop ha canviat de color i s'ha ficat marrón i hem pensat, això és com la Dana, és que l'hem liat.
8: El passeig de demà te garantiro jo que serà catastròfic. Aquí mateix hi va una finca que ja es va arrencar el muro, uns aigües molt forts que van anar bé, i ja va mig metre de muret, diu que l'ha arrencat tot.
9: Bueno, ha sigut un veritable desastre, no? Vull dir, pues bueno, tota la planta baixa inundada i, bueno, rapidíssim. O sigui, jo estava mirant com plovia, he anat un moment a dins al menjador i quan he tornat a sortir ja baixava tota l'aigua.
2: No serà fins que es faci de dia que es podrà veure la magnitud dels danys provocats per una pluja que ha durat molt poca estona, però que ha deixat el poble sense llum i sense cobertura i que tot just s'està recuperant persones.
0: Al Camp de Tarragona, la comarca que ha registrat més incidències és el Baix Camp. Diverses poblacions han registrat pluges torrencials. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Poblacions com Vinyols i Els Arcs, a Riudecanyes i Montroig del Camp han registrat acumulacions d'aigua torrencials de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. També ha caigut molta aigua a Cambrils. És la població del Camp de Tarragona que ha concentrat més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers han revisat una casa on ha caigut un llamp sense causar ferits. També han fet un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis de l'Ajuntament de Cambrils, Enrique Arce, ha dit a 3Cat Info que la gent imprudent continua creuant ponts inferiors que estan inundats.
11: Inunda les baixades de sota la via del tren i tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterreny i al final pues, acaben sempre allà.
10: A Vandellós, els bombers també han fet dos rescats més. L'ACA ha demanat que la gent no s'apropi als rius i rieres de la comarca. A Tarragona, ciutat, la majoria d'incidències estan vinculades amb l'acumulació d'aigua en vies urbanes i la mobilitat. L'aigua s'ha tornat a acumular en punts habituals com l'accés a la platja de la Rabassada, la rotonda dels Conills de Sant Pere i Sant Pau, el pont del Serrallo o el polígon Francolí, on mitja dotzena de cotxes han quedat atrapats per la pluja.
12: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'altre tema destacat del dia és que el Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
13: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, la decisió ha de ser immediata.
14: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
13: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa, el Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
15: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència a Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. La seguida, a Waterloo, Bruno Fortiamiras.
16: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
15: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
16: Admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
15: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
16: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva, i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
17: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
16: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta el final de la repressió, però avisa que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol.
18: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
0: Esquerra confia ara que el Suprem li aixequi la inhabilitació, cosa que permetria a Junqueras presentar-se a les eleccions catalanes. Més reaccions. Els exconsellers Dolors Bassa i Toni Comín, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, celebraven la decisió del Constitucional perquè acosta, diuen, el retorn dels exiliats.
19: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i per això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
20: Per fi, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures.
0: De fet, ha estat el recurs d'empara de Dolors Bassa el primer que ha resolt el Constitucional, i a partir del qual es fixa la doctrina que haurà d'acatar ara el Suprem. Junts per Catalunya celebra l'amnistia com una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont. El secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, insisteix, però, que l'amnistia no representa girar full del conflicte polític.
21: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi, l'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix.
0: I Pedro Sánchez també celebra la resolució del Constitucional sobre l'amnistia, tot i que tanca la porta a reunir-se a curt termini amb Carles Puigdemont. En canvi, el govern de la Generalitat, que també ha aplaudit la sentència, diu que Salvador Illa s'ofereix a rebre l'expresident a Palau, com ja ha rebut antics caps de l'executiu, Àlex Giral Robert.
22: Pel president espanyol, la sentència del TC és una victòria per a la convivència a Catalunya i la cohesió al conjunt de l'Estat. Sánchez diu que la llei d'amnistia no es va fer pensant en partits ni persones concretes, i que per això no es penedeix d'haver-la impulsat malgrat els revessos de Junts durant la legislatura.
23: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra. Lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana.
22: Això sí, descarga descarta trobar-se amb Puigdemont ara que ha arrencat la precampanya.
1: Estamos en tiempo electoral, por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
22: El líder de Junts tindrà més fàcil reunir-se amb Salvador Illa. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha plantejat una recepció a la Generalitat en les mateixes circumstàncies que altres expresidents.
3: El temps ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia. La mateixa rebuda tensió que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
22: A l'altra cara de la moneda, el PP ha assegurat que amb l'aval del Constitucional queda liquidat el negoci, diu, que els socialistes i els juntaires van firmar.
4: El fin de la transacción. Una investidura a canvi d'una amnistia, termina la legislatura i Puigdemont ja tiene l'amnistia.
22: Era Esther Muñoz, portaveu dels Populars al Congrés.
23: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
24: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem de refiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
23: 3CAT Info.
0: Més coses, Pedro Sánchez podrà tirar endavant el decret que atura els desnonaments i protegeix els llogaters a les portes de la campanya electoral. El PNB permetrà que es pugui aprovar a la Diputació Permanent del Congrés, tot i que tombarà el segon decret, que era el dels lloguers indefinits. El president espanyol ha defensat les seves mesures d'habitatge en una compareixença a la Moncloa que el PP ha denunciat a la Junta Electoral Madrid, Dani Sainz de Aja.
25: A Sánchez li ha sortit la jugada. Amb el Congrés dissolt, el PP, Vox i Junts deixen de tenir majoria a la Diputació Permanent i el PNB, que hi té la clau, anuncia que aprovarà un dels dos decrets d'habitatge que es van tombar divendres. Ho ha confirmat la portaveu Maribel Vaquero.
26: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
25: El PNB considera que el nou decret aprovat pel Consell de Ministres dona més garanties als petits propietaris. El text manté la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. Com a novetat, amplia les restriccions de compra dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més o inclou préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis. Cal intervenir al mercat, ha defensat Pedro Sánchez l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
27: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
25: Ho ha dit des de la Moncloa en una compareixença que el PP considera pròpia d'un acte de campanya i per això l'han denunciat a la Junta Electoral.
0: Mentre no es publiquin els decrets aprovats al BOE, els desnonaments continuaran. El sindicat de llogateres denuncia que aquest dimecres n'hi ha un de previst a l'Hospitalet de Llobregat que afecta una família vulnerable i també el d'un bloc sencer al carrer Llenguadoc, al barri de Sant Andreu de Barcelona, que afecta 50 veïns. Barcelona, Roger Santaló.
28: En aquest bloc del barri de Sant Andreu, propietat de l'empresa Thunder Optical Minur, hi viuen famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Aquests últims dies els han passat amb altibaixos, com la Hanna, pendent de si al final el decret es publica a temps i impedeix el seu desnonament.
29: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
28: Malgrat la finestra d'Esperança, la Lara, del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, és crítica amb l'acció del govern espanyol en matèria d'habitatge.
30: Pedro Sánchez ha tingut 8 anys per fer alguna cosa per millorar la situació d'habitatge del país i no hi confiem. Aquests decrets són de mínims, però són necessaris per la situació actual, però nosaltres el que volem és acabar amb el negoci de l'habitatge.
28: Si res no canvia, el desnonament està previst per aquest dimecres a les 8 del matí, malgrat les peticions dels activistes d'arribar a un acord amb la propietat per aconseguir un lloguer social pels veïns.
0: Encara en habitatge, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprova comprar 5 blocs de pisos del barri del Samuntà perquè no passin a mans d'un fons d'inversió. En total són gairebé 150 habitatges i diversos establiments comercials. Un és la sabateria de l'home que es va suïcidar la setmana passada perquè volien desnonar-lo del local. L'Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
2: La voluntat de l'Ajuntament és quedar-se als edificis i subrogar tots els lloguers vigents, inclosos els de renta antiga. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat.
5: És un dia important, malgrat el punt que, evidentment, aquesta operació no solucionarà el problema de l'habitatge, ni a la nostra ciutat ni al nostre país, ni donarà resposta als joves que necessiten construir el seu futur, però, mica en mica, deien, s'omple la pica.
2: El ple, amb els vots del PSC i Comuns, ha donat llum verda a una partida de 27 milions d'euros per l'operació que es faria exercint el dret de tanteig i retracte. Això garanteix que el consistori tingui preferència per davant del fons immobiliari que negocia amb els actuals propietaris.
0: També Barcelona i Igualada han anunciat iniciatives relacionades amb l'habitatge. A la capital de l'Anoia s'ha començat a penalitzar els pisos buits de grans tenidors amb un recàrrec del 50% de l'impost de béns immobles i l'Ajuntament de Barcelona ha començat a treballar per incrementar l'IBI fins a un 150% als pisos turístics. Una mesura prevista en els nous decrets d'habitatge. Podria recaptar, diuen, entre 7 i 8 milions d'euros. L'habitatge és un dels motius principals que ha portat a la convocatòria d'una vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. La COE, però, dubta de la legalitat d'aquesta vaga general anunciada pels sindicats perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral ni que tampoc depenen de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. El president de la patronal, Antonio Garamendi, considera inadmissible la convocatòria. En una entrevista a Onda Cero, Garamendi ha denunciat que s'hagi convocat per motius electorals.
6: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
0: Pel professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra, Eusebi Colás Neila, no hi ha dubtes de la legalitat de l'aturada. Són declaracions al Catalunya Migdia.
7: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
0: D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Se'ls investiga per desordres públics, danys amb incendi i atemptat contra agents de l'autoritat. Un menor detingut ja havia quedat en llibertat, igual que un altre detingut, en aquest cas major d'edat, pendent que el citi al jutjat.
23: 3CAT Info.
0: On també hi ha protestes és a França. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país per afegir-se a les manifestacions d'estudiants que des de fa setmanes estan posant contra les cordes al govern. Les xifres oficials parlen de 250.000 manifestants, però les organitzacions les eleven a 450.000. La gran mobilització ha derivat en enfrontaments amb la policia en diverses ciutats i això ha fet dir al primer ministre que aquestes protestes són les més violentes en dècades. Aquest dimecres als estudiants els toca fer balanç. París, Isabel Galí.
8: Si no continuen bloquejats i acaben obrint les portes avui, els instituts de França tindran temps per debatre sobre les protestes en lloc de fer classe. El primer ministre, Sébastien Lecornu, considera que donar-los 3 dies de democràcia interna permetrà fer tornar el moviment estudiantil a les aules i també reflexionar sobre la violència que s'ha generat al voltant de les protestes.
9: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una banalització d'aquesta violència contra el personal de l'Educació Nacional no és acceptable.
10: N'est pas acceptable.
8: Al final de la manifestació d'ahir, en canvi, van ser grups de pares els que es van desplegar fent cadenes per protegir els seus fills de la policia.
0: I la Comissió Europea planteja suspendre el vot dels nous socis en cas que vulnerin els valors comunitaris. La mesura estaria vigent durant els primers 15 anys d'adhesió al projecte europeu. L'objectiu és evitar que un sol país pugui vetar les decisions dels 27 perquè hagi canviat la seva tendència pro-europea, com ha passat en els darrers anys amb Hongria. S'aplicaria amb infraccions greus respecte als drets fonamentals o als principis de cooperació. L'òrgan vol agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, rebaixant els dubtes dels actuals membres sobre acceptar nous socis que puguin posar entrebancs al seu desenvolupament polític i econòmic. Marta Kos és la comissària europea d'ampliació.
11: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa, i aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
0: Els països que tenen més possibilitats d'entrar a la Unió Europea són, en els propers anys, Albània, Moldàvia, Ucraïna i, sobretot, Montenegro.
12: Esports.
0: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
13: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a Primera Divisió i el Barça jugarà dissabte a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la 4ª titularitat en els 4 partits que ha disputat Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic ha jugat per la seva banda els 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
14: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
13: També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol, Derkusic, que tampoc ha jugat.
12: 3CAT Info.
13: Precisament el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El conjunt femení Catacoll deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya: Irene Paredes, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció. Caroline Graham és baixa per al partit d'anada de Noruega de classificació del Mundial contra Romania.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández, tècnic gironí.
15: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
13: També ha debutat en aquest cas d'aquesta temporada a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-77 contra el Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitzenas Manresa a l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany al Nou Congost en la segona jornada. I encara un apunt de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Euroliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como a Itàlia, entre ells el Barça. Diverses fonts no descarten, però, arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la fase de la Champions. Sergi Cabanes, jugador vallesà.
1: És molt important començar amb bones sensacions. És un grup molt competit. Crec que havíem de venir aquí creient en nosaltres, en el nostre sistema. Hem tingut moments d'altibaixos, però hem jugat com un equip, hem jugat fins al final. I al final una mica la tàctica ha sigut la que ens ha decantat. Ens hem agafat a aquesta distància de dos i després l'hem defensat amb totes les nostres forces i al final hem aconseguit el resultat.
13: I un apunt de tennis, perquè l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027. El número 1 de l'ATP posa punt i final al seu any esportiu.
23: 3CAT Info. Són 4:45.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. I l'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions als bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre, municipis com Xerta o Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de la R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits. Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. I de seguida us explicarem que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa al PSOE el cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix l'acusació particular, li ha demanat que citi al PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. Comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern municipal a arribar a un acord amb els treballadors de les biblioteques públiques. Ho ha fet en una sessió extraordinària forçada per part de l'oposició. Aquest dimecres hi ha una nova reunió per acostar posicions. Els esports, què destaquem, Joan?
1: Que ha acabat l'aturada de seleccions. Aquest dimecres tornen tots els internacionals. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts.
0: I pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava aquesta matinada. Aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
2: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Bandeneide, la decisió ha de ser immediata.
3: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i per tant estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
2: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa, el Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació als jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència de Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. Allà a Waterloo l'ha seguit Bruno Forteamiras.
5: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
4: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
4: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
5: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
6: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
5: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per cert, que l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no ingressarà a la presó a canvi de fer un curs per prevenir la corrupció en un centre oficial, com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial del govern espanyol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia va condemnar Laura Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
7: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'altre gran tema del dia són els aiguats, 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en un municipi com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua, ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
9: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs, un petit incendi. Evidentment, doncs, això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El Fortaiguat ha fet desviar i cancel·lar desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT i s'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. La consellera de Salut, Olga Pané, defensa aplicar mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic. Ho ha dit a l'Hospital Vall d'Hebron, que és un dels centres més afectats pels aiguats d'aquests últims dies.
10: Hem d'anar veient amb tota la, que és la nostra xarxa quins són aquells elements estructurals que hem de posar al dia. N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
0: Al Vall d'Hebron, els efectes d'aquest episodi de pluja han obligat a reprogramar 54 intervencions i han afectat 9 quiròfans del complex sanitari, 4 dels quals encara no han recuperat l'activitat. L'Hospital de Granollers ja funciona amb normalitat, excepte l'àrea de farmàcia on es preparen els fàrmacs per a oncologia. El Parc Taulí de Sabadell dona suport de moment al centre perquè no hi hagi afectacions assistencials. Doncs bé, els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho emmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a 3Cat Info Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Ha de tenir per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
0: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En el primer dia de precampanya per al 29N, el PP ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pel cas Leire, el de les presumptes clavegueres del PSOE per frenar les investigacions a l'entorn del president espanyol. Acte seguit, el jutge Santiago Pedraz ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha d'imputar el partit de Sánchez per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. A més, en el primer dia que es podia sol·licitar el vot per correu, dirigents de pes del PP han posat en dubte les garanties d'aquest mètode electoral, entre ells la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el de l'Aragó, Jorge Azcón.
12: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
13: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
0: Però la direcció del partit se'n desmarca, són declaracions del portaveu Borja Sémper a Onda Cero.
14: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire.
0: Per cert, que l'avançament electoral ha forçat el Suprem a reactivar el tema dels vots dels nacionalitzats per la llei de nets. L'alt tribunal ha donat 48 hores a les parts perquè hi diguin la seva. Fa un mes, els magistrats van donar la raó a Vox i van decidir suspendre provisionalment el dret de vot dels milers de descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol gràcies a l'última llei de memòria democràtica. Més temes judicials. La jutgessa que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al president de la comunitat autònoma, Juan Jesús Vives, que li entregui el llistat de trucades que va fer a Pedro Sánchez o al seu cap de gabinet els dies 27 i 30 de juny. Segons Vives, va intentar contactar amb el president espanyol fins a 10 cops els dies previs als fets i assegura que no va aconseguir parlar directament amb ell fins al 30 de juliol. El govern espanyol ho ha desmentit i remarca que el president de Ceuta només va demanar parlar amb Pedro Sánchez el dia de l'entrada massiva.
7: 3Cat Info.
0: Obrim plana internacional, l'extrema dreta alemanya presidirà el Parlament de Saxònia-Anhalt, on va arrasar en les eleccions de fa un mes. És la primera vegada que això passa en aquest país des de la Segona Guerra Mundial i, com que no té majoria absoluta, ha implicat el trencament de l'anomenat tallafocs, el veto de la resta de partits. El candidat d'Alternativa per Alemanya ha rebut 4 vots inesperats. Berlín, Jordi Regàs.
15: Amb 48 vots, 6 més dels estrictament necessaris, ahir van proclamar Tobias Hausch nou president del Parlament de Saxònia-Anhalt. Té 35 anys i és de la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. El resultat indica que alguns diputats dels partits tradicionals, no se sap quins, la votació és secreta, han trencat el cordó sanitari. És el que ha demanat el nou president de la cambra parlamentària, Tobias Hausch.
16: El temps del cordó sanitari hauria de passar a formar part del passat. Per això desitjo que aquest Parlament regional, tot i les seves normes i contradiccions polítiques, sigui un lloc en què parlem els uns amb els altres, que parlem entre tots abans de descartar per principis la conversa.
15: Ulrich Siegmund ara sí té pràcticament assegurat el càrrec de primer ministre. La investidura serà al desembre. Només li caldrà que els 4 diputats trànsfugues que l'han votat avui

0: la primera vegada que els serveis d'intel·ligència alemanys es veuen involucrats en escàndols d'aquest tipus. I dos atacs a vaixells mercants, un dels quals ha enfonsat i amb la tripulació desapareguda en aigües de Bulgària del Mar Negre, fan créixer els temors d'una guerra híbrida. El primer ministre búlgar, Rumen Radev, ho ha qualificat d'absolutament inacceptable, però no ha assenyalat ningú. L'acció arriba l'endemà d'un altre atac amb drons en aigües de Romania. Per Radev, l'expansió de la guerra d'Ucraïna posa en perill la navegació civil a la zona.
1: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
3: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem d'enrefiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'electricitat marca el preu més alt en gairebé 4 anys. Aquest dimarts ha superat els 200 euros per quilowatt-hora al mercat majorista, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Jordi Soler, expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
4: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
0: L'increment del preu majorista de l'electricitat encareix de manera directa i immediata el rebut de les llars amb tarifa regulada i pot afectar les tarifes de mercat lliure quan toqui revisar-les. El jutjat d'instrucció de Lleida ha enviat a presó provisional un dels dos detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga ara per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albàcar.
5: Els dos homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per la mort dissabte passat d'una persona que va aparèixer en un descampat del barri de la Bordeta encara inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una baralla. Este dimarts, els dos sospitosos han passat a disposició judicial i s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels dos, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de compareixer mensualment al jutjat.
0: I comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions, Núria Paraire.
6: S'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Ses Hores. L'alcalde Martí Pujals explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
7: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho han explicat al Ministeri, que els està passant a molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó. I això, amb el temps, s'ha vist que és totalment incompatible. Llavors, ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
6: Després d'aquestes obres d'emergència, el Ministeri de Cultura elaborarà un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
0: El conflicte laboral dels treballadors de les biblioteques de Barcelona, que porten més de 4 mesos de vaga, ha fet aquest dimarts un pas endavant per resoldre's després que en un ple extraordinari urgent s'hagi instat al govern municipal a arribar a un acord. El ple l'havien reclamat Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que han aconseguit aprovar la resolució amb l'abstenció del PP i Vox i el vot contrari del PSC. En el text aprovat es retreu la falta de voluntat de diàleg del govern municipal. Per la

0: seva banda, el regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha demanat que la Diputació de Barcelona també intervingui en el conflicte i considera que amb aquest ple s'han prioritzat els interessos electorals per sobre dels laborals.
1: Crec sincerament que avui no ens hem convocat aquí per proposar solucions al conflicte bibliotecari. Crec que avui estem aquí per qüestionar l'acció de govern i per incidir de nou en missatges clarament electorals. Em pregunto per què Barcelona en Comú, que cogoverna les biblioteques de Barcelona, no assumeix el seu paper institucional i es refugia un cop més en el còmode paper de representant dels treballadors.
0: Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, confia que la resolució del ple serveixi per acostar posicions en la reunió prevista per aquest dimecres amb els treballadors. Són declaracions a aquesta emissora.
2: Sap greu la resposta que ha tingut el regidor Mercè, perquè clarament ha tirat pilotes fora carregant contra la Diputació de Barcelona i no ha donat una resposta clara, però tot i així demanem, doncs, amb certa expectativa, de si realment hi ha un canvi i un acostament cap a les nostres demandes.

0: La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 al 25 d'octubre al Circ Cric. El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions d'artistes, com ha explicat la directora del festival, Montserrat Trias.
1: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
0: Entre les propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival. I el Design Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural. La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa, com ha explicat aquest dimarts el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta.
2: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia en metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
0: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Asunción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegas.
3: 3CAT Info.
0: El millor croissant artesà de mantega de l'Estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona, situada al carrer Verdi. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. L'establiment de la Vila de Gràcia, que va obrir fa 3 anys, s'ha imposat a una seixantena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. La pastisseria Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat. I encara en gastronomia, el bacallà ha estat el producte estrella de les xerrades d'aquest dimarts al Saló Sant Sebastià en Gastronòmica. Xefs de Noruega, Portugal, Euskadi o Catalunya han explicat quines han estat, històricament, les grans rutes internacionals de comercialització d'aquest peix atlàntic i les respectives receptes de les diverses cuines nacionals. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
4: La jornada ha arrencat de bon matí al port de Passaia, amb un grup de cuiners que han escenificat com es descarregava manualment aquest peix, sec o en salaó, des de la nau San Juan, un antic balaner del segle XVI reconstruït. L'encarregat d'explicar la presència secular del bacallà al receptari català ha estat Eduard Gascons, excap del restaurant Els Tinars de Llagostera.
5: Bueno, jo puc parlar de la cuina del meu país, de l'Empordà, de Baix Empordà, no? Perquè allà hi ha dos pobles que encara ho estan treballant, això com és Palafrugell amb Esniu i Sant Feliu amb el Pixopalo, no? Vull dir que encara, des de fa segles, que aquí estem treballant el mateix bacallà, el mateix plat, tal com era. No tots els restaurants, s'ha perdut una mica, però, bueno, encara es fa.
4: L'escriptor nord-americà Marc Kurlansky ha presentat al certamen basc el seu llibre El bacalao, biografia del pez que cambió el mundo, un volum que mostra com el bacallà sec, al ser un producte que no caducava, va tenir durant segles una importància vital a les cuines i l'economia d'Europa i Amèrica.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
6: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels clubs i aquest cap de setmana ja torna la Lliga de Primera Divisió. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final d'aquesta Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la 4ª titularitat en els 4 partits que ha disputat a Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsir, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic, per la seva banda, ha jugat als 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
7: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no, no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
6: També jugats aquest dimarts a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol Derkusic, que tampoc ha jugat.
3: 3CAT Info.
6: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana, Catacoll, deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar una doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya. Irene Paredes, Patri Guijarro, Clara Serra Jordi i també Clàudia Pina.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández és el tècnic gironí.
8: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
6: També ha debutat, en aquest cas, aquesta temporada i a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-75 contra l'Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitzanàs Manresa, l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany, el nou Congost. I també en bàsquet, Oleg Balcherovski ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: La plantilla es totalmente nueva, pero a mí cada derrota que tenemos me duele mucho porque yo quiero ganar, da igual cómo, pero quiero ganar todos los partidos que se pueda, quiero estar arriba. Sí. Ya mismo, da igual si somos 11 nuevos, 12, 20, pero hay que dar pasos adelante y hay que estar a tope. Bueno, podemos tener paciencia, pero igualmente con paciencia podemos ganar y jugar partidos, porque yo creo que tenemos talento y físico para competir y para ganar los partidos que hemos perdido.
6: I encara un apunt més de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa, entre ells el Barça, tot i que diverses fonts no descarten arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la primera fase de la Champions. Aquest dimecres torn per l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que debutarà a casa a 8:45 del vespre contra el Novi Beograd. I en tennis, Jannik Sinner serà baixa fins al 2027 per una lesió al genoll dret i posa punt i final al seu any esportiu.
3: Trescat Info.

0: L'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions dels bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre en municipis com Xerta i Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de l'R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits i Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, novament, dels decrets d'habitatge. Aquest cop, però, el màxim òrgan del Congrés amb les Corts dissoltes permetrà la convalidació del text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys. La COE dubta de la legalitat de la vaga general perquè consideren que no hi ha cap conflicte laboral i l'atribueix a motius polítics. Els experts asseguren que la llei no limita la vaga als conflictes dins de les empreses. D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Desenes de milers de persones s'han mobilitzat a tot França en suport dels estudiants que aquestes setmanes han protestat contra les retallades anunciades pel govern. La policia s'ha enfrontat als manifestants en diverses ciutats. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha lamentat la violència que s'ha generat a les mobilitzacions. Proposta per suspendre el vot dels nous socis europeus en cas de vulneració dels valors comuns. Ho planteja la Comissió per evitar repetir casos com l'Hongria de Viktor Orbán. La mesura, que estaria vigent en els primers 15 anys d'adhesió, busca rebaixar les suspicàcies dels 27 de cara a una ampliació.
1: Esports. Aquest dimarts ha acabat l'aturada de seleccions. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino a la segona part. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts. En bàsquet, victòries de la Penya i el Girona. La Penya a la Champions per 86-75 contra el Herzliya d'Israel. També triomfs del Girona, 87-75 a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest. I en handbol, el Granollers s'ha desfet del Buzau de Romania per 37-31 en la segona jornada de l'European League. I en waterpolo, victòria del Sabadell, 16-17 contra el Jadran de Montenegro en la primera jornada de la Champions.
0: Pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava i aquest dimecres tindrà 2 cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç, encara provisional, de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions a Catalunya Nit.
3: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
4: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs un petit incendi, evidentment doncs això ha generat una certa alarma, però
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El fort aiguat ha fet desviar i cancel·lar desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT. S'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. Com dèiem, els municipis de Paüls i Xerta, al Baix Ebre, s'han endut la pitjor part de l'episodi de pluges. Els accessos als municipis han quedat molt afectats, la major part dels veïns s'han quedat sense llum i aigua i l'aigua ha entrat en nombrosos habitatges. Ara fa un any, la zona va patir un greu incendi i el terreny cremat ha fet que l'aigua corregués a més velocitat i arribés als pobles amb més força. A Xerta hi ha l'Albert Cots i en Jordi Barranca.
2: Una furgoneta atrapada al voral de l'entrada per la C12 i la gasolinera ocupada de fang, pedres i arbres de grans dimensions a restes de cendres de l'incendi de Paüls. És la primera imatge que un es troba a l'accedir al municipi per la C12 des de Tortosa. Un poble, aquest, Xerta, i el seu entorn, que tardaran en recuperar-se. Així ho explicaven els alcaldes de Xerta, Roger Vinyó, i de Paüls, Enric Adell, al Catalunya Nit.
5: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
6: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
2: Els veïns, sobretot de la zona més propera a la plaça del poble, han perdut la noció del temps de les hores que porten netejant. És una imatge repetitiva la de veure escombres, cubells i també recollidors a casa per casa. Al carrer Tortosa, hores després de la pluja, continuava baixant amb mig pan d'aigua. Això és el que ens deien alguns dels veïns.
7: Està complicat. Hem tingut molta por perquè l'aigua de cop ha canviat de color i s'ha ficat marrón i hem pensat, això és com la Dana, és que l'hem liat.
8: El passeig de demà te garantiro jo que serà catastròfic. Aquí mateix hi ha una finca que ja es va arrencar el mur o uns aiguats molt forts que van anar bé i ja va mig metre de muret. Diu que l'ha arrencat tot.
9: Bueno, ha sigut un veritable desastre, no? Vull dir, pues bueno, tota la planta baixa inundada i, bueno, rapidíssim. O sigui, jo estava mirant com plovia, he anat un moment a dins al menjador i quan he tornat a sortir i abaixava tota l'aigua.
2: No serà fins que es faci de dia que es podrà veure la magnitud dels danys provocats per una pluja que ha durat molt poca estona, però que ha deixat el poble sense llum i sense cobertura i que tot just s'està recuperant per zones.
0: Al Camp de Tarragona, la comarca que ha registrat més incidències és el Baix Camp. Diverses poblacions han registrat pluges torrencials. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Poblacions com Vinyols i Els Arcs, a Riudecanyes i Mont-roig del Camp han registrat acumulacions d'aigua torrencials de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. També ha caigut molta aigua a Cambrils. És la població del Camp de Tarragona que ha concentrat més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers han revisat una casa on ha caigut un llamp sense causar ferits. També han fet un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis de l'Ajuntament de Cambrils, Enrique Arce, ha dit a 3 que t'info que la gent imprudent continua creuant ponts inferiors que estan inundats.
11: Inunda les baixades de sota la via del tren i tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterreny i al final pues, acaben sempre allà.
10: A Vandellós, els bombers també han fet dos rescats més. L'ACA ha demanat que la gent no s'apropi als rius i rieres de la comarca. A Tarragona, ciutat, la majoria d'incidències estan vinculades amb l'acumulació d'aigua en vies urbanes i la mobilitat. L'aigua s'ha tornat a acumular en punts habituals, com l'accés a la platja de la Rabassada, la rotonda dels Conills de Sant Pere i Sant Pau, el pont del Serrallo o el polígon Francolí, on mitja dotzena de cotxes han quedat atrapats per la pluja.
12: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'altre tema destacat del dia és que el Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
13: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, la decisió ha de ser immediata.
14: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
13: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa, el Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
15: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència a Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. La seguida, a Waterloo, Bruno Fortiamiras.
16: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
15: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
16: Admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
15: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
16: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva, i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
17: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
16: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta el final de la repressió, però avisa que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol.
18: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
0: Esquerra confia ara que el Suprem li aixequi la inhabilitació, cosa que permetria a Junqueras presentar-se a les eleccions catalanes. Més reaccions. Els exconsellers Dolors Bassa i Toni Comín, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, celebraven la decisió del Constitucional perquè acosta, diuen, el retorn dels exiliats.
19: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i per això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
20: Per fi, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures.
0: De fet, ha estat el recurs d'empara de Dolors Bassa el primer que ha resolt el Constitucional i a partir del qual es fixa la doctrina que haurà d'acatar ara el Suprem. Junts per Catalunya celebra l'amnistia com una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont. El secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, insisteix, però, que l'amnistia no representa girar full del conflicte polític.
21: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi, l'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix.
0: I Pedro Sánchez també celebra la resolució del Constitucional sobre l'amnistia, tot i que tanca la porta a reunir-se a curt termini amb Carles Puigdemont. En canvi, el govern de la Generalitat, que també ha aplaudit la sentència, diu que Salvador Illa s'ofereix a rebre l'expresident a Palau, com ja ha rebut antics caps de l'executiu, Àlex Giral Robert.
22: Pel president espanyol, la sentència del TC és una victòria per a la convivència a Catalunya i la cohesió al conjunt de l'Estat. Sánchez diu que la llei d'amnistia no es va fer pensant en partits ni persones concretes i que per això no es penedeix d'haver-la impulsat malgrat els revessos de Junts durant la legislatura.
23: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra. Lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana.
22: Això sí, d'escar carta a trobar-se amb Puigdemont ara que ha arrencat la precampanya.
1: Estamos en tiempo electoral, por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
22: El líder de Junts tindrà més fàcil reunir-se amb Salvador Illa. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha plantejat una recepció a la Generalitat en les mateixes circumstàncies que altres expresidents.
3: El temps ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia. La mateixa rebuda tensió que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
22: A l'altra cara de la moneda, el PP ha assegurat que amb l'aval del Constitucional queda liquidat el negoci, diu, que els socialistes i els juntaires van firmar.
4: El fin de la transacció. Una investidura a canvi d'una amnistia, termina la legislatura i Puigdemont ja té l'amnistia.
22: Era Esther Muñoz, portaveu dels Populars al Congrés.
23: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
24: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem de refiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
23: 3CAT Info.
0: Més coses, Pedro Sánchez podrà tirar endavant el decret que atura els desnonaments i protegeix els llogaters a les portes de la campanya electoral. El PNB permetrà que es pugui aprovar a la Diputació Permanent del Congrés, tot i que tombarà el segon decret, que era el dels lloguers indefinits. El president espanyol ha defensat les seves mesures d'habitatge en una compareixença a la Moncloa que el PP ha denunciat a la Junta Electoral Madrid, Dani Sainz de Aja.
25: A Sánchez li ha sortit la jugada. Amb el Congrés dissolt, el PP, Vox i Junts deixen de tenir majoria a la Diputació Permanent i el PNB, que hi té la clau, anuncia que aprovarà un dels dos decrets d'habitatge que es van tombar divendres. Ho ha confirmat la portaveu Maribel Vaquero.
26: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
25: El PNB considera que el nou decret aprovat pel Consell de Ministres dona més garanties als petits propietaris. El text manté la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. Com a novetat, amplia les restriccions de compra dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més o inclou préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis. Cal intervenir al mercat, ha defensat Pedro Sánchez l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
27: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
25: Ho ha dit des de la Moncloa en una compareixença que el PP considera pròpia d'un acte de campanya i per això l'han denunciat a la Junta Electoral.
0: Mentre no es publiquin els decrets aprovats al BOE, els desnonaments continuaran. El sindicat de llogateres denuncia que aquest dimecres n'hi ha un de previst a l'Hospitalet de Llobregat que afecta una família vulnerable i també el d'un bloc sencer al carrer Llenguadoc, al barri de Sant Andreu de Barcelona, que afecta 50 veïns. Barcelona, Roger Santaló.
28: En aquest bloc del barri de Sant Andreu, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Aquests últims dies els han passat amb altibajos, com la Hanna, pendent de si al final el decret es publica a temps i impedeix el seu desnonament.
29: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
28: Malgrat la finestra d'Esperança, la Lara, del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, és crítica amb l'acció del govern espanyol en matèria d'habitatge.
30: Pedro Sánchez ha tingut 8 anys per fer alguna cosa per millorar la situació d'habitatge del país i no hi confiem. Aquests decrets són de mínims, però són necessaris per la situació actual, però nosaltres el que volem és acabar amb el negoci de l'habitatge.
28: Si res no canvia, el desnonament està previst per aquest dimecres a les 8 del matí, malgrat les peticions dels activistes d'arribar a un acord amb la propietat per aconseguir un lloguer social pels veïns.
0: Encara en habitatge, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprova comprar 5 blocs de pisos del barri del Samuntà perquè no passin a mans d'un fons d'inversió. En total són gairebé 150 habitatges i diversos establiments comercials. Un és la sabateria de l'home que es va suïcidar la setmana passada perquè volien desnonar-lo del local. L'Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
2: La voluntat de l'Ajuntament és quedar-se als edificis i subrogar tots els lloguers vigents, inclosos els de renda antiga. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat.
5: És un dia important, malgrat el punt que, evidentment, aquesta operació no solucionarà el problema de l'habitatge, ni a la nostra ciutat ni al nostre país, ni donarà resposta als joves que necessiten construir el seu futur, però, mica en mica, deien, s'omple la pica.
2: El ple, amb els vots del PSC i Comuns, ha donat llum verda a una partida de 27 milions d'euros per l'operació que es faria exercint el dret de tanteig i retracte. Això garanteix que el consistori tingui preferència per davant del fons immobiliari que negocia amb els actuals propietaris.
0: També Barcelona i Igualada han anunciat iniciatives relacionades amb l'habitatge. A la capital de l'Anoia s'ha començat a penalitzar els pisos buits de grans tenidors amb un recàrrec del 50% de l'impost de béns immobles i l'Ajuntament de Barcelona ha començat a treballar per incrementar l'IBI fins a un 150% als pisos turístics. Una mesura prevista en els nous decrets d'habitatge. Podria recaptar, diuen, entre 7 i 8 milions d'euros. L'habitatge és un dels motius principals que ha portat a la convocatòria d'una vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. La COE, però, dubta de la legalitat d'aquesta vaga general anunciada pels sindicats perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral ni que tampoc depenen de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. El president de la patronal, Antonio Garamendi, considera inadmissible la convocatòria. En una entrevista a Onda Cero, Garamendi ha denunciat que s'hagi convocat per motius electorals.
6: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
0: Pel professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra, Eusebi Colàs Neila, no hi ha dubtes de la legalitat de l'aturada. Són declaracions al Catalunya Migdia.
7: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
0: D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Se'ls investiga per desordres públics, danys amb incendi i atemptat contra agents de l'autoritat. Un menor detingut ja havia quedat en llibertat, igual que un altre detingut, en aquest cas major d'edat, pendent que el citi al jutjat.
23: 3CAT Info.
0: On també hi ha protestes és a França. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país per afegir-se a les manifestacions d'estudiants que des de fa setmanes estan posant contra les cordes al govern. Les xifres oficials parlen de 250.000 manifestants, però les organitzacions les eleven a 450.000. La gran mobilització ha derivat en enfrontaments amb la policia en diverses ciutats i això ha fet dir al primer ministre que aquestes protestes són les més violentes en dècades. Aquest dimecres als estudiants els toca fer balanç. París, Isabel Galí.
8: Si no continuen bloquejats i acaben obrint les portes avui, els instituts de França tindran temps per debatre sobre les protestes en lloc de fer classe. El primer ministre, Sébastien Lecornu, considera que donar-los 3 dies de democràcia interna permetrà fer tornar el moviment estudiantil a les aules i també reflexionar sobre la violència que s'ha generat al voltant de les protestes.
9: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
8: Al final de la manifestació d'ahir, en canvi, van ser grups de pares els que es van desplegar fent cadenes per protegir els seus fills de la policia.
0: I la Comissió Europea planteja suspendre el vot dels nous socis en cas que vulnerin els valors comunitaris. La mesura estaria vigent durant els primers 15 anys d'adhesió al projecte europeu. L'objectiu és evitar que un sol país pugui vetar les decisions dels 27 perquè hagi canviat la seva tendència pro-europea, com ha passat en els darrers anys amb Hongria. S'aplicaria amb infraccions greus respecte als drets fonamentals o als principis de cooperació. L'òrgan vol agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, rebaixant els dubtes dels actuals membres sobre acceptar nous socis que puguin posar posar entre bancs el seu desenvolupament polític i econòmic. Marta Kos és la comissària europea d'ampliació.
10: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa, i aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
0: Els països que tenen més possibilitats d'entrar a la Unió Europea són, en els propers anys, Albània, Moldàvia, Ucraïna i, sobretot, Montenegro. Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
11: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a Primera Divisió i el Barça jugarà dissabte a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la 4ª titularitat en els 4 partits que ha disputat Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic ha jugat per la seva banda els 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
12: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
11: També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol, Derkusic, que tampoc ha jugat.
23: 3CAT Info.
11: Precisament el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts a part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El conjunt femení Catacoll deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya: Irene Paredes, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció. Caroline Graham és baixa per al partit d'anada de Noruega de classificació del Mundial contra Romania.
23: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández, tècnic gironí.
13: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estem molt contents de formar part de la història d'aquest club.
11: També ha debutat en aquest cas d'aquesta temporada a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-77 contra el Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitzenas Manresa a l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm Alemany, el Nou Congost, en la segona jornada. I encara un apunt de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Euroliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como a Itàlia, entre ells el Barça. Diverses fonts no descarten, però, arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la fase de la Champions. Sergi Cabanes, jugador vallesà.
1: És molt important començar amb bones sensacions. És un grup molt competit. Crec que havíem de venir aquí creient en nosaltres, en el nostre sistema. Hem tingut moments d'altibaixos, però hem jugat com un equip, hem jugat fins al final. I al final una mica la tàctica ha sigut la que ens ha decantat. Ens hem agafat a aquesta distància de dos i després l'hem defensat amb totes les nostres forces i al final hem aconseguit el resultat.
11: I un apunt de tennis, perquè l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027. El número 1 de l'ATP posa punt i final al seu any esportiu.
23: 3CAT Info. Són 6:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. I l'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions als bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre, municipis com Xerta o Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de la R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits. Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. I de seguida us explicarem que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa al PSOE el cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix l'acusació particular, li ha demanat que citi al PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. Comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern municipal a arribar a un acord amb els treballadors de les biblioteques públiques. Ho ha fet en una sessió extraordinària forçada per part de l'oposició. Aquest dimecres hi ha una nova reunió per acostar posicions. Els esports, què destaquem, Joan?
1: Que ha acabat l'aturada de seleccions. Aquest dimecres tornen tots els internacionals. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts.
0: I pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava aquesta matinada. Aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
2: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Bandeneide, la decisió ha de ser immediata.
3: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i per tant estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
2: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa. El Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació als jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència de Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. Allà a Waterloo l'ha seguit Bruno Forteamiras.
5: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
4: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
4: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
5: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
6: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
5: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per cert, que l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no ingressarà a la presó a canvi de fer un curs per prevenir la corrupció en un centre oficial, com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial del govern espanyol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia va condemnar Laura Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
7: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'altre gran tema del dia són els aiguats, 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en un municipi com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua, ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
9: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs, un petit incendi. Evidentment, doncs, això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El Fort Aiguat ha fet desviar i cancel·lat desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT i s'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. La consellera de Salut, Olga Pané, defensa aplicar mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic. Ho ha dit a l'Hospital Vall d'Hebron, que és un dels centres més afectats pels aiguats d'aquests últims dies.
10: Hem d'anar veient amb tota la, que és la nostra xarxa quins són aquells elements estructurals que hem de posar al dia. N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
0: Al Vall d'Hebron, els efectes d'aquest episodi de pluja han obligat a reprogramar 54 intervencions i han afectat 9 quiròfans del complex sanitari, 4 dels quals encara no han recuperat l'activitat. L'Hospital de Granollers ja funciona amb normalitat, excepte l'àrea de farmàcia on es preparen els fàrmacs per a oncologia. El Parc Taulí de Sabadell dona suport de moment al centre perquè no hi hagi afectacions assistencials. Doncs bé, els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho enmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a 3cat.info Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
0: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
7: 3cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En el primer dia de precampanya per al 29N, el PP ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pel cas Leire, el de les presumptes clavegueres del PSOE per frenar les investigacions a l'entorn del president espanyol. Acte seguit, el jutge Santiago Pedraz ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha d'imputar el partit de Sánchez per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. A més, en el primer dia que es podia sol·licitar el vot per correu, dirigents de pes del PP han posat en dubte les garanties d'aquest mètode electoral, entre ells la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el de l'Aragó, Jorge Azcón.
12: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
13: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
0: Però la direcció del partit se'n desmarca, són declaracions del portaveu Borja Sémper a Onda Cero.
14: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire.
0: Per cert, que l'avançament electoral ha forçat el Suprem a reactivar el tema dels vots dels nacionalitzats per la llei de nets. L'alt tribunal ha donat 48 hores a les parts perquè hi diguin la seva. Fa un mes, els magistrats van donar la raó a Vox i van decidir suspendre provisionalment el dret de vot dels milers de descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol gràcies a l'última llei de memòria democràtica. Més temes judicials. La jutgessa que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al president de la comunitat autònoma, Juan Jesús Vives, que li entregui el llistat de trucades que va fer a Pedro Sánchez o al seu cap de gabinet els dies 27 i 30 de juny. Segons Vives, va intentar contactar amb el president espanyol fins a 10 cops els dies previs als fets i assegura que no va aconseguir parlar directament amb ell fins al 30 de juliol. El govern espanyol ho ha desmentit i remarca que el president de Ceuta només va demanar parlar amb Pedro Sánchez el dia de l'entrada massiva.
7: 3cat Info.
0: Obrim plana internacional, l'extrema dreta alemanya presidirà el Parlament de Landesaxònia-Anhalt, on va arrasar en les eleccions de fa un mes. És la primera vegada que això passa en aquest país des de la Segona Guerra Mundial i, com que no té majoria absoluta, ha implicat el trencament de l'anomenat tallafocs, el veto de la resta de partits. El candidat d'Alternativa per Alemanya ha rebut 4 vots inesperats. Berlín, Jordi Regàs.
15: Amb 48 vots, 6 més dels estrictament necessaris, ahir van proclamar Tobias Haus nou president del Parlament de Saxònia-Anhalt. Té 35 anys i és de la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. El resultat indica que alguns diputats dels partits tradicionals, no se sap quins, la votació és secreta, han trencat el cordó sanitari. És el que ha demanat el nou president de la cambra parlamentària, Tobias Haus.
16: El temps del cordó sanitari hauria de passar a formar part del passat. Per això desitjo que aquest Parlament regional, tot i les seves normes i contradiccions polítiques, sigui un lloc en què parlem els uns amb els altres, que parlem entre tots abans de descartar per principis la conversa.
15: Ulrich Siegmund ara sí té pràcticament assegurat el càrrec de primer ministre. La investidura serà el desembre. Només li caldrà que els 4 diputats trànsfugues que l'han votat avui ho tornin a fer quan es presenti a la investidura. La República Federal ja es pot anar preparant per tenir un primer estat federal a tots els efectes en mans de l'extrema dreta.
0: Encara a Alemanya, ha detingut l'excap dels serveis secrets alemanys, August Hanning, entre el 1998 i el 2005, sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, obtenció de secrets d'estat i activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'Estat, que, segons la Fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial destinada a ús intern i a la Cancelleria. No s'ha especificat a quin país anaven a parar aquests documents, tot i que alguns mitjans descarten que fos Rússia. No és la primera vegada que els

0: mar. Això és absolutament inacceptable.
1: Absolutament indepustimo.
2: El temps.
3: Amb Néstor Gómez.
4: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem de refiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Seguim repassant més qüestions. L'electricitat marca el preu més alt en gairebé 4 anys. Aquest dimarts ha superat els 200 euros per quilowatt-hora al mercat majorista, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Jordi Soler, expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
5: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
3: L'increment del preu majorista de l'electricitat encareix de manera directa i immediata el rebut de les llars amb tarifa regulada i pot afectar les tarifes de mercat lliure quan toqui revisar-les. El jutjat d'instrucció de Lleida ha enviat a presó provisional un dels dos detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga ara per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albàcar.
6: Els dos homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per la mort dissabte passat d'una persona que va aparèixer en un descampat del barri de la Bordeta encara inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una baralla. Este dimarts, els dos sospitosos han passat a disposició judicial i s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels dos, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de comparèixer mensualment al jutjat.
3: I comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions, Núria Paraire.
7: S'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Ses Hores. L'alcalde Martí Pujals explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
8: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho han explicat al Ministeri, que els està passant a molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó. I això, amb el temps, s'ha vist que és totalment incompatible. Llavors, ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
7: Després d'aquestes obres d'emergència, el Ministeri de Cultura elaborarà un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
3: El conflicte laboral dels treballadors de les biblioteques de Barcelona, que porten més de 4 mesos de vaga, ha fet aquest dimarts un pas endavant per resoldre's després que en un ple extraordinari urgent s'hagi instat al govern municipal a arribar a un acord. El ple l'havien reclamat Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que han aconseguit aprovar la resolució amb l'abstenció del PP i Vox i el vot contrari del PSC. En el text aprovat es retreu la falta de voluntat de diàleg del govern municipal. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha demanat que la Diputació de Barcelona també intervingui en el conflicte i considera que amb aquest ple s'han prioritzat els interessos electorals per sobre dels laborals.
9: Crec sincerament que avui no ens hem convocat aquí per proposar solucions al conflicte bibliotecari. Crec que avui estem aquí per qüestionar l'acció de govern i per incidir de nou en missatges clarament electorals. Em pregunto per què Barcelona en Comú, que cogoverna les biblioteques de Barcelona, no assumeix el seu paper institucional i es refugia un cop més en el còmode paper de representant dels treballadors.
3: Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, confia que la resolució del ple serveixi per acostar posicions en la reunió prevista

0: està per aquest dimecres amb els treballadors. Són declaracions a aquesta emissora.
1: Sap greu la resposta que ha tingut el regidor Mercè, perquè clarament ha tirat pilotes fora carregant contra la Diputació de Barcelona i no ha donat una resposta clara, però tot i així demanem, pues, amb certa expectativa de si realment hi ha un canvi i un acostament cap a les nostres demandes.

0: La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 al 25 d'octubre al Circ Cric. El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions d'artistes, com ha explicat la directora del festival, Montserrat Trias.
1: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
0: Entre les propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival. I el Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural. La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del D-Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa, com ha explicat aquest dimarts el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta.
2: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia amb metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
0: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Asunción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegas.
3: 3CAT Info.
0: El millor croissant artesà de mantega de l'Estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona, situada al carrer Verdi. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. L'establiment de la Vila de Gràcia, que va obrir fa 3 anys, s'ha imposat a una seixantena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. La pastisseria Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat. I encara en gastronomia, el bacallà ha estat el producte estrella de les xerrades d'aquest dimarts al Saló Sant Sebastià en Gastronòmica. Xefs de Noruega, Portugal, Euskadi o Catalunya han explicat quines han estat històricament les grans rutes internacionals de comercialització d'aquest peix atlàntic i les respectives receptes de les diverses cuines nacionals. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
4: La jornada ha arrencat de bon matí al port de Passaia, amb un grup de cuiners que han escenificat com es descarregava manualment aquest peix, sec o en salaó, des de la nau San Juan, un antic balaner del segle XVI reconstruït. L'encarregat d'explicar la presència secular del bacallà al receptari català ha estat Eduard Gascons, excap del restaurant Els Tinars de Llagostera.
5: No, jo puc parlar de la cuina del meu país, de l'Empordà, de Baix Empordà, no? Perquè en allà hi ha dos pobles que encara ho estan treballant, això com és Palafrugell amb Besniu i Sant Feliu amb el Pixopalo, no? Vull dir que encara, des de fa segles, que aquí estem treballant el mateix bacallà, el mateix plat, tal com era. No tots els restaurants, s'ha perdut una mica, però, bueno, encara es fa.
4: L'escriptor nord-americà Marc Kurlansky ha presentat al certamen basc el seu llibre El bacalao, biografia del pez que cambió el mundo, un volum que mostra com el bacallà sec, al ser un producte que no caducava, va tenir durant segles una importància vital a les cuines i l'economia d'Europa i Amèrica.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
6: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels clubs i aquest cap de setmana ja torna la Lliga de Primera Divisió. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final d'aquesta Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la 4ª titularitat en els 4 partits que ha disputat a Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsir, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic, per la seva banda, ha jugat als 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
7: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no, no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
6: També jugats aquest dimarts a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol Derkusic, que tampoc ha jugat.
3: 3CAT Info.
6: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'ha exercit amb els seus companys des de que es va lesionar el Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana, Catacoll, deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar una doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya. Irene Paredes, Patri Guijarro, Clara Serra Jordi i també Clàudia Pina.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández és el tècnic gironí.
8: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
6: També ha debutat, en aquest cas, aquesta temporada i a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-75 contra l'Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitzanàs Manresa a l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany al Nou Congost. I també en bàsquet, Oleg Balcherovski ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: La plantilla es totalmente nueva, pero a mí cada derrota que tenemos me duele mucho porque yo quiero ganar, da igual cómo, pero quiero ganar todos los partidos que se pueda, quiero estar arriba. Sí. Ya mismo, da igual si somos 11 nuevos, 12, 20, pero hay que dar pasos adelante y hay que estar a tope. Bueno, podemos tener paciencia, pero igualmente con paciencia podemos ganar y jugar partidos, porque yo creo que tenemos talento y físico para competir y para ganar los partidos que hemos perdido.
6: I encara un apunt més de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa, entre ells el Barça, tot i que diverses fonts no descarten arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la primera fase de la Champions. Aquest dimecres torn per l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que debutarà a casa a 8:45 del vespre contra el Novi Beograd. I en tennis, Jannik Sinner serà baixa fins al 2027 per una lesió al genoll dret i posa punt i final al seu any esportiu.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
11: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I avui tornem a ser en ruta, a fer el matí de Catalunya Ràdio en ruta per repassar les conseqüències d'un nou episodi de tempestes que aquesta vegada ha escombrat tot el país de sud a nord, deixant les quantitats més importants a la costa de Tarragona i també a Barcelona. Ara mateix som en ruta camí de Xerta, on hi van caure 110 litres en poca estona. Els carrers van quedar totalment inundats i els bombers van haver de rescatar diverses persones que van quedar atrapades en els seus cotxes. A aquesta hora saludem Eloi Cordomí, el nostre meteoròleg. Eloi, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ricard.
0: Anem a fer un repàs d'on ha plogut més aquesta matinada.
1: Mira, les tempestes van entrar per l'interior i a llocs de les comarques de Lleida que van caure 20-30 litres per metre quadrat, però un dia més, quan van arribar a la costa, es van reactivar i va ser en tot aquest tram on es van aconseguir, on es van produir aquestes quantitats més elevades. Deies aquest 110 de Xerta, 84 al Dover, també el Baix Ebre, a l'Hospitalet de l'Infant 71 litres, a Tarragona 72, Sitges 67, després a Viladecans, al Baix Llobregat 58 litres, al Port de Barcelona 49 litres i després la resta de tempestes sí que van anar perdent intensitat, ja no va caure tanta pluja en tan poc temps. Hem de pensar que bona part d'aquestes pluges van caure en una hora. Per tant, va ser una tempesta de curta durada en comparació amb les altres que hem anat vivint, però sí que amb intensitats molt altes, que en alguns casos van arribar fins als 50 litres en mitja hora.
0: És un temporal que tampoc sortia als models. És a dir, les previsions deien que ahir la tarda s'esperava l'arribada d'un front que podia deixar pluja localment forta en alguns punts de Catalunya, però que en general havia de ser molt menys intensa que els dies passats. I aquí tenim les conseqüències, inundacions. I també, Eloi, hi havia molts llamps i trons aquesta nit.
1: Molta activitat elèctrica, sí. Estava revisant les dades de la xarxa de detecció de descàrregues elèctriques del Servei Meteorològic de Catalunya i aquesta nit ha detectat 9.000, més de 9.000 descàrregues de núvol a terra. Per tant, impactes que s'han donat o bé sobre terra ferma o bé sobre el mar. De fet, sobre terra ferma n'hi ha hagut 1.900. La comarca més afectada per aquests llamps han estat el Baix Ebre, amb més de 400 llamps, i el Baix Llobregat, amb més de 450 descàrregues.
0: I per avui, quina és la previsió, Eloi?
1: Avui una situació molt més tranquil·la, aparentment. De fet, el gruix de la tempesta ja s'ha allunyat, el tenim situat ja sobre Sardenya. Sí que hi ha un sistema de tempestes entre les Balears i el País Valencià que hem d'anar seguint. En principi no ens hauria d'afectar, s'hauria de passejar per davant de la costa, però no ens hauria d'afectar. I el que preveiem és que durant tot el dia puguem tenir ruixats a l'Alt Pirineu, ja aquest matí, fins i tot. A la resta, moltes clarianes, molts bancs de boira, també a les comarques de l'interior. I a la tarda, ruixats. Ruixats normals. De 20 litres en mitja hora tot estirar, que és una pluja intensa, però no tant com aquestes que hem viscut aquestes últimes hores. I aquests ruixats es produiran sobretot a les comarques de l'interior. Com que no els preveiem a la costa, en principi, doncs, no s'hauria de reactivar d'aquesta manera. És a dir, tots aquests dies el que hem vist és que en el moment que arribaven a la costa, les tempestes es reactivaven i deixaven molta, molta més aigua.
0: Doncs aquesta és la previsió i l'escenari que tenim ara mateix sobre la taula. Gràcies, Eloi. Fins ara. El principal integrant també és Rodalies. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs fins ara el que sabem és que els maquinistes s'han plantat, diuen que demanen més garanties per reprendre el servei de trens a la xarxa de Rodalies. En concret, el col·lectiu reclama rebre els informes que s'elaboren després de les marxes blanques, les marxes exploratòries per reprendre l'R1 fins a Blanes, l'RG1 entre Massanet i Portbou i els regionals de l'R1 R13 i l'R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i l'R17 fins a Port Aventura, trams ja validats pels tècnics d'ADIF. De moment encara no hem pogut parlar amb Renfe, per tant no ens han confirmat com està el servei aquest matí. El que ens deien ahir a última hora del vespre és que el servei arrencaria de forma similar al d'ahir. Això vol dir que l'R2 Nord, per exemple, només va fins a Granollers, després se va fer un servei de bus alternatiu per anar fins a Sant Celoni. L'R2 Sud sí que ja funcionaria. Ahir es va reprendre, de fet, la marxa després que caigués un arbre sobre la via del tren, sobre un tren que no va causar ferits per sol, però es va reprendre la marxa i avui també hauria de funcionar segons Renfe. I també l'R4 doncs, no funciona de Barcelona cap al nord. De moment estem a l'expectativa perquè sí que alguns usuaris en algunes estacions, com Granollers, ens diuen que no surten trens.
0: És a dir, aquí hi ha un conflicte entre el que diu ADIF, que diu que ja està tot a punt,
2: exacte.
0: I el que diuen els maquinistes que és que jo vull veure els informes perquè si no, no surto.
2: Exacte. De fet, hem de dir que a l'R4, ja no hi ha servei entre Barcelona i cap al nord, és a dir, cap a Sabadell-Terrassa. Això és així des del dilluns, no hi ha hagut servei. I ahir es va saber que, de fet, el motiu era que hi havia alguns maquinistes que veien que hi havia algun tram que no veien clar passar per allà, malgrat que ADIF doncs, ja havia dit que es podia passar per allà i que Renfe també havia fet les marxes blanques, les marxes exploratòries pertinents per dir que sí, que es podia passar per allà.
0: aquella vaga general que recordem que va haver-hi a principis d'any, al mes de febrer, hi havia, reclamaven canvis de seguretat, i una de les coses que el sindicat reclama o destaca que va acordar i que va acabar desconvocant aquelles aturades amb el Ministeri de Transports és que hi hauria exploració conjunta de qualsevol xarxa abans de tornar-se a iniciar. I el que es queixaria ara, en aquest cas, el sindicat, és que no hi ha hagut una exploració conjunta perquè no han participat en l'exploració i que, per tant, doncs, per això no surten. Bueno, en tot cas, com sempre, l'usuari és qui pateix les conseqüències i els maquinistes, que no entenc com es poden plantar si l'empresa diu que és segur. Però vaja, això ho resoldrem al llarg d'aquest matí. Parlarem amb el sindicat i parlarem també amb Rodalies. Anem cap a Granollers. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia, Ricard.
0: Quina és la situació ara mateix aquí?
3: Doncs una mica el que estàveu explicant, els maquinistes creuen que no sortiran, això és el que ens han dit des de que hem arribat aquí, diuen que es plantaran perquè tenen por. Ahir ens deien que va caure un mur a Vilanova i la Geltrú i doncs, que això els ha agafat por, que han decidit doncs, que no sortiran. La idea que em deien ara també és que vinguin aquí els maquinistes, que pujaran al tren, però en aquell moment doncs, es quedaran aturats en senyal de protesta. Ara mateix a Granollers cada vegada s'està acumulant més gent aquí a l'estació. Sí que veiem quatre informadors, hi ha una persona també a taquilla i dos supervisors més que estan organitzant doncs, tota aquesta gent. Renfe sí que està posant un bus cap a Sant Andreu com tal, també cap a Sant Celoni i cap a Martorell. Al meu costat, Ricard, tinc a la Sandra. Sandra, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Tu d'on vens i cap a on vas?
4: Jo vinc de les Franqueses del Vallès i vaig cap a Llinars del Vallès.
3: Però m'has dit que has vingut de les Franqueses fins aquí caminant.
4: Sí, caminant. M'he tingut que aixecar a més aviat per vindre cap aquí.
3: Però la idea era sortir de les Franqueses, agafar tu el tren en condicions normals, en un dia normal, però això no ha passat.
4: No ha passat i en teoria les Franqueses a Llinars tardo 8 minuts i ara tardo com una hora i mitja o més.
3: Ja ho sé, Enric, ara aquesta és la situació. És una de les passatgeres, de les moltes passatgeres que estan aquí fent cua. Ara sí que en veiem...
0: Parla amb passatgers. De fet, obrirem telèfons també, el 93017474. 93017474, per si hi ha algun oient que ens estigui escoltant, que es trobes una situació com aquesta atrapat, que no van els trens, doncs que ens ho pugui explicar. 93017474. Hi ha informadors, Marta?
3: Sí, n'hi ha quatre i ara mateix doncs, el que acaben de fer és organitzar doncs, tota una cua de tota la gent que està aquí aglomerada doncs, a les portes de l'estació. Doncs, estan fent una cua per poder-los pujar amb aquests autobusos que ara doncs, n'acaba d'arribar un que els portarà doncs, cap a Sant Celoni, aquest primer que en deien. I la resta sí que els estan enviant, en el moment que pregunten si hi ha trens o no, doncs directament els envien cap a l'estació d'autobusos que hi ha aquí davant i que agafin un segalers sí. I que s'espavilin una mica com poden. La veritat és que tampoc tenen molta informació. Aquí... Tota l'estona em diuen, Ricard, que mirin, que estan esperant ordres des de dalt i ja està.
0: És a dir, que cal que Rodalies digui ja alguna cosa, però a banda d'això, és veritat que si els maquinistes s'han plantat a primera hora del matí, és a dir, clar, la previsió d'això no hi és. És a dir, posar autobusos ara doncs trigarà una mica a arribar. També sí, els maquinistes, sí. Si veien que no era segur, també ho podien haver comunicat abans. Bueno, no sé, en fi, ara intentarem treure l'entrellat tot plegat, però que els maquinistes es plantin, perquè no és un espai segur. Quan Adif diu que sí, jo això no ho acabo d'entendre. Perquè si qualsevol persona va a una empresa i diu no vinc a treballar i l'empresa diu sí, vingui a treballar perquè és segur, no sé què passaria en una empresa normal. En tot cas, anem cap a... Ara seguim parlant amb tu, Marta, seguim connectant i ens expliques també què diu la gent.
3: Molt bé, fins ara.
0: Anem cap a un altre punt. Anem a Vilanova i la Geltrú, el Garraf, amb la caiguda també d'aquest arbre sobre un tren a la R2 Sud, per sort sense ferits. Vilanova, Montse Gené, bon dia.
5: Hola, bon dia. Mira, aquí han sortit els dos primers trens, el de 4:45 i 5:45, però ja no n'ha passat cap més. Ara ja fa 50 minuts que no en passa cap i es va acumulant gent aquí a l'andana. Hem trobat una usuària, la Mireia, mirant l'aplicació de DIF i veient com el pròxim tren s'anava retardant per la seva desesperació. Li han preguntat si sap què està passant.
6: Bueno, pues lo de cada dia, no ho sé, perquè no venen els trens. Marquen un horari i van canviant, i si no te'ls borren. Ho digo jo, agafen la borra d'un rai, volen, de la llet. Dic, estem així, i és que és indignant.
5: No hi ha informadors a aquesta hora i les pantalles no funcionen. Ara han dit per megafonia que queda interrompuda la circulació de trens cap al sud entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders per condicions meteorològiques adverses. Però no diuen res dels que van cap a Barcelona. De fet, ara mateix sentíem la megafonia i deia que passaria un tren per la via 3, que és on estem. De moment aquest tren, si és que ha de venir, doncs no vindrà. Vull dir, no ha vingut. No hi ha transport alternatiu operatiu de Renfe. A aquesta hora, i com deies, aquí a Vilanova i la Geltrú, doncs a la nit un tren es va veure sorprès per la caiguda d'un arbre i d'un mur i els passatgers van ser transbordats a un altre tren. Repetim, però, que els dos primers trens sí que han sortit en direcció a Barcelona. I no entenem per què, doncs, a partir d'aleshores ja no n'ha passat cap més, bueno, ja farà gairebé una hora, eh?
0: Sí, sí, perquè si surten els primers, entenem que els primers hauran arribat bé. No hi haurà hagut cap incidència, però entenem també que els maquinistes
5: clar, no
0: que han
5: sabem.
0: Arribat després han dit no em sento segur, per tant no surto. Bueno,
5: és ara, possible. No tenim informació d'aquests que han sortit a primera hora, però s'entén que han d'haver anat passant, és clar.
0: A veure si poguessis parlar amb algun maquinista que trobessis, Montse, i a veure si t'explica per què no surten.
5: Sí, sí, ho intentem.
0: Gràcies,
5: molt bé.
0: Montse. 93201-7474. Ens truca el Joan. Joan, bon dia. Hola, Joan.
7: Què tal? No, que estic sentint que diu que la R4 no ve cap a Terrassa, no va, però tampoc va cap a Sants, perquè a Cerdanyola tenia que anar jo cap a buscar l'AVE i no hi ha... O sigui, no hi ha trens. Ha sortit el senyor de l'estació, va dir que no hi ha venit cap avunt ni cap avall.
0: Vostè sortia
7: sí,
0: de
7: Cerdanyola
0: sí, i anava cap a Sants per agafar l'AVE i veu que tampoc funcionen els trens.
7: No funcionen. Ha sortit el cap de l'estació, va dir que no, que baixés, que no...
0: I a quina hora agafa l'AVE?
7: L'AVE ara a les 7 i alguna cosa. No, he tingut que tocar a la dona, despertar-la perquè me'n portés, clar. Perquè no sabia ni com anar.
0: Per tant, estaran amb cotxe, eh, en aquest sentit?
7: Exactament.
0: Bé, doncs esperem que pugui agafar l'AVE. Gràcies, Joan, per trucar. Que vagi
7: molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
0: Línies obertes al 93201-7474. Parlarem de Rodalies avui durant tot el matí, pel que veig, per aquest incident, perquè els maquinistes de moment s'han plantat, diuen que les vies no són segures i, per tant, de moment hi ha molts trens que no circulen. De seguida farem la fotografia de nou amb la Maria Fernández Noguera. Però abans també explicar-vos que és una nit en la qual el 112 ha rebut fins a mitjanit 61 trucades, per quasi 500 incidents relacionats també amb aquest nou episodi de pluges que explicàvem i que explicarem també durant tot el matí. 121 des del Barcelonès, 109 des del Baix Ebre. En aquesta comarca és on es va produir les primeres afectacions. I així és com sonaven ahir la tarda els carrers de Xerta. A veure com es desperta avui el municipi, des d'on farem el matí, a partir de les 8 del matí. Jordi Barranca, bon dia.
8: Hola, Ricard, molt bon dia.
0: Com doncs desperta Xerta?
8: Doncs mira, a hores d'ara poca gent encara pel carrer. El rastre, diguem-ne, de tot el fang, totes les pedres, tots els arbres que va arrossar l'aigua continua ben present. Aquí fins ben entrada la matinada, bombers i també equips de brigades de carreteres han estat treballant sobretot per netejar els punts més crítics que hi ha en aquest municipi d'aquí del Baix Ebre. Parlem sobretot de l'entrada per la C12, per una benzinera que ha quedat del tot impracticable. L'asfalt del carrer amb prou feina s'entreveu i un vehicle, una furgoneta petita, continua al voral de l'eix de l'Ebre, on precisament es va quedar ahir amb tota aquesta pluja tan intensa. Aquesta hora, com dèiem, poca gent encara pel carrer. Entre ells, el que hem trobat és el Joan, amb qui hem parlat, i ens deia això de sobre com ho va viure ahir, i sobretot el que es veurà avui, quan es faci de dia.
9: Va per edat, devia baixar un metro d'aigua, devia baixar. Tota la muntanya està seca, no hi ha arbres, se va cremar tot, això no ho he vist mai. El dimarts passat se va aparèixer una mica, però només una miqueta d'aigua, però el d'ahir va ser fort, que hi van caure 100 metres quadrats en una hora.
8: Un cop es faci de dia, com bé dèiem, s'evidenciarà fins a quin punt l'aigua ha fet mal i s'ha emportat, com dèiem, tot el que s'ha trobat per davant. A tocar d'un dels camps de tarongers, que estan al costat d'un dels barrancs del municipi, encara hi ha la imatge de diversos vehicles amuntegats. I és que el fet d'estar a tocar mateix dels ports va fer que l'aigua recollís tot el que es trobava per davant i que aquests barrancs, que de normal baixen amb molt poca aigua o ben secs, diguem-ne, no fossin autèntics rius. Tot això hores després que aquests carrers baixessin plens d'aigua i que els veïns estiguessin fins ben entrada la matinada traient aigua com podien, ja fos amb escombres, galledes, recollidors o mangueres.
0: Primer va ser a l'Ebre, després les pluges van pujar cap a la costa de les comarques de Tarragona. Allà el municipi amb més incidències va ser Cambrils, on hi van caure 60 litres. Els bombers van revisar una casa on va caure un llamp sense causar, en aquest cas, ferits. L'aigua també ha baixat amb molta força pels carrers de Sitges. Amb aquests trons que també van afectar, en aquest cas, a Sitges i moltes zones del país, unes pluges que van provocar també fortes afectacions al Prat. I com desperta avui l'aeroport? Lara García, bon dia.
10: Bon dia, Ricard. Doncs força desgavell aquesta hora a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Veiem molts punts en vermell a les pantalles que anuncien els vols i és que a causa del temporal s'han cancel·lat desenes de vols. Nosaltres som ara mateix a Vueling. Ens diuen aquí els serveis de l'aerolínia que han hagut de cancel·lar 12 vols nacionals pels temporals des d'ahir a les 8 del vespre. De fet, pels intèrfons ara mateix ho podem sentir. Demanen als passatgers dels vols cancel·lats que vagin als mostradors per mirar doncs, de solucionar cas per cas. Això sí, és un caos i molts passatgers es queixen que hi ha poca informació per part de les aerolínies. Ara mateix hi ha 5 vols a Madrid cancel·lats que estaven previstos per sortir a les 7 i a les 8, una a Logroño, una a Bilbao a les 7, a Màlaga també, a Palma de Mallorca a 8:45 i a Santiago a les 9 del matí havia de sortir i no sortirà. Amb tot això, doncs, hi ha gent que ha hagut de dormir dins l'aeroport del Prat, davant de les portes d'embarcament, i també gent que aquest matí està arribant a la TU i es queda penjada, i és que hi ha molts aquests vols doncs, que sortiran a moltes hores de retard, però altres que directament doncs, no es reprogramen. Hem parlat amb una d'aquestes passatgeres afectades, que és la Judit, que havia d'anar a Bilbao per feina i que ara diu que segurament doncs, hi hagi d'anar amb cotxe.
11: Doncs teníem el vol a les 7 del matí d'avui, dimecres, i anàvem cap a Bilbao, que en el nostre cas anàvem per feina, i res, ens l'han cancel·lat, o sigui, ens van avisar crec que al vespre per allà a les 11 i no ens donaven cap altra opció. Llavors ara estàvem aquí al mostrador, ens han dit que de moment no hi ha informació, potser hem d'esperar 2 hores o alguna més.
0: Doncs aquesta és la situació en aquest cas a l'aeroport. Per exemple, ara ens truca l'Albert. Albert, què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Tu, Albert, anaves a Menorca i ara mateix estàs penjat a l'aeroport.
12: Sí, el vol sortia ahir a les 22:40, van anar retardant. Vam aconseguir pujar en el bus i anar per la pista i, curiosament, que això no m'havia passat mai, el bus va tornar al punt d'origen, ens van fer baixar un altre cop i deien que mitja hora, que tal, bueno, al final hem passat la nit aquí, ens han donat el tiquet pel bocat, això sí, i ara estem esperant per embarcar, aviam si sortim d'una vegada. El tema és el que comenta tothom, és la manca d'informació i deixem gent molt jove al front d'aquestes situacions i aquí no expliquen ni res, perquè si t'expliquessin com a mínim t'organitzes d'una altra manera. Però
0: ningú de amb quina companyia volaves?
12: És Vueling.
0: Vueling. Ningú de Vueling va venir a donar-nos explicacions de res.
12: No, deixen, ja et dic, un personal molt jove, pobrets, que no tenen prou experiència i prou cintura i què vols que et diguin. I més que res, això és comprensible, tot el temporal, tot el que passa, però com a mínim aquesta falta d'empatia per part de les companyies i deshumanitzar tant, gent nen, gent gran, imagina't la situació. I, bueno, una miqueta és això, que com a mínim s'ho facin mirar una mica perquè perjudiquen moltíssim i ja et dic, i la falta d'humanitat jo crec que ja és flagrant en moltes coses, imagina't. Amb aquesta
0: molts
12: no costaria
0: ànims.
12: Pas gaire.
0: Albert, gràcies.
12: Sí, no, jo penso que arribarem. Vinga.
0: Adéu.
12: Sort i salut.
0: Que vagi bé. Ara mateix Rodalies ha fet un tuit a les 6:11 que diu que a causa del temporal de pluja registrades ahir, el servei ferroviari es veu afectat en el seu inici de servei. Hi ha un link que diu estat de servei, 2 punts, hi ha un link, apretes el link i posa error. O sigui, no es pot consultar el link ni l'estat de servei. Realment, la comunicació és una assignatura pendent a Rodalies de fa temps. 93017474, ens podeu trucar al telèfon del directe, al 93017474. Lara, ara mateix a l'aeroport, per tant, sensació de molta gent de caos, gent també, suposo, decepcionada, perquè veu com el seu avió està cancel·lat, eh?
10: Exacte, sí, caos, desgavell i sobretot gent que demana informació a les aerolínies i les aerolínies doncs, demanen als passatgers que vagin al mostrador, però tampoc els diuen gran cosa. Per exemple, aquesta noia de Bilbao li oferien anar a un vol demà a Bilbao, és a dir que la solució tampoc de moment no és gaire efectiva. De fet, just acabem de veure que Vueling ha cancel·lat un altre vol que havia de sortir a les 10:50 direcció París.
0: Doncs aquesta és la situació. Un matí més, matí de ràdio a Catalunya Ràdio. Són les 6:19. I anem a fer un cop d'ull a com està ara mateix la xarxa de Rodalies. Maria Fernández Noguera, ara mateix els trens funcionen o no funcionen?
2: Doncs ara mateix, com tu deies fa una estona, diguéssim que la comunicació a Renfe doncs, no és la millor o no és la més desitjable, perquè des de premsa el que ens estan dient és que ens esperem a tenir la informació perquè l'estan recopilant. És a dir, que més enllà d'aquest tuit que ara comentaves, que diu Renfe, Rodalies Renfe, diu que ara mateix el servei, l'inici del servei es veu afectat i que, de fet, no explica, que altres vegades ho expliquen, que hi ha autobusos alternatius, sinó que recomana demanen que la gent busqui transports alternatius, o sigui, una mica que s'espavilin pel seu compte. Doncs, més enllà d'això, no tenim molta més cosa. Hem de dir que l'aplicació de DIF, que és on es veuen, on es pot veure estació per estació quins trens arriben i quins trens surten, allà hi ha una aparent normalitat, i sí que el que hem pogut constatar és que a l'R2 Nord, a Granollers, on hi havia la Marta Viana, allà no estan sortint trens, i que a l'R2 Sud sí que han sortit dos trens, els dos primers, però que després s'han tallat aquests trens, ja no n'hi ha més, i de fet ara estan anunciant que la circulació està interrompuda també entre Vilanova i Sant Vicenç a causa de les pluges. Més enllà d'això, ara mateix Renfe oficialment no ens està dient res més.
0: Ha fet un tuit, que com dic, hi ha un link en, per consultar l'estat del servei, i entres en el link, i és una pàgina web de la Generalitat, que dona error. Diu, la pàgina no s'ha trobat. Per tant...
2: Exacte, i estem intentant parlar amb premsa des de les 6 del matí, no... Quan tingui tota la informació, et truco, diu.
0: Sí, és que el problema també és que, clar, molta gent està trucant en el telèfon del directe també, el 93017474, que ens demana explicacions, però és que tampoc les podem tenir perquè no ens donen explicacions.
2: Exacte.
0: No sabem ben bé què és el que està passant, perquè ni funciona la pàgina web, ni veiem com està l'estat del servei, ni tampoc podem fer una fotografia exacta de la situació. El que sí que podem dir és que hi ha maquinistes que estan demanant més garanties a Renfe per poder reprendre aquesta circulació a diverses línies de Rodalies, i que, per tant, doncs això fa que hi hagi afectacions ara mateix importants arreu del país. Gràcies. Tornem cap a Granollers. Em sembla que era Marta Viana. Bon dia.
3: Què tal, Ricard? Molt bon dia. Mira, t'he tornat a sortir a l'estació aquí a fora perquè hem entrat, però ha vingut una persona i ens ha dit que no podíem gravar dins si no teníem permís, per tant hem hagut de sortir a fora i m'he trobat el Xavi. Xavi, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
3: Tu em deies que havies pujat al tren, però t'han fet baixar. Com ha anat això?
13: Sí, jo he arribat com cada dia, una mica abans de les 6, i hi ha un tren a les 5:55 direcció aeroport. L'han anunciat, hem pujat, però al cap de res ens han dit que no sortia.
3: I ara què us han tornat a dir? Perquè com que nosaltres ens hem hagut de quedar fora, sí que sentíem la megafonia, però no sabem què us han dit perquè no hi hem pogut entrar.
13: Sí, hi ha informació, és per megafonia anunciant trens, però la gent, els treballadors d'aquí diuen que no surt, i ara a pantalla ha sortit un avís que la circulació està interrompuda.
3: No us han dit res més, eh?
13: No.
3: Què faràs ara?
13: Doncs buscar-me la vida, si buscar el bus o veure com baixo fins a Barcelona.
3: Doncs moltes forces i molts ànims.
13: Gràcies.
3: Ricard, aquesta és la situació de molts afectats d'aquí. Ara mateix està sortint força gent de dins l'estació perquè realment el tren hi és, jo l'estic veient. Em deia també una informadora que sí que havia vingut el maquinista, però que aquest tren a hores d'ara doncs no sortirà.
0: O sigui, l'informador que t'has trobat, Marta, el que t'ha dit és que no pots gravar, però
3: sí,
0: no t'ha donat
3: exacte.
0: Cap tipus d'informació.
3: No. És a dir, posa si no tenia permís, doncs cap a fora.
0: A dir que no es pot gravar, però no a informar. Molt bé, realment... Molt bé. Gràcies, Marta. Fins ara.
3: Vinga, fins ara.
0: Mentrestant, cop d'ull també al temps. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia. Doncs mira, ara tenim alguns ruixats que van arribant per les comarques de l'Alt Pirineu, són molt moderats, i a la resta la tendència és que s'obrin clarianes. Tot i això, avui hi ha molts bancs de boira, per tant encara queda molta humitat. Aquestes boires s'aniran aixecant. Avui al matí tindrem moltes estones de sol i a la tarda més inestabilitat, amb ruixats, tempestes que avui afectaran sobretot a les comarques de l'interior. Per tant, com que en principi no entraran en contacte amb aquest mar tan calent que està afavorint aquests fenòmens tan extrems, avui les tempestes haurien de ser molt més moderades, les més potents, segurament cauran al voltant del prelitoral. Aquí s'esperen pluges de fins a 20 litres a mitja hora, també ho adverteix amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya. Hi haurà ruixats del Pirineu, Perepirineu, potser en alguns punts de les comarques de Girona. Sí que anem seguint un sistema de tempestes que hi ha entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear. En principi no hauria d'arribar a la costa, però ho anem seguint. I les temperatures avui poden arribar entre els 26-27 graus, fins i tot en alguns punts del litoral. Demà sí que baixarà la temperatura d'una forma notable i tindrem algunes tempestes que poden ser fortes altra vegada al litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona. La resta, molta més tranquil·litat, pendents també de la baixada de la temperatura que farà que també a la Vall d'Aran puguin produir-se demà algunes nevades a 2.000 metres d'altura.
0: Són les 6:24. Gràcies, Eloi. Anem a actualitzar-nos ara a aquesta hora també amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Bon dia.
14: Bon dia.
0: I comencem parlant d'aquestes pluges, perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents d'aquest temporal de pluja que afecta Catalunya. Ara ho explicava l'Eloi, perquè aquest matí es farà una nova reunió també de Protecció Civil per fer seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat.
15: Sí, ahir a la tarda vespre el telèfon d'emergències va rebre més de 600 trucades pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país, van anar-se desplaçant cap al nord, però on van fer més mal van ser les Terres de l'Ebre, sobretot en municipis del Baix Ebre, com Paüls o Xerta.
0: I a tot això, com dèiem, les pluges van començar a l'Ebre, però van anar avançant cap al nord i també van descarregar amb força el Garraf.
14: A municipis com Cambrils i Sitges es van inundar passos a nivell i a Vilanova i la Geltrú un arbre va caure sobre un comboi de rodalies. L'accident no va provocar ferits, tal com explicava l'alcalde de Vilanova, Joan Lluís Ruiz, en declaracions al Catalunya Nit.
16: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs un petit incendi, evidentment doncs això ha generat una certa alarma.
14: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després.
0: I al Camp de Tarragona, la comarca que va registrar més incidències és el Baix Camp. Tarragona, Ricard Buigas.
17: Poblacions com Vinyols, en Riudecanyes i Mont-roig del Camp van acumular més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Cambrils és la població del Camp de Tarragona que va concentrar més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers van revisar una casa on havia caigut un llamp sense causar ferits. També van fer un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis, Enrique Arce, diu a 3Cat Info que hi ha gent imprudent que continua creuant passos inferiors.
18: Tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterren i al final pues, acaben sempre allà.
17: A Vandellós, els bombers també van fer dos rescats més. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els episodis de forts aiguats generen també por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat.
15: Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho emmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic.
0: Ho detalla Mònica Mas.
19: La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana, ho explica a Catalunya Ràdio Núria Casanovas, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i experta en meteosensibilitat.
20: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana, quan potser no caldria, no? Ha d'estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
19: Per fer-hi front proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar, si es pot, i planificar què faríem en cas que es compleixi aquest desastre meteorològic. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Ens truca la Maria. Maria, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Des d'on truques, Maria?
21: Des de Sant Vicenç de Calders, de...
0: I què és el...
21: Digues, del Vendrell.
0: Tu diràs.
21: Bueno, doncs pues hem arribat a l'estació i ens han informat, aquí com a mínim hi ha informadors de l'Ogirail, dient-nos que, bueno, que els trens no circulen entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú i que si volem pas alternatiu ens hem d'anar amb la R4 fins a Barcelona i arribarem a les 8 en punt del matí i sortirà a les 6:25. Això és tot el que ens han pogut dir. Ara està arribant al Regional Express, a la via 1, però no ens deixen baixar a buscar-lo. I no sé si és que faran baixar els passatgers i els passaran a l'altre tren o què faran. Però diuen que fins que no netegin la via no poden circular trens.
0: Quanta gent sou ara mateix aquí, Maria?
21: Pues unes 50-60 persones ben bé.
0: Clar, a més anirà pujant perquè és primera hora del matí i entenc que quan arribi a l'hora punta doncs serà més complicat, no? Gràcies, doncs, Maria, per trucar. Que vagi molt bé i ànims.
21: A vosaltres, gràcies.
0: També ens truca el 9-3-2-0-1-7-4-7-4, la Marta. Marta es troba a Granollers, Marta?
22: Hola, Marta, sí, Ricard.
0: Ets tu, Marta. La nostra Marta. Val, perdona, disculpa. Digues, Marta.
22: No, que està passant una situació bastant surrealista aquí a l'estació de Granollers, perquè per megafonia van sonant els missatges que ja estan normalment gravats on anuncien tots els trens, tots els diferents trens que haurien de sortir des d'aquí, però alhora també per megafonia doncs van dient que no es faci cas a aquests missatges gravats. Per tant, situació força surrealista la que s'està vivint aquí a Granollers i mentrestant... Clar, estan ja gravats i com a mínim el que estan fent és anar avisant que no es faci cas a aquests missatges gravats. Aquesta és la situació que s'està vivint aquí.
0: Quanta gent hi ha aquí, Marta, doncs, més això, o
22: menys? Home, doncs ben bé hi ha un centenar de persones que estan aquí esperant els autobusos que ara a poc doncs, van arribant. Sí que ja han sortit cap a Martorell, cap a Sant Celoni, i el que estan esperant són molta gent que està esperant anar cap a Barcelona i que aquests busos de moment no arriben.
0: Recordem que Rodalies ha fet un tuit dient que no funcionava el servei amb un link on s'actualitzava l'estat del servei i que no funciona aquest link. Un tuit que ha penjat fa uns 17 minuts i que encara no han despenjat. O sigui, encara ningú ha comprovat que el link no funciona. Portem dient-ho fa estona. Doncs aquesta és la informació. Sembla ser que ara ja tenim informació del que està passant. A veure, ens ho acaben d'explicar. Maria.
2: Doncs sí, finalment Renfe ha contestat. Confirmen que el servei de Rodalies no funciona per causes alienes, és a dir, no funciona enlloc, i demanen disculpes als usuaris i recomanen que, això que dèiem, que es busquin la vida, que busquin mitjans alternatius de transports. Diuen que hi ha els autobusos a les línies on ja estaven programats, aquests autobusos que ja es venen donant servei des del dilluns, que hi ha algunes línies, alguns trams tallats, però que adverteixen ja que no podran absorbir tota la demanda. És a dir, ja hem vist en els últims dies com aquests autobusos doncs ja anaven plens a vessar, encara serà pitjor avui. Si et sembla, recordem on hi ha aquests autobusos, informació sisplau, de servei sí. Pels usuaris, són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet Massanes, l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, però no cap a Barcelona, per exemple, l'R4 entre Terrassa i Manresa, a Terrassa i a Sabadell hi ha busos de línia i servei de ferrocarrils fins a Barcelona. També hi ha autobús, l'E3 a l'R7. A l'R8 hi ha un servei alternatiu en tot el seu recorregut. A l'R11 també hi ha autobús entre Portbou i Maçanet Massanes i entre l'estació de Girona i Sant Andreu, i també el que hi ha és servei d'avant entre Girona i Barcelona. Diuen que està previst que funcioni l'avant amb normalitat.
0: Aquesta és la situació a aquesta hora, són les 6:31, de seguida ho actualitzem al Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
6: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4. Si esteu atrapats, si no funciona el tren, per exemple, esteu a punt d'agafar el tren i no funciona i voleu explicar-ho, i a la situació que us heu trobat, doncs línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Aquesta hora, com dèiem, la notícia aquest matí, pel que fa al temporal, és que els maquinistes de Renfe demanen més garanties a Renfe per reprendre, en aquest cas, la circulació a diverses línies de Rodalies. Tenim una fotografia ja del que està passant. Hi ha moltes incidències, per tant, també busqueu rutes alternatives en cas que havíeu previst agafar el servei públic. En parlarem d'això i del temps avui al Matí de Catalunya Ràdio. En un dia en què el sol sortirà avui a Poboleda, al Priorat, a les 8 en punt.
14: I es pondrà a les 7 i 29 minuts, per tant el dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I les temperatures a aquesta hora?
15: A l'Aldea 18 graus, a Viladrau 13 i al Guaire 16.
0: Anem a fer un cop d'ull a com està ara mateix el temps, perquè avui aquest matí també s'esperen més tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, les pluges les tindrem aquest matí a l'Alt Pirineu i a la resta de Catalunya, sobretot a la tarda. Seran ruixats molt més irregulars, més probables al prelitoral. Aquí podrien caure 20 litres a mitja hora. Hi ha un avís groc. També s'esperen ruixats en altres comarques de l'interior, sobretot en aquests sectors de l'Alt Pirineu, on ja tenim els ruixats ara al matí. I a la resta, al matí, s'obriran moltes clarianes. Hi ha bancs de boira a aquesta hora, però la tendència és que s'obrin clarianes, sortir fins i tot una estoneta al sol. Demà un altre canvi de temps. Hi haurà precipitacions una mica més fortes a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona, també en alguns punts de la costa central.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
2: Doncs pel que fa a les carreteres, hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre i encara hi ha aquesta via tallada a la Ronda Nord a Granollers que no s'ha pogut recuperar després de les pluges. Al marge d'això, les retencions habituals d'entrada a Barcelona i a les rondes. I sobretot, pel que fa al transport públic, moltíssima atenció a aquelles persones que avui tenien previst anar en Rodalies perquè no funciona el servei de Rodalies, diuen des des de Renfe per causes alienes i és perquè els maquinistes s'han plantat i diuen que no volen circular per unes vies que consideren que no estan a punt.
0: Tot això avui, que és dimecres 7 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, com dèiem ara, els maquinistes, Sílvia.
15: Aquest matí hi ha problemes a Rodalies perquè hi ha maquinistes que no se senten segurs per conduir els trens. Rodalies admet que pel temporal es veu afectat el servei a l'inici i recomana servei alternatiu. Protecció Civil farà també un seguiment dels aiguats que s'espera que avui es puguin repetir. Els aiguats ahir van afectar sobretot les Terres de l'Ebre.
0: El segon nom del dia és Carles Puigdemont.
14: No tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i diu que pretén tornar al servei d'un país i no d'un partit.
0: I el tercer, habitatge.
15: Pedro Sánchez podrà tirar endavant mesures com la moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters a les portes de la campanya electoral. Serà gràcies al suport del PNB, que permetrà aprovar a la Diputació Permanent del Congrés un dels dos decrets d'habitatge. Tombaran el dels lloguers indefinits.
0: El quart, vaga.
14: Avui, el sector dels serveis socials a Catalunya la convoquen la UGT, Comissions Obreres, la CGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva. Es planten per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al maig, que preveu una inversió de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys.
0: El cinquè nom del dia, Leo Messi.
15: Que aquesta matinada s'ha acomiadat de la selecció argentina com un mite del futbol en un amistós davant Benín, que ha acabat 3-0 amb un gol de penal i dues assistències. 85.000 espectadors han omplert l'estadi, acabat el partit. Els jugadors li han fet un passadís i un espectacle de llums i drons han reflectit la seva samarreta al cel amb el número 10.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
7: Pendents de les novetats a Alemanya, després que hi transcendís la detenció d'un antic cap dels serveis d'intel·ligència exterior. És August Hanning, que havia passat al sector privat i se l'acusa d'haver rebut documents secrets per part del seu excap de gabinet, que també està detingut, a canvi de diners. No se sap encara quins països se'n podrien haver beneficiat.
0: I amb què se'n va dormir Estats Units?
7: Amb l'anunci de Donald Trump d'un nou pla d'inversió público-privada de 6.600 milions de dòlars per construir més submarins. En plena campanya de les legislatives del 3 de novembre, el president ha anunciat des de Baltimore, entre membres de l'exèrcit i un gran vaixell de guerra de fons, l'inici de les obres per construir les drassanes, diu, més grans dels Estats Units des de la Segona Guerra Mundial.
0: I ens queda saber amb què dinaran avui també a la Xina.
7: Amb la resposta del govern a la proposta de França i Alemanya perquè Europa reforci els instruments de defensa comercial contra Pequín. La Xina demana que no s'empenyi la Unió Europea al proteccionisme, diu el ministre de Comerç, que el camí al desenvolupament són l'apertura i la cooperació.
0: Repassem també ara les portades de la premsa d'avui. Marc Jurado, bon dia de nou.
14: Bon dia.
0: Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
14: Sí, Ricard, en els titulars com a les fotografies, el Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verd a l'amnistia total, titula l'Ara, i el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya, i El Mundo, Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia. Un Carles Puigdemont a qui veiem en totes les portades, al telèfon, al País, parlant també en roda de premsa a l'Ara i El Mundo i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules: no tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. I també en portada la pluja, quart dia seguit d'aiguats i inundacions, llegim a l'Ara, i La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7-O sense saber què va fallar.
0: I pel que fa als esports, Messi s'acomiada com una llegenda del futbol, Robert Prats.
8: Sí, amb aquest adeu a la selecció argentina, enmig d'un passadís de tots els jugadors, hi ha 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental. Messi ha fet una declaració de 10 minuts des del centre de la gespa. Espanya, que passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, dos gols de Miquel Merino, i Ronaldo explica que va deixar la selecció argentina, la selecció portuguesa, perquè la federació i el seleccionador portuguès no van donar-li minuts i van incomplir la seva paraula. Ahora podemos escuchar a Messi.
9: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
8: Eran las últimas palabras de Messi desde el centro del camp abans de dir adéu definitiu a la selección argentina.
0: I a tot això avui estem pendents d'aquestes incidències a Rodalies, però també a l'aeroport del Prat, Lara García.
23: Bueno, com vulgui. Parla català?
0: Sí. Ah, perfecte. No m'està escoltant, la Lara García. De seguida intentem connectar amb ella. També deia que estem seguint les diferents incidències que hi ha a Rodalies. Línies obertes al 93-201-7474. Per exemple, aquesta passant a Granollers, Marta?
22: Doncs aquí continua moltíssima gent esperant que vinguin aquests autobusos de Barcelona. És el cas, per exemple, de l'Aika i l'Àlex. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
10: Bon dia.
11: Bon dia.
22: Quina és la vostra situació? Vosaltres sou estudiants i què?
10: Sí, sí, hem sortit abans de casa perquè sabíem que ens trobaríem amb aquest problema i, bueno, hem tingut la sort que ens ha pogut portar la meva mare, però bueno, ens hem trobat tant que no hi ha trens i que haurem d'agafar un bus, però tampoc han avisat de... Sí, en quins bus hi haurà, de quan venen, de...
11: No sabem res, estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem, però no ens ha dit ni a quina hora, només tenim que tindre fe, suposo.
10: Sí, fe.
11: Fe en Renfe, però bueno.
10: I bueno, això, jo ahir també em vaig haver de quedar a Barcelona, o sigui, no vaig passar per casa perquè no podia tornar a Palau, i espero que avui no em passi el mateix.
22: Ja ho sents, Ricard, aquest és un dels molts afectats aquí ara mateix, uns que han d'anar a Barcelona, els autobusos que no estan arribant, altres sí que van arribant, de Sant Celoni o cap a Martorell sí que van marxant els autobusos, però els de Barcelona no. Per cert, que el que us comentava abans de la megafonia, de moment ha parat, ja no s'estan sentint aquests missatges tant ni gravats ni avisant que no s'escoltessin els missatges gravats.
0: Gràcies, Marta, això a Granollers. Anem a Vilanova i la Geltrú. Montse Jané, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí des de fa una hora i mitja no circula cap tren, ni cap al nord ni cap al sud. Cap al sud ja han dit per megafonia que la circulació està interrompuda i cap al nord diuen que els trens funcionen amb irregularitat. Hem trobat uns quants maquinistes, estan en una sala, diuen que estan preparats per sortir, però que com que hi ha un arbre entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú, els seus trens no poden arribar fins aquí. Diuen que estan esperant indicacions. Ara mateix tothom està anant i està entrant en un tren aquí a la via 4, perquè per megafonia han dit que sortiria un tren cap a Barcelona i tothom ha pujat aquest tren. El tren de moment continua aquí a l'andana, no sabem si està a punt de circular o no. En tot cas, els maquinistes m'han assegurat que ells no s'han plantat per un problema de seguretat, els hi he preguntat molt, diu que simplement que no tenen trens per conduir, que no és tan fàcil com agafar el cotxe i conduir, perquè aquí han d'esperar que arribin els seus trens. Com que del sud no poden arribar perquè hi ha un arbre, doncs no arriben els trens que han de conduir. Diu també que en les línies del nord sí que la situació és diferent, més complicada, perquè ha plogut més, però que ells sí que estan a punt i esperant que es reorganitzi el servei i que els diguin alguna cosa. I almenys 5 maquinistes en una sala. A la pantalla, només arribar a l'estació, amb lletres ben grans, el que diu és que per causes alienes a la circulació es pot veure interrompuda, i diu també recomanem mitjans alternatius. Cal dir que no hi ha informadors i que mitjans alternatius posats per Renfe no n'hi han. El que sí que aquí a la plaça d'aquí davant mateix hi ha l'estació d'autobusos, que és on surten els autobusos que van cap a Barcelona, evidentment pagant, clar.
0: Sí. Montse, gràcies. Aquesta és la fotografia des de Vilanova i la Geltrú. Tornem a l'aeroport del Prat. Lara García.
23: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí continuen les cancel·lacions, Ricard, i nosaltres ara mateix estem amb el José, que la seva dona havia d'arribar aquí a l'aeroport des de Sevilla a les 12 de la nit i no ha pogut arribar. José, bon dia.
24: Bon dia.
23: A veure, què faràs? És a dir, estàs aquí preguntant als mostradors, aviam quina solució et poden donar perquè la teva dona arribi a Barcelona. Com ho fareu?
24: No ho sé, he preguntat aquí a un noi, m'ha atès molt amablement i ara doncs me'n vaig a una oficina que m'han dit de Vueling a veure si saben alguna cosa, perquè no tenen cap informació.
23: Per tant, no et donen alternativa, no saps com podrà tornar?
24: En principi no, ni ells allà saben què, ni nosaltres aquí tampoc.
23: Ella com està?
24: Bé, han buscat un lloc per dormir unes hores i esperant que li diguin alguna cosa.
23: José, moltes gràcies, ànims, i aviam si us donen una solució aviat.
24: A vosaltres, bon dia.
23: Ricard, també el que hem sabut, que ens diuen alguns passatgers, és que des de Vueling, aquell vol cancel·lat a Bilbao, que havia de sortir a les 7 del matí, els estan oferint un servei d'autobús perquè vagin doncs tots junts cap a Bilbao en un autobús, i també els ofereixen un snack.
25: M'han donat alternativa a anar a Bilbao, la qual cosa són de 7 a 8 hores amb un autobús que no em ve de gust, i afortunadament he trobat un vol per aquesta tarda, en la qual perdo tot el dia de feina, però com a mínim demà al dematí no m'haig llevat a les 4 del dematí.
23: Que bueno, com a mínim arribes, descanses i ets allà.
25: Això és un plus afegit, sí, la veritat.
23: I aquest autobús te'l posaven des de l'aerolínia?
25: Sí, de l'aerolínia i sense cost afegit. Ja, i m'han regalat un snack per menjar aquí, però no em ve de gust tampoc. Mira.
23: Recordem que ara mateix hi ha 12 vols de Vueling cancel·lats per aquest matí que havien de sortir de l'aeroport del Prat de la TU i que no ho faran a causa dels temporals.
0: Doncs gràcies, Lara. I avui, que és un matí també de pluges i també de recollir el que ha sigut les conseqüències dels aiguats que van caure ahir a Catalunya, posarem molta especial atenció al que està passant a Xerta. Jordi Barranca.
3: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, doncs mira, aquí hem ara entre connexió i connexió, hem donat una volta pel poble. Continua els problemes de cobertura aquí en aquest municipi del Baix Ebre. La zona del CAP, del centre d'atenció primària, és una de les més afectades. Els carrers estan plens de fang. L'asfalt s'ha tenyit de marró en lloc del color negre fosc habitual.

0: Hòstia, Pauls, mira, quan va començar a ploure tan fort, vaig baixar un moment i vaig veure-ho bé. Vaig pujar i a la mitja hora, quan vaig baixar i vaig veure el pàrquing, vaig dir, mare meva, no ho havia vist mai en la meva vida. En 20 anys que estic aquí vivint.
1: Fa tot just unes hores tots aquests carrers bullien de persones que treien l'aigua com bonament podien. Ara respira molta més calma de la que hi havia, com dèiem, fa tan sols unes hores, però un cop es faci de dia, aquí encara és fosc, es verà tota la magnitud dels efectes d'aquesta tempesta. I ara mateix un dels sons que se senten en aquest municipi és dels generadors que porten electricitat a les zones del poble, a les cases que es van quedar sense llum ahir a mitja tarda, derivat de l'efecte d'aquestes pluges, no? que en una hora, no, com dèieu abans, van acabar en aquest municipi d'aquí del Baix Ebre 100 litres per metre quadrat, una autèntica barbaritat.
2: El matí de Catalunya Ràdio. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day. Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
3: Busquem sempre qui més en sap
2: per resoldre els interrogants del dia.
3: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat.
5: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: A Catalunya Ràdio.
6: Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 7.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
6: Més enllà de la pluja, avui també és l'endemà de l'amnistia. El Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
8: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
9: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
8: El líder republicà Oriol Junqueras creu que la sentència és una victòria col·lectiva de l'independentisme, però que no resol el conflicte polític.
10: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
6: Doncs, com dèiem, estem molt pendents avui de les pluges. Avui, ara que ho sentíem, és l'endemà de l'amnistia, però la notícia a aquesta hora passa pels problemes a Rodalies i a les pluges que es preveuen per avui. Podem saludar a aquesta hora el subdirector del programa de Protecció Civil, Sergio Delgado. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
6: Quina és la situació a aquesta hora?
11: Bé, la principal novetat que tenim, que tot just fa pocs minuts hem conegut, és l'afectació en caràcter general al servei ferroviari per la informació que sembla que ens arriba de l'operador, que afectaria doncs, a tota la qüestió de Rodalies, però també de la resta de serveis ferroviaris. Per tant, un missatge de cara a la ciutadania, que és que en aquests moments doncs, aquesta circulació sembla que no està garantida. És la informació que acabem de rebre en aquest sentit i, per tant, doncs, la que traslladem a la ciutadania.

0: tenia, i pel que fa a la resta de situacions d'incidències, en principi només hi ha talls puntuals de carreteres locals, a dues carreteres locals a Terres de l'Ebre. La situació de matinada, doncs, no ha estat complicada perquè, com preveien, les pluges van acabar, aquestes pluges fortes, torrencials, van acabar la matinada, i en tot cas pel dia d'avui, doncs, que ha d'estar també atents el que seria tot el litoral també de Catalunya, com el dia d'ahir, al migdia, tarda, tarda vespre. Sembla que aquest episodi que es va repetint va perdent força cada vegada que es repeteix. Ahir va tenir menys intensitat que abans d'ahir, menys que el cap de setmana, però encara, doncs, amb aquesta precaució, amb aquesta atenció a que les tempestes, quan es produeixen, doncs encara podem tenir aquesta força. El Servei Meteorològic de Catalunya ens diu això, que avui seria més un episodi més ordinari de tardor, però cal estar, doncs, molt atents, perquè ja veiem com aquestes tempestes d'ahir, al final, doncs, també van quedar en algun punt, doncs, estàtiques, i van donar problemes, doncs, a Xerta, però també a Vilanova, a part de Viladecans, al Baix Llobregat, a diferents punts del territori, on va ploure amb molta força i va produir incidències en pocs minuts.
1: Per tant, no es descarta també que al llarg del dia pugui haver-hi algun més alert?
0: Correcte, seguirem amb la mateixa operativa, que és que a mesura que tinguem la informació de que aquestes tempestes són estàtiques i poden donar problemes, alertar la població, com vam fer ahir, primer a la zona de Terres de l'Ebre i fins al Baix Camp, i després a la resta del litoral. A mesura que tinguem la informació, intentarem ajustar-nos, doncs, com estem fent, al moment de màxim risc, també perquè tothom es pugui adequar, i en tot cas, si tinguéssim un canvi en la predicció, que ens ho permetés fer molt de temps, ho farem abans, però en principi semblaria que, o esperem, doncs, que avui definitivament sigui un dia que no calgui fer aquestes alertes, perquè ja tinguem unes tempestes més normalitzades en aquest sentit, que no vol dir que no requereixin estar atents, però que ja no comportarien aquestes quantitats tan significatives, i per tant ja no comportarien problemes, incidències greus o riscos greus per la població.
1: Començàvem molt pendents, i ens ho deia també al començar, que hi ha problemes a Rodalies. Han activat el pla Ferrocat a les incidències de l'R2. No sé si es pot ampliar també la situació actual de Rodalies, que no estan sortint la majoria de trens.
0: La informació que jo tinc, tot just abans que han fet el punt de control amb l'equip de guàrdia, és que hi ha aquesta afectació, doncs, que no està garantit el servei a tota la xarxa per la prestació del servei en si mateix, i per tant, doncs, és una informació que nosaltres hem rebutat i no puc donar més detalls que traslladar-lo al conjunt de la gent que ens està escoltant per la seva logística en aquests moments.
1: De tota manera, els costen més desperfectes a les vies, més enllà del que ha explicat de Vilanova i la Geltrú?
0: Doncs, nosaltres l'incident important que tenim és aquest que es va produir, que estàs indicant, de caiguda d'un arbre ahir a la nit. No ens consten més incidències, però és veritat que entenem que té la seva operativa de verificació, com tots coneixem, de l'estat de les vies, i que segurament té alguna relació amb aquesta qüestió. Nosaltres, del servei, de funcionament del servei, l'última incidència rellevant que ens consta és aquesta afectació, i no ens constava cap més.
1: Perfecte, doncs seguirem parlant. És Sergio Delgado, subdirector de Programa de Protecció Civil. Moltes gràcies i bon dia.
0: Gràcies, bon dia a tothom, precaució, i esperem que aquest episodi ja acabi de retirar-se avui.
1: Perfecte, doncs per saber com està el temps i com va aquest episodi, podem parlar amb l'Eloi Cordomí. Eloi, com evoluciona el tema, les tempestes?
2: Bon dia. Doncs mira, els ruixats ara mateix els tenim sobretot a l'Alt Pirineu. Són tempestes que arriben per l'oest de Catalunya i que es queden concentrats en aquells sectors. A la resta del país avui s'haurien d'obrir clarianes. Hauria de fer sol, fins i tot. És veritat que a aquesta hora hi ha molts bancs de boira, però la tendència és que es vagin aixecant a mesura que vagi avançant el matí. Queda inestabilitat, i això ho notarem sobretot a la tarda, perquè a la tarda apareixeran noves tempestes. Avui, en principi, les esperem a l'interior. Per tant, com que són tempestes que no entraran en contacte amb el mar, amb les condicions d'escalfor que està, i amb aquests vents de mar cap a terra que teníem aquests últims dies, que avui, en principi, ja no hi són, avui preveiem que les tempestes puguin ser localment fortes a l'interior, però unes tempestes més convencionals, com ens deien des de Protecció Civil. Tempestes que poden caure especialment cap al sector del prelitoral. Aquí hi ha un avís de nivell groc de 20 litres en mitja hora, també el Pirineu, Perepirineu, al nord de les comarques de Girona, l'interior de les de Tarragona, i el resta de l'interior molt més irregulars. I a la costa hem de seguir-ho. De moment no preveiem pluges fortes, o aiguats com aquests últims dies, com a molt algun ruixat, però hem de seguir amb atenció doncs, com evolucionen aquestes tempestes en el moment que s'acostin al litoral per veure si poden haver-hi algunes sorpreses com les dels últims dies. De moment avui, les temperatures que preveiem seran una mica més altes, amb màximes de 26-27 graus a la costa i uns 23, 24 o 25 a l'interior.
1: Moltes gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara. Adéu-siau.
1: I quan falten 4 minuts per arribar a les 7, ens truca l'Antonio des de Cerdanyola, que ens diuen que està esperant l'autobús. Antoni, què passa?
3: Sí, hola, bon dia. Miri, he portat esperant més de mitja hora un autobús a l'E3 perquè no funciona a Rodalies. I calculo que aquí hi ha unes 300 persones i la gent que s'ha anat, perquè estem desesperats esperant l'autobús. Aquí no ve ningú. Venen tots menys a l'E3. I quan venen a l'E3, posa fora de servei perquè està una mica ple i passa la llarg. O sigui, aquí és que ningú fa res, eh? Des de l'alcalde fins al president del govern. És que és una vergonya, això. Escolti'm, una pregunta, mira, a veure. La R4 sempre ha sigut la pitjor línia, la línia regional de Catalunya, sempre la pitjor. Des de Terrassa, això ho sé jo, des de Terrassa fins a Hospitalet, no ha hagut cap problema. No poden posar un tren des de Terrassa a Hospitalet? Tot això ja està arreglat. És que és la desídia, és que no volen fer res. Estem en un país, perdoneu, eh? És el país pitjor del món. Això qualsevol país d'Europa, estic parlant, això no passaria. Això
1: perquè, Antoni, dia, vostè on anava?
3: A Barcelona.
1: I ha agafat...
3: A Barcelona, mira, ara veu una altra, també està tot ple. És que no pujarem ningú, això no pot ser, home. Això no pot ser.
1: I quanta gent no són, més o menys, Antoni? Aquí, quanta gent són esperant a l'autobús, més o menys?
3: Pues 300 persones, unes 300. Però i la gent que s'ha anat, estan desesperats. Què fem? Què agafem? No hi ha ferrocarril, no hi ha metro. Ai, tampoc hi ha metro. Mira, que caben 4 persones. És que ja no pot ser. Jo no pot ser. Jo no sé com la gent té tanta... Veus? És que no pot
1: ser. I cada quan estan venint els autobusos?
3: Miri, ahir una mica menys. I venien dos junts. Ara mateix ve un, o millor cada 10 minuts, però que ja ve ple. Si és que ve ple.
1: Perquè des d'on venen aquests autobusos?
3: Aquí no passa ningú. No. Aquí no passa ningú.
1: Des d'on venen aquests autobusos?
3: Com diuen?
1: Que des d'on venen aquests autobusos?
3: Aquests autobusos són de L3, que ve després de Barcelona fins a Cerdanyola, a la universitat, baixa i una vegada a Barcelona va fent.
1: Doncs moltes gràcies, Antonio, i paciència.
3: I és que la Refeta pot posar carrefors. Però en quin país estem, Déu meu? Però això és vergonyós. És vergonyós. La primera alcalde d'aquí, que no fa res, tampoc.
1: Perfecte. Antoni, doncs parlem amb Renfe i paciència. Dies com avui només queda això, paciència. Moltes gràcies per la trucada.
3: Tinc una fotografia, si la voleu.
1: Perfecte, doncs ara parlem amb vostè fora de micro. Ja ho sabeu, si voleu fer arribar el vostre testimoni, si esteu enganxats a les estacions o als autobusos, podeu trucar al telèfon del directe, el 93201-7474. Mentrestant, Maria, quina és la situació a la mobilitat?
4: Doncs si fa uns 20 minuts Renfe ens deia que no hi havia servei de Rodalies enlloc per causes alienes, que ja sabem que és per aquesta protesta que tenen alguns maquinistes que no volen passar per algunes vies que consideren que no estan en condicions, ara el que ens diu Renfe ens matisa que sí que hi pot haver algun tren, però que pot anar variant això. És a dir, que no saben exactament, no tenen un control sobre els trens que poden sortir o que no. Hem parlat també amb un sindicat de maquinistes que ens deia que ells d'entrada, la UGT, sí que estaven d'acord en passar per aquelles vies on sí que estiguin bé. En canvi, hi ha altres sindicats que sí que aposten perquè els maquinistes no passin per cap via com a motiu de protesta. Sigui com sigui, el que ens diu Renfe és que hi ha servei alternatiu d'autobusos, no a tot arreu, perquè això no ho tenien previst, evidentment, aquesta situació d'avui. Sí que n'hi ha, però, a l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, a l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, a l'R4 entre Terrassa i Manresa, també a Terrassa i Manresa es poden agafar els busos de línia i el servei de ferrocarrils fins a Barcelona. A l'R7 també hi ha aquest autobús E3 i altres autobusos.
5: Ara mateix són les 7. Gràcies, Maria. Avui és un dia de caos a Rodalia. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La notícia aquest matí, com dèiem, és un nou matí de caos a Rodalies. Els maquinistes s'han plantat i no hi ha servei, o com a mínim no està garantit. De fet, Rodalies ha informat que no circulen trens per causes alienes a la companyia. Ens ho confirmava fa uns minuts en aquest programa el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.
1: És que en aquests moments, doncs, aquesta circulació sembla que no està garantida. És la informació que acabem de rebre en aquest sentit i, per tant, doncs, la que traslladem a la ciutadania.
0: Línies obertes al 93-201-7474. Si algú vol trucar i explicar-nos el que està vivint ara mateix amb Rodalies després d'aquestes pluges dels últims dies i que ahir al vespre va fer que caigués un arbre i un mur també sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Els maquinistes han dit que prou i es neguen a sortir perquè consideren que no tenen prou garanties de que la xarxa ferroviària sigui segura. El problema que és afegit és que ara mateix no hi ha prou autobusos per donar servei alternatiu per carretera, per tant, a aquesta hora qui hagi d'anar a la feina o estudiar o anar a l'hospital en tren, doncs s'haurà d'anar buscant la vida. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Doncs sí, el missatge que dona Renfe és que la gent busqui alternatives de transport perquè pot circular algun tren, però pot anar variant. Per tant, no tenen un control exactament de quins trens surten i quins no, però hi ha una afectació generalitzada en el servei. I també recordar que pel que fa al trànsit hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre. És la C43 i la T301 a Benifallet, la TV-3541 entre Paüls i Xerta i encara ara la ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Pel que fa a la resta del trànsit, doncs, les retencions habituals a les rondes i als accessos de Barcelona.
0: Estació de Granollers, anem cap allà. Des de primera hora del matí hi ha molta confusió entre els passatgers. Com està ara mateix la situació? Marta Viana, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs aquí segueix realment el caos. Ara mateix els informadors ens diuen que han fet dos grups. El que estem veient és que estan fent dos grans grups amb moltíssima gent que s'ha quedat aquí esperant per anar cap a Barcelona i que no hi havia manera que arribessin els autobusos. Ara n'han arribat un parell i el que estan demanant els informadors és que la gent respecti l'ordre de cua, que intentin doncs, fer-ho amb ordre i que a poc doncs, a tota aquesta gent que s'està aquí acumulada des de les 6 del matí que nosaltres hem arribat, doncs, que aniran cap a Barcelona, però amb els autobusos que vagin arribant, uns autobusos que realment arriben tard en comptagotes. De moment també us puc dir que han arribat diversos autobusos, una situació també una mica surrealista la que s'ha viscut aquí, perquè han arribat diversos autobusos de Sant Celoni, que havien de gent que baixava, que havia d'agafar el tren, però que s'han trobat amb una situació absolutament caòtica aquí a l'estació. I ara, Ricard, et puc dir que aquí hi ha com a mínim unes 500 persones o 400 persones que estan esperant autobusos per anar cap a la feina.
0: Gràcies, Marta Viana. Anem cap, en aquest cas, Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
4: Hola, bon dia. Una situació aquí molt semblant. Moltíssima gent aquí amuntegada a les portes de l'estació d'Arenys. Hem de dir que aquí ja passava ahir que el tram entre Arenys de Mar en direcció nord ja es feia per carretera. Aleshores, la gent que arribava des del nord fins aquí amb aquests autobusos de Renfe podia agafar el tren en direcció Barcelona. Avui això no passa i, per tant, aquí s'ha muntat un caos impressionant. I ara el que han fet és fer dues files, una fila en direcció cap al Maresme Nord, és a dir, en direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda, que és el que ja passava ahir, per anar per carretera, i una altra fila en direcció Mataró, també per carretera. És a dir, han improvisat un autobús d'aquests de Renfe que vagi també en direcció Mataró. Però a Mataró no els ofereixen cap alternativa, sinó que el que els han dit a l'informador que està aquí és: us portem a Mataró i busqueu una alternativa de servei regular d'autobús. Us he de dir que el servei regular d'autobús de Mataró, sé per companys que ara mateix hi ha unes cues quilomètriques i que no pot absorbir la quantitat de gent que arribarà des de les diferents estacions del Maresme a la capital del Maresme. Té una sèrie d'autobusos directes, però no per carregar aquesta quantitat de gent, i aquesta és la situació ara mateix.
0: Doncs déu-n'hi-do la situació, la que estem explicant avui a Catalunya Ràdio, sobretot de desinformació i de caos, perquè explicàvem a primera hora del matí que a Granollers els megàfons anunciaven uns trens i els informadors deien que aquests trens no els hi fessin cas, que no passaven. Per tant, una contradicció important. I després també que hem estat tot una hora esperant que Rodalies ens digués quin era l'estat de situació de les vies, i és que a hores d'ara el que ens diuen és: hi ha trens que circulen, trens que no, pot ser que trobi el tren que circuli, que no. És realment, en fi, una situació bastant complicada, i algú haurà d'assumir responsabilitats, perquè això que està passant avui és una falta de previsió increïble. Mira, ens truca un oient, que és l'Albert. Albert, bon dia.
5: Hola, bon dia, senyor Estrell, què hi ha?
0: Tu ets conductor d'autobusos, Albert.
5: Correcte, així és. Jo visc a la Bisbal d'Empordà, vale? i l'empresa per la qual jo treballo, jo tinc una feina demanada, no?, que és cobrir la ruta amb autocar des de Figueres fins a Sils, vale? Des de les 5 de la tarda, o sigui, d'aquí 10 hores ja tenen previst que l'autocar faci de Figueres a Sils i tornada fins a les 10 de la nit mínim que jo faré. Ja no sé si després un company continuarà o què, però jo tinc, per exemple, des de les 5 de la tarda, que ja m'han avisat, fins a les 10 de la nit.
0: Sí, sí. Tu treballes pel servei d'autobusos que contracta Renfe, eh? Com a servei alternatiu.
5: Exacte, sí, sí. Jo treballo per una empresa de discrecionals, d'autocars, vale? I entre les feines d'avui, pues, ja cobrir la línia en autobús des de Figueres fins a Sils, que és a la comarca de Barcelona.
0: I què és el que... És a dir, aquesta situació que et trobes avui, per exemple, és nova per tu o no?
5: No és nova, però clar, que si saben que d'aquí 10 hores es farà amb autobús, per què no ho anuncien, no?
0: Ja, falta de planificació.
5: I la gent que es pugui planificar, que pugui anar amb familiars, que es pugui buscar una alternativa, no?, que es pugui preparar, més que res, perquè la gent treballa, la gent té la seva vida, té les seves preocupacions, no? Vull dir que no han d'anar en l'últim moment, a l'estació dir, hòstia, que això ens entrenc amb autobús, eh?
0: Ja.
5: No posen prou avisos de que això és amb autobús o d'aquí 10 hores...
0: No, és que no ho sap, la gent no sap què ha de fer.
5: Per això truco per aportar un gran de sorra, no? I, escolta, si algú fa servir l'autobús de 5 a 10 de Figueres a Sils o tornada, hòstia, pues que ja ho sap, no? Vull dir, en plan xivato, no?
0: Sí. Queda clar, Albert, gràcies per trucar. I paciència, també, gràcies.
5: Que vagi bé.
0: I al final, els conductors d'autobusos s'han de trobar també, doncs, amb molts usuaris que no tenen la informació i, per tant, també reben segurament tota aquesta queixa. Anem cap a Vilanova i la Geltrú, Montse Jané. Quina és la situació ara mateix?
6: Hola, mira, doncs aquí han sortit dos trens bastant seguits cap a Barcelona i ara en sortirà un tercer. Tot és improvisat, sense planificació ni anuncis. Aquí l'únic que diu la megafonia és que els trens avui funcionen amb irregularitat. La gent va corrent amunt i avall, fa el que pot, intentant orientar-se. El que m'han dit és que del sud no en vindrà cap, perquè hi ha un arbre a la via entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Per tant, tots els que surtin ho faran des d'aquí, des de les tres vies d'origen que estan a un costat i que comencen aquí a Vilanova. Quan arribi un, aquí al final de la línia, carregarà i marxarà. Un dels trens que ha arribat, amb persones que venien de Viladecans, doncs m'han dit això. Hem parlat amb un dels usuaris, que es diu César, i ens ha explicat com ha anat el trajecte. Bé, no tenim a punt aquest tall de veu, però sí que ens deia el César que ha tardat una hora, que havia sortit a les 6 de Viladecans, que eren les 7 al moment d'arribar, i que entre Sitges i Vilanova s'ha aturat 3 vegades el tren i no els han explicat el per què, no? Aquesta és la situació aquí. El que sí que podem dir també segur, ja des de primera hora, és que no hi ha cap tren d'aquí cap al sud, cap a Sant Vicenç de Calders, perquè és on hi ha el problema a la via, que segons ens han dit estan treballant per treure aquest arbre que va caure ahir a la nit.
0: Doncs gràcies, Montse Jané, des de Vilanova i la Geltrú. Anem cap a l'aeroport també del Prat, perquè allà també hi ha incidències. Lara García.
7: Bon dia, Ricard. Doncs sí, ara mateix hi ha 12 vols nacionals cancel·lats de Vueling que havien de sortir aquest matí a l'aeroport del Prat i que no ho faran per les condicions meteorològiques. Des d'ahir al vespre hi ha hagut més de 30 cancel·lacions. Fins i tot hi ha gent, doncs, que ha hagut de dormir a l'aeroport. I a aquesta hora la imatge a la terminal 1 del Prat és la de passatgers fent cua als mostradors reclamant solucions. Just acabem de parlar amb un membre de la tripulació de terra de Vueling que ens ha dit que estan, doncs, mirant d'estudiar cas a cas i els donen alternatives diferents. Ens diuen que en general la solució que els ofereixen és agafar el següent vol disponible. Si el passatger, doncs, no li va bé, pot no acceptar-lo i intentar reclamar l'import del vol que ha perdut a l'aerònia. Si accepta aquesta alternativa i hi ha moltes hores entre els dos vols, doncs Vueling el que els està oferint és un snack. Els donen com un cupó i van a la cafeteria de l'aeroport i els donen una mica d'esmorzar. També hi ha alternatives com ara les que els han donat pel vol que havia de sortir a les 7 de Bilbao i que, doncs, no ho ha fet. Els ofereixen un autobús, tots els passatgers junts en un autocar per anar cap a Bilbao, o bé que agafin un vol a Santander i quan arribin a Santander, doncs, que s'espavilin i busquin alternatives per arribar al seu destí.
0: Avui programa especial al matí de Catalunya Ràdio després d'aquest nou episodi de tempestes d'aquestes últimes hores, molt pendents de rodalies, línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Si voleu dir-hi la vostra, 9-3-2-0-1-7-4-7-4, i també molt pendents de les afectacions. El 112 ha rebut fins a les 6 del matí prop de 700 trucades, la gran majoria durant la tarda i el vespre d'ahir. I una de les comarques més afectades va ser el Baix Ebre. Avui, de fet, nosaltres som camí de Xerta. Així sonava ahir la tarda als carrers d'aquest municipi del Baix Ebre, amb imatges impactants que arriben i que circulen per la xarxa des de primera hora de la tarda, i avui volem anar cap allà per saber com es desperta aquest municipi. Allà tenim el Jordi Barranca. De moment, Jordi, què tal? Bon dia.
8: Hola, Ricard, molt bon dia. Doncs mira, el municipi Quixert es va despertant, es desperta molt a poc, amb una de les imatges, sens dubte, de la pluja d'ahir, de la manera com ha quedat la benzinera que hi ha a l'entrada del municipi, absolutament devastada, amb fang, pedres i amb tot d'arbres de grans dimensions situats al mig, a tocar mateix, de la calçada. Durant aquestes últimes hores els han retirat de l'interior de la benzinera, però la imatge és bastant devastadora. Uns arbres, per cert, amb restes encara de cendres, de cremes de l'incendi que hi va haver fa més d'un any en aquesta zona, al municipi veí de Paüls. També els camps de tarongers, que estan sobretot al passeig del canal de la dreta de l'Ebre a tocar d'aquest canal, estan absolutament negats d'aigua, amb murs caiguts i tot plegat a l'espera d'iniciar els tràmits per reconstruir tot el que l'aigua s'ha emportat davant la incredulitat dels veïns.
9: La predat, devia baixar allí, devia baixar un metro d'aigua, devia baixar. Tota la muntanya està seca, no hi ha arbres, se va cremar tot, això no ho he vist mai. El dimarts passat se va aparèixer una mica, però només una miqueta d'aigua, però el d'ahir va ser fort.
10: Quan va començar a ploure tan fort, vaig baixar un moment i vaig veure-ho bé. Vaig pujar i a la mitja hora, quan vaig baixar i vaig veure el pàrquing, vaig dir, mare meva, no ho havia vist mai en la meva vida.
8: Durant les últimes hores, les brigades d'equips de manteniment han anat fent el que bonament podien per treure el fang acumulat, però ja us diem que queda molta, molta feina per fer.
0: De cara al dia d'avui, tornem a tenir avisos per ara grocs a diverses comarques. De seguida ampliarem la previsió del temps amb Eloi Cordomí, però recordem que hi pot haver tempestes localment fortes a diversos punts. No haurien de ser tan fortes com les d'ahir, però Sergio Delgado, fa pocs minuts, de Protecció Civil, també ens confirmava que no es descarta enviar alertes durant aquest matí. Per tant, de nou és un matí de ràdio, un matí de Catalunya Ràdio. Ho viurem també en una hora especial a partir de 9:15 amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i a Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a aquesta hora podem saludar Òscar Playà, director de Rodalies. Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: Què està passant?
12: Doncs bé, actualment tenim És a dir, no podem assegurar la circulació dels trens a la xarxa de Rodalies. Em consta que l'R1 ara mateix no tenim cap tren circulant i la resta de les línies van circulant de forma progressiva tota la circulació dels trens que teníem programada per avui.
0: Però això per què passa?
12: Doncs aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin. I per tant doncs és el que està passant. Estem davant de, jo considero, un conflicte laboral. Nosaltres en tot
0: no,
12: moment...
0: Un conflicte laboral, no hi havia convocatòria de pas de vaga, no?
12: No. Hi ha hagut una... És a dir, com repeteixo, els sindicats m'han enviat una carta aquesta matinada, el sindicat majoritari de maquinistes, dient que no podien assegurar l'apertura del servei. I per tant, doncs, bueno, no estem, és a dir, el que sí que vull dir és que no estem davant d'un problema de seguretat a la infraestructura, no estem davant d'un problema a la infraestructura, sinó que perquè ahir els trens van circular de forma segura, així es va, vull dir, els fets em remeto amb les circulacions que van haver d'ahir, des que va començar el temporal dissabte, que es va tancar el servei, vam obrir el servei aplicant tots els procediments de seguretat i, per tant, vam anar obrint de forma progressiva aquelles línies, fent totes les marxes exploratòries que es van definir amb els propis sindicats després de l'accident de Gelida i, per tant, complint absolutament tots els procediments de seguretat que tenim establerts, tant per l'administrador de la infraestructura com per, en aquest cas, l'operador Renfe. I, per tant, hem anat posant en marxa de forma progressiva les línies que teníem ahir funcionant amb total seguretat.
0: A quina hora van rebre aquest comunicat?
12: Aquest comunicat el vam rebre cap a la 1 de la matinada.
0: I de 1 a 7 del matí, en 6 hores, no han pogut preveure el que ha passat?
12: Bé, nosaltres teníem ja havíem previst, abans d'ahir, uns serveis alternatius també d'autobusos, Com dic, pues, davant del temporal que estem, pues, en el cas de que no poguéssim obrir alguna de les línies, i hem posat informadors des de les 5 del matí fins pràcticament al tancament del servei a totes les estacions per poder informar els usuaris. Això ho tenim des de abans d'ahir, i per tant, el que passa que són autobusos que no poden absorbir clarament tots els usuaris de Rodalies, és a dir, és impossible. Però tenim, és a dir, ja estàvem preparats ahir, abans d'ahir, amb serveis de busos, amb informacions, sí, però, amb informadors addicionals de les estacions.
0: Perdoni una cosa, és que ho ha dit de passada, per poder, però és que em sembla, perdoni, però m'està dient que no pot absorbir tot el servei que s'ha d'oferir amb el servei alternatiu d'autobusos. És impossible.
12: Efectivament, clar, és impossible.
0: Per tant, no poden garantir que la gent es pugui moure per Catalunya amb servei públic.
12: És a dir, el que estem dient ara mateix és que tenim trens circulants en algunes línies, no estem amb el 100% de l'oferta, i que tenim serveis muntats des d'abans d'ahir d'autobusos, que estan circulant, però clarament un autobús no pot absorbir la quantitat de passatge que absorbeix un tren.
0: Sí, sí, però per tant m'està dient que no poden garantir servei públic per tota la ciutadania de Catalunya.
12: En aquests moments el que nosaltres estem dient és que els trens estan funcionant, però no estan funcionant al 100% de l'oferta.
0: Sí, sí, no, excepte
12: l'R1, que ara mateix...
0: El que jo li estic preguntant és si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, i m'està dient que no.
12: Jo puc parlar del servei de Rodalies. En el servei de Rodalies hi ha els serveis que hem muntat alternatius, a part hi han altres serveis públics de busos en diferents zones de Catalunya, i el que recomanem és que la gent utilitzi tant els serveis que hem posat nosaltres com a Rodalies, com a Renfe, i els serveis públics de mobilitat de busos que ja existeixen i que estan a l'abast de la ciutadania. I és el que recomanem ara mateix davant de la situació que ens trobem. Que els maquinistes no estan traient tots els trens que teníem planificats avui a les línies que teníem obertes ja ahir i que van funcionar i que de forma correcta i de forma segura.
0: Però vostè em pot dir ara quins trens funcionen?
12: Sí, tenim pràcticament, és a dir, tenim trens funcionant pràcticament totes les línies excepte la R1, que ara mateix no tenim cap tren funcionant.
0: Sí, però quan diu totes les línies, pot ser que anem a una línia i no hi hagi un tren. O pot ser que sí.
12: Pot ser que hi hagi, és a dir, estan funcionant a totes les línies, excepte a l'R1. El que no estan funcionant són tots els trens. Per tant, els temps d'espera poden ser superiors als habituals, els que estan programats.
0: És a dir, no pot garantir que ara mateix hi hagi trens si vaig a l'estació del Camp de Tarragona, per exemple.
12: No puc garantir que el tren passi a l'hora que està programat. Trens estan circulant, però, però no estan circulant tots els trens que havien de circular.
0: Val. Vostè parlava de la comunicació, em deia que han posat informadors, és cert, des de primera hora del matí ho hem comprovat, el que passa és que molts informadors ens deia no sabem quina informació donar.
12: Bé, tenim, com dic, tenim informadors. En els informadors, des del centre de control, se'ls ha donat la informació que havien de donar i és la informació que estem donant, que és justament el que estic dient aquí, que no podem assegurar ara mateix el compliment de l'oferta que teníem programada avui i recomanem als usuaris que utilitzen serveis alternatius que hem posat tant des de Renfe com serveis alternatius que ja existeixen en diferents llocs de la xarxa.
0: El que demanaven els maquinistes de Renfe, amb aquest informe que li han fet ara, aquesta carta que li han fet arribar a primera hora del matí, és que volien més garanties per reprendre la circulació. Ens consta, per això, que DIF ja havia emès un comunicat que deia que les vies eren segures.
12: Sí, efectivament. En aquesta carta el que ens estan dient és que volen una sèrie d'informes que ja ens els van demanar ahir, són uns informes que estem treballant-hi, però que no són uns, però que ahir nosaltres, és a dir, l'administració de la infraestructura, com bé dius, ens ha garantit la disponibilitat i la seguretat d'en tot moment de la infraestructura. En aquella infraestructura que hem tingut aquesta seguretat hem anat obrint de forma progressiva des de diumenge. Com sabeu, ahir no teníem encara totes les línies funcionant i per tant, hem complert en tot moment la normativa vigent en quant a la seguretat. I per tant, no estem parlant d'un problema de seguretat ni d'infraestructura. A més, ens han demanat uns informes addicionals que, com dic, estem treballant des d'ahir. Els enviarem durant al llarg d'aquest matí però que insisteixo que són uns informes addicionals que ens han demanat, però que són uns informes que clarament ahir vam circular de forma segura, perquè, com dic, i repeteixo, en tot moment estem aplicant la normativa vigent, tant l'administrador de la infraestructura, ADIF, com en aquest cas l'operador. I ahir els trens que teníem oberts en les línies que teníem obertes van funcionar de forma segura durant tot el dia.
0: La pregunta per això és qui assumeix la responsabilitat d'aquesta decisió? Perquè sí, clar, si els maquinistes diuen que no és segur circular, que ja explicaran per què. Perquè, bueno, de fet, els maquinistes no tots, també diem-ho tot, perquè UGT, per exemple, ens acaben de dir que ells no secunden aquesta protesta. Però si una part dels maquinistes o un sindicat concret diu que no és segur, ADIF considera que sí que ho és, que també cal explicar per què, aleshores, davant d'això, qui assumeix aquesta responsabilitat?
12: Perquè si nosaltres... La seguretat no és un tema subjectiu. Existeixen una sèrie de procediments i de protocols per part de l'administrador de la infraestructura i, a més, aprovats i avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i en aquest cas també per l'operador. Per tant, la seguretat no és quelcom subjectiu, sinó que es defineixen una sèrie de procediments i de protocols a aplicar. I aquests són els protocols i els procediments que estem aplicant en tot moment. Arrel de l'accident de Gelida es van posar una sèrie d'accions addicionals, com són les marxes exploratòries que estem fent Renfe i Adif, que fem a cadascuna de les línies, i que les hem aplicat també durant la reposició del servei arrel del temporal que va començar dissabte. Per tant, en tot moment garantim la seguretat i la disponibilitat de la infraestructura. I insisteixo que la seguretat no és un tema subjectiu, és un tema que clarament està procedimentat i protocolitzat. I el que estem fent és aplicar els protocols i els procediments vigents per part de l'administrador i per part de Rodalies, de Renfe, per assegurar que els trens funcionen de forma segura. I això és el que hem fet en tot moment. Vull dir, això és un tema que vull deixar absolutament clar. I no podem donar la seguretat de forma subjectiva a ningú. Per això existeixen aquests procediments en tot l'àmbit ferroviari. A Rodalies, a Metro, Ferrocarrils, a tot l'àmbit ferroviari. I, per tant, el que estem aplicant és la normativa vigent. Per tant, no estem davant d'un problema de seguretat. No estem davant d'un problema d'infraestructura. Estem davant d'unes peticions addicionals que estan fent en aquest cas, el sindicat majoritari de maquinistes, i que nosaltres donarem tota la informació que ens demanin, però insisteixo que és una informació addicional que nosaltres, com dic, apliquem tot el procediment i el protocol de seguretat, i que hi ha unes informacions addicionals que ens estan sol·licitant i que estem treballant, i que al llarg del dematí els hi enviarem. Però aquests informes addicionals no donen una garantia superior de la seguretat a la que ja tenim.
0: Que diu que van circular de forma segura, però ahir, per exemple, va caure un arbre sobre un tren.
12: Bueno, ahir va caure un arbre sobre un tren, és un fet que va passar, però en tot moment a la R2 Sud es van aplicar els plans de contingència que l'administrador de la infraestructura té segons el nivell, en aquest cas dels avisos de pluja que teníem a la zona. És més, a part de l'aplicació, vam parar els trens uns 10 minuts a la R2 Sud amb el pic de la pluja, i una vegada aquest pic va baixar, vam reprendre la circulació. Es van posar limitacions de velocitat en aquelles zones on teníem els avisos ja abans de que arribessin les fortes pluges, i per tant vam aplicar, com hem fet sempre, els plans de contingència que ens marquen davant de la situació meteorològica que teníem ahir.
0: Vostè deia, per exemple, parlàvem de la línia R8, diu que ha circulat amb normalitat durant aquests dies. Tenim un usuari que ens assegura que no ha circulat trens per l'R8 des de dilluns.
12: No. Jo parlo que han circulat amb normalitat aquests dies les línies que hem anat reprenent de forma progressiva des de l'aturada del servei de diumenge. La R8 no era una de les línies que teníem posades en servei ahir.
0: D'acord. Però aleshores què farem, senyor Playà? És a dir, farem alguna cosa, exigirem alguna cosa? Aquests treballadors que no estan agafant el tren, se'ls sancionarà, se'ls expulsarà? Què passarà?
12: Estem davant d'un conflicte laboral que ara hem de veure com procedim a la gestió del mateix. Nosaltres ara continuarem treballant en l'elaboració d'aquests informes addicionals, insisteixo, que ens està demanant el Sindicat Majoritari de Maquinistes, i clarament doncs, és un tema que hem de gestionar. Aquest conflicte, insisteixo, aquest conflicte laboral que ha sorgit arrel, diguéssim, d'aquesta situació, arrel d'aquesta carta que hem rebut aquesta matinada.
0: Però vostè anirà fins al final?
12: Bé, no ho sé, en tot cas hem de valorar la situació i prendrem les mesures que considerem amb Renfe i amb el titular del servei.
0: Què li diuen al Ministeri?
12: Jo en aquest cas del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i per tant veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
0: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
12: Jo parlo amb el titular del servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
0: Però al final, qui respon sobre això i el que està passant hauria de ser el ministre de Transports.
12: Bé, en tot cas, és un tema que o bé el titular del servei o bé el propi ministre doncs, haurà d'explicar. Jo, el meu interlocutor és la titularitat del servei, nosaltres som un operador, que el nostre titular del servei com a operador és la Generalitat de Catalunya, no és el ministeri.
0: Si vostè parla amb la consellera de Territori, no
12: sí,
0: parla
12: sí,
0: amb el ministeri.
12: En tot moment estem en contacte amb la consellera, tots aquests dies de forma permanent.
0: Sí, però la consellera poc podrà fer, és a dir, que al final la responsabilitat final és del ministeri.
12: Bé, en tot cas, reitero que és un tema que des del titular del servei hauran de dir quins són els propers passos en quant a aquesta pregunta que em fas.
0: Doncs li agraïm, Òscar Playà, que ens hagi acompanyat avui al matí de Catalunya Ràdio. En fi, hi ha moltes incidències, ara mateix les repassarem. És la situació que hi ha ara mateix a Rodalies. És Òscar Playà, director de Rodalies. Gràcies per acompanyar-nos.
12: Molt bon dia.
0: Fem una pausa i ho repassem.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
16: 7, 12, 19, 28 i 50, i els sols, l'1 i el 6.
15: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
17: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
18: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
19: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
20: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
0: Ara són 2:15. I avui és dimecres 7 d'octubre. Ens despertem amb 13 graus a Viladrau, 16 graus a Raïmat i 18 graus a Ullacona. En ruta al matí de Catalunya Ràdio per explicar de primera mà el que ha passat aquesta nit amb els aiguats a Xerta. De seguida ho explicarem, però també molt pendents del que està passant a Rodalies. Maria Fernández Noguera.
1: Doncs sí, ho acabem de sentir. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha confirmat que a l'R1 no hi ha cap tren circulant i que la resta de la xarxa doncs, no poden garantir que els trens passin a l'hora programada. Davant d'aquesta situació, el que recomana Renfe és que s'agafin transports alternatius, perquè sí que hi ha alguns trams de línia que ja estava previst, que Renfe havia posat els seus autobusos alternatius, però evidentment aquesta situació d'avui doncs, no està coberta amb aquests autobusos. Això sí, recordem alguns d'aquests trams que sí que hi ha autobús alternatiu, que és l'R7, l'R8 o alguns trams de l'R11. I mentrestant, pel que fa al trànsit, molta atenció a aquells conductors que hagin d'agafar la C58 en direcció a Barcelona, perquè hi ha força cua entre Terrassa i Barberà del Vallès per un accident. També hi ha retencions a la C-17 a Parets, a la C-33 a Santa Perpètua de Mogoda, la B-23 en tots dos sentits i a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat, així com els accessos, als punts habituals. Recordem també que hi ha tres carreteres tallades a les Terres de l'Ebre, dues a Benifallet i una altra entre Paüls i Xerta, i que encara està tallada també a causa de les pluges la ronda nord de Granollers entre les Franqueses i Canovelles.
0: Aquesta és la situació ara mateix a Rodalies. Línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4 i molt pendents també dels ruixats que puguin caure aquest matí. Seran ruixats intensos, Eloi, però res a veure amb el que en principi va passar ahir la tarda.
2: Exacte. En principi, la situació d'avui és bastant diferent. Ara mateix tenim algunes precipitacions que arriben per l'Alt Pirineu. Estem seguint un sistema de tempestes que hi ha entre Catalunya i l'arxipèlag Balear. En principi, no es dirigeix cap aquí a Catalunya. I avui la tendència aquest matí és que s'obrin grans clarianes. Hi ha molts bancs de boira, també a l'interior, però s'aniran aixecant. I al matí hi haurà molts llocs on fins i tot farà una mica de sol. És veritat que hi ha inestabilitat, per tant, a la tarda podem tornar a tenir tempestes. A molts llocs, sobretot de l'interior. Per tant, avui, amb les previsions que tenim, aquestes tempestes no haurien d'entrar en contacte amb el mar Mediterrani tan calent i no s'haurien de desenvolupar tant com ho han fet aquests últims dies. Les tempestes més fortes les preveiem al voltant del perilitoral. Aquí hi ha avisos de 20 litres en mitja hora, són avisos grocs, però també en altres llocs de l'interior, sobretot Pirineu, Prepirineu, podem tenir alguns ruixats una mica més forts. I demà tenim una entrada vent del nord i de mestral, canvi d'aires totalment, baixarà la temperatura, nevarà fins i tot a la Vall d'Aran, uns 2.000 metres, i entre el sud de les comarques de Girona i la costa de Barcelona encara podrien tenir alguns xàfecs.
0: Doncs aquesta és la situació pel que fa al temps. Gràcies, Eloi. Avui som en ruta al matí de Catalunya Ràdio, arribant ja a Xerta, des d'on farem aquest programa especial per explicar les conseqüències d'aquest temporal que han deixat doncs, situació explicada en molts municipis, sobretot del sud, també de Catalunya. I
1: també tenim altres notícies a banda d'aquestes pluges que estem seguint a Xerta i els problemes de Rodalies. Avui és dimecres 7 d'octubre. Repassem altres notícies que ens ha deixat el dia d'avui. És que Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
22: Pedro Sánchez podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge gràcies al suport del PNB a la Diputació Permanent del Congrés. És el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters es tombarà el dels lloguers indefinits.
1: I vaga avui el sector dels serveis socials a Catalunya. La convoquen la UGT, Comissions Obreres, la UGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al maig.
23: En esports, Messi s'acomiada de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors. 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental. Un espectacle de drons ha omplert el cel amb la seva figura i el número 10. Ha fet un gol de penal, dues assistències en aquest comiat 3-0 davant la selecció de Benin. Espanya passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, amb dos gols de Mikel Merino.
0: Ara mateix passen 4 minuts de 7:45 del matí. Estem pendents del que està passant també a Rodalies. Estació de Sants, Mireia Sala, bon dia.
24: Bon dia, Ricard. Doncs a l'estació de Sants les pantalles funcionen, donen informació dels trens amb horaris i vies, però la informació pel que fa als horaris no es compleix. De fet, per la megafonia de l'estació adverteixen que els trens no circulen a l'hora. Hi ha informadors a la barrera on pots validar el bitllet i aquests el que recomanen als viatgers és que simplement baixin a la seva via i esperin a que passi un tren. Diu, és com el metro. Ja passarà.
0: Aquesta és la situació a Sants i a l'estació de Tarragona. Clara Chavarría, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs aquí hi ha força poc moviment. No hi ha aquesta sensació de caos que s'ha pogut sentir des d'altres punts del país. Potser és que la gent ja busca alternatives i va a l'estació d'autobusos, que és a uns 15 minuts d'aquí a peu. Hi ha un parell d'informadors. De fet, fa una estona hem parlat amb un d'ells i en preguntar-li com estava el servei, ha hagut d'anar a taquilla a preguntar com estava el servei. Una altra informadora sí que m'ha explicat que sortien trens cap a Barcelona que es desvien cap per l'interior a partir de Sant Vicenç de Calders, entenc, i que tots els trens que sortien a les pantalles doncs, són els que passaran per aquí. Això ho ha afirmat. I sí que és cert que a les 7 del matí ha passat un tren que sortia per Barcelona i ha sortit molt, molt puntualment. D'altra banda, hi ha un tren previst que surt cap a Tortosa, que havia de sortir a un quart de vuit, i aquest sí que indica que porta una hora de retard, així com altres trens que van cap al sud, que portaran com uns 15-20 minuts de retard, segons les pantalles. Per acabar, també hem de dir que ara som fora de l'estació, una responsable de DIF ens ha fet sortir de l'estació, ens ha fet travessar la vorera i fer aquesta connexió en directe des d'aquí, perquè dèiem doncs, que no tenim l'autorització. I bueno, doncs us hem d'informar des d'aquí no veiem les pantalles ara mateix ni sentim la megafonia, per tant, doncs això.
0: Gràcies, Clara Echevarria, això des de l'estació de Tarragona. Anem ara cap a l'estació d'Hospitalet. Joan Trias, bon dia.
4: Hola, bon dia. Mira, aquí estem a l'estació de l'Hospitalet i aquí conflueixen dues circumstàncies. Una, la situació dels trens amb els retards d'avui. De moment n'hem vist passar tres. Bàsicament en direcció sud de l'R4, que van cap a Sant Vicenç de Calders, amb una diferència d'uns 20 minuts. I la situació també és que passen per una única via, tant els que pugen cap al nord, cap a Sants, que tot just n'acaba de passar un també de l'R4 i ha fet que l'estació es buidés de la gentada que ja estava esperant. I aquests dos que han baixat cap a Sant Vicenç de Calders, que porten gent cap a la zona del Baix Llobregat i després cap al Penedès, han circulat amb aquesta normalitat de les circumstàncies que tenim avui. L'altra circumstància d'aquesta estació és que tots els trens van per la mateixa via, tant els que venen del nord de Barcelona com els que pugen del sud i moren a Sants, perquè els aiguats que hi va haver sobretot dissabte i els d'aquesta última nit han perjudicat els passos inferiors i els ascensors i no poden passar d'altres vies on s'acumulen els trens. Aquí l'Hospitalet és una estació de capçalera, de sortida de trens, però els que surten d'aquí estan tots parats a les seves vies. Sí que hi ha informadors, en veiem abans de passar als molinets de validació. La informació que donen és que l'R1 no funciona i vaticinen que no funcionarà en tot el dia i que només els trens que pugen cap al nord moren a Sants. Ens hem quedat sense testimonis perquè el tren que acaba de passar s'han portat tots els passatgers. Hem vist que el tren no pujava amb moltes aglomeracions a dintre dels vagons, sí que hi havia gent dreta, però amb aparent normalitat. Ara està a punt d'entrar a l'estació un altre tren que va cap al sud, deduint que és d'aquests de l'R4, que van cap a Molins de Rei i si arriben fins al final de la línia cap a Sant Vicenç de Calders, i de moment poca gent a l'estació. Amb els informadors que sí que hi ha a l'entrada de l'estació, també hem vist força passatgers que giren cua i se'n van cap al transport alternatiu, que aquí el tenen més fàcil, que és el del metro. Tenen la línia 1 tot just a tocar 50 metres de l'estació de trens. Ara està arribant aquest tren, força buit, perquè, clar, va cap al sud, o sigui, prové de Barcelona, i es destina cap a Molins de Rei, cap a aquestes zones de final d'estació de Sant Vicenç de Calders.
0: Doncs aquesta és la situació, gràcies, Joan. Recordem que els maquinistes de Renfe volen garanties, més garanties per reprendre aquesta circulació en diverses línies de rodalies i que ara mateix hi ha un caos perquè molts trens no funcionen a aquesta hora. Anem cap a Granollers. Marta Viana, bon dia.
5: Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard. Una fotografia totalment diferent a la que us explicàvem fa una estona. La situació aquí a fora és molt diferent. Aquí s'havien fet tres grups, gent que se n'anava cap a Barcelona, que han pogut pujar finalment a un tren que els portava directament cap allà. Un altre grup que anava a Sant Celoni, que ja ha marxat, se n'ha anat ja cap a Sant Celoni amb autobús. En aquest cas, quedava un altre grup que hi havia molts estudiants, hi havia molts universitaris que havien d'anar cap a l'Autònoma i just ara mateix estan tancant portes de l'autobús i està a punt de marxar i estic aquí amb una dona que és la Carme, que s'ha quedat aquí una mica sola a l'estació. Què tal? Molt bon dia, Carme.
6: Hola, bon dia.
5: Quina és la teva situació? Em deies que t'has llevat molt d'hora.
6: Sí, a les 5 i quart del matí per agafar. Jo soc de Llinars, estava a l'estació a les 6, ha passat a les 6 i 40 cap aquí, fins a Granollers, i ara esperen a l'R8, que no passa, i agafaran autobús a veure si arriba.
5: A quina hora havies d'estar a la feina?
6: A les 8, però durant aquests dies estic arribant 3 hores més tard.
5: Ah, no sé si t'han dit alguna informació, t'han donat alguna informació des d'aquí dins.
6: Que hem d'esperar a l'autobús que ve de Martorelles. I bueno, són 3 hores d'anada al matí i 3 hores a la tornada, que també s'ha de comptar. O sigui, jo arribo a les 7, aixecant-me a les 5 i quart.
5: Gràcies, Carme, i molts ànims.
6: Merci.
5: Aquesta és la situació i la fotografia, Ricard. Ara queden aquí a l'estació unes 5-6 persones que estan esperant aquest últim autobús per poder anar cap a la feina.
0: Són les 7:40. Anem cap a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, també. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Aquí a Sant Vicenç de Calders, desori absolut en una estació en què fins fa una estona estava plena a vessar i no sortia ni arribava cap tren. Això sí, els últims 5 minuts s'ha vist algun moviment. Per exemple, els trens regionals que arriben del sud, els que poden arribar fins aquí, els que tenien maquinista, els estan desviant per l'interior, per la via de Vilafranca, i això ha provocat que un bon nombre de persones que estan esperant per anar a Barcelona optessin per aquest tren, perquè aquí no hi ha cap autobús, no hem vist arribar cap dels autobusos que s'havien promès per si de cas feien falta. Els informadors saben ben poca cosa. Quan els preguntes et diuen que quan arribi un tren decidirà circulació cap a on va, si cap a una zona o cap a l'altra. Ara mateix acaba d'arribar també un tren regional en direcció a Tortosa, és a dir, en direcció sud, i el que fa la gent que volia anar cap a Tarragona i que feia estona que s'esperava és pujar, doncs això, el primer tren que passa cap allà. Molts trens aturats aquí a les andanes, tots els de Rodalies que no poden anar en direcció Vilanova, perquè aquí hi ha la circulació completament tallada, i la gent que no té alternativa doncs opta per aquests trens que regionals que es desvien per la via de l'interior o pels R4, que ara hem vist arribar també un R4 procedent del Vendrell, que igual d'aquí una estona també el fan sortir per fer la línia de dalt. Però la veritat és que hi ha moltíssima gent preocupada perquè no saben ni a l'hora que sortiran ni quin tren podran agafar.
0: I anem també cap a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Aquí la situació continua sent la mateixa. La gent va molt despistada. Hi ha els informadors que hi havien ja ahir al matí, perquè des d'aquí cap al nord de la comarca ja es feia el trajecte per carretera. Per tant, aquí, entre cometes, han tingut la sort que hi havia una sèrie d'autobusos ja preparats, contractats per Renfe, per fer el trajecte entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Què han fet? Doncs aquests autobusos que estaven aquí amb bateria esperant per traslladar la gent que arribava, teòricament, que havia d'arribar de Barcelona amb tren i pujar-los cap a dalt per carretera, doncs els han desviat. Ara fan dues files, llavors fan una fila direcció Mataró i una fila en direcció cap al nord, que ja era l'habitual d'ahir. Llavors la gent ve confiada que ells cap al nord tenien autobús i els altres venien i agafaven el tren. Aquí s'ha muntat un caos important, han d'anar molt en compte la gent perquè tothom es pensa que els autobusos van cap a dalt i avui van en dues direccions, i el que ha passat és que s'han vist desbordats. A mi, fora de micròfon, un dels informadors de Renfe m'ha dit que això, clar, era el que estaven improvisant, eren conscients que enviaven a la gent amb transport per carretera fins a Mataró, però que allà no hi havia alternativa, i a Mataró em consta que els autobusos de línia de Moventis que fan habitualment aquest servei tenen unes cues quilomètriques, no poden absorbir la quantitat de gent. Ja habitualment hi ha molta gent que va dempeus i altra gent que es queda a les parades, doncs avui aquests autobusos, potser la primera o la segona parada, s'omplen de gent i ja passen de llarg i es queden doncs una mitjana d'una trentena o 40 persones cada vegada es queden a terra i no poden pujar en aquests autobusos. I aquí, per exemple, a primera hora, doncs la gent avui, ahir us parlava de paciència, avui ja no en queda tanta, els podem escoltar.
9: Lo que pasa que luego publican por la tele y todo esto que sí. Funciona. Y entonces los trabajos dicen, no, se puede llegar, ya no sé. Funciona, ya. Que digan la verdad. Que no funciona toda la R1 y no nos dan alternativas. Como perros. Y luego búscate la vida.
10: Y no me dejan teletrabajar porque según la información hay transporte. Y no es cierto.
8: Com us podeu imaginar, moltes casuístiques aquí. Un noi que ha d'anar a la universitat, que fan proves, ahir ja els van dir que les activitats avaluables les deixaven per més endavant, però vaja, la situació és aquesta de molt de... a més, no pots ni entrar a l'estació, perquè hi ha... Bueno, suposo que al bar et deixarien entrar si vols prendre un cafetó, però a la porta hi ha pal plantat un personal de seguretat que ja no deixa ni accedir a partir del moment que hi ha les andanes, i les pantalles, evidentment, estan absolutament aturades amb negre.
0: Gràcies, Marta Vallès, des d'Arenys de Mar. Anem bé i tanquem aquesta ronda de connexions. Anem a Vilanova i la Geltrú, amb Montse Gené. Montse, bon dia.
11: Hola, bon dia. La situació aquí és irregular. No hi ha circulació cap al sud, però cap al nord, cap a Barcelona, sí que estan sortint trens sense horari, de manera improvisada. N'han sortit uns quants de seguits, però sempre trens que surten d'aquí, com a estació d'origen i final. Van venint trens des de Barcelona, s'omplen i tornen a sortir. Això fa que ara mateix hi hagi no molta gent, una trentena de persones aquí esperant, i de moment no s'està acumulant gent. Ara mateix hem vist també una persona que està informant, de personal de Renfe, i per megafonia el que es diu és que la situació és irregular i recomanen buscar mitjans alternatius. Hem anat a mirar l'estació d'autobusos que hi ha aquí davant del Museu del Ferrocarril, no hem vist aglomeracions, van sortint els autobusos sense incidents. Aquesta és la situació aquí a Vilanova i la Geltrú.
0: Ara són 3:15 del matí.

0: nosaltres.
1: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
1: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
0: Una maravilla és poder viajar.
2: Catalunya Ràdio. La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia contorns circulars al voltant dels tanatoris i la resposta era redols. Un redol és una porció de terreny diferenciada de les del voltant i al voltant dels tanatoris doncs abunden els dols. L'Enigmàrius d'aquest dimecres va de dansa. Exercici de dansa que fas quan convides, de 7 lletres. Exercici de dansa que fas quan convides, 7 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
5: I pel que fa al temps, atenció també avui, després del temporal d'ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ara mateix hi ha una mica de treva. S'obriran moltes clarianes aquest matí. Hi ha bancs de boira, això sí, a moltes comarques de l'interior, i tan sols tenim alguns ruixats que descarreguen a l'Alt Pirineu. Ara bé, hi ha inestabilitat, per tant, preveiem noves tempestes aquesta tarda, que poden aparèixer sobretot a les comarques de l'interior. Els models les marquen sobretot en aquestes zones interiors, especialment al voltant del prelitoral, interior de Tarragona, també al nord de les comarques de Girona, potser Pirineu i Prepirineu, localment podrien ser fortes. Hi ha avisos grocs del Servei Meteorològic de Catalunya, se vol dir 20 litres en mitja hora. Avui en general puja una mica la temperatura, 26-27 graus. També anem seguint un sistema de tempestes que hi ha sobre el mar, entre Catalunya i les Illes Balears. De moment no apunta cap a Catalunya, ho anirem seguint, l'evolució. I demà dijous, canvi de situació amb una entrada de vent del nord i de mestral que farà baixar la temperatura. Nevarà segurament al Pirineu, voltant de la Vall d'Aran a 2.000 metres d'altura, i potser encara tenim algunes tempestes localment fortes entre el sud de Girona i les comarques de Barcelona.
5: Aquesta és la situació pel que fa al temps i pel que fa al trànsit. Maria Fernández Noguera, com està ara mateix la situació?
7: Està bastant complicada perquè hi ha diversos accidents que compliquen la circulació. Anem a pams, sobretot el punt més vermell, diguéssim, el punt on hi ha més cues, és la C58 entre Terrassa i Barberà del Vallès, a causa d'un accident, com dèiem. També a la C32 entre Cabrera i Premià de Mar, a la P7 entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda, i a la C60 a la Roca del Vallès. D'altra banda, també hi ha retencions a la C-17 a Parets, a la C-33 a Santa Perpètua de Mogoda, a la B-23 en tots dos sentits, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C-32 a Viladecans cap a Barcelona. Això en un dia en què encara hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre i també la Ronda Nord de Granollers a causa dels aiguats.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: No és només un reality.
11: A què hem vingut aquí?
12: A guanyar!
10: Tampoc una cursa més.
11: Para! Aquí!
10: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
13: Vaig al límit amb tu.
3: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
15: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural.

0: al català.
1: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 9 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado en un matí que és de caos a Rodalies.
4: Hi ha maquinistes que s'han plantat perquè diuen que no tenen garanties que la xarxa ferroviària sigui segura. Renfe recomana serveis alternatius. Òscar Playà, director de Rodalies, Renfe Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin. I per tant, doncs és el que està passant.
4: Les pluges d'ahir van fer caure un arbre i un mur sobre un tren a Vilanova i la Geltrú sense ferits.
3: Avui en parlarem, de fet avui també parlarem de les conseqüències del temporal d'ahir. Som a Xerta fent el matí de Catalunya Ràdio per explicar doncs, una de les conseqüències més directes, que són aquestes inundacions que es van produir a alguns pobles de Catalunya, com per exemple Xerta. Mentrestant, Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata.
6: Tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell, l'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
3: Pedro Sánchez podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge gràcies al suport del PNB.
4: Ho podrà fer la Diputació Permanent del Congrés. El que tirarà endavant és el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters. Es tombarà el dels lloguers indefinits.
3: Vaga avui el sector dels serveis socials a Catalunya.
6: La convoquen sí, la UGT, Comissions Obreres, la CGT i la Intersindical pel bloqueig a la negociació col·lectiva per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al maig.
3: I Educació revisarà el model d'escola inclusiva.
4: I el paper dels centres d'educació especial. La consellera Esther Niubó admet en comissió al Parlament que l'actual marc normatiu ha quedat desfasat.
3: Mentre Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina.
6: Hi ha 85.000 persones ovacionant-lo a l'Estadi Monumental, un espectacle de drons ha omplert el cel amb la seva figura i el número 10.
3: Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4 perquè els oients hi puguin dir la seva amb el que està passant en aquest matí de caos a Rodalies. Ens truca el Roger. Roger, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Des d'on truca, Roger?
7: Mira, ara mateix estic conduint a l'AP7 perquè no tinc tren i, per tant, he hagut d'agafar el cotxe.
3: I d'on vens i on vas?
7: Mira, jo vaig de Granollers fins a Sant Cugat. Normalment utilitzo l'R8, però a l'R8 no hi ha trens des de les primeres pluges de dissabte.
3: Per tant, no pots agafar el tren des de dissabte, eh? Des de dissabte no funciona el tren.
7: Des de dissabte s'entén que dissabte hi va haver el gran temporal, la Granollers ens va afectar molt, i no hi havia tren, ni dissabte ni diumenge, però dilluns van posar busos alternatius, l'únic que els usuaris no ens van enviar els horaris dels busos alternatius fins al dilluns a la nit. De fet, a la plataforma, a la web de Rodalies no els van penjar fins dimarts al dematí. Per tant,
3: I tu, Roger, avui t'has llevat ja amb la idea d'agafar el cotxe o has intentat anar a buscar el tren?
7: No, avui ja m'he llevat amb l'idea d'anar a agafar el cotxe perquè no... ja sabia què et trobaria.
3: Queda clar, Roger, una abraçada, gràcies i ànims.
7: A vosaltres.
3: També ens truca el Carles. Carles, bon dia.
8: Sí, hola, bon dia.
3: D'on vens i on vas, Carles?
8: Mira, vinc de Granollers, estic a Barcelona i ara vaig cap a Vic.
3: Caram, déu-n'hi-do. I això ho volies fer amb Rodalies?
8: Mira, és que t'explico. Jo he portat a la meva parella a l'estació de Rodalies, a les 6:20. Llavors ens ha arribat un avís de que no hi havia trens, que és el que heu comentat, de que s'han posat els maquinistes en vaga. Llavors, com ella treballa a Barcelona, l'he hagut de portar a Barcelona i mira, hi ha dues persones que han baixat amb nosaltres, que han tingut sort i ho hem arreglat, i ara me'n torno a la feina.
3: Per tant, matí també de circulació agradable. Què és el que t'ha dit la teva parella, Carles?
8: Bueno, la meva parella està indignada, entre altres coses, perquè és incomprensible que en la situació d'allà i que els transports no funcionin no es decreti teletreball ni cap tipus de solució. Llavors, entén, per exemple, en aquest cas, que els maquinistes s'hagin posat de vaga per perill seu i dels usuaris, però no entén que l'administració, la Generalitat de Catalunya en aquest cas, o les empreses no donguin una solució als treballadors. És a dir, envien en plan, no agafa transports alternatius, però per la quantitat de gent que s'està agrupant a les estacions o que estan pobles o que estan llocs, que no arriba el transport o el transport és mínim, no hi ha una alternativa per a aquestes persones.
3: Sí, sí. Una manca de planificació, que és el que estàvem explicant des de primera hora. Ara intentarem també donar totes les claus i comentar el que està passant. Digues, Carles, perdona.
8: Llavors, jo m'he vist obligat això, a baixar-la amb aquestes dues persones que us comentàvem i ara em veig obligat a fer encara més quilòmetres. que dius que cap problema, però ja que estem, m'agradaria també, no, que l'administració davant d'aquesta situació, ja que m'he convertit en una espècie de servei públic de taxi o d'autobús, que pagués un suplement o alguna cosa, perquè sincerament, i perdoneu-me, però no trobo normal que davant d'aquesta situació no se li doni més opció a la classe treballadora que vés a treballar i espavila't com puguis.
3: Carles, gràcies. Una abraçada. Que vagi bé i ànims. Gràcies. Línies obertes al 93207474.
2: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
0: Avui hem rebut el missatge de la Clara, de Cardedeu. Forma part del col·lectiu de veïns que acompanya dues famílies desnonades fa poc al poble i es queixa que l'Ajuntament no ofereix solucions.
1: Que estem cansades de sentir que no hi ha places a l'allotjament temporal d'urgència. Tenim famílies amb infants al carrer, hi han places lliures i hi han infants al carrer. I el que necessitem ara és que l'Ajuntament actuï. O sigui, no podem tenir infants al carrer. De cap de les maneres, siguin els requisits que siguin.
0: L'Ajuntament respon que ara mateix no té places lliures d'allotjament d'urgència, però la Clara i la resta de famílies insisteixen que l'administració ha de donar una solució als afectats.
2: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
3: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, 636 36 06 09. Anem cap a l'estació de Girona. Félix Martín, bon dia.
9: Hola, bon dia. Els accessos a les escales mecàniques que porten cap a les vies del tren convencional a Girona estan precintades, no s'hi pot accedir. A les pantalles de l'estació, una novetat respecte als últims dies. Només apareixen els trens d'alta velocitat que sí que funcionen. Per tant, qui arriba aquí a l'estació de Girona, mira les pantalles, pot semblar que tot va bé, que tot és correcte, però és que no hi apareix cap tren de la línia R11 amb el servei suspès des del cap de setmana i que s'està suplint per busos alternatius que no segueixen els horaris dels trens, sinó que van sortint a l'exterior de l'estació a mida que estan més o menys plens. Som aquí a l'exterior de l'estació, hi ha una vintena de persones que estan esperant, quatre autobusos també a punt i pendents doncs, per anar cap a Sant Andreu i Barcelona o bé en direcció nord cap a Figueres.
3: De seguida ho ampliem. Gràcies, Fèlix. Fins ara.
9: Fins ara.

I per arribar al punt avui de les 8 del matí, dediquem la cançó als usuaris de Rodalies que cada matí es desesperen amb els trens i que avui han vist que directament els trens no sortien. A vosaltres, que patiu els retards i a la manca d'explicacions oficials, les cancel·lacions i avui també la plantada dels maquinistes. Esperem que, malgrat tot, tingueu un bon dia. Bon dia, Catalunya. How many deaths will it take till he knows

0: Avui hi ha un caos difícil d'explicar a Rodalies. Un caos provocat per aquestes incidències del temporal, sí, però també per una cosa que, en un servei públic, és encara més difícil d'entendre. La falta d'informació, la falta de coordinació, la falta de responsabilitat. Durant unes hores hi ha hagut trens que no circulaven, d'altres que sí. Hi ha hagut línies afectades, estacions plenes, passatgers que no sabien si esperar, si buscar una alternativa o si tornar cap a casa. I el més sorprenent del que ha passat des de les 6 del matí és que, en molts casos, tampoc ho sabien els treballadors que tenien davant. Avui hi havia informadors a les estacions, però els informadors deien que no sabien què passava. Literalment deien que esperaven informació de dalt. A Granollers, per exemple, pels megàfons, s'anunciaven trens que no passaven. I els mateixos informadors explicaven als passatgers després, hores més tard, que aquells trens doncs, no circularien, per tant, que no fessin cas a la informació que es donava per megafonia. És molt difícil d'explicar el que ha passat avui, perquè si el sistema d'informació d'una estació anuncia un tren, però un treballador que és allà diu que aquell tren no passarà, la pregunta és qui està dirigint la informació? Qui decideix què s'explica als passatgers? Qui comprova que allò que s'està anunciant és cert? I encara més, Rodalies ha publicat a les xarxes un missatge, arribava a un quart de set del matí, un missatge amb un enllaç per consultar l'estat del servei, un enllaç que no funcionava. Han passat més de 30 minuts abans que aquell missatge fos retirat de la xarxa. I mentrestant, doncs els mitjans hem intentat saber què passava, però no rebim informació. De fet, la resposta que arriba és que és gairebé surrealista. Hi ha trens que funcionen i trens que no. Però no sabem quins, ni quan. Funcionen, sí. Però potser passen o potser no. I això és el que avui crec que hem de discutir, i ara en parlarem també a l'Àgora, perquè una incidència pot ser inevitable. La desinformació no. Un temporal pot afectar una infraestructura, però el que no hauria d'afectar és la capacitat d'un servei públic de donar una resposta clara. I aquí apareix una qüestió més de fons. Els maquinistes consideren que les vies no són prou segures per circular-hi. Però Adif diu que sí que ho són. I aquesta discrepància no és menor, perquè quan parlem de seguretat no podem funcionar amb dues versions. Hi ha algú que ha de prendre una decisió, i algú ha d'assumir aquesta decisió. Si els maquinistes consideren que no és segur circular, de fet, una part dels maquinistes, diguem-ho tot, doncs cal explicar per què. I si Adif considera que sí que ho és, també cal explicar quin és el criteri. I sobretot qui assumeix la responsabilitat d'aquesta decisió. Perquè imaginem-nos en qualsevol lloc de treball. Arribem a la feina i diem que considerem que el nostre lloc de treball no és segur. I l'empresa diu sí que és segur. Aleshores, qui decideix? Qui respon si alguna cosa va malament? I això és el que avui no pot quedar en una zona gris. Perquè gestionar un servei públic no vol dir garantir que no hi haurà mai incidències. Vol dir saber què fer quan no n'hi ha. Vol dir tenir protocols. Vol dir tenir una cadena de decisió. Vol dir coordinar els treballs, vol dir informar els usuaris, assumir les decisions. Finalment, una hora llarga després, hem pogut sentir en aquest programa Òscar Playà, director de Rodalies, i li hem preguntat on era el ministre Òscar Puente, deia això.
1: Jo, en aquest cas, del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
0: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
1: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
0: És a dir, el director de Rodalies no parla amb el Ministeri. Hem demanat que s'hi posés Òscar Puente. De fet, fa mesos i mesos que demanem que s'hi posi el ministre. I la resposta que sempre rebem del seu equip és: no és un problema del ministre. Doncs de qui és el problema? El problema és... no se sap de qui. Avui tenim un problema amb trens, però sobretot tenim un problema també de model. Perquè quan una persona és en una andana i no sap si el tren arribarà, tothom pot entendre que hi ha un temporal. El que ningú pot entendre és que ningú li sàpiga dir què passa. La pluja pot aturar un tren, però no hauria d'aturar mai la informació, i encara menys la responsabilitat.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 6. I avui som en ruta al matí de Catalunya Ràdio, ara mateix en directe des de Xerta, un dels pobles més afectats pel temporal que va caure ahir a Catalunya. De seguida hi anirem, perquè hi ha també molta indignació ara mateix aquí, molta gent que va fer molts esforços i també moltes màquines de la Generalitat que veiem com ja comencen a treballar i a despertar el dia per recuperar aquesta normalitat. Però abans, quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: La primera.
3: Doncs aquest matí de caos a Rodalies que estem explicant, el director de Rodalies ha dit al matí de Catalunya Ràdio que hi ha maquinistes que s'han plantat i que exigeixen més garanties. Renfe recomana serveis alternatius. Les pluges d'ahir van fer caure un arbre i un mur sobre un tren a Vilanova i la Geltrú sense ferits. També hi ha retards i cancel·lacions a l'aeroport.
0: La segona.
3: Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera primer que el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
0: La tercera.
3: Doncs avui hi ha vaga al sector dels serveis socials a Catalunya, la convocant la UGT, Comissions Obreres, i la CGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva. Amb la negativa, diuen, d'aplicar l'equiparació salarial que van pactar al maig.
0: La quarta.
3: Pedro Sánchez, que podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge, en aquest cas gràcies al suport del PNB. Ho podrà fer la Diputació Permanent del Congrés després que s'hagin dissolt les Corts. El decret que prosperarà és el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters. Es tombarà el dels lloguers indefinits.
0: I després de la quarta ve la cinquena.
3: Que avui es compleixen 3 anys als atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023. Un dels debats més encesos ara és què s'ha de fer amb les cases on vivien els veïns que van ser assassinats.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
4: Leo Messi, que s'acomiada de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors, 85.000 persones ovacionant-lo a l'Estadi Monumental, espectacle de drons que ha omplert el cel amb la seva figura i el número 10, ha fet un gol de penal, 2 assistències en aquest comiat 3-0 davant la selecció de Benin. Espanya passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, 2 gols de Mikel Merino.
0: Ara mateix tenim una treva meteorològica sense tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tenim alguns ruixats que van arribant per l'Alt Pirineu i sí que anem seguint un sistema de tempestes que s'ha format sobre les Illes Balears. Hi ha una branca de precipitació que s'està passejant davant de la costa central. Es troba de moment entre 30-40 quilòmetres mar endins. L'anem seguint, de moment no apunta cap a Catalunya. Per tant, si això es manté així, avui tindrem clarianes, bancs de boira a l'interior que s'aniran aixecant, però moltes clarianes, moltes estones de sol, i a la tarda més tempestes, que poden aparèixer, creiem, a l'interior, sobretot al voltant del prelitoral, que és on tenim avisos de nivell groc activat, vol dir 20 litres en mitja hora. També en altres llocs de l'interior poden ser més irregulars. Com que aquestes tempestes les preveiem a l'interior i no haurien d'entrar en contacte amb el mar tan calent, probablement no es desenvoluparan de la manera que ho han fet aquests últims dies.
0: I pel que fa al trànsit, Mar Riera, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs tenim forces problemes. Un accident a la P7 a la Roca del Vallès talla un carril cap a Tarragona. També hi ha un carril tallat per un accident a la C25 a Santa Coloma de Farners cap a Lleida, C58 a Badia del Vallès per anar cap a Terrassa. Un altre accident talla un carril a la C32 a Premià de Mar cap a Barcelona i C33 a la Llagosta cap a Barcelona. I B23, un vehicle avariat al voral, provoca retencions a Sant Feliu de Llobregat cap al Papiol. Pels Aiguats, problemes a la C-17 per esllavissades a Lliçà d'Amunt i també a la G-682 a Tossa de Mar. I a més, hi ha 4 carreteres tallades per inundacions o esllavissades. A banda d'això, trobem les retencions de cada matí avui força importants per entrar a Barcelona. Ja us ho imagineu, C-58, A2, C-23, C-16, B-30 i també les dues rondes van molt plenes, sobretot en sentit Llobregat.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
8: Peugeot. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
9: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
8: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
9: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
8: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
9: Apialia, la força de vendre junts.
10: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
11: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
12: Don Simón, bro, si quieres energía para tu día a día,
13: la vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
14: Renault. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
15: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
16: Molt honorable!
17: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
18: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
16: Ho veieu?
19: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
20: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
21: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
22: Skoda.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 8 i 12, d'aquí 3 minuts serà un quart de 9 del matí i és un nou matí de caos a Rodalies. I alguns maquinistes s'han plantat i a hores d'ara Rodalies admet no pot garantir que circulin els trens. Òscar Playà, director de Rodalies, fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
1: Bé, actualment tenim és a dir, no podem assegurar la circulació dels trens a la xarxa de Rodalies. Aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien que no asseguraven que avui els trens sortissin.
0: Després de les pluges dels últims dies i que ahir al vespre caigués un arbre i un mur també sobre un tren a Vilanova i la Geltrú, són els maquinistes que han dit i que han considerat, alguns d'ells, un sindicat concret, que no tenen prou garanties de seguretat. El problema afegit és que no hi ha prou autobusos per donar servei alternatiu per carretera, per tant, a aquesta hora el que podem dir és que qui hagi d'anar a la feina a estudiar o al metge en tren, doncs s'haurà de buscar la vida. Maria Fernández Noguera, bon dia. Ara mateix hi ha trens o no hi ha trens?
23: Doncs ara mateix el que podem dir és que a l'R1, ja ho ha dit Òscar Playà, que no hi ha cap tren circular. A l'R1 no hi ha cap tren circulant. A la resta de la xarxa ferroviària, doncs, depèn, perquè la veritat és que ni la mateixa Renfe ens indica quins trens hi pot haver i quins no. Sí que veiem a les estacions que molts trens no estan passant i el que recomana és agafar el transport alternatiu, perquè Renfe sí que ha posat alguns autobusos en alguns trams, però no són suficients per absorbir, evidentment, tot aquest caos. Mentrestant, hi ha incidències a la xarxa. Hi ha l'R2 Sud, que està tallada una altra vegada, ja ho estava ahir al vespre, després es va reobrir. Aquest matí s'ha tornat a tallar entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders perquè s'estan fent reparacions per part dels tècnics de DIF que estan arreglant allà la catenària. Recordem que allà hi va caure un arbre ahir. I d'altra banda, a petició dels Mossos d'Esquadra, Adif acaba d'informar que es troba suspesa la circulació entre Tres Camins i Salou-Portaventura per un accident, per un atropellament d'una persona. Això, mentrestant, això que estem explicant és la xarxa de Rodalies. Quedi clar que la xarxa davant d'AVE, l'alta velocitat, doncs no es troba suspesa, funciona amb normalitat. De fet, a l'estació de Girona es dona la circumstància que aquells que agafen els trens d'alta velocitat doncs ho fan amb normalitat i, en canvi, aquells que agafen el mitjana distància es troben que no hi ha trens.
0: I aquesta era la pregunta, és què diu el Ministeri? Recordem que ens deia Òscar Playà que no és un tema del Ministeri. Doncs bé, el ministre de moment no ha fet ni un tuit avui aquest matí. Tampoc atén els micròfons no nostres, sinó de qualsevol mitjà català per respondre al que està passant amb Rodalies. L'equip del ministre ens ha dit no és un tema del Ministeri. Anem cap a l'estació de Sants. Mireia Sala, quina és la situació ara mateix?
3: Bon dia, Ricard. Doncs mira, ara mateix acabem de parlar amb el responsable dels maquinistes d'UGT, Francisco Cárdenas. Diu que no estan fent una vaga encoberta i que l'únic que els preocupa és la seguretat, que estan esperant que els entreguin un document firmat que els garanteixi que circular és realment segur. Recorden que ahir, tot i que suposadament era segur, va caure un arbre sobre el tren. Escoltem-lo.
4: No, Ana, a trabajar y de todo el mundo. Otra cosa es que no hayan cogido el tren. ¿Vale? Es a trabajar aquí de todo el mundo. No tenemos ese problema, ¿no? Hay huelga encubierta. ¿Pero por qué? Tú, sí, a ver, si la empresa dice que pasaron con el tren, que está todo bien, que nos lo pongan por escrito.
3: A l'estació de Sants ha passat algun tren i els viatgers que n'han baixat diuen que arribaven amb una hora de retard. Es queixen que en algunes estacions, per exemple la de Viladecans, no hi havia cap tipus d'informació. Pel que fa a les pantalles, funcionen perquè hi ha tots els trens amb les destinacions i els horaris, però aquests horaris no es compleixen. De fet, els megàfons de l'estació sí que van avisant que hi ha retards, diuen, per les condicions meteorològiques. I els informadors que hi ha a la barrera on es valida el bitllet avisen que, o recomanen als viatgers que simplement baixin a la via que els hi toca i esperin a que passi algun tren. Això és tot des de l'estació de Sants.
0: Gràcies. Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia. Hola, Joan, bon dia. Joan Trias, 1, 2, 3. Doncs ja parlarem després. Estació de Granollers, aquí des de primera hora hi ha molta confusió entre els passatgers. Marta Viana, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. I, Ricard, confusió i caos, perquè això canvia en un tres i no res. Fins fa no res hi havia una cua llarguíssima d'autobusos que anaven cap a Barcelona i, de cop, Megafonia ha dit que sortia un segon tren cap a Castelldefels i que, per tant, també feia parada a Barcelona i llavors tot han sigut corredisses per agafar aquest segon tren que surt des d'aquí de l'estació de Granollers. El primer ho ha fet fa una estona, ens deien també que ho havia fet de forma excepcional. Com us deia, fa molt poca estona corredisses, pel que estic veient jo des de fora, des de l'estació, el tren aquest encara no ha sortit, està esperant, imagino que també acabi d'arribar la gent per acabar-lo d'omplir. És gent que portava aquí des de les 6, des de les 7 del matí, i aquí fora, doncs ara el que queden són els informadors, que realment no han parat de treballar i d'informar a tota la gent des de primera hora, i al davant meu tinc a la Sandra. Sandra, molt bon dia.
22: Bon dia.
5: Tu, Sandra, has d'anar cap a l'Autònoma, però em deies que tens classe a la tarda, però ja has vingut aquí a l'estació al matí.
22: Sí, jo he vingut al matí perquè ahir ja el vaig agafar a les 11 i tenia classe a les 2 i ja vaig arribar tard, llavors avui no me'n refio i ja me'n vaig de bon matí.
5: I ara estàs esperant l'autobús?
22: Sí.
5: Doncs aquesta és la situació, Ricard, gent que va arribant esperant doncs, poder pujar amb aquest tren cap a Barcelona i a fora de l'estació, com et dic, els informadors i poca gent perquè els autobusos ja han anat també marxant amb tota la gent cap a treballar.
0: Anem ara cap a l'R1, la línia del Maresme, és la línia on Òscar Playà ens ha dit que, com a mínim fins fa uns minuts, no hi circulava cap tren. Arenys de Mar, Marta Vallès, bon dia.
24: Efectivament, aquí cap tren. Ara els encarregats d'organitzar les cues han aconseguit buidar de gent l'entrada de l'estació d'Arenys. Els autobusos habilitats per Renfe avui van direcció nord, a Canet, Sant Pol, Calella, fins a Blanes. Això ja estava previst i així es feia des d'ahir el trajecte Arenys-Blanes per carretera, i els encarregats d'informar i d'organitzar els viatgers han desviat alguns d'aquests autobusos cap a Mataró. Però un cop allà, els viatgers s'han de rascar la butxaca i han de pagar el bitllet, òbviament, dels busos de Moventis, que cobreixen habitualment la ruta Mataró-Barcelona. Són directes per l'autopista León 11.1 i la 11.2, o bé el C10, que va per la carretera nacional de baix i es va aturant. Problema, ja no és que s'hagi de pagar, és que els autobusos de Moventis van completament plens fins dalt i no poden absorbir el volum de gent. A més, aquí els deixen, els autobusos que agafen aquí a Arenys, els deixen a l'estació de Mataró i en allà els hi diuen que vagin fins a la plaça de les Treses. Què està passant? Doncs que els autobusos, la plaça de les Treses és l'origen, la sortida d'origen d'aquests autobusos de Moventis a Mataró. Què passa? Que tota aquesta gent s'ha acumulat a la plaça de les Treses, els autobusos d'allà surten planíssims i ja no s'aturen a les altres parades. Per tant, gent que habitualment hi agafa aquest transport veu com l'autobús de cada dia passa de llarg, ni tan sols s'atura ni obre la porta, passa de llarg i no poden pujar. S'està quedant una mitjana de moltíssim, potser mig centenar de persones a terra i no poden anar ni a la feina ni a estudiar. Aquí, a Arenys, també hi ha molta confusió i, per exemple, us puc explicar que hi ha hagut un moment que hem, in extremis, hem contribuït a evitar que un senyor que ha d'anar a treballar a Blanes acabés avui al centre de Mataró. Escolteu.
6: Vosaltres aneu en direcció a Barcelona?
7: No, això és per Blanes.
6: Aquest és Mataró, no?
8: És el Mataró.
7: Això no és Mataró?
8: Mataró, sí.
7: El de Blanes?
6: Passen per aquí tots.
7: Vale, d'acord, gràcies.
9: Bueno, venia a agafar el primer tren, el de la 6:41, que a priori sortia de Quirens, i arribo a l'estació i no hi havia trens.
24: Per cert, que Moventis, que són, com us he dit, els autobusos que fan la ruta Mataró-Barcelona, em diu que els busos regulars van plens fins dalt, que estan treballant per ampliar les expedicions, però que no tenen una vareta màgica per treure's del barret en hores nous vehicles i més conductors que els puguin portar.
0: Ara podem saludar a aquesta hora el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello. Senyor Cabello, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: No és directament el seu tema, però el caos el tenim a hores d'ara a Rodalies. No sé quina és l'última hora que els consta.
10: Bé, la informació que esteu dient vosaltres en els últims minuts són les mateixes que tenim nosaltres, que, excepte l'R1, doncs, les línies estan en funcionament, però no amb tots els trens, i que s'estan formant aglomeracions en algunes estacions, i que el servei sembla que s'haurà de recuperar a poc a poc. No tenim més informació aquesta que esteu donant vosaltres també.
0: Però, en tot cas, des de Protecció Civil, podem afirmar que la xarxa ferroviària, que els trens de Catalunya són segurs?
10: Sí, nosaltres, no, diguéssim, no entrem en aquest... No és el nostre negociat, ja ho has advertit abans de la pregunta, però, en tot cas, ja l'operador de Rodalies dirà si són segurs, si no són segurs, ja donarà la informació.
0: Pel que fa a les pluges d'aquestes últimes hores, l'afectació més greu va ser aquest arbre que va caure sobre un tren a Vilanova i la Geltrú.
10: Sí, hem tingut un arbre, també alguna caiguda d'algun mur sobre les vies, però, de fet, com porta plovent sobre mullat, doncs, a banda de les afectacions de les vies, doncs, tenim també alguns altres arbres caiguts, alguns guals que es van inundar, però en aquesta ocasió, doncs, aquesta última tongada de pluja, no hem hagut de lamentar cap dany personal, que per nosaltres és la prioritat, i la resta, doncs, entenem que és, diguéssim, una situació que afecta moltes persones i que fa que moltes persones tinguin problemes, però per nosaltres no és una situació que comprometi la seguretat de les persones, i anirem observant-la, sobretot intentant evitar que es puguin donar problemes per les aglomeracions en les estacions, i a poc a poc no seguint intentar que se normalitzi la situació.
0: Normalment han estat unes tempestes que ha costat molt de detectar. Ara mateix som aquí a Xerta, estem veient les conseqüències d'aquestes fortes tempestes, que de seguida explicarem també en directe. No sé com els canvien a vostès també la forma de treballar d'aquests fenòmens meteorològics.
10: Bé, nosaltres el que ens fa és, sobretot, intensificar el seguiment i la vigilància d'aquests episodis, perquè ja heu vist que ens costa de predir moltes vegades la intensitat no acaba sent més del que ens esperàvem. No sabem ben bé en quins indrets plourà més, en quins no. Sí que sabem les zones, però no podem concretar. Moltes vegades diem a la comarca de tal, i tens un municipi en aquesta mateixa comarca que hi plou molt, i a l'altre ben proper que potser no o plou poc o no hi plou gens. Aleshores, la nostra manera d'enfrontar aquestes situacions és fer molt de seguiment. Per això estem activats, de fet, des de dijous, pràcticament de la setmana passada, estem pràcticament tots activats i fent seguiment a totes hores, les 24 hores, evidentment des del CECAT, coordinats amb tots els cossos operatius, intentant recollir la informació i avisant el més aviat possible en el cas que es doni una situació que pugui ser perillosa per la salut de les persones, per la integritat de les persones.
0: Gràcies per acompanyar-nos, doncs, Joan Ramon Cabello, Protecció Civil, gràcies avui al matí de Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
10: Gràcies a vosaltres.
0: I ara mateix el so que sentiu és d'un cotxe dels bombers que acaba d'arribar aquí a Xerta, a la plaça Major de Xerta ara mateix. Ara sí que ho explicarem tot el que està passant aquí, on veiem molts veïns que s'estan agrupant amb escombres, també intentant treure tot el fang i els desperfectes d'aquest temporal. Farem una pausa de 2 minuts i de seguida actualitzem també el que està passant a Rodalies i parlem en directe des de Xerta amb alguns dels protagonistes del temporal d'ahir.
25: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes! Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
25: I des de 16.400 euros.
8: Què?
11: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
12: Citroën.
11: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
13: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
14: Increïble.
13: Platòric.
14: Kiwi. L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
13: I el carbassó a 1 amb 15 al quilo. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
26: La millor fira de ceràmica i terrissa.
15: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
26: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
27: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
28: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
29: Peugeot.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 4 minuts i seran 8:45 del matí. Ara mateix us saludem des de Xerta. És un municipi de poc més de 1.000 habitants del Baix Ebre que ahir va ser dels més afectats per aquesta tempesta. Ens acompanya l'alcalde Roger Avinyó. Què tal? Bon dia.
30: Bon dia, Ricard.
0: Ara mateix veiem aquí com hi ha molta gent treballant. Veiem molts veïns del poble implicats amb escombres, amb pales, traient el fang. La situació del poble assuma la plaça Major, no? Davant d'aquí de la llar de gent gran. Aquí al costat també tenim un bar. Veiem com hi ha molt de fang, com deia, però la sensació és que aquí alguns dels carrers ja estan més nets. Ara, si ens n'anem una mica més endins, la situació ara mateix és de caos i de molt, molt fang.
30: Sí, sí, pots trobar absolutament de tot, no? Tots els baixos de la zona on va afectar l'aiguat van quedar afectats, moltes vivendes, molts comerços, molts magatzems. S'han hagut uns danys materials molt importants. Després també als voltants del poble, finques, tanques... instal·lacions municipals afectades, vull dir, encara no tenim valor total de tots els danys que s'han fet, però que durant el dia d'avui, els propers dies anirem fent. Ara la prioritat és poder netejar tot el poble, que la gent pugui treure tots els voluminosos que tenen a les seves cases perquè se'ls pugui retirar, i també el més important és que no hem de lamentar cap víctima mortal, no? Tots han sigut danys materials, i bé, ens en sortirem.
0: Avui al llarg d'aquest matí, en aquest especial que farem un recorregut pel poble també per veure com està la situació. Que caigués tanta aigua, per això, en tan pocs temps, no estava previst aquí, no? Per tant, no estàveu preparats perquè pogués caure tanta aigua?
30: No. De fet, ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això. Aquí a Xerta això es coneix com baixar les valls, perquè fa molts anys ja havia passat. Però jo crec que en la virulència, com va baixar ahir, la gent gran del poble no ho recordava.
0: Ahir van caure aquí més de 110 litres.
30: Però en una hora.
0: Clar, aquesta que és la barbaritat, no?
30: I clar, damunt ja havia plogut molt la setmana passada, el terreny ja no va absorbir més aigua i l'aigua va córrer, però és que s'han vist... llocs del poble, barrancs que la força la destrossa que ha fet l'aigua és que si no ho veus no t'ho creus, és impressionant.
0: Doncs alcalde, moltes gràcies i molts ànims, sé que avui és un dia llarg també, veiem també com ja arriben els cotxes de bombers per treballar també i per ajudar-vos a fer la neteja d'aquest municipi.
30: Sí, sí, esperem que cossos d'emergències ens ajudin i que pugui intentar restablir la normalitat el més aviat possible. Moltes gràcies.
0: Alcalde de Xerta, Roger Avinyó, gràcies per acompanyar-nos.
30: Gràcies.
0: I ara mateix, per exemple, aquí al costat tinc també un veí. Hola, què tal? Bon dia.
31: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
31: Arcadi.
0: Arcadi, tu vius aquí davant de la plaça?
31: Sí, visc aquí, al número 9, és una planta baixa.
0: Com recordes el que va passar ahir?
31: Aviam, ho recordo en una mescla de temor, no? de por i de resignació, no? De veure que és algo que escapa al que tu pugues fer, no? Al teu control. No? Va ser terrible, perquè va ser en molt poc rato... ens vam trobar l'aigua que entrava dins de casa per tot arreu, per davant, perquè la casa dona a la plaça, dona al carrer detrás, i al mig té un pati de llums. I va entrar per davant, va entrar per detrás, i el pati de llums hi havia un sumidero, i va començar a sortir aigua per dins del sumidero, és a dir, que la casa es va inundar per tot arreu.
0: Éreu a casa tots?
31: Bueno, ma filla estava a casa amb ma germana, la dona treballava i jo estava a casa.
0: Per tant, tothom es va quedar quiet, diguéssim, no?
31: Sí, clar, sí, no es va moure ningú. A part que hi havia molt mala comunicació, perquè són moments en què doncs, se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, doncs, quiets i traure coses de... les coses més importants, no sé, l'electrònica, un gat que tenim, doncs, moure-ho tot al pis de dalt, intentar salvar el que pugues una mica prenent decisions ràpides, no? I dir, hòstia, què trac, què fico, que no sé què, pendent tot el rato per la finestra a l'aigua que ves que a fora l'aigua pues, estava potser un metro d'altura i dins de casa tenies quatre dits i a veure si entrava més o no, no sé. Realment va ser una bogeria.
0: Moltes gràcies i ànims.
31: Moltes gràcies.
0: Avui és un dia llarg també en aquest poble. Ara mateix, per exemple, aquí a la plaça on ens trobem, veiem també com hi ha un bomber que comença també amb la manguera a fer serveis de neteja del fang. Intentarem acostar-nos-hi breument, a veure si podem. Hola, bon dia. Perdoni, puc fer una pregunta? Què està netejant, bàsicament?
1: Ara mateix, les restes de la reviguada d'ahir la tarda.
0: Ara netejarà tot el fang de la plaça?
1: Plaça i carrers al voltant.
0: Bé, moltes gràcies i bona feina.
1: Gràcies.
0: Estan treballant i no volem tampoc molestar massa. I just aquí davant hi ha una casa, no? És la ràdio, això, no pateixi, no hi ha càmeres. Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Vostè viu aquí, davant de la plaça?
3: Sí, jo sóc la farmacèutica.
0: Ah, la farmacèutica, que hi ha la farmàcia aquí al costat.
3: Sí.
0: I vostè té aquí un local, veig. Aquí va entrar aigua o no?
3: Sí, va entrar, doncs, està mitant o així. Sí.
0: Ja hem pogut netejar-ho tot, perquè sí, veig que això està molt net.
3: Sí, a la farmàcia també, una mica, està el mostrador, vam pujar les coses dalt, els ordinadors, tot pujat, per a que no... Però, bueno, per lo que podia ser, no ens podem queixar. Bueno, nosaltres. Hi ha gent que sí que li ha fet... Déu-n'hi-do.
0: Com es diu vostè?
3: Lina,
0: gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bé, bon dia.
0: Hem vist un local, en aquest cas, com ja estava recollit i net, i aquí al costat també hi ha la llar de gent gran, de la llar de gent gran de Sant Martí. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Estan netejant, veig, eh? Aquí sí que ha entrat aigua.
4: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
0: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara,
4: sí,
0: amb molt
4: sí.
0: De fang.
4: És que va entrar per aquella porta, saps?
0: Porta de darrere del local.
4: Sí, perquè baixava de la pista d'estiu. I, bueno, se va acumular aquí quasi un metro d'aigua, allí detrás. I entrava tot a pac aquí dins. I, bueno, però l'havies de deixar córrer. I no n'hi ha més. I ara pots limpiar-ho tot.
0: Que... Avui tancaran el local?
4: Bé, per suposo, així no...
0: Sí, sí, perquè ara mateix està tot. Veig que aquí hi ha un...
4: No, i encara hi ha un munt d'aigua que s'ha de...
0: Un munt d'aigua, sí, sí.
4: Sí.
0: Per sort tenen les cadires ja totes posades cap amunt, no?
4: I ja les vaig pujar allí totes, perquè dic, a veure, les que vaig poder, claro, perquè això et va agarrar de sopeton... I jo, que entre ma filla, el seu nòvio, algú que mos va ajudar per aquí, doncs ho vam poder fer una miqueta, perquè si no era impossible. Però bueno...
0: Ànims, com es diu vostè?
4: Jo em dic Immaculada.
0: Doncs moltes gràcies i ànims.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Aquesta és la situació ara mateix aquí al poble de Xerta, és un dels pobles, com dèiem, més afectats, de poc més de 1.000 habitants del Baix Ebre, que ahir va ser un dels més afectats per les tempestes de l'Ebre, que van afectar aquí a l'Ebre. I aquí davant també tenim un bar, que veiem que ara mateix està obert, també amb les cadires amunt. Veiem com també la gent està intentant treure aigua, un magatzem que es veiem també tot destrossat per l'aigua, són els efectes d'aquest temporal. I mentrestant també estem pendents del que passa a Rodalies. Joan Trias, on estàs?
16: Què tal? Bon dia. Mira, estic aquí a l'estació de l'Hospitalet i aquí, conversant amb els informadors que no els permeten parlar en directe per la ràdio, un informador hauria apuntat que el túnel de Plaça Catalunya estaria sense servei. Això explica perquè els trens que venen del sud i que circulen de l'R4, perquè recordem que l'R1 no presta servei, moren a l'estació de Sants. Són els trens que pugen més passatgers, són trens que alguna passatgera ens explicava que buscava arribar a Sants per enllaçar amb l'AVE, i són els únics que han passat. Podria fer una estadística que en una hora i mitja que portem aquí han passat 4 trens cap al nord de la línia R4, provenents de Martorell o de Sant Vicenç de Calders, i que morien a Sants, que és principalment la informació que donen els informadors a peu pla a l'estació i també que fan sonar per la megafonia, que els trens que van cap al nord no van més enllà de Sants. Això quadraria amb aquesta situació de que el túnel de Plaça Catalunya, que va quedar anegat amb els aiguats que hem patit des de la matinada de dissabte a diumenge, doncs impediria la circulació de trens amb passatgers per aquella zona. Seria un extrem a confirmar. També han circulat 4 trens en direcció sud, provinents de Sants i cap a Martorell, Sant Vicenç de Calders,
5: que són els que esperen ara la majoria de passatgers aquí, perquè amb el metro que hi ha al costat de l'estació de tren, la majoria de passatgers que van direcció a Barcelona opten per aquesta línia. Tenim una passatgera, Aida, bon dia.
6: Bon dia.
5: Quant fa que esperes?
6: Media hora aquí esperando.
5: I t'han donat informació sobre la possibilitat de quan passi un tren, no si el teu tren, en direcció al teu destí?
6: No, no sabemos nada, las pantallas están apagadas. Yo lo estoy mirando desde la aplicación de Adif, pero no pone nada. Pone hasta las 11:30 no hay tren, pero claro, ellos tampoco me confirman. Entonces, y no hay otra alternativa tampoco, porque yo voy a Vilafranca y no hay ni bus ni nada. O tren o tengo que coger un taxi.
5: Doncs aquesta és la situació d'incertesa de l'Aida. N'hem vist una altra, que era un tren que pujava cap a Sants, que primer han anunciat que moria aquí a l'Hospitalet, han fet baixar tothom i al cap de 5 minuts han dit que sí, que el tren continuava, que tirava cap a Sants i, per tant, han fet tornar a pujar tothom que venia cap al tren i que estava esperant aquí a l'estació. Fins i tot ara davant nostre tenim aturat un tren regional, que no és habitual a l'estació de l'Hospitalet, que és una estació de rodalies, principalment, que està aturat aquí, està més buit que no pas ple de passatgers, però les portes no s'obren, ni expliquen per megafonia res més que aquest tren no té aturada a l'Hospitalet. Hem intentat parlar amb un grup de maquinistes que també
0: sí.
5: Ens han dit que no volien parlar en directe pel matí de Catalunya Ràdio. Estaven aquí també desorientats, potser no tant com els passatgers, estaven esperant la destinació, els hi hem preguntat si els van informant de cap a on s'han de dirigir o on han d'agafar un tren de sortida de l'Hospitalet, perquè és una estació de capçalera d'on surten moltes línies, i deien que no sabien res, que no tenien informació de la seva planificació per aquest matí d'avui i que tampoc han volgut comentar si realment responia a aquesta situació de la consigna dels seus sindicats de no agafar els trens per la situació en la que es troben les vies i per la necessitat de fer encara més marxes blanques. L'estació d'aquí de l'Hospitalet ara pràcticament buida. Tothom ja ha optat sí. per anar cap als transports alternatius o els pocs que han pogut pujar en els trens que sí que han passat, doncs els han agafat. Però ja us diem, en una hora i mitja, 8 trens, 4 cap amunt, cap a Barcelona, cap al nord, i 4 cap avall, i 3 trens...
0: I sense saber tampoc, Joan, que és l'important, si seguiran passant, si passaran 3, 2 o cap. Això tampoc ho sabem.
5: Tots estem amb aquesta incertesa. Sí, sí. És aquesta loteria del dia d'avui de que quan passa un tren, agafa'l.
0: Gràcies. Anem cap a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, bon dia.
7: Hola, bon dia. Sí, aquí una situació similar al caos que hi havia a primera hora del matí a les 7, que hi havia moltíssima gent i no sabien què fer. S'ha anat una mica modulant, perquè conforme van arribant aquí trens regionals del sud, procedents de Tortosa, de Reus, el que fan és desviar-los per la línia interior. Recordem que aquí Sant Vicenç de Calders és un nus de comunicacions importants perquè conflueixen quatre vies, la de la R2 sud de Rodalies que va per la costa, la de la R4, la via interior que va per Vilafranca, i també les dues vies, la via de la costa que va cap a Tarragona i Reus i la de l'interior cap a Valls i Tarragona, que aquesta ja té problemes des d'ahir i no funciona. Aquí l'únic autobús que ha arribat, perquè la línia des d'aquí fins a Vilanova està interrompuda per aquestes millores que s'estan fent pels efectes de les pluges, doncs l'únic autobús que ha aparegut aquí és el que va cap a Valls, cap a la línia de l'interior, cap a Lleida, cap a la plana de Picamoixons. La resta d'autobusos que s'esperaven per que la gent que fa el trajecte habitual entre aquí i, per exemple, Vilanova, la zona de Gavà, Castelldefels, etc., aquests viatgers no poden viatjar. L'única alternativa que els donen és pujar en un dels regionals que es desvien per l'interior, és a dir, que passen per Vilafranca i que, per tant, tarden més, i quan arribin a Barcelona que agafin un tren en direcció contrària, és a dir, en direcció a Vilanova, que aquí sí que es veu que funcionen alguns trens. Aquest és el caos que hi ha ara mateix aquí. Van arribant aquests regionals a l'espera que els donin entrada cap a la línia interior de Vilafranca i poder continuar fins a Barcelona, però la línia interrompuda entre Sant Vicenç i Vilanova de la R2 Sud continua tallada, i això fa que els passatgers, els molts passatgers que hi ha aquí esperant una solució o altra, doncs continuïn resignats i sense saber què fer, com aquestes dues passatgeres en què hem parlat.
9: El tema está que desde las 5:30 de la mañana que los trenes funcionan, saben perfectamente que hay un problema y deberían de poner una lanzadera, porque no solamente yo, todo el mundo está afectado. A ti te cobran un billete, ¿no? Pues su obligación es dar servicio a todas estas personas, porque no soy la única que llega tarde.
6: Si no son retards es que no arriba, como ahora mateix, que ens tenen aquí esperant a veure si pot entrar un per anar a direcció Reus, però bueno, és més o menys cada dia el mateix.
7: La R4 sí que funciona més o menys bé, que passa que és un tren per hora en la línia de l'interior, i el que no arriben són trens en direcció al sud, direcció Tarragona, Reus i Tortosa. N'ha arribat només un, cap a quarts de vuit del matí, que ha pujat força gent, la gent que s'esperava cap a Tarragona, i ara hi ha molta gent acumulada aquí per això, perquè s'esperen anar cap al sud també, i d'altres a la línia de la costa. Els han dit que quan hi hagués possibilitat d'iniciar els trens en direcció a Vilanova, quan tinguessin l'okay del sistema de DIF que ha comprovat tot el recorregut, doncs sortirien els trens. De fet, aquí hi ha 3 o 4 trens esperant a les via, a la platja de vies d'aquí de Sant Vicenç per sortir, però estan aturats, no ha sortit cap.
0: És que és increïble que sapiguem ara, encara ara, no sapiguem quins trens passen, quins no. Són les 8 i 40 del matí, des de les 6 del matí, que hi ha una situació de caos absoluta a Rodalies. És incomprensible el que està passant. És incomprensible. Seguim fent aquesta ronda de connexions. Saludem a la Montse Gené ara, Vilanova i la Geltrú. Montse, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs mira, molt semblant al que diuen els companys, eh? Vilanova i la Geltrú funciona com a origen i final del trajecte, ja que d'aquí a Navall, com deia ara el Manel, està completament tallada la circulació perquè ahir la nit va caure un arbre i un talús i s'hi està treballant. Cap a Barcelona sí que surten trens, però a vegades en venen 2 o 3 de seguits i a vegades cal esperar una estoneta. No se sap res segur ni s'informa a les pantalles, però hem de dir als usuaris que sí, hi ha trens, van venint i van sortint direcció Barcelona, això sí, sense horaris. Hem preguntat a la Carmen, una noia que arribava des de Sitges, i ens ha explicat la lentitud extrema del trajecte que ha fet.
10: Oh, fatal, horrible. Ha trigat com 20 minuts i de Sitges a Vilanova són 7. O sigui, 20 minuts en parades, bueno, fica-li 35. O sigui, una vergonya, però bueno, ara he d'anar al Ciclam i hauré de demanar un justificant perquè si no...
8: Doncs això és el que ens deia la Carmen, no? De 7 minuts a 35 per fer aquests 5 quilòmetres que ens separen de Sitges. Ara mateix a l'andana, situació inèdita, no hi ha pràcticament ningú esperant. Han pogut marxar tots els que volien anar cap a Barcelona.
0: Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
17: Hola, bon dia. Aquí a Girona el que està clar és que l'R11 no passa, ja us ho havíem des de primera hora. No hi ha tants problemes com a d'altres estacions del país. Som ara a l'exterior de l'estació de tren de Girona, on hi ha 4-5 autobusos, on acaba d'arribar un altre, autobusos que porten els usuaris de la R11, uns directes cap a Sant Andreu i Barcelona, uns altres que van cap a Sant Celoni i van fent parades a totes les estacions, i uns tercers autobusos que van cap al nord, cap a Figueres, també fent parades si hi ha passatgers que ho sol·liciten. Alguns autobusos acaben de marxar, ara no hi ha passatgers que estiguin fent cua, n'hi havia un centenar fa no fa 10 minuts, i ara ja a punt de sortir a les 9 l'autobús que s'anirà cap a Figueres. Estem al costat del seu conductor, l'Eutiquio, bon dia.
18: Buenos días.
17: Vostè va cap a Figueres?
18: Sí, para Figueres.
17: Ja des de primera hora ja està fent aquests recorreguts?
18: Sí, he salido de Sil Girona y ahora me voy para Figueres.
17: I ha de parar totes les estacions o directe a Figueres?
18: Bueno, de momento voy directo, pero si hay algún pasajero entre medias hago las paradas que me dicen.
17: És una situació inèdita per vostè, que és conductor d'autobús, o s'hi ha trobat moltes vegades, avui encara pitjor?
18: Sí, ya más de una vez ya lo he hecho esto, sí.
17: Molta gent?
18: Sí, sí.
17: Molt bé, ja veieu, és l'Eutiquio, que és conductor de l'autobús de que porta de Girona cap a Figueres. Hem dit abans, i ho expliquen també, que les pantalles d'aquí de l'estació de Girona només apareixen els trens d'alta velocitat que s'hi funcionen. No n'apareix cap de l'R11, doncs que se supleix per aquests busos alternatius que no segueixen els horaris dels trens, sinó que van sortint a mida doncs, que estan més o menys plens.
0: 2 minuts seran 9:45 del matí, com dèiem tot plegat, és perquè els maquinistes, o alguns maquinistes, s'han plantat després de la caiguda d'un arbre ahir a la tarda, que va caure i va afectar un tren de mitja distància a Vilanova i la Geltrú. No hi va haver ferit, recordem, i el centenar de passatgers van poder ser reubicats a un altre tren sense problemes, però aquest incident ha provocat que a la 1 de la matinada, CEMAF, que és el sindicat majoritari, demanés a Rodalies per carta paralitzar aquest servei per motius de seguretat dels treballadors i passatgers. És un conflicte que s'arrossega des de l'accident mortal de Gelida del mes de gener. Els maquinistes diuen que no se senten segurs, i aquesta nit CEMAF ha emès aquest comunicat en què anunciava que no circularien fins que no rebien els informes de seguretat corresponents, en aquest cas, per ADIF. És la versió que contradiu la que ens ha donat també aquest matí en aquest programa el director de Rodalies, Òscar Playà.
19: La seguretat no és un tema subjectiu. Existeixen una sèrie de procediments i de protocols per part de l'administrador de la infraestructura i, a més, aprovats i avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i, en aquest cas, també per l'operador. Per tant, no estem davant d'un problema de seguretat, no estem davant d'un problema d'infraestructura. Estem davant d'unes peticions addicionals que estan fent el sindicat majoritari de maquinistes.
0: Un director de Rodalies que ha dit que no és un problema de seguretat, però també ha dit que avui es faran arribar nous informes de seguretat. I, per cert, un Òscar Playà, director de Rodalies, que ens ha sorprès quan li hem preguntat què li respon al Ministeri.
19: Jo, en aquest cas, del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
0: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
19: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
0: Doncs aquesta és la resposta d'Òscar Playà. David Madí, què tal? Bon dia, com estàs? Hola, Montserrat Nebrera, bon dia.
11: Hola.
1: Bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí,
0: bon dia, bon dia. Esteu aquí, esteu aquí. De seguida també Nacho,
11: no
0: bona hora
11: amb
0: nosaltres.
11: Rodalies. Bueno, jo no. Ja. No, però era igual, era un caos.
0: Un matí de caos a Rodalies amb un Òscar Playà, que ara tornaré a posar el tall perquè és que encara no m'ho crec quan l'escolto, que diu que no parla amb el Ministeri. És a dir, el director de Rodalies no parla amb el Ministeri. I el Ministeri, per cert, que no respon. Òscar Puente, que no ha fet cap tuit, evidentment, i tampoc atallen els telèfons de la Ràdio Nacional de Catalunya, perquè diuen, a l'equip de premsa de comunicació, vaja, del ministre, diuen que aquests temes no van

0: persones, més enllà de la seguretat personal, que la de no saber. I no saber, en un cas com aquest, que ja hem dit tantes vegades, que és un dret cada vegada més constituït, tot i que no hi sigui a la Constitució, està clar que acabarà sent-hi el dret a la mobilitat, ha quedat no solament malvés des del punt de vista fàctic, sinó també des del punt de vista del coneixement de la situació en la que es troba cada persona. Afecta col·lectius de tota mena, per suposat, els estudiants i demés, però afecta persones, en el cas de les persones que treballen, que la gent sàpiga que no a totes les empreses es pot donar com a excusa que no s'ha arribat perquè el tren no va. És a dir, hi ha acomiadaments que s'han produït en empreses per això. Això vol dir, per tant, que les persones que es troben en aquestes circumstàncies saben que els seus governants no són capaços de donar-los una resposta, ni que sigui per anar, m'estic exagerant, caminant. Perquè la manca de seguretat, i jo crec que ho has dit tu a l'editorial, o sigui, la manca d'informació és la pitjor de les situacions d'inseguretat que pot tenir la gent. I en aquest cas, a més, plana una sensació de que aquesta inseguretat té a veure amb la seguretat personal. És a dir, algú pensa que allò pot ser no segur. I això també se li ha de dir a la gent. La gent ha d'optar i tenir consciència de com pren les seves decisions. No hi ha llibertat si no hi ha informació per decidir.
1: T'hem de dir que crec que aquesta nova empresa que van crear de Rodalies té un sol treballador, que és Òscar Playà.
0: Vull dir que
1: també aquí...
0: El conjunto vacío, clar, formado por un único elemento, que es el conjunto vacío. Molt
1: bé. Això també és significatiu, David.
2: Bé, a la tómbola de Rodalies, ja se sap, sempre toca un pito o una pilota. I aquí estem, no? Avui toca una vaga encoberta,
0: pito.
2: No? Sembla?
0: Toca pito.
2: No? Avui toca una vaga encoberta.
1: Vaga diuen que no, perquè han anat al lloc de treball i s'han presentat al lloc de treball, però no han agafat el tren. Alguns sí, altres no.
2: Bueno, jo crec que és una vaga encoberta, aprofitant les circumstàncies electorals, perquè ara ve això. Hi ha tota una sèrie de col·lectius que, aprofitant l'avinentesa, que tenen més capacitat de pressió perquè tenen més capacitat de generar el caos i el lío, doncs s'hi posen, no? Un desastre.
1: Eva.
3: A veure, només una dada, que de tant en tant convé recordar. Segons el sistema de mobilitat de Barcelona, de l'àrea metropolitana, hi ha 12,7 milions de desplaçaments diaris. Això ens dona una magnitud del caos que genera. Dos, la previsió meteorològica per aquesta setmana feia un sol radiant, no?, tot el país. És a dir, jo crec que qualsevol... el persona amb sentit comú sabia que hi hauria problemes de mobilitat i, per tant, és responsabilitat de les administracions preveure, punt número 1, alternatives. Perquè, clar, quan Renfe diu buscar alternatives de mobilitat, només tenim uns quants autobusos, tenint en compte com estan algunes línies que estan sense servei fa força temps, o com a mínim amb problemes crònics, aquests sistemes d'autobusos, perquè no hi són de forma gairebé permanent. El gener d'aquest any vam tenir un accident desgraciat mortal a Gelida, com tothom recordarà. S'han començat a posar, és veritat, amb la creació de Rodalies Catalunya, s'està començant a caminar cap a una direcció, però el que ens diu l'històric és que les inversions de Catalunya en Rodalies han estat abandonades durant dècades. I això es va constatar quan hi va haver l'accident i tot el posterior desgavell i col·lapse total del sistema, però és que la sensació és que aquest col·lapse del sistema el seguirem arrossegant durant molt de temps. Per tant, necessitem mesures de xoc, d'emergència en aquest sistema. Tothom entén que si, per exemple, veus les imatges tràgiques de Xert ahir, no puguin funcionar els trens. Jo crec que els trens, els autobusos, això ho entén tothom. Però no és la situació que hi ha a tot el país. La situació que hi ha a tot el país és que la P7 està col·lapsada perquè el tren ha perdut usuaris, perquè el tren no és un mitjà fiable, però és que la P7 és un escorxador. Aleshores... què ens plantegen en termes econòmics, en termes de mobilitat, en termes laborals? Què ens plantegen? Perquè vaticini, s'està parlant molt de l'habitatge, és el que està centrant de moment la campanya electoral, però el meu vaticini és que el cel i la crisi climàtica tindran un pes electoral evident. O sigui que d'aquí que entrin els anticiclons d'hivern normals, perquè estem en un clima tropical, normals al mes de gener, hi hauran moltes més inundacions. I això tindrà un pes també en el que la gent anirà a votar el 29 de novembre, em sembla evident.
2: Però vaja, avui no, això no hi ha avaries.
3: Hi ha una vaga

0: Però no, és que, coincideixo amb tu que hi ha una vaga encoberta.
1: Hi ha un altre element, perquè, que és l'element de comunicació, perdona, David, clar, però hi ha un element que és clau. El que no pot ser és que hi hagi pantalles que et diguin una cosa, o megafonis que diguin una cosa, i informadors que et diguin una altra. El que no pot ser és que Òscar Playà, director de Rodalies, entri en antena i digui que no sap quants trens circulen. Això no pot ser.
2: I han avisat a la una de la matinada, m'han dit, no?
1: Clar, tens 6 hores per reaccionar.
3: És que el problema fonamental és aquest. Sigui una vaga encoberta
2: amb alabusí i nocturnitat.
3: Però sigui una vaga encoberta, sigui qualsevol altra cosa, és el mateix. És a dir, no ens informen del què.
1: Sí, exacte. I tampoc el sindicat, perquè tampoc s'hi posa.
3: Efectivament.
1: Anem a escoltar ara una altra veu que ens ha trucat al telèfon del directe. És Salvador Vergés, portaveu de Junts al Parlament de Catalunya. Salvador, bon dia.
4: Bon dia.
1: Què està passant al país?
4: Està passant un autèntic caos, un autèntic col·lapse, una vegada més, de Rodalies. Estem absolutament indignats, us estàvem escoltant per la ràdio, de veure el que està patint la nostra gent d'una manera absolutament immerescuda. O sigui, no pot ser de cap manera que després de 2 anys del govern Illa, l'única solució és que sembla un acudit de mal gust. En 2 anys ens vinguin a proposar que es gasten 250.000 euros en fondre i fer desaparèixer les marques de Renfe i Ferrocarrils. Què volen amagar? Què volen amagar? Perquè és que no s'entén de cap manera que no hagin set capaços de poder dur a terme cap de les inversions importants. A més, el Partit Socialista i els seus socis, que ens van vendre un fals traspàs, que era de la Renfe a la Renfe, amb aquesta empresa mixta que ara parlàveu, i que no només no han set capaços de materialitzar aquest fals traspàs, sinó ni tan sols el traspasset de la R1. És que res de res. Quan nosaltres, Junts per Catalunya, el que vam posar sobre la taula van ser 14 solucions concretes, ja fa mesos, parlant de gratuïtat si hi havia més de 30 minuts de retard. Això, per exemple, doncs, ho vam aconseguir aprovar aquí en el debat de política general la setmana passada. Auditar la xarxa, que es parlés i hagués diàleg amb les plataformes d'usuaris, que es fessin les inversions, que hi haguessin els plans alternatius de transport, que el traspàs fos un traspàs real, que fessin front comú, ja no només els independentistes a Madrid, sinó també amb els 19 diputats del Partit Socialista. Un traspàs integral, real, potser ara la situació seria absolutament diferent si des del minut zero ens haguéssim posat amb això. I vam parlar també i vam demostrar jurídicament que es podria resoldre el contracte amb la Renfe i que fos Ferrocarrils de la Generalitat, que és una empresa reconeguda i prestigiosa, la que es cuidés de la mobilitat ferroviària al nostre país. I avui, si em permet també, senyor Ostrell, anunciem nosaltres ja, Junts per Catalunya, que la denúncia a la qual ens vam comprometre contra Renfe i Adif, pel mal servei que estan prestant, la presentarem el proper dia 20 d'octubre, que farà just 9 mesos de l'accident fatal, mortal, que hi va haver a Gelida. La presentarem al nostre advocat Gonzalo Boye i serà una mesura més, evidentment no és la solució són totes les altres que li he llistat, però aquesta també, denunciar el que està fent Renfe i Adif, que no és altra cosa que el que està fent l'Estat espanyol contra Catalunya.
1: Vull que escolti aquest document sonor que passarà a la història. Hem entrevistat el director de Rodalies, Òscar Playà, li preguntàvem per la seva relació amb el Ministeri i ens deia això.
5: Jo en aquest cas del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i per tant veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
1: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
5: Jo parlo amb el titular del servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
1: Què li sembla i què hauria de fer en aquest cas el govern després d'escoltar això?
4: Els hem dit 50 vegades aquí al Parlament. El PSC no és altra cosa que la delegació del govern espanyol a Catalunya, és el PSOE nord-oriental. Per tant, que no ens vinguin a dir que ara resulta que quan hi ha problemes no són els mateixos. Són absolutament els mateixos. I és vergonyós que el senyor Playà no sàpiga ni quines línies estan parades, ni quines són les accions que durà a terme i que doni una resposta absolutament genèrica, infonamentada i sense cap mena de concreció, quan el que tenim són gent tirada a les vies i els usuaris catalans patint una vegada més aquest caos i aquest col·lapse de la vergonya que és Renfe al nostre país.
1: Salvador Vergés, gràcies per acompanyar-nos a partir de les 9 de control del govern. El deixem que vagi a fer la seva feina. Gràcies.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Un minut per la publicitat i de seguida comentem també tot plegat. També amb Nacho Corredor, que s'incorporarà a l'Àgora. Junts denunciarà Renfe i Adif. Ho presentarà aquesta denúncia avui. Ho acaba d'anunciar el seu portaveu, Salvador Vergés. Ara tornem.
6: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
7: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
6: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
9: Ara amb Lidl Plus tria 400 grams de rodanxes de salmó premiades com a sabor de l'any a 5,99 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
11: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
12: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
13: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir, contorns circulars al voltant dels tanatoris eren els redols. Molt de dol. Avui, l'Enigmàrius va de dansa. Exercici de dansa que fas quan convides, de 7 lletres. Exercici de dansa que fas quan convides, 7 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: En aquest especial, seguint el que està passant a Rodalies, ho explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio les properes hores, també amb David Madí, amb Montserrat Nebrera, amb Eva Pomares i amb Nacho Corredor. Nacho, què tal? Bon dia, com estàs?
16: Hola, bon dia. Molt bon dia.
1: Què et sembla el que està passant, Nacho?
16: Escolta'm, des de la distància, perquè opinar sobre el que comentàvem, penso, l'Eva Pomares, que és com s'afecta la mobilitat de més de 2 milions de persones des de Madrid... doncs es fa amb més tranquil·litat que segurament qui ho està patint. Jo crec que ho ha apuntat algunes de les coses que jo crec que són rellevants, però que cal, diguem-ne, juntar-les segurament per tenir un punt de perspectiva i per no seguir consolidant doncs, un debat públic que la majoria de vegades està basat en la mentida, no? I és bastant transversal. No? En els últims anys ha crescut moltíssim la població i els serveis públics no s'han adaptat. I això aplica també a les infraestructures. Dos, en particular el que té a veure amb les infraestructures, i portem ja molts matins veient-ho, sembla... Hola?
1: Sí, sí, et sentim.
16: Ah, vale. No, és que m'ha parlat algú. Portem ja molts matins parlant del tema. El canvi climàtic afecta d'una forma brutal el que té a veure el funcionament normal de les infraestructures. I si això el diagnòstic ja està clar, el que caldrà és un pressupost públic adequat. Per cert, per això cal un debat públic que no estigui basat en la fal·làcia permanent de que aquí no només cal gastar millor que cal, sinó que segurament cal gastar més. I tres, jo és que a vegades sentim determinats responsables públics donant lliçons desprioritzar el funcionament dels serveis públics, de l'administració, de la política diària durant més d'una dècada té conseqüències. I, per tant, segurament s'ha de responsabilitzar els qui ara manen. Què estan fent vostès? Però jo crec que en una taula d'anàlisi el que necessitem també és veure quines són les responsabilitats que ens han portat fins aquí. Perquè en 2 anys no ha passat això. I els governs de la Generalitat de Catalunya alguna responsabilitat hauran tingut també en què han prioritzat i què no han prioritzat, no? I jo crec que part de la discussió pública que tindrem els propers anys tindrà a veure amb el funcionament dels nostres serveis públics i crec que per trobar bones solucions doncs caldrà entendre el cost que té fer l'idiota, parlar del no-re i sobretot per evitar-ho pel futur, perquè quan el debat públic està basat en la nada, doncs deixem de prestar atenció a elements que tenen conseqüències més enllà de que, com és evident, i ho heu apuntat tots, hi ha una vaga encoberta. I això és un problema, perquè la vaga, que és un dret molt important de totes les constitucions liberals,
17: el, diguem-ne, el fer frau de llei amb elles, el que provoca és reaccions que acabaran qüestionant i limitant molt aquest tipus de protestes, perquè el que no pot ser és que un col·lectiu professional, de forma sorpresiva, a la matinada, decideixi i tingui la capacitat de bloquejar un país sense conseqüències. De la mateixa manera que...
1: És un bon tema, Nacho, perquè al final una empresa, qualsevol persona que ens estigui escoltant que treballi una empresa, si va al lloc de treball i diu jo no em sento segur, me'n vaig a casa, això té conseqüències.
17: Sí, sí.
1: Clar, si l'empresa no et diu que no és un lloc insegur, tu has d'anar a treballar. Llavors aquí no entenc per què es permet això i no, ningú fa res. No, s'han d'assumir responsabilitats.
17: Bueno, hi ha col·lectius professionals doncs, que tenen més poder que d'altres, no? Els taxistes, per exemple. Tot el que té a veure amb el transport té un poder brutal. I un taxista pot col·lapsar al centre de Barcelona i segrestar qualsevol institució. De fet, ho han fet durant molt de temps, diguem-ne, i sense cap mena de conseqüència.
1: Mira, ara, perdona, Nacho, que tallis, que està parlant el president al Parlament. Sentirem la primera valoració del president del que està passant aquest matí amb Rodalies.
18: Tots una mica d'humilitat i de recordar d'on venim. Normalització política a Catalunya, que sempre ha defensat, i victòria de la convivència. I de cara al futur...
1: I ara sentirem parlar de Rodalies.
18: O coalició involucionista? I la pregunta és on són vostès. O coalició progressista o coalició involucionista? La pregunta és on són vostès, en PP, Vox, coalició involucionista o en coalició progressista? Sobre Rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estalvi progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
19: Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
20: President, no faça el ridícul. Recordar d'on venim, ni amnistia, ni nada de eso, és una frase seua. I vostès van canviar el sentit de l'opinió quan van necessitar els 7 vots de Junts. Però mire, Pedro Sánchez ha acabat amb una legislatura que agonitzava i per tant hem de passar comptes. Vostè ha presumit sempre de la seua sintonia amb Madrid. Però mire, vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions, perquè no els importa la gent. Els importa el poder, tot sempre propaganda i gesticulació. Aquesta és la factura de Pedro Sánchez que hem de pagar els catalans. Perquè vostè sempre tria Espanya. Pedro Sánchez l'ha deixat amb les mans buides. Mai no tria Catalunya. I la pregunta és molt fàcil, president. Com vostè acabarà la legislatura si no pot complir els principals acords d'investidura? I els seus socis, Esquerra i Comuns, seguiran donant-li suport?
19: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
18: Tot que vostè no va solucionar la seva formació política quan governava en Catalunya, ho pensa solucionar amb el PP i Vox? El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.

0: La següent pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
1: Moltes gràcies, president. President Illa, ens pot explicar per què vostè i el grup socialista es van alinear amb el PP, Vox i Aliança per votar en contra d'una proposta de resolució d'Esquerra Republicana al debat de política general que defensava una estratègia catalana antifeixista i antiracista basada en la defensa de la democràcia?
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
2: No conec el text al que vostè es refereix, però sí que conec que el PSC i el meu govern no estan ni amb el PP ni amb Vox, i vostè també ho sap.
0: Per repreguntar, té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
1: Mira, president, li explicaré el que deia. Vostès hi varen votar en contra perquè en aquesta defensa de la democràcia, dels drets individuals i col·lectius, s'incloïa el dret a l'autodeterminació. Amb el seu vot, president, ens estan dient, doncs, que l'antifeixisme del PSC i el seu acaba on comença el dret a l'autodeterminació dels pobles? Vostè, la setmana passada, brandava un democràcia-autoritarisme com la pugna transcendental que decidirà el nostre esdevenir. Avui acaba de parlar de coalició progressista o coalició involucionista. Dilluns passat, el president del govern espanyol convocava eleccions intentant instaurar el marc que ell o l'extrema dreta. President, quina és la seva credibilitat i la del senyor Sánchez si, a banda de no complir amb allò que els van fer presidents, s'erigeixen com a garants d'un antifeixisme que arriba fins on la unitat d'Espanya es veu amenaçada? President, el dret a l'autodeterminació dels pobles és un dret fonamental en qualsevol democràcia. L'1 d'octubre de 2017, més de 2 milions de persones d'aquest país varen sortir per exercir aquest dret malgrat les agressions de les policies espanyoles. La resposta de l'Estat espanyol a aquell exercici democràtic va ser policial i judicial, repressió, presons i exili. La mateixa resposta de sempre a les demandes de resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
3: Són les intervencions tant de Junts com d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. No acabo d'entendre que Esquerra no pregunti per Rodalies, perquè amb tot el que està passant, però vaja, en fi, ja ho ha fet Junts també i el president ja ha dit que és una qüestió objectiva, el tema de la seguretat, i no subjectiva, i que caldrà anar fins al fons per entendre perquè aquest sindicat doncs, ha decidit no agafar els trens quan estava previst que ho fessin, amb un informe de Renfe i Adif que deia que sí que podien agafar-ho. I ara mateix, per cert, hi ha un tuit també de Rodalies que diu: Renfe i Adif han certificat que es pot circular amb seguretat, tal com es va demostrar ahir, treballem per recuperar el servei el més aviat possible. David.
4: Bé, crec que estem, ho deia abans, amb una tesi no del canvi climàtic, sinó amb una vaga encoberta, que col·lectius aprofitaran el context electoral per intentar pressionar amb aquest tipus d'iniciatives i que em sembla molt lamentable. Cal recordar que aquest és el mateix sindicat que suposa el traspàs del servei amb tota la seva força, amb un esperit corporativista absolutament impresentable. A mi, amb tot això, el que em grinyola és el model que s'adopta. A Catalunya tenim, ho deia abans el senyor Salvador Vergés, tenim una companyia modèlica, que és Ferrocarrils de la Generalitat, en termes de puntualitat, d'organització, de servei, etc. I el que s'hauria de fer com a filosofia és de que Ferrocarrils de la Generalitat agafés paulatinament el servei de Rodalies, acabés amb el model d'organització que s'ha vist anys i dècades que no funciona i apliqués el model de Ferrocarrils de la Generalitat que funciona bé. Això no és evidentment una cosa fàcil ni que resolgués d'un dia per l'altre, però com a mínim tindríem un punt de referència amb una mica de credibilitat sobre els pronòstics, perquè a més el problema que tenim és que cada vegada que se'ns diu que estem avançant i que estem arreglant i que no sé què i no sé quantos, és que tenen poquíssima credibilitat, per no dir ninguna, i entrem en un fatalisme, tant usuaris com tothom, en un fatalisme de, bueno, doncs això forma part de la quotidianitat en la qual doncs, ens hi adaptem i ens hi conformem. No?
3: Perdona, Nacho, abans t'he tallat, si vols acabar l'argument que estaves donant.
5: Sí, o sigui, però si agafem perspectiva de les converses que hem tingut el darrer mig any, sembla que Catalunya està condicionat per dos col·lectius que, a més, són treballadors públics, persones que tenen feina indefinida, que són els sindicats de transport, en aquest cas ferroviari, i els mestres. I aquests són els dos col·lectius que sembla que estan aprofitant més la seva posició de força per condicionar el debat públic. En el cas dels dos, per cert, diguem-ne, des d'una lògica pues, legítima, interessada en la millora de les seves condicions professionals. En el cas dels sindicats d'educació, porten fent-ho més d'una dècada i, en canvi, doncs, malgrat l'evolució de les seves condicions, el sistema educatiu no ha millorat. Ergo, seria interessant que el debat de l'educació també l'abordéssim des de perspectives que no té a veure des de la lògica de, doncs, de les condicions d'aquests treballadors públics. I, òbviament, de la mateixa manera que hi ha col·lectius professionals que, doncs, perquè estan vinculats a qüestions crítiques, doncs tenen limitada la seva capacitat de poder paralitzar la producció, doncs segurament els sindicats del transport, el que no pot ser, i menys sent un operador públic, és decidir unilateralment que no treballen, condicionar la vida de gairebé un percentatge important de les persones que es mouen anant i tornant a Barcelona, i després tot l'altre debat que apunta el David. Jo m'hi puc sumar i no tinc, a més, ni idea de quin és el millor model. Jo crec que anem necessàriament a un model on l'operador que operi a Catalunya doncs, estigui condicionat, diguem-ne, des de Catalunya, o no, perquè ja veurem què passa també a partir del 29 de novembre i la capacitat doncs, que tenen el govern de la Generalitat, Junts, etc., de poder-ho fer. Però per mi hi ha un element important que crec que ho deia el president, que és que la seguretat, diguem-ne, de les vies doncs les decideixen les agències que s'encarreguen d'això i no unilateralment un col·lectiu professional que legítimament pot estar insatisfet per les seves condicions, però que no té el dret de decidir a la matinada si el dia següent poden o no poden treballar milions de catalans.
3: Ara us deixo parlar, però abans anem cap a l'aeroport perquè l'ara s'ha restablert ja la torre de control, que la nit per cert ha fallat, i ara hi ha molta cancel·lació, no?
6: Sí, bueno, durant tota la nit hi ha hagut molta cancel·lació a l'aeroport del Prat, més d'una trentena de vols cancel·lats, i el motiu principal és el que hem sabut fa uns minuts, això mateix que deia Ricard, la torre de control de l'aeroport del Prat ha caigut, ha patit una incidència per les tempestes que l'ha deixat fora de servei. Fons de Vueling diuen que la torre va caure a les 11 de la nit i Protecció Civil ens confirma que s'ha solucionat a les 2 de la matinada. Des d'Aena també confirmen que hi ha hagut incidències, ells diuen que hi ha hagut problemes de tensió en alguns equips, però asseguren que l'avaria ha durat menys d'una hora, per tant, Protecció Civil diu que l'avaria ha durat 3 hores i Aena, en canvi, diu menys d'una hora. La qüestió és que per tot plegat doncs, hi ha hagut una trentena de sortides cancel·lades que continuen aquest matí. Les pantalles ara mateix mostren anul·lats 5 vols, 2 a Madrid, una a Palma de Mallorca, una a Santiago i una altra a París, que havien de sortir entre les 8 i les 10:40 d'aquest matí. Avui, des de primera hora, hem vist com es cancel·laven 12 sortides i, de fet, la tempesta també ha impedit que alguns avions aterressin a l'aeroport del Prat. Hem parlat amb uns viatgers de Buenos Aires que el seu vol s'ha hagut de desviar a València i han perdut una connexió que tenien avui a Barcelona.
3: Aquesta és la situació a l'aeroport. Anem a fer una ronda també pel territori per saber com continuen les diferents incidències. Anem, en aquest cas, cap a Sants. Jordi Canal, bon dia.
7: Bon dia, aquí continua el desgavell, tot i que a aquesta hora ja no hi ha l'afluència que hi havia a primera hora de passatgers. La megafonia continua avisant que els trens de totes les línies circulen fora del seu horari. Les pantalles mostren aquests horaris, però de trens que a l'hora de la veritat no passen. De fet, hi ha poc pas de trens en aquesta estació. Els usuaris resignats a la pràctica ens expliquen que no tenen més opció que esperar a veure quins trens arriben i surten cap a la seva destinació. N'hi ha que hi diuen que es van estar hores esperant aquí i que avui van per aquest mateix camí. L'esperança ara és aquest certificat que deies de seguretat, que calmi els maquinistes i es recuperi al llarg de matí el servei.
3: Anem ara cap a Fabra i Puig. Ana Alfonso, bon dia.
8: Bon dia. Aquí hi ha molt de caos des de primera hora perquè s'ajunten els usuaris que confiaven aquest matí a agafar el tren de l'R3, l'R4 o l'R7 i els que normalment ja van amb autobús o amb metro des d'aquí. Per tant, aquí fora l'estació s'han format llargues cues als autobusos ordinaris, els que funcionen cada dia, perquè els usuaris de Renfe han optat per aquesta alternativa per arribar a les seves destinacions, com Terrassa o Sabadell, per exemple, i això ha col·lapsat també aquests autobusos. Hi ha hagut centenars de persones fent cua i hem de dir que pocs informadors, que també ens han dit que aquí no han arribat autobusos de servei alternatiu específics per la situació d'avui i que la gent està agafant doncs, aquests que passen cada dia.
3: Gràcies, Ana Alfonso. I anem cap a l'Hospitalet també, Joan Trias. Bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Aquí la novetat que tenim és que ja s'ha posat en marxa l'R1, la línia que deien que no funcionarien tot el dia. Hem sigut testimonis que sortia el primer tren des de l'Hospitalet cap a Blanes, passant per Plaça Catalunya, i tot just ara està a punt de sortir el segon d'aquesta mateixa línia. La sensació és totalment diferent. L'estació està pràcticament buida, zero sensació de caos, i quatre gats esperant amb incerteses un tren que els porti amunt o avall.
3: Doncs això és la situació ara mateix a l'Hospitalet. Ja sap, Vicenç de Calders, Manel Sastre, bon dia.
10: Hola, bon dia. Aquí la novetat també és que han arribat els primers autobusos que faran el trajecte amb parades de la R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. D'aquesta manera, una quinzena llarga de persones que no tenien alternativa per fer aquests trajectes, que feien parades intermitges, doncs, a Cubelles, a Vilanova, a Segur de Calafell, o que anaven fins a Sitges, per exemple, han pogut agafar aquests primers autobusos que han arribat aquí a l'estació més de dues hores més tard de que se sabés que no hi havia trens en aquesta línia. Doncs ara han arribat aquests primers autobusos. Continuen arribant regionals desviats per la línia de l'interior en direcció sud, i la gent que volia anar cap a Reus, Tortosa, Tarragona, han pogut agafar aquests trens que, això sí, venen amb molt de retard i surten cap a Tarragona de tant en tant. Ara mateix la R4 és l'única línia que funciona amb una certa normalitat, és a dir, la línia de l'interior, la línia de Vilafranca a Martorell, i la resta de trens esperant aquí, els trens de Rodalies de R2 Sud, a la platja de vies que hi ha aquí a Sant Vicenç, esperant a veure si finalment els donen l'ordre per poder començar a utilitzar aquesta línia de la costa.
3: I més coses, anem cap a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs he sentit ara en aquesta ronda que surten els trens de la R1 i quan arriben aquí no trobaran viatgers, perquè aquí la gent o ha marxat amb els autobusos alternatius o ja no venen directament a l'estació. Des d'aquí, recordem, surten busos en direcció nord, ja estava previst, perquè el trajecte des d'Arenys fins a Blanes es feia per carretera, i s'han improvisat autobusos avui per portar la gent fins a Mataró. I allà pregunten als usuaris què fem. Llavors, la resposta dels informadors és: allà aneu a buscar els busos que habitualment ja fan el trajecte Mataró-Barcelona, que són els de Moventis. Gran problema, aquests vehicles van desbordats, Moventis així ho diu, estan treballant per ampliar el nombre de vehicles, però no poden treure's de la mànega nous autobusos i nous conductors. I a més, una altra segona queixa dels usuaris: han de pagar, i doble, perquè el viatge en tren ja el tenien pagat, i això ha fet enfadar molts viatgers com aquest.
12: Pagamos nosotros, sí. Su puta madre. Eso ha dicho, que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
11: Doncs així estan les coses.
3: La, sí, la situació a Arenys de Mar. Anem cap a Granollers. Marta Viana, bon dia.
13: Bon dia. Aquí la situació és bastant més tranquil·la que fa unes hores. Ara fa pocs minuts han anunciat un quart tren per megafonia. Durant tot el matí n'hem vist sortir tres més, des d'aquí de Granollers cap a Barcelona. També n'hem vist arribar un que venia des de Barcelona. La resta de servei s'està cobrint amb transport alternatiu, amb autobusos. Al principi és veritat que hi havia moltíssima gent aquí fent cua i que els autobusos doncs no tenien prou capacitat per absorbir tota aquella gent, però és veritat també que han anat arribant molts més autobusos amb bastanta més freqüència. I ara, per exemple, quedaven unes noies que havien d'anar a la Universitat Autònoma, però de seguida ha arribat un autobús, han pogut pujar i han anat cap a la universitat. Per cert, Ricard, que molts d'aquests estudiants també el que han demanat de seguida aquí els informadors quan han arribat és un justificant per presentar-lo a la universitat, i ells mateixos, doncs, els informadors, doncs, els han dirigit cap a la taquilla i allà doncs una persona els hi feia, i així podien tenir aquest document per justificar el retard a les universitats.
3: Nàtia Dell, Manresa, bon dia.
14: Bon dia. Aquí, Ricard, no hi ha gens de caos. De fet, tot està ordenat i tranquil un cop superades les cues de primera hora. Hi ha busos alternatius gratuïts de Montbus des de 6:45 del matí a l'horari del tren, i estan sortint força a temps. Cap tren, això sí, a l'R4 Nord de Manresa a Terrassa, tampoc de Terrassa a Sants. Ja portem una desena de busos que hem vist sortir, busos alternatius, com dèiem, cap a Terrassa, i el que recomanen, si volen anar des de Terrassa cap a Barcelona, és agafar els ferrocarrils de la Generalitat. Per megafonia s'informa que hi ha problemes a la xarxa vinculats al temporal, i per pantalla també surt informació d'això que us dèiem, d'aquest servei que no funciona i que hi ha l'opció, diguem-ne, per carretera. Escoltem el Carles, que és un habitual d'aquesta línia, que no l'ha agafat per sorpresa.
3: doncs no podem sentir el Carles.
14: No el podem sentir. Bé, el Carles deia això, exactament. Ell habitualment va cap a Terrassa a fer unes feinetes i ja sabia que ahir no funcionava i que avui tornaria a passar el mateix. Per tant, diguem-ne, ell ja sabia que anava directament a la cua de l'autobús i no pas anar a buscar el tren. El que hem de dir és que és important, ara ja, que ha baixat el volum de gent, que la gent una mica ja està a lloc per treballar, la veritat és que veiem els busos sortir buits, molt buits. Mireu, just el que ha sortit ara a les 9 eren 22 persones i hi ha 68 places disponibles. Ara, a dos quarts, ha de sortir un altre bus cap a Terrassa i, de moment, veiem res, una desena no arriba de persones fent cua. A temps, servei alternatiu per carretera i, de moment, poc volum de passatgers aquí, a Manresa.
3: I anem ara a plaça Catalunya. Vicent Mifsud, bon dia.
15: Sí, hola, bon dia. Aquí la situació és pràcticament el d'una estació fantasma, no hi ha ningú accedint a través dels accessos a Rodalies i la poca gent que ha intentat acostar-se li diuen no sabem l'única línia que està operativa, que és la R1, per la qual ha passat només un tren en tot el matí en direcció a Blanes, no sabem quan passarà el següent. Per tant, si teniu alternatives a través del metro de buscar algun transport alternatiu, utilitzeu-lo. A una persona que preguntava fa uns moments per anar a Ripoll, li han dit agafa't el metro, vés-te'n cap a Fabra i Puig i a partir d'ahir mira si hi ha autobusos o alguna línia que el pugui portar perquè per ací no hi ha accés. Com diguem, només ha passat un tren de la R1 i no saben quan tornarà a passar el següent. Per megafonia sona que a poc està restablint-se la línia, però no ens diuen si serà en mitja hora el següent, en 40 minuts o en una hora quan torni a passar un altre tren. Aquí, preguntant a les guixetes, només algunes persones, la major part estrangers, que estan molt despistats i intentant tindre alguna informació de quines alternatives poden aconseguir. Però, mentrestant, també ens han confirmat que a primera hora del matí hi havia algunes incidències com a conseqüència dels aiguats d'ahir, però que a aquestes hores ja estarien reparats.
3: Doncs aquesta és la situació, la radiografia del que està passant a Rodalies. Maria Fernández Noguera, no sé si vols afegir alguna cosa més.
16: Doncs sí que, segons informa la CNCMAF, ha dit que avalen els informes de seguretat que els ha transmet REFE, és a dir, aquests informes que ells reclamaven que fan des dels maquinistes, fan aquestes marxes blanques per certificar que les vies doncs, són segures per circular-hi. Ells el que reclamaven des de CMAF, des del sindicat majoritari de maquinistes, era que els entreguessin aquests informes i que, si no, doncs ells no reprendrien la marxa perquè consideraven que la xarxa no estava en condicions per fer-ho. Ara, segons informa la CN, doncs sí, que CEMAF ja hauria dit que hauria donat validesa a aquests informes i, per tant, doncs si tot apunta que va com hauria d'anar, com informen aquestes informacions de la CN, doncs ara sí que s'hauria d'anar normalitzant la circulació.
3: Per tant, clarament estan negociant amb CEMAF per restablir el servei, és a dir, és una qüestió laboral absoluta.
16: És una qüestió, segons diu el sindicat, de seguretat més que laboral. És a dir, que ells no volen exposar-se a passar per segons on. De fet, també diuen en el seu comunicat que van enviar ahir al vespre que no volen tampoc que els usuaris s'exposin a això. I, de fet, un treballador amb qui hem parlat, que està fent pràctiques per ser maquinista, ens ha explicat que ell diu que per alguns llocs on ha de passar, quan plou, diu que té por. És a dir, que realment considera que les línies no estan en condicions. Això sí, ara sembla que, de moment, si el sindicat majoritari de maquinistes diu que dona validesa a aquest informe de Renfe, doncs tot s'hauria d'anar reprenent. Ara bé, recordem que a la xarxa ara mateix hi ha dos punts que estan tallats. Un és l'R2 Sud, que està tallada entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders. Allà els tècnics de DIF ara mateix estan reparant la catenària. És on va caure aquest arbre que seria el que ho ha desencadenat tot, perquè ahir recordem que aquesta línia va estar tallada a causa de la caiguda d'aquest arbre, després es va reobrir i avui al matí s'ha tornat a tallar i ara s'hi estan fent reparacions. Això d'una banda, i de l'altra també està suspesa la circulació a Salou per un accident per una persona que hi havia a les immediacions de la via. És a dir que encara que es reprengui el que seria la circulació, encara que els maquinistes tornin a agafar els trens, la circulació 100% restaurada tampoc estarà.
3: Eva.
17: Bueno, abans el Nacho parlava de responsabilitat, no? I ara la Maria apuntava també la situació de tota la xarxa. És que, clar, la situació de tota la xarxa agreujada per la crisi climàtica, doncs, evidentment, esllavissades, murs que se'n van a terra... Bueno, sí, clar, és que la responsabilitat és dels governs del PSOE i del PP que durant anys i anys i anys no han fet res. O sigui, no han executat més de 20 anys sense executar les inversions compromeses, que estan al voltant d'un 14% com a màxim. Sí, la bona direcció, també ho apuntava el David d'alguna altra manera, és que els trens se gestionin des d'aquí, sigui a través de ferrocarrils o no. És a dir, la Rodalia és de Catalunya i, per tant, a partir de principis d'aquest any, la responsabilitat és del govern i és del govern d'una xarxa que no està en condicions. A sentir al Parlament la Mònica Sales, la portaveu de Junts, no? que li preguntava, li responia al president, i bueno, feia un decàleg de coses del no al FLA, del no al Consorci d'Inversions, del no al finançament, em sembla un exercici gairebé diria de cinisme, no? Perquè tots aquests nos que no s'han aconseguit a Catalunya, primer, s'han acabat de parar també els diners que necessita Rodalies i aquesta nova empresa de Rodalies, s'han acabat de parar amb la convocatòria electoral que ha propiciat Junts. Durant aquesta legislatura al Congrés, el que hem vist són els nos al model de finançament, els nos al FLA, els nos a Rodalies, el traspàs de Rodalies, és a dir, un no permanent, no? Em sembla que aquest tipus de retòriques plenes de cinisme i d'hipocresia, en aquest cas de Junts, en el Parlament, a més, un dia com avui, on hi ha molts ciutadans que estan absolutament, perdona l'expressió, tirats, que no saben ni com arribaran a casa, ni com podran tornar a casa, ni com podran justificar davant dels seus caps l'enèsim retard. Em sembla que la política hauria de servir per, trobar acords transversals, el més amplis possibles, per tirar endavant aquest país.
18: Doncs mira, estic d'acord amb tu. Estic d'acord amb tu perquè aquest país s'ha convertit en un no a tot.
3: Posa una mica més al micròfon, David, si no ens sentirem.
18: Sí, deia que estic d'acord perquè aquest país s'ha convertit en un no a tot. És a dir, la dinàmica política és profundament perversa i tòxica i és no a tot. No hi ha consensos, no hi ha capacitat de transversalitat, no hi ha capacitat de pacte i l'única estratègia que es practica és... no a tot, però per part de tothom. És a dir, ens trobem això amb la llengua, ens trobem això amb l'energia, ens trobem això amb el tema d'habitatge. Bé, jo crec que aquesta política, aquesta situació política de no a tot i impedir, bloquejar en general, de la qual en són culpables tots, en són culpables tots, perquè si repassem, l'activitat és lo fàcil, és a dir, en la política mediocre, lo fàcil és agafar el manual i no a tot. I lo difícil és posar-se a generar acords, a generar pactes, buscar solucions i tal. Jo crec que aquesta política de tot a no està en crisi profunda, que és el que explica una mica la situació política a Catalunya, on es dona la paradoxa tremenda de que alhora govern i oposició baixen, que és una cosa que no és normal en democràcia, no? I s'haurien de replantejar, és a dir, crec que el país està per escoltar cada vegada més qui aporta solucions, qui és capaç de generar acords i de tirar endavant. Aquest país del no crec que ens porta des de fa molt de temps a una decadència.
3: Montserrat.
19: Bueno, deia el cantant, mentre tot això no arriba, vida, no? Que és el que li està passant a la gent durant el dia d'avui. Jo estava pensant, si realment era una vaga encoberta, què passaria demà? Perquè clar, si la teva justificació per aturar el servei i per dir que no passes és la por de que hi hagi algun problema, doncs demà estaran igual les vies, no? Una mica el que va passar respecte de l'AVE, que de sobte van començar a passar una altra vegada els trens i moltes de les coses no s'havien arreglat. Per tant, tenies un cert dubte de quina era la raó de fons o la motivació d'aquesta aturada. Ara, el sindicat que d'alguna manera estava al darrere d'aquesta paralització del servei de Rodalies deia, jo el que vull és tenir en mà l'informe aquest que diu que les vies són segures. I jo crec que això és una bona manera de curar-se en salut. Per què? Perquè i si després passa alguna cosa com les que ja han passat? És a dir, per què no ha de passar que un talús torni a caure o un arbre amb la situació en la que es troben?
3: Ah, hi va passar, hi va passar.
19: Per això dic, si això ha passat, ja podem dir que és una vaga encoberta i que, bueno, després, un altre apartat i un altre capítol de tot plegat seria la capacitat d'enquistar-se en una feina que pugui tenir la funció pública amb independència de que incompleixi reiteradament els serveis, no? Bueno, hem de decidir si això és una vaga. No ho és perquè no ho han declarat. Per tant, si és un incompliment de servei, s'haurien de prendre mesures contra les persones concretes que han dit jo no hi vaig. Ara bé, i si després passa? És a dir, i si després torna a passar el que va passar ahir? Quina seria el tipus de responsabilitat? Ho dic perquè hem estat parlant de la pluja durant tots aquests dies sota la síndrome Mazón, sota la síndrome d'Anna de València. I això, d'alguna manera, s'empara. No dic que sigui veritat, eh? No acabo d'esbrinar, jo no tinc tan clar com vosaltres, vaga encoberta, no ho sé si és una vaga encoberta. Aquí tothom fa, ara ho deia el president Salvador Illa, deia, home, això és un frau de llei perquè s'utilitza una figura que, de manera espúria, bueno, figura de manera espúria, el decret llei que passarà o està passant pel de la Diputació Permanent per aprovar una cosa que el Parlament, que el Congrés de Diputats va dir que no. És a dir, que de fraus de llei tothom en sap molt, però amb independència de que sigui veritat o no. I si després passa? És a dir, un ministre que no es posa, que no està. Tot això que dieu que s'hauria de reclar...
3: L'Estai, que porta 20 minuts, l'Òscar Puente porta 20 minuts penjant tuits en intervencions seves d'ahir, del Males Llengües, criticant el Partit Popular.
19: Clar, és que això és el que... El ministre per què no es posa?
3: Sí que està, per altres coses.
19: Està, és el ministre tuitero i després s'enfada si algú li diu perquè diu que és un insult. Però si està tot el dia insultant, per cert, insultant a Twitter. Això és inèdit. Fraus de llei per part de tothom, incompliments per part de serveis que haurien de funcionar, és a dir, quines són les responsabilitats de les persones concretes que han dit que aturarien aquest servei durant els dies d'avui respecte d'una cosa que, diguem, certificadament se'ls diu que té seguretat. Ara bé, una vegada es diu això, quina responsabilitat tindrà? El que ha certificat que tot està molt bé i demà hi cau un altre talús. Què passa? Que les circumstàncies demà són unes altres? És a dir, al final, el que us deia al començament és, en el fons, al ciutadà concret, usuari de qualsevol servei, la sensació que li queda és no tinc ni idea del que em passarà. No sé si arribaré i no sé si hi vaig, em caurà sobre un arbre. Però què és això? Segle XXI, diners a saco. Bueno.
20: Al final, la Montse Nebrera ha estat la persona, diguem-ne, contra pronòstic, més empàtica amb la posició del sindicat. En aquest cas de
3: maquinistes. Si és portar la contrària, sempre trobaràs a Montserrat Nebrera.
20: No, bueno, ja està bé, ja està bé. Jo, a mi ja m'agrada també portar-li la contrària amb ell, amb la qual la dialèctica continua, no? Però deia... Bueno, és que jo crec que la Montse generava algunes preguntes sobre la responsabilitat de qui digués o certifiqués o no la seguretat i què passaria si passés alguna cosa, etcètera, etcètera. Que hila molt amb, o fila molt amb una cosa que jo crec que ha dit el David i que jo, més veus com les del David, si us plau, al debat públic, no? Perquè això que diu de que som el país del no, que segurament és un fenomen cada vegada més extès a Occident, però nosaltres sempre una mica més anticipats per lo bo a vegades, per lo dolent també, de que no hi ha consens, de que no hi ha pacte, de que és impossible o és difícil abordar doncs, transformacions com les que tenen a veure amb l'energia. I tot això ho filo amb el que deia la Montse, perquè en realitat té a veure amb les institucions i la seva credibilitat. I a mi el que em sobta és que els protagonistes de moltes institucions contribueixin, diguem-ne, a la poca confiança que hi ha envers a elles. Si les institucions no són un espai pel consens, pel pacte, no són un espai per trobar solucions, són un espai on les seves tribunes s'aprofiten per dir, en el millor dels casos, tonteries, en el pitjor d'ells, mentides... davant d'una situació com la d'avui i, en fi, no he escoltat gaires intervencions des de les institucions en els últims minuts que doncs, em facin visualitzar quina gent tan responsable tenim al conjunt del país. És normal que hi hagi un descrèdit del funcionament de les institucions. I això, al final, el que fa és que vinguin uns tios i es prenguin diguem-ne, la justícia per la seva mà i digui, no, a mi el que digui l'agència de seguretat me la bufa tres nassos, jo decideixo si es pot circular o no. La conseqüència de tot això la paguen
5: els milions de persones que avui no poden anar a treballar. I això ha de tenir conseqüències. Ha de tenir conseqüències perquè no es pot prendre unilateralment la decisió en una matinada en un col·lectiu professional que és estratègic aturar un país en un context de reivindicacions que tenen a veure, com saben ells els primers, i per això s'organitzen a través dels sindicats. Els sindicats són organitzacions que el que fan és defensar drets dels treballadors i especialment el que té a veure amb les seves condicions materials de treball. Però a l'altra banda no tenim institucions. A algú li sembla normal? Ho hem vist amb Ceuta, eh? O sigui, davant d'una cosa que tothom ha coincidit que és un atac híbrid, que és un atac contra la nostra sobirania, és mig normal que el govern i l'oposició es fotin d'hòsties? És mig normal que no pactin la resposta exterior?
16: No.
5: És mig normal que davant de la situació que tenim portaveus parlamentaris amb el regate corto, tenint en compte, a més, que han estat corresponsables de les qüestions estructurals que ens porten fins aquí? És mig normal? Bueno, doncs aleshores no ens sobtem que vingui gent, diguem-ne, hiperbòlica, per ser respectuós, hiperbòlica, que guanyin i que facin una esmena a la totalitat, però si és normal, però si fan esforços tots els dies, molts d'ells, no?
18: Nacho, per reforçar el teu argument, recordaràs que en una política tampoc tan llunyana, en una altra època, hi havia una cosa que era normal, tant en el govern català com en el govern espanyol, que és que quan hi havia una crisi important, el president convocava doncs a l'oposició i als partits i feia una ronda intentant començar un intent de generar consensos. Això, per exemple, que és una fórmula que s'ha fet servir moltes vegades, això ha desaparegut actualment. Això és implantejable, que en una crisi, igual, la de Ceuta o la de l'altra, el president agafi la iniciativa i digui, escolti, tenim un problema gros que hem d'elevar de la baralla política per intentar trobar solucions. Això ja és una cosa que ha desaparegut, no? Com a idea, és terrible.
20: Sí, sí.
17: Hi ha una altra qüestió, a més del que dèieu de l'Òscar Puente, no? Aquests dies sentint Estrada Sánchez com a Feijó, aquí hi ha hagut uns aiguats tremendos amb morts. Jo, no sé, potser és que m'ho he perdut, perquè... Però Espanya, el govern espanyol, l'oposició a Espanya, lo de Catalunya, escolta'm tu, ja el vam veure desaparegut durant fa un any per al tema de Gelida, i estan desapareguts. Ergo, els problemes dels catalans els acaben solucionant en l'àmbit de Catalunya, perquè no en podem esperar gaire de lo que ve de fora, ni tan sols en forma de declaració, no? Ni tan sols fer un tuit i dir, escolta'm tu, sento un tuit ni que sigui de condol, És a dir, aquí no hi ha reacció de les... Avui, Ricard, no? Quan el director de Rodalies diu que jo no parlo amb el ministeri. Bueno, és que clar, això és absolutament insostenible, però és que jo crec que ja és una praxis que ve de lluny, no? És a dir, quan aquí hi ha desgràcies, l'Estat no hi és present.
18: Escolta, tens tota la raó, però hem entrat en mòdul electoral.
17: Sí, bueno, però ni així, David?
18: Sí, sí, sí.
17: O sigui,
18: sí.
17: Ni així. Vull dir que el PSC...
18: No. Com a norma general de Catalunya, si no ens ho arreglem nosaltres, no ens ho arreglaran
17: Les eleccions anteriors, diguéssim, el vot de Catalunya va ser clau perquè Sánchez revalidés, no? No només pels propis vots del PSC, sinó també per als vots dels seus socis d'investidura, no? Estan en campanya electoral, és que ni tan sols així, no?
18: 53 dies d'excepcionalitat.
19: Sí, no, però és veritat, que diu l'Eva, Catalunya pel PSOE és clau.
17: I pel PP.
19: I pel PP,
3: són les 9:39, deixeu-me anar cap a Madrid, perquè el Constitucional comunica formalment ja al Suprem la sentència de l'amnistia. Paula?
2: Sí, ja s'ha notificat, ha estat tan ràpid com preveiem. Això vol dir que el Tribunal Suprem ja té sobre la taula la sentència que va amnistiar la malversació del procés, és a dir, que els jutges Pablo Llarena, Manuel Marchena i també tota la sala penal ja es poden llegir tots els arguments que va aprovar ahir el Constitucional, arguments claríssims a favor d'amnistiar la malversació i, a més, una sentència que inclou un ordre directe perquè apliquin de manera urgent i preferent l'amnistia. Per tant, ara ja tant Llarena haurà de decidir si manté haver aixecat l'ordre de detenció a Carles Puigdemont i si acaba arxivant el cas un cop s'hagi llegit aquesta sentència del Constitucional, i per altra banda Marchena i la sala penal, doncs el que haurà de fer també és decidir què fa amb el futur dels exconsellers Junqueras, Bassa, Romeva i Turull, si els hi aixeca definitivament la inhabilitació, permet que es puguin presentar a unes futures eleccions o ocupin un càrrec públic, perquè això és el que els obliga a fer la sentència del Constitucional. Ahir explicàvem que volien esperar a llegir els arguments, doncs ara mateix ja els tenen sobre la taula, els poden llegir i en les properes hores o dies hauran de comunicar la seva decisió.
3: Gràcies, Paula. Estem parlant, ara en parlem també de la llei d'amnistia, estem parlant de, també del caos aquest a Rodalies que hi ha hagut aquest matí, amb la mirada posada també a les Terres de l'Ebre, perquè ahir aquest aiguat va deixar grans afectacions aquí a les Terres de l'Ebre. Som a Xerta, allà hi ha també el Jordi Barranca, i està Jordi amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, el Joan Castó Bonell.
0: Sí, Ricard, estem aquí amb el delegat del govern. Delegat, molt bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, gràcies per atendre'ns. No sé si han pogut fer balanç ja una miqueta de tot el dany provocat per aquesta pluja torrencial que en escassament una hora aquí a Xerta van caure més de 100 litres per metre quadrat.
21: Bé, la veritat és que la valoració de danys encara és molt pronta, però sí que va ser molta quantitat d'aigua en molt poc temps. Ara hem estat en l'alcalde aquí a Xerta. Evidentment és un desastre, tot el nucli urbà, els nivells que va agafar l'aigua, terra, fang per dins a les cases, pedres, rames d'arbre, hem de tenir en compte que fa poc temps vam patir en esta zona el tema de l'incendi, veiem a l'entrada del poble arbres sencers mig cremats, acumulats, que clar, la pluja els ha arrencat, per tant, molta afectació. Ara estem centrats tant bombers, equips de voluntaris, GEPIF, Forestal Catalana, intentant ajudar a netejar el nucli urbà, sabent també que hi ha molta afectació a tots els camins del voltant. Estem patint també en granges que, bueno, que no es pot accedir per a poder alimentar els animals. Problemes també, manca de servei elèctric. Bueno, a veure si anem recuperant. Evidentment també les comunicacions, la cobertura mòbil. Ara, per part del CTT, s'instal·larà un vehicle mòbil que estos dies, perquè estos, aquí a Terres de l'Ebre fa uns dies també, divendres, que també li va pegar molt fort, hi havia un vehicle del CTT a Godall per donar cobertura mòbil, ara s'està traslladant aquí a Xerta, per veure si podem donar també cobertura no només a Xerta, sinó que als pobles del voltant, a Paüls, a Alfara, però tota esta zona que estem ara sense servei, en moltes zones sense servei elèctric i també sense cobertura.
0: Parlava de comunicacions, diguem-ne, telefonia, cobertura, però també comunicacions, diguem-ne, terrestres. No sé si aquest matí, no, fa poca estona, de fet, no, s'han pogut reobrir totes les carreteres que estaven tallades, si no vaig errat, és així?
21: Sí, la informació que tenim és que les carreteres ja estan totes obertes. Cal recordar que la pluja torrencial en tanta quantitat va ser ahir per la tarda. En aquell moment vam patir perquè es van quedar molts de vehicles atrapats a la carretera. L'actuació ràpida de Mossos i bombers van fer possible el rescat d'estos conductors i ocupants del vehicle. Per tant, en principi, bueno, contents, no?, de que no hi hagi hagut cap desgràcia personal. I clar, durant la nit ja s'han anat actuant a la neteja d'estes carreteres, perquè justament va ser l'hora on bueno, pues molta gent tornava a casa i els ha costat tornar per això, no?, per aquestes carreteres tallades, la C12, la C43 i accessos també a Xerta i a Paüls, que com dia, durant la nit s'han anat reobrint i com a mínim, pues això, no?, este matí ja tenim totes aquestes carreteres i d'accessos als diferents pobles ja reoberts i en condicions. El problema el tenim més als nuclis.
0: Problema als nuclis aquí, per exemple, a Xerta. Entenc que escoles, instituts, la llar d'infants, per exemple, han pogut reobrir amb normalitat, i alguna que sí, alguna que no, no sé quina és la situació d'hores d'ara.
21: Bé, en principi la situació de les escoles és prou bona, perquè ahir ja, després de la forta pluja, vam contactar amb tots els alcaldes perquè fessin una valoració de l'estat dels col·legis, perquè, bueno, la previsió una mica era que este matí no plouria, per tant, una parada, no?, de l'activitat educativa no estava, però sí que volíem saber, pues, això, no?, si tant l'accessibilitat o les condicions interiors de les diferents escoles era correcta o no. Majoritàriament vam veure a nit ja que era correcta, excepte crec que només aquí a Xerta, on vam patir inundació. Este matí hem estat en el director de Serveis Territorials d'Educació i la directora i pràcticament tot l'equip directiu, que s'han posat en seguida a netejar. Hem vist a l'escola, hi ha una mica d'afectació d'aigua, però una mica la previsió era que, bueno, se netejaria i també una mica, no?, per ajudar el mateix poble en poc rato poder reobrir l'escola perquè els xiquets i xiquetes puguen estar mentre els pares netegen el poble. I també cal tindre present això, no?, que són xiquets i xiquetes que encara tenen molt present els efectes de l'incendi i, per tant, aquesta situació ara també de veure com està el poble, jo crec que és preferible que estiguin a l'escola, així ho ha valorat també l'equip directiu, i això és el que faran en un moment.
0: A l'incendi van sonar diversos missatges d'alerta i també, de fet, hi ha certa polèmica entre veïns, també entre l'alcalde, que fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio deia, no?, que el Ministre de Protecció Civil va enviar el missatge d'alerta de 5:45, quan, diguem-ne, la pluja hi havia baixat i certa, diguem-ne, era tots els carrers baixaven com un riu. No sé què em pot dir en relació a això, que altre cop les alertes va arribar tard en aquest cas també.
21: Sí, vale, les alertes va arribar quan hi ha plovia, és cert, però clar, l'alcalde de Xerta i tots els alcaldes des del matí que tenien un avís de risc molt greu de pluges. Per tant, segurament que el nivell de gravetat en aquell moment no es veia com per enviar les alertes i després se va decidir que sí, no? Però vull dir, tampoc ningú pot dir que va ser una sorpresa perquè els mapes de Protecció Civil del matí ja diuen que estàvem en risc molt alt. Sí que és veritat que l'alerta va arribar quan ja estava plovent, no hi havia plogut, però bueno, l'alerta la

0: a l'11 d'octubre i teniu tot el que us caldrà per al vostre nadó, de les millors marques. A més, teniu un 15% de descompte en cotxets, cotxets de passeig i cadiretes per al cotxe. I un 15% de regal en puricultura, tèxtil de nadó de la llar, jocs de primera infància i per a farmàcia de nadó, per fer-lo servir en les pròximes compres superiors a 40 euros. Amb assessorament de tots els productes que us calguin. Cotxets, cadiretes per al cotxe, cotxets de passeig, bressols, biberons i moltes coses més per a les primeres etapes del vostre nadó. Fins a l'11 d'octubre, Fira del Nadó al Corte Inglés. Tots els cotxets, cotxets de passeig i cadiretes per al cotxe amb un 15% de descompte. I un 15% de regal en puericultura, tèxtil de nadó de la llar, jocs de primera infància i per a farmàcia de nadó, al Corte Inglés, a la botiga web i app. I recorda que dilluns que ve, 12 d'octubre, totes les nostres botigues del Corte Inglés estaran obertes en l'horari habitual, de 9 a 21, perquè hi puguis fer les teves compres amb més comoditat. T'hi esperem. Doncs res més per avui. Adéu-siau.
1: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes! Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
2: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
3: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
2: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
3: Que bé!
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
4: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
0: Tasses perfectament apilades. Cafè a punt i somriure d'orella a orella. Ja podem obrir...
6: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comercial de la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regals. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
7: Informació al consumidor. Entre els vins Reserva de Valdepeñas, vostè pot comprar Vinya Albali a 3,70 euros o Pata Negra a 2,55 euros, un 30% menys. Pata Negra, el vi reserva líder a Valdepeñas, un 30% menys.
8: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
9: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
10: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
11: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
12: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
11: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu... Potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
14: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
15: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
16: Recordes el...

0: teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: D'aquí a 8 minuts arribarem al punt de les 10 del matí. Aquesta hora saludem Ángel Contreras, director adjunt de construcció de línies en explotació de la zona est de DIF. Senyor Contreras, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bon dia a tots.
2: Vostè diria que la xarxa ferroviària de Rodalies és segura?
3: Home, la xarxa de Rodalies, complir tots els protocols de seguretat que, entre els quals està dissenyada. És a dir, des d'aquest punt de vista sí, però complir tots els protocols de seguretat.
2: S'han fet totes les comprovacions que s'havien de fer després de la pluja d'ahir al vespre?
3: Sí, es van fer totes les comprovacions. De fet, jo crec que avui les declaracions són de l'Oscar Playa, on estava comentant el tema, un tema de seguretat. Evidentment, tots els nostres protocols que tenim en cas de pluges es van complir totalment.
2: A quina hora han pogut garantir als maquinistes que les vies i la infraestructura era segura?
3: Bueno, això és un tema més de relació de Rodalies en els maquinistes. Nosaltres sempre fem les nostres actuacions, les nostres revisions i reportem a l'operador, a Rodalies en aquest cas, de que les infraestructures estan disponibles per a poder circular. I a partir d'aquí és el protocol inter que tenen en TEN, que Rodalies amb els maquinistes i aquesta comunicació.
2: I vostès a quina hora han comunicat això a Rodalies?
3: No sé molt bé si això està a dir. Nosaltres, al llarg de tot l'episodi de pluges que hem tingut des de la setmana passada, des del dissabte, a mesura que hem anat fent les intervencions en les línies, hem anat reportant de que estaven en condicions d'explotar. I a partir d'aquí, ja és el protocol inter que té Renfe o Rodalies amb els maquinistes per a reprendre el servei.
2: Sí, però a quina hora ho ha fet? Aquesta matinada?
3: Aquesta matinada, el incident que ha hagut en aquesta matinada, les vies han estat treballant, han estat treballant les vies per este baix de l'arbre i la retirada del tren que hi havia, i bueno, jo crec que ha sigut s'ha tornat una de les vies que està treballant de l'altra fa qüestió de, no sé si 30 minuts, un quart d'hora, s'ha pogut tornar una de les vies.
2: Però no circularà cap tren és per la R1, perquè els maquinistes també consideren que no és segur fer-ho. Vostè considera que és segur ara mateix circular per aquella via?
3: Sí, repetís que nosaltres hem complit tots els nostres protocols de seguretat, hem enviat els nostres informes, diguem que es pot circular per aquestes vies. A partir d'aquí, com que ha comentat el director de Rodalies, és un tema laboral entre el sindicat de maquinistes i l'operador, però ja insistís en que nosaltres en la infraestructura hem passat els nostres informes quan vam passar en el seu moment, on diem que les infraestructures se podien circular. Per la R1, però igual en la resta de la xarxa.
2: Una de les coses que ens expliquen els maquinistes és que, per exemple, en el cas de la R2 Sud a Vilanova i la Geltrú, al vespre van reobrir aquesta via, van passar trens i avui a primera hora s'ha tornat a tallar en aquest punt. Diuen que es va obrir abans d'hora. Què li respon?
3: No, el que passa és que una de les vies es podia circular, després per als treballs hem tingut que tancar la via per a acabar de fer els treballs perquè estan invadint el gàlid de la que no estava afectada per l'arbre, i ara s'ha tornat, ara fa qüestió de, crec que és mitja hora, un quart d'hora, s'ha tornat aquesta via.
2: És Ángel Contreras, director adjunt de construcció de línies en explotació de la zona est de DIF. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies, bon dia.
2: Doncs aquesta és la fotografia, Montserrat. És a dir, diuen que està tot a punt a DIF, i encara a l'R1 no circula cap tren perquè els maquinistes diuen que no és segur fer-ho.
4: Jo no he tingut una sensació de... No de convenciment. La sensació és cada dos per tres hi ha un aiguat que cau sobre el conjunt del territori, també sobre les vies, no? Hem sabut que en alguns casos ha produït efectes de sinistre sobre aquestes vies. Algunes de les conseqüències infraestructurals han estat, no dic imprevisibles, però una mica sobtades, no? O sobtants. La sensació que em queda a mi, jo si, com a usuari, no? Ja no em fiava abans de la capacitat de Rodalies per donar servei, per tant, molta gent ha deixat de confiar en el servei, ara s'hi afegeix això. És a dir, jo no dic, i torno a repetir, no dic que no hi hagi una voluntat, fins i tot política, de posar en entredit el govern i la capacitat de gestió d'aquestes infraestructures. Però jo m'imagino a mi mateixa, jo no sóc usuària de Rodalies, però m'imagino a mi mateixa com a usuària de Rodalies i no les tindria totes amb mi, perquè quan s'ha produït això mateix en l'AVE, quan han dit després, bueno, ja està, però el que va per la via sóc jo, el maquinista i l'usuari. I en molts casos la sensació és, aquí no han fet cap tipus de operació de rescabalament de la integritat de la via. Si no l'han fet i jo torno a passar, bueno, pues confiem en que la mà de Déu ens ajudi, però els que no són creients no sé a què es poden agafar. Aquesta és la sensació que tinc. I, per tant, ara, quan sentia parlar el responsable, que a més ho és d'una zona, entenc que de manera puntual sobre una part del terreny pugui haver donat l'informe. Però el que es deia des de aquests, diguem, operadors de la via és, me pot donar aquest informe per escrit? És a dir, jo si hi ha després algun problema tindré un informe pel qual assegurances, responsabilitats civils em puguin donar la raó? O acabaran dient que és un imprevist, que havien dit que estava tot molt bé i, bueno, i després ha caigut una pluja sobtada i ha fet malbé la infraestructura? Jo crec que aquí s'agafen, poder amb malícia, no dic que no, però s'agafen els que diuen no volem passar fins que no els hi donguin aquesta cobertura, aquesta seguretat. I tot i així, a mi la seguretat, sincerament, no me la dona.
2: Mentrestant, el govern insisteix que hi ha seguretat a les vies. N'ha parlat també la consellera de Territori, Sílvia Pané, que anem cap al Parlament. Albert Prat, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, s'ha pronunciat en la línia del president. Ha dit que avui la xarxa de Rodalies és segura, ha admès que el problema d'aquest matí té a veure amb un conflicte sindical i que és intolerable, però com a titular del servei no ha concretat si demanaran responsabilitats.
6: Qui certifica l'estat de les vies és el propi gestor, ADIF, de la infraestructura i Renfe en aquest cas. I efectivament la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
5: Sigui com sigui, Ricard, hi ha malestar al govern. De fet, abans del ple hem vist tant president com consellera reunint-se just abans, minuts abans que comencés aquesta sessió de control aquí als despatxos del govern al Parlament per actualitzar a l'última hora de l'estat de Rodalies.
2: I tot això també estem ja en plena precampanya electoral. Ara ho comentarem perquè tenim novetats sobre, atenció, primer, la vaga general. Sílvia Solanes.
7: Això mateix, Pepe Álvarez, secretari general de la UGT, acaba de dir a Ràdio 4 que serà abans que comenci la campanya.
8: Hi ha gent que li fa por que puguem fer una campanya electoral on es pugui parlar de les coses que preocupen a la gent. Què passa? Que no es vol dir què és el que es pensa fer amb el tema de l'habitatge per part d'alguns. Aquí la qüestió no és si és contra uns o és contra altres. En part és contra el sistema.
7: Això el que deia Pepe Álvarez, també reaccions de Jordi Turull, secretari general de Junts, que confirma el que deia ahir al matí de Catalunya Ràdio, que no investiran Pedro Sánchez.
9: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. És a dir, l'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses, tot s'ha anat retardant.
10: Ara ja ni a canvi de res ni no a canvi de res.
9: Amb aquest senyor no, és impossible, perquè és que no ha complert.
7: Són declaracions de Turull a TV3.
2: Doncs ara en parlarem, perquè clar, tot això també, potser no sé si cal emmarcar-ho o no en aquí, David, però aquest conflicte laboral, si volem també entre maquinistes o de seguretat, com diuen ells, també s'emmarca en un context de precampanya. I aquí també suposo que tothom vol jugar la seva partida.
11: Ricard, estem amb les eleccions Mari Carmen. I a partir d'aquí veurem circos connectats i multiplicats un darrere l'altre. Val? I la primera serà aquesta vaga general, que és una vaga general que evidentment doncs té una estratègia de col·laborar amb la mobilització d'una part de l'electorat, per tant té una vocació estratègica política, i a partir d'aquí jo crec que veurem, serà una campanya que veurem moltes coses sorprenents, no? Moltes coses sorprenents de tot, no? És a dir, és una vaga general doncs, que es convoca per anar contra l'oposició. Bueno, primera singularitat històrica que veurem, no? Bé, i respecte a el que diu en Jordi Turull, es pot entendre tal com acaba la legislatura que digui això, però jo d'ell, francament, em preservaria bastant aquestes oposicions opinions finalistes, em dedicaria a intentar treure el millor resultat i després veure què es fa, perquè per activa això es pot entendre, però la passiva del que diu doncs tampoc té gaire sentit, no?
2: Eva.
12: Bueno, doncs si no investirà Junts a Pedro Sánchez, aquí investirà a Feijóo. Perquè clar,
11: no seria molt intel·ligent dir això.
12: Em sembla que bueno, hem somrigut tots aquí a l'estudi, no?, quan hem escoltat a Turull, perquè clar, és a dir, jo crec que els ciutadans en general a Catalunya i a l'Estat, no?, i això també és el que ha alimentat l'extrema dreta d'una manera equivocada, però estan volen utilitat de la política. De fet, és la seva feina, no? I per això en una societat complexa demana acords, no?, que és el que parlàvem abans. Doncs, si tu ja d'entrada, com a partit, en el cas de Junts, doncs, bueno, és que jo allà ho investiré a Feijóo, el qual no crec que solucioni el govern del PP i Vox res del que estem parlant avui dia, començant de les rodalies i acabant per a tot, no? Ni per la llengua, ni per l'autogovern, ni per la sobirania, ni per res de res. Llavors, què aniran a fer Junts allà als passadissos del Congrés, a fer bocates? Vull dir, em sembla absurd de partida i dir això, no? Però de fet tampoc em sorprèn excessivament, donat que de les 40, penso que són 47 lleis que ha tirat endavant amb els socis d'investidura, exceptuant Junts, en el Congrés aquesta legislatura Pedro Sánchez, Junts gairebé no n'ha aprovat cap, però no n'ha aprovat cap de les del govern, però en canvi sí que ha votat 37 mesures en PP i Vox. Vull dir que ja venim...
11: Aquestes són estadístiques de part, la casuística de les votacions va molt repartida. Tenim un històric,
12: i a més amb temes claus per Catalunya, no?, com estàvem parlant ara del traspàs de Rodalies, del finançament, de tot aquest tipus de coses.
2: Nacho.
13: Sí, aviam. O sigui, jo crec que tothom sap que Junts ha tingut un poder en aquesta legislatura al Congrés dels Diputats molt determinant. De fet, part del desgast de Pedro Sánchez té a veure amb la capacitat de Junts d'haver condicionat aquesta legislatura. I, per tant, des de la meva perspectiva, més enllà de que no sigui just amb la realitat, Junts, l'escenari que té d'influència al poder de l'Estat passa per les mans del PSOE, perquè entenc i assumeixo que en la mesura en la que l'escenari del govern del Partit Popular passa, sembla, necessàriament per Vox, ells no hi voldran formar part d'aquesta equació, però avui és un dia important des de la lògica del sentit que ha tingut per Junts i pel propi PSOE, segurament, la legislatura, quan sabem que doncs és qüestió ja de la decisió personal que prengui Carles Puigdemont, podrà tornar a Catalunya perquè la llei d'amnistia ja s'ha aplicat amb tota la seva plenitud. I això és conseqüència dels acords aquests de Brussel·les dels que assenyalava Jordi Turull, que han sortit escaldats. Jo crec que la legislatura acaba justament pel motiu pel qual va començar, que des de la perspectiva d'alguns és per causes espúries. Jo crec que la conseqüència de la llei d'amnistia és positiva per Catalunya i també pel conjunt d'Espanya, i que en qualsevol cas doncs els escenaris de futur parlamentaris, no sé Junts quin és el seu plantejament, ho desconec de veritat, perquè el Congrés tenia molt de poder, el Parlament no han renunciat a voler condicionar la política des de Catalunya i van decidir condicionar-la des de Madrid, però ara sembla també que els seus socis de Madrid no els interessen i, bueno, i tenen una cruïlla en les properes setmanes i mesos que hauran de resoldre, i que tant de bo doncs, l'aplicació plena de la llei d'amnistia serveixi perquè Junts i perquè una part de la societat catalana deixi d'estar segrestada emocionalment pel que va passar fa una dècada i doncs es puguin resituar les coses tal i com van ser durant molts anys, no?
11: Puc explicar una cosa que estava en l'origen d'aquesta legislatura que ara acaba abruptament? Quan es va fer aquell acord d'investidura, després de tot el que havia passat, es fa sobre una idea bàsica que comparteixen el PSOE i els partits catalans. La idea bàsica és la següent. Difícilment el PSOE tornarà a tenir electoralment durant molt de temps majories suficients. Majories suficients amb el bloc de l'esquerra. I més aviat apunten, com apunten ara actualment les enquestes, que l'alternativa és el bloc Vox-PP. Per tant, el plantejament era creem una aliança entre els enemics d'Espanya, en terminologia de Madrid, i el PSOE per fer front a la involució de PP-Vox. I el preu que ha de pagar el PSOE perquè això passi és avançar cap a un estat plurinacional. Aquesta era la filosofia bàsica de fa 3 anys i l'oportunitat que es va generar sobre la taula. Bé, aquesta oportunitat no ha funcionat, s'ha malmès, i s'ha malmès no crec que per coses de visió de què es volia fer els uns i els altres, sinó per incompetència pura dels uns i els altres i protagonismes malentesos i falta de responsabilitat. Però la realitat és molt tossuda. El dia després de les eleccions o tenim majoria de Vox-PP o tenim més o menys el que tenim ara. I jo crec que hi ha aquestes dues, i jo crec que hi ha aquestes dues alternatives. I aquest és l'escenari, i aquest és l'escenari que tenim per davant.
4: De tota manera, respecte del que ha estat en el passat un debat sobre l'eix nacional, territorial, com li vulguem dir, molt exacerbat, no? Per raons diverses, segurament també per manca de responsabilitats a nivell central i per somnis que finalment es van malmetre. Però del 2012 al 2017 hi ha una realitat tensionada territorialment i ara ja es veu, i per això encara és més difícil entendre el que diu en Jordi Turull, que la realitat serà bàsicament de tipus ideològic. I sobre aquesta puntada ideològica de dreta i esquerra es manifesta tot el que ha passat, no? Des de Mari Carmen fins a les últimes declaracions de Pepe Álvarez, que m'agradaria comentar un moment. Què vol dir això? Doncs que aquella realitat plurinacional, si realment podia existir, ara manifesta un altre tipus d'interès. És a dir, una vegada es posa com a eix central d'un debat que li passa a la gent amb l'habitatge o que li passa a la gent amb les rodalies i demés, hi pot haver-hi un debat sobre forma de país, però fonamentalment és quina responsabilitat tenen els gestors públics en fer les coses bé. I per això volia preguntar-me fins a quin punt treure rèdit el Partit Socialista aquesta amnistia a la resta d'Espanya. No sé aquí com es veurà, jo crec que en els partits, diguem, nacionalistes es considera una raó de justícia, mentre que el PSC vol vendre que és una manera de reconciliar i que hi ha pelillos a la mar, però en tot cas a la resta de l'Estat recordar que torna un Puigdemont que diu això no s'ha acabat, no és més que el principi del que tornarem a dir, no sé fins a quin punt li treurà un rèdit. I respecte del que ha dit Pepe Álvarez, que no és important contra qui es fa una vaga general, perdó. Primer, la vaga general, la TIA, una cosa que es diu, la TIA en el sentit, no la TIA, sinó la posa en marxa un sindicat de llogateres que no és un sindicat. Com sap que no és un sindicat, li diu als sindicats de classe, podeu fer la vaga? Diuen, sí, la farem per l'habitatge. I resulta que l'habitatge tampoc, perquè en realitat és pel salari. En fi...
2: Compareix ara mateix Òscar Playà, director de Rodalies.
14: Aproximadament una hora, més trens, és a dir, els trens que teníem programats, que ara mateix tenim tots els esforços centrats en tenir circulant tots els trens que teníem programats avui a la xarxa de Rodalies. En aquelles línies que teníem servei ahir, però a més hem estat treballant intensament des de l'apertura de diumenge de la xarxa de Rodalies, que es va tancar, com sabeu, per la situació meteorològica de dissabte al vespre. Hem estat treballant intensament per obrir aquesta xarxa i avui hem incorporat, a més, altres línies, com són la R8, la RG1, la R17, la RT1, la RT2, la R13, la R14, la R1 en el seu tram des d'Arenys a Maçanet-Massana i la R8. Ara mateix ens queda per obrir de la R2 al tram des de Granollers fins a Maçanet-Massanes, que DIF està fent treballs de reparació de la via. Sabeu que la zona de Granollers, doncs, ha sofert, ha sigut una de les zones més castigades per el temporal, i per tant, doncs, hem tingut afectacions en la infraestructura. DIF està treballant, i per tant, una vegada DIF acabi, nosaltres farem les marxes exploratòries conjuntament amb ells, tal i com marquen els procediments de seguretat per restablir el servei entre Granollers, la zona de Granollers, Massanet-Massana, que afecta, com dic, a l'R2 Nord i la R11. I per altra banda, també un dels trams que s'ha vist també més afectat és la R4 Nord, de Barcelona a Manresa, que a DIF ja ha acabat les feines, estem fent ja aquest dematí la marxa exploratòria, i que esperem que aviat puguem també reprendre la circulació en aquesta línia. Jo vull posar en valor també els informadors que hem tingut des de primera hora en totes les estacions, des de les 5 del dematí. Hem reforçat l'horari d'aquests informadors a les estacions per poder atendre els usuaris i usuàries, doncs, que aquest dematí han arribat a les estacions, i s'han trobat que en molts casos, doncs, els temps d'espera dels pas dels trens eren clarament superiors als habituals.
15: Què ha passat amb els maquinistes?
14: Perdona?
15: Per què han trigat tant a arribar els informes de seguretat dels maquinistes?
14: Bé, nosaltres tenim uns procediments de seguretat establerts. Són uns procediments que estan avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. En el món ferroviari existeixen procediments de seguretat que ens permeten circular de forma segura. Aquests procediments són uns procediments que existeixen, que s'apliquen, que arrel de l'accident de Gelida es van reforçar amb aquestes marxes exploratòries que fem, personal de Renfe, personal expert en circulació, en seguretat de la circulació de Renfe, i personal de DIF, per certificar, per explorar la infraestructura amb aquells certificats que ens envia DIF, i fer que la circulació sigui encara més segura. Són uns informes, aquests que et refereixes, que ens van demanar el sindicat majoritari de maquinistes i després la resta de sindicats, que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest dematí, han sigut entregats. Però vull deixar molt clar que són uns informes addicionals que ens han demanat sobre informació de la infraestructura. Clarament ens avala les circulacions que vam tenir ahir a la R1, a la R2 Sud, els regionals del Sud, R15 i R16, i R4 Sud, que els trens van circular amb total seguretat. En aquelles inclús infraestructures que s'havien vist danyades en el temporal, com per exemple el túnel de Catalunya. Ahir van estar circulant tots els trens de la R1 per aquest túnel de Catalunya sense cap tipus de problema amb la seguretat.
16: Senyor Pallar, ahir a la R2 Sud, quina legitimitat tenen els sindicats per demanar aquests informes?
14: Perdona?
16: Aquests informes addicionals els poden demanar sempre que vulguin, estan regulats quan es demanen i quan no?
14: No, aquests informes ens els ha demanat. Jo crec que hem d'insistir en que nosaltres complim la normativa de seguretat existent, tant per part de l'administrador de la infraestructura com per part de l'operador. I això és la nostra feina i és el que venim fent sempre. Com dic, els vam reforçar amb l'accident de Gelida, amb aquestes marxes exploratòries que s'estan fent. Sempre que s'obre un tram nou, perquè hi hagi una obra, no només per un temporal, sinó quan hi ha una obra, quan vam fer, per exemple, l'actuació en els túnels del Garraf, es van fer marxes exploratòries per certificar que la infraestructura compleix amb absolutament tota la seguretat pel pas dels trens.
15: Tenen pensat emprendre alguna acció legal contra els treballadors que avui no han pogut pujar al tren?
14: Ara mateix estem focalitzats en treure tots els trens i en posar els trens a l'hora. La ciutadania necessita poder-se desplaçar als llocs que s'ha de desplaçar, i estem centrats ara mateix en això, que és el que la ciutadania ara mateix necessita.
2: És Òscar Playà, director de Rodalies, que diu que està centrat en recuperar la normalitat. Ha tingut 6 hores des de que li ha comunicat el sindicat fins a les 6 del matí que no han fet tota aquesta feina, que l'estan fent ara, per tant, sembla que el servei començarà a anar amb certa normalitat. De seguida ho repassarem, però abans anem a fer una ronda pel territori. Jordi Barranca, des de Xerta, quina és la situació ara mateix?
17: Hola, Ricard, molt bon dia. Doncs mira, això és un formiguer, un anar i venir de bombers, persones voluntàries i treballadors de manteniment i del servei de carreteres de la Diputació, retirant tot el que és fang, pedres i runa acumulada als carrers i als accessos d'aquest municipi. D'altra banda, també, per resoldre els problemes de cobertura telefònica, el govern el que farà és enviar fins aquí una unitat mòbil del CETIT i el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat.
2: Manel Sastre, des de Sant Vicenç de Calders, bon dia.
18: I aquí comencen a circular els primers trens per la línia de la costa. Ha passat un regional ja en direcció a Barcelona per aquesta línia. És el primer tren que l'utilitza en tot el matí. Fins ara s'havien desviat tots per l'interior i ara des de Renfe ens comuniquen que ben aviat podran començar a disposar trens de rodalies per fer el circuit habitual per la línia de la costa, però encara sempre fora d'horari. Els regionals que passen per la línia de l'interior arriben molt tard aquí per continuar el seu trajecte cap a Tarragona, Tortosa i Reus.
2: I saludem també a aquesta hora Montse Gené des de Vilanova. Montse, bon dia.
19: Hola, bon dia. Aquí continua la incertesa, de tant en tant ve algun tren, però hi ha estones que no en ve cap i veus com va creixent la desesperació dels usuaris. Podem sentir la Marta, una dona que ens ha buscat per transmetre'ns la seva indignació perquè Cubelles i Cunit no tenen trens ni amunt ni avall, ni manera d'arribar a Vilanova. Ella ha hagut de fer el tot per arribar aquí.
20: En el semáforo he picado una puerta de un coche donde me han bajado la ventana y le he pedido, por favor, lléveme a Vilanova. Entonces, el señor ha sido muy amable, me ha llevado, a pesar que ha sido a los juzgados, la parte de arriba, que yo tenía que ir caminando 20 minutos hasta que llego a la estación. Entonces, ya no he pillado el tren.
2: I també estem molt pendents del que passa a l'aeroport del Prat, que aquest matí hi ha hagut diverses cancel·lacions. David Àngela, bon dia.
21: Hola, bon dia. Doncs aquí són 150 vols cancel·lats des d'ahir a la tarda fins aquest matí. I a més una trentena de vols desviats. La tempesta elèctrica de la nit i matinada ha posat en alerta màxima les instal·lacions de l'aeroport. Els llamps han acabat afectant equipaments que la torre de control i això ha repercutit en el trànsit aeri, segons informen, que especifica que no hi ha hagut falta de subministrament, però sí problemes de tensió en alguns equips que han impedit durant una hora mantenir l'operativitat normal de les instal·lacions.
2: I anem ara cap a Plaça Catalunya. Vicent Bissut, bon dia.
22: Sí, bon dia. Aquí comencen a passar en comptagotes els primers passatgers perquè sembla que ara passarà el tercer tren en direcció nord de la R1 cap a Blanes. Està previst que passi en 2 o 3 minuts i estan donant pas als primers passatgers perquè fins ara només n'han passat 2 des de que s'han obert la circulació a partir de les 9 del matí. La línia R4 continua totalment tallada i els passatgers que busquen utilitzar-la se'ls dona alternatives, utilitzant el metro o altres estacions, com ens explicava Maria del Mar.
23: Bueno, tinc que anar fins a Montcada, m'han dit que la línia aquesta no funciona perquè el terreny és inestable i bueno, no ho tenen clar, però bueno, m'han dit que la línia que circula per Passeig de Gràcia en principi funciona, almenys van passant trens, o sigui que bueno, tinc aquesta possibilitat de poder agafar l'altra línia.
2: I a Manresa hi tenim la Nàtia d'ell. Nati, bon dia.
24: Bon dia. Aquí a l'R4 Nord continua sense passar ni un tren, tot i que escoltàvem fa res que hi ha marxes ja exploratòries. Aquí no els consten. Autobusos molt buits que surten cada mitja hora cap a Terrassa. Un missatge per megafonia que atribueix les irregularitats del servei a danys provocats per les condicions meteorològiques i la pantalla que s'imita a dir que aquesta R4 Nord, la circulació està interrompuda des de Manresa fins a Barcelona, Sants, i que un cop a Terrassa cal agafar els ferrocarrils de la Generalitat. El Carles és un usuari habitual de la línia i s'ho pren amb filosofia.
25: Ens toca autobús un altre cop. Ahir ja també va ser-ho, avui també, i per el que diuen aquí, sembla que hi haurà per uns quants dies.
2: I a Mataró saludem també la Marta Vallès. Marta, bon dia.
26: Hola, bon dia. Doncs aquí han passat de moment 2 trens. Minuts abans de les 10 ha sortit un comboi en direcció a Barcelona i a la mateixa hora ha arribat un dels primers trens de la R1 que sortia de Barcelona, ha recollit passatge i ha anat en direcció cap al nord. No és una represa del servei normal i així ho adverteixen no ja els informadors, sinó personal de seguretat, que hi posa també voluntat per ajudar els viatgers. Hi ha poca gent, però no vol dir que no hi hagi confusió. Fa un moment, una informadora enviava usuaris a la via 4, on un primer tren havia de sortir direcció Barcelona. I ho seguia fent, quan el tren ja no hi era. Corredisses amunt i avall, de sobte ja no era un tren, ara era un autobús, a punt de sortir, però des de l'altra banda de la carretera nacional que s'ha de creuar. Això anava així.
27: No diguis la via 4 perquè ja ha marxat.
28: Sí, ja...
29: A Badalona. Autobús de tren a Badalona.
2: Doncs aquesta és la situació, la fotografia ara mateix a Rodalia. Saludem l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
2: I gràcies, alcalde, també per acompanyar-nos. Hem estat aquest matí a l'estació de Sant Vicenç de Calders, sí, que és un dels nexes d'Unió del sud en Barcelona. Què li sembla el caos d'avui?
0: Bé, per desgràcia, aquí a la Rodalia Sud comencem a estar més que acostumats, però bé, quan no és la pluja són avaries i quan no són accidents, bastant dramàtic la situació i bastant ja s'assuma ja anys de manera intensa. Confiem que si és una circumstància de la pluja i verificar possibles incidències que facin perillós el trànsit de trens, doncs perfecte, en el sentit que tot és sempre primer la seguretat. Si és per altres motius, doncs no, perquè ja portem molta càrrega. Els viatgers porten molta càrrega ja des de fa molts anys ja.
2: Vostè entén per això les reivindicacions del sindicat majoritari, que diu que les vies no són segures?
0: Per això dic que si és per un tema de seguretat només faltaria que es revisi el més aviat possible, que s'inspeccioni, només faltaria el risc dels propis treballadors de Renfe i d'altres operadors i dels viatgers, evidentment, va per davant de tot. Però confiem que sigui això i no altres coses.
2: Vostè, de fet, ja va demanar en el seu moment, va ser un dels alcaldes que va demanar millores a les vies per evitar inundacions. Què és el que proposen, exactament?
0: Bueno, jo, aquí no va directament vinculat a Rodalies, al Consell de Rodalies, sinó el que pot afectar la xarxa de Rodalies, la infraestructura, els talussos i demés, per, en alguns casos, fer de pressa i provocar inundacions, agreujar algunes acumulacions d'aigua. Per tant, el que proposem, tant ja sigui de les vies del tren com de les carreteres, les principals carreteres, és que es permeabilitzin més, que es busquin alternatives perquè no només per pocs forats, per d'una manera, corri l'aigua, perquè com baixa l'aigua, ja ho veiem, de manera molt intensa, si només a sobre passa per pocs forats, és a dir, la carretera del via del tren, creem un efecte sifó que és perillosíssim. Evidentment, això no ho aclarirem demà, això està clar, són infraestructures del segle XIX, imagina't el traçat, imagina't si hi ha un efecte per aquí. Però sí que hem de plantejar-nos que l'aigua ha de córrer per més punts dels que ho fa ara, i que no ho podem fer als ajuntaments. No pot ser que els ajuntaments ens diguin si vols fer un altre pont, no sé quants, fes-ho. Home, la infraestructura no és nostra. Per tant, un plantejament de país en aquest sentit. No estàvem demanant en el funcionament de Rodalies, que també, que el funcionament de Rodalies, evidentment, ha de ser ordinari, que vol dir que tu has de saber quan puges i quan baixes al tren, exceptuant casos que pot passar com avui, que ahir va estar plovent molt, i si s'ha de verificar, evidentment només faltaria la seguretat per davant de tot. Però són coses diferents, el funcionament estrictament del servei i l'altre, l'efecte pressa que pot fer les infraestructures en casos de tempestes fortes.
2: Hi ha rebut resposta?
0: Sí. De moment el que sí s'ha de fer, s'ha de mirar, hem de veure, és realment un repte de país, gestionar aquesta adaptació al canvi climàtic, però en alguns casos creiem que, com hi ha diferents administracions o ens administratius que s'encarreguen, haurien d'intentar coordinar-ho. Jo ho entenc que tu vas estrictament al servei de carreteres i doncs et diuen, jo arribo fins a aquesta línia. Vaja, però és que l'aigua no entén de línies, per entendre'n. Llavors això cal una coordinació supra-entitats i administracions que digui, no, aquí l'aigua d'aquesta neix en aquesta muntanya i acaba aquí, en aquest punt, al mar. Doncs tot el seu traçat s'ha d'estudiar i avaluar i actuar. I si passa per carreteres, trens, el que sigui, doncs tothom ha d'intervenir amb que aquesta aigua arribi de dalt a baix sense provocar incidents. I això és el que falta, perquè cada moment tenim tot el mapa, per d'una manera, a trossos. Cada un s'encarrega d'una cosa i al final l'aigua no entén de fronteres, que és el que dic. I, per tant, s'ha de fer una coordinació més alta. Per tant, tothom ho entén, però falta aquesta coordinació superior.
2: Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: Com tenim el servei ara mateix, Maria?
1: Doncs ara mateix el que diu Renfe és que es recupera el servei progressivament, però això sí, encara amb afectacions. Mira, fem una llista, si et sembla, informació de servei de l'Hospitalet de Llobregat a Maçanet Massanes. A l'R1 diuen que hi ha servei ferroviari, però d'Arenys cap a Maçanet, com ja estava previst, hi ha aquest servei alternatiu per carretera. A l'R2 Nord hi ha servei ferroviari amb afectacions, diuen, entre Granollers Centre i l'aeroport de Granollers Centre, Sant Saloní, hi ha aquest servei alternatiu per carretera que també estava previst. A l'R2 Sud, en canvi, se circula per via única a Vilanova i la Geltrú a causa d'aquest arbre que ahir va caure i que encara estan reparant la catenària, i de Barcelona, Estació de França, a Cunit hi ha aquest servei ferroviari, per tant, també amb afectacions. A l'R4 hi ha també afectacions entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants, a Manresa, Terrassa, Estació del Nord, en canvi hi ha autobusos, hi ha servei alternatiu per carretera, i a l'R7 hi ha servei ferroviari, diuen, en tot el seu recorregut, així com a l'R8. A l'R11, en canvi, hi ha servei alternatiu per carretera.
2: Doncs gràcies, Maria. I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, ara mateix surt el sol a bona part del país.
3: Sí, sí, sí, es va allunyant el front de núvols. Hem anat seguint també tot aquest matí una línia de tempestes, un sistema convectiu que hi havia just davant de la costa. Finalment s'ha passejat paral·lel a la costa, uns 30 quilòmetres marendins, no ens ha arribat a afectar. Tot i això, s'ha vist alguna mànega, per exemple, sobre el mar. És senyal d'aquesta inestabilitat que hi ha. També hi ha alguns ruixadets del Pirineu i sembla que aquests aniran a més de cara a la tarda. Més ruixats, tempestes que poden afectar Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, comarques de Girona, de Barcelona, sobretot a l'interior. Aquí avisos de nivell groc del Servei Meteorològic, 20 litres en mitja hora. I en principi totes aquestes tempestes avui no haurien d'interactuar amb el mar. Per tant, no s'haurien de convertir en grans tempestes com ha anat passant aquests últims dies. El que sí que preveiem per demà és una entrada de vent del nord i de mestral, que farà baixar de cop la temperatura, provocarà algunes nevades demà dijous a la Vall d'Aran i zones pròximes, a partir d'uns 2.000 metres, i demà, també, a partir de mig matí, es podrien reactivar les tempestes al litoral entre Barcelona i Girona, bastant localitzades, puntualment fortes. De moment no veiem intensitats tan torrencials com les de les últimes, dels últims episodis.
2: 2 minuts seran 11:15 a l'Àgora amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares. Ara seguida parlarem també del retorn de Carles Puigdemont. Farem alguns apunts més perquè els Mossos ja treballen en un dispositiu de seguretat per quan torni, i també hem de dir que Puigdemont té una oficina d'expresident, de l'expresident, que lidera Josep Lluís Alai des que va començar l'exili, i treballen tres persones, tal com disposa la llei. Està situada al Palau Centelles, al barri gòtic de Barcelona. Per tant, de moment, fons de l'oficina que no volen avançar si hi haurà algun tipus de canvi quan torni Puigdemont, però en principi la informació que tenim ara és que tornaria com a expresident al Palau Centelles, al barri gòtic de Barcelona. Ho expliquem d'aquí a 3 minuts.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva. La marca del bon pernil.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Avui l'Enigmàrius feia exercici de dansa que fas quan convides. I la resposta era espagat. L'espagat és l'exercici de mantenir les cames obertes a terra de manera que formin una única línia recta. I si has pagat, doncs és que convides. 424 de les 1.089 respostes rebudes són encertades, i per tant avui l'Enigmàrius dona 16 punts per a la copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva Xavier Herrera, de Canet de Mar, al Maresme. I avui també ens heu dit passada, brindis o arabesc.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Per tu, que tornes de les teves classes de ceràmica. I per tu, que aquest any et toca ajudar-los amb la gramàtica. Gaudeix a Capravo del filet de pollastre Eroski per 8 euros del quilo. Vols estalviar amb mi? Capravo.
10: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
12: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
10: Deu ser això, sí.
13: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
10: Et trobo a faltar.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
4: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
14: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
15: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
16: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
17: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Passen 2:45 i aquesta hora la pregunta que ens farem a l'Àgora és quan tornarà Carles Puigdemont. Maiol Roger, bon dia.
18: Bon dia. Doncs
2: què sabem?
18: Doncs sabem que primer es plantejarà quan el Suprem doni el vistiplau definitiu a l'amnistia. Recordem que ahir, després de l'aval del Constitucional, el jutge Pablo Llarena va aixecar l'ordre de detenció. Això, en teoria, li permetria tornar a trepitjar l'estat espanyol, però el mateix Llarena, a la seva interlocutòria, matisava, explicava que això no suposava l'aplicació de l'amnistia, sinó que volia esperar a llegir el contingut de la sentència. Avui ja m'ha explicat aquest matí que el Suprem té la sentència, per tant, ara ja està sobre la taula de Llarena, que pot trigar hores, dies o fins i tot setmanes. A partir d'aquí, hem de veure quan decideix tornar a Puigdemont. Què va dir ahir en la seva compareixença institucional o sense preguntes a la Casa de la República? Bàsicament no va aclarir gaire cosa. Va dir que li donaria sentit polític i institucional. I aquí també hi ha una de les altres claus del retorn, que si torna abans o després, perquè ja veus que consideren que Puigdemont torni abans per fer campanya per Míriam Nogueras no té un sentit tan institucional com si ho fa després com un retorn presidencial. I de coses que ja podem explicar, per exemple, com serà el dispositiu de seguretat. Els Mossos han reforçat, ho deies ara, el dispositiu de seguretat de cara a un possible retorn de Carles Puigdemont. I la segona, què passa amb la seva oficina? Té una oficina instal·lada, el president és Josep Maria Lai, està a Barcelona. Ell ara percep una retribució d'uns 50.000 euros, però no li compten, per exemple, els desplaçaments ni les dietes. Pensem que Artur Mas, com a expresident, cobra uns 90.000. Per tant, tot això, diguem-ne, forma part de la seva normalització com a expresident un cop torni a Catalunya. I l'altra gran pregunta, després de quan torna, què farà? Si exercirà com a líder del partit, si exercirà com a líder del partit al Parlament o exercirà com a expresident?
2: Aquí hi ha moltes preguntes sobre la taula. Hi ha pistes, perquè en el discurs de Carles Puigdemont ell insistia que tornarà com a president, no com a res de partit. Per tant, també podria ser que hi hagués un retorn molt més tard del que ens pensem, és a dir, que passessin les eleccions, per exemple. David.
19: Sí. Primer deixa'm dir que hi va ser, en la seva biografia i per molta gent del país, un dia històric, un dia important, un dia d'aquells que s'han de recordar, no? I el primer que s'ha de saber és que hi ha dos vessants al Carles Puigdemont en el dia d'ahir, que és la de president, on ell crec que està molt satisfet i molt content de haver aguantat fins aquest moment amb una cosa que per ell era molt important, hi ha molta gent que li pot semblar peculiar, però li dona una gran importància, una gran transcendència històrica, que és que el president de la Generalitat no hagi passat pels grillets de l'estat espanyol. Ell això ho té absolutament tatuat en el frontispici i per tant, des d'aquest punt de vista de president, doncs n'està satisfet. I després, des del punt de vista personal, 9 anys d'exili, et trenquen la vida. Et trenquen la vida personal, et trenquen la vida familiar, et trenquen... Ell em va fer referència, discretament, però sabem que hi ha una vessant personal que pesa molt amb tot això i les ganes de tornar i de tornar a fer una vida normal, de recuperar els gustos, els olors, les trobades, el sentir-te lliure. Tot això és important. Per tant, des de la perspectiva de president i des de la perspectiva personal, ahir era un dia molt important per ell. Dit això, el que dieu, teniu tota la raó. Ha de decidir quan torna. Jo també sóc de l'opinió, vist el discurs i una mica, que ell, és evident que no estava en el seu mapa aquestes eleccions, en el seu esquema de retorn no estava en aquestes eleccions, es troba en aquesta circumstància i ha de decidir si torna enmig de la batalla electoral, com segurament li demana molta gent del seu partit, o si es manté al marge i espera a tornar després de les eleccions. Ja ho decidirà. Jo tinc la sensació que pel discurs d'ahir i aquesta insistència en tornar com a president de país, etc., doncs que la decisió anirà més pel costat de tornar després de les eleccions. I després ve la segona part, què farà quan torni, si tornarà a baixar l'arena política, és a dir, agafar l'acte de diputat, el cap de l'oposició i posar-se a recórrer al país amb vocació d'anar a les eleccions d'aquí 2 anys, o ha de prendre decisions també de si s'obre una nova etapa o no s'obre una nova etapa. I jo crec que aquestes són les decisions.
2: Hi ha dues coses sobre la compareixença d'ahir, David, que és que un, no va acceptar preguntes, que això, en fi, trobo que no és encertat, perquè si convoques els mitjans de comunicació doncs és perquè puguis respondre les preguntes. I dos, jo m'esperava que donés detalls del retorn. Però ell va fer una declaració més institucional, que entenc que al moment ho demanava, però també
19: jo crec
2: entenc que
19: la declaració d'ahir té una intrahistòria, però vaja, lo principal, perquè no va voler donar respostes com molta gent esperava ahir, crec que té que veure perquè l'escenari no ho preveia. És a dir, aquest és un escenari que fa 4 dies no el tenia previst i l'estan valorant.
2: Nacho.
0: Bueno, escenari no previst, però segurament forçat també per ell, perquè el divendres el govern ja va avançar que la conseqüència de la no convalidació dels decrets que havia presentat era la dissolució la convocatòria d'eleccions. Aviam, jo crec que ho deia avui l'Albert Sáez, el director del periòdico, en la seva newsletter del matí, no? Bueno, no ho farà gaire gent, però crec que s'ha de reivindicar que ahir les institucions van evidenciar que funcionen. I que, malgrat els escèptics, diguem-ne, i que qüestionen permanentment el funcionament de l'estat de dret espanyol i els qui creuen que la llei d'amnistia era una barrabassada, doncs val la pena assenyalar que doncs ahir es va tancar un cicle impulsat per les institucions, una llei que es va aprovar al Congrés, que ha passat tots els filtres possibles dels tribunals europeus competents, del Tribunal Constitucional, que ha estat una llei que han aplicat diferents jutges i que hi aplica també un tribunal, no? I jo crec que és un bon moment per reivindicar que les institucions funcionen. Perquè no ho faran els amnistiats, ni ho faran els crítics amb la llei d'amnistia. I crec que val la pena, perquè no sempre és tan evident, a vegades és lent, a vegades no és perceptible, però tot això ha passat com a conseqüència de que l'estat de dret en el seu conjunt ha funcionat i les institucions han funcionat. I jo celebro poder tancar un cicle que ha segrestat emocionalment la política catalana, s'ha segrestat emocionalment la política espanyola, doncs segurament ha servit fins i tot per no rendir comptes des de la perspectiva política de tot el que els partits que van impulsar el procés van fer o no, perquè les circumstàncies doncs van desviar el focus cap a la situació personal d'alguns dels seus líders, però jo ho celebro. Dit això, a mi em costa de pensar que Carles Puigdemont, el president Puigdemont, el que vol és tornar a Catalunya per aspirar a gestionar una autonomia o ser cap de l'oposició d'una autonomia d'una república que ell mateix va proclamar, no? Conceptualment no entendria l'aspiració de liderar el Parlament d'unes institucions que, a diferència del que ell va proposar, doncs no, ni són una república ni són independents i que, a més, és improbable que després dels seus intents i d'una dècada després hi hagi no liderarà una república. I per tant, des d'aquesta perspectiva, crec que...
2: I no només això, sinó hi ha una cosa, Nacho, que és important, que suposo que... I ahir també ho deia el Toni Comín quan l'entrevistàvem, eh? Diu, tothom ens ho està dient i ja en som conscients que el país ha canviat. No? És a dir, que es trobaran un país que moltes coses reconeixeran, però en d'altres no. I es trobaran un sindicat de llogateres en què protestarà per un decret que ells no han aprovat, i es trobarà també amb una gent amb un malestar creixent que ara encarna Aliança Catalana. Per tant, és un país no només diferent, sinó que també... tens que haurà de entomar també, Carles.
0: Escolta, jo crec que políticament, penso que ho ha dit el David Madier, no n'estic segur, però escolta'm, políticament el Carles Puigdemont pot dir l'Estat no ha aconseguit el que pretenia amb mi, jo, independentment de si estic d'acord o no amb això, pot dir-ho i pot tornar, diguem-ne, a fer el que s'espera d'un expresident. Hi ha una cosa que això ja, diguem-ne, supera l'anàlisi polític, no? Però, vamos, jo en les seves circumstàncies el que voldria és descansar, i refer, i construir, diguem-ne, els espais de vida personal que mereix qualsevol persona, i que segurament una de les derivades de tot això per unes quantes persones han estat, doncs, les frustracions dels projectes de vida. Jo és el que jo faria. Ara, hi ha gent a la que li agrada el mambo, i per tant, diguem-ne, potser opten per altres opcions, però jo crec que el que tu acabes de dir, Ricard, estem en un altre... és un altre país, doncs forma part del diagnòstic.
19: Nacho, això que has dit, efectivament, ho haurà de decidir, és el seu terreny d'això. Però hi ha una cosa que deixa'm dir-te que has dit, és les institucions, avui hem de reivindicar que les institucions funcionen, han funcionat. Amb això és radicalment fals. Porta aquesta amnistia aprovada 2 anys i 4 mesos. S'ha fet tot el filibusterisme judicial que s'ha pogut fins a l'últim minut que s'ha pogut, incloent el debat del Constitucional. Vam tenir fa aquí 15 dies el ponent Macias, que ens va explicar amb una fredor extraordinària que ell podia defensar una posició i la contrària, i que a més volia fer la ponència, que finalment no l'hem deixat fer perquè aquesta ponència que ell volia fer comportava no fer cap requeriment en el Tribunal Suprem. Per tant, hi havia una última jugada en marxa. Bé, escolta, tot això és una fantasia. Les institucions, la juristocràcia espanyola és una vergonya. És una vergonya com s'ha comportat amb tot això, i és una juristocràcia superperillosa que en un moment determinat se li van donar les claus de la política i no les vol tornar. De cap de les maneres. Per tant, això no és un funcionament ni democràtic, ni és un funcionament tolerable des de cap punt de vista. Deixa'm dir-te només amb una cosa, salvant les distàncies, perquè s'entengui quin és l'esperit de l'amnistia, que és una decisió política, democràtica, avalada i molt clara, que en altres terrenys, el denostat Trump... amb el cas de... ara no faig comparacions, però només perquè s'entengui el mecanisme. Quan va arribar, va declarar l'amnistia per tots els assaltants del Capitoli. A l'endemà al migdia estaven sortint tots. Això és el que en una democràcia, estiguis d'acord o no estiguis d'acord, però una vegada decidit, ha de passar. I aquí han passat dos anys i 4 mesos de revolta judicial que comença en contra del text, en l'aplicació, amb totes les maniobres brutes, agudes i paraver. Per tant, el que vulguis, menys que les institucions han funcionat en una democràcia com cal.
0: Mira, hi ha poques lleis en la història de la democràcia espanyola que hagin tingut tantes revisions i que, per tant, el seu resultat final i la seva aplicació tinguin tanta legitimitat. Perquè això no ha estat, per començar, no ha estat una decisió del govern, ha estat una decisió del Congrés dels Diputats. Per continuar, ha tingut tots els processos de, recurs possibles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Constitucional, i l'han aplicat desenes de jutges per tot Espanya, i finalment el Tribunal Suprem per alguns dels casos. De tal manera que, efectivament, sí, jo crec que és compatible que hi ha hagut una vocació per part d'alguns dels... No sé si has dit aristocràcia de judicial, eh?
19: Juristocràcia.
0: Sí, juristocràcia. Que clar que hi ha hagut. I quin ha estat el resultat? Doncs que d'aquí 10 anys, quan mirem aquesta llei, ningú podrà dir que ha estat una cosa per la via del darrere, perquè no ha pogut tenir més avals de totes les institucions espanyoles i europees per tenir la legitimitat d'una cosa de la transcendència que ha de tenir.
1: No, no, sí, Nacho, la llei ha estat avalada pel Tribunal Europeu, és a dir, tothom sabia que aquesta llei era perfectament correcta i si s'ha acabat...
0: No, tothom no ho sabia.
1: I si s'ha acabat aprovant pel Constitucional és simplement perquè la reproducció de la batalla guerra civilista a Espanya entre el PSOE i el PP, en aquest cas, en el Constitucional, la majoria no era conservadora. I si no, no s'hauria aprovat. És a dir, la fiabilitat i la rebel·lió que han fet bona part de l'alta magistratura, no tota, perquè si no, no seríem aquí, però bona part de l'alta és impresentable. Perquè estem parlant de vulneració de drets, que el mateix Pompidou li ha recordat ara mateix, en el Llarena, no? Jo, si em deixeu... President té tot el dret a tornar a Catalunya i tornar d'una manera més a més digna, perquè és el president escollit democràticament per tots els catalans a l'exili durant 9 anys. Ara, el discurs d'ahir, jo hi vaig trobar a faltar algunes coses. Ahir era un dia per la generositat i Puigdemont només va parlar de l'estratègia de l'exili com a l'estratègia vencedora.

0: jo crec que serà després de les eleccions, perquè no m'imagino Puigdemont fent campanya per unes eleccions espanyoles. I dit això, també, sí, una de les grans esperances, o la gran esperança que durant mesos se'ns ha posat sobre la taula per part de Junts, que va molt malament en les enquestes, és el retorn de Puigdemont, doncs diguéssim que no... Que aquesta esperança ara mateix sembla, dependrà del president, clar, però sembla una mica allunyada. I què farà després? Crec que només ell ho té en el cap, però se'm fa difícil visualitzar un Puigdemont que torni a final d'any, un cop ja passades les eleccions, i estigui dos anys tombant per Catalunya. A mi se'm fa difícil, eh? No només per al propi Puigdemont, és a dir, pel que ell pugui pensar, pugui sentir després de nou anys, sinó per la pròpia figura que és, o sigui... I aquí no la volien absolut menys tenir. És a dir, hem tingut víctima de la repressió, líders polítics a la presó, però un president a l'exili. I, per tant, no acabo de veure com podria estar durant dos anys visitant tots els municipis d'aquest país preparant una campanya electoral per la presidència. Però, bueno, això ja són futuribles. I, efectivament, Montse, Catalunya ha canviat. Sí, sí, però el conflicte es manté, perquè també es mantenen els problemes estructurals de fons d'aquest conflicte. Moltíssima gent, si l'independentisme va créixer a partir del 2010, no només per la retallada de l'Estatut, va ser perquè molta gent hi veia una opció d'esperança i de futur, de canviar coses, com ara les rodalies, que no funcionen. Per tant, el conflicte nacional, identitari, i el conflicte estructural que pateix aquest país i que agreujarà la crisi climàtica es manté.
1: Montserrat.
2: No, per això deia que segurament aquesta situació en la que es troba ara mateix aquestes eleccions bascularà molt probablement sobre l'eix ideològic, la qual cosa no vol dir que l'altre estigui arreglat, i per això aquesta llei d'amnistia de la que Nacho deia, doncs, ha estat avalat per tothom. Bueno, els juristes saben que, per exemple, el que fa referència al Tejue no tenia res a veure amb la qualitat constitucional o no de la llei, parlava dels fons i, per tant, de l'afectació de les finances europees, que en l'àmbit del Tribunal Constitucional aquesta majoria hauria pogut ser una altra com en altres moments de la història han hagut, i, per tant, no estaríem aquí dient que la llei és constitucional. Sabem, a més, que s'ha aplicat per part de molts tribunals. És a dir, és una llei que neix per una voluntat claríssima d'estratègia de Pedro Sánchez, no per una voluntat de reconciliació, per 7 vots que necessitava, i d'aquí plora la criatura ara mateix, no? Una criatura que a més ha tingut efectes col·laterals, per exemple, la implicació del poder judicial en l'àmbit de la política, el fet que un president del govern ens hagi dit que convoca eleccions perquè els decrets llei que volia tirar endavant per garantir la vida de la gent han estat trepitjats al Parlament, al Congrés de Diputats, que això és una cosa inèdita. El Congrés de Diputats trepitja els drets de les persones, vol dir que no hi creuen la democràcia. Per tant, aquí ningú ha fet el paper que li tocava. Tots els papers han estat barrejats. Alguns volgudament, d'altres probablement per efecte col·lateral. I al final li passa com a les rodalies, que ja ningú hi creu. I a mi el que em sap greu és que recuperar tot això serà molt difícil. Respecte del president, jo també tinc la sensació de que torna, no un món, evidentment que es manté el conflicte, però no un món que pugui abastar, i en tot cas que si la seva imatge ell veu que no està necessàriament a la tesitura de lluitar per ser president de la Generalitat, arrossegarà amb la seva pròpia, diguem, abstenció política el líder d'Esquerra Republicana, i que per tant al final hi haurà un passar pàgina que ningú diu que existeixi, però que la pròpia dinàmica d'aquests 9 anys, doncs jo crec que porta com a conseqüència.
1: Buen de saber què han dit els altres, i va de tancar també l'Àgora avui del matí de Catalunya Ràdio. Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia. Avui els que han dit moltes coses són els usuaris de Rodalies, que des de primera hora han estat víctimes del caos i la desinformació per part dels seus responsables. Una d'aquestes víctimes, l'Antonio, que a primera hora ja estava encès i s'ha desfogat a través del micròfon del matí de Catalunya Ràdio.
4: És que és la desídia, és que no volen fer res. És el país pitjor del món. Però a quin país estem, Déu meu? Però això és vergonyós. És vergonyós. És que ningú fa res, eh? Des de l'alcalde fins al president del govern. És que és una vergonya, això. No hi ha ferrocarril, no hi ha metro. Ai, mira, que caben 4 persones. És que ja no pot ser. Jo no sé com la gent té tanta... Veus? Tinc una fotografia, si la voleu.
3: Després hi havia els usuaris, que ho deixen tot en mans de la fe, confirmant el tema de la religiositat que va a l'alça entre els joves.
5: No sabem res, estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem, però...

0: No ens ha dit ni a quina hora, només tenim que tindre fe, suposo.
1: I també hem sentit usuaris emprenyats perquè tenien el bitllet de tren pagat i s'han trobat que també havien de pagar el bitllet del bus alternatiu que els portaria a la seva destinació.
2: Pagamos nosotros. Sí. Su puta madre. Eso ha dicho que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
1: És un no vull pagar, però dit amb altres paraules.
3: Bueno, una mica més directe.
1: Sí, sí, sí. Hem tingut un començament de programa frenètic, com cada dia últimament, de fet. I ja se sap que quan s'ha d'anar de pressa, connectar amb diversos punts del país, doncs hi ha un moment que no t'acabes d'entendre.
3: Gràcies. Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia. Hola, Joan, bon dia. Bon dia. Joan Trias, un, dos, tres. Doncs ja parlarem després. Doncs ja parlarem després.
1: Ara sí, sapiguem què han dit els altres. Per exemple, l'Herrera, allà, com que no hi ha problemes amb Rodalies i els d'aquí els queden massa lluny, han parlat de Puigdemont. Tot un desastre, tot malament, traïdors, etc etc. Però l'Herrera el que l'ha emprenyat de veritat és que posessin un tall de Puigdemont en català i sense doblar.
4: El conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
5: Vamos a ver, no tiene traducción esto. No están obligados todavía a saber catalán en el resto de España.
6: Vale.
1: I en Los Santos també ha parlat del possible retorn de Carles Puigdemont amb el seu estil.
7: Vamos, que te han dejado entrar al final porque ya no haces falta. Si eres más tonto, naces oveja muesa. Has sido el tonto que le ha dado los 7 votos cada vez que los ha necesitado Sánchez. Y ahora que han convocado elecciones, no es casualidad, pues entonces ahora dice el prevarí pumpido, dice, venga, vale, que pase el cagané. Y llega el cagané y pasa. ¿Y qué va a hacer? El ridículo. Pero bueno, eso en Cataluña es casi una tradición. Vamos ahora con lo de la huelga general de los zampagambas.
1: Sí, vamos ahora con lo de la huelga general de los zampagambas. Qui són els zampagambas? Doncs els representants dels sindicats majoritaris. Alerta, perquè comença parlant d'Unai Sordo i acaba parlant de Dua Lipa.
7: Pero esos son los zampagambas. Pero si no ha trabajado nunca ninguno. Si están todos liberados. A ver, ¿en qué fábrica han visto alguna vez a Unai Sordo? ¿Dónde ha trabajado Pepe Álvarez? Ya por curiosidad. Ya tiene muchos años. Se acicala, pero claro, la edad no perdona, tampoco la naturaleza nos ha favorecido mucho, y ponerse una especie de camisa de culebra al cuello, como lleva el pobre, pues, en fin, no es Dua Lipa. Estoy harto de verla en Expreso y en todo. Es imponente, pero estoy harto de verla.
3: Doncs així estan les coses als altres. Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares. Gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia i ànims.
3: Adeu. Un minut i fem un concurs. Ara tornem.
9: Primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de poricultura, tèxtil llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Últims dies per descobrir la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulten les condicions a la botiga web i app.
11: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
3: El concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio, i a aquesta hora ens truca la Anna Maria. Anna Maria, bon dia.
12: Bon dia.
3: Què dius, Anna Maria, com estàs?
12: Pues una mica encursipada.
3: Bueno, això s'arregla, ja ho veuràs.
12: M'he mullat i estic una mica replegada.
3: Doncs aixopluc, bueno, has de posar aixopluc.
12: Jo tinc 85 anys, ja, quasi 86, eh?
3: Doncs per la veu no es nota. Anna Maria, anem a concursar, Gerard. Pregunta sobre...
1: Oques... Ai, salut. Oques grasses. Ja pots agafar-ho tot. Anna Maria, coneixes un grup de música que es diu Oques Grasses?
12: Perdó?
1: Si coneixes un grup de música que es diu Oques Grasses.
12: Hombre, i tant.
1: Aquests dies... Sí, aquests dies estan fent uns concerts de comiat o no sé. Però no ens allarguem més parlant de música, Anna Maria. Canviem de tema. Tu saps per quin motiu s'engreixen les oques? S'engreixen per ser més rendibles, no s'engreixen voluntàriament. Les engreixa una persona del sector primari i pot ser per dos motius, per obtenir una carn de qualitat o bé per fer foie gras. Vols que t'expliqui com funciona? Doncs mira, t'ho explicaré. En primer cas, per obtenir una carn de qualitat, es comença donant als animals pinso de molt bona qualitat i espai per córrer. Però al cap de 4 mesos, quan comencen a fotre goig, les oques se'ls restringeix l'espai on moure's, se'ls dona una dieta rica en midó i se'ls dona accés a les xarxes socials perquè perdin hores mirant imbecilitats i es tornin grasses idiotes i després les maten, iau. I si les vols engreixar per fer foie, ja saps, se'ls posa un tub per l'esòfag i se'ls alimenta de manera forçada durant setmanes, dues o tres vegades al dia, que així és com dono verdura jo als meus fills. I quan has aconseguit que tripliquin la mida del fetge, de les oques, no dels meus fills, doncs li arrenques el fetge, el poses en un pot i apa, a vendre'l, d'acord? I ara et faré una pregunta, Anna Maria.
12: D'acord.
1: Dels quatre països que et diré a continuació, només un permet engreixar les oques amb el sistema de fotre-li un tub per l'esòfag. Els altres tres està prohibit perquè ho consideren una animalada. M'has de dir a quin està permès, d'acord?
12: D'acord.
1: Primer país, Espanya. Segon país, República Txeca. Tercer país, Dinamarca. Quart país, Itàlia. Temps.
12: No, doncs Espanya.
1: La, creus que Espanya està permès?
12: Que no tindria que estar-ho, però està permès.
1: Està permès Espanya. Doncs mira, Anna Maria, aquesta és una resposta...
3: Correcte! Correcte. Per tant, t'enduts 50 euros. Vols seguir jugant? Demà per 100 o et plantes?
12: Molt bé.
3: Molt bé, què? Et plantes o segueixes? O et, o
12: no,
3: segueixes?
12: Segueixo.
3: Segueixes? Doncs demà per 100. Sí. Ara, Maria, fins demà, que vagi bé.
12: Maria.
3: Adéu-siau, són les 11, ara tornem.
6: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. Comencen a circular els primers trens de Rodalies. Els maquinistes han acceptat les condicions de seguretat de Renfe i Adif i a poc ja comencen a funcionar les línies que després dels aiguats estan operatives amb bastantes incidències. A l'R1 només hi ha trens al tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes i les línies R2 Nord i R4 continuen sense trens cap a la Pota Nord. Hi ha servei alternatiu per carretera. El govern culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies. El president Illa es compromet a demanar explicacions al sindicat, mentre que el principal grup de l'oposició, Junts, anuncia al matí de Catalunya Ràdio una denúncia contra Renfe i Adif. Les pluges torrencials castiguen el Baix Ebre, sobretot en municipis com Xarta o Paüls. Protecció Civil manté aquest matí activat en situació d'emergència el pla Inuncat per donar la màxima resposta als efectes dels aiguats. El Tribunal Constitucional ha notificat aquest matí al Suprem la sentència que l'obligui a amnistiar els líders del procés per malversació i també el vot particular dels 5 magistrats del bloc conservador. Amb els textos a la mà, el Tribunal hauria d'aplicar l'amnistia els propers dies. Avui fa 3 anys dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 als kibbutz a tocar de Gaza, escenari dels atacs. El debat és si cal enderrocar les cases o cal mantenir-les així com a elements de memòria. Més de 300 persones es concentren en un edifici del barri de Sant Andreu de Barcelona per impedir el desnonament de 50 persones que hi viuen. Estava prevista a primera hora del matí, però no hi ha presència policial ni tampoc ha arribat la comitiva judicial. I l'oscaritzada actriu i cineasta portuguesa Maria de Medeiros passarà pel Bages per rebre un dels Premis d'Honor del CLAM. Segons us avança aquesta emissora, el Festival Internacional de Cinema Social es farà del 23 d'octubre a l'1 de novembre entre Manresa i Navarcles.
1: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquesta matinada passada Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors i amb 85.000 persones ovacionant-lo a l'Estadi Monumental de Buenos Aires. En aquest comiat ha fet un gol de penal i dues assistències, 3-0, davant la selecció de Benín. La selecció espanyola de futbol passa als quarts de la Lliga de les Nacions. Ahir 1-2 davant Croàcia amb dos gols de Mikel Merino. A l'Eurocopa de bàsquet, el Manresa juga avui a 9:15 contra l'Ulm i a la Champions de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta Novi Belgrad a 9:15.
0: I el temps s'obriran clarianes amb més estones de sol, però aquesta tarda s'esperen nous ruixats, començaran pel nord del país i de manera dispersa arribaran a la resta del territori. Al voltant de la serra prelitoral no es descarten alguns xàfecs intensos i amb tempesta. Acabarem el dia amb tramuntana i mestral.
1: Trescat Info.
0: 11 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom. Benvinguts. Com us dèiem, el servei de Rodalies reprèn de forma progressiva la circulació de trens que des de primera hora d'aquest matí no han funcionat amb normalitat i han provocat el caos ferroviari entre els usuaris. Els maquinistes han acceptat les condicions de seguretat que els han donat des de Renfe i Adif i a poc ja comencen a funcionar les línies i els trams que estan operatius després dels aiguats. Ho ha confirmat el director de Rodalies, Òscar Playà, des de l'estació de Sants.
3: Hem treballat durant tot el dematí amb tots els esforços i de forma progressiva han començat ja a circular trens, més trens, és a dir, els trens que teníem programats, que ara mateix tenim tots els esforços centrats en tenir circulant tots els trens que teníem programats avui a la xarxa de Rodalies.
0: A primera hora del matí els maquinistes s'han plantat i s'han negat a circular fins que no tinguessin prou garanties de seguretat. Però des de Renfe i Adif sempre han assegurat que el que hi ha al darrere de tot plegat és un conflicte laboral. Playa ha especificat que el que demanava el sindicat majoritari de maquinistes eren garanties extres de seguretat.
3: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe. I això ho vull deixar molt clar.
0: Pel que fa a la circulació de trens i incidències parcials, encara totes les línies de Rodalies. De seguida hi anem i comencem per l'estació de Sants per saber quina és la situació. A aquesta hora del matí, Jordi Canal, bon dia.
1: Bon dia. Doncs mentre aquesta represa del servei no acaba d'arribar i continua havent cert desgavell, ara hi ha menys afluència de passatgers i teòricament hi ha més trens en circulació després que s'hagi aixecat aquesta aturada dels maquinistes. Però encara hi ha trens anunciats que no passen i passatgers esperant que, encara que sigui fora d'horari, en algun moment o altre ho facin.
4: Vaig a Sant Feliu de Llobregat. A Catalunya no podem anar perquè està tancat. I res, és vindre aquí a l'aventura. No saps si arribaràs, com ahir, 2 hores tard a la feina i a recuperar-ho, lògicament.
5: Yo vengo de Moncada, entonces tenía previsto ya estar en el trabajo. Y veo que esto va para largo, entonces que no.
1: A banda de recuperar la circulació habitual en les línies i els trams que estan operatius, ara els esforços de DIF i Renfe són restablir el servei en 2 punts, en especial l'R2 Nord entre Granollers i Sant Celoni i l'R4, la línia que uneix Barcelona, Terrassa i Manresa, on ja s'han començat a fer marxes exploratòries.
0: Gràcies, bon dia. També matí de caos a l'estació de Sant Vicent de Caldés al Baix Penedès. Fa uns minuts han començat a circular els primers trens per la línia de la costa. Fins a les 10 s'han desviat per la línia de l'interior tots els regionals i no hi ha hagut autobús. Busos alternatius fins a 9:15. I és des de primera hora el Manel Sastre. Manel, bon dia, com està tot?
6: Hola, bon dia. Sí, ha estat un matí complicat, però a poc es va intentant normalitzar, si és que podem parlar de normalització, el transport de viatgers cap a Barcelona, perquè en sentit sud no ha deixat de funcionar, tot i que fora d'hores. Fa una estona sentíem per la megafonia això.
7: Estacionat a la via 2, R2, en destinació Barcelona, estació de França. Via 2.
6: És el primer tren de la R2 Sud que surt cap a Barcelona. Fins ara només es podia viatjar a Barcelona amb els regionals que passaven per la línia de l'interior. A partir d'aquest matí, de fa 10 minuts, un quart d'hora aproximadament, ja s'ha començat a habilitar aquesta línia de la costa. Hi ha passat també algun tren regional i estan començant a sortir i arribar alguns rodalies de l'R2 Sud. La resta de trens funcionen a deshora. Tots els trens que fan referència a regionals que viatgen cap al sud fins ara passaven desviats per la línia d'interior. Suposem que a partir d'ara ja començaran a entrar alguns per la línia de la costa, però van absolutament a deshora. I aquí, a més, amb el descontrol que hi ha de trens, sovint hi ha problemes per passar d'un tren a l'altre. El caos ara es comença a normalitzar, però a primera hora els usuaris estaven molt disgustats perquè no hi havia alternatives, ni tan sols hi havia autobusos per la línia de la costa, que era la més perjudicada i que no permetia fer els enllaços des d'aquí fins a Vilanova, Cubelles, Cunit o Sitges. I deien que, a més, es queixaven que Renfe no havia posat cap dels autobusos.
8: El tema está que desde las 5:30 de la mañana que los trenes funcionan saben perfectamente que hay un problema y deberían de poner una lanzadera porque no solamente yo, todo el mundo está afectado. A ti te cobran un billete, ¿no? Pues su obligación es dar servicio a todas estas personas porque no soy la única que llega tarde.
9: Si no son retards es que no arriba, como ahora mateix, que ens tenen aquí esperant a veure si pot entrar un per anar a direcció Reus, però bueno, és més o menys cada dia el mateix.
6: Els primers autobusos alternatius d'aquesta R2 Sud han arribat a 9:45 del matí, més de 2 hores més tard, després de saber-se que no hi havia circulació en aquesta línia de tren, i això ha indignat els viatgers que estaven aquí i que no tenien alternativa de viatge perquè no s'han pogut buscar la vida. Ara, però, com dèiem, comença a normalitzar-se amb la sortida i arribada dels primers trens per la línia de la costa.
0: Gràcies, Manel. El caos a Rodalies ha provocat de retruc el caos també al servei d'autobusos. L'estació de Mataró s'ha vist desbordada pels viatgers que volien anar a Barcelona i que no podien agafar el tren perquè el tram de l'R1 que hi ha operativa tampoc funcionava. Anem ara a Mataró. Marta Bellés, bon dia.
10: Bon dia. Doncs sí, s'han col·lapsat els autobusos que fan habitualment el trajecte Mataró-Barcelona. Són els autobusos de Moventis des de l'estació de Mataró, però també des de l'estació d'Arenys de Mar, on arribaven tots els viatgers procedents de la part nord de la comarca. Es recomanava als viatgers que agafessin aquest transport alternatiu a la ciutat de Mataró. Els vehicles, per tant, s'han omplert a la primera parada, que és la del centre, la que està més propera a l'estació, i això ha fet que molts usuaris habituals del servei d'autobús no poguessin avui pujar perquè els vehicles sortien plens fins dalt d'origen i no es podien aturar a les parades per recollir més gent. D'altra banda, aquí a l'estació de Mataró ha començat fa una estona a circular algun primer tren, un en direcció Barcelona i l'altre també en direcció cap al nord, però sembla que el personal de Renfe no se n'acaba de refiar, per tant, no és una represa del servei de manera fefaent, perquè el que fan és que van conduint els viatgers als autobusos habilitats per Renfe per fer el transport per carretera. Per tant, el gruix de persones que està aquí a l'estació de Mataró marxarà cap a la seva destinació per carretera i no pas en tren. Això és, de moment, el que està passant aquí a l'estació de Mataró. Hi ha força caos d'autobusos que arriben i se'n van. Hi ha també gent a les andanes pensant que potser sí que podran agafar un tren. I també el personal de Renfe, que nosaltres, en concret, també ens ha fet fora de lloc i no ens permet treballar des de la mateixa zona de l'estació.
0: Entesos, Marta. Fins ara.
10: Fins ara.
0: I el govern en culpa directament als maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies, tot i que es podia circular amb garanties. El president Salvador Illa es compromet a demanar explicacions al sindicat mentre Junts per Catalunya accelere la denúncia contra Renfe i Adif. Ens n'anem ara al Parlament. Albert Prat, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. Sí, hi ha molt malestar el govern de Salvador Illa pel pols dels treballadors que ha provocat l'enèsim caos a Rodalies. A primera hora el president ha deixat clar que l'aturada d'avui no té res a veure amb si la xarxa és perillosa o no.
12: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I
11: la consellera de Territori, Sílvia Pané, que ha anat més enllà i ha acusat el sindicat majoritari d'haver aprofitat l'episodi de pluges pel seu interès laboral.
13: Tots els certificats estaven a punt. Ahir els trens estaven funcionant. Per tant, si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
11: Des de Junts, el portaveu Salvador Vergés ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que la denúncia contra les empreses que gestionen Rodalies la registraran aquest mateix mes.
14: La presentarem el proper dia 20 d'octubre, que farà just 9 mesos de l'accident fatal, mortal, denunciar el que està fent Renfe i Adif, que no és altra cosa que el que està fent l'Estat espanyol contra Catalunya.
11: I de moment el govern s'ha limitat a dir que demanarà explicacions i ara com ara no concreta si com a titular del servei de Rodalies emprendrà algun tipus de mesura per esbrinar si estava justificada o no aquesta aturada.
0: Bon dia, Albert, gràcies.
11: Bon dia.
0: Tot i que Protecció Civil no preveu per les pròximes hores precipitacions torrencials, manté aquest matí activat en situació d'emergència el pla Inuncat per donar la màxima resposta als efectes dels aiguats. Des d'ahir a la tarda, els bombers de la Generalitat han fet uns 300 serveis, 45 dels quals de rescat a vehicles i edificis. Anem cap al Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya, a Barcelona, Miquel Jarque.
15: El risc de precipitació intensa ha baixat, segons el Meteocat, però es manté l'emergència per gestionar les incidències. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, detalla les incidències que s'han rebut en les últimes hores al 112.
16: Tenim el nombre de trucades del 112, del número 112. Va rebre per aquest episodi d'ahir i d'avui de pluges arreu del litoral 690 trucades. El pic de les trucades va ser sobre les 8 de la tarda. Moltes d'aquestes eren per inundacions, per entrada d'aigua en els edificis en baixos. També per situació de rescat de persones i també particions d'informació i avisos de risc estructural.
15: Els bombers continuen desplegats a les zones més crítiques amb 3 centres de comandament avançats, a Granollers, Pineda de Mar i Xerta. Claudi Gallardo, inspector dels bombers, detalla les sortides que han hagut de fer.
17: El nombre total de serveis que hem atès per part del cos de bombers és de 285 serveis. Han centrat la majoria a la zona de Terres de l'Ebre, Tarragona, a la regió metropolitana sud i la nord. Fet en tota la nit, un total de 45 serveis de salvament, entenent doncs, salvaments també de vehicles que havien quedat atrapats al fang o obertures d'ascensor derivades de pèrdua de subministrament elèctric o, a més, cap d'ells greu i, si més no, sense danys personals.
15: Pel que fa a les afectacions en el subministrament elèctric, Protecció Civil té constància de 5.400 usuaris encara sense llum, la majoria abonats a Barcelona, Badalona i Tortosa.
0: I Xerta, el Baix Ebre està immersa en una intensa activitat per tornar a la normalitat després de la pluja d'ahir. Anem fins allà i tenim una unitat mòbil amb l'Albert Cots i el Jordi Barranca.
18: Amb la llum del dia es veu la magnitud i l'impacte de les pluges. L'aigua va arrossegar tot el que va trobar i va entrar la gran majoria de cases, comerços i dependències del poble. Ara als carrers del municipi és un formiguer, un anar i venir de bombers, persones voluntàries, equips de manteniment i conservació de carreteres a la Diputació i també persones que van netejant pedres, fang i runa acumulada als carrers. Entre les cases més afectades hi ha la de la Remei, que ella sí que té vivenda a la planta baixa. Sentim blanc, vella i una de les persones voluntàries.
19: Fins a la cuina, de paret a paret, neveres, congelador, sofà, tot. Tot el que tens a casa i clar, he tingut ajuda. Ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
20: Anem a netejar perquè com a l'estar sense llum, ahir la nit pues, quasi que era impossible. I hi ha molts de... Bueno, tots els baixos afectats i anem a casa amb ma filla i, a més, ajudar un matrimoni gran.
18: La pluja d'ahir a la tarda també dificulta i molt les comunicacions. En aquest sentit, continuen moltes de les incidències relacionades tant amb l'electricitat com amb la cobertura telefònica, la qual cosa dificulta el dia a dia de serveis essencials com ara el centre d'atenció primària.
21: La part exterior, les escales que hi ha, pues, enrellissen molt perquè hi ha molt fang, però, claro, un cop hem anat a engegar els ordinadors, revisar telèfons i tot això, ens trobem que no tenim cobertura. O sigui que avui serà un dia complicat.
18: Qui sentia més la Cati administrativa del CAP, ja no queden, per cert, carreteres tallades en aquesta zona i la Generalitat el que farà és traslladar fins aquí a Xerta una unitat mòbil de cobertura per resoldre els problemes de comunicació telefònica dels veïns.
0: Si ja s'ha estat un dels municipis més afectats per les pluges d'ahir al vespre, més de 40 litres per metre quadrat. A aquesta hora podem parlar amb l'alcaldessa del municipi, amb Aurora Carbonell. Senyora Carbonell, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació a aquesta hora?
22: Bé, ara tot ja és més tranquil, després de que sí que vam passar ahir una nit amb moltíssima pluja, més de 65 mil·litres per metre cúbic, per tant, va ser amb molt poc temps moltíssima aigua, però bé, estem satisfets en el sentit de que l'aigua ha drenat, que les obres que s'han fet en els darrers anys de canalitzacions al final es veu que funcionen, no? I per tant penso que és importantíssim aquesta prevenció. Evidentment que hi ha punts que encara ens queden per resoldre, però ara podem dir que d'inundacions no en tenim. Sí que tenim arbres que han caigut o alguna situació d'aquestes, però d'inundacions està net.
0: A tot això, alcaldessa, cal sumar-hi els problemes de Rodalies i justament demà arrenca el Festival Internacional de Cinema de Sitges, que mobilitza moltíssima gent. No sé si això us amoïna i si preveieu algun canvi.
22: Sí, evidentment ens preocupa i molt. Tornem a estar amb Rodalies, que ha estat un caos terrible aquest matí, que ha deixat a tantíssima gent tirada, gent que no pot venir cap aquí, i evidentment ens preocupa el dia a dia de la gent. A més, cal sumar, ara nosaltres tenim el Festival de Cinema, però és que amb Rodalies estem cada dos per tres de la mateixa manera. A l'estiu també vam estar patint, perquè també ens preguntaven per turistes, nosaltres patim per la gent del dia a dia, els que van a treballar cada dia o estudiar, que aquests són els que ho pateixen més, però clar, sempre ens coincideix amb algun esdeveniment o altre. Esperem que es pugui solventar, evidentment, però aquest retard impressionant que hem tingut durant tants anys de no no pensar en les infraestructures del país, no posar ni un euro per les infraestructures del país, ara ho estem paint tots i totes, no?
0: En qualsevol cas, cap canvi pel que fa al Festival de Cinema?
22: No, per nosaltres no fem cap canvi i evidentment que estarem amatents a veure què passa, perquè el volum de gent que ve és molt important. A més, hem començat un any amb una venda amb un 20% més ja en comparació amb l'any passat d'entrades que hem venut. Per tant, entenem que vindrà més gent. Per tant, esperem que el transport públic estigui a l'alçada per rebre tota aquesta gent.
0: Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges. Li agraïm que ens hagi atès. Bon dia.
22: Moltes gràcies, bon dia.
0: Doncs una mica més tard del que és habitual, obrim l'àrea de servei. Important també repassar la situació a les carreteres. Mireia Sala, bon dia.
23: Bon dia, Carme. Doncs ha millorat la situació del trànsit, però encara queda algun tram de lentitud a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la del litoral en sentit Llobregat. Pel que fa a les conseqüències de les pluges, encara estan tallades la carretera C1415C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament i la C352 que va de les Franqueses a Canovelles a l'altura del túnel de les Franqueses, perquè encara està inundat. En canvi, ja s'han reobert les tres carreteres tallades a les Terres de l'Ebre. I pel que fa al transport públic, Rodalies comença a recuperar progressivament el servei de tren i habilita autobusos. Però encara hi ha línies tallades, com la R4 Nord, que va de Barcelona a Sants a Manresa, o la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, i entre Sant Celoni i Sils. En aquests casos hi ha transport alternatiu amb autobús. I a la R1 passa el mateix. No hi ha trens i el servei es fa amb autobús entre Arenys i Maçanet-Massanes. Això és tot. Renovem dades a 11:45.
24: El temps.
0: I Jofre Genué.
2: Les clarianes s'aniran imposant al llarg de les properes hores, però els núvols no acabaran de desaparèixer i, de fet, aquesta tarda esperem nous ruixats, no acaba de fer net. De fet, ens ha d'arribar la part més freda de la perturbació entre aquesta tarda i demà, que farà que les temperatures baixin més i fins i tot reaparegui una mica la neu per sobre dels 2.000 metres, sobretot demà a la tarda, insistim, o enfarinades per sobre d'aquesta alçada. Bé, de moment aquesta tarda els ruixats han de tornar a estendre's pel Pirineu, Prepirineu, i lentament de manera més dispersa en altres indrets del territori. De fet, al voltant de la serra prelitoral no es descarta alguna tempesta localment una mica intensa. Hi ha alguns avisos en aquest sentit. Temperatures de moment sense canvis o en tendència a baixar sobretot al nord del país. Acabarem la jornada amb tramuntana i mestral, els dos accents del territori, i demà bufaran intensos. Per tant, demà serà un dia de vent d'aquestes precipitacions al Pirineu i sobretot en el vessant nord, amb aquesta cota neu que a la tarda podria baixar, com hem dit, cap als 2.000 o 1.800 metres. I sembla que entre les comarques de Barcelona i Girona no acabarà de fer net, amb possibilitat d'alguns ruixats cap al Baix Empordà, Maresme, la Selva, fins i tot ja avançada la tarda vespre, costa central, que seria la traca final d'aquest episodi de pluja.
3: Tresca Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos Pigall, que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
4: Només pel fet de comprar el cupó diari?
3: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
4: Mira que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
0: Tresca Info. Més coses d'aquest dimecres 7 d'octubre. El Tribunal Constitucional ha notificat aquest matí al Suprem la sentència que l'obliga a aplicar l'amnistia per malversació als líders del procés. Li ha enviat el text que va aprovar ahir sobre el recurs d'empara de Dolors Bassa, que fixa doctrina per la resta de processats i condemnats per l'1 d'octubre, i també el vot particular dels 5 magistrats del bloc conservador. Amb la sentència a la mà, el Suprem hauria d'aplicar l'amnistia els pròxims dies, segons ha explicat el ministre de Justícia Félix Bolaños a TV3. Ahir el magistrat Pablo Llarena ja va moure fitxa quan va aixecar les ordres de detenció contra Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.
25: Entiendo que será en los próximos días. En todo caso, ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
0: El secretari general de Junts, mentrestant, Jordi Turull, assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez. Ho ha assegurat també en una entrevista als matins de TV3.
26: Perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. És a dir, l'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera, una ceba, sempre trobant excuses, tot s'ha anat retardant, i per tant nosaltres aquesta persona, de fet nosaltres, és el que li anava a dir, ja vam proposar que perquè ell no accelerés el possible accés de la dreta i l'extrema dreta al govern de l'Estat, que el PSOE nomenés una altra persona que poguéssim parlar i que ens mereixés més credibilitat i que poguéssim seure de nou. Hi havia mesos per poder treballar i no ho van voler fer, no?
0: Turull ha admès que la convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre pot trastocar el calendari de tornada de l'expresident Carles Puigdemont. El número 2 de Junts insisteix que Puigdemont ha de tornar com a president d'un país i no pas d'un partit.
3: Trescat Info.
0: L'actriu i cineasta portuguesa Maria de Medeiros, que va participar a la pel·lícula Pulp Fiction, passarà pel Bages a recollir un dels premis d'honor del CLAM. Us ho avança aquesta emissora. Anem cap al Bages i és la nostra corresponsal, la Nati Adell.
27: Convidada de primer nivell a l'edició del CLAM d'aquest any, Maria de Medeiros és una de les actrius portugueses amb major projecció internacional. Amb una trajectòria versàtil, ha demostrat una gran sensibilitat social. Com a intèrpret, va saltar la fama el 94 sota la direcció de Quentin Tarantino a Pulp Fiction, però té una filmografia àmplia de gairebé 90 pel·lícules inclosos als curtmetratges, treballant amb directors de nivell com Vigas Luna. Com a directora, ha consolidat una veu pròpia militar amb la història i la política. Va debutar a la ficció amb Capitans d'Abril, sobre la revolució dels clavells a Portugal. L'altre convidat d'excepció del clan d'aquest any, tal com us va avançar aquesta emissora, és el prestigiós cineasta Stephen Frears, el director de Les Amistats Perilloses. La resta de detalls del clan d'aquest any es faran públics aquest migdia.

0: Every fraction of a degree will cost lives.
1: A 3Cat Info.
0: But we can still bring warming back below.
1: Insostenibles.
2: A primera hora s'ha enviat un es alert per risc d'inundacions.
1: Insostenible.
3: És el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament. Que...
1: El retrat de la crisi climàtica i ambiental a 3Cat Info.
4: Al 112 hi han entrat 246 trucades.
1: Us expliquem les transformacions climàtiques i els seus efectes.
5: Els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual.
1: Posem el termòmetre a l'estat de salut dels nostres ecosistemes i ens acostem al que estem fent per frenar-ho i adaptar-nos a la nova situació. Insostenibles, a 3Cat Info, amb Montse Poblet. Esport.
6: Montse, Raia, bon dia.
7: Hola, bon dia. Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina com un mite del futbol. Amb un gol de penal i dues assistències, l'Argentina ha guanyat Benín 3-0 i Messi ha posat punt final a la seva trajectòria a la selecció albiceleste.
8: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Te juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
7: 85.000 espectadors han omplert l'estadi monumental de River per veure l'últim partit de Messi amb la selecció. Un cop acabat el partit, tots els jugadors han fet un passadís a Messi en la seva retirada del terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que han reflectit la samarreta de Messi al cel amb el número 10. El jugador ha fet un parlament al mig del camp de 10 minuts i aquestes han estat les últimes paraules en el comiat.
8: Bueno, sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha, solo decirle que los quiero, lo voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
7: Mentrestant, s'ha acabat l'aturada de la primera divisió masculina de futbol per partits de seleccions amb la victòria d'Espanya davant Croàcia 1-2, amb remuntada in extremis de la selecció espanyola amb dos gols de Mikel Merino que han servit per accedir als quarts de final de la Lliga de les Nacions. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
9: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no.
7: També a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2. Pel que fa al futbol femení, el Barça espera tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any. Segons explica el podcast Fem Futbol, en les últimes setmanes el club i la jugadora han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de continuar vinculades unes temporades més. Per cert, ja teniu disponible un nou capítol del podcast Fem Futbol a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Girona s'estrena a l'Europa Cup de bàsquet, la quarta competició europea, amb victòria 87-75 davant del Dinamo de Bucarest. Sentim el jugador del gironins, Pep Busquets.
10: Molt contents de treure la victòria, de celebrar-ho amb el nostre públic, de tornar a Europa, també de treure'ns aquesta espineta d'aquest cap de setmana que ha sigut una miqueta difícil mentalment. Res, contents i amb ganes de seguir.
7: També debut del Joventut a la Champions FIBA, la tercera competició continental, 86-75 contra el Herzliya i Israelià, Dani Miret, tècnic de la penya.
11: Penso, encara estem lluny del nostre nivell de ritme, de to físic, i el que hem de fer doncs, és sumar gent que ens reporti realment aquesta solidesa en el rebot, en la defensa de l'1 contra 1, en les rotacions defensives.
7: Avui a la segona competició europea de bàsquet, l'Eurocopa, Manresa-Ulma, 8:45 del vespre, en handbol, victòria del Granollers, 37-31 davant el Buzău de Romania a la Lliga Europea. Un partit sense públic per alerta de fortes pluges. Antonio Roma, entrenador dels Vallesans.
12: Va, raro. És estrany perquè quan crides tu i et sents només a tu, no? I es veu aquesta fredor, no? Que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssima falta a la gent.
7: Al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola s'ha classificat matemàtica per a semifinals després de golejar aquesta matinada a l'Argentina per 7-1, doblet de gols de la mataronina Aina Florenza i victòria porta fet el 7è gol de l'equip. Dos quarts de 12 del migdia repassa les principals informacions d'aquest dimecres, marcat un dia més pel caos a Rodalies. Comencen a circular els primers trens. Els maquinistes han acceptat les condicions de seguretat de Renfe i Adif i a poc ja comencen a funcionar les línies que després dels aiguats estan operatives, però amb bastantes incidències, això sí. El govern culpa directament els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies mentre Junts per Catalunya accelera la denúncia contra Renfe i Adif. Les pluges torrencials castiguen el Baix Ebre, com ara els municipis de Xerta o Paüls. Protecció Civil manté aquest matí activat en situació d'emergència el Pla Inuncat per donar la màxima resposta als afectats pels aiguats. I el Tribunal Suprem ja té a les seves mans la sentència del Constitucional que l'obliga a aplicar l'amnistia als encausats pel procés. A partir d'ara us explicarem que el govern francès suspèn l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un jove que es manifestava per demanar més recursos a les escoles. Ja s'han obert 18 investigacions arran de l'actuació policial durant una setmana de mobilitzacions. I arrenca la Fira del Llibre de Frankfurt amb la presència d'una quarantena d'editorials catalanes. L'Institut Ramon Llull impulsa la traducció de les obres catalanes a altres llengües amb més d'un centenar de reunions amb editors d'arreu del món fins diumenge, quan s'acabi aquest certamen. En esports, Montse, protagonisme per Leo Messi.
6: Sí, que aquesta matinada passada s'ha acomiadat de la selecció argentina amb 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi monumental de Buenos Aires. Ha fet un gol de penal i dues assistències en el 3-0 davant la selecció de Benín.
7: I pel que fa al temps, s'obriran clarianes a més estones de sol, però aquesta tarda s'esperen nous ruixats. Començaran pel nord del país i de manera dispersa arribaran a la resta del territori. Al voltant de la serra prelitoral no es descarten alguns xàfecs intensos i amb tempesta. I acabarem el dia amb tramuntana i mestral. Dos quarts de 12 i dos minuts, el servei de Rodalies reprèn progressivament la circulació de trens que des de primera hora d'aquest matí no han funcionat amb normalitat i han provocat el caos ferroviari entre els usuaris. Els maquinistes han acceptat les condicions de seguretat que els han donat des de Renfe i Adif i a poc ja comencen a funcionar les línies i els trams que estan operatius després dels aiguats. Ho ha confirmat el director de Rodalies, Òscar Playà, des de la mateixa estació de Sants.
13: Hem treballat durant tot el dematí amb tots els esforços i de forma progressiva han començat ja a circular trens, més trens, és a dir, els trens que teníem programats, que ara mateix tenim tots els esforços centrats en tenir circulant tots els trens que teníem programats avui a la xarxa de Rodalies.
7: A primera hora del matí els maquinistes s'han plantat i s'han negat a circular fins que no tinguessin prou garanties de seguretat, però des de Renfe i Adif sempre han assegurat que el que hi ha al darrere de tot plegat és un conflicte laboral. Doncs bé, el que hem de fer ara és tornar a sortir a l'exterior. A la plaça de Catalunya l'estació està pràcticament buida perquè només passen trens de l'R1 en sentit nord. Ho està seguint el Vicent Mipsut. Vicent, bon dia.
14: L'estació de plaça de Catalunya ha estat pràcticament inoperativa tot el matí amb només unes desenes de passatgers entrant i sortint a les vies on només funciona l'R1 en sentit nord i sense poder garantir les freqüències. Cap al sud els informadors envien a la gent per metro a Sants, mentre que l'R4 no circula en cap sentit. Els usuaris amb qui hem parlat, com la de Maria del Mar, acceptaven amb resignació les alternatives.
15: Bueno, tinc que anar fins a Montcada, m'han dit que la línia aquesta no funciona perquè el terreny és inestable i bueno, no ho tenen clar, però bueno, m'han dit que la línia que circula per Passeig de Gràcia en principi funciona, almenys van passant trens, o sigui que bueno, tinc aquesta possibilitat, o sigui, de poder agafar l'altra línia.
14: La confusió ha estat més gran entre els molts turistes que han anat a demanar informació, una confusió a la que se suma la informació errònia que han oferit durant tot el matí les pantalles de l'estació.
7: Ens desplacem ara a Vilanova i la Geltrú. Ja s'ha reprès la circulació cap al sud. Sembla que ja han tret l'arbre de la via i s'estan anunciant trens a Sant Vicent de Caldés. Montse Gené.
16: Hola, bon dia. La circulació cap al sud ja s'ha restablert i ja han vist passar algun tren cap a Sant Vicent de Caldés. Recordem que la via estava afectada per la caiguda d'un arbre i d'un talús. Cap al nord, cap a Barcelona, van sortint trens sense cap horari establert i en aquesta última estona no han vist aglomeracions. El que sí que hi ha és incertesa dels usuaris sobre quan podran agafar el tren. Aquesta usuària, la Marta, ha hagut de fer autoestop per arribar des de Cubelles, on no hi havia circulació ferroviària.
17: En el semáforo he picado una puerta de un coche donde me han bajado la ventana y le he pedido, por favor, lléveme a Vilanova. Entonces, el señor ha sido muy amable, me ha llevado, a pesar que ha sido a los juzgados, la parte de arriba, que yo tenía que ir caminando 20 minutos hasta que llego a la estación. Entonces ya no he pillado el tren.
16: Avui moltes persones han arribat i estan encara arribant tard a la feina o als seus compromisos. Molts passatgers expliquen que els trens s'aturen enmig del trajecte, per la qual cosa s'allarga la seva durada.
18: I a l'aeroport del Prat també hi ha alteracions un dia més a causa de la pluja. Anem cap allà, a l'aeroport del Prat. David Àngela.
19: 150 vols cancel·lats des d'ahir a la tarda, quan va començar aquest episodi tempestuós, fins ara aquí a l'aeroport del Prat. Ahir també es van haver de desviar una trentena de vols. La tempesta elèctrica de la nit i matinada ha posat en alerta màxima les instal·lacions de l'aeroport. Els llamps han acabat afectant equipaments de la torre de control i això ha repercutit en el trànsit aeri, segons informa ENA. Un dels vols cancel·lats és el de Roma i una de les seves passatgeres, la Marisa.
20: Nos cancelaron nuestro vuelo de las 5:30 de la tarde, pero nunca nos avisaron para qué hora nos reprogramaran. Y nosotros ya mañana tenemos que estar hoy en Roma porque mañana enganchamos un tour. El pasaje lo sacamos por Iberia, pero después lo tercerizan el vuelo a Vueling, pero nosotros lo pagamos por Iberia, pero ahora Vueling nos cancela, pero tampoco nos reprogramó el vuelo. Entonces no sabemos si vamos a viajar.
19: AENA especifica que no hi ha hagut falta de subministrament elèctric, però sí problemes de tensió en alguns equips i això ha impedit durant una hora mantenir l'operativitat normal de les instal·lacions. Però des de Protecció Civil asseguren que l'avaria s'ha allargat fins a 3 hores. Passatgers atabalats o angoixats i personal de terra també al límit un dia més a l'aeroport del Prat.
18: Gràcies, David. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 11 del matí 770 trucades que han comportat la gestió de més de mig miler d'incidents relacionats amb les pluges abundants que van descarregar ahir. Més d'un centenar d'aquestes incidències s'han concentrat a Barcelona ciutat, darrere la capital catalana. Els municipis amb més afectacions recollides pel 112 han estat Xerta, Cambrils, Castelldefels i Montgat. Doncs bé, tot i que Protecció Civil no preveu per les pròximes hores precipitacions torrencials, manté aquest matí activat en situació d'emergència el pla Inuncat per donar la màxima resposta als efectes dels aiguats. Des d'ahir a la tarda, els bombers de la Generalitat han fet uns 300 serveis, 45 dels quals de rescat a vehicles i edificis.
21: Tresca Info.
22: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Tresca Info.
18: Canviem de qüestió. El Tribunal Constitucional ha notificat aquest matí al Suprem la sentència que l'obliga a amnistiar els líders del procés per malversació i també el vot particular dels 5 magistrats del bloc conservador. Amb el text a la mà, el Tribunal hauria d'aplicar l'amnistia els pròxims dies. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat l'amnistia com una victòria de tothom. Això l'endemà, com us hem anat explicant al llarg de les últimes hores, que el Tribunal Constitucional hagi ordenat al Suprem l'aplicació urgent d'aquesta mesura als líders de l'UO. L'amnistia ha estat una de les protagonistes de la sessió de control d'avui al Parlament, on ja s'ha instal·lat de ple un clima preelectoral amb l'horitzó dels comicis generals del 29 de novembre. Parlament, Marta Corbalán.
23: Amb les eleccions generals ja convocades, tots els partits s'han posat en mode preelectoral. A la sessió de control d'aquest matí hi ha hagut un tens cara a cara entre el president Illa i la cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, després que ella ha reivindicat l'amnistia com una victòria de l'independentisme.
24: La normalització política a Catalunya és una victòria de tots. Una mica d'humilitat tots. I de cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès.
25: President, no fas el ridícul. Recordar d'on venim, ni amnistia ni nada de eso, és una frase seua.
23: Amb l'amnistia ja encarrilada, el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha demanat a Salvador Illa que abordi el següent capítol, el dret a decidir dels catalans. La resposta del president ha estat clara.
26: Una amnistia que no és un punt i final perquè el conflicte polític continua ben viu. Vostès ho han acabat acceptant i han signat
0: que treballarien per fer-ho durant la veu al poble de Catalunya. Quan i com hi posarà fil a l'agulla?
24: Senyor Jové, nosaltres no estem a favor d'un referèndum d'autodeterminació, però estem a favor de que vostès ho puguin defensar.
23: A banda de l'amnistia, l'habitatge ha estat un altre dels plats forts de la sessió de control amb intercanvi de retrets entre tots els grups. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el de Vox, Ignacio Garriga, han demanat als socialistes que deixin d'intervenir al mercat i el president Illa els ha posat al mateix sac que Junts.
2: Dejen a la gente en paz, déjennos vivir libres, son ustedes el verdadero fondo buitre.
3: Si queremos viviendas dignas a precios asequibles, hay que cerrar las fronteras. Hay que construir miles y miles de viviendas sociales con prioridad nacional, sí.
4: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
23: Tot i l'avançament de les eleccions espanyoles, Illa ha assegurat que el govern a Catalunya continuarà treballant per generar prosperitat al marge del que passi el 29 de novembre.
1: 3CAT Info.
18: El dia d'avui és també una data assenyalada al calendari. Es compleixen 3 anys dels atacs de Hamas del 7 d'octubre. Els kibbutz que queden a tocar de la frontera amb Gaza intenten tornar a una certa normalitat. Un dels debats més encesos és què s'ha de fer amb les cases on els veïns van ser assassinats. Kafar Azah, Jordi Brescó.
5: El Shimon ha necessitat 3 anys per tornar a viure al seu kibbutz, però encara dubta de si és la decisió correcta. El que té clar és què fer amb la casa on van matar la seva filla aquell 7 d'octubre, deixar-la tal i com està.
21: Necessitem que d'aquí a 20, 30, 40 anys els nens vinguin aquí i vegin que un noi i una noia com ells, que vivien aquí, que volien estudiar, triomfar i formar una família, van ser massacrats pel sol fet de ser jueus, perquè no havien fet res de dolent.
5: Però aquesta visió no és compartida per la majoria dels veïns del kibbutz, que va aprovar enderrocar totes les cases afectades. L'última paraula la tindrà el Tribunal Suprem.
18: D'altra banda, Rússia ha llançat un dels atacs més grans contra Ucraïna. Segons el president Volodymyr Zelensky, almenys 11 persones han mort aquesta matinada pel bombardeig amb uns 130 míssils i drons dirigits a objectius energètics, però que també han impactat en edificis residencials de múltiples regions del país. El ministre d'Exteriors ucraïnès ha vinculat l'atac amb l'aniversari del president rus, de Vladimir Putin, que avui fa 74 anys. En el missatge on explica l'afectació dels nous bombardejos russos, Zelensky també atribueix a Moscou l'autoria de l'explosió amb un dron aquàtic que hi va enfonsar un vaixell de càrrega en aigües de Bulgària al Mar Negre. Rússia no ha fet cap comentari sobre l'incident, mentre que el govern de Sofia es limita a dir que ho està investigant. I el govern francès suspèn l'ús de granades ensordidores, com la que dilluns va mutilar un jove que es va manifestar per demanar més recursos a les escoles. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, n'ha parlat al canal RTL.
26: Suspenc el seu ús contra el moviment dels estudiants fins que s'hagin aclarit els fets d'aquest cas. El president reitera la necessitat de mantenir l'ordre, però a la vegada ens demana que ho fem amb la màxima proporcionalitat.
18: Núñez afegeix que ja han obert 18 investigacions arran de l'actuació policial durant una setmana de mobilitzacions que hi va tenir el seu punt culminant quan centenars de milers de persones van participar en les protestes. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, parlarà aquest vespre de la situació després de fer ahir una crida a aquesta reflexió sobre la violència a peu de carrer durant un debat a l'Assemblea Nacional.
27: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'Educació Nacional no és acceptable.
18: S'espera que Lecornu també abordi avui la crisi del deute després de transcendir que el deute públic francès frega el 120% del PIB, al nivell més alt des del 1946. I encara de l'exterior, la directora gerent del Fons Monetari Internacional demana universalitzar l'accés a la intel·ligència artificial per evitar que el seu desenvolupament esquivi molts països i eixampli les desigualtats. Cristalina Georgieva diu que cal fer-ho per interès propi, més que per caritat, perquè una aplicació adequada de la tecnologia dispararia el creixement mundial de mig punt percentual.
28: La nostra recerca suggereix que si es fa servir bé, la IA podria proporcionar cada any un creixement addicional de mig punt percentual en l'economia mundial. Passar del 3% al 3,5% suposaria afegir al creixement mundial d'aquí una dècada una economia equiparable a la dels països del sud-est asiàtic.
18: Geòrgia va ser mostrat alarmada pels alts nivells de deute públic a les economies avançades i ha advertit que el deute públic global aviat superarà el 100% del PIB mundial. La directora gerent considera que aquest nivell rècord i la persistència en l'encariment dels productes energètics amenaçarà el creixement global a mitjà termini. 3:15 del migdia, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Actualitzem, per tant, dades amb el nostre equip viari, Mireia Sala. Bon dia.
6: Bon dia, Carme. Doncs en general hi ha pocs problemes de trànsit a aquesta hora, però a l'AP7 encara hi ha retencions a Sant Cugat en sentit Barcelona-Tarragona per un accident i trànsit lent a la mateixa AP7 a Santa Perpètua també en sentit sud. A més, a la Ronda del Litoral hi ha un tram de cua entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. Pel que fa a les conseqüències de les pluges, encara estan tallades la carretera C1415C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament i la C352, que va de les Franqueses a Canovelles, a l'altura del túnel de les Franqueses perquè està inundat. Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera progressivament el servei de tren, però encara hi ha línies tallades, per exemple, la R4 Nord, que va de Barcelona a Sants a Manresa, o la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, i entre Sant Celoni i Sils. En aquests casos hi ha transport alternatiu amb autobús. A la R1 passa el mateix, no hi ha trens i el servei es fa amb autobús entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
18: La crònica és del Jofre Genuer.
8: Després d'una matinada una mica més fresca, avui esperem que les temperatures puguin pujar una mica més respecte ahir per l'obertura de clariana, sobretot a Ponent i Sud, on podria haver-hi alguna xifra de 25, 26 o 27. Però, en general, el termòmetre ha d'anar a la baixa, sobretot al nord del país i a l'àrea del Pirineu, molt probablement amb temperatures les mínimes que es puguin assolir a últimes hores, i és que està arribant la part més freda de la perturbació, que entre avui i demà doncs, ens donarà la traca final d'aquest episodi de pluges, que quedarà més ubicat al nord i al nord-est. De moment, aquesta tarda, creiem que després d'aquesta obertura de clarianes tornaran a formar-se nuvolades, especialment de manera dispersa fora de l'àrea del Pirineu, on aquí el cel estarà més tapat i les pluges podrien guanyar una mica més de persistència. A la resta, doncs, destacarem que no es pot descartar algun xàfec intens acompanyat de tempesta. Hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja, però sobretot al voltant de la serra prelitoral. A últimes hores entrarà la tramuntana i el mestral. Demà tindrem un panorama de tendència ambient més d'octubre de tardor, amb precipitacions sobretot al vessant nord del Pirineu, amb una cota neu que a la tarda podria baixar cap als 1.800 metres, a la resta 2.000 metres, però seran febles aquestes precipitacions, una mica d'enfarinada, doncs, a les zones altes del Pirineu. I destacarem sobretot que amb el vent de nord l'ambient doncs, serà més fresc, amb descens de les temperatures, sobretot bufant els dos accents del territori, i es poden formar nuvolades a zones arrasades d'aquest vent entre el Baix Empordà i la costa central. A primera de la tarda podrien haver-hi ruixats doncs, en aquestes àrees que anien viatjant des de l'extrem sud del Baix Empordà fins a la costa central, on podrien arribar a darreres hores, i aquesta situació doncs, seria la traca final d'aquest episodi de pluja, perquè de cara a divendres i en dies posteriors el temps s'estabilitza, però amb temperatures més baixes.

0: Sindical d'Habitatge de Catalunya, les famílies demanen un lloguer social que no se'ls ha concedit. Marcel Minovas, portaveu.
1: El que està passant aquí és un desnonament en el que no hi ha alternativa per a les persones desnonades. L'Ajuntament va dient que el que va passar a Madrid, a la Mari Carmen, no podria passar aquí, però és una cosa que passa i està passant cada dia. I ara mateix estem nosaltres convocant per aturar aquest desnonament.
0: L'edifici és propietat d'una gran empresa i la majoria de pisos estan ocupats. Segons la coordinadora, fa uns anys el bloc era propietat d'una empresa d'assegurances que va anar pujant els lloguers fins que els llogaters van haver de marxar. Els pisos van quedar buits i els nous veïns els van anar ocupant i des de fa menys de 2 anys la titularitat és d'una altra empresa que es vol vendre l'edifici.
2: Jornada de vaga avui del sector dels serveis socials a Catalunya. La convoquen la UGT, Comissions Obreres i la CGT i també la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva i la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al mes de maig. Jaume Adrobé, secretari del sector de serveis socials de la UGT, reclama que l'increment d'inversió previst en l'acord de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys arribi als treballadors i no beneficiï només les patronals.
3: La gent fuig del sector perquè es cobra molt malament i hi ha molt males condicions. I clar, aquí ha arribat un moment que si no comencem a prendre decisions, al final és que es carregaran tot l'àmbit social i tot per un tema de cobdícia, d'avarícia, d'usura, de tota una sèrie de patronals que l'únic que volen fer és guanyar diners amb les situacions complicades de la gent.
2: Una protesta històrica, com destaca Manolo Fages, de Comissions Obreres.
4: És la primera mobilització de tot el sector de serveis socials de la història i no vamos a parar. No vamos a parar hasta que les empreses cumplen i hasta que el govern de la Generalitat, que ha hecho un esfuerzo, però que ese esfuerzo se transforme realmente en algo tangible para los trabajadores y trabajadoras.
2: A més, denuncien uns serveis mínims abusius del 85%, fet que comporta que en moltes plantilles de menys de 7 treballadors ningú pugui fer vaga. També hi ha vaga a les biblioteques i avui hi ha reunió clau entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors d'aquestes biblioteques per acostar posicions després de 4 mesos de vaga. La trobada arriba després que ahir en un ple extraordinari urgent s'instés al govern de Jaume Collboni a arribar a un acord i van votar a favor Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana amb l'abstenció de PP i Vox i el vot en contra del PSC. El text que es va aprovar retreu la falta de voluntat de diàleg de l'Ajuntament de Barcelona i el regidor de Cultura, Xavier Marcet, creu que els partits van prioritzar els interessos electorals.
5: Crec sincerament que avui no ens hem convocat aquí per proposar solucions al conflicte bibliotecari. Crec que avui estem aquí per qüestionar l'acció de govern i per incidir de nou en missatges clarament electorals. Em pregunto per què Barcelona en Comú, que cogoverna les biblioteques de Barcelona, no assumeix el seu paper institucional i es refugia un cop més en el còmode paper de representant dels treballadors.
2: En canvi, des del Consorci de Biblioteques de Barcelona confien que la reunió serveixi per encarrilar el conflicte.
6: Sap greu la resposta que ha tingut el regidor Mercè, perquè clarament ha tirat pilotes fora carregant contra la Diputació de Barcelona i no ha donat una resposta clara, però tot i així anem amb certa expectativa de si realment hi ha un canvi i un acostament cap a les nostres demandes.
2: Si en la reunió no s'acosten posicions, es mantindrà la vaga prevista per demà.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: 40 editorials catalanes participen a partir d'avui en la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que es farà fins l'11 d'octubre. Hi haurà un gran stand organitzat per l'Institut Català de les Empreses Culturals que representa el sector editorial sota el lema Catalonia Land of Books, Barcelona City of Literature. Entre les editorials que hi participen hi ha Angle Editorial, Animal Llibres, Blacky Books, Editorial Flamboyant o Grup 62. Una vintena més d'editorials tindran stands propis, com ara Anagrama, EDB Educació o Grup Planeta. L'Institut Ramon Llull, per la seva banda, ha concertat més de 120 reunions amb editors d'arreu del món per continuar impulsant la traducció de la literatura catalana a altres llengües. En els últims 5 anys s'han publicat més de 1.900 traduccions d'obres literàries originals en català. Ho ha explicat aquesta emissora la directora de l'Institut, Anna Guitar.
8: Insistim i venim cada any a Frankfurt, som a les fires perquè ens anem adonat que sí, que efectivament és una cosa que funciona les traduccions del català a d'altres llengües cada vegada és més creixent. De fet, un recordatori que aquest mes de novembre hem organitzat un fòrum a Barcelona on participaran 150 traductors de català a d'altres llengües.
2: La Fira del Llibre de Frankfurt congrega cada any més de 7.000 empreses editorials i es calcula que durant aquests dies signen el 80%

0: dels contractes anuals de drets d'autor en l'àmbit internacional.
1: It's a nice face.
2: You think so?
1: I wouldn't say it if I didn't.
2: Oh, you're that type.
0: Amor, l'actriu Eva Marie Saint, una de les grans actrius de l'època daurada de Hollywood i protagonista de pel·lícules com Perseguit per l'amor, d'Alfred Hitchcock, amb qui compartia protagonisme amb Cary Grant. L'actriu, que mor als 102 anys a Los Angeles, va protagonitzar entre molts altres títols La llei del silenci, d'Elia Kazan, al costat de Marlon Brando, i una interpretació que li va valer l'Oscar, diguem-ho bé, li va valer l'Oscar a la millor actriu secundària al 1955. L'actriu també va treballar al costat de Paul Newman a Éxodo i amb Gregory Peck a The Starling Moon. Saint es va casar el 1951 amb el productor i director de televisió Jeffrey Hayden, amb qui va tenir dos fills i amb qui va estar casada fins al 2016, quan ell va morir. La seva participació a la televisió consta amb la seva participació en sèries com Moonlighting, en el paper de la mare de Sybil Schiffer, i va guanyar un Emmy de televisió per People Like Us. Entre les seves últimes participacions en cinema destaca Superman Returns, el 2006, on es posava a la pell de la mare adoptiva de Clark Kent.
3: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina de futbol com un mite, amb un gol de penal i dues assistències. L'Argentina ha guanyat Benín 3-0 i Messi ha posat punt final a la seva trajectòria a la selecció albiceleste.
5: El último mundial estuvimos muy, muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro, como se dice. Dimos todo a nivel de pierna, a nivel emocional, fue un desgaste muy grande y la realidad es que llegamos con lo justo.
4: 85.000 espectadors han omplert l'estadi monumental de River Plate a Buenos Aires per veure l'últim partit de Messi amb la selecció. Un cop acabat el partit, tots els jugadors han fet un passadís a Messi en la seva retirada del terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que han reflectit la samarreta del jugador al cel amb el número 10. Messi ha fet un parlament al mig del camp de 10 minuts i així ha acabat.
5: Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
4: Mentrestant, s'ha acabat l'aturada de la primera divisió masculina de futbol per partits de seleccions amb la victòria d'Espanya davant Croàcia, 1-2, amb remuntada in extremis de la selecció espanyola amb dos gols de Mikel Merino que van servir per accedir als quarts de final de la Lliga de les Nacions. Luis de la Fuente és el seleccionador espanyol.
6: Pero lo hemos sabido entender también muy bien, no hemos bajado, no hemos vuelto la cara nunca, hemos buscado siempre seguir creciendo, dominar el segundo tiempo. El primer tiempo ha sido de hacer madurar al rival, hemos sufrido mucho porque existen nos empujaban y ha vuelto un partido muy muy duro.
4: També a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2. Pel que fa al futbol femení, el Barça espera tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any. Segons explica el podcast Fem Futbol, en les últimes setmanes el club i la jugadora han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de continuar vinculades unes temporades més. Per cert, ja teniu disponible un nou capítol del podcast Fem Futbol a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: El Girona s'estrena a l'Europa Cup de bàsquet, la quarta competició europea, amb victòria 87-75 davant el Dinamo de Bucarest. Sentim l'entrenador dels gironins, Moncho Fernández.
7: Ha estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
4: També debut del Joventut a la Champions FIBA, tercera competició continental, 86-75 contra el Herzliya d'Israel. Avui, a la segona competició europea de bàsquet, l'Eurocopa, Manresa-Ulm, a 8:45 del vespre, després de la derrota a la pista del PAOK. El conjunt del Bages disputa primer partit europeu del curs al Nou Congost. Nacho Juan, segon entrenador del Baxi.
3: Nosotros, en la Eurocup, no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
4: En handbol, victòria del Granollers, 37-31, davant el Buzau de Romania, la segona jornada de la Lliga Europea, un partit sense públic per l'alerta de fortes pluges. Antonio Rama, entrenador dels Vallesans.
8: Nosotros...
9: Sí que és veritat que la primera part ha sigut excel·lent i segur que amb el Palau, doncs, com estem acostumats a tenir els partits d'Europa, doncs aquesta segona part ens haguessin apretat més i haguéssim empujat una miqueta més per no perdre aquest parcial.
4: El Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola s'ha classificat matemàticament per a semifinals després de golejar aquesta matina de l'Argentina 7-1, doblet de gols de la mataronina Aina Florenza, victòria porta fet al 7è gol. Sentim la també jugadora catalana Anna Ferrer.
10: Molt contentes pel resultat obtingut, crec que han fet una feina enorme, sabíem que Argentina era un rival supercomplicat, que sempre és el rival a batre, crec que hem fet molt bona feina.
4: A la Champions de Waterpolo, victòria al Sabadell a la piscina del Jadran de Montenegro, 16-17, primera jornada de la primera fase de la competició i avui debuta l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, a quarts de nou davant el Novi de Sèrbia.
11: Trescat Info.

0: En punt les 12 del migdia. Ja hi ha data per la convocatòria de vaga general. L'han proposat per l'11 de novembre, dos dies abans del començament de la campanya electoral. L'Ajuntament de Barcelona demana suspendre el desnonament de 50 veïns previst aquest matí en un bloc de pisos al barri de Sant Andreu. Unes 300 persones continuen concentrades allà per aturar-lo. Comencen a circular els primers trens de Rodalies. Els maquinistes han acceptat les condicions de seguretat de Renfe i Adif i a poc ja comencen a funcionar les línies que després dels aiguats estan operatives amb bastantes incidències. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en situació d'emergència davant la previsió que encara hi hagi aiguats les pròximes hores. Des d'ahir a la tarda, els bombers han fet 300 serveis, sobretot al Baix Ebre. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des d'ahir més de 700 trucades. Barcelona, Xerta, Cambrils i Castelldefels són els municipis amb més comunicació d'incidents. El Tribunal Constitucional ha notificat aquest matí al Suprem la sentència que l'obliga a amnistiar els líders del procés per malversació i també el vot particular dels 5 magistrats del bloc conservador. Amb els textos a la mà, el Tribunal hauria d'aplicar l'amnistia en els pròxims dies. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, manté la vaga indefinida el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. El sindicat de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern de Pedro Sánchez no té capacitat real de negociar. Avui fa 3 anys dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 als quibuts a tocar de Gaza, que són l'escenari dels atacs, el debat és si cal enderrocar les cases o bé cal mantenir-les com a elements de memòria. Arrenca la Fira del Llibre de Frankfurt amb la presència d'una quarantena d'editorials catalanes. L'Institut Ramon Llull impulsa la traducció de les obres catalanes a altres llengües amb més d'un centenar de reunions amb editors d'arreu del món fins diumenge, que és quan s'acaba el certamen.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça espera tancar la renovació de la capitana de l'equip femení, Patrick Guijarro, abans d'acabar l'any. Les últimes setmanes, club i jugadora han acostat posicions, segons informa el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol. La selecció espanyola masculina de futbol passa als quarts de la Lliga de les Nacions. Ahir van superar 1-2 Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino. I a l'Eurocopa de bàsquet, avui el Manresa juga a quarts de 9 contra l'Ulm. A la Champions de Waterpolo, Atlètic Barceloneta, Novi Belgrat, a 2 quarts de 9.
0: I el temps tarda menys inestable que ahir, però encara amb ruixats i alguna tempesta al voltant de les comarques del prelitoral i Pirineu. Localment, amb forta intensitat, però ja no torrencial. La temperatura encara elevada baixarà demà i de manera notable al matí de divendres.
3: Trescat Info.
0: 12 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Doncs bé, l'11 de novembre hi haurà vaga general per l'habitatge, segons informa El País. Ho han acordat els principals sindicats de l'Estat amb els representants de les organitzacions en defensa de l'habitatge. Serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions generals del diumenge dia 29. L'aturada general serà la primera a la qual donen suport als grans sindicats en els darrers 14 anys. L'última amb els sindicats majoritaris va ser l'any 2012 en protesta per les grans retallades que van arribar amb la crisi econòmica i es va fer una segona aturada general en protesta per la reforma laboral impulsada pel govern de Mariano Rajoy, amb què va abaratir els acomiadaments. Continuem parlant de vagues perquè Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, manté la vaga indefinida el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara l'executiu de Pedro Sánchez no té capacitat real de negociar. En canvi, el sindicat Metges de Catalunya considera que sí que té en el govern de la Generalitat un interlocutor vàlid per negociar. De fet, segons els representants sindicals dels metges, el que reclamen des de Catalunya no és només un estatut propi per la professió mèdica, sinó millores en la sobrecàrrega de feina i els excessos de jornada a falta de metges en el sistema públic de salut. I això, diuen, sí que és competència del govern català. Per tant, doncs, mantenen la vaga pel pròxim dimecres 28 d'octubre.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El servei de Rodalies reprèn progressivament la circulació de trens que des de primera hora d'aquest matí no han funcionat amb normalitat i han provocat el caos ferroviari entre els usuaris. Els maquinistes han acceptat les condicions de seguretat que els han donat des de Renfe i Adif i a poc comencen a funcionar les línies i els trams que estan operatius després dels aiguats. Ho ha confirmat el director de Rodalies, Òscar Playà.
4: Hem treballat durant tot el dematí amb tots els esforços i de forma progressiva han començat ja a circular trens, més trens, és a dir, els trens que teníem programats, que ara mateix tenim tots els esforços centrats en tenir circulant tots els trens que teníem programats avui a la xarxa de Rodalies.
0: A primera hora del matí els maquinistes s'han plantat i s'han negat a circular fins que no tinguessin prou garanties de seguretat, però des de Renfe i Adif sempre han assenyalat que el que hi ha al darrere de tot plegat és un conflicte laboral. Playa ha especificat que el que demanava el sindicat majoritari de maquinistes eren garanties extres de seguretat.
4: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Pel que fa a la circulació de trens i incidències parcials encara totes les línies de Rodalies. A l'R1 només funciona el tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Massanet-Massanes. A la resta hi ha servei alternatiu per carretera. A l'R2 Nord hi ha trens amb afectacions entre l'aeroport i Granollers Centre. Dos d'anar als autobusos fan la resta del recorregut fins a Sant Celoni i Hostalric. A l'R2 i l'R2 Sud hi ha servei ferroviari en tot el recorregut amb afectacions i el tram nord de l'R4 que porta cap al Vallès Occidental segueix sense trens. Doncs bé, anem ara a l'estació de Sants de Barcelona. El servei de Rodalies, com us dèiem, es recupera a poc. Hores d'ara, les línies i els trams que estan operatius després dels aiguats comencen a funcionar amb força incidències. Connectem amb el Jordi Canal, que és a l'estació de Sants, amb el suport tècnic del David Mendoza. Jordi, bon dia.
5: Bon dia. La megafonia ara ja ha deixat d'anunciar que els trens circulen fora d'horari, un advertiment que es feia des de primera hora del matí, però a la pràctica els usuaris expliquen que encara es troben a hores d'ara amb combois que continuen fent-ho, que continuen circulant fora del seu horari previst, que no passen, i que toca esperar que, independentment del que diguin les pantalles, hi hagi sort i acabi passant el seu tren.
6: Les pantalles fiquen una cosa i uns altres els de seguretat, diguem les altres. Tothom estava amb aquesta incertidumbre, no?, de si venia el tren o no, i no sabíem quan arribava, i ha sigut una mica desastre.
7: La moguda és que cada dia, cada setmana passen coses d'aquestes. Jo he d'anar ara fins a Sant Celoni, jo puc permetre'm esperar, però clar, no és la idea.
5: A banda d'això, també hi ha cues a les màquines expenedores de bitllet. De les 20 que hi ha en aquest vestíbul de l'estació de Sants de Barcelona, en funcionen ara mateix només dues.
0: Gràcies, companys, bon dia.
5: Bon dia.
0: El caos a Rodalies ha provocat de retruc. El caos també al servei d'autobusos. L'estació de Mataró s'ha vist desbordada pels viatgers que volien anar a Barcelona i que no podien agafar el tren perquè el tram de l'R1 que hi ha operatiu tampoc funcionava. Mataró, Marta Vallès.
8: Aquest matí s'han col·lapsat els autobusos que fan habitualment el trajecte Mataró-Barcelona, els de Moventis. Des de l'estació de Mataró i també des de l'estació d'Arenys de Mar es recomanava als viatgers que agafessin aquest transport alternatiu. Els vehicles s'omplien a la primera parada, la del centre, la més propera a l'estació. Això ha fet que molts usuaris habituals de l'autobús no poguessin avui tampoc arribar a la seva hora al destí.
9: No podem pujar als autobusos, no paren, estan absolutament plens. No pot ser la inactivitat i la poca previsió dels responsables competents, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, que no puguin posar més reforços d'autobusos en una ciutat com Mataró. Algú ha de començar a pensar que aquestes situacions que són més recurrents haurien de poder-se solucionar amb alguna solució estructural.
8: Pel que fa als trens, per Mataró ha passat ja algun comboi, però no és una represa del servei com a tal. El gruix de viatgers està marxant cap al seu destí en autobusos que, direcció Arenys, o direcció Barcelona s'aturen a la carretera Nacional 2 per recollir el passatge. Als usuaris de Renfe avui se'ls ha acabat la paciència.
10: Lo que pasa que luego publican por la tele y todo esto que funciona y entonces los trabajos dicen no, se puede llegar, no funciona, que digan la verdad, que no funciona toda la R1.
11: Como perros, y luego búscate la vida.
8: I com cada dia, ara els viatgers marxen amb una preocupació. Com serà la tornada a casa?
0: Doncs bé, el que fem ara és anar al centre d'emergències per conèixer quina és la situació a aquesta hora al país, pel que fa a aquestes pluges. Sentim Santi Segalà.
12: Continuem activat amb emergència. Tenim aquest pla donat que, encara que en aquests moments ja no tenim precipitacions destacables, sí que el que tenim és una situació de molta afectació en el territori i que hi ha molts equips i molts operatius treballant i esmerçant esforços per la resolució.
0: Qui parla ara és Imma Soler.
12: Si em permeteu, ja d'entrada, el que sí que m'agradaria dir és que agraïm moltíssim la col·laboració dels ajuntaments, dels organismes, del voluntariat de Protecció Civil, de Creu Roja, perquè han estat treballant en aquestes tasques i els agraïm molt aquesta col·laboració. I del comitè tècnic, si us puc explicar una mica quin és el resultat, és que no tenim ara, evidentment, dades de trucades al 112 ni de precipitacions perquè no s'estan donant, sinó que el que veiem ara és bàsicament el que és el resultat d'aquestes afectacions en el territori. Us parlaré dels subministraments elèctrics, també de telecomunicacions i de la situació també que hi ha en l'àmbit d'educació. Per el que fa als subministraments elèctrics, ara tenim 4.636 abonats sense llum, de Barcelona són 1.028, de Badalona 517, de Sant Adrià del Besòs 506, de Begues 327 i de Gavà 291. Està treballant l'equip de distribució amb 523 treballadors en el territori i estan instal·lats 22 grups electrògens. Aquesta és la informació que tenim en aquests moments i que continuen, evidentment, treballant. El que fa a l'àmbit de telecomunicacions, des del Departament de Presidència, la unitat de telecomunicacions del Departament de Presidència ens explica que actualment està entre un 96 i un 99% disponible la capacitat de telecomunicacions en el territori, que hi ha hagut 13 estacions base que han caigut a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, 8 a Terres de l'Ebre i 5 a les comarques de Tarragona. Per exemple, els municipis que estan afectats en aquests moments d'una manera majoritària és Xerta, Tivenys, Botarell, La Palma de Cervelló i Paüls. Estan treballant amb la resolució d'aquesta incidència i fins i tot també s'ha instal·lat un camió, una unitat d'emergència que disposen al Departament de Presidència, que treballen per aquestes situacions dificultoses i que ara en aquests moments està Xerta, que també es valorarà la seva ubicació també per si pogués donar més cobertura en aquesta zona, valorant el que es va podent solventar. Per part d'Educació també ens comenten que tenen encara aquestes afectacions a una instal·lació de Miami Platja, en la laboral de Tarragona també i en el municipi de Xerta, que avui s'havien suspès les classes. Estan fent gestions per poder anar retornant a la normalitat i conforme es vagi produint això, doncs aniran fent aquesta activació una altra vegada d'aquests serveis. Com a afectacions més generals en el territori, les que us podem donar són aquestes. I ara, si em permeteu, doncs passaria la paraula al Santi perquè ens expliqui quina és la previsió que podem esperar les properes hores i els propers dies.
13: Gràcies, subdirectora. Deixem enrere un altre episodi intens de les últimes hores, fent una mica repàs dels registres que hem recollit. En el cas d'ahir, a la localitat d'Aldover, al Baix Ebre, es van recollir 83,6 litres per metre quadrat en total, amb una intensitat molt elevada, molts dels quals van caure en ben poca estona. Tarragona, el Tarragonès, 72 litres per metre quadrat. Sitges, el Garraf, 72 litres per metre quadrat. A Vinyols i els Arts, Cambrils, el Baix Camp, 59,5 litres per metre quadrat. A Viladecans, Baix Llobregat, 58 litres per metre quadrat. Bé, quantitats inferiors, però repartits per tota la zona de litoral i prelitoral, principalment de les comarques de Tarragona i de Barcelona. Com deia abans, doncs deixem enrere aquest intens episodi i ara ja tenim doncs l'ull posat en aquesta tarda perquè no fa net del tot. Avui torna a creuar una pertorbació. Creiem que a la tarda doncs tornaran a haver-hi xàfecs i tempestes repartits sobretot a la meitat nord i est de Catalunya. Seran dispersos, es mouran, tindran certa mobilitat, però encara preveiem que puguin ser forts. De moment, no torrencials, només forts, amb probabilitat de que puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. En aquest sentit, doncs, tenim activat un avís de grau de perill 2 sobre 6, color groc, amb aquestes tempestes que, a més, localment podrien anar acompanyades de calamarsa. Creiem que les més importants es podran produir a la zona del voltant del prelitoral de Barcelona i de Girona, és a dir, a punts de la meitat est de Catalunya, comarques de Barcelona i Girona, però les més intenses doncs, en aquesta zona del prelitoral. No cal dir que les anirem monitoritzant per tal de que si alguna d'elles doncs, es queda molt estàtica o puja d'intensitat, doncs evidentment farem els avisos de vigilància pertinents. De moment, però, aquest avís que tenim vigent, com deia, és de grau de perill 2 sobre 6 amb color groc per aquesta tarda. De cara a demà, una nova banda de precipitacions també afectarà, sobretot entre mig matí i mitja tarda, la zona de les comarques altre cop de Barcelona i sud de Girona, litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Això és degut a l'arribada ja de vent de component nord, tramuntana i mestral, que faran doncs, que en aquesta zona típica, això és una situació típica a les nostres latituds a Catalunya, en què quan hi ha tramuntana i mestral, doncs aquestes precipitacions en aquesta zona tan centrada de Catalunya surten alguns xàfecs i algunes tempestes. També tenim activat avisos de color groc per demà entre mig matí i mitja tarda per a aquesta zona. De moment, doncs, aquestes dues situacions, que preveiem que siguin ja les últimes d'aquest llarg episodi de precipitacions, hi ha molt més rebaixat respecte a jornades anteriors. Ja veieu doncs, que els avisos, de moment, són de color groc i preveiem doncs, que es mantinguin així. Creiem doncs, que aquesta entrada doncs, farà que rebaixi ja doncs, tota aquesta inestabilitat que aquests últims dies ens ha acompanyat i el vent de tramuntana, mestral, que afectarà el Pirineu, la zona de l'Empordà i les Terres de l'Ebre. Recordem que també hi ha un avís meteorològic de grau de perill 1 groc també per aquest vent de tramuntana i un també d'onatge per la zona de l'Empordà. El que deia, doncs, aquest vent acabi escombrant tota aquesta massa inestable i finalment doncs, produeixi una baixada important de les temperatures de cara al final de setmana i una estabilització de l'atmosfera. Repeteixo que, tot i que aquest període doncs, d'avui a la tarda i el de demà a la tarda doncs, tenen avisos de color groc, no cal repetir-ho, però hi haurà una vigilància exhaustiva per tal de que si algun dels xàfecs queda més estàtic o dona intensitats més elevades, ho seguirem a través de l'equip de predicció i vigilància amb els avisos doncs, d'observació i vigilància pertinents. Gràcies.
14: Bé, bon dia. Passo a informar-los de les actuacions realitzades pel cos de bombers de la Generalitat, així com el dispositiu que tenim actiu. Val? En aquest darrer episodi el contem des d'ahir a les 6 de la tarda. Fins ara a les 11 hem tingut un total de 342 serveis. Evidentment, la majoria doncs, van entrar en aquestes primeres hores de la nit. A mesura que han anat passant les hores, doncs, hem anat millorant la situació. D'aquests, hi ha hagut un total de 45 serveis de salvament, la majoria dels quals doncs van ser per bueno, persones que es van quedar afectades en els vehicles, vehicles que es van quedar afectats doncs, en zones amb fang i de més, i per tant aquesta primera part de l'emergència, que sempre no és quan tenim aquests creixements més sobtats. Bàsicament aquests serveis es van produir a la regió de Terres de l'Ebre, Tarragona, i també, no, i una mica lligat amb el que deia el Santi, doncs a la zona també de la metropolitana sud de Sitges i de més, que són aquests llocs on hi va haver aquestes intensitats i acumulacions de precipitació importants. Llavors també voldria fer esment de que en tot aquest episodi, diguem que comencem el dissabte a la nit matinada, no? Per part del cos de bombers hem atès gairebé ja 4.000 serveis, estem parlant de 3.889 amb dades d'ara de les 11:30, sobretot molt centrats, més de la meitat, a la regió d'emergències metropolitana nord i concretament a la zona del Vallès Oriental i del Maresme, que és on hi ha doncs, aquesta afectació, hi va haver aquesta afectació més important i aquestes acumulacions més importants de precipitació. Val? Llavors, on estem ara? Doncs ara, a nivell del pla d'acció, ens centrem en el retorn a la normalitat dels pobles, de les viles i de tota la ciutadania. I, per tant, doncs, com a servei públic estem contribuint activament a donar resposta a aquest objectiu. És per això que tenim desplegats en el territori tres operatius de, doncs, així puntuals i que en diem de 6,3, del nivell de comandament 3, en el que tenim una sèrie de dotacions que estan doncs, treballant activament amb els municipis, coordinats amb tots els altres operatius i amb els voluntaris de la ciutadania doncs, per donar resposta doncs, a aquesta neteja de carrers, a ajudar les persones, als veïns a trobar un mobiliari que pot haver estat afectat i de més. Aquests tres punts són, un d'ells és a Granollers, al Palau d'Esports d'en Vol, de Granollers. Allà hi treballem amb 13 dotacions, donant resposta a això, i llavors en paral·lel aquí també, en aquest centre de comandament, estem gestionant la recerca d'aquest noi de 12 anys que porta desaparegut doncs, des de dissabte. En el dispositiu de recerca hi tenim 8 dotacions, i a més de personal especialitzat, dels GRAES, de la unitat de drons i del grup caní de recerca. Així mateix també l'altre dels dispositius de la zona de Pineda, que dona resposta a tots els municipis del Maresme i sobretot del nord del Maresme, que està ubicat a Pineda, i allà hi treballem amb 17 dotacions i també tota l'estructura de comandament. I, com us comentava també abans, aquest matí doncs, s'ha establert un altre centre de comandament al municipi de Xerta per donar resposta doncs, a tot aquest retorn a la normalitat als municipis de Xerta, Aldover, Pauls i demés, amb 7 dotacions i estructura de comandament per donar compliment a això, al retorn a la normalitat. Val? Per tant, i ara doncs, en les properes hores mantindrem aquests dispositius, seguim amb un reforç extraordinari de personal i doncs, fent seguiment, com deia el cap de predicció, el Santi, doncs, una mica a veure aquestes possibles no, precipitacions que puguin haver, si ens generen noves actuacions i, per tant, doncs, cal fer nous rescats o serveis que pertoquin. Val? Doncs això és tot. Merci.
15: Bé, bon dia. Des del cos d'agents rurals us fem un resum de les actuacions que estem fent ja des de dies enrere, com tots els operatius, i actualment ens estem centrant doncs, a les afectacions que hi ha hagut aquesta última tarda matinada, sobretot a Ribera d'Ebre i a les comarques del Camp de Tarragona, pel que fa doncs, a la comprovació de camins, accessos a granges o nuclis aïllats o masies per comprovar doncs, que les persones que viuen no tinc cap necessitat, i també doncs, la comprovació i de totes les infraestructures d'elèctriques i comunicacions, antenes, línies elèctriques que estan al medi natural i que poden haver alguna afectació per alguna caiguda d'arbre, perquè doncs, el terreny està molt moll i es poden produir aquestes situacions. I també, doncs, a partir doncs, d'ara mateix, com sempre, farem el seguiment d'aquesta situació doncs, d'aquesta tarda que es pot donar per si hi ha alguna situació de risc i sobretot el control i la monitorització de tots els cabals i accessos per si hi ha alguna situació de risc doncs poder actuar. Merci.
0: Doncs bé, aquesta nova compareixença al Centre de Coordinació d'Emergències per avaluar la situació.
16: Hola a tots, bona tarda. Bon dia. Des del sistema d'emergències mèdiques també estem treballant per a facilitar tot el possible la tornada a la normalitat junt amb els companys d'altres cossos d'emergències. Aquest dematí, fins de les 17 hores d'ahir fins a les 10:30 del dematí, el tall d'informació, hem rebut un total de 32 alertes, hem atès a 26 persones i 2 han requerit trasllat. Totes aquestes han estat menys greu o lleus. I sí que recordar que des de l'inici de l'episodi estem al prop de les 490 alertes i unes 433 persones afectades que hem atès de manera personal a través del 061 i hem traslladat 79 persones. Estem presents com els companys de bombers i agents rurals i tots els cossos d'emergències en aquests CCAs que s'ha esmenat per el cap de bombers i sempre a prop de la població per donar resposta a totes les demandes des del punt de vista sanitari. Res més a comentar des del SEM. Gràcies.
17: Una pregunta, és això?
0: Ima Soler, que torni
18: sí,
0: a ocupar
18: bon dia,
0: el faristol.
18: De Catalunya Ràdio. Jo li volia demanar a bombers sobre un operatiu a una riera del Vallès, a les Franqueses. Sembla que s'hauria trobat un cos. En quin punt està aquesta recerca?
14: Bé, ara estem això treballant. Tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
18: Estaria dins de l'operatiu de cerca del menor, aquesta...
14: No, sembla que seria en una altra part.
18: En una altra part.
14: Sí, però encara això, els detalls encara no us els puc donar a tots.
18: Molt bé, moltes gràcies.
0: Doncs bé, confirmació el que podria haver-se trobat.
17: Hola,
0: un
17: bon
0: cos.
17: Hola, Alba Carnicer, de RAC1. Voldria preguntar-li a la subdirectora Imma Soler si ens podria concretar una miqueta més les afectacions en educació, si sabem quines escoles estan més afectades. Vostè ha dit Miami Platja, en alguna zona de Tarragona, Xerta. Quines escoles, si han hagut de suspendre classes, si la previsió és que demà puguin tornar a la normalitat, una miqueta d'aquestes afectacions. Gràcies.
12: Comento molt ràpid. A Miami Platja és un institut que ha tingut afectacions. La laboral és l'edifici de la laboral de Tarragona, que també hi ha hagut algunes afectacions. I Xerta, la suspensió era a totes les escoles del poble, també per la situació en què està el municipi. Sí? Llavors, el Departament d'Educació el que sí que ens comenta és que estan treballant per la normalització d'aquests espais i que tan bon punt veuen que tenen la situació consolidada, doncs que ja van avisant per anar reprenent l'activitat habitual.
19: Hola, bon dia. Albert Hernández, de l'ACN. Li volia preguntar al cap de bombers si tenen dades d'efectius que estan treballant en aquesta recerca a les franqueses. No sé si tenen...
14: Sí, disculpeu que possiblement no us he anomenat. Bé, en el dispositiu general que tenim a Granollers tenim un total de 13 dotacions que estan treballant doncs, amb tots aquests serveis que us deia d'establiment de la normalitat i un total de 8 dotacions específiques per la recerca del menor. Val? Amb això estem donant resposta doncs, a tots els serveis, ja sigui a les franqueses, a Canovelles o de més. Val? Després a Pineda tenim un total de 17 dotacions i a Xerta un total de 7 dotacions. Tot això, doncs, evidentment, en el cas de la recerca, doncs, sumat als especialistes de la unitat de drons, unitat canina i tota l'estructura de comandament pertinent. És amb el mateix operatiu, o sigui, ara és això, és una informació molt preliminar, estem acabant de recollir la informació i tot plegat, però li estem donant resposta amb tots aquests recursos. I al final els recursos aquests els tenim i qualsevol servei que surti allà, perquè entengueu, si ara tinguéssim també un foc d'habitatge no?, d'un dia normal, doncs també amb aquells mobilitzem en funció de l'urgència del servei doncs cap allà. Per tant, amb aquest seria el dispositiu amb el que estem treballant a la zona.
20: Si poden fer un resumen en castellano, por favor.
12: Nos mantenemos en estos momentos aún con el plan Inuncat activado en emergencia.
0: Ho deixem aquí, els minuts que queden, si no vaig errada, tres minuts, els deixem pels esports i per la Montse de Raya.
1: Esports.
2: Comiat de llegenda per a Leo Messi, que ha vestit per última vegada la samarreta de la selecció argentina de futbol. L'exjugador del Barça ha fet un gol de penal i dues assistències en el triomf de l'Argentina contra la selecció de Benín per 3-0.
21: El último mundial estuvimos muy, muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro, como se dice. Dimos todo a nivel de pierna, a nivel emocional, fue un desgaste muy grande y la realidad es que llegamos con lo justo.
2: 85.000 espectadors han omplert l'estadi monumental de Buenos Aires per veure l'últim partit de Messi amb la selecció argentina. Un cop acabat el partit, tots els jugadors han fet un passadís a Messi en la seva retirada del terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que han reflectit la samarreta de Messi al cel amb el número 10. Mentrestant, s'ha acabat l'aturada de la primera divisió masculina de futbol per partits de seleccions amb la victòria d'Espanya davant Croàcia 1-2 amb remuntada in extremis de la selecció espanyola amb dos gols de Miquel Merino que van servir per accedir als quarts de final de la Lliga de les Nacions. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
22: Pero lo hemos sabido entender también muy bien, no hemos vuelto la cara nunca, hemos buscado siempre seguir creciendo, dominar el segundo tiempo. El primer tiempo ha sido de hacer madurar al rival, hemos sufrido mucho porque insisto, nos empujaban y s'ha volgut un partit molt dur.
2: Els blaugranes Lamine Yamal, Cubarsier, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També jugats ahir a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, sense minuts per a Gordon del Barça i Escòcia 1, Eslovènia 2, amb Derkusic de l'Espanyol també sense jugar. I al futbol femení, el Barça espera tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any. Segons explica el podcast Fem Futbol, En les últimes setmanes, el club i la jugadora han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de continuar vinculades unes temporades més. Per cert, ja teniu disponible un nou capítol del podcast Fem Futbol a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: 3CAT Info.
2: El Girona s'estrena a l'Eurocup de bàsquet, la quarta competició europea, amb victòria 87-75 davant el Dinamo de Bucarest. També debut del Joventut a la Champions FIBA, la tercera competició continental, amb triomf 86-75 contra el Herzliya israelià. Avui a la segona competició europea de bàsquet, l'Eurocopa, Manresa-Ulm, a quarts de nou del vespre, en vol victòria al Granollers 37-31 davant el Buzău de Romania a la segona jornada de la Lliga Europea, partit sense públic per l'alerta de pluges. I al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola ja és a semifinals després de golejar l'Argentina 7-1.
0: Dos quarts d'una del migdia, els equips d'emergències treballen en l'aparició d'un cos a les Franqueses del Vallès que estaria vinculat amb l'episodi de pluges, però que no es tractaria del menor desaparegut a Granollers des de dissabte. L'11 de novembre és la data proposada pel sindicat de llogateres per fer la vaga general. La protesta que es faria a les portes de la campanya electoral l'han de consensuar aquesta tarda amb els sindicats majoritaris. I hem de parlar un dia més de Matí de Caos o Rodalies per la decisió del sindicat majoritari de maquinistes de demanar garanties per escrit de la seguretat de la xarxa. A primera hora pràcticament no han circulat trens i s'han format llargues cues de viatgers per fer el trajecte alternatiu en autocar. El pas de convois no s'ha començat a restablir de manera progressiva, superada l'hora punta. I a partir d'aquesta hora també us explicarem i parlarem, vaja, d'un pas endavant en l'atenció als pacients amb ictus greus a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Passarem pel Bages perquè el Festival Clam portarà a l'oscaritzada actriu Maria de Medeiros, que rebrà un dels premis honorífics del certamen. I a l'espai Aula Oberta ens explicaran què consisteix el projecte Com la veig, on els alumnes avaluen el professorat. En esports, Montse, què destaquem a aquesta hora?
2: Doncs que aquesta matinada passada Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina de futbol amb 85.000 persones que l'han ovacionat a l'Estadi Monumental de Buenos Aires. Ha fet un gol de penal i dues assistències en el 3-0 davant la selecció de Benín.
0: Titular del temps, tarda menys inestable que ahir, però encara amb ruixats i alguna tempesta al voltant de les comarques del prelitoral i Pirineu. Localment amb forta intensitat, però no torrencial, com sentíem. Ja no seran torrencials. La temperatura encara elevada baixarà demà i de manera notable al matí de divendres. Dos quarts d'una i dos minuts, tot apunta que l'11 de novembre hi haurà vaga general per l'habitatge si aquesta tarda els sindicats majoritaris accepten la proposta que farà la Confederació del Sindicat de Llogateres. Serà, per tant, dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions generals del diumenge dia 29. L'aturada general serà la primera a la qual donen suport als grans sindicats en els últims 14 anys. L'última amb els sindicats majoritaris va ser el 2012 en protesta per les grans retallades que van arribar amb la crisi econòmica i es va fer una segona aturada general en protesta per la reforma laboral impulsada pel govern de Mariano Rajoy, amb què va abaratir els acomiadaments.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat, com us estàvem explicant, haurien localitzat un cos a les Franqueses del Vallès, al Vallès Oriental, relacionat en principi amb els aiguats d'aquesta setmana. Ara treballen per la identificació, però segons les primeres informacions no tindria res a veure amb les recerques que estan en marxa dels desapareguts, sobretot del menor de 12 anys desaparegut des de dissabte. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Sí, és una informació que us ha avançat 3CAT Info i, pel que sembla, aquesta recerca estaria desvinculada de la cerca del menor. El cos s'hauria trobat en un túnel i ara mateix estarien treballant els serveis operatius in situ. Hi treballen des del centre de comandament de Granollers 13 dotacions, 8 de les quals estarien també treballant en aquesta recerca del menor. Ens ho explicava en roda de premsa a Claudi Gallardo des de Bombers de la Generalitat.
14: Estem això treballant, tenim això que informacions que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no tinc, no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
3: En aquesta és una de les revelacions que han sortit d'aquesta reunió tècnica del CECAT, en el qual es manté activat en emergència el pla Inuncat. 4.600 abonats es troben sense llum, 13 estacions, bases de telecomunicacions es mantenen caigudes. Tot això és en la gestió de l'emergència pel que fa a la previsió meteorològica. Santi Segalà, el cap de predicció del Meteocat, ha detallat que deixem enrere un episodi amb temps molt violent, però no acaba de fer net del tot perquè s'esperen pluges disperses aquesta tarda, fortes, no torrencials, amb un avís 2 sobre 6, amb tempestes acompanyades possiblement de calamarsa, però amb un context totalment diferent del dels últims dies. Demà al matí les pluges es traslladarien a les comarques de Barcelona i Girona, sobretot al prelitoral, amb tramuntana i mestral que acabarien de fer net i portarien una baixada de les temperatures.
0: Gràcies, Miquel. N'estarem pendents. Bon dia.
3: Moltes gràcies. Bon dia, Carme.
0: Alguns municipis del Baix Camp fan balanç aquest matí de les afectacions provocades per la pluja d'ahir al vespre. És el cas de Mont-roig del Camp, on s'ha hagut de tancar un institut per inundacions. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: La zona de Miami Platja, Mont-roig del Camp, ha estat una de les més afectades. El més destacable és que avui l'Institut Miami no ha pogut obrir perquè hi ha hagut inundacions. Ahir al vespre es va avisar a les famílies que avui el centre no obriria i ara ja s'està treballant per netejar l'equipament amb l'ajuda dels equips de neteja del mateix centre, de l'Ajuntament i part del professorat. La pluja s'ha fet notar en carrers d'aquesta mateixa zona on es fan obres i l'aigua ha arrossegat terra i ha aixecat l'asfalt. Durant l'episodi de pluja, l'Ajuntament de Mont-roig també va decidir tancar preventivament el pas dels ponts del passeig del Mediterrani que habitualment s'inunden per evitar que s'hi quedessin cotxes enganxats. Un altre municipi on ahir va haver inundacions a la via pública va ser Cambrils, on alguns cotxes van quedar atrapats sota un pont de la Riera on hi va haver importants acumulacions d'aigua. A aquesta hora, però, ja no hi ha cap carrer tallat.
0: A Sitges ahir van caure més de 70 litres per metre quadrat i es van inundar carrers i alguns baixos. L'alcaldessa Aurora Carbonell ha explicat en una entrevista a 3CAT Info que les mesures preventives que s'han pres han permès minimitzar danys.
6: Les obres que s'han fet en els darrers anys de canalitzacions, al final es veu que funcionen, no? I per tant penso que és importantíssim aquesta prevenció. Evidentment que hi ha punts que encara ens queden per resoldre, però ara podem dir que d'inundacions no en tenim. Sí que tenim arbres que han caigut.
0: 2:15.
1: 3CAT Info.
0: El servei de Rodalies es recupera lentament a poc després que els maquinistes hagin acceptat les condicions de seguretat que els donen Renfe i Adif, que a primera hora han provocat l'absència de servei i el caos al sistema amb cues de viatgers per trobar alternatives per arribar a la seva destinació. Els trens de l'R11 entre Barcelona, Girona i Figueres tampoc circulen avui i el servei ja fa 3 dies que s'ofereix amb autobús. Tot i això, la situació aquest matí és força tranquil·la a l'estació de Girona. Els trens d'alta velocitat sí que fan el trajecte amb normalitat. Girona, Fèlix Martín.
7: La queixa recurrent dels usuaris de Girona és que els horaris dels busos alternatius no són els mateixos que els dels trens de Rodalies i van circulant a mesura que s'omplen. Des de Girona surten autobusos amb 3 trajectes diferents. Un de directe cap a Sant Andreu, Comtal i Barcelona, un segon cap a Sant Celoni, amb aturades als pobles del recorregut, i el tercer cap a Figueres. L'Eutiquio és un dels conductors del bus que va precisament a Figueres, cap al nord. Explica, però, que si hi ha algun passatger que ha de baixar en algun poble abans, també ho fa.
23: Sí, hoy es un día de hacer más horas, trayectos de muchas paradas. Ahora mismo voy para Figueras, haciendo ya las paradas más habituales, las que hay que hacer. Según los pasajeros donde quieran parar, se les hace la parada y seguimos hasta Figueras.
7: Des de l'estació de la Renfe Girona hi ha 2 persones que estan dirigint els passatgers cap a un dels autobusos o un altre. Un d'ells és l'Antoni García, que ha anat de bòlit tot el matí intentant calmar els ànims d'alguns usuaris. Reconeix que a ell també li falta informació i ho diu ben clar, fan el que poden.
24: És complicat perquè uns no paren, uns tenen una ruta concretada que no tenen la informació adequada a vegades. Estem fent el que puguem.
7: Els accessos a les escales mecàniques que porten a les vies del tren convencional estan precintats. A les pantalles de l'estació de Girona només apareixen els trens d'alta velocitat que sí que funcionen i no es diu res dels de l'R11 que s'han suspès.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
9: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
11: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
10: Deu ser això, sí.
25: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
10: Et trobo a faltar.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts per 3 quarts d'una, el Tribunal Constitucional ha notificat aquest matí al Suprem la sentència que l'obliga a amnistiar els líders del procés per malversació i també el vot particular dels 5 magistrats del bloc conservador. Amb els textos a la mà, el Tribunal hauria d'aplicar l'amnistia els propers dies. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat l'amnistia com una victòria de tothom. L'amnistia ha estat una de les protagonistes de la sessió de control d'avui al Parlament, on ja s'ha instal·lat de ple un clima preelectoral, amb l'horitzó dels comicis generals del 29 de novembre. Anem a la Cambra Catalana, Marta Corbalán.
27: Amb les eleccions generals ja convocades, tots els partits s'han posat en mode preelectoral. A la sessió de control d'aquest matí hi ha hagut un tens cara a cara entre el president Illa i la cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, després que ella ha reivindicat l'amnistia com una victòria de l'independentisme.
28: La normalització política a Catalunya és una victòria de tots. Una mica d'humilitat tots. I de cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès.
29: President, no fas el ridícul. Recordar d'on venim, ni amnistia ni nada de eso, és una frase seua.
27: Amb l'amnistia ja encarrilada, el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha demanat a Salvador Illa que abordi el següent capítol, el dret a decidir dels catalans. La resposta del president ha estat clara.
30: Una amnistia que no és un punt i final perquè el conflicte polític continua ben viu. Vostès ho han acabat acceptant i han signat que treballarien per fer-ho durant la veu al poble de Catalunya. Quan i com hi posarà fil a l'agulla?
28: Senyor Jové, nosaltres no estem a favor d'un referèndum d'autodeterminació, però estem a favor de que vostès ho puguin defensar.
27: A banda de l'amnistia, l'habitatge ha estat un altre dels plats forts de la sessió de control amb intercanvi de retrets entre tots els grups. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el de Vox, Ignacio Garriga, han demanat als socialistes que deixin d'intervenir al mercat i el president Illa els ha posat al mateix sac que Junts.
31: Dejen a la gente en paz, déjennos vivir libres, son ustedes el verdadero fondo buitre.
32: Si queremos viviendas dignas a precios asequibles, hay que cerrar las fronteras. Hay que construir miles y miles de viviendas sociales con prioridad nacional, sí.
31: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
27: Tot i l'avançament de les eleccions espanyoles, Illa ha assegurat que el govern a Catalunya continuarà treballant per generar prosperitat al marge del que passi el 29 de novembre.
0: Entrem en crònica internacional. Avui es compleixen 3 anys dels atacs de Hamas el 7 d'octubre. Els kibbutz, que queden a tocar de la frontera amb Gaza, intenten tornar a una certa normalitat. Un dels debats més encesos és què s'ha de fer amb les cases on els veïns van ser assassinats. Kfar Aza, Jordi Brescó.
33: El Shimon ha necessitat 3 anys per tornar a viure al seu kibbutz, però encara dubta de si és la decisió correcta. El que té clar és què fer amb la casa on van matar la seva filla aquell 7 d'octubre, deixar-la tal i com està.
34: Necessitem que d'aquí 20, 30, 40 anys els nens vinguin aquí i vegin que un noi i una noia com ells, que vivien aquí, que volien estudiar, triomfar i formar una família, van ser massacrats pel sol fet de ser jueus, perquè no havien fet res de dolent.
33: Però aquesta visió no és compartida per la majoria dels veïns del quibuts, que va aprovar enderrocar totes les cases afectades. L'última paraula la tindrà el Tribunal Suprem.
0: Rússia llança un dels atacs més grans contra Ucraïna. Segons el president Volodymyr Zelensky, almenys 15 persones han mort aquesta matinada pel bombardeig amb uns 130 míssils i drons dirigits a objectius energètics, però que també han impactat en edificis residencials de múltiples regions del país. El ministre d'Exteriors ucraïnès ha vinculat l'atac amb l'aniversari del president rus Vladimir Putin, que avui fa 74 anys. Rússia no ha fet cap comentari sobre l'incident, mentre que el govern de Sofia es limita a dir que ho estan investigant.
1: 3CAT Info.
0: 40 editorials catalanes participen a partir d'avui en la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que es farà fins l'11 d'octubre. Hi haurà un gran estand organitzat per l'Institut Català de les Empreses Culturals que representarà el sector editorial sota el lema Catalonia Land of Books, Barcelona City of Literature. Entre les editorials que hi participen hi ha l'editorial Animal Llibres, Blacky Books, Editorial Flamboyant o Grup 62. Una vintena més d'editorials tindran estants propis, com ara Anagrama, EDB Educación o també el Grup Planeta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I abans de l'àrea de servei, una bona notícia per Lleida. La direcció de l'Hospital Arnau de Vilanova confia que durant el mes de novembre els pacients amb ictus greus també es puguin atendre durant el cap de setmana en horari diurn. Al juny es va fer una primera ampliació als dies laborables a la tarda. Lleida, està a la Bosoms.
2: El compromís és anar avançant perquè a finals de l'any que ve el tractament estigui garantit cada dia a les 24 hores. Ara falta concretar la data per fer un pas més i estendre-ho al cap de setmana. Sembla que serà el novembre o, com a molt tard, abans d'acabar l'any. N'hem parlat amb el director de l'Arnau de Vilanova, Oriol Lloguero.
3: I ara estem pendents de quin és el següent pas, no? Si finalment ja podem començar el cap de setmana i quina és la sostenibilitat en el temps, eh? És a dir, perquè vam fer com un pla de xoc per començar l'estiu, però aquesta activitat ha de ser sostinguda i paral·lelament és un moment decisiu perquè s'està decidint quina ha de ser l'assistència no només a Lleida sinó a tot el territori amb aquest tipus de pacients que requereixen una trombectomia mecànica urgent.
2: Recordem que estem parlant de desplaçar a l'Hospital de Referència de Lleida professionals de centres de Barcelona que poden fer trombectomies mecàniques, el tractament que necessiten les persones amb un ictus greu.
0: 3:15. Com tulla la situació del trànsit, Mireia Sala i el transport públic. Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia, Carme. Ara mateix hi ha retencions a l'AP7 entre Barberà i Sant Cugat, a l'altura de Can Fatjó, en sentit Barcelona-Tarragona, per un accident. A més, a la Ronda del Litoral hi ha un tram de cua entre el Fòrum i la Barceloneta, en sentit Llobregat. Pel que fa a les conseqüències de les pluges, encara estan tallades la carretera C1415C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament i entre la Roca i Argentona se circula en pas alternatiu. També continua tallada la C352 a l'altura del túnel de les Franqueses perquè està inundat. Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera progressivament el servei de trens, però encara hi ha trams d'algunes línies que no funcionen i es fa servei alternatiu amb autobús, per exemple, la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, o l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni i entre Sant Celoni i Sils. L'R4 no funciona entre Manresa i Terrassa i aquest tram es fa per carretera. De Sabadell i a Fabra i Puig també hi ha servei d'autobusos, però per viatjar entre Terrassa i Sabadell, Renfe diu que s'agafin els ferrocarrils de la Generalitat, tot i que per anar entre les dues capitals del Vallès amb els catalans, cal anar de Terrassa a Sant Cugat i allà canviar de línia per fer Sant Cugat-Sabadell, un trajecte de 45 minuts. I això és tot. Actualitzem la informació viària al Catalunya al dia, a la una.
1: El temps.
0: Amb el Francesc Maurí.
8: Una previsió que ens porta menor inestabilitat, però ni de bon tros fa net. Sembla que els aiguats torrencials més perillosos avui ja no s'haurien de presentar. Ruixats i tempestes que aquesta tarda poden afectar Pirineu i Prepirineu i també punts o comarques que envolten l'àrea prelitoral del nord-est i també de l'extrem sud, sobretot àrea de muntanya. Localment, amb intensitat forta, 20 litres en 30 minuts. Per tant, ja no torrencial, és a dir, com els dies passats, de 40 en 30 minuts. La temperatura estable i, atenció, demà baixa la temperatura, o més ben dit, comença el descens, i aquest descens divendres al matí serà notable. Demà amb un matí variable, a mig matí i migdia alguns ruixats o tempestes que es podrien reproduir durant la tarda a punts del Maresme, costa de la Selva, extrem sud del Baix Empordà i també Vallès Oriental, localment amb moderada, a tot estirar forta intensitat, no pas torrencial, entre el vent fort del nord i nord-oest i, atenció, divendres, també el cap de setmana,

0: 23 d'octubre a l'1 de novembre entre Manresa i Navarcles, corresponsal al Bages, Nati Adell.
1: Convidada de primer nivell a l'edició del CLAM d'aquest any, Maria de Medeiros és una de les actrius portugueses amb major projecció internacional. Amb una trajectòria versàtil, ha demostrat una gran sensibilitat social. Com a intèrpret, va saltar la fama el 94 sota la direcció de Quentin Tarantino a Pulp Fiction, però té una filmografia àmplia de gairebé 90 pel·lícules, inclosos els curtmetratges, treballant amb directors de nivell com Bigas Luna. Com a directora, ha consolidat una veu pròpia militar amb la història i la política. Va debutar a la ficció amb Capitans d'Abril sobre la revolució dels clavells a Portugal. L'altre convidat d'excepció del CLAM d'aquest any, tal com us va avançar aquesta emissora, és el prestigiós cineasta Stephen Frears, el director de Les Amistats Perilloses. La resta de detalls del CLAM d'aquest any es faran públics aquest migdia.

0: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
1: Obrim l'aula per parlar d'avaluació. Visitem l'escola Montnegre, la Batllòria, Sant Celoni, el Vallès Oriental per conèixer el projecte Com la veig, que funciona des de fa 5 anys. Una proposta on són els alumnes els que avaluen els mestres. L'objectiu de tot plegat és normalitzar l'avaluació, acceptar la crítica constructiva i reflexionar sobre el funcionament de l'escola.
2: Buscàvem sentir la veu de l'alumnat, no? Que és una part que ja ens demanava el departament, i era veure com podíem fer que ells també diguessin la seva sobre nosaltres. Estem tot l'any avaluant-los a ells, però nosaltres també ens hem d'avaluar i hem de veure quines coses podem millorar.
1: És la Laura Navarro i és la cap d'estudis de l'escola. L'objectiu de l'avaluació és saber com se senten els alumnes a classe i què els transmeten als mestres. Hi participen els estudiants més grans, els de quart a sisè de primària. N'hem parlat amb la Lucía, la Ivet, en Carlos, en Máximo, l'Enrique i la Valeria.
3: Ens pregunten com si tu entens les classes d'aquell professor o professora, si s'entén quan parla, si són divertides o entretingudes.
4: Com et sents amb ells?
5: Si estem bé a l'escola, si ens sentim bé amb els professors o professores.
1: Per l'escola, els alumnes acullen bé la proposta, encara que també els descol·loca.
2: Es posen nerviosos perquè no estan acostumats a avaluar a l'adult. Entre ells i elles sí que ho fan, i a ells i elles mateixes, però a l'adult és com, uau!
1: Sobretot si és la primera vegada.
6: Jo també estava una mica nerviosa i no sabia com avaluar-los per falta de costum.
7: Una mica raro perquè nosaltres sempre ho fèiem al revés.
3: La primera vegada va ser com què he de fer, o sigui, he d'avaluar els professors. I, bueno, ja després, amb el pas del temps, ja em vaig acostumar i vaig prestar més atenció als professors a veure què podien millorar.
1: L'avaluació és anònima i això també ajuda els alumnes a deixar-se anar, encara que, de vegades, els detalls els delaten.
2: Ens hem trobat, potser, amb algun exemple molt concret de l'espineta clavada. D'aquest dia em vas dir això i ara ho faig constar aquí. Però comentaris fora de lloc, potser algun dia, algun una miqueta més puxadet, sí, però la norma no.
1: Els alumnes no coneixen els resultats de l'enquesta. La direcció només en fa retorn als mestres i els serveix com un element més a l'hora de fer balanç del curs i, bàsicament, confirmen coses que ja saben.
2: Que ja és la pròpia mestra que, quan veu el resultat, diu: ui, sí, això ho faig molt, o parlo molt ràpid, o és que començo a explicar i me'n vaig per les branques. I ja és molt procés d'autoreflexió del propi equip de mestres. Mm-hmm.
1: I sovint, a partir d'aquesta avaluació, els alumnes noten el canvi.
8: La nostra mestra al principi no s'entenia molt bé ni els exemples eren tan entenedors com ara. Ara ha canviat molt, posa més exemples i està tot millor.
9: A classes d'anglès teníem una altra mestra que no tenia tanta paciència i cridava més. I llavors, quan vam fer allò de avaluar, ho va veure i llavors va començar a tindre més paciència i no sé com s'ho va fer, però va ser més calmada i va tindre més paciència.
1: L'enquesta

0: També pregunta als alumnes per la seva experiència als diferents espais, com el pati, i això també permet detectar si un alumne se sent sol.
1: Tot i ser anònim, comentaris així ja dius, mira, deu ser aquesta persona o deu ser aquesta, i ja ho lligues amb aspectes que has anat treballant o has anat veient, però clar, evidentment, són informacions que d'una altra manera potser no ens haguessin trobat, així sí, i ens permet fer un treball a partir d'aquí d'ell, què està passant. Tenim aquesta persona que no està a gust, que està dient que no té amics, doncs què podem fer?
0: Tot sumat aconsegueix que avaluar sigui una pràctica normalitzada i que els alumnes perdin la por a equivocar-se.
2: Aquest projecte ens serveix perquè, igual que nosaltres aprenem dels nostres tutors, també ells aprenen de nosaltres.
0: Un projecte que dona veu i protagonisme als alumnes i ajuda a reflexionar els mestres i millorar la convivència a l'escola. Amb ells, tanquem l'aula. Aula oberta.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Comiat de llegenda per al Leo Messi, que ha vestit per última vegada la samarreta de la selecció argentina de futbol. L'exjugador del Barça ha fet un gol de penal i dues assistències en el triomf de l'Argentina contra la selecció de Benín per 3-0. 85.000 espectadors han omplert l'estadi monumental de River a Buenos Aires per veure l'últim partit de Messi amb la selecció. Un cop acabat el partit, tots els jugadors han fet un passadís a Messi en la seva retirada del terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que han reflectit la samarreta al cel amb el número 10. El jugador ha fet un parlament al mig del camp de 10 minuts.
3: Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
2: Mentrestant, la selecció espanyola, amb la participació de 7 jugadors del Barça, ha aconseguit la classificació per als quarts de final de la Lliga de les Nacions després de guanyar Croàcia 1-2. Remuntada in extremis de l'equip espanyol amb dos gols de Miquel Merino. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
4: En el segundo tiempo pues ya hemos tenido la calma de hacerle desgastar mucho al rival, de generar ocasiones, de que aparezca Miquel Merino otra vez más. Y bueno, y un partido que en definitiva, tal cual lo habíamos creo que planteado, se ha desarrollado.
2: Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars amb Espanya i Fermín ha entrat a la segona part. També jugats ahir a la Nations League, Anglaterra 3, República Txeca 0, sense minuts per a Gordon, del Barça, i Escòcia 1, Eslovènia 2, amb Derkusic de l'Espanyol, també sense jugar. I al futbol femení, el Barça espera tancar la renovació de Patri Guijarro abans d'acabar l'any. Segons explica el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, a les últimes setmanes el club i la jugadora han acostat posicions. Ja teniu disponible aquest nou capítol del podcast Fem Futbol a la via web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: 3CAT Info.
2: En bàsquet, avui a la segona competició europea, l'Eurocopa, el Manresa rep l'Ulm a Alemanya 8:45 del vespre, després de la derrota a la pista del PAOK. L'equip del Bages juga avui a primer partit europeu de la temporada al Nou Congost. Nacho Juan, segon entrenador del Baxi.
5: Los jugadores están concienciados, mentalizados de que podemos hacer las cosas mucho mejor que las que hicimos el partido contra Breogán, con muchas ganas de utilizar la Eurocup como una plataforma y un escenario para mejorar, para construir y también para ganar confianza.
2: A la Champions FIBA, tercera competició continental, debut amb triomf del Joventut, 86-75 contra el Herzliya israelià. Dani Miret, tècnic de la penya.
6: I avui era molt, molt important guanyar aquest partit. Ho hem fet. No ho hem fet d'una manera brillant, però que penso que el partit l'hem controlat. Crec que hi ha jugadors doncs, que m'agradaria que dins del seu rol creixessin i això farà doncs, que puguem ser millor equip i que aquests partits els puguem dominar més al ritme que a nosaltres ens interessa.
2: També estrena amb victòria per al Girona a l'Europa Cup, la quarta competició europea de bàsquet per 87-75 davant el Dinamo de Bucarest. El jugador dels gironins, Pep Busquets, lamenta que just abans de partir rebessin una alerta de pluges.
7: Sí, jo espero que hagi sigut això, que avui també m'ha sonat el mòbil a l'escalfament i que els següents ja comença a venir més gent, però igualment hem notat el caliu de Fontejau i estem agraïts.
2: Poc públic a Fontejau i a porta tancada el partit del Granollers a la Lliga Europea d'handbol. Van guanyar 37-31 davant el Busau de Romania. Antonio Rama, entrenador dels Vallesans.
8: Va, raro. És estrany perquè quan crides tu i et sents només a tu, no?, i es veu aquesta fredor, no?, que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent, hem trobat moltíssima falta a la gent.
2: Pel que fa al Barça d'handbol, el porter Hal Grimson no ha entrenat avui perquè té febre. Caldrà veure si demà pot jugar en partit de la Champions contra el Dinamo de Bucarest al Palau. Al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola ja és a les semifinals després de golejar aquesta matinada l'Argentina 7-1, doblet de la mataronina Aina Florenza. El setè gol l'ha fet Victòria Porta i encara no saben rival per a semifinals. A la Champions de Waterpolo, victòria del Sabadell a la piscina del Jadran 16-17 i avui debut de l'Atleti Barceloneta contra el Novi de Sèrbia.
0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Nou dia de caos, confusió i descontrol a Rodalies. Els maquinistes s'han tornat a plantar. Alguns, els del sindicat majoritari CEMAF, s'han negat a conduir els trens perquè volen tenir més garanties de seguretat, perquè arran dels últims dies de pluges no hi hagi el risc que es repeteixi un accident com el del gener passat a l'R4, a Gelida, quan un despreniment va provocar el descarrilament d'un tren i la mort d'un maquinista en pràctiques. El director de Rodalies el responia a això.
9: No estem davant d'un problema de seguretat. No estem davant d'un problema d'infraestructura. Estem davant d'unes peticions addicionals que estan fent el sindicat majoritari de maquinistes.
1: Però sigui quin sigui el problema, el resultat és el mateix que fa 9 mesos. Paràlisi a Rodalies i desesperació dels usuaris.
10: Què fem? Què agafem? No hi ha ferrocarril, no hi ha metro. I és que la Renfe tampoc ha posat carrefors. Però a quin país estem, Déu meu? Però això és vergonyós.
1: Un dia més, informacions contradictòries. Per megafonia s'anunciaven trens que no existien i la mateixa companyia donava dades errònies.
11: No funciona, que digan la verdad. Que no funciona toda la R1. Y no nos dan alternativas. Como perros. Y luego búscate la vida. Y no me dejan teletrabajar porque según la información hay transporte. Y no es cierto.
1: Dia difícil també per als informadors.
12: És complicat perquè uns no paren, no tenen la informació adequada a vegades. Estem fent el que puguem.
1: I també per als conductors d'autobusos. Si no hi ha trens, es col·lapsen tant les línies regulars com els vehicles de reforç del tot insuficients que posa Renfe.
13: Sí, hoy es un día de hacer más horas, trayectos de muchas paradas. Sí, hay compañeros que es la primera vez que lo hacen.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida ens despleguem a les zones més afectades per aquest nou caos. A Rodalies, serem a Sants, a Mataró, a Vilanova i la Geltrú i a Sant Vicenç de Calders. Marc Vidal, bon dia.
14: Què tal? Bon dia, Estel.
1: Tot aquest col·lapse derivat de la negativa d'alguns maquinistes a conduir trens, per si les vies no són prou segures, després dels estralls dels aiguats dels últims dies. Per cert, que estem pendents de saber algun detall més del cos sense vida d'una persona que han trobat a les Franqueses del Vallès. Ho acaben d'anunciar els bombers. De seguida intentarem esbrinar-ne més detalls. Les pluges d'ahir van afectar novament les Terres de l'Ebre.
14: I en especial Xerta, el Baix Ebre, hi van caure 110 litres en poca estona.
15: Allí devia baixar un metre d'aigua, devia baixar. Tota la muntanya està seca, seca, no hi ha arbres, se va cremar tot, això no ho he vist mai.
16: Fins a la cuina, de paret a paret, neveres, congelador, sofà, tot.
1: També va haver-hi inundacions al Garraf i al Camp de Tarragona.
14: La tempesta, amb molt aparat elèctric, també va comportar molts problemes a l'aeroport del Prat. Des de la tarda s'han hagut d'anul·lar 150 vols.
1: També hi connectarem amb l'aeroport i la pregunta de cada dia. Francesc Mauri, bon dia.
17: Bon dia.
1: A partir d'ara, què? Quan podrem respirar tranquils d'una vegada?
17: Respirar tranquils d'una vegada divendres, que serà el dia assolellat ja al 100% de Catalunya i, a més, a partir de demà al vespre nit i divendres al matí, bastant més fred. Quan ens llevem demà, però sobretot divendres al matí, roba d'abric en algunes comarques. Això per una banda, el respirar tranquils de divendres. Per altra banda, el que pugui caure aquesta tarda a l'entorn de comarques que envolten el prelitoral o el Pirineu podrien ser localment forts, però no torrencials, és a dir, dels 40 litres en 30 minuts, que és molta aigua en molt poca estona, baixaríem a 20 litres en 30 minuts. Per tant, es va desgastant aquesta inestabilitat, però encara pot ser viva unes hores més.
1: I demà la cua d'aquesta inestabilitat abans d'arribar divendres amb sol, o no?
17: Demà al matí a gran part de Catalunya sí, però tenim dos elements a destacar. D'una banda, entre la costa de la Selva, sud del Baix Empordà i Maresme, potser Vallès Oriental, entre última hora del matí i primera hora de la tarda, alguns ruixats o tempestes, localment amb intensitat, no haurien de passar de 10 a 30 litres, i per altra banda, una anècdota, pot nevar a la Val d'Aran, a extrem nord del Pirineu, per sobre de 1.800 metres.
1: Molt bé, gràcies, Francesc, bon dia.
17: Bon dia.
1: I tot plegat té efectes també sobre el trànsit. Equip viari, Mireia Sala.
18: Doncs sí, pel que fa a les conseqüències de les pluges a les carreteres, encara estan tallades la carretera C1415C a la Roca per perill d'esfondrament i entre la Roca i Argentona se circula en pas alternatiu. També continua tallada la C352 a l'altura del túnel de les Franqueses perquè està inundat. Pel que fa al transport públic, encara hi ha molts problemes a Rodalies. Renfe diu que recupera progressivament el servei de trens, però hi ha línies on encara no circulen i el servei es fa per carretera. I a les línies, que sí que hi ha trens, hi ha cancel·lacions i molts retards. Per exemple, no hi ha trens a l'R1. entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, o a la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni. L'R4 no funciona entre Manresa i Terrassa i aquest tram es fa per carretera. També es fa per carretera el trajecte de Sabadell a Barcelona Fabra i Puig, però a la mateixa R4, per anar de Terrassa a Sabadell, no hi ha alternativa prevista, ni tren ni bus. Renfe diu que s'agafin els ferrocarrils de la Generalitat, tot i que per fer aquest trajecte amb els catalans es triga 45 minuts.
1: Molt bé, doncs gràcies també, Mireia. I a banda d'aquests dos escenaris destacats a l'actualitat d'aquest dimecres 7 d'octubre, rodalies i pluges, us donarem també bones notícies pel que fa a l'atenció de casos d'ictus greus a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
14: La direcció d'aquest centre confia que durant el mes que ve es pugui atendre també durant els caps de setmana, això sí, només en horari diurn.
1: I passarem també pel Bages. Avui s'ha presentat la programació sencera del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM.
14: Entre Manresa i Navarcles es projectaran una dotzena de films preseleccionats als Oscars, 4 estrenes absolutes a nivell mundial i, a més, 2 convidats de luxe seran Maria de Medeiros i Stephen Frears.
1: I, per últim, també tindrem esports quan faltin 6 minuts per les dues. Montserrat Raya, que explicarem avui. Bon dia.
2: Bon dia. Doncs que el Barça espera tancar la renovació de la capitana de l'equip femení de futbol, Patrick Guijarro, abans d'acabar l'any. Les últimes setmanes club i jugadora han acostat posicions, segons informa el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol. A l'Eurocopa de bàsquet avui Manresa-Ulm i a la Champions de Waterpolo Atlètic Barceloneta Novi Belgrat. El bàsquet Girona s'estrena a la FIBA Europe Cup amb una treballada victòria davant el Dinamo de Bucarest, 87-75. El judoka de la Canonja, David García, reconeix que es troba en el millor moment esportiu després de guanyar la plata al Mundial de Bakú a la categoria menys 66. García té a prop la classificació per als Jocs Olímpics i el Pons Lleida afronta aquest vespre l'últim partit de la fase de grups a la Lliga Catalana a la pista de l'Igualada amb la classificació per al Final Four pràcticament impossible.
1: Doncs tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb David Badia a la sotsedició, Aurora Guindo i Alba Monclús a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1:07. Comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: A aquesta hora, la circulació de trens de Rodalies, i aquesta seria la notícia, es va recuperant a poc, almenys en les línies i els trams que funcionen després de les conseqüències dels aiguats. Però aquest matí la situació s'ha complicat encara més per la plantada dels maquinistes que demanaven a Renfe i Adif garanties de seguretat per fer funcionar els trens. Connectem en directe amb l'estació de Sants a Barcelona. Joan Garcia, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: Ara mateix, quines línies, quins trams de Rodalies funcionen aquest sí amb normalitat?
1: Mira, et puc dir línies que estan en servei, però això no vol dir que hi passin els trens habituals. Per tant, línies ara en servei normalitzat, et diria que cap, perquè quan el dia comença malament a Rodalies, ja de per si costa de complir els horaris, doncs imagina't avui que hem començat amb plantada de maquinistes. A veure, repassem una mica el mapa. L'R1, això és novetat d'avui, està tota oberta fins a Maçanet, però també ja et dic que passen molt pocs trens i els que ho fan amb molt, molt de retard. R2 i R2 Nord fins a Granollers, amb autocars fins a Sant Celoni, això seria com ahir. R2 Sud, però en via única entre Cunit i Sant Vicenç per la caiguda de l'arbre d'ahir al vespre. R3 com sempre, R4 com ahir, sense el tram nord, que són autocars o en ferrocarrils, i s'ha recuperat l'R8 i algunes altres línies de regionals. Aquest seria el panorama pel que fa a línies operatives, però això no vol dir que hi passin tots els trens, i molt menys, més aviat en passen pocs i quan arriben.
0: Exacte, vol dir que hi passa algun tren, però no se sap quan, ni molt menys amb l'horari estipulat.
1: Això mateix.
0: Què ha provocat el caos aquest matí? La plantada dels maquinistes? Hi ha hagut algun factor més?
1: Sí, el dia ha començat així, sense trens i amb un missatge de Renfe que ja feia tema el pitjor, que deia que Rodalies no funcionava per causes alienes, i la recomanació de buscar un transport alternatiu. I és que els maquinistes s'havien plantat perquè, diuen, no els havien arribat, per part de Renfe, els certificats de seguretat de la infraestructura de les últimes inspeccions fetes el dia abans. A sobre el vespre va haver-hi un element que va acabar de fer vessar el vas, que és, en plena discussió, que hi ha un arbre sobre un tren sense fer ferits, sortosament, entre Sant Vicenç i Vilanova. Els sindicats on hi ha maquinistes, sobretot el CEMAF, però no només el CEMAF, ho atribueixen a un incompliment per part de Renfe dels protocols de seguretat vigents des de l'accident de Rodalies, de Gelida, i el director del servei, Òscar Playà, deia això.
2: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
1: Finalment, els certificats han arribat als maquinistes. Amb tot això ja eren 9:15, ja havíem superat l'hora punta caòtica. I llavors sí, els maquinistes han agafat els trens. S'han començat a moure i les línies operatives, doncs, hi han començat a veure circulacions. Però avui és d'aquells dies, com dèiem, que no pots preveure a quina hora arribaràs perquè no saps a quina hora passarà el tren. I això és el que ens deien alguns usuaris.
3: Les pantalles fiquen una cosa i uns altres de seguretat, diuen unes altres. Tothom estava amb aquesta incertidumbre, no?, de si venia el tren o no, i no sabíem quan arribava, i ha sigut una mica desastre.
4: La muda és que cada dia, cada setmana passen coses d'aquestes. Jo he d'anar ara fins a Sant Celoni, jo puc permetre'm esperar, però clar, no és la idea.
1: S'han cancel·lat molts trens, aquí a les pantalles en veiem una colla que anuncien retards, sobretot, com diem, l'R1, els trens que passen ho fan amb retards d'entre mitja hora i una hora, i les plataformes d'usuaris, l'Associació per la Promoció de Transport Públic, també ha emès un comunicat on diu: no pot ser que cada vegada que hi hagi un temporal fort hi hagi un accident ferroviari, en referència a la caiguda de l'arbre, i que això comporti el tancament total del servei, i reclamen a la Generalitat que en casos així decreti el teletreball.
0: Molt bé, doncs gràcies, Joan Garcia, des de l'estació de Sants, bon dia.
1: Bon dia.
0: I ara anem cap a aquest punt que deien, Joan, la gota que va fer vessar el vas ahir, Vilanova i la Geltrú. A Ahir a la nit hi va caure un arbre en aquesta via i un talús per les pluges a l'alçada de Vilanova i la Geltrú. Rodalies ha reprès la circulació de trens cap al sud, però això sí, amb molts retards. Des de Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba, bon dia.
5: Hola, bon dia, Estel. Mira, la situació continua sent irregular perquè no se sap quan passaran els trens. Ha millorat respecte a primera hora, quan la circulació estava tallada cap al sud. Ara ja passen trens en els dos sentits, però algunes esperes poden ser una mica més llargues de l'habitual. Un exemple d'aquest retard és un regional que havia de passar a 11:45 i que no ho ha fet fins a 12:45. En canvi, els que surten de Vilanova van força bé. Ara hi ha poca gent a l'estació, però a primera hora s'han acumulat fins a 200 persones a l'andana esperant indicacions d'on anar. La falta d'informació i les queixes per no arribar a la feina han estat constants.
6: La impotència. Doy gracias a Dios que aún tengo unos jefes que son unos reyes, como yo digo, que realmente asumen de que nunca llega tarde, pero es que ahora es imposible. Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información.
7: Esperava que si no funcionés bé, algú em comuniqués, mira, pots agafar l'autobús, no, tens aquestes alternatives, però ningú ens han comunicat al contrari, que sí que funcionaven els trens d'aquí cap a Barcelona.
5: Ja s'ha pogut treure l'arbre de la via en direcció a Cubelles i els trens es tornen a aturar ja a Cubelles, Cunit i Calafell, tres poblacions que han quedat pràcticament sense transport durant hores, com ha fet notar l'Ajuntament de Cunit, que ha demanat a la Generalitat, a Renfe i a DIF que no deixin els usuaris sense alternativa.
0: Doncs parlant d'alternatives i de l'efecte dòmino que aquests dies sovint parlem, el caos a Rodalies ha provocat de retruc el caos també al servei d'autobusos. L'estació de Mataró s'ha vist desbordada de viatgers que volien anar a Barcelona i que no podien agafar el tren perquè el tram de l'R1, que hi ha operatiu, tampoc funcionava. Anem doncs cap a la capital del Maresme. Marta Vallès, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sí, per exemple, l'estació d'Arenys, aquest matí hi havia el transport alternatiu que funcionava ahir per carretera i cap a Barcelona s'anava en tren. Però la sorpresa pels viatgers és que aquest matí han arribat i no circulaven trens en cap sentit.
9: Lo que pasa que luego publican por la tele y todo esto que sí, funciona. Y entonces los trabajos dicen, no, se puede llegar, no funciona. Que digan la verdad, que no funciona toda la R1.
10: Como perros. Y luego búscate la vida.
11: Però no hi ha trens ni res, ja han avisat ara. Pues no arribaré.
8: Els responsables de Renfe desplaçats a l'estació d'Arenys han reaccionat i han desviat alguns dels busos cap a Mataró. Això sí, un cop allà la gent s'havia d'espavilar. La suggerència, que anessin a buscar els busos de Moventis, que habitualment fan el trajecte a Mataró-Barcelona, però és clar, pagant el bitllet. I això no ha agradat als viatgers.
12: Hi ha busos que van a Barcelona, però no
13: passen allà.
12: Allà no, millor no. S'ha desplaçat millor 5 o 10 minuts caminant.
14: Pagamos nosotros. Sí. Su puta madre.
15: Eso ha dicho que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
8: Ja ha començat a arribar un gran volum de viatgers a Mataró des de l'Arenys, però també des de la mateixa estació de Mataró s'enviava la gent que anava en direcció a Barcelona a la parada de Moventis, al centre de la ciutat, a la plaça de les Treses. El resultat, els busos sortien plens des de la parada d'origen.
16: S'ha triplicat la cua que espera per pujar al bus. La gent es queda a terra, no pot pujar en el bus perquè ja surt de la primera parada, ja surt ple i és un caos.
17: No pot ser la inactivitat i la poca previsió dels responsables competents, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, que no puguin posar més reforços d'autobusos en una ciutat com Mataró, de 120.000 habitants.
8: A mig matí ha començat a circular algun tren per la R1, però n'han passat molt pocs fins ara. El gruix de viatgers marxa amb busos cap a Barcelona o cap al nord, però amb busos ara sí habilitats per Renfe.
0: I a més de tot això, doncs, a una línia que és la que més transport de viatgers desplaça cada dia, que és la línia del Maresme, i amb aquest col·lapse que s'ha viscut especialment a la capital amb aquests autobusos que són l'alternativa més fiable normalment per arribar cap a Barcelona. Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
8: Bon dia.
0: I a la part sud, la línia de la costa ja hi circulen trens, tot i que fora d'horari, Rodalies reconeix que no es recuperarà la normalitat de les freqüències fins ben entrada la tarda. Allò que ens deia en Joan Garcia, que quan el matí comença malament, en un dia qualsevol, un dia habitual, amb les incidències típiques de Renfe, costa molt de recuperar, doncs imagineu-vos amb el caos d'avui. A l'estació de Sant Vicenç de Calders hi ha Manel Sastre. Ara, Manel, la cosa més tranquil·la d'un matí molt, molt caòtic aquí també, oi?
18: Hola, bon dia. Sí, matí de desori, de resignació de nou entre els oferts usuaris de Rodalies. Tots els trens regionals s'han desviat per la línia de l'interior fins a 11:15 del matí, que ja s'ha pogut reobrir la línia de la costa.
19: Estacionat a la via
18: No hi ha hagut tampoc busos alternatius per als usuaris de les parades intermèdies d'aquí fins a Barcelona, fins a quarts de nou del matí, que un parell n'han pogut recollir els pocs viatgers que no han tirat la tovallola.
13: No han dicho que no había previsión de tren ni nada, o sea que estamos acá en la espera.
19: Bueno, que no funcionan els trens i veig que no n'hi ha solució ni n'hi ha autocars tampoc.
20: El tema está que desde las 5:30 de la mañana que los trenes funcionan saben perfectamente que hay un problema y deberían de poner una lanzadera.
21: Si no són retards és que no arriba, com ara mateix, que ens tenen aquí esperant a veure si pot entrar un per anar a direcció Reus, però bueno, és més o menys cada dia el mateix.
18: Des de les 11, però, s'ha anat recuperant tot el servei, però els trens han arribat a acumular molt de retard, alguns més de 2 hores.
0: Doncs bé, tot això ha tingut també una derivada política, s'ha traslladat al Parlament, on hi havia ple. El govern ha reconegut públicament que l'episodi d'avui és inacceptable i ha acusat directament els maquinistes d'haver boicotejat Rodalies a favor dels seus interessos laborals. Des del Parlament, Albert Prat, bon dia.
22: Què tal? Bon dia. Sí, hi ha molt malestar al govern de Salvador Illa pel pols dels treballadors que ha provocat l'enèsim caos a Rodalies. El president ha deixat clar que l'aturada d'avui no té res a veure amb si la xarxa és perillosa o no.
23: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
22: I la consellera de Territori, Sílvia Paner, que ha anat més enllà, ja ha acusat el sindicat majoritari d'haver aprofitat l'episodi de pluja pel seu interès laboral.
24: Tots els certificats estaven a punt. Ahir els trens estaven funcionant. Per tant, si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
22: Des de Junts, el portaveu Salvador Vergés ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que la denúncia contra les empreses que gestionen Rodalies, és a dir, contra Renfe i Adif, la registraran aquest mateix mes.
25: La presentarem el proper dia 20 d'octubre. Que farà just 9 mesos de l'accident fatal, mortal, denunciar el que està fent Renfe i Adif, que no és altra cosa que el que està fent l'Estat espanyol contra Catalunya.
22: I de moment el govern s'ha limitat a dir que demanarà explicacions i ara com ara no concreta si com a titular del servei emprendrà algun tipus de mesura per esbrinar si estava justificada o no aquesta aturada.
0: La 1:20, deixem ara de moment els trens i ens centrem a l'altre gran focus d'actualitat, que són les pluges. Els bombers de la Generalitat han localitzat aquest matí un cos a les Franqueses del Vallès, al Vallès Oriental. Segons us ha pogut avançar aquesta emissora, ho hem sabut fa molt poca estona, es tractaria, doncs, de la tercera víctima mortal des de dissabte pels forts aiguats i es desvincularia de la recerca que continua encara en marxa dels 2 desapareguts. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
26: Hola, molt bon dia, Estel.
0: Què en sabem d'aquest cadàver que han trobat, aquesta víctima?
26: Doncs el cos l'han trobat en un túnel inundable de la carretera C352. S'està a l'espera de la identificació oficial i de l'autòpsia. El dispositiu desplegat a Granollers és l'encarregat de fer aquestes tasques. Recordem que aquí hi ha, a Granollers hi ha un centre de comandament avançat amb 13 dotacions. Han combinat el rescat d'aquest cos amb la cerca del menor de 12 anys desaparegut. Ho ha explicat l'inspector dels bombers, Claudi Gallardo.
27: Això és una informació molt preliminar, estem acabant també de recollir informació tot plegat, però estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
0: Pel que fa als aiguats, Miquel, quina és la previsió que fa Protecció Civil per les pròximes hores? Sentíem el Mauri que deia que fins divendres no feia net.
26: Sí, aquí Protecció Civil s'alimenta de les...
0: Ep, hem perdut. Ara, no, que t'havíem perdut per sí. Uns instants.
26: Et deia que aquí Protecció Civil de les formacions del metge que diuen que va...
0: Miquel, et sentim molt entretallat. Ens imaginem que aquests dies també, amb els efectes de les pluges i també segons a quin lloc fem la crònica, doncs és difícil tenir una connexió garantida. En tot cas, i encara parlant de pluges, a Xerta, al Baix Ebre, avui és dia de netejar i de retirar l'aigua i el fang de bona part del poble i fer un primer balanç dels danys provocats per la pluja que va caure ahir, sobretot entre les 5 i les 6 de la tarda. En aquest punt, els carrers que hi baixaven plens d'aigua d'aigua avui s'han omplert de bombers, també de voluntaris i d'equips de manteniment. Tenim una unitat mòbil a Xerta amb l'Albert Cots i en Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
1: Hola, Esther, molt bon dia.
0: Una reconstrucció que, veient les imatges de com ha quedat Xerta, serà llarga, eh?
1: Sí, de fet, et diré, donaré una dada més. Es calcula que un 85% del nucli urbà està afectat per aquestes pluges d'ahir. Això pel que fa ahir. Avui, però, als carrers...
2: L'Ajuntament demana als propietaris dels vehicles estacionats...
1: Com bé deia, són un formiguer de veïns, voluntaris i equips d'extinció, traient aigua dels habitatges. Així s'anunciava a través del bando a primera hora que els veïns havien de retirar tots els vehicles de la plaça Major per ajudar en aquestes feines. La passada nit ha estat llarga i el que també serà llarga, i sobretot...
0: Doncs vaja, també tenim problemes per seguir aquesta connexió amb la unitat mòbil que tenim a Xerta, amb l'Albert Cots i amb en Jordi Barranca. En aquest cas també hi ha hagut crítiques pel fet que es va enviar les alert als mòbils un cop l'aigua ja estava entrant als habitatges d'aquest municipi del Baix Ebre, que ara sentíem en Jordi, que ens deia que el 85% d'aquest nucli de Xerta havia quedat afectat per aquestes greus inundacions per la pluja d'ahir. I on també fan balanç aquest matí de les afectacions provocades per la pluja d'ahir al vespre és al Baix Camp. En el cas de Mont-roig del Camp, s'ha hagut de tancar un institut perquè ha quedat inundat. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
3: El Baix Camp és una de les comarques de la demarcació que va acumular més trucades, del 112 a una setantena. La zona de Miami Platja, a Mont-roig del Camp, ha estat de les més afectades en caure uns 50 litres per metre quadrat en mitja hora. El més destacable és que avui l'Institut Miami no ha pogut obrir. Ens n'ha parlat la primera tinent d'alcalde de Mont-roig, Yolanda Pérez.
4: El més greu per nosaltres, bueno, el que hem detectat és que l'Institut Miami de Miami Platja, doncs, va entrar molta aigua. Ja vam acordar amb serveis territorials, van ser ells qui van prendre la decisió d'anul·lar les classes avui, i des d'avui a primera hora està la brigada municipal fent tasques de neteja, i no hi ha mobiliari i tot això, doncs s'ha conservat, el que passa que sí que avui era impracticable.
3: Es confia que demà el centre pugui tornar a obrir portes. L'aiguat també ha provocat el trencament d'un col·lector al passeig mediterrani de Mont-roig. A Cambrils, alguns cotxes van quedar atrapats sota un pont de la Riera per acumulació d'aigua. Aquest matí, però, ja no hi havia cap carrer tallat, excepte el camí de Mont-roig a Vinyols i els Arcs, que està intransitable. També hi ha balisaments en algun carrer per un petit esvoranc o per la caiguda de cascots d'un immoble.
0: I a Sitges ahir van caure més de 70 litres per metre quadrat i es van inundar carrers i alguns baixos. L'alcaldessa, Aurora Carbonell, ha explicat en una entrevista a 3Cat Info que les mesures preventives preses han permès minimitzar els danys.
5: Les obres que s'han fet en els darrers anys de canalitzacions, al final es veu que funcionen, no? I per tant penso que és importantíssim aquesta prevenció. Evidentment que hi ha punts que encara ens queden per resoldre, però ara podem dir que d'inundacions no en tenim. Sí que tenim arbres que han caigut.
0: Doncs aquest últim episodi de fortes pluges va afectar també l'aeroport del Prat. Pràcticament 150 vols es van haver de cancel·lar en 10 hores en aquest aeroport. Centenars de retards també i una trentena de vols que es van haver de desviar. Són els efectes de la tempesta, sobretot elèctrica, molt d'aparell elèctric, que va caure ahir al vespre sobre la instal·lació aeroportuària i que va afectar el funcionament de la torre de control. Des de l'aeroport, David Àngela, bon dia. Atenció, aeroport, David Àngela.
6: Hola, bon dia.
0: Com està funcionant l'aeroport ara? Van bé? Els vols surten a l'hora? Hi ha molts retards?
6: Hola, bon dia.
0: Endavant, David. Bé, doncs sembla que tampoc podem sentir en condicions en David Àngela des de l'aeroport del Prat, on, com us deia, més s'han registrat 150 vols cancel·lats en 10 hores, centenars de retards i una trentena de vols desviats a les últimes 12 hores. Doncs bé, si les comunicacions ens ho permeten, perquè avui ens estan fent la guitza fortament, intentarem tornar a connectar amb Xerta, al Baix Ebre. És el municipi que ahir va patir més els estralls dels forts episodis de pluja, sobretot entre les 5 i les 6 de la tarda. Sentíem alguns veïns dient que baixava un metre d'aigua i en Jordi Barranca, que hi és allà amb la unitat mòbil que tenim amb l'Albert Cots, ens deia que el 85% d'aquest poble havia quedat afectat. Jordi, bon dia de nou.
1: Hola, Estel, molt bon dia. Sí, aquest 85%, aquest primer balanç que es fa aquí en aquest municipi del Baix Ebre pel que fa a les afectacions. Ens havíem quedat abans que estallessin les comunicacions en aquests detalls de veu dels veïns que ens explicaven, no, com era aquesta feina. Comentar-vos també que l'escola d'aquí del municipi avui ha obert, això sí, com a espai perquè els pares poguessin deixar els infants mentre ajudaven en tot el que són les tasques de neteja i posar una miqueta al dia al municipi. Un altre dels problemes derivats d'aquestes pluges i que hem pogut comprovar són les comunicacions. En aquest sentit, la Generalitat ha decidit enviar un vehicle mòbil del CETIT i el Centre de Telecomunicacions del Govern per mirar de resoldre, si més no, aquests problemes de cobertura i que la gent pugui estar comunicada amb els seus familiars i amb els pobles també de l'entorn. Això pel que fa, diguem-ne, a les afectacions.

0: Doncs bé, tornarem a intentar establir comunicació amb l'aeroport del Prat. David Àngela, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: A veure, endavant. Digues tu, perquè si començo jo a preguntar-te i tu m'has de respondre i ens liem aquí amb el retard, serà encara pitjor. Endavant, endavant.
1: Val, doncs us intentàvem explicar, si la connexió ens ho permet, que l'aeroport del Prat està intentant recuperar la normalitat com nosaltres, però encara arrossega retards. Segons els mateixos passatgers, al voltant de 600 persones han passat la nit aquí a l'aeroport. La Noèlia havia de volar fins a l'Equador quan ahir va ser conscient de la gravetat de la situació.
2: A las 7 de la noche ocurrió todo. Fue la tormenta tan fuerte que por lo que entendemos que nosotros estamos justo parados frente, cayó un rayo también en uno de los en una aleta de un avión de Vueling. Entonces vieron que la cosa estaba muy grave, se suspendió. No pudieron salir los aviones de Iberia a Barcelona porque venían de Madrid y entonces suspendieron Madrid también que no viajaran a Barcelona.
1: Hem recollit moltes peripècies individuals, com la d'aquest ciutadà argentí que havia de tornar a casa seva.
3: Terminamos siendo a Valencia porque no se podía bajar en Barcelona porque dijeron que había problemas meteorológicos. Y bueno, de Valencia nos trajeron en bus de nuevo para Barcelona para ver si podíamos conectarnos de nuevo para Buenos Aires. Y aparentemente no hay vuelos y nos van a dar teóricamente un hotel para que nos quedemos el día de hoy.
1: En definitiva, nova jornada d'angoixes a l'aeroport del Prat mentre el personal de terra mira de mantenir la compostura davant la tempesta no meteorològica que se'ls ha tirat a sobre.
0: Molt bé, doncs gràcies, David Àngela. Ara sí, en connexió en directe i bona amb l'aeroport del Prat. Bon dia.
1: Bon dia.
4: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Doncs amb tot aquest desplegament avui al Catalunya al dia per parlar de pluges i de trens hem arribat a 2:15 i ara repassem què hi podem trobar en un dia també molt útil com és avui a la web i a l'app de 3Cat Info, Marc.
5: Què tal? Bon dia. Avui el que he fet, Estel, és l'exercici d'anar un any enrere. A veure què hi havia
0: a la web i l'app del 3Cat Info. Feia dies que no ho fèiem ara.
5: Doncs mira, un dels titulars més llegit era col·lapsa la línia d'autobús Barcelona-Mataró.
0: Fixa't.
5: I deien viatjar dret o haver d'esperar-ne un altre, tot i que esperar-ne un altre avui, òbviament, no era una solució, però que sàpigues que un any després, doncs, hem repetit gairebé fil per randa la mateixa crònica, avui coincidint justament amb aquest nou caos a Rodalies.
0: Però passa que temo que fa un any no estava motivat per les pluges i el caos de Renfe, sinó per...
5: Promeses de reforçar el servei, promeses de fer una tercera línia, i tot això algú va arreglar, però clar, evidentment, amb el col·lapse d'avui, tot això, doncs, imprevisible.
0: Molt bé, doncs, Marc, no marxis. Intentarem desengreixar una mica aquest dia tan farragós que s'està convertint aquest dimecres 7 d'octubre amb la pregunta de Trivial sobre Catalunya que cada dia us plantegem. Avui és dimecres, avui toca ciència i natura. I la pregunta quina és avui, Marc?
5: Doncs mira, avui ens porta a Barcelona. L'Avinguda del Paral·lel i l'Avinguda Meridiana tenen aquests noms perquè el seu traçat coincideix plenament amb el de les línies imaginàries que divideixen la Terra. Ara bé, si els dos carrers continuessin més enllà d'on ara acaben, on es trobarien?
0: Com sempre, tres possibilitats de resposta amb la A.
5: El monument a Colom.
0: Amb la B.
5: A Menorca.
0: O amb la C.
5: A la torre de rellotge del port.
0: On es trobarien el Paral·lel i la Meridiana si s'haguessin de creuar? Aneu-hi donant-hi voltes, la resposta a la 1:59.
4: Catalunya al dia.
0: Doncs vinga, més coses. Ara bones notícies pel que fa a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La direcció d'aquest centre confia que durant el mes que ve, durant el mes de novembre, els pacients amb ictus greus també es puguin atendre durant el cap de setmana en horari diurn. Al juny es va fer una primera ampliació dels dies laborables a la tarda amb el compromís d'anar avançant perquè d'aquí un any el tractament estigui garantit cada dia les 24 hores, cosa que ara no passa. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
6: Hola, bon dia, Estela.
0: Ara falta concretar, però, la data per fer un pas més en aquest camí de normalització de l'atenció d'aquesta malaltia tan greu.
6: Sí, sí, i de fet ja anem tard, podríem dir, perquè el juny es va dir que l'ampliació de la cobertura dissabtes i diumenges es faria al setembre, ara sembla que serà al novembre, o com a molt tard, abans d'acabar l'any. Recordem que estem parlant de desplaçar a l'Hospital de Referència de Lleida professionals de centres de Barcelona que poden fer trombectomies mecàniques, que és el tractament que necessiten les persones amb un ictus greu. N'hem parlat amb el director de l'Arnau de Vilanova, Oriol Lloguero.
7: i ara estem pendents de quin és el següent pas, no? Si finalment ja podem començar el cap de setmana i quina és la sostenibilitat en el temps, eh? És a dir, perquè va fer com un pla de xoc per començar l'estiu, però aquesta activitat ha de ser sostinguda i paral·lelament és un moment decisiu perquè s'està decidint quina ha de ser l'assistència no només a Lleida, sinó a tot el territori amb aquest tipus de pacients que requereixen una trombectomia mecànica urgent.
6: Ara mateix aquest tractament es fa de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre aquí a Lleida i fora d'aquest horari els pacients es traslladen a Barcelona i, clar, això té un risc.
0: Gràcies, Estela. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Treballadors del sector social s'han manifestat aquest matí pel centre de Barcelona per reclamar millores laborals i sous dignes. Tot plegat en la primera jornada de vaga convocada pel sector arreu de Catalunya, en què s'ha reclamat l'equiparació salarial entre els serveis públics i els que són concertats. Marriera, bon dia.
8: Bon dia. A la UGT i Comissions Obreres, els sindicats majoritaris han demanat que es compleixi l'acord signat el mes de maig, que preveu una inversió de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys, uns diners que haurien de beneficiar els treballadors i no les patronals, com demana Camil Ros, secretari general de la UGT.
9: Estem davant d'un altre sector que es pot enquistar la conflictivitat. I més, quan el govern està posant diners, hauríem de preguntar aquests diners, especialment a les patronals privades, però també al tercer sector, encara que no reparteixin beneficis, a on estan, a on han anat? Perquè on han d'anar és als salaris i les condicions de treball de les persones que treballen al tercer sector.
8: A més, denuncien uns serveis mínims abusius del 85%, fet que comporta que plantilles de menys de 7 treballadors, que són moltes, ningú pugui fer vaga. L'aturada afecta els serveis socials de gestió pública i privada, que ocupa més de 100.000 persones a tot el país i dona servei a més de 2 milions de persones, de residències, ajuda a domicili o també menjadors socials.
0: Un altre conflicte laboral és el dels metges. Metges de Catalunya, que és el sindicat mèdic majoritari, manté la vaga indefinida el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc aprovat pel govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat aquesta mobilització, aquesta aturada, perquè consideren que ara el govern espanyol no té capacitat real de negociar perquè està en funcions. Però no ho veu igual Xavier Llaunar, que és secretari general del Sindicat Metges de Catalunya.
10: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
0: Tornem a Lleida ara. Hi ha polèmica per la gestió de dues residències de gent gran. Fa uns mesos el govern va detectar deficiències en els centres per part de l'empresa que ara se'n fa càrrec i per això s'ha decidit convocar un concurs per adjudicar una nova gestora. Una situació, però, que preocupa els treballadors perquè no volen que això acabi amb la privatització del servei. Lleida, Julià Albacar, de fet, aquest migdia han previst una acció.
11: Bon dia. Sí, just a les dues del migdia preveuen fer una plantada a les portes d'un dels centres afectats, coincidint avui amb la convocatòria de la vaga dels serveis socials. Reclamen que no es privatitzi la gestió de dues residències de gent gran, Balàfia 1 i 2, que sumen 156 places i una seixantena més de centre de dia. Sentim Elena Motos, assessora de Comissions Obreres al comitè d'empresa de les dues residències, i Bea Bonilla, la secretària general de Serveis Públics de la UGT a les Terres de Lleida.
12: El privatitzar la gestió, per molt que digui el conseller de que surti la licitació no és privatitzar, sí, és privatitzar perquè ara la gestió és pública i per tant nosaltres el que volem és no donar un pas enrere i que continuï sent gestió pública.
13: Que les feien públiques, total, gestió directa 100% de la Generalitat. Per què? Perquè estem parlant que a tota Catalunya de 1.100 i pico residències que hi ha, només 14 són públiques. A Lleida només existeix una pública.
11: Tot plegat comença després que el govern detectés algunes deficiències en la gestió dels dos centres, fet pel qual han apostat per no renovar la concessió a l'empresa actual, que és pública i s'anomena Gestió de Serveis Sanitaris. La seva concessió acaba a finals d'any i llavors es convocarà el concurs. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, defensa que, tot i que la gestió surt a licitació, no es tracta d'una privatització. Sentim el conseller.
14: No es privatitza la gestió de les residències. No es privatitza Balàfia 1 i Balàfia 2, no. El que es fa és fer un concurs de gestió d'aquestes dues residències on es pot presentar qualsevol. Com sempre, no hi ha privatització d'aquestes dues residències, no? El que es fa és un canvi de gestor.
11: Per la seva banda, l'empresa actual assegura que optarà al nou concurs si no suposa un canvi molt dràstic de model.
0: Entesos, gràcies, Júlia. Poc més de 10 minuts i 3 quarts de 2.

0: que no s'entén.
1: Gent sense casa i casa sense gent.
0: I sindicat.
1: Força sindicat.
0: Sindicat.
2: Aigua, llum i sostre.
3: Centenars de persones continuen mobilitzades a Barcelona per evitar el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu, que de moment no s'ha efectuat, no s'ha fet efectiu aquest desnonament. L'Ajuntament n'ha demanat la suspensió. Anem, doncs, cap allà. Ana Alfonso, bon dia.
4: Bon dia. Sí, durant tot el matí unes 300 persones han fet pressió al carrer amb banderes, pancartes i càntics com aquests que sentim per evitar aquest desnonament. Estava previst per les 8 del matí, però la comitiva judicial no ha aparegut i ara mateix un centenar de concentrats continuen aquí esperant-la. Davant d'un ambient força encès per la situació de l'habitatge, Ajuntament i Generalitat han demanat que aquest macrodesnonament s'aturi. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament, i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
5: Avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, demanem la seva suspensió.
6: En aquest moment és inoportú, és una paraula suau. No s'hauria de produir, no s'ha de produir.
4: El desnonament, doncs, ara s'està negociant, no sabem què passarà. L'edifici aquest de Llenguadoc és un gran propietari i viuen una cinquantena de persones, la majoria en pisos ocupats, entre les quals hi ha 10 infants que estan escolaritzats al barri.
3: Molt bé, gràcies, Ana Alfonso. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I a l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla, que és menor. El primer va ser a l'estiu. Activistes del Sindicat de Llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble al carrer Baró de Maldà. Finalment, la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa de forma indefinida l'allotjament al pis d'aquesta família vulnerable a la espera que el jutjat determini una nova ordre.

0: Això quan sembla que hi ha data ja per la vaga general per la crisi de l'habitatge, justament ha de ser l'11 de novembre, s'acabarà però de determinar aquesta tarda. I encara relacionat amb l'habitatge, l'Ajuntament de Tàrrega adjudicarà en dues setmanes els primers 7 habitatges de lloguer social amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'aquí a final de legislatura, que és el maig de l'any que ve. Anem a la capital de l'Urgell. Pere Joan Álvarez, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: A veure, per què l'Ajuntament adjudica just ara aquests habitatges?
1: A veure, la iniciativa no té, podríem dir, un lligam directe amb el debat social sobre l'habitatge d'aquests dies. Simplement coincideix en el temps, tot i que el consistori ja fa temps que hi treballa. Una ciutat que té un mercat d'habitatge molt tensionat, sense pisos de lloguer disponibles. Ho podem sentir en boca del regidor d'habitatge, Miquel Nadal.
2: Bé, Tàrrega és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora fent una cerca doncs, als portals immobiliaris i també doncs, a les immobiliàries físiques de la ciutat, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls.
1: Els pisos que ara s'adjudiquen d'entre una i tres habitacions tenen un lloguer que oscil·la entre els 356 i els 428 euros, tot plegat en una ciutat que ha anat augmentant de població i ja supera els 20.000 habitants.
0: Molt bé, doncs gràcies, Pere Joan. Bon dia.
1: Bon dia.
3: Catalunya al dia.

0: Parlem ara del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM, que projectarà entre Manresa i Navarcles una dotzena de pel·lícules preseleccionades als Oscars. La programació inclou 22 estrenes a Catalunya, 4 de les quals seran a nivell mundial, estrenes absolutes. L'actriu i cineasta portuguesa Maria de Medeiros, que va participar, potser la recordareu, a Pulp Fiction, vindrà fins al Bages a recollir un dels Premis d'Honor. L'altre nom destacat, això ja s'havia anunciat, és Stephen Frears, és el director de Les Amistats Perilloses, i aquest migdia s'ha donat a conèixer la programació sencera. S'ha anunciat des de Manresa, ho ha seguit la Nati Adell. Nati, l'organització qualifica aquesta edició d'excepcional per ser aquest festival més o menys petit i al Bages.
1: Doncs sí, Estel, perquè aquesta 22a edició del CLAM, que es farà del 23 d'octubre al 1 de novembre aquí a la Catalunya Central, inclou la projecció dels films més premiats de l'any, convidats de primer nivell internacional com Frears i Medeiros, i un jurat de luxe amb noms com Mario Gas. Es veurà la darrera Palma d'Or de Cannes, el Lleó d'Or de Venècia, l'Ós d'Or de Berlín, la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el millor film de Sundance, entre molts altres. La pel·lícula inaugural serà el film d'animació Tangles, que estem escoltant de fons. El director artístic del CLAM és l'Esteve Soler i ha repassat les grans xifres d'aquesta edició.
2: 12 pel·lícules preseleccionades pels Oscars formen part d'aquestes 22 pel·lícules que són estrena catalana, 4 de les quals són, a més, pel·lícules que són estrenes internacionals, estrenes mundials. Vull dir que ens fa molta il·lusió que la gent les vingui a descobrir aquí al CLAM.
1: També li hem preguntat sobre la temàtica social més predominant d'aquest any.
2: Un dels temes enguany que li donem una mica més d'èmfasi al dret de l'asil, no? I creiem que, a més, té ressonàncies molt evidents amb el que ha passat a Manresa recentment i creiem que és un tema molt, molt important.
1: Aquest és el primer cop que el festival, amb un pressupost superior als 180.000 euros, compta amb una injecció de diners del Ministeri de Cultura. L'any passat van passar per aquest festival més de 5.000 espectadors.

0: I ara us parlem d'un dels llocs més recomanables a Barcelona, si sou amants de la fotografia. És la Fundació Fotocollectània, que té seu al Port Vell, a prop del Port Vell, i ens convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, que és cap de fotografia del Centre Pompidou de París. És una mostra que obre demà al públic en aquest local que té al barri del Born, conté 160 imatges i es titula Emancipacions. Ja a la vista la Montse Mas.
1: Bon dia, sí, Emancipacions, perquè retrata el procés de canvi i d'obertura de la societat espanyola, però també de la mateixa fotografia des dels anys 50 fins ara. Una transformació que el comissari Florian Ebner exemplifica en declaracions a aquesta emissora amb aquestes dues obres.
2: La primera peça de l'exposició data de 1956. És de Carlos Pérez Siquier i mostra un fotògraf itinerant a l'Espanya rural. En aquella època encara no quedava clar que arribéssim a tenir tantes imatges d'un mateix. I l'última instal·lació del col·lectiu Estampa mostra la imatge d'una càmera de vigilància a l'entrada de la mostra que ens fa desaparèixer de la imatge enregistrada. Som gravats contínuament per càmeres de vigilància i avui dia és més difícil ser invisible que ser visible.
1: Aquest és el primer cop que un comissari internacional de reconegut prestigi reinterpreta el fons d'aquesta institució barcelonina i la seva tria enllaça grans clàssics com Ramon Massats o Joan Colom amb mirades contemporànies com les de Cristina de Midel o Joan Fontcuberta, passant per noms clau com Cristina García Rodero o Calele o Colita. L'exposició es podrà visitar a la seu de Fotocollectània al Passeig Picasso de Barcelona fins al 7 de febrer.

0: Una altra exposició és la de Paisatges perduts, que mostra una setantena d'imatges d'espais que han desaparegut de Barcelona i dels edificis que els han substituït. Es pot visitar al Centre Cívic Pati Llimona fins al 31 d'octubre i l'ha organitzat la Comissió de Patrimoni de la Federació d'Associacions Veïnals de la ciutat. Barcelona, Anna Escurà, bon dia.
1: Bon dia. Paisatges perduts denuncia com noves construccions han anat i van substituint de mica en mica espais que els veïns reconeixen com a propis i el sentiment de pèrdua que això els genera. No és tant el fet que se substitueixin, sinó el com se substitueixen. Per explicar que no sempre cal enderrocar un edifici, la comissària de l'exposició, la Dolors Canudes, cita una afirmació de l'arquitecte Oriol Buigas a la revista Serra d'Or, que els edificis no tenen obsolescència i que sempre es poden reutilitzar.
2: Al final el que fa que un edifici s'enderroqui és l'ambició, és l'especulació. És una necessitat qüestionable. L'altra denúncia que nosaltres estem fent reiteradament és que no es tracta igual al centre de Barcelona que als entorns dels pobles agregats, dels pobles històrics, que també són centres amb història que també s'haurien de respectar.
1: Mentre duri l'exposició, el Pati Llimona munta cada dimecres un debat sobre la defensa del patrimoni i els caps de setmana s'organitzen passejades pels barris.
2: Persones de les entitats d'aquell barri ens ensenyen les parts més vulnerables, les parts més representatives, elements que han desaparegut i la situació en què estan ara, elements que estan en perill, i és una mica per entendre l'estat del patrimoni d'aquests barris i també per conèixer-lo millor.
1: Gran part de la informació de l'exposició surt de l'Inventari de Patrimoni Cultural Europeu, que es va fer entre els anys 76 i 80, promogut pel Col·legi d'Arquitectes.

0: Musa, a Navès, al Solsonès, un lloc força apartat que trobem seguint el riu Aiguadora, però no som els primers perquè déu-n'hi-do la història que té. La llegenda diu que aquí va ser ferit de mort Guifré el Pilós. També va ser hospital de sang durant les guerres carlines i ara no estan gaire més tranquils perquè és un restaurant i una casa de turisme rural per on segueixen passant centenars de visitants. I qui se n'encarrega des de fa uns 30 anys és la Dolors Pujol. Ha recollit centenars de receptes de la seva mare, de veïnes, d'ella mateixa, i som a la cuina, que és on es passa hores i hores fent-les. Dolors, d'on surt aquesta vocació?
1: A casa meva ja sempre no feien de fonda, però era igual que era una fonda, perquè sempre hi havia gent. Feien carros, molien, serraven, i venia molta gent, ferraven cavalls, llavors la gent, esclar, no podien marxar a l'hora de dinar. La meva iaia deia, pujau, pujau, i els feia pujar, els feia una olla de menjar, i tots allà amb una taula que hi ha gran, que és molt... Poder d'estar amb la gent, de conviure amb la gent, de veure que la gent no els cobrava res, però dona, vull dir que ho feia com l'amor a l'art, moltes vegades feia jo.
0: I tot això com arriba, aquests dos llibres, que són El xup-xup de la Vall d'Ora i El foc lent de la Vall d'Ora?
1: Això va ser del Jordi, el Jordi, ens vam conèixer, ja ha fet molts llibres, el Jordi, d'aquí. Llavors, anar-se'l coneixent, un dia va, Dolors, que tenim de fer la recepta, jo dic, no, això ni no hi passaré. Però al final, a força d'anar-me matxacant, ho va aconseguir.
0: Parles, que no ho hem dit abans, del periodista i escriptor Jordi Viladegut, que és qui ha posat tot això en solfa. Per què heu decidit fer-ho?
1: Home, l'important és que no es perdi, que el jovent no ho faran, perquè no s'hi estaran les hores que m'hi estic jo, això, efectivament. Però almenys quedo constància, i no és per mi, és perquè la gent sàpiga el que una persona patia abans per cuinar, perquè passes hores, no faig cap plat jo a menys de 3 hores. 3 hores, bé, collom, que si està ara, ningú. I tens de tenir molta paciència i vocació, és que res.
0: Són uns llibres que es venen només aquí a la Masia, però que han tingut gairebé tant èxit com els plats en si. Quin creus que és el secret?
1: Bueno, perquè ho troben bo, perquè està fet amb carinyo. L'altre dia mateix van menjar peus de porc, una gent que no, uns que no els havien tastat, i diuen, i em diuen, ostres, però no tenen pas el mateix gust que això altre, no sé què van menjar un altre. Dic, però bueno, és que cada cosa té la seva salsa, cada cosa té un... Em deien a mi, la gent no t'ho valorarà, molta gent. Bueno, només tinc de dir el que han vengut dels primers llibres, i són gent que venen aquí a dinar.
0: Doncs parlant de dinar, deixem, Dolors, que tens molta feina aquí a la cuina. Moltes gràcies, i és una llàstima, no poder transmetre per la ràdio la bona olor que fa tot plegat. Jo us he de confessar que he pogut tastar els pèsols negres amb rosta i la vedella amb bolets, i és una absoluta meravella. És per llepar-se'n els dits, us ho prometo.
2: Doncs quina enveja en Joaquim Albalet, ens podíem imaginar quina oloreta feia aquesta cuina de xup-xup, aquest cap plat menys de 3 hores, com deia la Dolors, aquest patrimoni cultural, culinari, que s'ha de conservar, i per això és important que també es plasmi en llibres. 8 minuts, haurem arribat a les 2 del migdia. Falten només 2 setmanes perquè comencin les fires de Girona i ja sabem més coses dels actes que s'hi faran. La Festa Major de Girona arrencarà el dia 23 i després del pregó tradicional hi haurà una novetat destacada que està molt de moda. És un espectacle nocturn al cel de Girona amb 300 drons. L'han batejat amb el nom d'un somni a fires. Maria Rovira.
3: Un somni de fires a càrrec de Flock Drones Art representa la cultura de la ciutat i farà aparèixer al cel diferents imatges vinculades a Girona, la seva història, els seus símbols i les seves tradicions. Es podrà veure des de l'esplanada de la Copa, a la zona de la Devesa, concretament en una zona habilitada. Així ens ho explicava Quim Ayat, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
4: Amb un somni a fires volem portar aquesta experiència també al cel i explicar, a través dels drons, una part de la nostra cultura, de les nostres tradicions i de tot allò que forma part de la manera que tenim de viure a Girona.
3: L'espectacle el precedirà el pregó, a càrrec de les 4 corals històriques de Girona, el Cor Maragall, la Capella Polifònica de Girona, el Cor Filharmonia i la Coral del GEC.

0: Esports.
1: Sis minuts i les dues del migdia, com sempre, en dediquem cinc als esports en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Comencem parlant de Leo Messi, que no vestirà més la samarreta albiceleste de l'Argentina. L'exjugador del Barça ha tingut un homenatge a l'altura de la seva llegenda al seu país aquesta passada matinada.
2: Amb un gol de penal i dues assistències, Messi s'acomiada de l'Argentina amb un triomf contra la selecció de Benín per 3-0. 85.000 espectadors han omplert l'estadi monumental de River a Buenos Aires per veure aquest últim partit de Messi.

0: amb la selecció. Un cop acabat el partit, tots els jugadors han fet un passadís a Messi en la seva retirada del terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que ha reflectit la seva samarreta al cel amb el número 10. El jugador ha fet un parlament al mig del camp de 10 minuts.
1: Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, lo voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
0: I fa només uns minuts hem sabut que un altre ex-blaugrana s'acomiada, en aquest cas del futbol, és Pedro Rodríguez, Pedrito. Als 39 anys, el futbolista canari ha anunciat a les xarxes socials que plega, entre altres títols, ha guanyat un Mundial amb la selecció espanyola, 3 Champions, 5 Lligues i una Premier. Pedro no tenia equip des que va marxar de la Lazio italiana el 30 de juny. L'acte de comiat serà divendres al migdia al Camp Nou.
2: Mentrestant, 6 jugadors del Barça participen en la classificació de la selecció espanyola per quarts de final a la Lliga de les Nacions.
0: Són Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo, que van ser titulars, i Fermín, que va entrar a la segona part. Espanya va superar Croàcia 1-2, amb remuntada in extremis amb 2 gols de Miquel Merino. També ahir, a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, sense minuts per a Gordon del Barça, i Escòcia 1, Eslovènia 2, amb Derkusic de l'Espanyol també sense jugar. I al futbol femení, el Barça espera tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any, segons explica el podcast que es fem futbol. En les últimes setmanes el club i la jugadora han acostat posicions. Ja teniu disponible un nou capítol d'aquest podcast Fem Futbol a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.
2: Vinga, ara, bàsquet juga avui al Manresa a l'Eurocup i ahir triomf del Joventut en la Champions FIBA.
0: Els del Bages reben l'Ulm a Alemanya 8:45 del vespre en aquesta segona competició europea. Nacho Juan, segon entrenador del Baxi.
3: Nosotros, el Eurocup, no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar el Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
0: La penya va guanyar per 86-75 contra l'Herzliya israelià a la tercera competició continental.
2: En handbol, victòria del Granollers 37-31 davant del Buzău de Romania en un partit atípic de la Lliga Europea.
0: Un partit sense públic per l'alerta a fortes pluges. Antonio Rama, entrenador dels Vallesans.
4: Va, raro. És estrany perquè quan crides tu i et sents només a tu, no?, i es veu aquesta fredor, no?, que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssima falta a la gent, hem trobat molt a faltar l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit.
0: Per cert, que el Barça rep demà el Dinamo de Bucarest a la Lliga de Campions, amb el dubte fins a l'última hora de porter Hal Grimson, amb febre a les últimes hores.
2: I a la Champions de Waterpolo, l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, debuta avui.
0: S'enfronta a 8:45 del vespre al Novi de Sèrbia, Fran Fernández, entrenador dels mariners.
5: Ahora tenemos que saber convivir con ella y bendita presión. A mí especialmente me motiva mucho. Viajar con la etiqueta del campeón de Europa es bonita. Pues ojalá que nos acostumbremos a viajar con ella. Es verdad que a nivel nacional llevamos muchos años sabiendo aguantar la presión en Europa no tiene por qué ser diferente.
0: Debut ahir amb victòria per al Sabadell a la piscina del Jadran de Montenegro per 16-17 en partits de la Lliga de Waterpolo jugats ahir avançats del cap de setmana. A la Lliga masculina, Barcelona 22, Catalunya 7 i Terrassa 16, Rubí 10. A la Lliga femenina, avançat també, Sant Feliu 11, Mataró 21.
2: I acabem amb el Mundial d'Hockey Patins. La selecció espanyola ja és a les semifinals després de golejar aquesta matinada l'Argentina per 7-1.
0: Doblet de gols de la mataronina Aina Florenza i Victòria Porta ha fet el 7è gol de l'equip espanyol. Encara no saben el rival de semifinals i jugaran l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa. I nou rècord històric d'inscrits a la Marató de Barcelona. Ja hi ha 32.000 dorsals venuts i en uns dies s'espera arribar a la xifra de 35.000.
6: Catalunya al dia amb Estel Batet.
2: Doncs vinga, així hem arribat a l'últim minut del programa. Avui és dimecres, el trivial del Catalunya al dia tocava pregunta de ciència. Recordem quina era, Marc?
7: Doncs mira, l'Avinguda del Paral·lel i l'Avinguda Meridiana de Barcelona tenen aquests noms perquè el seu traçat coincideix plenament amb el de les línies imaginàries que divideixen la Terra. Si els dos carrers continuessin més enllà d'on ara acaben, on es trobarien?
2: I us donàvem tres opcions, amb la A al Monument a Colom, amb la B a Menorca i amb la C a la Torre del Rellotge del Port. I la resposta correcta és...
7: La Torre del Rellotge, el moll de pescadors del Port de Barcelona, de fet, és una construcció que va ser un vèrtex geodèsic que va ser clau en els estudis sobre la mesura exacta del metre. Ara, doncs això, agafeu un mapa i comproveu que, efectivament, entre el Paral·lel i la Meridiana es toquen en la Torre del Rellotge.
2: Doncs apa, ja sabem una cosa més. Fins demà a la una del migdia.
8: Els maquinistes provoquen un nou matí de caos a Rodalies. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
8: Rodalies funciona encara ara a mig gas, després de la plantada dels maquinistes aquest matí, que han decidit no pujar els trens al·legant motius de seguretat, Joan Bota.
10: El govern parla obertament de boicot i tant Renfe com Adif sostenen que la seguretat estava garantida, tot i les pluges torrencials dels últims dies, i que el problema de fons és un conflicte laboral. Fins a quarts de 10 pràcticament no ha circulat cap tren i això ha provocat el caos. La mobilitat a primera hora amb col·lapse també de moltes carreteres en plena hora punta per la gent que optava per agafar el cotxe.
8: Connectem amb l'estació de Sants i amb Mataró, dos exemples del que està passant ara mateix a la xarxa de Rodalies. Joan Garcia i Marta Vallès.
11: I ara el panorama encara és negre. Aquí a Sants, molt pocs trens i amb retard. I pocs usuaris, segurament ja escaldats pel caos de primera hora, o no s'han mogut de casa, si ho han pogut fer, o han optat per als mitjans alternatius, que ja els recomanava un missatge de Renfe a primera hora. L'R1 cap al Maresme, sobretot, és la que va pitjor.
12: Doncs, ui, als viatgers del Maresme se'ls ha acabat la paciència, sense trens i amb la recomanació dels informadors de Renfe que anessin a buscar aquest transport alternatiu pagant, esclar, ells el bitllet.
13: No funciona, que digan la verdad. No funciona toda la R1. Como perros. Y luego búscate la vida.
14: Pagamos nosotros. Sí. Su puta madre. Eso ha dicho que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
12: I el fet d'enviar els viatgers cap a la línia regular de busos d'Acció Barcelona ha col·lapsat també aquest servei.
8: El govern admet que la situació a Rodalies aquest matí és inadmissible i no dubta a assenyalar els maquinistes, mentre que Junts per Catalunya denunciarà Renfe per un dels precedents del caos d'avui, el gran col·lapse del mes de gener. Parlament, Albert Prat.
15: El govern acusa el sindicat majoritari d'haver utilitzat els usuaris de Rodalies pel seu rèdit laboral i assegura que no hi havia cap perill a les vies. Tot i això, la Generalitat no avança si demanarà responsabilitats als maquinistes.
16: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva.
17: Correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
8: Mentrestant, l'aiguat que dilluns passat va agafar el Vallès Oriental i concretament Granollers per sorpresa hauria provocat una víctima mortal, un home o dona que els bombers han trobat a la Riera de les Franqueses.
10: És un home i no és cap dels dos desapareguts que s'estan buscant. Mentrestant, Xerta, el Baix Ebre treballa per recuperar la normalitat després de ser la localitat més afectada per les pluges torrencials d'ahir.
8: Doncs anem cap allà, Xerta, Jordi Barranca.
18: Bon dia. Sí, durant tot el matí, veïns, voluntaris, brigades i bombers han treballat per retirar tota la brutícia acumulada als carrers del municipi, una feina que serà llarga i feixuga. Mentrestant, també entre els veïns i l'Ajuntament, cert malestar perquè l'alerta, ahir el missatge és alert, va arribar tard. Tot plegat s'ha pogut copsar en un programa especial que ha fet el matí de Catalunya Ràdio des d'aquest municipi del Baix Ebre.
8: Per cert, que la vaga general per l'habitatge, promoguda pel sindicat de llogateres, ja té data. Serà l'11 de novembre.
10: A dos dies, per tant, de l'inici de la campanya electoral per les eleccions anticipades del 29 de novembre. El BOE ha publicat avui el nou decret del govern espanyol per frenar els desnonaments de persones vulnerables.
8: I avui és 7 d'octubre. Per tant, avui fa 3 anys dels atacs de Hamas contra Israel que van desencadenar la guerra a gran escala contra Gaza. Corresponsal Jordi Brascó.
19: Els israelians celebren diversos actes commemoratius mentre continuen reclamant una comissió d'investigació independent que permeti saber per què no es va poder aturar el pitjor atac que mai ha patit el país. Als quibuts pròxims a la franja, els veïns debaten què fer amb les cases destrossades aquell dia i que encara són de peu.
8: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
20: Bon dia.
8: Adeu multitudinari a Leo Messi després de 20 anys jugant amb la selecció argentina.
20: Va marcar un gol de penal en el 3-0 davant Benín i es va acomiadar dels argentins.
21: El no venir más va ser un dolor muy grande. Te juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar.
20: Segueix la polèmica amb Cristiano Ronaldo. El portuguès ha fet un llarg comunicat per dir que el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, no ha tingut paraula. Repassarem al Catalunya migdia aquest comunicat perquè té fragments interessants. I notícia del Fem Futbol, podcast de Catalunya Ràdio del futbol femení. El Barça espera tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any.
8: A veure com tenim la circulació aquest dimecres. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs amb poques complicacions a l'àrea de Barcelona, només amb algunes retencions a les rondes i pel que fa a les conseqüències de les pluges, encara tallades la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament i també entre la Roca i Argentona es fa pas alternatiu a causa d'esllavissades. Continua també tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses perquè està inundat.
8: I ens falta el temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Ara mateix la situació em fa l'efecte que és tranquil·la, però crec que no ens hem de confiar gaire. Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia.
8: Perquè a la tarda torna a haver-hi pluges?
3: Sí, el que passa és que cal deixar clar que canvia el grau d'intensitat, és a dir, deixaríem enrere els ruixats torrencials, això vol dir intensitats de 40 litres en 30 minuts o superiors, i passem a ruixats de 20 litres en 30 minuts, que vol dir que pot ploure fort en alguns sectors, però de manera puntual, al voltant de les comarques que envolten el prelitoral, alguns punts del nord-est i el Pirineu. I demà canvia el signe de tot plegat, alguns ruixats al Pirineu, fins i tot neu demà a la tarda per sobre de 1.800 metres, caiguda de la temperatura, ens haurem d'abrigar les properes nits, i anecdòtica, la nevada, evidentment, i també aquests ruixats encara demà mig matí, migdia, primera hora de la tarda, a punts entre el Baix Empordà i el Maresme, sud del Baix Empordà i el Maresme, locals. I s'acaba tot perquè divendres arriba el sol.
8: Gràcies, Francesc, bon dia.
3: Bon dia.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Les 2:07. Aquest és el retrat sonor que ens deixa una nova jornada de caos al servei de Rodalies.
22: I ara esperen a l'R8, que no passa, i agafaran autobús a veure si arriba.
23: Aquí no passa ningú. No.
24: Hem sortit abans de casa perquè sabíem que ens trobaríem amb aquest problema.
25: No trobo normal que davant d'aquesta situació no se li doni més opció a la classe treballadora que vés a treballar i espavila't com puguis.
26: Estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem, tenim que tindre fe, suposo.
24: Jo he vingut...
8: Són només alguns dels usuaris indignats i també resignats que durant tot el matí s'han pogut sentir a l'antena de Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio. A primera hora d'aquest matí, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país. El sindicat majoritari demanava garanties de seguretat després dels últims aiguats, mentre a les andanes s'acumulaven els passatgers que no sabien què és el que passava. De seguida, el caos s'ha traslladat al servei alternatiu per carretera, perquè els autobusos, òbviament, han fet curt. A aquesta hora, Rodalies funciona, tot i que amb molts retards i també amb cancel·lacions. A l'estació de Sants tenim el David Mendoza i el Joan García. Joan, bon dia.
11: Bon dia, Òscar. Aquí a Sants el que vaticinen les pantalles no és cap garantia que passi per l'usuari el pitjor escenari possible. Això és el que passa ara després d'un dia que ha començat sense trens i amb un missatge que ja feia tema o pitjor. Un missatge de Renfe que deia que Rodalies no funcionava per causes alienes i la recomanació de buscar transport alternatiu. Els maquinistes s'havien plantat perquè no els havien arribat de Renfe els certificats de seguretat a la infraestructura. A sobre, al vespre, en plena discussió entre l'operadora i els maquinistes, que hi ha un arbre sobre un tren, afortunadament sense fer ferits, entre Sant Vicenç i Vilanova. Els sindicats on hi ha maquinistes, no només el CEMAF, ho atribueixen a un incompliment per part de Renfe dels protocols de seguretat des de l'accident de Gelida. I el director de Rodalies, Òscar Playà, deia això.
27: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
11: El CEMAF, a través d'un comunicat, acusa Renfe i Adif de jugar amb la seguretat i desmenteix qualsevol motivació laboral en la paralització. Fins que no han arribat els certificats, tot això ja eren 9:15 del matí, els maquinistes no han agafat els trens que s'han començat a moure per les línies operatives. Però avui, com diem, és d'aquells dies que no pots saber veure quan arribaràs perquè no saps quan et passarà el tren, i això és el que ens deien alguns usuaris.
28: Les pantalles fiquen una cosa i uns altres de seguretat, diguem les altres. Tothom estava
0: amb aquesta incertidumbre, no?, de si venia el tren o no, i no sabíem quan arribava, i ha sigut una mica desastre.
2: La muda és que cada dia, cada setmana passen coses d'aquestes, i he d'anar ara fins a Sant Celoni, jo realment jo puc permetre'm esperar, però clar, no és la idea.
11: Ara mateix, com diem, molts trens cancel·lats, sobretot a l'R1 cap al Maresme i les plataformes d'usuaris. L'Associació per la Promoció del Transport Públic, que diu que no pot ser que quan hi hagi un temporal fort hi hagi un accident ferroviari que tanqui el sistema, i exigeix al govern que en aquests casos decreti el teletreball.
8: Com dèiem, el caos als trens s'ha traslladat també als autobusos, que anaven més plens del que és habitual. Molts usuaris de Rodalies han preferit anar sobre segur i optar per la carretera, però els busos no donaven l'abast. Això és el que ha passat a les poblacions del Maresme. Des d'on arribar a Barcelona ha sigut una odissea aquest matí. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
4: Bon dia. A l'estació de Mataró es recomanava als usuaris que anessin a buscar els autobusos de Moventis, que fan habitualment el trajecte Mataró-Barcelona perquè no hi havia trens. És la mateixa suggerència que els donaven a l'estació d'Arenys de Mar els viatgers que havien d'anar en direcció a Barcelona. Transport alternatiu, però pagant bitllet, cosa que no ha agradat als viatgers, que avui molts ja han acabat perdent la paciència.
5: Lo que pasa que luego publican por la tele y todo esto que funciona, y entonces los trabajos dicen, no, se puede llegar, no funciona, que digan la verdad, que no funciona toda la R1.
7: Como perros, y luego búscate la vida.
9: Hi ha busos que van a Barcelona.
13: Pagamos nosotros.
9: Sí.
13: Su puta madre.
14: Esto ha dicho que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
4: Això ha suposat que s'acumulés un gran volum de gent a la parada origen de Mataró, al centre de la ciutat d'on surten els autobusos.
28: S'ha triplicat la cua que espera per pujar al bus. La gent es queda a terra, no pot pujar en el bus perquè ja surt de la primera parada, ja surt ple i és un caos.
29: No pot ser la inactivitat i la poca previsió dels responsables competents, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, que no puguin posar més reforços d'autobusos en una ciutat com Mataró de 120.000 habitants.
4: A mig matí ha començat a circular algun tren per la R1, però en passen molt pocs. Des d'aquí, el gruix de viatgers es desplaça cap a Barcelona o en direcció a Arenys de Mar, però per carretera, amb busos, ara sí, pagats per Renfe.
8: Una de les últimes incidències que ha complicat la situació de Rodalies ha estat la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren ahir a la nit a Vilanova i la Geltrú. A primera hora d'aquest matí, allà, els trens tampoc no han passat i molts usuaris esperaven a les andanes en va. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené, bon dia.
30: Hola, bon dia. La incertesa avui és la tònica. No hi ha horaris de trens i venen quan venen. Ha millorat respecte a primera hora, això sí, ara almenys ja està obert el servei des del sud. Els trens de Sant Vicenç de Calders ja arriben després que s'hagi retirat l'arbre que va caure ahir la nit a la via. Acabem de parlar amb dos usuaris que anaven a Barcelona.
31: Anem una mica quasi com cada dia, perquè avui per les pluges, però i ahir, però quan no hi ha pluges també van malament.
32: Llevo media hora aquí esperando. Primero en esta vía nos mandamos a otra vía y corrimos todos ahí y luego el tren no arrancó nunca y ahora creo que pasará un otro tren.
30: A primera hora s'han acumulat més de 200 persones perquè ningú sabia quan hi hauria un tren. Han passat els dos primers trens a Barcelona i després, entre quarts de set i les vuit, no n'ha sortit cap. No hi ha hagut informació als usuaris ni serveis alternatius.
33: No hi ha cap persona a la qual la gent es pugui remetre per tal de demanar aquesta informació.
34: És un desordre total, caos total. Jo no sé qui no tiene que la capacitat d'encargar-se de gestionar esto.
30: La situació ha estat més complicada pels usuaris de Cubelles, Cunit i Calafell, que s'han quedat sense alternativa durant molta estona.
8: L'aturada de tota la xarxa de Rodalies ha agafat per sorpresa el govern. I des de primera hora d'aquest matí, des del govern, es culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies, cosa que ells neguen, insistim amb aquest comunicat, dient que qui ha posat en risc la seguretat dels maquinistes i dels passatgers han estat Renfe i Adif, perquè, diuen els maquinistes, no estava garantida la seguretat a les vies. En tot cas, el mateix president Salvador Illa ha dit al Parlament que la seguretat a les vies estava del tot garantida, mentre segueixen avaluant les conseqüències de la plantada. Parlament, Albert Prat, bon dia.
35: Què tal? Bon dia, sí, perquè aquesta hora, aquest migdia, hi ha convocada una reunió al més alt nivell al Palau de la Generalitat amb el president Illa al capdavant per analitzar com es va recuperant el servei després del caos d'aquest matí. Hi ha molt malestar al govern pel pols dels maquinistes, fons de l'executiu ens admeten que no se l'esperaven i que els ha agafat amb el pas canviat aquesta matinada.
36: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. i esbrinarem què ha passat.
35: Des de primera hora, el president ha culpat directament els maquinistes i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha lamentat, diu, que hagin aprofitat l'episodi de pluges pels seus interessos laborals.
1: Tots els certificats estaven a punt. Ahir els trens estaven funcionant. Per tant, si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. I, efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
35: Des de l'oposició, Junts ha mogut fitxa i el portaveu Salvador Vergés ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que denunciaran Renfe i Adif aquest mateix mes.
3: La presentarem el proper dia 20 d'octubre, que farà just 9 mesos de l'accident fatal, mortal, denunciar el que està fent Renfe i Adif, que no és altra cosa que el que està fent l'Estat espanyol contra Catalunya.
35: De moment, el govern, que és el titular del servei, no ha concretat, almenys públicament, si demanarà responsabilitats, però ja ha demanat explicacions no només als sindicats, sinó també al ministre de Transports.
8: Però a banda dels problemes a Rodalies, dels quals hi tornarem a parlar a la segona hora del Catalunya migdia, la tempesta elèctrica que hi va haver ahir al vespre va afectar també la torre de control de l'aeroport del Prat, que va haver de suspendre l'activitat, segons Aena, durant tota una hora. Això s'ha traduït en uns 150 vols suspesos, 30 més dels desviats i centenars de retards que encara afecten ara la infraestructura. El Prat va recuperant la normalitat, tot i que encara arrossega endarreriments. Aeroport del Prat, David Àngela, bon dia.
6: Bon dia. 600 persones, segons els mateixos passatgers, han passat la nit a les instal·lacions aeroportuàries. Es queixen de falta d'atenció i d'informació per part de les companyies. La Noelia havia de volar ahir a la tarda a Guayaquil, a l'Equador, quan va ser conscient de la gravetat de la situació.
10: A las 7 de la noche ocurrió todo. Fue la tormenta tan fuerte que, por lo que entendemos, que nosotros estamos justo parados frente, cayó un rayo también en una aleta de un avión de Vueling. Entonces vieron que la cosa estaba muy grave, se suspendió. No pudieron salir los aviones de Iberia a Barcelona porque venían de Madrid y entonces suspendieron Madrid también que no viajaran a Barcelona.
6: Matí de cues de reclamacions i pel que fa als treballadors a terra de fer bona cara a una altra mena de temporal, el de la indignació dels usuaris.
8: Passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda. Mentrestant, els bombers de la Generalitat han localitzat aquest matí un cos a les Franqueses del Vallès, al Vallès Oriental, segons us ha avançat aquesta emissora. Es tractaria de la tercera víctima mortal des de dissabte per els forts aiguats i es desvincularia de la recerca que continua hores d'ara dels dos desapareguts que encara hi ha. Protecció Civil adverteix de més pluges aquesta tarda i demà, tot i que, ens ho deia el Francesc Mauri al començar, seran de menys intensitat. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
8: Comencem pel principi. Què en sabem d'aquesta víctima que han trobat avui?
12: Doncs mira, aquesta roda de premsa que està en marxa ara mateix al Departament d'Interior, acabem de tenir novetats. El cos és el d'un home que s'ha trobat en un túnel inundable de la carretera C-352 a l'interior d'una furgoneta. S'està a l'espera de la identificació oficial de l'autòpsia. El dispositiu desplegat a Granollers amb un centre de comandament avançat amb 13 dotacions han combinat el rescat d'aquest cos amb la cerca del menor de 12 anys desaparegut a l'espera de poder confirmar el que hagi pogut causar la mort i que sigui a causa, certament, del temporal. Aquesta podria ser la tercera víctima mortal arran d'aquests episodis de pluges torrencials. Se n'ha referit ara fa uns segons la consellera Núria Parlon aquí al Departament d'Interior.
13: No podem donar molta més informació. S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
12: Les altres víctimes, recordem-ho, són un home...
8: Hem perdut la comunicació amb Miquel Jarque des del Departament d'Interior, on s'està fent aquesta valoració de la situació creada pels forts aiguats que hem patit a Catalunya en els últims dies, que han de continuar aquesta tarda i demà, tot i que de manera molt més feble i que, per tant, es preveu, tant de bo sigui així, que no generi més problemes. Em sembla que hem recuperat la comunicació amb el Miquel. Estàs aquí, Miquel?
12: Sí, sóc aquí.
8: Digues.
12: Et comentava que les altres víctimes, recordem-ho, són un home que va morir en un tornès del Vallès a l'interior d'un garatge que es va inundar, i l'altre va perdre la vida a Tordera quan li va caure un mur en un dels càmpings de la localitat. I pel que fa als desapareguts, s'està pendent també d'una persona de la que no hi ha denúncia i que hauria caigut, segons dos testimonis, a la Riera de Pineda de Mar. I la recerca més activa és aquesta d'aquest menor de 12 anys desaparegut a l'entorn de Granollers.
8: Doncs aquest és el dibuix general, podríem dir, però ara mateix a Xerta, al Baix Ebre, és dia de netejar i retirar l'aigua i el fang de bona part del poble i fer un primer balanç dels danys provocats per la pluja que va caure ahir entre les 5 i les 6 de la tarda. Els carrers que ahir baixaven plens d'aigua, avui s'han omplert de bombers, voluntaris i d'equips de manteniment. Unitat mòbil a Xerta, Albert Cots i Jordi Barranca.
0: Un 85% del nucli urbà es calcula que està afectat per les pluges d'ahir. Des de primera hora s'han fet crides a facilitar la feina de neteja tant de cases com de vies i carrers. Una feina ben feixuga per molts veïns.
2: Fins a la cuina, de paret a paret. Neveres, congelador, sofà, tot. Tot el que tens a casa, ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
5: La part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
11: El que es va cremar l'any passat, que llavors l'aigua ha baixat com si, bueno, com si se fos en un canal.
0: Hores després del temporal, veïns i també l'alcalde són crítics amb com es va gestionar les emergències. Així ho explicava Roger Vinyó, l'alcalde, en l'especial del Matí de Catalunya Ràdio des d'aquest punt.
15: De fet, ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
0: L'escola només ha obert com a espai per deixar els infants mentre els pares participaven en les tasques de neteja. Per resoldre els problemes de cobertura, la Generalitat enviarà un camió fins aquí del Cetiti. Per cert, les pluges d'ahir han fet que el riu Ebre estenyeixi a hores d'ara completament de marró.
8: Però a banda de Xerta, la comarca del Baix Camp ha estat una altra de les més afectades de la demarcació de Tarragona. A Mont-roig del Camp s'ha trencat un col·lector al passeig marítim que ha provocat diverses incidències. I l'Institut Miami no hi han pogut fer classes avui en quedar inundat. Un altre centre educatiu, la Laboral de Tarragona, també ha tingut afectacions i a Cambrils, tot i les inundacions en diferents passos inferiors, aquest matí ja no hi havia cap carrer tallat. D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses, per exemple, amb la data de la vaga general. Ja està convocada.
16: Catalunya migdia. La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
17: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
16: Entrades ja a la venda.
18: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
19: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
20: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
21: Catalunya migdia.
8: D'aquí a 7 minuts, 2:15. Com us dèiem, la vaga general ja té data. Serà el dimecres 11 de novembre, dos dies abans, per tant, que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. L'anunci formal es farà aquesta tarda en la trobada que han de mantenir, entre d'altres, la Confederació dels Sindicats de Llogateres i els sindicats Comissions Obreres i la UGT, Jordi Canal.
3: Serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012, llavors se van fer dues, contra la reforma laboral del PP i contra les retallades. Ara es tracta d'una aturada pel dret a l'habitatge i per uns salaris dignes per pagar-lo, segons els promotors, que són les organitzacions de llogaters i, com dèiem, amb el suport de Comissions Obreres i l'UGT, entre altres sindicats. El líder de l'UGT, Josep Maria Álvarez, defensa que és el moment de sumar esforços i de fer força plegats perquè se solucioni la crisi habitacional. Són declaracions a Televisió Espanyola.
22: Vamos a subirnos en estos momentos a este gran movimiento porque creo que este es el debate. El debate no es cuánto molestan en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña. Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país.
4: Álvarez també ha defensat la convocatòria de les acusacions de la patronal, que la considera de legalitat dubtosa. Segons el líder sindical, l'habitatge i els sous tenen una relació directa, fins i tot assegurat que la COE hauria de sumar-se a la vaga pels problemes que tenen les empreses a l'hora de trobar treballadors que puguin pagar-se un pis a les zones més tensionades.
8: I sense deixar la crisi de l'habitatge, que al final és la raó de fons d'aquesta vaga...
7: I és que no s'entén!
9: Gent sense casa i casa sense gent!
7: I sindicat!
9: Força sindicat!
8: Centenars de persones continuen mobilitzades a Barcelona per evitar el desnonament de 50 veïns d'un bloc al barri de Sant Andreu, que de moment no s'ha efectuat. L'Ajuntament n'ha demanat la suspensió. Ana Alfonso, bon dia.
14: Bon dia. Durant tot el matí, unes 300 persones han fet pressió al carrer amb banderes, pancartes i càntics per evitar aquest desnonament. Estava previst per les 8, però la comitiva judicial no ha aparegut i un centenar de concentrats continuen aquí esperant. Davant d'un ambient força encès per la situació de l'habitatge, Ajuntament i Generalitat han demanat que aquest macrodesnonament s'aturi. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament, i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
21: Avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, demanem la seva suspensió.
23: En aquest moment és inoportú, és una paraula suau. No s'hauria de produir, no s'ha de produir.
14: L'edifici del carrer Llenguadoc és d'un gran propietari i viuen una cinquantena de persones, la majoria en pisos ocupats, entre les quals hi ha 10 infants que estan escolaritzats al barri.
8: I d'una vaga a una altra, perquè Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, manté la vaga indefinida el dia 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè creuen que el govern espanyol no té capacitat real de negociar perquè està en funcions, Mònica Mas.
24: Sí, els arguments per mantenir la vaga del Sindicat de Metges de Catalunya és que el govern de la Generalitat està governant des de fa 2 anys. Xavier Llaunar és secretari general del sindicat.
25: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i tota la legitimitat per seure.
24: De fet, segons els representants sindicals dels metges, el que reclamen des de Catalunya no és només un estatut propi per la professió mèdica, sinó millores en la sobrecàrrega de feina i els excessos de jornada i la falta de metges al sistema públic de salut, i això, diuen, sí que és competència del govern català. Per tant, doncs, mantenen la vaga pel pròxim dimecres 28 d'octubre.
8: Novetats també pel que fa a l'amnistia. El Tribunal Suprem mou fitxa i dona 5 dies a totes les parts, als antics membres del govern, a la Fiscalia i a Vox, perquè es pronunciïn sobre si ha d'aplicar o no l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers. Tot plegat, poques hores després de rebre la sentència del Constitucional que els ordena aplicar l'oblit judicial. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
35: Què tal, bon dia? Immediatament després de llegir la sentència del Constitucional, els jutges del Suprem reaccionen i activen el camí per aplicar l'amnistia. De moment han fet un primer pas previsible i lògic. Pregunten a les parts i els donen temps fins divendres de la setmana que ve perquè hi diguin la seva. Després el Suprem decidirà si arxiva el cas dels exconsellers i si els aplica l'amnistia definitiva. Això és justament el que espera Carles Puigdemont per tornar a Catalunya en plena seguretat, tot i que el govern espanyol creu que tant Puigdemont com Comín i Puig tenen garanties per tornar avui mateix. Si no ho fan, ha dit el ministre de Justícia Félix Bolaños a TV3, es porque no volan.
36: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
35: Per tant, ara caldrà veure la setmana que ve quina és la posició de totes les parts. En el cas dels exconsellers condemnats, el Suprem també haurà de decidir si primer amnistia només Dolors Bassa o si ho fan en bloc i en els propers dies també donen per amnistiats Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva. Quan això passi, tots ells recuperaran els seus drets, és a dir, es podran presentar eleccions o podran ocupar càrrecs públics.
8: I mentrestant, l'expresident Carles Puigdemont, que sospesa no tornar a Catalunya fins després de les eleccions espanyoles si triguen a amnistiar, però tampoc no descarta que pugui tornar abans si el Tribunal Suprem va per feina. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha assegurat avui que no tornaran a investir Pedro Sánchez. Jordi Corbalán.
1: Les eleccions poden condicionar la data de tornada de Carles Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, li ha recomanat que no torni fins que el Suprem hagi segellat l'amnistia. Però un cop hagi resolt el tribunal, això encara no se sap quan passarà, Puigdemont i el seu nucli de confiança valoren si és oportú políticament tornar amb unes eleccions espanyoles massa a prop. Per a Junts seria un revulsiu que el seu líder participés en els mítings de campanya, però Puigdemont ja va avisar ahir que vol tornar com a president del país i no d'un partit. Aquest matí a TV3, el número 2 juntaire, Jordi Turull, ha insistit en el missatge i ha admès que les eleccions espanyoles ho alteren tot.
2: Perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral. I per tant, escolta, nosaltres som els primers convençuts de que el retorn del president Puigdemont i el retorn dels exiliats sigui en aquests termes. No? La campanya electoral ho desmanega tot.
1: Sobre les eleccions, Jordi Turull assegura taxativament que Junts no tornarà a investir Pedro Sánchez.
2: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
1: Junts ja ha posat en marxa l'engranatge electoral amb l'aprovació del reglament per triar els candidats. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés.
8: 2:45. El clima preelectoral també s'ha instal·lat al Parlament. En la sessió de control d'avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha entrat de ple en precampanya i ha carregat de manera contundent contra Junts, el Partit Popular i Vox per haver tombat al Congrés els decrets per facilitar l'accés a l'habitatge. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
5: Hola, bon dia. Amb l'horitzó de les eleccions generals, avui ha estat una sessió de control més tensa de l'habitual. Salvador Illa ha reptat Junts a triar el 29 de novembre entre un govern progressista o una coalició del PP i Vox. Tot i això, el principal estira i arronsa amb els de Puigdemont ha estat per l'amnistia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, l'ha reivindicada com una victòria de l'independentisme, mentre que el president Illa se n'ha atribuït també el mèrit.
6: La normalització política a Catalunya és una victòria de tots. Tots una mica d'humilitat i de recordar d'on venim. I de cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès.
10: President, no fas el ridícul. Recordar d'on venim, ni amnistia, ni nada de eso, és una frase seua.
5: Des d'Esquerra, el seu cap de files al Parlament, Josep Maria Jové, ha reivindicat el dret a l'autodeterminació un cop l'amnistia ja està encarrilada. Illa ha tornat a tancar la porta a un referèndum.
11: Una amnistia que no és un punt i final perquè el conflicte polític continua ben viu. Vostès ho han acabat acceptant i han signat que treballarien per fer-ho durant la veu al poble de Catalunya.
6: Senyor Jové, nosaltres no estem a favor d'un referèndum d'autodeterminació, però estem a favor de que vostès ho puguin defensar.
5: A banda de l'amnistia, l'habitatge ha estat l'altre plat fort de la sessió de control. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el de Vox, Ignacio Garriga, han criticat les polítiques socialistes i ja els ha acusat al costat de Junts de posar pals a les rodes als ciutadans a l'hora d'accedir a un habitatge.
12: Déjennos vivir libres, son ustedes el verdadero fondo buitre. Si queremos viviendas dignas a precios asequibles, hay que construir miles y miles de viviendas sociales con prioridad nacional.
13: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
5: Illa ha sentenciat que Alberto Núñez Feijóo no mereix el suport de Catalunya el 29 de novembre.
8: Doncs precisament Alberto Núñez Feijóo arrenca la precampanya electoral alimentant els dubtes sobre el vot per correu. Després que Vox i alguns dirigents del PP hagin qüestionat aquest procediment, Feijóo ha dit que demanarà garanties a la Junta Electoral. Ho ha fet des de Ceuta, ciutat que ha triat per presentar-se com a alternativa a Pedro Sánchez. Madrid, Dani Sainz de Aja.
26: Bon dia. El PP estan convençuts que ara sí Feijóo arribarà a la Moncloa, però el líder popular demana no confiar-se i anirà amb tota l'artilleria contra Pedro Sánchez. Ahir van demanar al jutge la imputació del PSOE pel cas Leire i avui ha deixat clar que desconfia dels directius de Correus.
27: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
26: Feijóo no ha anat tan lluny com els presidents de Madrid o de l'Aragó que directament demanen votar presencialment en urna. Pel govern espanyol és un nou intent del PP de desviar l'atenció a la desesperada i el ministre Arcadi Espanya, també des de Ceuta, deia que els populars ja es confonen amb Vox.
28: Yo creo que no es bueno que la democracia española y tiene un sistema electoral fuerte, garantizado por miles de funcionarios que hacen su trabajo, poner en duda el procedimiento Yo creo que no beneficia a nadie. Desde luego no beneficia a la democracia.
26: Mentrestant, l'executiu espanyol demana al Tribunal Suprem celeritat per resoldre la suspensió cautelar del dret a vot de milers de persones nacionalitzades amb la llei de nets.
8: Avui és 7 d'octubre. Israel commemora el tercer aniversari dels atacs de Hamas que van fer 1.200 morts i la presa de 251 ostatges. Una jornada plena de simbolisme en què el govern israelià ha tancat tots els punts fronterers entre el seu territori i Gaza i Cisjordània. Els kibbutz, que queden a tocar de la frontera amb Gaza, intenten tornar una certa normalitat enmig d'un debat encès sobre què cal fer amb les cases on els veïns van ser assassinats. El nostre corresponsal, en Jordi Brascó, s'ha desplaçat a Kfar Aza, on ha parlat amb un dels afectats que ha recorregut a la justícia per evitar l'enderrocament de la casa on van matar la seva filla. Jordi, bon dia.
0: Bon dia. El temps és relatiu. 3 anys poden ser una eternitat o només una estona. A Kfar Aza, on Hamas va matar 64 persones i en va segrestar 19, 3 anys han estat suficients perquè a poc alguns veïns hagin decidit tornar a viure al kibbutz. El Shimon està enllestint la reforma de casa seva. A principis de l'any vinent s'hi traslladarà.
3: Tornar em fa sentir estrany, no sé com explicar-ho. Soc a casa i em sento a casa, però quan surto fora em pregunto si he pres la decisió correcta. No hi ha casa que no tingui una història. No hi ha carrera on algú no fos assassinat. El kibbutz sencer transmet el 7 d'octubre.
0: El Shimon parla des de l'experiència d'haver perdut aquell 7 d'octubre la seva filla, la Sivan, que vivia amb el seu nòvio en una altra zona del kibbutz. Casa seva està exactament com la va deixar Hamas, només han netejat la sang. És l'única que ha estat oberta permanentment al públic. La família vol que serveixi perquè ningú oblidi el que va passar.
3: Necessitem que d'aquí a 20, 30, 40 anys els nens vinguin aquí i vegin que un noi i una noia com ells, que vivien aquí, que volien estudiar, triomfar i formar una família, van ser massacrats pel sol fet de ser jueus, perquè no havien fet res de dolent.
0: Però aquesta visió no és compartida per la majoria dels veïns del kibbutz, que va aprovar enderrocar totes les cases del barri. Un recurs presentat pel Shimon i els familiars de 5 víctimes més ho ha evitat de moment. La decisió final la prendrà el Tribunal Suprem el proper 19 de novembre.
8: Passen 6 minuts de 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia.
7: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
15: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
16: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
15: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
16: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
15: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio. Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
17: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
18: Solidaris.
15: Amb Mercè Folch.
18: Dissabte a les 10 de la nit.
15: Catalunya migdia.
8: Passen 7 minuts de 2:15 i la cultura té una protagonista. El Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, Òscar Callao.
19: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, amb èxits com aquest La Perla, publicat l'any passat, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació al risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
8: Una seixantena d'editorials catalanes participen a la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha començat avui i que es farà fins diumenge.
19: El sector editorial està representat al gran estand de l'Institut Català de les Empreses Culturals sota el lema Catalonia, Land of Books, Barcelona, City of Literature. Hi participen 40 editorials, per exemple, Blacky Books, Raig Verd, Ànima Llibres o Grup 62. Una vintena més d'editorials tenen estands propis com Anagrama, EDB Educación o Grup Planeta. L'Institut Ramon Llull, per la seva banda, ha concertat més de 120 reunions amb editors d'arreu del món per impulsar la traducció de llibres catalans a altres llengües. En els últims 5 anys se n'han publicat prop de 2.000. Sentim la directora de l'Institut, Anna Guitart.
2: Les traduccions del català a d'altres llengües cada vegada és més creixent. De fet, un recordatori que aquest mes de novembre hem organitzat un fòrum a Barcelona on participaran 150 traductors de català a d'altres llengües.
19: A més, s'han seleccionat 4 títols d'autors i il·lustradors catalans perquè els recomani el prestigiós catàleg internacional The White Ravens, consagrat a la literatura infantil i juvenil. A la Fira de Frankfurt hi participen més de 7.000 empreses editorials i assignen el 80% dels contractes anuals de drets d'autor en l'àmbit internacional.
8: I una cosa més abans dels esports. L'escriptora Maria Climent explora els temes del desig, la menopausa i la pressió estètica a partir dels 40 anys en la seva darrera novel·la, Punt de no retorn, publicada per l'altra editorial i escrita en el dialecte ebrenc. La novel·la aborda també les crisis de parella i la precarietat, Montse Pujol.
9: L'autora d'Amposta, en una entrevista a l'ACN, ha explicat que volia parlar de la pressió que hi ha a nivell estètic a l'actual societat a través de les xarxes i de tot el que comporta la menopàusia en una dona.
14: Este contrapunt que hi ha en el món, en què Julia se la mira i veu com, bueno, esta dona no s'està entrenant. I arribarà, bueno, està arribant, li està canviant la cosa i no està fent res quan ella està molt més afectada per complir els barems estètics que se li marquen.
9: El llibre té com a protagonista una mestra de 41 anys casada amb una altra dona 10 anys més gran. Una de les dues dones viu pendent de complir els cànons de bellesa, mentre que l'altra se sent deslliurada, afirma l'autora, dels cànons de bellesa que imposa la societat.
20: Catalunya migdia.
8: Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
8: Amb un nom molt protagonista, Leo Messi.
21: Aquí ja no veurem mai més jugar amb l'Argentina.

0: Messi ja no jugarà més amb la selecció argentina. Després de 20 temporades, la nit ahir a l'Estadi Monumental ha estat multitudinària, apassionada i emocionant.
1: No es un partido más, no es un día más. No naturalizamos este momento y vamos a tratar de disfrutarlo y agradecer.
2: Porque los días se nos van, quiero jugar hasta el final.
3: Es una tristeza imposible de disimular. Gracias, Messi. De verdad, nos hiciste muy felices. Imposible no agradecerte. Imposible no emocionarse. Adiós.
4: ¿Cómo que decís ahora esa palabra? Aura es. Yo no se la vi a nadie en mi vida. Lo que él genera, no se lo he visto a nadie. Y eso no va a estar más.
5: Solo decirle que te quiero, te voy a extrañar. Y soy agradecido a Dios por el que de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias. Por bien.
0: I a Buenos Aires ja ha viscut aquest comiat de Leo Messi Celeste en directe. El nostre company, el Joan Biosca. Joan, bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda. Un Leo Messi molt emocionat i també amb moltes ganes de dir coses. S'ha acomiadat dels seguidors de l'Albiceleste, ha recordat els bons i els mals moments vestint la samarreta nacional argentina i recomanaven deixar la selecció, deia, que hi hagi un grup molt unit i fort per superar els mals moments que ha vaticinat que segur que vindran. Escoltem Leo Messi.
5: Hoy nuevamente acá, seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. Siempre, siempre unido. Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca, la verdad que no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, lo voy a extrañar.
6: Partit entre l'Argentina i Benín, un país africà, en homenatge a l'ex Blaugrana. En el seu darrer partit, Messi ha fet un gol. Festa final amb un gran espectacle de drons amb figures icòniques argentines, també de la selecció, i la cara i la figura de Leo Messi amb un gràcies, Leo, com a traca final sobre el cel de Buenos Aires.
0: I mentre Messi s'acomiadava d'Argentina envoltat de milers i milers d'aficionats emocionats, com sentíem, Cristiano Ronaldo penjava un comunicat bastant llarg a les xarxes socials. I no era un comunicat fent referència a aquest comiat de Leo Messi, sinó que Marcos García el que feia és atiar encara més la polèmica amb el seleccionador portuguès.
7: Sí, un comunicat publicat ahir al vespre. Cristiano explica que va avalar ell mateix l'arribada de Jorge Jesús a la selecció com a seleccionador, que el tècnic li havia promès un pla de participació i de gestió física amb la selecció, que volia deixar de fer la selecció després del Mundial, però que la federació li va convèncer finalment per seguir. Sobre el conflicte concret d'aquesta aturada, diu Cristiano que el dia del partit de Noruega Jorge Jesús li va prometre que jugaria 30 minuts. I Cristiano diu que va escalfar des del descans, però finalment no va entrar, i això no és normal. Diu Cristiano que l'entrenador va incomplir la seva paraula.
0: A més, Cristiano diu que havia pactat també un comunicat amb el tècnic que el seleccionador no hauria llegit.
7: I en aquest comunicat, segons Cristiano, Jorge Jesús hauria hagut de dir públicament, fixa't, he comès l'error de tenir escalfant per no jugar algú de la talla de Pelé o Maradona. Cristiano diu que vol seguir defensant Portugal, que admetrà que el sancionin per haver abandonat la concentració, i per ara només tenim una reacció. Els companys portuguesos han caçat, literalment, Jorge Jesús. Li han preguntat pel comunicat, però ha dit que encara no l'ha llegit.
8: Leiria, tive a ver el joc de Nen Leiria. Tive en Leiria a ver el joc de Sassou, agora vol ler el comunicat, no té nada a dir.
7: No, encara no l'he llegit, encara aquest comunicat. Estava veient el partit de la Sub-21. Ara tindré temps de llegir-lo, diu Jorge Jesús. No sé què pensarà quan el llegeixi.
0: I un exjugador del Barça, Pedro, ha anunciat aquest migdia que es retira.
9: El meu cor sempre serà culer.
0: Amb 39 anys, Pedro Rodríguez, Pedrito, deixa el futbol. David Obach.
10: Pedro serà recordat sempre per marcar a les 6 competicions del Barça del sextet. 3 Champions amb l'equip blaugrana i 5 lligues. També amb el Barça i una peça única als esquemes de Pep Guardiola. Amb la selecció espanyola, el Canari va sumar un Mundial i una Eurocopa. Pedro estava sense equip des que va deixar la Lazio italiana el mes de juny passat i ha sentit que ara era el moment per plegar.
11: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos. Habéis
10: Pedro sido... farà un acte de comiat aquest divendres al migdia al Camp Nou.
0: I la Lamine Yamal ha jugat 281 minuts en aquesta aturada amb la selecció espanyola, per tant, més del que va dir De La Fuente. L'extrem del Barça és el futbolista que ha disputat més minuts amb Espanya, que ahir, per cert, va superar Croàcia per 1-2.
7: Luis De La Fuente, com dius, ha repetit diverses vegades en aquestes setmanes que cap futbolista jugaria més de 270 minuts. Lamine s'ha enfilat als 281. Els darrers, els 77 d'ahir, en el Croàcia 1-2, victòria de l'equip espanyol amb remuntada final amb dos gols de Mikel Merino, el seleccionador espanyol destaca la fam del seu grup.
12: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. No sé, no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no.
7: A banda de Lamine, ahir també van ser titulars els jugadors del Barça, Cubarsí, Rodri, Pedri i Olmo. Fermín va entrar al segon temps. Amb 270 minuts a les cames, torna Cubarsí, Rodri 256, Olmo 220, Pedri 207 i Fermín 99 minuts. També jugats ahir a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, 16 minuts pel blaugrana Anthony Gordon i Escòcia 1, Eslovènia 2, amb Derkusic de l'Espanyol també sense jugar.
0: I notícia que avança el Fem Futbol, la renovació de Patrick Guijarro amb el Barça està molt a prop, David.
10: Tant és així que el club blaugrana espera tancar abans d'acabar l'any la continuïtat de la nova capitana de l'equip femení. De fet, les últimes setmanes el Barça i Patri han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de seguir vinculades unes temporades més a partir del 2027, que és quan s'acaba l'actual contracte de Patri. La migcampista blaugrana ja va deixar entreveure la bona sintonia per renovar la setmana passada.
13: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
10: La notícia, com dèiem, l'avança al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, que, per cert, ja té un nou capítol disponible a l'app i al web de l'emissora i a la plataforma 3CAT.
0: Dues coses més de futbol. La Federació de Noruega ha denunciat el president de la FIFA, Gianni Infantino, per tres casos diferents. Eudald Serra.
14: Noruega demana que s'investigui de forma individual l'entrega del Premi de la Pau a Donald Trump, la retirada de la targeta vermella al davanter dels Estats Units, Follarin Balogun, durant el Mundial passat, i el programa FIFA Forward Enterprise. La denúncia s'ha enviat als comitès d'ètica i de governança de la FIFA per incompliment normatiu i errors de control. També se sol·licita una investigació conjunta, ja que es considera que els casos podrien estar relacionats. En concret, s'acusa Infantino d'un possible abús de poder. D'aquesta manera, la Federació Noruega es converteix en la primera a denunciar Gianni Infantino, que continua sent l'únic candidat ara mateix declarat a presidir la FIFA en les eleccions del març vinent.
0: I ara parlàvem del Fem Futbol, que teniu ja el nou episodi del podcast que segueix tot el futbol femení. També teniu un nou capítol de l'Espanyol reservat. I què destaquem, Sergi Andreu?
15: Doncs mira que la ciutat esportiva de Sant Adrià ha fet aquest mes de setembre els 25 anys de vida

0: responsables de la 21.
1: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
2: De moment la resposta és que no. Hi ha clubs molt enèrgics amb el no ja per sempre. El Barça
1: els camins a l'Eurolliga i de l'NBA cada cop més lluny.
3: Catalunya migdia.
4: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
5: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
4: Entrades ja a la venda.
6: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxe?
8: Expocasió, home.
9: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
10: Torna a Expocasió Girona.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: I abans de la pausa sentíem un fragment l'Ernest Macià explicant el que ara ampliarem, i és que el Barça diu que no a l'NBA, com la majoria de clubs de l'Eurolliga. Ernest, el bàsquet de blaugrana ha rebutjat aquesta oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa.
3: Home, doncs sí, la veritat és que la majoria de clubs no els hi semblava bé aquesta primera oferta, que consistia en que ells havien de pagar per entrar a formar part de la NBA, entre 500 i 1.000 milions, a més d'altres condicions, i per tant han rebutjat la primera oferta. Clubs com l'Olympiacos ja no en volen sentir parlar més. El Barça, de moment, està en aquesta línia. Hi ha clubs que sí, el Madrid vol una altra oferta, el Panathinaikos ja està obert i, per tant, ahir es va votar simplement que, de moment, l'NBA no. I ahir també es va votar que aquests clubs, a part de ser propietaris, per 10 anys, amb data de caducitat, passin a ser ja franquícies, és a dir, propietaris i permanentment a l'Eurolliga, per sempre, mentre duri la competició, Laia.
2: I ahir el Tot Costa va anar a entrevistar un dels fitxatges d'aquesta temporada del Barça, Ernest, el pivot Oleg Balcerovski.
3: Sí, a part de ser un dels fitxatges d'aquesta temporada, és el tercer màxim anotador i el tercer jugador més valorat, totes coses perquè no hi ha més pivots que ell, i per tant, ell ha de jugar. I ens va sorprendre unes declaracions en les que notàvem ressentiment cap al seu exclub. El Barça el va fitxar després d'haver estat jugador de l'Unicaja. El que ahir ens va revelar ell és que l'Unicaja el va deixar tirat. Li va prometre que volia seguir amb ell, va renovar 2 anys més i a l'estiu, no a ell, sinó al seu agent, l'Unicaja, li va dir que no hi comptava, i ell encara espera, doncs, la comunicació d'algú del club andalús per dir-li que moltes gràcies.
4: Después de hablar con él aquella vez, que me ha dicho que cuentan conmigo y están bien, que pueden entrenar conmigo y estar en el equipo, nadie me ha contactado conmigo. Directamente con mi agente y me han dicho que no cuentan conmigo y que me liberan. No me quieren. Yo estoy muy contento de estar aquí, o sea, las cosas salen porque tienen que salir. Si en algún sitio no te quieren, tienes que ir a un sitio donde te quieren. Y así es el deporte, así es este negocio, se puede decir, pero sorprendido sí, porque no he recibido nada de llamada ni nada.
2: Doncs molt clar, Balcerovski, amb sí, aquestes declaracions. El Barça, per cert, que juga divendres a l'Eurolliga contra els Alguiris, i el Manresa, que comença aquest vespre el seu camí a l'Eurocup, que disputa per segona vegada consecutiva.
3: Exactament, jugaran amb el Ratio Farm Ulm, i la filosofia és una miqueta de rebaixes respecte als últims anys. De moment no s'ha guanyat cap partit oficial encara, ni de Lliga CB, ni de... Es va perdre el primer d'aquesta Eurocup, i avui s'hauria de guanyar el primer. El que passa que des de Manresa, amb les baixes de Hugo Benítez i de Pierre Oriola, diuen que l'Eurocup és una plataforma per millorar, però que ja directament no es va buscar clarament una victòria, una classificació, una obligació d'haver de fer quelcom important en aquesta competició. Per tant, veurem com surt. De moment, avui, primer partit d'Eurocup a casa.
2: I més estrenes europees en bàsquet. Ahir el Girona i la Penya es van estrenar a Europa amb triomf a les competicions FIBA. Xevi Soler.
5: Sí, i especialment destacat va ser la victòria del bàsquet Girona perquè era el seu primer partit a la història a Europa d'aquest nou club gironí. Va guanyar el Dinamo de Bucarest amb unes graderies semibuides, i és que es va rebre un ESA alert a 40 minuts de començar el partit. Tot i aquest contratemps, el jugador Pep Busquets sap que ahir el club va fer història.
6: Molt contents de...

0: De treure la victòria, de celebrar-ho amb el nostre públic, de tornar a Europa, també de treure'ns aquesta espineta d'aquest cap de setmana que ha sigut una miqueta difícil mentalment. Res, contents i amb ganes de seguir.
1: Més avesats a la competició europea està la penya, que va debutar amb victòria a la Champions, una competició que aspira a guanyar-la. Va guanyar l'equip israelià del Neyers Lia.
2: Doncs a Fontajau, a Girona, hi va assistir menys públic del previst per l'alerta meteorològica, però a Granollers el debut dels locals al Palau Olímpic aquesta temporada, en partit europeu, directament es va haver de disputar a porta tancada a Montserrat.
3: Els vallesans sumen els primers dos punts europeus després d'imposar-se per 37-31 al Buzau romanès en un partit atípic. La situació climatològica va fer que es jugués sense públic i Antonio Rama, l'entrenador del Granollers, admet que era una sensació molt estranya.
4: Va, raro, és estrany, perquè quan crides tu i et sents només a tu, no?, i es veu aquesta fredor, no?, que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't, sense gent, hem trobat moltíssima falta a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern, només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit.
3: Dimarts vinent, partit importantíssim del Granollers a Portugal davant l'Aguas Santas a la Lliga Europea d'Handbol.
2: Un ciclista de Montbrió del Camp, al Baix Camp, s'acaba de proclamar subcampió d'Europa de ciclisme en contrarrellotge a la categoria sub-23. És la segona medalla catalana en aquests europeus, Isaac Vilalta.
5: Doncs sí, es tracta de Mathis van Kerckhove, que competeix amb la selecció belga, tot i que des de ben petit viu a Montbrió del Camp i, de fet, en categories base també ha estat campió de Catalunya. Ara fa uns minuts ha guanyat la segona medalla de plata consecutiva en contrarrellotge en uns campionats d'Europa. Ho ha fet per darrere d'Héctor Álvarez, ciclista de Benidorm. Com deies, la de van Kerckhove és la segona medalla catalana en aquests europeus, després de la d'Aitor Martínez, plata en la prova en ruta júnior.
6: Aquesta medalla està a casa, que encara estem buscant algun lloc per penjar-la, perquè es veia bé, perquè, bueno, al final és una medalla plata que és increïble, tota la temporada ho hem estat buscant, però em vaig quedar amb una mica de mal gust de boca, perquè quan ho tens tan a prop la medalla d'or, no acabes de sentir-te del tot a gust, però bueno, molt, molt content.
5: Aitor Martínez té 17 anys i és de Ripoll, i atenció, perquè la temporada que ve podria saltar ja el ciclisme professional en un equip del màxim nivell. Podeu sentir-lo en una entrevista a Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: El Mundial de Judo disputat a Bakú, a l'Azerbaiyán, ha servit per recuperar un dels millors judokes catalans, David García, que va aconseguir la medalla de plata a la categoria de menys de 66 quilos. Carles Vila.
7: El judoka de la Canonja reconeix que es troba en el seu millor moment esportiu després de guanyar aquesta medalla de plata. En García té també molt a prop la classificació per als Jocs Olímpics i diu que és una medalla molt especial per ell.
8: Aquesta medalla és molt important per a mi, és un salt de nivell. En el món del judo és dels millors resultats que es poden aconseguir, és el següent a la medalla olímpica, o sigui que estic molt content. De fet, encara no m'ho acabo de creure, no ho he assimilat, i no res, estic molt, molt content amb aquest resultat. També aquest resultat dona molts punts de cara a la classificació olímpica, per la que ja podré estar una mica més tranquil. Encara no està tot el treball fet, però està a bona part.
7: David García encara té alguna fita esportiva important aquest any, com per exemple el màster, ja pensant en tancar definitivament la seva classificació per als Jocs.
2: I acabem amb dos apunts més, David, un de waterpolo i un altre del Mundial d'Hockey Patins.
9: En waterpolo, ahir va arrencar la fase de grups de la Lliga de Campions masculina amb participació i victòria del Sabadell, triomf important dels vallesans a la piscina del Jadran Herceg-Novi-Montenegrí, 16-17, ben ajustada, però victòria clau al cap i a la fi, perquè els montenegrins han de ser el principal rival del Sabadell per accedir com a segons de grup a la lligueta de quarts, que és el seu gran objectiu. Avui debuta el campió, l'Atlètic Barceloneta, a casa, 8:45, contra el Novi de Belgrat, Servi, i pel que fa al Mundial d'Hockey Patins que es fa aquests dies al Paraguai, tercera victòria en 3 partits per a la selecció espanyola femenina amb 7 jugadores catalanes, un 7-1 contra l'Argentina, que la classifica de retruc matemàticament per a les semifinals. Avui tanca la fase de grups el combinat espanyol contra Suïssa.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb el caos que han provocat aquest matí els maquinistes a Rodalies. Han al·legat motius de seguretat per no pujar els trens. I fins a quarts de 10 el servei ha estat pràcticament aturat. El govern parla de situació inadmissible. També us hem explicat que aquest matí s'ha trobat el cos d'una persona dins d'una furgoneta en un túnel a les Franqueses del Vallès, a la Ronda Nord de Granollers. Hem connectat amb Xerta, també, al Baix Ebre, que és el municipi més afectat pels aiguats que vam tenir ahir. Tot això ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs podem donar continuïtat a una informació de la que hem estat pendents al llarg de tot el matí també en aquest Catalunya migdia, que és aquest desnonament de vora 50 famílies del barri de Sant Andreu. I connectem, Unitat Mòbil, José Antonio Rodríguez. Ana Alfonso, bona tarda.
3: Bona tarda. Ara mateix la Guàrdia Urbana ha tallat els carrers del voltant i sembla que l'arribada de la comitiva judicial és imminent. Des de les 7 del matí i durant tot el dia, centenars de persones s'estan concentrant al carrer Llenguadoc per aturar aquest desnonament de 50 persones. Avui mateix, l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Habitatge han demanat que es suspengui el desnonament, una petició que, segons la coordinadora síndic de l'Habitatge de Catalunya, arriba massa tard. Marta Espriu, portaveu.
4: Segurament, si aquí, a les 7 del matí no hi hagués hagut més de 300 persones, la institució no s'hagués activat de la manera que s'ha activat. La resposta ve tard i, a més, ve forçada per la pressió al carrer de les veïnes organitzades.
2: Sobre Habitatge, Esquerra Republicana mou fitxa i registra una proposició de llei al Parlament per forçar que els lloguers tinguin una durada mínima de 7 anys i que siguin indefinits en cas que el propietari sigui un gran tenidor. La portaveu del grup parlamentari republicà, Esther Capella, ha defensat que Catalunya té eines per regular-ho i que els ciutadans no poden esperar més temps.
5: No podem esperar que Madrid reguli o modifiqui la llei d'arrendaments urbans. Tenim mitjans propis, tenim l'eina bàsica per poder-ho fer, que és el Codi Civil de Catalunya. El govern es va comprometre a impulsar una llei d'arrendaments urbans. No ho ha fet.
2: El jutge que investiga possibles irregularitats en el rescat d'Air Europa cita a declarar la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hagesen, 6 dies abans de les eleccions del 29 de novembre. En el tram final de la campanya també demanarà explicacions al director del Departament d'Afers Econòmics de l'Executiu, Manuel de la Rocha, i al president de Correus, Pedro Saura, entre altres. El jutge vol saber si hi va haver prevaricació en la concessió de 475 milions d'euros a Air Europa el 2020, tal com apunta la querella de PP i Vox. I Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta en un laboratori. Les autoritats sanitàries asseguren que la situació és tranquil·la i deixen clar que han proporcionat tota la informació necessària a l'Organització Mundial de la Salut, que n'hi reclama, però més, davant una certa inquietud internacional. Mongòlia, per exemple, augmentarà els controls a la frontera russa. Anem a Moscou, Cristina Solias.
6: Bona tarda. En un comunicat, l'organisme rus de salut pública destaca que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, les autoritats russes continuen sense donar cap pista sobre les causes de la mort de la treballadora, que va patir una malaltia pulmonar fulminant. Segons la premsa local d'Irkutsk, els metges que van tractar la víctima continuen parlant d'un cas de pesta pneumònica. En canvi, des del Kremlin acusen els mitjans d'estar escampant notícies falses i asseguren que mantenen informada l'OMS. Les alarmes s'han disparat després d'una alerta de l'ambaixada nord-americana a Moscou, en què aconsella als seus ciutadans que es trobin a Irkutsk, que segueixin les recomanacions sanitàries i que evitin els hospitals.
0: Passant 4 minuts de les 3.
1: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I des d'ara fins a les 4 amb el Joan López Alegre, professor de comunicació de l'Abat Oliba Seu. Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
0: El Roger Pi de Cabanyes, periodista i delegat de l'ACN a Madrid. Bona tarda, Roger.
8: Bona tarda.
0: I la Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Tot bé?
9: Molt bé.
0: Anem a preguntar-vos si veniu amb Rodalies. El Joan ja m'imagino que no, el Roger, òbviament, no, perquè a Madrid no, tu, Rodalies...
8: Bueno, aquí hi ha cercanies, eh?
0: Ja, sí, sí.
8: Que funcionen bé.
0: No, t'anava a dir, no, com a mínim no arriben notícies aquí de que hi hagi caos com els que hem tornat a tenir aquest matí.
9: Jo bicing, normalment, que últimament també hem de dir que funciona cada dia pitjor.
0: Ah?
9: El bicing.
0: Ah, molt bé. Sí. També, tampoc no va bé el bicing?
9: No. No.
0: Dia, doncs,
10: i què li passa ara? Per què no va bé això?
9: No ho sé. Deien que amb la calor les bateries no funcionen bé, però cada dia hi ha menys...
0: Doncs
10: ah,
0: perquè
10: tu no pedales.
9: No, jo no pedalo gaire.
0: Oh, clar,
9: pedalo els caps de setmana, només.
0: Molt bé, molt bé. tampoc fa pinta de venir amb Rodalies. Santi Villas, bona tarda.
7: No
0: trepitges un Rodalies, tu, des de fa quan?
7: És que no... des que anava a la universitat, pot ser que anéssim Rodalies a Bellaterra?
0: No. Donant voltes,
7: no
0: sí.
7: No seria Rodalies, allò ferrocarrils, no, és diferent.
0: No. Perdona. No. Es podia anar a... Els que ja estudiàvem a Bellaterra fa molts anys, es podia anar de les dues maneres. Els ferrocarrils et portaven fins al mateix campus de l'Autònoma,
7: sí,
0: i a la Rodalies et deixaven a Cerdanyola, on havies de fer uns metres i
7: no
0: agafar
7: fet,
0: un
7: això.
0: Autobús
7: no,
0: gratuït
7: no, no, no.
0: que tenia l'Autònoma al costat del riu Sec.
7: Jo anava amb els ferrocarrils. Sí, sí. Aquestos van bé?
0: Els ferrocarrils, sí.
7: Van millor. Vale, però és que no ho sé. No, que jo no em moc. Jo ja sóc com Woody Allen, ho tinc tot a la mateixa illa meva, de casa meva, el restaurant, la carnisseria, la vegetaria, tot, i no em moc gaire. Jo ara ja no pujo. Bueno, el més lluny que faig és venir aquí.
8: Però tu
7: que és voluntat, perquè ja sabeu que jo no caldria que vingués. Ho podria fer com el noi aquest que està... Aquest és el que és més xerradoret, no? El que està a Madrid.
8: Més xerradoret. Muchacho, la setmana passada.
7: No,
8: però a veure, Santi, tu què vius? El poble del show de Truman, que dius que ho tens tot en una illa.
7: No, jo, per exemple, no condueixo, perquè jo, com que sóc sec, diguéssim, bastant, aleshores jo ja, primera, que ja no vaig poder fer la mili, perquè ens vam salvar un sordomut i jo, o sigui, no me xilles, que no te veo, de tots els que vam anar, i després... quasi vaig anar regulares perquè, clar, la senyora aquella que em feia l'examen de la mili volia que jo vegués unes lletres i unes tires que no veia.
0: Ah.
7: I, clar, ara ho diré perquè igual ja no ni viu, però la filla de puta, el primer que em va ensenyar era la fila de baix del tot i potser n'hi havia 15. Clar, jo estic acostumat al barraquer que n'hi ha 4. 15! I va arribar un moment que em va fer tapar un ull i li vaig dir, pues mira, com no se veia usted a la dreta, no la veia ni a usted, vull dir-te que, o sigui, que no ho sé. I aleshores, al final no vaig anar. I per què t'ho deia, això? És que se me'n va al cap. Tinc un dolor
8: perquè
7: cap...
8: t'he dit que sembla que visquis en el poble del show de Truman.
7: Ah, bueno,
8: perquè
7: no, això, perquè jo no conec, jo no condueixo. Aleshores, jo vaig a tot arreu a caminant. Aleshores, pues, vaig al cine caminant, perquè el tinc allà, vaig al teatre caminant, vaig a comprar caminant... O sigui, ho faig tot caminant. Vinc aquí, com que sempre arribo tard, vinc
8: amb
7: taxi, això sí, però després me'n torno caminant. Vull dir... És això. Ara, vull dir, no, allò, per exemple, allò que el tramvia que no l'he agafat mai,
0: ja.
7: I la... Però jo puc arribar a anar caminant des del club de polo fins a casa meva.
0: Que és, o sigui, el teu radi d'acció, el teu radi d'acció va fins al club de polo,
8: no,
0: eh?
8: Sí.
0: Més, més enllà del club de polo, no.
7: Però vaig caminant, vull dir, vaig caminant...
0: Però més enllà del club de polo, això, uf, no, eh?
7: Bueno, jo ja és TV3, a TV3 em porta. No, a TV3 sí he d'anar, em porta, ara no em porten gaire, perquè, clar, com que sóc la competència, doncs ara...
8: Ah, això em recorda el Jordi Estadella en Pau Descansi, Tito B. Diagonal, eh? Una mica, si vols que t'ho digui.
7: Bueno,
0: jo tenia un company d'esports que també deia que de la Diagonal en avall no tirava més.
7: Qui controla els vídeos d'aquestos d'aquest estudi? Perquè em fot cada susto, surt l'ostrell que sembla això, Quique. O sigui, surt l'ostrell darrere d'aquest home amb un cap més gran que el d'ell.
0: Quin
7: això
0: problema hi ha?
7: No,
8: sembla l'Òscar López, amb el cap
7: gros. Això és nou.
0: Okay. Sí, han canviat les imatges d'aquest de la pantalla
7: del
0: centre.
7: Bueno, han canviat les imatges i només en posen una. Vull dir, també podria ser...
0: Però al costat, hi ha la del Catalunya Migdia,
7: ja. Però allà. Tu estàs parlant amb tu i surt l'ostrell per darrere, pam, rient amb el cap a sobre l'esquena. No, home, no.
8: Tot vull és dir... perquè vols sortir tu.
7: Jo, on, aquí?
8: Sí.
7: Jo no, mira, avisarem
0: a John John, perquè igual John John sap com van les pantalles.
7: Home,
0: aquestes.
7: Home, si John John això ho ha de fer, vull dir, no pot ser, que em sembla molt bé. Però veus, ara, mira, tu, has sortit allà. Si és més gran que tu, aquesta foto.
0: Home, no, perquè la pantalla és molt grossa.
7: Doncs pues per això, pues, hauríem que sortir nosaltres, que surti la Silvia Còpolo.
0: Ah,
7: encara està?
0: Sí, home, ah, tant, la Silvia,
7: no
0: sí, home, sí.
7: Perquè jo ho escoltava els diumenges quan baixo de...
0: Sí.
7: Però ara fa temps que no vaig, perquè tampoc...
0: El divan,
7: perquè se m'ha espatllat
0: el
7: cotxe, també.
0: També, un dia.
7: Des de l'agost.
8: Però si és dir que no conduïes. No?
7: Claro, però jo, home, però jo estic casat i tinc una persona que condueix.
8: Ah.
7: Vull dir, jo no condueixo perquè no em donen el permís.
8: O sigui, tu tens un Morgan Freeman a la teva vida i tu ets Jessica Tandy.
7: A mi no em van donar ni la mobilet. Saps allò que donaven una mobilet?
8: Per... De 14 anys.
7: Això, de 14 anys, d'això ni m'ho van donar. Em van dir que no podia, que era peligro público, me va dir aquella senyora de l'òptica. Aleshores, jo tinc un cotxe, que és un cotxe que no volia ningú perquè no ha triomfat a, diguéssim, a el que seria el mercat europeu,
0: sí,
7: que és un Cube. un Nissan Cube, que és com si fos de la pel·lícula Cars.
8: És horrorós.
9: Ah, sí, és molt
7: veus? Ell ho troba horrorós. Veus? Veus? La, mira, les dues Catalunyes. És un cotxe horrorós, és molt divertit.
8: Què dius? Ja però si és el cotxe més friqui del món.
7: És una monada.
8: Però
7: què dius? És un cotxe que funciona molt al Japó i als Estats Units. Aquí no
8: cotxe,
7: va funcionar.
8: És un cotxe quadrat?
0: Sí, sí, ara el veig. No sí, he hagut de buscar la foto. És aquest.
7: Tu, perdona, tampoc és... Tu també ets bastant quadrat, vull dir, de mel, de mel. Que no mereixis ara que jo tinc un cotxe quadrat, que tu també...
8: Jo tinc un Fiat 500.
7: Ah, bueno, doncs vale. Veus? Pensa que està a Nàpoli, ell, saps? Ell va per Nàpoli, ell va amb la finestra d'aixòs i la camisa, bueno. I aleshores es veu que hi ha una peça... Bueno, això també vaig a fer una denúncia.
0: Compte.
7: Bueno, va.
8: A Ascot, amb aquest cotxe, demà no t'haguessin deixat ni aparcar.
7: A Ascot no vaig anar amb cotxe. A Ascot em van portar, vaig estar al Four Seasons, amb aquell gos que podies llogar per anar pels prats. Vull dir, jo a Ascot vaig estar, que mira, em vaig treure una xistera de miracle.
0: Però no vas amb la denúncia que falta, una peça que no arriba.
7: Em falta una peça del cotxe, perquè, clar, és un cotxe que ja no es ven a Europa. Aleshores només funciona al Japó, a Barcelona n'hi ha 3. Clar, a mi em va costar 2 euros, ja t'ho dic ara.
8: Ja. Mira, me'n aniré a fer un vídeo al pàrquing del Polo, i ja veuràs com no hi ha cap cotxe ni que s'acosti a la putrada de cotxe que tens
7: tu. El meu no, què s'ha de semblar? No hi ha ningú. Si el meu quan passa la gent el miren i la gent riu.
8: Home, no m'estranya.
7: Tu vas a dintre i la gent se'n riu quan mou el cotxe. Bueno, total, que no sé què li passa, li falta una peça d'electrònica. Perquè quan jo el vaig comprar fa molt temps... Era un cotxe molt modern. Llavors tenia tot això que tenen ara, t'apropava, s'obria la porta, potser fa 15 anys, a no sé quantos, al mòbil, al no sé quantos, es carregava el mòbil, tenia de tot. Tenia per posar gots, com si fossis borratxo. Vull dir, 8 o 9 llocs per posar gots.
8: És que s'ha d'esperar una mica per comprar-lo.
7: Perdona, el de Madrid s'està entretenint amb la meva narració, clar, sí, com que no el veig, aquí sí, vale. Bueno, em quedo més tranquil. Vull dir que ja sabeu que a mi m'agrada tenir públic, més igual 3 que 1.000. Bueno, total... Que aleshores em van dir, ens van dir, aquesta peça només està al Japó. I aleshores fa des de l'agost que la peça no ha arribat i ara ens han dit...
0: Però que la porten caminant o què?
7: Pues no ho sé, però ara ens han dit que ens la comprem nosaltres.
11: És que igual ja
7: que ja ens passaran un link que anem a, que comprem la peça al Japó i que quan la tinguem aquí la portem al taller perquè la posin. Jo això... No sé, a veure si quan arriba la Puigdemont ho arregla tot això, perquè hi ha coses que no estan funcionant.
8: Digue-li que busqui.
0: No tenia altres temes a l'agenda de Puigdemont que l'altre la peça del teu cotxe.
7: Perdona, per tornar-se a col·locar s'ha de començar per la cosa petita. No es pot donar-ho.
8: Li pots dir al Puigdemont que busqui si hi ha un concessionari Nissan a Waterloo i que vagi a preguntar si tenen la teva peça.
7: No, ja ho he mirat per tota Europa. Només està al Japó i me l'he de buscar jo. Tu imagina't jo que no sé ni canviar una roda. Com he de buscar jo una peça d'un cotxe? Vull dir que just obro la porta. O sigui, res. Què més havia de dir?
0: No, res.
7: Mira, torna a pujar i torna a baixar.
0: T'han portat un paper.
7: Ah, sí.
0: Sí, t'han portat un paper perquè tu mateix... O sigui, el Santi ha proposat un tema, no? Entenc jo.
7: I... Però clar, si em comenceu a preguntar que
0: no,
7: si vaig...
0: Però, tu has proposat un tema per la Dèria. Has seleccionat bueno, uns talls de veu... Un moment. Has seleccionat un tall de veu i com que no te'n recordes de quins talls de veu has seleccionat,
7: sí,
0: t'han passat un paper amb els noms de les persones que tu has triat.
7: És que una altra cosa no, però aquí m'ajuden molt, eh?
0: No, clar, sort.
7: O sigui, vull dir-te, els hi hauria de donar la meitat del sou. Clar. Perquè m'ajuden, me posen tot...
0: Uns que no saps ni el nom.
7: Elisenda?
0: Molt bé.
7: El Botes?
0: Botes.
8: Sense la S.
7: El tècnic no me'n recordo.
0: El Jordi Galbany.
7: Hòstia, m'he de prendre els dos. Jordi Galbany, Jordi, diré Jordi.
0: El Jordi i la Natàlia també la tens allà.
7: I la Natàlia. Bueno, també me'n vaig fer un document i me'ls apunta. Si una vegada m'ho va posar al mòbil dels col·laboradors... No, si no me'n recordo, a vegades no me'n recordo ni del d'ell.
8: No se'n recorda mai.
7: El tema meu era aquesta, d'aixòs, que jo no sé si vosaltres teniu la mateixa percepció que jo, però jo trobo que des de que s'han convocat les eleccions, tota la gent que volia, que canviés el govern, i tota la gent que Pedro Sánchez muy mal, Pedro Sánchez fatal, Pedro tal, estan tots d'una mala hòstia i amb unes cares de mala
0: gent. Doncs haurien d'estar contents.
7: O sigui, l'Anna Rosa no li ha fet cap il·lusió.
0: No?
7: Els aquells de l'Iker Jiménez foten els dos una cara, que és una cosa que és increïble. Jo no sé si és que veuen que si guanyen els altres hauran d'estar 4 anys més picant pedra i 4 anys són molt, o que si guanya la dreta, doncs ells ja no podran criticar a Pedro Sánchez. Perquè pobre, ja, vull dir, que deia, ja, mica, ja, pobre, ja ni estarà.
0: I has portat exemples.
7: Bueno, i he portat uns exemples perquè trobo que ha passat, diguéssim, de nivell, i jo trobo que com que estan cabrejats, estan fent coses que abans no feien. Per exemple, una col·laboradora d'un programa de Telemadrid, que tampoc seria... Radio Estel, ahir o abans d'ahir va dir que el president del govern era hostiable. També vam escoltar.
11: fíjate, de todos estos años de Sánchez, lo que me ha parecido más irritante no son sus mentiras, sus marrullerías, ni sus... No, a mí lo que más irritante me ha parecido es la impostación lacerante de su voz, ¿no? Que siempre habla con esa voz como de monaguillo recién confesadito, así como
12: vida,
11: que es,
12: ¿no?
11: es perdón por la palabra, es hostiable. O sea, yo no lo soporto.
7: Bueno, se ha montado la mundial porque esta señora.
13: ¿Qui és? Com es diu?
7: Aquesta es diu Carla de Lala.
13: Ah, i d'on te l'hem tret?
7: Bueno, pues l'han tret de... Bueno, aquesta és una periodista que ara està a Telemadrid. És que ara a Telemadrid, vull dir, això ho haureu de mirar perquè és una cantera, eh? Ara a Telemadrid...
12: Això el Roger el deu controlar, sí, que viu a Madrid.
7: Qui és el Roger? Ah, Roger. Roger, escolta'm una cosa. Tu que vius a Madrid, tu no trobes que ara a Telemadrid estan fent una cantera de presentadors que els surten tots de The Objective o de OK sí, Diario, clar. Els hi donen a tots programa de presentador i estan fent com la cantera per saltar després a la U?
14: Bueno, l'altre dia hi havia un article al País que explicava que el PP ja està repartint o parlant de ministrables i, per tant, és normal doncs, que tota aquesta gent de mitjans d'extrema dreta també estiguin doncs, però... olorant a veure on te poden anar parant. Però t'he de dir...
15: Hem de dir que The Objective és un mitjà d'extrema dreta, bueno, en sèrio?
14: Jo no he dit res d'Objective.
7: No, jo no, jo
15: bueno, no, com que no, parlem dit, de mitjans d'extrema dreta... O Telemadrid...
14: No, bueno, Telemadrid podria
7: que
14: ser.
7: Tu, per exemple, tens...
15: Si tu
7: ara
15: creus,
7: tens,
15: jo no.
7: O sigui, tots els que han estat col·laboradors de programes que he anat jo a discutir amb Antonio Naranjo. Bueno, Antonio Naranjo venia fins a vegades, jo crec que ha vingut fins al... Havia vingut alguna vegada al fax i tot. Bueno, pot aquestos... Ser. A tots aquests estan presentant programes, eh? Vull dir, són Isidre Xau Rondo, de Telemadrid. Tens el seu programa, la tertúlia, són presentadors, i han saltat de col·laboradors de programa de tarda a presentadors, perquè jo crec que estan fent pràctiques i cantera. Bueno, aquesta senyora després s'ha disculpat, perquè, clar, se li ha muntat la Mundial. S'ha disculpat d'aquella manera.
11: Su voz... Me resulta irritante hasta un extremo que, para decirlo de manera chabacana, rápida e hiperbólica, podría decirse hostiable. Pero eso ha despertado en las personas, en los sentimientos de algodón de algunos zurdos en Twitter, que yo estoy incitando a la violencia contra nuestro presidente, una especie de magnicidio. Y entonces he tenido que disculparme y lamentarme públicamente, cosa que ya he hecho. Me resulta llamativo lo sensibles que son al humor que tenemos algunos periodistas y, sin embargo, la poca importancia que le dan, por ejemplo, al tema de las amenazas que presuntamente ha recibido la jueza Viedma, que a lo mejor fue encargado darle más que un susto, ¿no? A mí eso me parece...
7: Sí, ara pots treure, Jordi.
12: Ja en té prou.
7: No, bueno, per això... No,
16: sembla que la volien matar.
7: Bueno, però vull dir-te, a veure...
12: Però aquí, a la jutgessa.
16: Sí.
12: Sí, però estava dient de los sentimientos de algodón de algunos zurdos. M'ho he apuntat, m'ha agradat aquesta frase.
7: No, vull dir, parlant bé, eh? Una altra cosa, no? Però totes aquestes noies, aquestes que venen de la premsa escrita, jo crec que a vegades ven de la premsa de moda. Clar, com que la premsa de moda cada any se lleva el rojo, i si no, al cap de tres anys, has de ser molt... És com a los 40 principales, que sempre has de presentar el mateix disc de manera diferent. O sigui, tu acabes tenint moltes paraules per dir lo mateix. I aquestes són una mica així. Bueno, aquesta és la primera. Després, ahir, també un altre programa, una altra col·laboradora, que a mi m'encanta, que trobo que és una meravella, que es diu Arantxa Sánchez, que és una noia...
16: Que no és la tenista, eh?
7: No, aquesta seria Arantxa Sánchez Vicario.
17: Jo també ho he pensat.
7: No, aquesta es diu Arantxa Sánchez, no sabem d'on ha sortit, era comercial, va dir, comercial. Amb tots els respectes per als comercials, però ara està de col·laboradora de política als programes de tarda, i ella opina de tot, és de la part del PP, però a més és molt interessant perquè ella sempre pren notes de tot. No sabem si pren notes del que està dient l'altre o d'algo que li estan dient a l'orella, perquè van totes amb unes melenes molt treballades, vull dir, unes melenes que no es veu res l'orella, cap orella es veu. I elles estan i les punxen mentre es prenen nota. Ella, per exemple, va dir ahir que el president era cabrón.
18: Porque Pedro Sánchez no es ni la V de vivienda, obviamente, ni la V de buitre. También se puede votar al macho de la cabra, al cabrón.
19: Hombre, Arantxa, yo creo...
7: Està la cosa. Jo veig, això és el que dic que trobo. Tu no, no, tu això no ho trobes. Ara li preguntaré al Roger.
16: No, jo...
12: Roger, sí.
7: Roger, mira. Mare de Déu, quina... Mira, posa'm com un... Com
14: un paper, t'has de fer.
7: Com, sí, no, però posa'm com... ja, una fanfàrria de que ho encertat. Saps? Com si fos un concurs.
0: Una campana quan encertis,
7: sí,
0: no?
7: Sí, una campana quan encertis.
8: No, jo crec que tot això afavoreix a Sánchez. Ell, avui no fem conya, t'has tret un tema molt seriós i sí, realment...
7: Ui, el vaig treure un altre dia, és que a vegades...
8: Realment interessant. Sánchez, quan va fer el discurs d'investidura, va dir que ell, aquesta legislatura, que ara acaba de forma abrupta i abans de temps, pensava fer un mur que dividís els espanyols en dos blocs. Aleshores, ell ha fet exactament el mateix que fa Donald Trump, que és dedicar-se a insultar durant molt de temps a una part de la societat espanyola per complir amb la seva paraula de construir aquest mur que genera polarització i cada vegada que algú de l'altre costat del mur cau a la trampa de Sánchez, des del costat de Sánchez s'aprofita això. O sigui, són les 5 i no he comido, si quieren ayuda que la piden, esto preguntárselo vives... Ell tot això, jo crec que ho fa expressament. Ho fa expressament per provocar a una part de la societat espanyola. Hi ha gent que comet errors que són impropis d'una persona que participa en un mitjà de comunicació, com els que tu acabes de posar, que després ells es fan els ofendiditos, com ha dit algú d'aquesta gent que t'ho has posat, i a sobre ho capitalitzen. Però jo crec que Sánchez... A mi Sánchez és una persona que personalment m'ofèn i em molesta.
7: Però
8: no
7: tu,
8: diré,
7: però
8: no diré cap d'aquests insults...
7: Ah, bueno, clar, però jo et parlo d'això.
8: Però reconec que a mi el seu... A mi com a ciutadà que paga impostos en aquest país, reconec que el seu esforç i el del seu entorn per molestar-me ho aconsegueix. O sigui, reconec que ho aconsegueix i que tinc que fer realment un esforç de contenció per no dir les coses que han dit aquestes senyores que jo...
7: Per la tele, tele, pública.
8: No les diré en aquest micro, perquè a més l'Òscar...
3: Això pensava, no deixaria...
7: És la tele pública, vull dir, són les dues televisions públiques.
8: Jo crec que,
7: públiques,
8: crec que a Sánchez l'acaba afavorint.
0: Un moment, Roger.
14: Sí. No, sí. Jo crec que tens raó que Sánchez això l'afavoreix i crec que és un mal negoci pel PP carregat en les tintes contra el personatge, no? És veritat que ja portem anys doncs, amb la construcció deshumanitzada del perfil de Sánchez, el perro, no? L'antipolític, el populista, li han dit de tot, no? I crec que això al final l'afavoreix. Ja va passar el 2023 que en plena campanya ell, molt hàbilment, quan ja li estaven dient perro, la segona setmana de la campanya d'aquella volta, els seus mítings van començar a sonar perra de Rigoberta Bandini, la cançó perra
8: sí,
14: de
8: Rigoberta
14: Bandini, i al final li va acabar donant la volta a la cosa. I ara crec que està passant una mica el mateix. I crec que és mal negoci pel PP. Per què? Perquè el PP ha anat tan enllà que al final aconsegueix polaritzar. Però el negoci de la polarització afavoreix a Sánchez i afavoreix a Vox, però no afavoreix precisament el PP. I només cal mirar les enquestes. Vox està superdisparat i Sánchez està aglutinant el vot de totes aquestes esquerres despistades que encara no s'estan sabent organitzar. No? I per tant, tot el negoci, diguem, el fet que durant tants anys el PP hagi carregat tant contra el personatge, al final el beneficia. I crec que també aquesta convocatòria electoral, si us hi fixeu, ja segur que n'heu parlat molt, i tothom n'ha parlat molt del moment, no? Del moment en què convoca. Però hi ha una clau que és que convoca en el moment en què Vox està bé a les enquestes. Per què? Perquè el pla de Sánchez, diguem, seria reeditar el govern de coalició. El pla B és tenir bon resultat. I el pla B millor és guanyar les eleccions per poc. Però per tenir un bon resultat, el que necessita, el concepte bon resultat, és que el PP s'estigui partint els vots amb Vox, o sigui, que Vox estigui fort, que el PP no pugui pujar tant, i ell tenir doncs, un resultat que el permeti salvar els mobles.
9: Mm-hmm. Jo, sobretot, quan surt a la televisió pública, com dèiem, en aquest cas de Madrid, hi ha algú que li diu, hostiable, cabron, sigui Pedro Sánchez president del govern,
7: sí,
9: o qualsevol,
7: no, sí, qualsevol
9: altra primera persona, i després, encara més, una institució pública democràtica, com és el president, que al final ha sortit d'una votació. El primer que em ve al cap és dir que és indignant i del tot inacceptable que la gent insulti a qualsevol, i molt més que insulti a institucions públiques de la democràcia, a la televisió pública. Dic, el salt que fem, no, ha d'aquí acabar en un minut criticant a Pedro Sánchez, la veritat és que m'he perdut una mica, però bueno, és una mica el que està passant en aquest país, no? Que cada cop, jo crec que ho deia el Roger, no? La polarització fa que, bueno, que no hi hagin mitges tintes, que sembli que pràcticament és més justificable insultar algú perquè ens irrita la seva política que no pas dir
7: bueno, que no pot ser la mitja de comunicació. Això ho fa el periodista.
8: Com hem arribat a criticar Sánchez a partir dels insults? I crec que jo com a mínim sé com hem arribat a criticar Sánchez parlant dels insults, que és jo crec que hi ha, des del minut 1 d'aquesta legislatura, una estratègia premeditada d'assenyalament i d'estigmatització d'una part de la societat que arriba a extrems com, escolti, més que no comprenc perquè l'oposició no vota un decret, en aquest cas el de l'habitatge. Doncs home, doncs com que no comprens que això és la democràcia, que uns senyors que governen tenen una ideologia i proposen un paper i uns senyors que no governen aquest, tenen una altra ideologia.
12: El que passa que aquest argument es pot girar en el sentit que des del minut 1 de la legislatura també hi va haver una campanya en la que es venia a dir que el govern de Pedro Sánchez no era legítim perquè no havia guanyat les eleccions. Que resultes igual que efectivament en un sistema democràtic l'oposició et pot votar en contra un decret, només faltaria en una democràcia i pot haver un pacte que faci que dos partits que no han quedat primers a les eleccions però sumin més que el que ha quedat primer i que per tant acabi sent un govern igual de legítim. I és veritat que des del primer moment no tota la dreta, però sí una part de la dreta va acusar Pedro Sánchez d'estar en un govern il·legítim.
8: Però fixa't el que deia el Roger des de Madrid, que diu el pla B és quedar primer i aguantar. Doncs el pla B consisteix en que Sánchez es converteixi en Feijó, perquè Feijó va guanyar les eleccions
12: no va governar.
8: I, perdoneu, amb totes les coses que hem après, la majoria d'elles, des del meu punt de vista, gens positives de Sánchez d'aquests darrers anys, n'hi ha una que jo la tinc molt clara, que és, no importa qui guanyi les eleccions, importa qui suma amb un bloc. I per tant, no, Roger, discrepo de tu, jo crec que Sánchez només té un plan, que és intentar guanyar com sigui, el preu que sigui. Bueno, i no crec que el seu pla B sigui convertir-se en Feijó, no ho crec.
14: No, però fixa't que Feijó, quan ell va guanyar les eleccions, Feijó va guanyar les eleccions i després va dir que no era president perquè no volia, i va criticar que Sánchez fos president doncs, havent perdut les eleccions. Doncs ara, segurament, si hi hagués aquesta situació, si el PSOE treu un sol escó més que el PP, el Sánchez li recordarà durant tota la legislatura que ell va perdre les eleccions. El mateix, la mateixa moneda que li va fer pagar Feijó i que el va estar doncs, crucificant durant els primers mesos dels seus mandats.
7: Però sí que jo penso que ell està fart, o sigui, ell no pot més.
8: Qui?
7: A Pedro Sánchez. I aleshores, si no surt bé, i si no... fantàstic, també.
8: Jo no ho crec. Jo
12: home, si estigués fart, podria haver fet passo al costat ja fa temps i haver triat un delfí que li... Que
7: perdona, però tu ja saps que jo ara... A qui hora em veus?
12: Fino analista polític.
7: No, tu saps que jo ara... Tu ja saps que jo ara fa una temporada que estic connectat amb...
12: Sí.
7: Saps? Vull dir que tinc...
8: Vull amb la casta.
7: Vull dir que jo he passat d'anar dinant amb Maria Patiño... Saps què vull dir? Amb tots els meus respectes he tingut...
12: Has passat a dinar amb qui?
7: Bueno...
12: Gent important.
7: Sí, però t'he reservat.
12: Toca poder.
7: Reservat. Vull dir, jo ara ja vaig a reservat. Vull dir, no havia anat mai. Més que al vàter, diguéssim. Però, bueno, per tant que jo no parlo a la babalà. Aquesta és catalana, paraula?
12: Sí, bueno, s'entén,
7: bueno,
12: pues sí.
7: Això. Bueno, he d'acabar, perquè m'he d'anar que he de gravar un programa, fill meu, i jo no puc més, m'allargo molt.
8: Però digue'ns algú amb els cadines en aquests reservats, home.
7: No t'ho puc, clar. Tio. No t'ho puc,
14: home, has vingut aquí, ens ensenyes?
7: Jo ja... És que jo ja estic... És que un altre nivell. No sé per què no em treuen en aquesta pantalla. Però m'haurien de treure amb una forquilla i un tenedor. A la mà.
12: El reservat.
8: Com si fossis un vivendum de Michelin.
7: Michelin no. Això no. Bueno, i l'última, poso l'últim tall perquè m'agrada, que és un senyor que es diu José Cabrera. És un senyor que és psicòleg, que és, perquè us per explicar-vos-ho bé, és el primer psicòleg que van contractar al primer gran hermano. Saps quan era un experimento sociológico?
12: Sí. Doncs
7: pues van trucar a aquest senyor, i aquest senyor era el psicòlogo de gran hermano. Ara...
12: És analista polític.
7: És analista polític i analista psicològic. Diu pues, que és d'aquestos que va als programes i diu Pedro Sánchez és bipolar, no sé quantos, aquestes coses. Bueno, pues el van convidar aquesta setmana perquè, a més d'analista polític, també deu ser... Com... Saps aquestos que hi havia que va haver una temporada que la gent t'analitzava segons la cara?
12: Sí.
7: No me recordo com es deien, que eren tots, estaven tots xurrats. O sigui, et veien la cara i deien, pues tu eres un poco tal, narcisista,
8: no sé quant.
7: Bueno, sí, molt bé, sí. També, jo també l'altre dia parlava amb una...
12: Mira, no creus.
7: Jo l'altre dia també parlava amb una, t'ho dic en sèrio, parlava amb una molt famosa, que no és de reservat.
8: Escolta, jo tinc un amic meu aquí que té un despatx al Passeig de Gràcia que es diu Jordi Fuset, que és expert en aquestes coses.
7: Bueno, doncs pues això, jo l'altre dia parlava amb una molt famosa.
8: Tot de tu només mirant-te la cara.
7: Sí, aquesta em va dir que hi havia... Que, bueno, és igual. Em va dir en un moment determinat, em va explicar, mira, Santi, te voy a decir una cosa. Hasta todos los elementos del agua nos los han quitado. ¿Y cómo? Han quitado... El agua ya no hidrata. Y ya nos han quitado todos. Los elementos nos los han quitado. Y la meva pregunta va ser, ¿y dónde los han llevado? I perquè, clar, pues això està així. Bueno, aquest senyor va fer un anàlisi de Pedro Sánchez i t'agradarà, perquè jo crec que tu penses que és veritat que té això. Atenció a l'anàlisi
8: d'un programa
7: de matí, que lo que van descobrir de Pedro Sánchez, amb aquest anàlisi.
17: A él le traicionan siempre los maseteros, que son los músculos con los que masticamos. Aprieta los dientes, tendrá bruxismo por la noche, espero que se ponga una férula porque si no se le van a desgastar los dientes. Y entonces ese bruxismo, esa contractura, es donde él tiene toda la agresividad. Está en campaña ya, ¿eh? Ojo, ¿eh? Este hombre ya está en campaña y controla el escenario, mira. Coloca las manos, aquí estoy yo, nada agresivo, no señala con un dedo, junta las manos en plan piadoso...
7: No sé cómo no tens un col·laborador així d'aquest programa. Jo crec que tu estàs perdent pistonada.
0: Dir ja està en campanya, vull dir, ho pot dir de tots, clar. Perquè fa mesos i anys que tots estan en campanya. Sánchez, Feijó, Abascal...
8: Vaig a decebre't. Discrepo del senyor Cabrera. Jo crec que Sánchez és un personatge sobrevalorat que no té al davant un adversari al seu nivell.
7: Molt bé. I tu trobes, per exemple, que no és una frase per acabar la meva col·laboració, que són i mitja... I ja estic cobrant la meitat, perquè jo al quart hauria de marxar. O sigui, jo ara ja em començo a estar perdent diners.
0: Clar.
7: A Pedro Sánchez le traicionan los maseteros? Vinga, home, per favor. Això, quants anys portes aquest programa?
0: Massa. 10 anys.
7: Qui t'ha portat una frase com aquesta?
0: Cap ni una.
7: A Pedro Sánchez...
0: Le traicionan los maseteros.
7: Recién arrencada les eleccions.
0: Sort que en el document que has portat expliquen què són los maseteros, sí, perquè jo si em dius...
7: T'hagis pensat que era de la Terrassa, no? De la Terrassa.
8: Que era la gent que viu a la meseta.
0: No serien
7: los maseteros. Podrien ser... Lo traicionan los maseteros de la Terrassa. Que deu tenir Terrassa i deu tenir plantes.
0: Mira, los maseteros és això.
7: Bueno, mira, tinc molt mal de cap.
0: Molt bé.
7: Roger, com estàs?
14: La merda bé.
7: Ara us deu tocar, que els hi toca amb ells.
0: Ara fem una mica de Rodalies. Després de tu, me'n vaig a publicitat i anirem a Rodalies.
7: Ah, però això has fet el link d'abans i has dit que jo no venia amb Rodalies.
0: Clar.
7: Ah, perquè fas com... fas guió.
0: I el que és pitjor, guió improvisat.
7: Bueno, però escolta, d'improvisat. Si hi ha una base, improvisar és el millor.
0: Una altra cosa no, però
7: bueno,
0: vas entenint
7: ja tot. Està aquí. Feu el favor.
0: Li demanem a John que tregui aquestes imatges.
7: Mira, li vaig a dir a John, aquí se t'enfadarà el personal, no pot sortir només un, no. Els has de posar tots a la pantalla. Hombre, soc jo la de la solució i entro al despatx, però vamos... El primer. Per favor. Bueno, me'n vaig, adiós.
0: Santi Villas, gràcies i bona tarda. Passa un minut de 2:15. Pausa i anem a Rodalies.
20: Catalunya migdia. Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
21: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
20: Entrades a auditori.cat.
22: El cinema fantàstic torna a Sitges.
23: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
22: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
23: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
22: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
24: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
25: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
26: Aquí el tens.
25: Ja?
24: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
27: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
28: D'acord.
27: Quin és l'autèntic operador 100% català?
28: Vera.
27: I el més ben valorat pels usuaris?
28: Vera.
27: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
28: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
27: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
28: Vera.
27: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
20: Catalunya migdia.
24: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
29: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
30: No.
29: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
31: It's the moment to believe in the project.
29: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
24: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
31: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
0: Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda, som a Catalunya Migdia, en Joan López Alegre, Roger Pi de Cabanyes i Júlia Miralles, el dia en què Rodalies ha tornat a ser un caos, un mal que sembla que no té remei. Ara els trens circulen, tot i que parcialment, després que els maquinistes que s'han negat a agafar els trens al·legant que no hi havia seguretat a les vies han rebut els informes de seguretat que els ha enviat Renfe per tornar a circular. Ara bé, el mateix president Illa i la consellera Sílvia Paneque asseguren que els maquinistes del sindicat majoritari de SEMAF han aprofitat les pluges, diuen, pels seus interessos laborals i que per això, diuen tots dos, han paralitzat el servei.
1: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
2: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: També el director de Rodalies, Òscar Playà, assegura que darrere de tot aquest calvari hi ha un conflicte amb els maquinistes del sindicat SEMAF, que de matinada han enviat una carta en què deien que no asseguraven que els trens sortissin perquè no es podia circular de forma segura. Playà ha assegurat que ahir al vespre es va revisar tota la zona entre Vilanova Nova i la Geltrú i Cunit, que és on va caure un arbre i un talús, i que els tècnics de DIF i de Renfe havien decidit que s'hi podia circular. Per tant, diu Playà, la seguretat estava garantida. Avui, però, els maquinistes demanaven més seguretat, segons que diu Òscar Playà.
4: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe. I això ho vull deixar molt clar.
0: Doncs podem saludar Joan Rodríguez, que és portaveu del sindicat ferroviari. Joan Rodríguez, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, què tal?
0: Vostès han paralitzat el servei pel seu conflicte laboral, com diu el govern, com acabem de sentir?
5: No, ostres, jo aquest matí sentia aquestes declaracions d'Òscar Playà i ara s'ha d'escoltant a la consellera i al president de la Generalitat. I em sembla una mica irresponsable fer aquestes declaracions. Vull dir, no es tracta d'un conflicte laboral, es tracta de la seguretat, no només a la plantilla, sinó a totes les persones usuàries.
0: Mm. Què ha canviat? És a dir, ahir Rodalies funcionava amb problemes per culpa de la pluja, això és entendible, hi va haver una tempesta, el túnel de Catalunya a Barcelona ha estat inutilitzat durant moltes hores, però més o menys els trens funcionaven i, en canvi, avui no han funcionat. Què és el que ha canviat que ha fet que els maquinistes consideressin que avui no podien agafar els trens?
5: Correcte, mira, això ve de quan vam tenir a principis d'any el malaurat accident de Gelida, arrel d'aquest tràgic accident en el que va morir un company, es va elaborar un procediment de com actuar en aquests casos. Aleshores, en aquest mateix procediment, que el va acceptar l'empresa i va ser en col·laboració amb les organitzacions sindicals, es deia que en cas que succeïssin aquest tipus de situacions, que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí. Per tant, jo crec que aquí estem parlant més aviat d'una mala gestió per part de l'empresa que no pas de propi contacte del col·lectiu de conducció, de les persones, dels maquinistes i les maquinistes.
0: Però tant des de Rodalies com des del govern es diu que Adif i Renfe garantien la seguretat de la infraestructura. Vostès diuen que no la garantien per escrit.
5: El que contempla aquest procediment que els parlava és això, de que un cop es realitzin aquestes marxes blanques, que en el cas de Rodalies es van realitzar entre el diumenge 4 i ahir dimarts 6, un cop estiguin realitzades s'elaboraran uns informes i aquests informes s'enviaran a les persones treballadores perquè tinguin la seguretat de que poden realitzar el servei amb seguretat, no només per elles, per les persones treballadores, sinó pels usuaris. I com els dic, aquests informes no han arribat fins aquest matí.
0: I no en tenien prou amb els informes verbals, és a dir, consideraven que calia complir el protocol i, per tant, que arribés l'informe escrit.
5: Clar, els maquinistes i les maquinistes el que estaven demanant era que tinguessin aquest informe. Sense l'informe no es veien amb cor de posar en risc la seva vida i, com dic, de les persones usuàries.
0: No ha estat, per tant, una vaga encoberta? O ens ho assegura, això?
5: En cap cas. En cap cas, vull dir, el primer que volen garantir a les persones treballadores és la seguretat a la circulació.
0: Tenien constància que hi hagués algun problema de seguretat a les vies? Hi havia algun punt en el que vostès consideressin que no hi havia prou seguretat o simplement era la necessitat d'aquest paper?
5: No, a veure, en el cas de després d'un episodi de pluges com els que estem vivint en els darrers dies i que malauradament té pinta de que això anirà més amb tots els efectes que està produint el canvi climàtic, el que volíem és que es complís aquest procediment, que després d'un episodi tan fort de pluges, per assegurar-nos, sabent o no sabent de si hi ha algun problema a la infraestructura, que ens asseguréssim que la seguretat estava garantida.
12: Entén la frustració dels passatgers, dels viatgers, que avui han anat i s'han trobat que no anaven els trens?
5: Completament, completament, perquè la frustració que senten les persones usuàries de Rodalies és la mateixa que sentim les pròpies persones treballadores. És frustrant per totes dues parts. Jo ho entenc completament.
12: I entenc que es puguin sentir hostatges d'una mala relació entre l'empresa Renfe i els sindicats com Semafo, com vostès?
5: Clar, però és que, com els dic, no hi ha aquí un cas d'un conflicte laboral. A mi el que em sap greu de tot això és que, novament, l'empresa i la part política intenten posar la diana a les persones treballadores. I les persones treballadores el que estan demanant és més seguretat.
12: I no la consideren garantida, la seguretat, amb l'estat actual de la xarxa?
5: L'estat actual de la xarxa és molt millorable. Sí, sí, evidentment, i no es considerava segura fins que no es van elaborar, fins que no es va procedir a fer aquestes marxes blanques i fins que no es van elaborar aquests informes on t'especifica tot el que es va trobar a les marxes blanques i que garantien que era segura la circulació. Quan de tenir en compte que durant l'elaboració, durant la realització d'aquestes marxes blanques, tenim casos com, per exemple, el despreniment de pedres, de roques que es troba a la R1, una retirada d'arbre a la R2, una tala d'arbres a la R8, una altra tala d'arbres a la R11. Vull dir, clar, era necessari fer aquestes marxes blanques i és necessari que les maquinistes i els maquinistes tinguin la total seguretat de que poden sortir amb el tren.
12: Ara mateix estan els maquinistes estan tots treballant i tots agafant el tren i es pot garantir una certa normalitat del servei en els pròxims dies?
5: A veure, si no tenim un altre episodi d'aquests de pluges fortes ni torna a passar cap incident de cap mena, sí, el que passa és que segurament durant el dia d'avui encara trigarem a tenir una circulació amb normalitat després del desgavell de l'inici de servei d'avui i que és fruit, com deia, de la mala gestió per part de l'empresa.
12: Perquè aquells que no estem familiaritzats amb el sistema de Rodalies, des del moment en què arriben aquests informes, que són les 6 del matí, segons que vostè mateix deia, quan es triga a avisar tota la plantilla perquè tothom estigui a lloc per poder fer funcionar els trens amb normalitat?
5: No li sabria dir una hora determinada, però sí que, clar, hem de tenir en compte que no és només tenir la plantilla, totes les capçaleres, des d'on surten els trens, on tenen origen i finalització els trens, sinó tenir els trens en aquestes capçaleres. Clar, en el moment en què s'acaba el servei i t'han quedat trens, posem que han quedat trens penjats per totes les estacions, normalitzar tot això en un moment de tant de caos, amb l'episodi de tempestes que vam viure ahir i de més, doncs és complicat. Per això el que s'ha vist avui aquest matí i el que encara estem arrossegant encara els efectes.
12: Vostè té alguna explicació de per què si els maquinistes com vostès, Adif i Renfe, saben que no hi ha normalitat al servei, els informadors, les pantalles, el cartell que tenen els trens a la capçalera no donin la informació que vostès, Renfe i Adif, sí que tenen als usuaris, que al final arriben a l'estació i quan arriben a l'andana no saben si el tren que està allà és el que toca, el que no, o de quina hora i de quina destinació és?
5: He de dir que des de les organitzacions sindicals això ho tenim denunciat precisament a Barcelona, que hi ha un problema molt greu de manca d'informació cap a les persones usuàries. Però és més, afegiré, en moltes ocasions ni la pròpia plantilla té coneixement de moltes d'aquestes informacions. Hi ha un problema d'informació inclús dins de l'empresa. Hi ha maquinistes que es troben aturats davant d'una senyal i tenen problemes per aconseguir la informació del per què i el quan arribaran i manca d'informació. Sí. Però, com li dic, això és un tema que tenim aquí denunciat a Barcelona.
12: Si ens està sentint algun usuari de Rodalies, demà, què faria vostè si fos usuari de Rodalies? Aniria a la seva estació a esperar el tren o buscaria un camí alternatiu?
5: Jo demà aniré com cada dia a l'estació de Rodalies.
12: I els usuaris haurien de fer això? Es trobaran trens?
5: Jo espero que sí. A veure, si tot segueix com està anant avui, que s'està intentant recuperar la normalitat del servei, demà no hi hauria d'haver cap problema. No hi hauria d'haver cap problema, no sé, que tornem a tenir un episodi de pluges, algun tipus d'incidència derivada d'aquests, hauria d'haver normalitat al servei demà.
12: Esperem que sigui així, però comprendrà que els usuaris més aviat són escèptics. Quan és una cosa és una altra. Quan és una all és una ceba, però la veritat és que el sistema de Rodalies fa mesos, per no dir anys...
5: És complet, sí. És completament comprensible. Hem de tenir en compte també, hi ha una dada que a mi m'agrada, és bastant clara i és bastant, malauradament és real, que és el tema de les inversions. Hem de tenir en compte que des dels anys 90 fins al 2018, que són les dades que tenim actualment de l'AIREF, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, diu que en aquest període de temps les inversions a l'alta velocitat van ser de 55.888 milions d'euros i en convencional 3.679 milions d'euros. I d'aquests 3.679, el 50% van anar al nucli de Madrid i l'altre 50% repartit entre la resta de nuclis de Rodalies a tot l'estat. I aquí tenim també part del problema.
12: És Joan Rodríguez, portaveu del Sindicat Ferroviari. Per cert, que s'acabi la legislatura és que s'acaba el traspàs? O amb el nou govern que arribi a Moncloa, tant si és del PSOE com si és del PP, es tornarà a començar de zero?
5: Penso que això seria treure una bola de vidre que malauradament no disposo.
12: Joan Rodríguez, portaveu del Sindicat Ferroviari, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
5: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
12: Doncs els uns diuen que és una vaga encoberta, els altres diuen que no hi havia garantia de la seguretat i que no s'han complert els protocols que es van pactar després de l'accident de Gelida i que per això s'han negat a conduir els trens fins que han arribat aquests informes a les 6 del matí. Des de la Generalitat, des de DIF i des de Renfe, diu que abans ja s'havia garantit la seguretat i que per tant no entenien per què els maquinistes no agafaven els trens.
3: El que passa que és un no parar, no? Rodalies no para de fallar, un dia és per una cosa i un dia és per una altra. Llavors, més enllà del cas concret, és veritat que arrosseguem una manca d'inversió bestial, que tampoc sé com continuarà els propers anys, però també és veritat, a mi em sembla interessant això que deia de la informació, de que a vegades fins i tot quan falla és que ni tan sols les fallades es gestionen, jo diria ja amb una mica de respecte cap als usuaris,
12: aquest
3: no?
12: Aquest matí, sentir el matí de Catalunya Ràdio aquest matí, en què a més estava reaccionant tot l'equip amb el Ricard Ostell al capdavant sobre la marxa, era frustrant, perquè demanaves a un responsable i deia, no, el ministeri, no, el ministeri diu, no és cosa del ministro, això demaneu-li a la Generalitat. La Generalitat, no, això Rodalies, Òscar Playà. Òscar Playà diu, no, jo no puc parlar amb el ministre, com que no pot parlar amb el ministre? No, jo parlo amb la Generalitat. Anaves a les andanes i la gent, no, jo agafo aquest tren que va a Blanes. No va a Blanes, va, no sé on. Ah, un dia, ostres, perdó, no és que... Era un desgavell que dius, com pot ser?
3: És que a més no és... un dissabte que la gent se n'està anant, majoritàriament, evidentment hi ha gent que també treballa el dissabte, però molta gent se n'està anant de cap de setmana, se n'està anant a passar un dia fora, etc. És que la gent s'aixeca a les 6, a les 7 del matí per anar a treballar i cada dia han d'estar pendents de si han de trucar al seu cap dient que arriben tard una altra vegada. És indignant, és a dir, o estudiant, no? A mi em passa a la universitat, que a vegades és no he pogut arribar perquè el tren ha tornat a fallar, però és molt habitual, realment.
8: A veure... El conjunt d'inversions que sembla que no s'han fet, per lo vist, han portat a un punt en el que el sistema ha col·lapsat de forma definitiva. Però jo la preocupació per la seguretat l'entenc, perquè, a fi de comptes, l'accident de Gelida va existir, és alta velocitat, però l'accident de Damuth va existir i va ser també per un tema de mal manteniment de la infraestructura, segons tot apunta. A dia d'avui no podem oblidar també amb alta velocitat, jo sí que sóc usuari de l'alta velocitat, que els trens s'han endarrerit en la seva velocitat perquè no era segur viatjar, per tant, jo no ho sé si existeix una picabaralla entre els sindicats per una reivindicació i es converteix en una vaga encoberta i l'administració, però el fet és que jo crec que és lògic que la gent tingui una preocupació per el tema de la seguretat ferroviària, i crec que l'administració tindria que ser molt clara sobre quin és l'estat de la infraestructura, què és el que es pot fer o no, perquè després de l'accident de Gelida vam estar molts dies que moltes línies no funcionaven perquè s'estaven fent accions de reparació, de manteniment i de revisió. I després hi ha una darrera qüestió, que és quina és l'afectació que té això, com tu molt bé ara apuntaves, a la vida i a la mobilitat. Jo veig a Mataró com els busos passen, perquè la gent s'ha mogut del tren al bus, perquè és més fiable, perquè els busos van patats i, per tant, és també molt frustrant, com tu molt bé deies, Òscar, que vagin passant busos i la gent no pugui passar, i és també una evidència per la gent que venim de fora de Barcelona com s'han incrementat les cues, perquè al final acabes anant una vegada més en cotxe i això fa que a dia d'avui sigui més difícil entrar a Barcelona que fa un any, per ficar un exemple.
14: Jo és que visc en una dimensió paral·lela, perquè aquí a Madrid no només és que això no passi, perquè les inversions des dels anys 90 han triplicat les de Catalunya i, per tant, diguem, la infraestructura és molt millor en tots els sentits, i a més quan s'ha de fer una, per exemple, una estació com la de Chamartín, s'han de reformar a Atocha, es fa amb una velocitat inusitada, sinó que a més, jo percebo que políticament el que passa a Catalunya és impossible que passés a Madrid. És a dir, el rebombori social, mediàtic i polític que hi hauria en una situació com la que hi ha a Catalunya a Madrid, faria trontollar qualsevol executiu espanyol. Més si això s'acumula amb manca d'inversions. Però en el cas concret de l'episodi d'avui, jo crec que hi ha dues situacions que, tant si és una com si és l'altra, mala peça. És a dir, si això és una vaga encoberta, malament, perquè s'està, diguem que hi ha uns treballadors que utilitzen com a hostatges els viatgers doncs per les seves reivindicacions i que a més no ho fan obertament, és a dir, no convoquen una vaga, no anuncien, no ho expliquen. I la segona, si han sigut els treballadors que unilateralment decideixen doncs que la infraestructura no està en bones condicions i que no treballen, és a dir, com si un altre treballador d'una empresa decidís, doncs no sé, aquí a la ràdio, que els micros no funcionen i que per tant no t'has de presentar a treballar i que avui no és dia per anar a treballar, clar, això és una situació també esperpèntica a nivell de l'usuari. Jo crec que a mi de vegades, vist des de la distància i des de la comoditat que és viure en una ciutat on tot funciona raonablement bé i en aquest tipus de situacions serien impensables, doncs clar, sap greu.
8: Escolta, puc fer això que has dit tu ara de la... No, jo no tinc les xifres al cap, de la comparativa amb Madrid, però jo que em moc en el cas de Madrid, perquè no tinc el cotxe allà molt més en transport públic, com a gran paradoxa, que no pas a Barcelona. Jo, per exemple, l'altre dia a la línia que baixa des de l'Escorial a Torrelodones em va deixar el rodalí estirat i vaig tenir que trucar un Uber, que em va costar una pasta. Les obres de Totxa, que és d'on te surten els trens cap a Barcelona, jo, vamos, quasi que et diria que des de la meva joventut, que ja fa molt de temps, allò ho veig amb obres. O sigui, allò és una obra eterna. L'estat de Chamartín també és lamentable. O sigui, jo crec que... I,

0: A Barcelona hi ha tres elements, no? Hi ha des del senyor que roba coure, no? Després li fan un reportatge, fins al fet que la catenària cau, fins a les obres que s'estan fent, bueno, i després els maquinistes.
1: La costa, que la tenen que parar quan hi ha temporal.
2: La línia de Vic s'està desdoblant ara i a trams, quan hi ha algun trossos que la catenària és gairebé de la Guerra Civil.
0: És una tempesta perfecta, però crec que fruit d'una desídia acumulada durant molts anys i molts governs i molts colors de govern.
2: Falten 9 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida anem amb l'amnistia, que això ha agafat velocitat de creuer.
3: Catalunya migdia. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
4: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
5: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
3: Catalunya migdia.
6: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
7: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
9: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
8: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
2: 6 minuts i seran les 4, per tant farem un tastet ben curt abans de la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Tot apunta que l'expresident Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya fins després de les eleccions generals del 29 de novembre. Sentint el discurs que va fer ahir a la tarda des de Waterloo, Puigdemont va reivindicar l'exili de les institucions que representa més enllà dels partits polítics.
10: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera.
2: Per tant, tot i que avui mateix el Tribunal Constitucional ha notificat al Suprem la sentència que l'obliga a aplicar l'amnistia per malversació a tots els líders del procés, sembla que el retorn de l'expresident no té per què anar lligat als temps que encara marca el Suprem. Un Suprem, per cert, que avui ha donat també 5 dies a totes les parts perquè es pronunciïn sobre si hi ha o no d'aplicar aquesta amnistia que li demana el Constitucional. No sé què us sembla com de ràpid ha anat tot plegat. Sabíem que dimarts hi hauria una decisió del Constitucional, però ens va sorprendre que amb 40 minuts de diferència Pablo Llarena ja l'aplicava. No sé com ho veieu.
1: Jo crec que Feijó li estan fent el favor de la seva vida, perquè si les enquestes són certes i el PP acaba formant govern, que algú li hagi netejat la carpeta a Puigdemont i que ell no tingui aquesta signatura pendent amb el problema que representaria Puigdemont a Brussel·les, és un favor pel Partit Popular immens, i més pensant en que Feijó no descarta tenir enteses amb Junts per Catalunya. I per altra banda, crec que per un cop a la vida Puigdemont és intel·ligent, perquè si ell es planta aquí demà amb un ambient de precampanya electoral espanyola, passarà molt més desapercebut si s'espera que passi tot l'allau d'informació que ara ve i pot fer aquesta tornei que ell va anunciar fa uns dies sense campanya.
2: Fons del Suprem el que diuen és que aniran tan ràpid com puguin perquè hi ha una data que tenen marcada al calendari, que és el 21 d'octubre, perquè el 21 d'octubre es tanquen les llistes electorals. I Per tant, el que volen és haver pres la decisió abans per tal de no conculcar el dret de la lliure participació política, per exemple, que és una de les coses que li ha retret el Constitucional. Per tant, el que intenten, segons que ens diuen fons del Suprem, és anar tan ràpid com sigui possible perquè el 21 d'octubre tenir-ho enllestit

0: que si algú es vol presentar en alguna llista, s'hi pugui presentar sense que ningú després els pugui acusar d'haver tret algun dret.
1: No, no veig de cap de llista marxant.
0: No dic que ho sigui, però en tot cas el que no vol el Constitucional...
2: Roger, tindries feina, eh?
3: No, ja ho he pensat.
0: Jo no dic que sigui ell, però qualsevol dels altres, perquè clar, n'hi ha molts que estan inhabilitats i que per tant poden voler-se presentar o no, però en tot cas no són lliures de fer-ho si no hi ha decisió prèvia del Suprem.
1: Que pot anar com a simbòlic d'últim de llista.
3: És gairebé sorprenent, no?, que de cop i volta el Suprem després de tants anys ja tingui molta pressa perquè Puigdemont pugui tornar, i potser, si som mal pensats, potser té a veure amb les lògiques del PP que un retorn de Puigdemont durant la campanya doncs el beneficiaria clarament per assenyalar a Sánchez com i recuperar tot l'ambient del procés, i a més, tal com deia ara el Joan, doncs a Feijóo no li interessa gens Puigdemont tornant en el seu hipotètic mandat, és a dir, si ell guanya les eleccions, després s'hauria de barallar amb Vox el dia que tornés Puigdemont i Vox demanés qui sap què, no? I per tant, està clar que el Suprem doncs ara vol tancar ràpid aquesta carpeta. Jo intueixo que el PP també ja li va bé també que es faci així, i Puigdemont ell si torna durant la campanya tindrà, com deia el Joan, menys protagonisme, i també se la jugaria també a acaparar part del possible resultat de Junts, és a dir, el partit el necessita com a revulsiu, però també ell vol tornar com a president, i això doncs són dues perspectives diferents.
0: Júlia.
4: Sí, com diu el Roger, és curiós, no?, que amb tot el temps que hem trigat a aplicar una llei d'amnistia que havia aprovat doncs també el Congrés dels Diputats, ara de sobte quan es convoquen a eleccions es vagi tan ràpid, i encara més curiós, el Suprem tan preocupat per garantir drets, no?, que bé, en els escassos ha semblat...
0: Li han estirat de les orelles.
4: Sí, sí, això és cert, però no era tampoc la primera vegada que ja li estiraven de les orelles. Vaja, bé, que alguns jutges fan política en aquest país crec que no és cap sorpresa.
0: Veurem què és el que passa doncs en els pròxims dies. Insisteixo, fons del Suprem diuen que això anirà ràpid perquè el 21 d'octubre és la data que s'ha marcat com a límit, perquè és el dia en què s'han de marcar les llistes electorals. 2 minuts i seran les 4 de la tarda. 2 minuts i passarem el testimoni al Francesc Garriga i la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Tot bé?
5: Molt bé.
0: Perfecte, carai, molt bé.
5: Extraordinàriament bé.
0: Carai, tu.
5: Tinc moltes ganes de començar.
0: Molt bé, però ja et queda poc, eh?
5: Recordes allò del sorpresa-sorpresa?
0: Què és el sorpresa-sorpresa? Sí que recordo el programa, sí.
5: El programa.
1: Sí, soc capaç de cantar la cançó.
5: A veure.
1: Acompáñame, te sorprenderá.
5: Doncs mira, si vols...
0: Quasi l'ha recitat, el Joan, més que no pas cantar.
5: No tirarem la versió que teníem i que baixi
0: el Joan López Alegre
5: a cantant-la, sí.
1: No, segueixo, que em fa molta vergonya.
5: Vaja. Doncs viurem un moment similar.
0: Un moment sorpresa-sorpresa. No ens dones més pistes, eh?
5: Donarem una sorpresa a algú que crec que no s'ho espera i que li farà molta il·lusió.
0: Ah, molt bé. Escolta'm, doncs sempre va bé repartir alegries i il·lusions, no?
5: Acompanya'ns una tarda més.
0: Molt bé. Jo sempre, totes les tardes allà acompanyant-te, ja ho saps.
5: Home, i vas venir a treure el cap i tot, eh? Com va compareixer Puigdemont, dic, epa, mira l'Òscar aquí.
0: Perdona, escolta'm, que t'ho digui Arnau Maimó, cada dia quan marxo, passo, i us saludo a tots. A tu no, perquè ets més esquerp i desagradable, però a l'equip, a tots.
5: Molt bé, doncs vinga, sorpresa.
0: En 30 segons, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres ho deixem aquí, acomiado el Joan López Alegre, Roger Pi de Cabanyes i Júlia Miralles. Gràcies a tots tres, fins la
2: que
0: pròxima.
2: Que vagi molt bé.
0: Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
6: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
7: Trescat Info.
8: Les 4, bona tarda, benvinguts. El servei de Rodalies es recupera a mig gas amb retards i cancel·lacions després del caos d'aquest matí que ha deixat els usuaris sense trens per la plantada dels maquinistes, que al·legaven problemes de seguretat. Renfe assegura que les condicions de la xarxa estan garantides i que el problema de fons és un conflicte laboral. I els bombers localitzen un cos en un túnel a les Franqueses del Vallès que encara no s'ha identificat. Seria la tercera víctima mortal pels aiguats que afecten Catalunya des del cap de setmana passat. Protecció Civil manté l'emergència del Pla Inuncat amb previsió de més pluges aquesta tarda i demà, que no serien torrencials. Xerta, el Baix Ebre comença la neteja de l'aigua, el fang i la brutícia acumulats a la gran majoria del nucli urbà per les pluges d'ahir. Veïns, voluntaris i bombers treballen per tornar a la normalitat el més aviat possible. I mentrestant, al poble hi ha malestar perquè l'alerta va sonar quan l'aigua ja havia arrossegat tot el que va trobar. L'11 de novembre serà la data de la vaga general per l'habitatge. Serà dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. Ho han acordat els sindicats de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre altres organitzacions, que es reuniran aquesta tarda per fer-ne l'anunci oficial i concretar-ne més detalls. Fa 14 anys que els grans sindicats estatals no convocaven una aturada general. I centenars de persones continuen mobilitzades a Barcelona des de primera hora del matí per evitar el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu, que de moment no s'ha efectuat. L'Ajuntament i la Generalitat han demanat que se suspengui el llançament. Els Mossos són molt a prop del bloc esperant instruccions. Carles Puigdemont valora posposar el seu retorn a Catalunya fins passades les eleccions generals del 29 de novembre en funció dels tempos del Suprem. Avui el tribunal ha fet el següent pas i ha donat 5 dies a les parts perquè responguin si ha d'aplicar-la als líders del procés després de la sentència del Constitucional. Junts avisa que no cediran els seus vots de nou per investir Pedro Sánchez. I una vintena de morts i desenes de ferits a Ucraïna per un nou atac massiu de Rússia que ha causat grans danys en infraestructures energètiques i militars. L'atac coincideix amb l'aniversari del president rus Vladimir Putin. I en temps de cultura us explicarem que el Ministeri distingeix la cantant Rosalí amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 per la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxits com La Perla, Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón. El jurat afegeix que la seva proposta musical és ambiciosa, innovadora i transformadora.
7: Esports.
9: El Barça intenta tancar la renovació de Patri Jarró abans d'acabar l'any. Segons diuen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, el club i la capitana han apropat posicions les últimes setmanes. Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós jugat a l'estadi monumental de River Plate. Un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada com a futbolista professional. I a l'agenda esportiva d'avui, a l'Eurocup de bàsquet a 2:15, Manresa-Ulm, a la mateixa hora, a la Champions masculina de waterpolo, Atlètic Barceloneta, Novi Belgrat.
8: I el temps serà insegur aquesta tarda amb ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Se n'esperen d'intensos a punts de les comarques de Girona, al centre del país i al prelitoral, sense repetir, però, la torrencialitat dels darrers dies. L'ambient més càlid avui el trobem al litoral, amb màximes que freguen els 28 graus.
7: 3CAT Info.
8: Passen ara mateix 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora informativa a la sintonia de 3CAT Info. Fins les 5.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
8: Comencem i ho fem amb el retrat sonor que ens deixa una nova jornada de caos al servei de Rodalies.
10: I ara esperen a l'R8, que no passa, i agafaré un autobús a veure si arriba.
11: Aquí no passa ningú. No.
12: Hem sortit abans de casa perquè sabíem que ens trobaríem amb aquest problema.
13: No trobo normal que davant d'aquesta situació no se li doni més opció a la classe treballadora que vés a treballar i espavila't com puguis.
14: Estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem. Tenim que tindrà fe, suposo.
15: Jo he vingut al matí perquè ahir ja el vaig agafar a les 11 i tenia classe a les 2 i ja vaig arribar tard. Llavors avui no me'n refio i ja me'n vaig de bon matí.
8: Són només alguns dels usuaris indignats i també resignats que durant tot el matí s'han sentit al matí de Catalunya Ràdio. A primera hora, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país. El sindicat majoritari demanava garanties de seguretat després dels últims aiguats mentre a les andanes s'acumulaven els passatgers que no sabien què passava. De seguida el caos s'ha traslladat al servei alternatiu per carretera perquè els autobusos, òbviament, han fet curt. A aquesta hora Rodalies ja funciona, però amb molts retards i també cancel·lacions. Anem a comprovar-ho a l'estació de Sants, allà hi tenim en Joan Garcia.
16: El que diuen les pantalles no és cap garantia que passi per l'usuari, per tant, el pitjor escenari possible. hi ha pocs trens i els que passen ho fan amb retard. És el que passa ara després d'una jornada que ha començat sense trens i amb el missatge de Renfe que Rodalies no funcionava per causes alienes i la recomanació de buscar un transport alternatiu. Els maquinistes s'havien plantat perquè no els havien arribat de Renfe els certificats de seguretat a la infraestructura. A sobre, el vespre d'ahir, en plena discussió, queia un arbre sobre un tren sense fer ferits entre Sant Vicenç i Vilanova. Els sindicats on hi ha maquinistes ho atribueixen a un incompliment per part de Renfe dels protocols de seguretat des de l'accident de Gelida. I el director de Rodalies, Orques Playa, deia això.
17: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
16: El CEMAF, a través d'un comunicat, acusa Renfe i Adif de jugar amb la seguretat i desmenteix qualsevol motivació laboral en la paralització. Fins que no ha arribat els certificats, a quarts de 10 del matí, els maquinistes no han començat a agafar trens i ho han començat a fer per les línies operatives. Però avui és d'aquells dies que no pots veure a quina hora arribaràs perquè no saps quan passarà el tren. I així s'expressaven els usuaris.
18: Vaig a Sant Feliu de Llobregat. A Catalunya no podem anar perquè està tancat. I res, és vindre aquí a l'aventura. No saps si arribaràs, com ahir, 2 hores tard a la feina i a recuperar-ho, lògicament.
19: Yo vengo de Moncada, entonces tenía previsto ya estar en el trabajo. Y veo que esto va para largo, entonces que no.
16: L'Associació per la Plataforma del Transport Públic diu que no pot ser que quan hi hagi un temporal fort hi hagi un accident ferroviari i això comporti el tancament del sistema i reclama a la Generalitat que en dies així decreti el teletreball.
20: Una de les últimes incidències que ha complicat la situació a Rodalies ha sigut la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren ahir a la nit a Vilanova i la Geltrú. A primera hora d'aquest matí, els trens tampoc hi han passat i molts usuaris esperaven a les andanes en va. Anem a Vilanova, Montse Gené.
21: La incertesa avui és la tònica. No hi ha horaris de trens i venen quan venen. Ha millorat respecte a primera hora, això sí, ara almenys ja està obert el servei des del sud. Els trens de Sant Vicenç de Calders ja arriben després que s'hagi retirat l'arbre que va caure ahir la nit a la via. Acabem de parlar amb dos usuaris que anaven a Barcelona.
22: Anem una mica quasi com cada dia, perquè avui per les pluges, però i ahir, però quan no hi ha pluges també van malament.
23: Llevo media hora aquí esperando. Primero en esta vía nos mandamos a otra vía y corrimos todos ahí y luego el tren no arrancó nunca y ahora creo que pasará un otro tren.
21: A primera hora s'han acumulat més de 200 persones perquè ningú sabia quan hi hauria un tren. Han passat els dos primers trens a Barcelona i després, entre quarts de 7 i les 8, no n'ha sortit cap. No hi ha hagut informació als usuaris ni serveis alternatius.
24: No hi ha cap persona a la qual la gent es pugui remetre per tal de demanar aquesta informació.
25: És un desordre total, caos total. Jo no sé qui no tiene la capacitat d'encargar-se de gestionar esto.
21: La situació ha estat més complicada pels usuaris de Cubelles, Cunit i Calafell, que s'han quedat sense alternativa durant molta estona.
20: I els bombers localitzen un cos en un túnel a les Franqueses del Vallès que encara no s'ha identificat. Seria la tercera víctima mortal pels aiguats que afecten Catalunya des del cap de setmana passat. Mentrestant, s'intensifica i s'amplia la cerca del menor desaparegut diumenge a Granollers. Protecció Civil manté l'emergència del Pla Inuncat en previsió de noves pluges aquesta tarda i demà, que, com dèiem, ja no serien torrencials. Des del Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
26: La víctima és un home que s'ha trobat en un túnel inundable a la carretera C352 a l'interior d'una furgoneta. Fonts pròximes a la investigació del cas que estan fent els Mossos d'Esquadra descarten indicis de criminalitat, però s'està a l'espera de la identificació oficial i de l'autòpsia. Núria Parlon, consellera d'Interior.
27: No podem donar molta més informació. S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
26: Pel que fa a l'evolució de l'episodi de pluges, segons el Meteocat, va a la baixa amb un avís groc de 2 sobre 6 entre aquesta tarda i demà a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
20: I a Xerta, al Baix Ebre, avui és dia de netejar i retirar l'aigua i el fang de bona part del poble i fer un primer balanç dels danys provocats per la pluja que va caure ahir entre les 5 i les 6 de la tarda. Els carrers que hi baixaven plens d'aigua avui s'han omplert de bombers, voluntaris i equips de manteniment. Unitat mòbil a Xerta, Albert Cots i Jordi Barranca.
0: Un 85% del nucli urbà d'aquest municipi del Baix Ebre es calcula que està afectat per les pluges d'ahir. Avui, però, des de primera hora...
1: L'Ajuntament demana als propietaris dels vehicles estacionats a la plaça Major...
0: S'han fet crides a facilitar la feina de neteja de les cases, vies i carrers, una tasca feixuga pels veïns.
2: Fins a la cuina, de paret a paret, neveres, congelador, sofà, tot... Tot el que tens a casa, ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
3: La part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
4: Que es va cremar l'any passat, que llavors l'aigua ha baixat com si, bueno, com si se fos en un canal.
0: Hores després del temporal, veïns i també l'alcalde són crítics amb com es va gestionar les emergències. Així ho explicava Roger Vinyol, alcalde, en l'especial del Matí de Catalunya Ràdio des d'aquest punt.
5: De fet, ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
0: L'escola només ha obert com a espai per deixar els infants mentre els pares participaven en les tasques de neteja. Per resoldre els problemes de cobertura, la Generalitat enviarà un camió fins aquí del Cetiti. Per cert, les pluges d'ahir han fet que el riu Ebre es tenyeixi a hores d'ara completament de marró.
20: La vaga general ja té data. Serà el dimecres 11 de novembre, dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions generals del 29 de novembre. L'anunci formal es farà aquesta tarda en la trobada que han de mantenir la Confederació dels Sindicats de Llogateres i els sindicats Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres. Serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, contra la reforma laboral del Partit Popular i contra les retallades. Ara es tracta d'una aturada pel dret a l'habitatge i per uns salaris dignes per pagar-los, segons els promotors, que són les organitzacions de llogaters amb el suport de Comissions, la UGT i altres sindicats. El líder de la UGT, Josep Maria Álvarez, defensa que és el moment de sumar esforços i fer força plegats perquè se solucioni la crisi habitacional. Son declaraciones a Televisión Española.
6: Vamos a subirnos en estos momentos a este gran movimiento porque creo que este es el debate. El debate no es cuánto molestan en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña. Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país.
20: Álvarez també ha defensat la convocatòria de les acusacions de la patronal que la considera de legalitat dubtosa. Segons el líder sindical, l'habitatge i els sous tenen una relació directa. Fins i tot ha assegurat que la COE hauria de sumar-se a la vaga pels problemes que tenen les empreses a l'hora de trobar treballadors que puguin pagar-se un pis a les zones més tensionades. I encara sobre habitatge, centenars de persones continuen mobilitzades a Barcelona des de primera hora del matí per evitar el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu que de moment no s'ha efectuat. L'Ajuntament i la Generalitat han demanat que se suspengui el llançament mentre els agents dels Mossos ja són molt a prop del bloc esperant instruccions. Anem al districte de Sant Andreu, allà hi tenim l'Anna Alfonso.
9: Des de les 7 del matí, durant tot el dia, centenars de persones es concentren al carrer Llenguadoc per aturar aquest desnonament. Ara mateix estan cridant consignes contra els Mossos, que esperen molt a prop del bloc, amb el dispositiu a punt, però pendents de rebre la resolució judicial sobre si el desnonament s'executa o se suspèn. Avui mateix l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat n'han demanat la suspensió. Sentim Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament, i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
28: Avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, demanem la seva suspensió.
29: En aquest moment és inoportú, és una paraula suau. No s'hauria de produir, no s'ha de produir.
9: Una petició que, segons la coordinadora sindical d'habitatge de Catalunya, arriba massa tard. Marta Espriu, portaveu.
30: Segurament, si aquí a les 7 del matí no hi hagués hagut més de 300 persones, la institució no s'hagués activat de la manera que s'ha activat. La resposta ve tard i, a més, ve forçada per la pressió al carrer de les veïnes organitzades.
9: El bloc és propietat d'una empresa i hi viuen 50 persones, entre les quals 10 menors, i la majoria estan en pisos ocupats. El Tribunal Superior de Justícia ha informat que l'empresa ha intentat negociar amb els ocupants sense resultat. tancat. En canvi, des de la coordinadora asseguren que no se'ls han donat alternatives d'habitatge.
20: Gràcies, Anna. I a l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. El primer va ser a l'estiu. Activistes del Sindicat de Llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble al carrer Baró de Maldà. Obrim àrea de servei a la sintonia de 3CAT Info. Comencem actualitzant la situació de la mobilitat, carreteres, transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs pel que fa a les carreteres, ara hi ha hagut un accident que afecta l'autopista B23 a l'altura d'Esplugues, a tocar de l'entrada a Barcelona per la Diagonal en direcció d'entrada. La via es troba tallada completament a la circulació a causa d'aquest accident, segons informen des del Servei Català de Trànsit. De moment hi ha un parell de quilòmetres de cua entre Sant Just i Esplugues en direcció d'entrada. Entrada a Barcelona. També hi ha un vehicle avariat a la sortida de Barcelona per la C58 a l'altura de Montcada i Reixac en direcció Terrassa, talla un carril i provoca uns 2 quilòmetres de cua en aquesta zona. Pel que fa a altres vies d'accés a Barcelona, la mateixa C58 també ha aturat el tram final d'entrada entre Montcada i Torrebaró, direcció Barcelona. També a l'autovia 2 a l'altura de Cornellà i de Sant Joan d'Espí, direcció Lleida. Autopista AP7 congestionada entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, i al lateral la B30 també aturant-se a Barberà en sentit sud, a Bellaterra, direcció nord. A les rondes de Barcelona també carregada la ronda a dalt entre Esplugues i Vallcarca, sentit Besòs, i la ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i a l'altura de la Barceloneta, direcció Llobregat, i a l'extrem sud de la Gran Via, també aturants des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. A causa dels aiguats dels últims dies, encara tallada la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament. Entre la Roca i Argentona es fa pas alternatiu a causa d'esllavissades. I continua tallada també la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses, perquè està inundat. Per obres, aturats a la B20, la Pota Nord entre Montgat i Tiana, direcció Mataró. Més informació d'aquí a 30 minuts.
20: Gràcies, Mariluz. Fins després.
7: Bona tarda.
20: El temps, Néstor Gómez.
8: Encara avui haurem de parlar de ruixats. I ruixats que ara mateix ja estan descarregant a punts del Pirineu i del Prepirineu, però que poden ser intensos encara a punts de les comarques de Girona, del prelitoral de Barcelona i també cap a la Catalunya central. A diferència dels d'ahir, avui s'esperen intensos, però no torrencials. És a dir, ja no parlarem de 40 litres en 30 minuts, sinó que s'esperen valors de 20 litres en 30 minuts. Afluixa la intensitat, però, com dèiem, no desapareix encara la possibilitat d'aquests ruixats intensos durant aquesta tarda i fins i tot també durant aquest vespre. Tot això a l'est del país i al nord, perquè cap a ponent, cap a les Terres de l'Ebre, el cel quedarà variable i fins i tot en algunes estones o a bones estones fins i tot de sol. Tot això amb unes temperatures màximes, on les més altes se situen avui a prop del litoral, amb unes màximes que ronden els 27-28 graus. De cara a demà, ruixats matinals i a la tarda cap al sector del Maresme i comarques veïnes, mentre que la resta del país tindrem un bon sol i, sobretot, el que tindrem demà és una forta davallada de les temperatures.
20: Gràcies, Néstor.
10: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
11: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
10: Klaus Mackeller amb el Royal Concertgebouw
11: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
10: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
12: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
11: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
12: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: 3CAT Info.
20: Passen 5 minuts d'un quart de 5 de la tarda, el Tribunal Suprem mou fitxa amb l'amnistia i dona 5 dies a totes les parts del cas perquè es pronunciïn sobre si ha d'aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers. El Suprem es prepara per amnistiar-los en les pròximes setmanes, diuen que serà àgil després de llegir la sentència del Constitucional que els obliga a fer-ho. Anem a Madrid, Paula Brujats.
14: Immediatament després de llegir la sentència, el Suprem reacciona i activa el camí per aplicar l'amnistia. Ha donat temps
13: fins divendres que ve a les parts, és a dir, als líders del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva i després el Suprem decidirà si arxiva el cas. Justament Puigdemont espera l'arxiu definitiu per tornar a Catalunya en plena seguretat, tot i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que té prou garanties per tornar avui mateix.
14: Ayer se levantaron las órdenes de detención, esto significa que podrían regresar a Catalunya esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
13: Fonts jurídiques del Suprem apunten que acataran la sentència del Constitucional, que la decisió sobre l'amnistia serà àgil perquè, sobretot, amb eleccions a la vista, seria una vulneració de drets fonamentals no aixecar ràpid les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Bassa, Romeva i Turull. Ja no es pot impedir, diuen els exconsellers, que si ho volen es presentin a les eleccions i les llistes han d'estar fetes a finals de mes.
20: I l'expresident Carles Puigdemont sopesa no tornar fins després de les eleccions espanyoles si triguen a amnistiar-lo, però tampoc es descarta que torni abans si el Tribunal Suprem va per feina. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha assegurat avui que no tornaran a investir Pedro Sánchez. Ens ho amplia en Jordi Corbalán.
15: Les eleccions poden condicionar la data de tornada de Carles Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, li ha recomanat que no torni fins que el Suprem hagi segellat l'amnistia. Però un cop hagi resolt el Tribunal, això encara no se sap quan passarà, Puigdemont i el seu nucli de confiança valoren si és oportú políticament tornar amb unes eleccions espanyoles massa a prop. Per a Junts seria un revulsiu que el seu líder participés en els mítings de campanya, però Puigdemont ja va avisar ahir que vol tornar com a president del país i no d'un partit. Aquest matí a TV3 el número 2 juntaire, Jordi Turull, ha insistit en el missatge i ha admès que les eleccions espanyoles ho alteren tot.
16: Perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral. I, per tant, escolta, nosaltres som els primers convençuts de que el retorn del president Puigdemont i el retorn dels exiliats siguin en aquests termes. No? La campanya electoral ho desmanega tot.
15: Sobre les eleccions, Jordi Turull assegura taxativament que Junts no tornarà a investir Pedro Sánchez.
16: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una all era una ceba, sempre trobant excuses.
15: Junts ja ha posat en marxa l'engranatge electoral amb l'aprovació del reglament per triar els candidats. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés.
20: A punt internacional, una vintena de morts i desenes de ferits en un gran atac rus contra Ucraïna. L'exèrcit de Rússia ha llançat més de 70 míssils i 130 drons contra objectius energètics i militars, però també han impactat en edificis residencials de diverses regions del país. El ministre d'Exteriors ucraïnès ha vinculat l'atac amb l'aniversari del president rus Vladimir Putin, que avui fa 74 anys. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ahir ja advertia de la preparació d'un atac massiu per part de Moscou, també atribueix a Rússia l'explosió amb un dron aquàtic que ahir va enfonsar un vaixell de càrrega en aigües de Bulgària al Mar Negre.

0: Cultura, el Ministeri distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxits com La Perla, que sentim de fons, Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros. Esports. Fins a les 4:05 de la tarda i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan. El Barça espera tancar la renovació de Patrick Guijarro abans no acabi l'any. Segons expliquen el podcast Fem Futbol, de Catalunya Ràdio, el club blaugrana i la capitana del Barça han acusat posicions i les dues parts tenen la voluntat de continuar vinculades unes temporades més. 3CAT Info. I comiat de llegenda per Leo Messi.
2: Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, lo voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido...
1: L'argentí s'ha posat per última vegada la samarreta de l'Albiceleste en un triomf sobrevenint per 3-0, amb un gol de Messi i dues assistències del jugador. 85.000 espectadors han omplert l'estadi monumental de River per veure l'últim partit de Messi amb la seva selecció. Un cop acabat el partit, tots els jugadors han fet un passadís a Messi en la seva retirada del terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que han reflectit la samarreta de Messi al cel amb el número 10 en el parlament final. El crac argentí ha assegurat que a la final del Mundial no va passar res estrany.
2: El último Mundial estuvimos muy, muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro, como se dice. Dimos todo. A nivel de pierna, a nivel emocional, fue un desgaste muy grande y la realidad es que llegamos con lo justo.
1: Un altre exjugador blaugrana que ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional, ha estat Pedro Rodríguez. Als 39 anys, el futbolista canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar.
3: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
1: L'acte de comiat oficial serà aquest divendres al migdia al Camp Nou. Pedro, entre altres títols, ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. El jugador no tenia equip des que va marxar de la Lazio el 30 de juny. També en clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. Arteta ocupa la banqueta de l'equip londinenc des del desembre del 2019. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat els 40 anys pel suprim Xia Tin de la Lliga de Hong Kong.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: En bàsquet avui el protagonisme passa pel Manresa a la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà va perdre la primera jornada amb el PAOK i avui rep l'Ulm alemany a 8:45 del vespre. Nacho Juan és el segon entrenador del Baxi.
5: Los jugadores están concienciados, mentalizados de que podemos hacer las cosas mucho mejor que las que hicimos el partido contra Breogán, con muchas ganas de utilizar la Eurocup como una plataforma y un escenario para mejorar, para construir y también para ganar confianza.
1: El Barça d'handbol, de la seva banda, prepara el partit de demà contra el Dinamo Bucarest a la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha de fer net de la derrota al Mundial d'Egipte davant el vespre.
6: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza. Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar. Pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
1: El porter Hawkinson no s'ha entrenat avui perquè té febre. El Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola s'ha classificat matemàticament per a les semifinals després de golejar aquesta matinada l'Argentina per 7-1, amb un doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta, ha fet el setè de l'equip espanyol. Sentim també la jugadora catalana Anna Ferrer parlant de l'últim rival a la fase de grups, Suïssa.
7: Doncs amb moltes ganes, la veritat és que volem descansar bé, recuperar-nos, perquè ha sigut un partit molt exigent i molt físic, però bueno, afrontarem el partit de Suïssa com qualsevol altre de fase de grups, important treure els 3 punts per acabar primeres i a partir d'aquí poder arribar a pensar ja amb la semifinal.
1: I a la Champions de Waterpolo, avui debuta l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, a quarts de nou davant el Novi de Sèrbia.

0: Són 4:45 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora us estem explicant que el servei de Rodalies es recupera a mig gas amb retards i cancel·lacions després del caos d'aquest matí que ha deixat els usuaris sense trens per la plantada dels maquinistes que al·legaven problemes de seguretat. Renfe assegura que les condicions de la xarxa estan garantides i que el problema de fons és un conflicte laboral. I els bombers localitzen un cos en un túnel a les Franqueses del Vallès que encara no s'ha identificat. Seria la tercera víctima mortal pels aiguats que afecten Catalunya des del cap de setmana passat. Protecció Civil manté l'emergència del Pla Inuncat en previsió de més pluges aquesta tarda i demà, que no serien torrencials. L'11 de novembre serà la data de la vaga general per l'habitatge. Serà 2 dies abans de l'inici de la campanya electoral. Ho han acordat els sindicats de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre altres organitzacions que es reuniran aquesta tarda per fer-ne l'anunci oficial i concretar-ne més detalls. Fa 14 anys que els grans sindicats estatals no convocaven una aturada general. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que la precampanya per les eleccions espanyoles entra de ple al Parlament. El president Salvador Illa ha criticat amb duresa Junts, el Partit Popular i Vox per haver fet caure els decrets d'habitatge al Congrés i ha cridat a fer possible la reedició del govern de coalició a l'Estat. Els juntaires han retret a Illa que s'atribueixi ara els mèrits de l'amnistia. I en l'àmbit cultural us destacarem que l'escriptora Maria Climent explora els temes del desig i la pressió estètica a partir dels 40 anys en la seva darrera novel·la, Punt de no retorn. Escrita en ebrenc, la novel·la aborda també les crisis de parella i la precarietat. I quan faltin 5 minuts per les 5 de la tarda arribarà la informació esportiva. Amb quina informació destacada, Ricard?
1: 2 noms. El primer, el de Patri i Jarro. El Barça intenta tancar la renovació de la jugadora abans d'acabar l'any. Segons diuen el podcast Fem Futbol, de Catalunya Ràdio, club i jugadora, la capitana del Barça, de fet, han apropat posicions les últimes setmanes. I el segon nom és el de Leo Messi, que s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós.
0: El temps serà insegur aquesta tarda amb ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Se n'esperen d'intensos a punts de les comarques de Girona, al centre del país i al prelitoral, però sense repetir la torrencialitat dels darrers dies. L'ambient més càlid avui el trobem al litoral amb màximes que freguen els 28 graus. El sindicat majoritari demanava garanties després de la plantada de maquinistes que ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país, després dels últims aiguats, i això ha provocat que les andanes s'acumulessin als passatgers que no sabien què passava. De seguida el caos s'ha traslladat al servei alternatiu per carretera perquè els autobusos, òbviament, han fet curt. Aquesta hora a Rodalies ja funciona, però amb molts retards i també cancel·lacions. Estació de Sants, Joan Garcia.
2: El que diuen les pantalles no és cap garantia que passi per l'usuari, per tant, el pitjor escenari possible. Hi ha pocs trens i els que passen ho fan amb retard. És el que passa ara, després d'una jornada que ha començat sense trens i amb el missatge de Renfe que Rodalies no funcionava per causes alienes i la recomanació de buscar un transport alternatiu. Els maquinistes s'havien plantat perquè no els havien arribat de Renfe els certificats de seguretat a la infraestructura. A sobre, el vespre d'ahir, en plena discussió, queia un arbre sobre un tren sense fer ferits entre Sant Vicenç i Vilanova. Els sindicats on hi ha maquinistes ho atribueixen a un incompliment per part de Renfe dels protocols de seguretat des de l'accident de Gelida. I el director de Rodalies, Orcas Playa, deia això.
3: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
2: El CEMAF, a través d'un comunicat, acusa Renfe i Adif de jugar amb la seguretat i desmenteix qualsevol motivació laboral en la paralització. Fins que no ha arribat els certificats, a quarts de 10 del matí, els maquinistes no han començat a agafar trens i ho han començat a fer per les línies operatives. Però avui és d'aquells dies que no pots veure a quina hora arribaràs perquè no saps quan passarà el tren. I així s'expressaven els usuaris.
4: Vaig a Sant Feliu de Llobregat. A Catalunya no podem anar perquè està tancat. I res, és vindre aquí a l'aventura. No saps si arribaràs com ahir, 2 hores tard a la feina, i a recuperar-ho, lògicament.
5: Yo vengo de Moncada, entonces tenía previsto ya estar en el trabajo. Y veo que esto va para largo, entonces que no.
2: L'Associació per la Plataforma del Transport Públic diu que no pot ser que quan hi hagi un temporal fort hi hagi un accident ferroviari i això comporti el tancament del sistema i reclama a la Generalitat que en dies així decreti el teletreball.
0: Gràcies, Joan. Els bombers localitzen un cos en un túnel a les Franqueses del Vallès que encara no s'ha identificat. Seria la tercera víctima mortal pels aiguats que afecten Catalunya des del cap de setmana passat. Mentrestant, s'intensifica i s'amplia la cerca del menor desaparegut diumenge a Granollers. Protecció Civil manté l'emergència del Pla Inuncat amb previsió de noves pluges aquesta tarda i demà, com dèiem, que ja no serien torrencials. Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
6: La víctima és un home que s'ha trobat en un túnel inundable a la carretera C352 a l'interior d'una furgoneta. Fonts pròximes a la investigació del cas que estan fent els Mossos d'Esquadra descarten indicis de criminalitat, però s'està a l'espera de la identificació oficial i de l'autòpsia. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: No podem donar molta més informació. S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també de la identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas, per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
6: Pel que fa a l'evolució de l'episodi de pluges, segons el Meteocat, va a la baixa amb un avís groc de 2 sobre 6 entre aquesta tarda i demà a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
0: Encara sobre els efectes dels aiguats, anem ara a Tarragona. Alguns municipis del Baix Camp fan balanç aquest matí de les afectacions provocades per la pluja d'ahir al vespre. És el cas de Mont-roig del Camp, on s'ha hagut de tancar un institut perquè ha quedat inundat. Clara Chavarría Domingo.
8: El Baix Camp és una de les comarques de la demarcació que va acumular més trucades al 112, una setantena. La zona de Miami Platja, a Mont-roig del Camp, ha estat de les més afectades en caure en 50 litres per metre quadrat en mitja hora. L'aiguat va provocar el trencament d'un col·lector al passeig mediterrani, però el més destacable és que avui l'Institut Miami no ha pogut obrir. Ens n'ha parlat la primera tinent d'alcalde de Mont-roig, Yolanda Pérez.
9: El més greu per nosaltres, bueno, el que hem detectat és que l'Institut Miami de Miami Platja, doncs, va entrar molta aigua, ja vam acordar amb serveis territorials, van ser ells qui van prendre la decisió d'anul·lar les classes avui, i des d'avui a primera hora està la brigada municipal fent tasques de neteja, i no hi ha mobiliari, tot això s'ha conservat, el que passa que sí que avui era impracticable.
8: Es confia que demà l'equipament recuperi la normalitat, i un altre centre educatiu afectat per l'aiguat ha estat el campus educatiu La Laboral de Tarragona. A Cambrils, alguns cotxes van quedar atrapats sota un pont de la Riera per acumulació d'aigua. Aquest matí ja no hi havia cap carrer tallat excepte el camí de Mont-roig a Vinyols i els Arcs. També hi ha avalisaments en algun carrer per un petit esvoranc o per la caiguda de runa d'un immoble.
10: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 9 minuts de 4:45 de la tarda. La vaga general ja té data. Serà el dimecres 11 de novembre, 2 dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions generals del 29 de novembre. L'anunci formal es farà aquesta tarda en la trobada que han de mantenir la Confederació dels Sindicats de Llogateres i els sindicats Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres. Serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer 2, contra la reforma laboral del Partit Popular i contra les retallades. Ara es tracta d'una aturada pel dret a l'habitatge i per uns salaris dignes per pagar-lo, segons els promotors, que són les organitzacions de llogaters, amb, com dèiem, el suport de Comissions, la UGT i altres sindicats. El líder de la UGT, Josep Maria Álvarez, defensa que és el moment de sumar esforços i fer força plegats perquè se solucioni la crisi habitacional. Són declaracions a Televisió Espanyola.
11: Vamos a subirnos en estos momentos a este gran movimiento porque creo que este es el debate. El debate no es cuánto molestan en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña. Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país.
0: Álvarez també ha defensat la convocatòria de les acusacions de la patronal, que la considera de legalitat dubtosa. Segons el líder sindical, l'habitatge i els sous tenen una relació directa. Fins i tot ha assegurat que la COE hauria de sumar-se a la vaga pels problemes que tenen les empreses a l'hora de trobar treballadors que puguin pagar-se un pis a les zones més tensionades. I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, arrenca la precampanya electoral alimentant els dubtes sobre el vot per correu. Després que Vox i alguns dirigents del PP hagin qüestionat el procediment, Feijóo ha dit que demanarà garanties a la Junta Electoral. Ho ha fet des de Ceuta, ciutat que ha triat per presentar-se com a alternativa a Pedro Sánchez. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El PP estan convençuts que ara sí Feijóo arribarà a la Moncloa, però el líder popular demana no confiar-se i anirà amb tota l'artilleria contra Pedro Sánchez. Ahir van demanar al jutge la imputació del PSOE pel cas Leire i avui ha deixat clar que desconfia dels directius de Correus.
13: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
12: Feijóo no ha anat tan lluny com els presidents de Madrid o de l'Aragó que directament demanen votar presencialment en urna. Pel govern espanyol és un nou intent del PP de desviar l'atenció a la desesperada i el ministre Arcadi Espanya, també des de Ceuta, deia que els populars ja es confonen amb Vox.
14: Yo creo que no es bueno que la democracia española y tiene un sistema electoral fuerte, garantizado por miles de funcionarios que hacen su trabajo, poner en duda el procedimiento, yo creo que no beneficia a nadie. Desde luego no beneficia a la democracia.
12: Mentrestant, l'executiu espanyol demana al Tribunal Suprem celeritat per resoldre la suspensió cautelar del dret a vot de milers de persones nacionalitzades amb la llei de nets.
0: I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, guanya punts per liderar la nova candidatura de Front Ampli de cara a les properes eleccions generals. Més Madrid, un dels partits que forma part de la coalició de formacions a l'esquerra del PSOE, ha proposat Colau com a candidata a la Moncloa des de Barcelona. Més Madrid defensa Colau com a candidata a la presidència des de la capital catalana per construir aquest nou espai polític a l'esquerra del PSOE des del territori. Més Madrid aposta per una candidatura coral que a Madrid estaria liderada per la ministra de Sanitat, Mònica García. El líder d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, creu que el nou projecte polític ha de ser integrador.
15: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común, que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
0: En un comunicat, Més Madrid justifica el nom d'Ada Colau perquè respon, asseguren, als principis de territorialitat i funcionament confederal de les diferents forces que aglutina Front Ampli. Els comuns, que també estan integrats dins d'aquest espai polític, no donen per fet que sigui l'exalcaldessa de Barcelona la presidenciable. I el jutge que investiga possibles irregularitats en el rescat d'Air Europa cita a declarar la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Aegesen, 6 dies abans de les eleccions del 29 de novembre. En el tram final de la campanya també demanarà explicacions al director del Departament d'Afers Econòmics de l'Executiu, Manuel de la Rocha, i al president de Correus, Pedro Saura, entre d'altres. El jutge vol saber si hi va haver prevaricació en la concessió de 475 milions d'euros a Air Europa el 2020, tal com apunta la querella de PP i Vox. Els dos partits assenyalen que es van donar préstecs i subvencions a l'aerolínia fent-los passar com un rescat i parla de delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i malversació de fons públics. Air Europa és una de les 4 aerolínies que van rebre préstecs públics durant la pandèmia, juntament amb Plus Ultra, Air Nostrum i Volotea.
10: 3CAT Info.
0: I el clima preelectoral s'ha instal·lat al Parlament després de la decisió de Pedro Sánchez d'avançar als comicis generals. En la sessió de control d'avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha entrat de ple en precampanya i ha carregat de manera contundent contra Junts, el PP i Vox per haver tombat al Congrés els decrets per facilitar l'accés a l'habitatge. Parlament, Marta Corbalan.
16: Amb l'horitzó de les eleccions generals, avui ha estat una sessió de control més tensa de l'habitual. Salvador Illa ha reptat Junts a triar el 29 de novembre entre un govern progressista o una coalició del PP i Vox. Tot i això, el principal estira i arronsa amb els de Puigdemont ha estat per l'amnistia. La líder de Junts Junts al Parlament, Mònica Sales l'ha reivindicada com una victòria de l'independentisme, mentre que el president Illa se n'ha atribuït també el mèrit.
17: La normalització política a Catalunya és una victòria de tots. Tots una mica d'humilitat i de recordar d'on venim. I de cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès.
18: President, no fas el ridícul. Recordar d'on venim, ni amnistia, ni nada de eso, és una frase seua.
16: Des d'Esquerra, el seu cap de files al Parlament, Josep Maria Jové, ha reivindicat el dret a l'autodeterminació un cop l'amnistia ja està encarrilada. Illa ha tornat a tancar la porta a un referèndum.
19: Una amnistia que no és un punt i final perquè el conflicte polític continua ben viu. Vostès ho han acabat acceptant i han signat que treballarien per fer-ho donant la veu al poble de Catalunya.
17: Senyor Jové, nosaltres no estem a favor d'un referèndum d'autodeterminació, però estem a favor de que vostès ho puguin defensar.
16: A banda de l'amnistia, l'habitatge ha estat l'altre plat fort de la sessió de control. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el de Vox, Ignacio Garriga, han criticat les polítiques socialistes i Illa els ha acusat al costat de Junts de posar pals a les rodes als ciutadans a l'hora d'accedir a un habitatge.
20: Déjennos vivir libres, son ustedes el verdadero fondo buitre. Si queremos viviendas dignas a precios asequibles, hay que construir miles y miles de viviendas sociales con prioridad nacional.
21: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
16: Illa ha sentenciat que Alberto Núñez Feijóo no mereix el suport de Catalunya el 29 de novembre.
0: Obrim àrea de servei, comencem actualitzant la situació de la mobilitat al país. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
22: Hola, bona tarda. Ara mateix la incidència més destacable és l'autopista B23, on ja hi ha un carril obert i dos de tallants a l'altura d'Esplugues en direcció Barcelona per un accident amb com a mínim una moto implicada, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Hi ha uns 2 quilòmetres de cua, aproximadament des de Sant Just, perquè durant una estona la via ha estat completament tallada a la circulació. Ara ja, com us dèiem, un carril obert al trànsit. També aturants a l'autopista AP7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona. És possible que hi hagi alguna incidència que de moment no s'ha confirmat. També aturants a la mateixa autopista AP7, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, i al lateral la B30, tant a Barberà, en direcció Tarragona, com a Bellaterra, direcció Girona. C58 i C33, amb retencions entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Cua també a la C17, a l'altura de Parets del Vallès, en sentit sud, i a les rondes, la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Besòs, també de Roquetes a Canyelles, direcció Llobregat, ronda litoral entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta, Sant Adrià, direcció al Nus de la Trinitat, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. A causa dels aiguats dels últims dies, encara tallada la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament, i entre la Roca i Argentona s'hi fa pas alternatiu per esllavissades. També continua tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352 a l'altura del túnel de les Franqueses perquè es manté inundat des d'aquests dies. I per obres, aturats a la B20, la pota nord entre Montgat i Tiana en direcció Mataró. Pel que fa al transport públic encara s'arrosseguen múltiples complicacions a Rodalies, on segons la companyia es recupera progressivament el servei de trens. Hi ha línies però on encara no circulen i el servei es fa per carretera. I a les línies on sí que hi ha trens hi ha cancel·lacions i retards. Per exemple, hi ha autobusos alternatius a l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet Massanes o a R2 Nord i R11 entre Granollers Centre i Sils. L'R4 és la més afectada perquè no funciona entre Barcelona Sants i Manresa. Hi ha autobusos alternatius a dos trams, entre Fabra i Puig i Sabadell Sud per una banda i entre Terrassa Estació del Nord i Manresa per l'altra, però no connecten entre Sabadell Sud i Terrassa. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
22: Bona tarda.
0: El temps, Néstor Gómez.
23: El temps de cara a les pròximes hores encara venen encapçalades per la presència dels ruixats. Ruixats que ja a hores d'ara es presenten al Pirineu i al Prepirineu, però que s'esperen que cap a les comarques de Girona, prelitoral de Barcelona i Catalunya Central puguin ser encara localment intensos. Intensos, però no torrencials. Recordem que torrencialitat és més de 40 litres en mitja hora. Avui rebaixem una mica aquesta intensitat a 20 litres en 30 minuts. No desapareixen els ruixats, no desapareixen els ruixats intensos, però sí que tendiran a minvar d'intensitat. Com més cap a ponent i més cap a l'estat, Terres de l'Ebre, el cel quedarà variable i fins i tot amb bones estones de sol. Tot això avui amb unes temperatures màximes que ronden la xifra dels 28 graus, especialment cap a les Terres de l'Ebre i punts del litoral. El canvi de temps el tindrem ja de cara a demà. Predominarà més el sol, tot i així amb alguns ruixats a les comarques de la Selva, àrees del Vallès Oriental i el Maresme, tant al matí com a la tarda, però a la resta del país ampli domini del sol i sobretot destaquem a la Vall d'Aran el cel cobert i la presència demà a la tarda d'una cota de neu que apareixerà ja en els mapes a partir de mitja tarda aproximadament amb una cota de neu que rondarà els 1.800-1.900 metres. A partir de demà, baixada important de les temperatures.
1: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
0: Passen ara mateix 5 minuts i mig del punt horari de 3 quarts de 5 de la tarda. Anem a Lleida. L'audiència d'aquesta ciutat ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. El processat ha reconegut els fets. Julià Albacar.
3: La primera violació va passar el 7 de gener del 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada a la canalització del riu Segre. La segona va ser poques setmanes després, el 29 de febrer, en una fàbrica abandonada. La fiscalia

0: ja són fermes i el condemnat també haurà de pagar 5.000 i 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.
1: Els treballadors d'autobusos de Barcelona començaran demà la segona jornada de vaga parcial com a protesta pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu. El servei de bus es veurà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores la setmana.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Temps per la cultura. El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM, projectarà entre Manresa i Navarcles una dotzena de films preseleccionats als Oscars. La programació inclou 22 estrenes a Catalunya, 4 de les quals a nivell mundial. L'actriu i cineasta portuguesa Maria de Medeiros, que va participar a Pulp Fiction, vindrà al Bages a recollir un dels Premis d'Honor. L'altre nom destacat és Stephen Frears, el director de Les Amistats Perilloses. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
3: Aquesta 22a edició del CLAM, que es farà del 23 d'octubre al 1 de novembre, aquí a la Catalunya Central, inclou la projecció dels films més premiats de l'any, convidats de primer nivell internacional, com Frears i Medeiros, i un jurat de luxe amb noms com Mario Gas. El director artístic del CLAM és l'Esteve Soler i ha repassat les grans xifres d'aquesta edició.
4: 12 pel·lícules preseleccionades pels Oscars, formen part d'aquestes 22 pel·lícules que són estrena catalana, 4 de les quals són, a més, pel·lícules que són estrenes internacionals, estrenes mundials. Vull dir que ens fa molta il·lusió que la gent les vingui a descobrir aquí al CLAM.
3: També li hem preguntat sobre la temàtica social més predominant d'aquest any.
4: Un dels temes enguany que li donem una mica més d'èmfasi al dret de l'asil, no? I creiem que, a més, té ressonàncies molt evidents amb el que ha passat a Manresa recentment, i creiem que és un tema molt, molt important.
3: Aquest és el primer cop que el festival, amb un pressupost superior als 180.000 euros, compta amb una injecció de diners del Ministeri de Cultura. L'any passat van passar per aquest festival més de 5.000 espectadors.
1: L'escriptora Maria Climent explora els temes del desig, la menopausa i la pressió estètica a partir dels 40 anys en la seva darrera novel·la, Punt de no retorn. Publicada per l'altra editorial i escrita en el dialecte brenc, la novel·la aborda també les crisis de parella i la precarietat. L'autora d'Amposta, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, ha explicat que volia parlar de la pressió que hi ha a nivell estètic a l'actual societat a través de les xarxes i de tot el que comporta la menopausa en una dona.
5: Este contrapunt que hi ha en la món, en què Julia se la mira i veu com, bueno, esta dona no s'està entrenant. I arribarà, bueno, està arribant, li està canviant la cosa i no està fent res quan ella està molt més afectada per complir els barems estètics que se li marquen.
1: El llibre té com a protagonista una mestra de 41 anys, casada amb una altra dona, 10 anys més gran, amb qui té una filla. La criança, els anys de convivència i un repartiment desigual de les tasques de casa han anat desgastant la parella. Una de les dues dones viu pendent de complir els cànons de bellesa, mentre que l'altra se sent deslliurada, afirma l'autora, dels cànons de bellesa que imposa la societat.
2: Esports.
1: Fins a les 5 de la tarda, amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
6: Bona tarda, Joan. Comiat de llegenda per a Leo Messi.
7: Es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país porque me tocó jugar por...
6: L'argentí s'ha posat per última vegada la samarreta de l'Albiceleste en un triomf sobre Benín per 3-0 amb un gol de Messi i dues assistències. 85.000 espectadors han omplert aquesta matinada l'estadi monumental de River Plate per veure l'últim partit de Messi amb la seva selecció. Un cop acabat el partit, tots els jugadors han fet un passadís a Messi en la seva retirada del terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que han reflectit la samarreta de Messi al cel amb el número 10.
2: 3CAT Info.
6: Mentrestant, el Barça espera tancar la renovació de Patrick Jarro abans no acabi l'any. Segons expliquen el podcast Fem Futbol, de Catalunya Ràdio, el club blaugrana i la capitana del Barça han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de continuar vinculades unes temporades més. Un altre exjugador blaugrana que ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional, ha estat Pedro Rodríguez.
8: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento.

0: gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos.
1: Als 39 anys, el futbolista canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar i on es farà l'acte de comiat oficial. Serà al Camp Nou. Aquest acte serà divendres al migdia. Pedro, entre altres títols, ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Pedro no tenia equip des que va marxar de la Lazio el 30 de juny. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat amb el Arsenal fins al 2030. Arteta ocupa la banqueta de l'equip londinenc des del desembre del 2019. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin de la Lliga de Hong Kong.
2: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
1: En bàsquet, avui el protagonisme passa pel Manresa a la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà va perdre la setmana passada a la primera jornada amb el Pau de Salònica i avui rep l'Ulm alemany a 8:45 del vespre. Nacho Juan és el segon entrenador del Baxi.
3: Los jugadores están concienciados, mentalizados de que podemos hacer las cosas mucho mejor que las que hicimos el partido contra Breogán, con muchas ganas de utilizar la Eurocup como una plataforma y un escenario para mejorar, para construir y también para ganar confianza.
1: El Barça d'handbol, de la seva banda, prepara el partit de demà contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, el pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha de fer net de la derrota al Mundial d'Egipte davant el Vesprem.
4: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza. Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar. Pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
1: El porter Hallgrímsson no s'ha entrenat avui perquè té febre. Al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar aquesta matinada a l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta, fet el setè de l'equip espanyol. Sentim la també jugadora catalana, Anna Ferrer, parlant de l'últim rival a la fase de grups, Suïssa.
5: Doncs amb moltes ganes. La veritat és que volem descansar bé, recuperar-nos, perquè ha sigut un partit molt exigent i molt físic. Però, bueno, afrontarem el partit de Suïssa com qualsevol altre de fase de grups. Important treure els 3 punts per acabar primeres i a partir d'aquí poder arribar a pensar ja en la semifinal.
1: A la Champions de Waterpolo, avui debuta l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, a 9:15 davant el Novi de Sèrbia. Fran Fernández és el tècnic del conjunt mariner.
6: Ahora tenemos que saber convivir con ella y bendita presión. A mí especialmente me motiva mucho. Viajar con la etiqueta del campeón de Europa es bonita. Pues ojalá que nos acostumbremos a viajar con ella. Es verdad que a nivel nacional llevamos muchos años sabiendo aguantar la presión. En Europa no tiene por qué ser diferente.
1: I el ciclista de Montbrió del Camp, Matthijs van Heerhoff, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23. La medalla d'or està per a Héctor Álvarez de Benidorm, que ha estat 3 segons més ràpid que van Heerhoff.
2: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 5. I comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
1: De l'AP7 a Sant Cugat del Vallès en direcció Girona, la B23 entre Sant Just d'Esvern i Esplugues, on hi ha un sol carril obert a la circulació, i l'autovia de Castelldefels, la C31, a l'altura de Bellvitge, a l'Hospitalet, també direcció d'entrada a Barcelona.
0: El servei de Rodalies es recupera mig gas amb retards i cancel·lacions després del caos d'aquest matí, que ha deixat els usuaris sense trens per la plantada dels maquinistes que al·legaven problemes de seguretat. Renfe assegura que les condicions de la xarxa estan garantides i que el problema de fons és un conflicte laboral. Els bombers localitzen un cos en un túnel de les Franqueses del Vallès que encara no s'ha identificat. Seria la tercera víctima mortal pels aiguats que afecten Catalunya des del cap de setmana passat. Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat en previsió de més pluges aquesta tarda i que demà, però no serien torrencials. L'11 de novembre serà la data de la vaga general per l'habitatge, dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. Ho han acordat els sindicats de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre altres organitzacions, que es reuniran, de fet, aquesta tarda per fer-ne l'anunci oficial i concretar-ne també més detalls. Fa 14 anys que els grans sindicats estatals no convocaven una aturada general. El Suprem encarrila l'amnistia per als líders del procés. Segons fonts de l'alt tribunal, la intenció és agilitzar-ne els tràmits i aplicar-la les pròximes setmanes. Els magistrats han fet avui el següent pas i han donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la sentència del Constitucional. Una vintena de morts i desenes de ferits a Ucraïna per un nou atac massiu de Rússia que ha causat grans danys en infraestructures energètiques i militars. L'atac coincideix amb l'aniversari del president rus, Vladimir Putin. I el Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 per la transcendència artística del seu disc Lux, publicat, recordem, l'any passat a Mèxic com La Perla, Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón. El jurat afegeix que la seva proposta musical és ambiciosa, innovadora i transformadora.
2: Esports. El Barça intenta tancar la renovació de Patrick Jarro abans d'acabar l'any. Segons diuen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, club i jugadora han apropat posicions les últimes setmanes. Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós. Un altre jugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada com a futbolista professional. I a l'agenda esportiva d'avui dimecres, a l'Eurocup de bàsquet, a 14:45, Manresa-Ulm, i a la mateixa hora, a la Champions masculina de waterpolo, Atlètic Barceloneta, Novi Belgrat.
0: I repassem també la previsió meteorològica. El temps serà insegur aquesta tarda amb ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Se n'esperen d'intensos a punts de les comarques de Girona, també al centre del país i al prelitoral, sense repetir, això sí, la torrencialitat dels darrers dies. L'ambient serà càlid i el trobarem al litoral amb màximes a l'entorn dels 28 graus.
3: Trescat Info.
0: 5:03. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6. I comencem. Aquest és el retrat sonor que sentirem que ens deixa una nova jornada de caos al servei de Rodalies.
4: I ara esperen a l'R8, que no passa, i agafaran autobús a veure si arriba.
5: Aquí no passa ningú. No.
6: Hem sortit abans de casa perquè sabíem que ens trobaríem amb aquest problema.
7: No trobo normal que davant d'aquesta situació no se li doni més opció a la classe treballadora que vés a treballar i espavila't com puguis.
8: Estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem. Tenim que tindre fe, suposo.
9: Jo he vingut al matí perquè ahir ja el vaig agafar a les 11 i tenia classe a les 2 i ja vaig arribar tard. Llavors, avui no me'n refio i ja me'n vaig de bon matí.
0: De fet, són només alguns dels usuaris indignats i també resignats després que a primera hora del matí una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país. El sindicat majoritari demanava garanties de seguretat després dels últims aiguats. I a aquesta hora, Rodalies ja funciona, però ho fa amb molts retards i també cancel·lacions. A l'estació de Sants hi tenim el nostre company, Joan García. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda. La incertesa continua sent el pitjor escenari possible per l'usuari, que no sap quan li arribarà el tren. S'anuncien sortides cap al Maresme i cap al Penedès, que de mitja hora, però quan s'acosta l'hora surt que el tren va amb retard. Això a la tarda d'un dia que ha començat, com dèieu, amb una plantada dels maquinistes perquè no els havien arribat els certificats de seguretat després que ahir a Vilanova un tren va impactar amb un arbre caigut sobre la via sense fer ferits. Joan Rodríguez és el portaveu del sindicat ferroviari en declaracions al Catalunya Migdia.
3: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
10: La direcció de Rodalies fa valer que s'han aplicat tots els procediments de seguretat abans de fer circular els trens. Això és tot de moment des de l'estació de Sants.
0: Doncs en seguirem pendent. Gràcies, Joan. Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: I una de les últimes incidències que ha complicat aquesta situació a Rodalies ha sigut la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, de fet, ahir a la nit, a Vilanova i la Geltrú. A primera hora d'aquest matí, els trens tampoc hi han passat i molts usuaris esperaven a les andanes, doncs, en va. Anem ara cap a Vilanova i la Geltrú, Montse Gené.
11: La incertesa avui és la tònica. No hi ha horaris de trens i venen quan venen. Ha millorat respecte a primera hora, això sí, ara almenys ja està obert el servei des del sud. Els trens de Sant Vicenç de Calders ja arriben després que s'hagi retirat l'arbre que va caure ahir la nit a la via. Acabem de parlar amb dos usuaris que anaven a Barcelona.
12: Anem una mica quasi com cada dia, perquè avui per les pluges però i ahir, però quan no hi ha pluges també van malament.
13: Llevo media hora aquí esperando. Primero en esta vía nos mandamos a otra vía y corrimos todos ahí y luego el tren no arrancó nunca y ahora creo que pasará un otro tren.
11: A primera hora s'han acumulat més de 200 persones perquè ningú sabia quan hi hauria un tren. Han passat els dos primers trens a Barcelona i després, entre quarts de set i les vuit, no n'ha sortit cap. No hi ha hagut informació als usuaris ni serveis alternatius.
14: No hi ha cap persona a la qual la gent es pugui remetre per tal de demanar aquesta informació.
15: És un desordre total, caos total. Jo no sé qui no tiene que la capacitat d'encargar-se de gestionar esto.
11: La situació ha estat més complicada pels usuaris de Cubelles, Cunit i Calafell, que s'han quedat sense alternativa durant molta estona.
0: Doncs bé, aquesta aturada total de xarxa ha agafat per sorpresa el govern, que culpa obertament els maquinistes de boicotejar el servei de Rodalies. El mateix president, Salvador Illa, ha dit al Parlament que la seguretat a les vies estava del tot garantida. Parlament, Albert Prat.
16: Sí, hi ha molt malestar al govern pel pols dels maquinistes. Fonts de l'executiu ens admeten que no se l'esperaven i que els ha agafat amb el pas canviat aquesta matinada.
17: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. Jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
16: Des de primera hora, el president Salvador Illa ha culpat directament els maquinistes i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha lamentat que hagin aprofitat l'episodi de pluges pels seus interessos laborals.
18: Tots els certificats estaven a punt. Ahir els trens estaven funcionant, per tant, si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
16: Des de l'oposició, Junts ha mogut fitxa i el portaveu Salvador Vergés ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que denunciaran Renfe i Adif aquest mateix mes.
19: La presentarem el proper dia 20 d'octubre, que farà just 9 mesos de l'accident fatal, mortal, denunciar el que està fent Renfe i Adif, que no és altra cosa que el que està fent l'Estat espanyol contra Catalunya.
16: De moment, el govern, com a titular del servei, no ha concretat, almenys públicament, si demanarà responsabilitats, però ja ha reclamat explicacions tant al sindicat com al ministre de Transports.
20: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els bombers han localitzat un cos en un túnel de les Franqueses del Vallès que, de moment, encara no s'ha identificat. Seria la tercera víctima mortal pels aiguats que afecten Catalunya des del cap de setmana passat. I, mentrestant, s'intensifica i s'amplia també la cerca del menor desaparegut diumenge a Granollers. Protecció Civil manté l'emergència del Pla Inuncat en previsió de noves pluges per aquesta tarda i demà, tot i que ja no serien torrencials. Anem ara cap al Centre de Coordinació d'Emergències. Miquel Jarque.
21: La víctima és un home que s'ha trobat en un túnel inundable a la carretera C352 a l'interior d'una furgoneta. Fonts pròximes a la investigació del cas que estan fent els Mossos d'Esquadra descarten indicis de criminalitat, però s'està a l'espera de la identificació oficial i de l'autòpsia. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: No podem donar molta més informació. S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
21: Pel que fa a l'evolució de l'episodi de pluges, segons el Meteocat, va a la baixa amb un avís groc de 2 sobre 6 entre aquesta tarda i demà a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
0: I a Xerta, al Baix Ebre, avui és dia de netejar i retirar l'aigua i el fang de bona part del poble. I també ja ha de fer un primer balanç dels danys provocats per la pluja que va caure ahir entre les 5 i les 6 de la tarda. Els carrers que baixaven plens d'aigua avui s'han omplert de bombers, doncs, voluntaris i també equips de manteniment. Unitat mòbil a Xerta, amb Albert Cots i Jordi Barranca.
2: Un 85% del nucli urbà d'aquest municipi del Baix Ebre es calcula que està afectat per les pluges d'ahir. Avui, però, des de primera hora...
22: L'Ajuntament demana als propietaris dels vehicles estacionats a la plaça Major...
2: S'han fet crides a facilitar la feina de neteja de les cases, vies i carrers. Una tasca feixuga pels veïns.
23: Fins a la cuina, de paret a paret. Neveres, congelador, sofà, tot. Tot el que tens a casa, ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
24: La part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
25: El que es va cremar l'any passat, que llavors l'aigua ha baixat com si, bueno, com si se fos en un canal.
2: Hores després del temporal, veïns i també l'alcalde són crítics amb com es va gestionar les emergències. Així ho explicava Roger Vinyol, l'alcalde, en l'especial del Matí de Catalunya Ràdio des d'aquest punt.
26: De fet, ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
2: L'escola només ha obert com a espai per deixar els infants mentre els pares participaven en les tasques de neteja. Per resoldre els problemes de cobertura, la Generalitat enviarà un camió fins aquí del CTTI. Per cert, les pluges d'ahir han fet que el riu Ebre estenyeixi a hores d'ara completament de marró.
0: I canviem ara de qüestió. La vaga general ja té data al calendari. Serà el dimecres 11 de novembre, 2 dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions generals del 29 de novembre. L'anunci formal es farà aquesta mateixa tarda en la trobada que han de mantenir la Confederació dels Sindicats de Llogateres i els sindicats Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres. Serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se van fer, recordem, 2 contra la reforma laboral del PP i també contra les retallades. Ara es tracta d'una aturada pel dret a l'habitatge i també per uns salaris dignes per pagar-lo, segons els promotors, que són les organitzacions de llogaters amb el suport de Comissions Obreres, també la UGT i d'altres sindicats. El líder de la UGT, Josep Maria Álvarez, defensa que és ara el moment de sumar esforços i de fer força plegats perquè se solucioni la crisi habitacional. Són declaracions a Televisió Espanyola.
27: Vamos a subirnos en estos momentos a este gran movimiento porque creo que este es el debate. El debate no es cuánto molestan en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña. Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país.
0: Álvarez també ha defensat la convocatòria de les acusacions de la patronal, que la consideren de legalitat dubtosa. Segons el líder sindical, l'habitatge i els sous tenen una relació directa, fins i tot assegurat que la COE hauria de sumar-se a la vaga pels problemes que tenen les empreses a l'hora de trobar treballadors que puguin pagar-se un pis a les zones més tensionades.
20: 3CAT Info.
0: I també us expliquem que Govern i partits han creat avui un grup per seguir el debat sobre el futur de l'educació a Catalunya. El debat el conduirà el Consell d'Educació de Catalunya, que presideix Joan Manuel del Pozo, i recollirà les propostes de la comunitat educativa. Segons del Pozo, el procés tindrà també una forta dimensió territorial a través de les 12 Consells d'Educació Territorials. A més, els grups parlamentaris rebran també informació periòdica sobre com avança aquest debat.
28: Té com a finalitat fer possible que, si el procés de diàleg va bé, fins al mes d'abril que hi hauria les conclusions, els grups parlamentaris no se sentin estranys perquè han pogut estar al dia de com s'anaven produint. Crec que aleshores seria possible esperar que aquelles conclusions fossin un punt de partida per generar un gran acord de país per estabilitzar el sistema educatiu.
0: A la reunió d'avui han participat tots els grups parlamentaris, excepte Vox. Pràcticament un quart de sis, com sempre a aquesta hora ens aturem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit i també actualitzar l'estat avui del transport públic. Equip Viari, Mareu García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs amb retencions a causa de tres accidents. N'hi ha a l'AP7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, en direcció Girona, on han topat diversos turismes. Segons informen des de trànsit, hi ha un carril obert a la circulació, un carril tallat a la circulació en aquest punt, i ja hi ha 7 quilòmetres de cua des del Papiol fins a Sant Cugat en sentit nord, en direcció Girona. També a retencions a l'autopista B23, un parell de quilòmetres entre Sant Just d'Esvern i Esplugues, en direcció Barcelona, on hi ha un carril tallat per un accident amb una moto implicada. També s'ha fet amb més cua perquè durant una estona hi havia tota la via tallada i després un sol carril obert. A l'autovia de Castelldefels, la C31, aturats a l'altura de Bellvitge, a l'Hospitalet, per una topada entre tres cotxes que talla un carril de circulació. A causa dels aiguats els últims dies, es manté tallada la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament i entre la Roca i Argentona es fa pas alternatiu per esllavissades. Continua també tallada la Ronda Nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses, que continua inundat. Tornant a l'àrea de Barcelona, aturats a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, C17 a Parets del Vallès en sentit a sud, l'autovia A2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida i a Sant Joan d'Espí direcció Barcelona i la C32 sud autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi en totes dues direccions. També es comencen a aturar els vehicles a la Nacional 2 a l'altura de Vilassar de Mar en sentit nord en direcció Girona. A la resta, amb poques complicacions i pel que fa a la situació del transport públic, segons informa Rodalies, es continua recuperant progressivament el servei de trens molt afectat aquests dies pels aiguats. La línia R1 funciona amb autobusos alternatius entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes. L'R2 Nord i R11 també fa per carretera el trajecte entre Granollers Centre i Sils, dividit en dos trams. L'R4 no funciona entre Barcelona, Sants i Manresa. Hi ha autobusos alternatius entre Fabra i Puig i Sabadell Sud per una banda i entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa per l'altra. No connecten entre Sabadell Sud i Terrassa, que no tenen cap altre enllaç directe. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
20: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
4: Encara avui haurem de parlar de ruixats, i ruixats que ara mateix ja estan descarregant a punts del Pirineu i del Prepirineu, però que poden ser intensos encara a punts de les comarques de Girona, del prelitoral de Barcelona i també cap a la Catalunya central. A diferència dels d'ahir, avui s'esperen intensos, però no torrencials. És a dir, ja no parlarem de 40 litres en 30 minuts, sinó que s'esperen valors de 20 litres en 30 minuts. Afluixa la intensitat, però, com dèiem, no desapareix encara la possibilitat d'aquests ruixats intensos durant aquesta tarda i fins i tot també durant aquest vespre. Tot això a l'est del país i al nord, perquè cap a ponent, cap a les Terres de l'Ebre, el cel quedarà variable i fins i tot en algunes estones o a bones estones fins i tot de sol. Tot això amb unes temperatures màximes on les més altes se situen avui a prop del litoral, amb unes màximes que ronden els 27-28 graus. De cara a demà, ruixats matinals i a la tarda cap al sector del Maresme i comarques veïnes, mentre que la resta del país tindrem un bon sol i sobretot el que tindrem demà és una forta davallada de les temperatures.
20: 3CAT Info.
5: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
6: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
5: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
6: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
5: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
6: Apialia, la força de vendre junts.
0: El Tribunal Suprem mou fitxa amb l'amnistia i dona ara 5 dies a totes les parts del cas perquè es pronunciïn sobre si ha d'aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers. El Suprem es prepara per amnistiar-los en les pròximes setmanes. Diuen que serà àgil després de llegir la sentència del Constitucional, que de fet els obliga a fer-ho. Anem cap a Madrid. Paula Brujats. Immediatament després de llegir la sentència, el Suprem reacciona i activa el camí per aplicar l'amnistia. Ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als líders del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva, i després el Suprem decidirà si arxiva el cas. Justament Puigdemont espera l'arxiu definitiu per tornar a Catalunya en plena seguretat, tot i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que té prou garanties per tornar avui mateix.
7: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
0: Fonts jurídiques del Suprem apunten que acataran la sentència del Constitucional, que la decisió sobre l'amnistia serà àgil perquè, sobretot, amb eleccions a la vista, seria una vulneració de drets fonamentals no aixecar ràpid les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Bassa, Romeva i Turull. Ja no es pot impedir, diuen els exconsellers, que si ho volen es presentin a les eleccions i les llistes han d'estar fetes a finals de mes.
8: Doncs bé, l'expresident Carles Puigdemont sospesa no tornar fins després de les eleccions espanyoles si triguen a amnistiar-lo, però tampoc es descarta que torni abans si el Tribunal Suprem va per feina. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha assegurat avui que no tornaran a investir, això sí, Pedro Sánchez. Jordi Corbalán.
9: Les eleccions poden condicionar la data de tornada de Carles Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, li ha recomanat que no torni fins que el Suprem hagi segellat l'amnistia. Però un cop hagi resolt el tribunal, això encara no se sap quan passarà, Puigdemont i el seu nucli de confiança valoren si és oportú políticament tornar amb unes eleccions espanyoles massa a prop. Per a Junts seria un revulsiu que el seu líder participés en els mítings de campanya, però Puigdemont ja va avisar ahir que vol tornar com a president del país i no d'un partit. Aquest matí a TV3, el número 2 juntaire, Jordi Turull, ha insistit en el missatge i ha admès que les eleccions espanyoles ho alteren tot.
10: Perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral i, per tant, escolta, nosaltres som els primers convençuts de que el retorn del president Puigdemont i el retorn dels exiliats siguin en aquests termes. No? La campanya electoral ho desmanega tot.
9: Sobre les eleccions, Jordi Turull assegura taxativament que Junts no tornarà a investir Pedro Sánchez.
10: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan no era un all, era una ceba, sempre trobant excuses.
9: Junts ja ha posat en marxa l'engranatge electoral amb l'aprovació del reglament per triar els candidats. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés.
8: I obrim ara a plana internacional. Una vintena de morts i desenes de ferits en un gran atac rus contra Ucraïna. L'exèrcit de Rússia ha llançat més de 70 míssils i 130 drons contra objectius energètics militars, però també han impactat en edificis residencials de diverses regions del país. El ministre d'Exteriors ucraïnès ha vinculat aquest atac amb l'aniversari del president rus, Vladimir Putin, que avui fa 74 anys. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ahir ja advertia de la preparació d'un atac massiu per part de Moscou, també atribueix a Rússia l'explosió amb un dron aquàtic que ahir, recordem, va enfonsar un vaixell de càrrega en aigües de Bulgària al Mar Negre.
11: Aquesta última tragèdia de vaixells civils és un altre indici dels esforços de Rússia per fer que la part occidental del Mar Negre sigui completament insegura i inadequada per la navegació.
8: Rússia, però, no ha fet cap comentari sobre l'incident i el govern de Sofia es limita a dir que ho està investigant. Aquest matí, els equips de rescats búlgars han donat ja per acabada la recerca de la tripulació sense trobar cap dels 10 mariners que anaven a bord del vaixell. I presó provisional per l'excap de serveis secrets d'Alemanya, Austin Hanning, investigat per alta traïció. El seu advocat ha negat que Hanning hagi transmès informació confidencial a Alemanya a altres països i que hagi cobrat, i assegura que el seu client és víctima d'una persecució injusta. La fiscalia ha explicat que el seu còmplice, detingut també ahir, ja ha ingressat a presó. Segons alguns mitjans, el qui va ser responsable dels serveis d'intel·ligència entre el 1998 i el 2005 tenia contactes amb un agent de l'Azerbaijan. Alguns documents filtrats podrien correspondre al programa nuclear iranià i també a l'exèrcit rus. I també us expliquem que el jurat popular considera culpable d'assassinat l'home acusat de matar la seva exparella a cops de pedra a Calafell, al Baix Penedès, l'any passat. L'acusació particular demana la presó permanent revisable. Tarragona, Ricard Buigas.
1: El jurat popular considera aprovat que l'home va agredir sexualment la víctima i després va cometre el crim. La va colpejar amb extrema violència amb una pedra, després la va arrossegar fins al pàrquing i la va tornar a colpejar amb la pedra per rematar-la i causar-li la mort. Així ho ha exposat davant del jutge el portaveu del jurat.
12: Por lo expuesto en los puntos mencionados, las pruebas recopiladas, este jurado determina que el señor Solé es culpable de haber dado muerte a Marta Armero Guarda con los instrumentos utilizados, la zona del cuerpo en la que fue agredida y la intensidad aplicada en los golpes, que necesariamente tuvieron que causarle la muerte.
1: Els membres del jurat no han donat validesa a la declaració de l'acusat, que va assegurar que només va agredir la dona per defensar-se sense intenció de matar-la. Les imatges de les càmeres de seguretat de la casa contradiuen aquesta versió. Tampoc no s'ha trobat el suposat ganivet que la dona va utilitzar per intentar agredir-lo. Després de la lectura del veredicte, l'acusació particular manté la petició de presó permanent revisable.
0: El Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalia amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxits com La Perla, Sauvignon Blanc o bé La Rumba del Perdón, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. És un àlbum que argumenten que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de la crítica i també del públic.
20: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
13: Bona tarda, Txell. El Barça espera tancar la renovació de Patrick Herro abans no acabi l'any. Segons expliquen el podcast Fem Futbol, de Catalunya Ràdio, el club blaugrana i la capitana del Barça han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de continuar vinculades unes temporades més.
20: 3CAT Info.
13: I comiat de llegenda per Leo Messi.
14: Es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país porque me tocó jugar por todo lado y siempre...
13: L'argentí s'ha posat per última vegada la samarreta de l'albiceleste aquesta matinada en un triomf sobre Benin per 3-0 amb un gol del propi Messi i dues assistències. 85.000 espectadors han omplert l'estadi monumental de River Plate per veure l'últim partit de Messi amb la seva selecció. I un cop acabat el partit, tots els jugadors han fet un passadís a Messi en la seva retirada del terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que han reflectit la samarreta del 10 al cel. En el parlament final de 10 minuts, el crac argentí ha assegurat que a la final del Mundial no va passar res estrany.
14: El último Mundial estuvimos muy, muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro, como se dice. Dimos todo a nivel de pierna, a nivel emocional, fue un desgaste muy grande y la realidad es que llegamos con lo justo.
13: I un altre exjugador blaugrana que ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional, ha estat Pedro Rodríguez.
15: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron su puerta.
13: Als 39 anys de futbolista canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, allà on es farà l'acte de comiat oficial, divendres al migdia, al Camp Nou. Pedro, entre altres títols, han guanyat 3 Champions i 5 lligues amb el Barça i una Premier League amb el Chelsea, un Mundial també amb la selecció espanyola. Pedro no tenia equip des que va marxar de la Lazio el 30 de juny. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. Arteta ocupa la banqueta de l'equip londinenc des del desembre del 2019. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Supreme Sha Tin de la Lliga de Hong Kong.
20: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
13: En bàsquet avui el protagonisme passa pel Manresa i a la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà va perdre en la primera jornada amb el PAOK i aquest cap de setmana a la Lliga CB i avui rep l'Ulm Alemanya a 8:45 del vespre. Nacho Juan és el segon entrenador del Baxi Manresa.
16: Nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
13: A la Champions masculina de waterpolo, avui debuta l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, a partir de 8:45 davant el Novi de Sèrbia. Fran Fernández és el tècnic del conjunt mariner.
17: Ahora tenemos que saber convivir con ella y bendita presión. A mí especialmente me motiva mucho. Viajar con la etiqueta del campeón de Europa es bonita. Pues ojalá que nos acostumbremos a viajar con ella. Es verdad que a nivel nacional llevamos muchos años sabiendo aguantar la presión. En Europa no tiene por qué ser diferente.
13: El Barça d'handbol, de la seva banda, prepara el partit de demà contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha de fer net i autocrítica de la derrota al Mundial d'Egipte davant el vespre.
18: Eso es lo que nos estamos enfocando ahora mismo. Creo que tenemos que volver a esas buenas prácticas defensivas que siempre tuvimos y que ahora quizás estamos un punto abajo. Obviamente es una temporada muy larga y esperemos que todo lo malo haya salido ya y que empecemos ya otra vez en una línea ascendente.
13: El porter del Barça, Hallgrímsson, no s'ha entrenat avui perquè té febre. Al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola s'ha classificat matemàticament per a les semifinals després de golejar aquesta matinada l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta ha fet el 7è gol de l'equip espanyol. La selecció espanyola encara no sap quin rival es trobarà a les semifinals.

0: Són 6:15. Cop d'ull ràpid a l'estat del trànsit i de seguida repassem la resta de titulars d'aquesta hora. Equip Viari, Mariluz García, com ho tenim?
1: Doncs hi ha cues per 3 accidents a l'AP7 entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès. Aquesta és la cua més llarga en direcció Girona. També encara aturats a la B23 des de Sant Just d'Esvern fins l'entrada per la Diagonal, perquè hi havia també un accident a l'altura d'Esplugues, i també aturats a l'autovia de Castelldefels, la C30 o a l'altura de Bellvitge, a l'Hospitalet, direcció Barcelona, per una topada entre 3 cotxes.
0: El servei de Rodalies es recupera mig gas amb retards i també cancel·lacions després d'un caos aquest matí que ha deixat els usuaris sense trens per la plantada dels maquinistes que al·legaven problemes de seguretat. Renfe assegura que les condicions de la xarxa estan però garantides i que el problema de fons és un conflicte laboral. Els bombers han localitzat un cos en un túnel de les Franqueses del Vallès que de moment encara no s'ha identificat. Seria, doncs, la tercera víctima mortal pels aiguats que afecten Catalunya des del cap de setmana passat. Protecció Civil manté l'emergència del pla Inuncat en previsió de més pluges per aquesta tarda i demà. De fet, però, no serien torrencials. I el Suprem encarrila l'amnistia per als líders del procés. Segons fonts de l'alt tribunal, la intenció és agilitzar-ne els tràmits i aplicar-la les pròximes setmanes. Els magistrats han fet avui el següent pas i ja han donat 5 dies a les parts perquè pronunciïn sobre la sentència del Constitucional. I fins les 6 en punt, també us explicarem més notícies. Per exemple, que l'atenció dels casos d'ictus greus a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida s'ampliarà també als caps de setmana en horari diurn. S'està acabant de tancar la data d'inici, però la direcció confia que sigui ja durant el mes que ve. I també que avui comença una cita marcada al calendari per les editorials catalanes a Frankfurt. És la Fira del Llibre, de seguida us ho explicarem. I en esports, Ricard Isidro, què hi podem afegir?
2: Doncs afegirem dos noms a l'actualitat esportiva. Un d'ells és el de Patrick Guijarro. Segons diuen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, el Barça i la jugadora han apropat posicions les últimes setmanes per tractar la renovació de la capitana del Barça. I el segon nom és el de Leo Messi, que aquesta matinada s'ha acomiadat de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós.
0: I un dia més, pendent del temps, que serà insegur aquesta tarda amb ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Se n'esperen d'intensos a punts de les comarques de Girona, també al centre del país i al prelitoral, sense repetir, això sí, la torrencialitat dels darrers dies. L'ambient més càlid avui el trobem al litoral, amb màximes a l'entorn dels 28 graus. Dos quarts i pràcticament ja 6:03. Rodalies ja funciona, però ho fa amb molts retards i també cancel·lacions després d'una jornada caòtica aquest matí. I, de fet, aquest és el testimoni d'alguns dels usuaris.
3: I ara esperen a l'R8, que no passa, i agafaren autobús a veure si arriba.
4: Aquí no passa ningú. No.
5: Hem sortit abans de casa perquè sabíem que ens trobaríem amb aquest problema.
6: No trobo normal que davant d'aquesta situació no se li doni més opció a la classe treballadora que vés a treballar i espavila't com puguis.
7: Estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem, tenim que tindre fe, suposo.
8: Jo he vingut al matí perquè ahir ja el vaig agafar a les 11 i tenia classe a les 2 i ja vaig arribar tard, llavors avui no me'n refio i ja me'n vaig de bon matí.
0: De fet, són només alguns dels usuaris indignats i resignats després que a primera hora del matí una plantada de maquinistes hagi deixat sense trens la xarxa ferroviària. El sindicat majoritari demanava garanties de seguretat després dels últims aiguats. Anem, doncs, cap a l'estació de Sants. Joan Garcia.
9: La incertesa continua sent el pitjor escenari possible per l'usuari, que no sap quan li arribarà el tren. S'anuncien sortides cap al Maresme i cap al Penedès cada mitja hora, però quan s'acosta l'hora surt que el tren va amb retard. Això a la tarda d'un dia que ha començat, com deia, amb una plantada dels maquinistes perquè no els havien arribat els certificats de seguretat després que ahir a Vilanova un tren va impactar amb un arbre caigut sobre la via sense fer ferits. Joan Rodríguez és el portaveu del sindicat ferroviari en declaracions al Catalunya Migdia.
10: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
9: La direcció de Rodalies fa valer que s'han aplicat tots els procediments de seguretat abans de fer circular els trens.
0: I els bombers localitzen un cos en un túnel a les Franqueses del Vallès. Seria la tercera víctima mortal pels aiguats que afecten Catalunya des del cap de setmana passat. I mentrestant s'intensifica també i s'amplia la cerca del menor desaparegut diumenge a Granollers. Protecció Civil manté l'emergència del pla Inuncat en previsió de noves pluges aquesta mateixa tarda i demà, però que ja no serien torrencials. Última hora. Oriol Pujador, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. Com dius, els Mossos acaben de confirmar ja la identitat d'aquesta persona que han trobat aquest matí en un túnel, el túnel de la Ronda Nord de la C352, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Aquest matí s'ha localitzat el cadàver d'aquesta persona, no se sabia a qui corresponia. Doncs bé, els Mossos expliquen que, fetes les gestions oportunes, s'ha identificat aquesta persona. Es tracta d'un home de 43 anys que ahir a la tarda justament es va denunciar la seva desaparició. Per tant, confirmem aquesta tercera víctima pel temporal en paral·lel a la recerca de dues persones que continua, una que va caure a una riera de Pineda i l'altra al menor de Granollers, a qui encara també es continua buscant.
0: Gràcies, Oriol, per aquesta última hora.
11: Fins ara.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora el que volem fer és saludar en Joan Ramon Grífols, és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, perquè les donacions de sang s'han vist molt afectades aquests dies per l'episodi de pluges. Des del Banc de Sang i Teixits, de fet, estan fent una crida als donants a no baixar la guàrdia i a continuar donant per mantenir les reserves necessàries. Joan Ramon, molt bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
0: Quantes donacions s'han pogut deixar de fer durant aquests dies per les afectacions de les pluges en què la mobilitat estava restringida?
13: Mira, més d'un 50% del que en principi nosaltres tenim previst fer diàriament. Nosaltres diàriament sempre ens fixem una fita de 1.000 donacions al dia, que no sempre són 1.000, poden ser 800, poden ser 1.100, però de mitjana hauríem d'aconseguir cada dia 1.000 donacions perquè cada dia subministrem de l'ordre d'uns 800 components sanguinis a qualsevol dels hospitals de Catalunya. Aquests dies, doncs, pels efectes del temps, doncs, hem hagut de cancel·lar moltes de les campanyes i aquests 1.000 donants s'han reduït a menys de la meitat pel fet de que, bueno, per seguretat de tots plegats, les campanyes no s'han pogut realitzar. D'aquí que hem fet aquesta crida, que no és una crida, però és un recordatori en els donants ajudar-nos aquests dies, doncs, a recuperar aquestes donacions que hem deixat de fer aquests últims 3, 4, 5 dies, en aquest cas per la pluja. A l'agost va ser per la calor, és a dir, el canvi climàtic realment impacta a tots els nivells i pel que fa a la donació, doncs, té l'impacte aquest de que en certes situacions pot ocasionar el tancament d'alguna de les campanyes previstes de donació.
0: És a dir, que podríem esperar, per exemple, que a partir d'ara, degut als efectes del canvi climàtic, es canviés el funcionament de les campanyes de donacions tal com ho coneixem fins ara?
13: Més que la paraula potser no es canvia, hem d'estar molt atents amb aquesta climatologia tan variable i hem de ser prou ràpids per poder cancel·lar allà on, per qüestions de seguretat, òbviament, l'autoritat ens diu que s'ha de cancel·lar, i prou ràpids per obrir aquells punts on no hi ha perill i on es pot realitzar la donació. Mira, un exemple el vam tenir aquest cap de setmana, on tota la franja litoral, des del que és Baix Ebre fins a l'Empordà, doncs, es va veure afectada per aquestes pluges tan intenses que hem patit. Es van haver de cancel·lar un munt de campanyes que estaven previstes organitzar amb tota aquesta franja, i excepte les Terres de Lleida, que les Terres de Lleida no hi havia cap avís de perill, i allà vam focalitzar i vam organitzar de forma ràpida una campanya per intentar recuperar totes les donacions que sabíem que perdríem amb aquesta franja del litoral. Hem de tenir aquesta capacitat d'adaptació en funció dels esdeveniments que vagin sorgint, en aquest cas climatològics.
0: És a dir, fer una crida específica per una zona per tal de compensar aquelles que no estan rebent les donacions.
13: Exactament, això és el que es va fer aquest cap de setmana a Lleida. Vam convocar pràcticament en qüestió d'hores a tota una sèrie de donants, demanant-los, doncs, bueno, la col·laboració i la cooperació per intentar doncs, recuperar totes les donacions que vam deixar de fer des de Sant Antoni de Calonge fins al Montsià, on tenien tota una sèrie de campanyes ja programades.
0: Quan s'està parlant de reserves mínimes, quins serien els nivells que estem parlant realment i quins grups sanguinis ara mateix us preocupen més?
13: Els grups que ens preocupen més són els Rh negatius, que són els menys prevalents a la població i són amb els que sempre hem de fer una mica de push a la ciutadania que vol donar sang i que, a més, són d'aquests grups sanguinis, doncs incidir de la importància de la donació perquè aquests grups sanguinis, al ser poc freqüents, doncs, van molt buscats, per dir-ho d'alguna manera. I en quant a les necessitats i a les reserves, ja t'he comentat, nosaltres ens movem més per aquestes necessitats de les 1.000 donacions diàries que ens donen un coixí de seguretat de tota una sèrie de components sanguinis per fer front a situacions com les que estem patint aquests dies, per fer front a si hi ha una certa restricció d'entrades, disposar d'un mínim coixí per continuar subministrant i garantint el subministrament de components sanguinis en els malalts que ho necessitin de Catalunya, que és el que s'està produint aquests dies.
0: Per tant, seria aquest miler de donacions que necessitaríeu per aconseguir els pròxims dies. No sé si aquesta situació actual pot arribar a afectar la capacitat de garantir les transfusions als hospitals o no estem en aquest punt.
13: Actualment no estem en aquest punt. Òbviament, si aquesta situació s'anés perllongant de forma repetitiva ara en el temps i de forma així consecutiva, doncs podria arribar a afectar. No és el cas actualment, tot i que, òbviament, el cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les previsions o les donacions que preveiem obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament, és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
0: I, per tant, doncs, quin seria el missatge que podem enviar aquesta tarda a tots els donants des de l'antena 3Cat Info?
13: A totes aquelles persones que vulguin donar sang i tinguin un punt de donació proper, doncs seran molt benvinguts per ajudar-nos a recuperar totes aquestes donacions que aquests dies hem hagut de deixar de fer pels motius aquests climatològics i ens ajudarien a remuntar i disposar d'aquest matalàs de seguretat d'una forma més folgada i més àmplia i que ens permetria disposar dels components sanguinis que ja ho tenim per poder distribuir tranquil·lament a qualsevol dels hospitals que ho necessitin. Disposem d'aquestes reserves, però hem de garantir que aquestes reserves tinguin suficient gruix per poder aguantar situacions com les que han succeït aquests dies. És a dir, hem de tenir aquestes reserves per fer front a aquestes situacions i que en uns períodes determinats, uns dies determinats, poder passar aquests dies sense disposar d'aquestes donacions però seguir fent front a les necessitats dels nostres malalts, que és el que més ens interessa.
0: Doncs queda dit, crida feta, Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Gràcies per atendre'ns aquesta tarda.
13: Gràcies a vosaltres.
12: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Més qüestions. La vaga general ja té data al calendari. Serà el dimecres 11 de novembre, dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions generals del 29 de novembre. I l'anunci formal esperem que es faci aquesta tarda en la trobada que han de mantenir la Confederació dels Sindicats de Llogateres i els sindicats Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres. Serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors, recordem, se'n van fer dues, una va ser contra la reforma laboral del PP i l'altra contra les retallades. Ara es tracta d'una aturada pel dret a l'habitatge i per uns salaris dignes per a pagar-lo, segons els promotors, que són les organitzacions dels llogaters, amb el suport també dels sindicats, Comissions Obreres, la UGT i d'altres sindicats. El líder de la UGT, Josep Maria Álvarez, defensa que és el moment de sumar esforços i fer força plegats perquè se solucioni la crisi habitacional. Són declaracions a Televisió Espanyola.
14: Vamos a subirnos en estos momentos a este gran movimiento porque creo que este es el debate. El debate no es cuánto molestan en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña. Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país.
0: Álvarez també ha defensat la convocatòria de les acusacions de la patronal, que la considera de legalitat dubtosa. Segons el líder sindical, l'habitatge i els sous tenen una relació directa. I abans de l'àrea de serveis, també us expliquem que Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, també manté la vaga indefinida pel 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del dret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat aquesta vaga perquè creuen que el govern espanyol no té capacitat real de negociar perquè estan en funcions. Els arguments per mantenir la vaga dels sindicats de metges de Catalunya és que el govern de la Generalitat està governant des de fa 2 anys. Sentim Xavier Lleonart, secretari general del sindicat.
15: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
0: Doncs són 6:15, obrim àrea de serveis. I comencem per fer un cop d'ull a les carreteres i al transport públic. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu és l'autopista AP7, amb uns 8 quilòmetres de cua entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès en direcció Girona, després que han retirat els vehicles implicats en una topada múltiple. Afecta per darrere l'autopista B23, amb retencions també al Papiol per enllaçar amb l'AP7. A la mateixa autopista també aturats, com és habitual a aquesta hora, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, i al lateral la B30 a Barberà en direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona. Cues també a les entrades per la C58 i la C33 des de Montcada, la B23 entre Sant Just Desvern i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident, autovia 2 a l'altura de Cornellà, direcció Lleida, la C32 sud, autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels-Sitges, i també aturants a la C31 sud, l'autovia de Castelldefels a l'altura de Bellvitge, l'Hospitalet, en direcció Barcelona, per un accident que talla un carril. A les rondes, en llarga cua a la Ronda de Dalt, entre Esplugues i la Vall d'Hebron, direcció Besòs, també entre Horta i Canyelles, i també des del Nus de la Trinitat fins a Roquetes, direcció Llobregat. Ronda Litoral, entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. Altres vies, també aturades a la C-17, a l'altura de Parets del Vallès, també a l'altura de Lliçà, en sentit sud, a la C-60, a l'altura d'Argentona, cap a Mataró, la C31 Nord, autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, direcció Barcelona, la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I a causa dels aiguants d'aquests últims dies, encara tallades, la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament. També entre la Roca i Argentona s'està fent pas alternatiu per esllavissades, i es manté tallada la Ronda Nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses, que continua inundat. Pel que fa a la situació del transport públic, segons informa Rodalies, es continua recuperant progressivament el servei de trens. La línia R1 funciona amb autobusos alternatius entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. R2 Nord i R11 també fan per carretera el trajecte entre Granollers Centre i Sils, dividit en 2 trams. A l'R4 no funciona tot el tram entre Barcelona-Sants i Manresa. Hi ha autobusos alternatius a 2 trams, entre Barcelona-Fabra i Puig i Sabadell Sud, per una banda, i per l'altra banda, entre Terrassa Estació del Nord i Manresa. Els 2 trams no estan connectats entre ells. Més informació de aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. I un altre apunt de mobilitat abans de la previsió meteorològica. Els treballadors d'autobusos de Barcelona començaran demà la segona jornada de vaga parcial com a protesta pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu. El servei de bus, doncs, es veurà afectat en 3 franges diferents. Seran de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i també des de les 11 de la nit fins la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges i la plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
12: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: El temps de cara a les pròximes hores encara venen encapçalades per la presència dels ruixats. Ruixats que ja a hores d'ara es presenten al Pirineu i al Prepirineu, però que s'esperen que cap a les comarques de Girona, prelitoral de Barcelona i Catalunya Central puguin ser encara localment intensos. Intensos, però no torrencials. Recordem que torrencialitat és més de 40 litres en mitja hora. Avui rebaixem una mica aquesta intensitat a 20 litres en 30 minuts. No desapareixen els ruixats, no desapareixen els ruixats intensos, però sí que tendiran a minvar d'intensitat. Com més cap a ponent i més cap a les Terres de l'Ebre, el cel quedarà variable i fins i tot amb bones estones de sol. Tot això avui amb unes temperatures màximes que ronden la xifra dels 28 graus, especialment cap a les Terres de l'Ebre i punts del litoral. El canvi de temps el tindrem ja de cara a demà. Predominarà més el sol, tot i així amb alguns ruixats a les comarques de la Selva, àrees del Vallès Oriental i el Maresme, tant al matí com a la tarda, però a la resta del país ampli domini del sol i sobretot destaquem a la Vall d'Aran el cel cobert i la presència demà a la tarda d'una cota de neu que apareixerà ja en els mapes a partir de mitja tarda aproximadament amb una cota de neu que rondarà els 1.800-1.900 metres. A partir de demà, baixada important de les temperatures.
12: 3CAT Info.
17: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
18: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
19: Segur que no n'hi ha per tant.
20: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: 3CAT Info.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, guanya punts per liderar la nova candidatura de Front Ampli de cara a les pròximes eleccions generals.

0: Junts, també hi ha un sector que no accepta l'exalcaldessa de Barcelona. Des d'Esquerra Unida, el seu líder, Antonio Maillo, aposta perquè el nou projecte polític sigui integrador, més enllà de les sigles dels diferents partits.
1: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común, que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
0: En un comunicat, Més Madrid ha justificat el nom d'Ada Colau perquè respon, asseguren, als principis de territorialitat i funcionament confederal de les diferents forces que aglutina Front Ampli. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la el trencament de les relacions de Barcelona amb Israel aprovat el 2023 al ple de l'Ajuntament. Com ja va fer un jutjat contenciós administratiu, els magistrats consideren que el consistori no té competències en relacions internacionals per una decisió d'aquesta mena. I alhora també tomben el veto a la contractació d'empreses que actuen en contra del dret internacional a casa perquè ho consideren discriminatori. La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ja ha avançat que presentaran recurs contra aquesta decisió.
2: Recorrerem aquesta sentència, no podem fer una altra cosa, i que la nostra posició com a Ajuntament segueix sent la mateixa.
0: I canviem ara de qüestió. La direcció de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida confia que durant el mes de novembre els pacients amb ictus greus també es puguin atendre durant els caps de setmana en horari diurn. Estela Busoms.
3: Ara falta concretar la data per fer un pas més en aquest camí. El juny es va dir que l'ampliació de la cobertura dissabtes i diumenges es faria al setembre. Ara sembla que serà al novembre o com a molt tard abans d'acabar l'any. Recordem que estem parlant de desplaçar a l'Hospital de Referència de Lleida professionals de centres de Barcelona que poden fer trombectomies mecàniques. Tractament que necessiten les persones amb un ictus greu. N'hem parlat amb el director de l'Arnau de Vilanova, Oriol Lloguero.
4: I ara estem pendent de quin és el següent pas, no? Si finalment ja podem començar el cap de setmana i quina és la sostenibilitat en el temps. És a dir, perquè va fer com un pla de xoc per començar l'estiu, però aquesta activitat ha de ser sostinguda i, paral·lelament, és un moment decisiu perquè s'està decidint quina ha de ser l'assistència no només a Lleida, sinó a tot el territori amb aquest tipus de pacients que requereixen una trombectomia mecànica urgent.
3: Ara mateix a Lleida, aquest tractament es fa de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre i fora d'aquest horari els pacients es traslladen a Barcelona.
0: I una informació que us avançàvem al sumari. Una seixantena d'editorials catalanes participen en la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha començat tot just avui i que es farà fins diumenge. El sector editorial està representat al gran estand de l'Institut Català de les Empreses Culturals sota el lema Catalonia Land of Books, Barcelona City of Literature. Hi participen 40 editorials, per exemple, Blacky Books, Animal Llibres, Raig Verd o Grup 62. Una vintena més d'editorials també tenen estands propis, com Anagram, EDB Educación o Grup Planeta. L'Institut Ramon Llull, per la seva banda, ha concertat també més de 120 reunions amb editors d'arreu del món per impulsar la traducció de llibres en català a d'altres llengües. En els últims 5 anys se n'han publicat prop de 2.000.
5: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Txell. Comiat de llegenda per a Leo Messi.
7: És un moment molt difícil per a mi. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país porque me tocó jugar por todo lado y siempre...
6: L'argentí s'ha posat per última vegada la samarreta de l'Albiceleste en un triomf sobre Benín per 3-0 amb un gol del propi Messi i dues assistències. 85.000 espectadors han omplert l'estadi monumental de River Plate per veure l'últim partit del jugador amb la seva selecció. Un cop acabat el partit, tots els jugadors han fet un passadís a Messi en la seva retirada del terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que han reflectit la samarreta de Messi al cel amb el número 10.
5: 3CAT Info.
6: El Barça espera tancar, d'altra banda, la renovació de Patrick Jarro abans no acabi l'any. Segons expliquen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, el club blaugrana i la capitana del Barça han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de continuar vinculades unes temporades més. Un altre exjugador del Barça que ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional, ha estat Pedro Rodríguez.
8: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros.
6: Als 39 anys, el futbolista canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou, on també es farà l'acte de comiat oficial divendres al migdia. Pedro, entre altres títols, ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Pedro no tenia equip des que va marxar de la Lazio el 30 de juny. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat i ha ampliat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. Arteta ocupa la

0: banqueta a l'equip londinenc des del desembre del 2019. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin de la Lliga de Hong Kong.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
0: En bàsquet, avui el protagonisme passa pel Manresa, a la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà rep l'Ulm alemany a 8:45 del vespre. Nacho Juan és el segon entrenador del Baxi i demana que els jugadors tinguin un millor rendiment que la setmana passada a la primera jornada de l'Eurocup contra el PAOK de Salònica i aquest cap de setmana contra el Breogán.
2: Los jugadores están concienciados, mentalizados de que podemos hacer las cosas mucho mejor que las que hicimos el partido contra Breogán, con muchas ganas de utilizar la Eurocup como una plataforma y un escenario para mejorar, para construir y también para ganar confianza.
0: A la Champions masculina de waterpolo, avui debuta l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, a 8:45, davant el Novi de Sèrbia. Fran Fernández és el tècnic mariner.
3: Ahora tenemos que saber convivir con ella y bendita presión. A mí especialmente me motiva mucho. Viajar con la etiqueta del campeón de Europa es bonita. Pues ojalá que nos acostumbremos a viajar con ella. Es verdad que a nivel nacional llevamos muchos años sabiendo aguantar la presión. En Europa no tiene por qué ser diferente.
0: El Barça d'handbol, de la seva banda, prepara el partit de demà contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha de fer net de la derrota al Mundial d'Egipte davant el vespre.
4: Obviamente que ha sido una derrota muy dura. Pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza, obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar, pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
0: El porter Hallgrímsson no s'ha entrenat avui perquè té febre, caldrà veure si demà pot jugar.
1: 3Cat Info.
0: Al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola s'ha classificat matemàticament per a semifinals després de golejar aquesta matinada a l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta, que ha fet el 7è gol de l'equip espanyol. També us explicarem que MotoGP canvia el format de competició de cara al 2027. La novetat és que hi haurà dues classificacions diferents. El divendres hi haurà dues sessions de lliures i després una classificació de 15 minuts que definirà la graella de la cursa sprint dels dissabtes. Després, tota la graella disputarà una primera sessió de classificació Q el diumenge, el dissabte, volíem dir, i només els 12 millors disputaran la Q2, que serà la sessió de la qual sortirà la pole position i les quatre primeres fileres per la cursa de diumenge. Desapareix el warm-up dels diumenges.
1: Trescat Info.
5: Bona tarda, són les 6. I comencem aquesta hora fent una actualització breu de la situació de la mobilitat. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la P7 del Papiol a Sant Cugat del Vallès en direcció a Girona perquè hi havia un accident, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i la Ronda de Dalt amb una llarga cua entre Cornellà i Vallcarca en sentit Besòs.
5: I pel que fa a Rodalies, funciona amb pocs trens, molts retards i falta d'informació. Aquesta és la situació del servei en una nova jornada caòtica després que una plantada dels maquinistes hagi deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. I es confirma la tercera víctima mortal a Catalunya pels aiguats que afecten el país des del passat cap de setmana. Es tracta d'un home de 43 anys que han trobat a les Franqueses del Vallès. Ahir n'havien denunciat la desaparició. Els bombers mantenen la recerca de dos desapareguts a Granollers i a Pineda. L'11 de novembre serà la data de la vaga general per l'habitatge, dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. Ho han acordat els sindicats de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre altres organitzacions que es reuniran aquesta tarda per fer-ne l'anunci oficial i concretar-ne més detalls. Fa 14 anys que els grans sindicats estatals no convocaven una aturada general. I el Suprem encarrila l'amnistia per als líders del procés. Segons fonts de l'alt tribunal, la intenció és agilitzar-ne els tràmits i aplicar-la les pròximes setmanes. Els magistrats han fet avui el següent pas i han donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la sentència del Constitucional. Ada Colau guanya punts per liderar la candidatura de Front Ampli, l'espai polític a l'esquerra del PSOE, a les eleccions generals. Més Madrid ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona per ser presidenciable a la Moncloa, tot i que el seu nom desperta incomoditat dins d'algunes formacions que integren Sumar. I en l'àmbit internacional us explicarem que una vintena de morts i desenes de ferits a Ucraïna per un nou atac massiu de Rússia, que ha causat grans danys en infraestructures energètiques i militars. L'atac coincideix amb l'aniversari del president rus Vladimir Putin. I el Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 per la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat i que conté èxits com La Perla, Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón. El jurat afegeix que la seva proposta musical és ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Esports.
0: El Barça intenta tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any. Segons diuen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, club i capitana han apropat posicions les últimes setmanes. Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós. Un altre exjugador del Barça, Pedro, ha anunciat la seva retirada com a futbolista professional. A l'agenda esportiva d'avui, a l'Eurocup de bàsquet, a 2:15, Manresa-Ulm. A la mateixa hora, a la Champions masculina de waterpolo, Atlètic Barceloneta, Novi Belgrat.
5: I pel que fa al temps, avui és el dia més tranquil del que portem d'octubre. Tot i això, encara s'esperen ruixats localment intensos a les comarques de Girona. A la resta del país, cel entre serè i variable. Demà esperem un temps assolellat, però amb ruixats a la costa central i a la costa brava i una mica de neu a la Vall d'Aran.
1: 3CAT Info.
5: Passen ara mateix 4 minuts de les 6 de la tarda. Us informa Joan Vilaplana.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
5: Els Mossos d'Esquadra han identificat el cos que han trobat aquest matí en un pont de les Franqueses del Vallès. Es tracta d'un home de 43 anys, de qui es va denunciar la desaparició ahir a la tarda. Els equips d'una empresa de manteniment han trobat el cos en un túnel inundat de la Ronda Nord mentre feien tasques per retirar l'aigua acumulada per la pluja dels últims episodis. El cos es trobava prop d'un vehicle atrapat. És la tercera víctima que deixa l'episodi de pluges des del cap de setmana. Diumenge es van confirmar les altres dues víctimes, un home de 75 anys, a qui va caure un mur a sobre, i un altre home, a Montornès del Vallès, a qui van trobar en un soterrani inundat. I en paral·lel continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Pel que fa a l'episodi de pluges, de cara a demà, el Meteocat ha activat avisos de color groc a comarques de Barcelona i Girona perquè pot ploure. No s'espera que ho faci, però amb tanta intensitat hi haurien de ser les últimes precipitacions de l'episodi, tal com explicava el cap de predicció del Meteocat, Santi Segada.
7: Seguim amb un avís meteorològic activat, de perill meteorològic, de grau 2/6, ja no tenim colors ni taronges ni vermells, és de color groc, però amb xàfecs i tempestes que de manera aïllada, que es poden anar movent, però poden donar encara intensitat forta i plourà sobre mullat.
5: I aquestes pluges que han provocat afectacions especialment a la mobilitat i especialment també a la xarxa de rodalies. Pocs trens, molts retards i falta d'informació ara mateix. Aquesta és la situació actual del servei de rodalies en una nova jornada caòtica, després que una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona. Allà hi tenim el nostre company Joan García. Joan, bona tarda.
8: Bona, situació d'abandonament total de l'usuari ara mateix a Sants. Han desaparegut tots els informadors. Fins fa poc veiem un tren a l'andana a les fosques, ple de gent. La pantalla de l'andana deia que sortiria en aquell moment cap a Vilafranca, però en canvi la del tren deia sense servei. Altres trens passen per andanes que no són les habituals i amb aquest panorama entre els afectats s'apodera un sentiment d'indignació.
9: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que normalment és la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
8: La incertesa continua sent el pitjor escenari possible per l'usuari, que no sap quan l'arribarà el tren. S'anuncien sortides cap al Penedès i cap al Penedès cada mitja hora, però quan s'acosta l'hora surt que el tren va amb retard. Amb tot això, la Generalitat ha reforçat el servei de busos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona, un dispositiu que ja s'afegeix al de dissabte, quan ja es van mobilitzar 70 vehicles més.
5: És en Joan García, en directe des de l'estació de Sants de Barcelona. Gràcies, Joan. Bona tarda.
8: Bona tarda.
5: I l'aturada tota la xarxa ha agafat per sorpresa el govern, que culpa obertament els maquinistes de boicotejar el servei de Rodalies. El mateix president Salvador Illa ha dit al Parlament que la seguretat a les vies estava del tot garantida. Parlament, Albert Prat.
10: Sí, hi ha molt malestar al govern pel pols dels maquinistes. Fons de l'executiu ens admeten que no se l'esperaven i que els ha agafat amb el pas canviat aquesta matinada.
11: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. Jo respecto tots els drets laborals, per descomptat. Hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
10: Des de primera hora, el president Salvador Illa ha culpat directament els maquinistes i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha lamentat que hagin aprofitat l'episodi de pluges pels seus interessos laborals.
12: Tots els certificats estaven a punt. Ahir els trens estaven funcionant. Per tant, si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
10: Des de l'oposició, Junts ha mogut fitxa i el portaveu Salvador Vergés ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que denunciaran Renfe i Adif aquest mateix mes.
13: La presentarem el proper dia 20 d'octubre, que farà just 9 mesos de l'accident fatal, mortal, denunciar el que està fent Renfe i Adif, que no és altra cosa que el que està fent l'Estat espanyol contra Catalunya.
10: De moment, el govern, com a titular del servei, no ha concretat, almenys públicament, si demanarà responsabilitats, però ja ha reclamat explicacions tant al sindicat com al ministre de Transports.
5: Sis i nou minuts, la vaga general ja té data, serà el dimecres 11 de novembre, per tant, dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions generals del 29 de novembre. L'anunci formal es farà aquesta tarda en la trobada que han de mantenir la Confederació dels Sindicats de Llogateres i els sindicats Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres. Serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals, Comissions Obreres i la UGT, convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, contra la reforma laboral del PP i contra les retallades. Ara es tracta d'una aturada pel dret a l'habitatge i per uns salaris dignes per pagar-lo, segons els promotors. El líder de la UGT, Josep Maria Álvarez, defensa que és el moment de sumar esforços i fer força plegats perquè se solucioni la crisi habitacional. Són declaracions a Televisió Espanyola.
14: Vamos a subirnos en estos momentos a este gran movimiento porque creo que este es el debate. El debate no es cuánto molestan en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña. Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país.
5: Álvarez també ha defensat la convocatòria de les acusacions de la patronal, que la considera de legalitat dubtosa. Segons el líder sindical, l'habitatge i els sous tenen una relació directa. Fins i tot ha assegurat que la COE hauria de sumar-se a la vaga pels problemes que tenen les empreses a l'hora de trobar treballadors que puguin pagar-se un pis a les zones més tensionades. I encara vinculat amb l'habitatge, centenars de persones continuen mobilitzades a Barcelona des de primera hora del matí per evitar el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu, que de moment no s'ha efectuat. L'Ajuntament i la Generalitat han demanat que se suspengui el llançament mentre els agents dels Mossos ja són molt a prop del bloc esperant instruccions. Des de Sant Andreu, en Alfonso.
15: Des de les 7 del matí, durant tot el dia, centenars de persones es concentren al carrer Llenguadoc per aturar aquest desnonament. Ara mateix estan cridant consignes contra els Mossos, que esperen molt a prop del bloc, amb el dispositiu a punt, però pendents de rebre la resolució judicial sobre si el desnonament s'executa o se suspèn. Avui mateix l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat n'han demanat la suspensió. Sentim Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament, i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
16: Avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, demanem la seva suspensió.
17: En aquest moment és inoportú, és una paraula suau. No s'hauria de produir, no s'ha de produir.
15: Una petició que, segons la coordinadora sindical d'habitatge de Catalunya, arriba massa tard. Marta Espriu, portaveu.
17: Segurament, si aquí a les 7 del matí no hi hagués hagut més de 300 persones, la institució no s'hagués activat de la manera que s'ha activat. La resposta ve tard i, a més, ve forçada per la pressió al carrer de les veïnes organitzades.
15: El bloc és propietat d'una empresa i hi viuen 50 persones, entre les quals 10 menors, i la majoria estan en pisos ocupats. El Tribunal Superior de Justícia ha informat que l'empresa ha intentat negociar amb els ocupants sense resultat. En canvi, des de la coordinadora asseguren que no se'ls han donat alternatives d'habitatge.
5: I a l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent, volem dir, de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. El primer va ser a l'estiu. Activistes del Sindicat de Llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble al carrer Baró de Maldà. Finalment, la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa de forma indefinida l'allotjament al pis d'aquesta família vulnerable a l'espera que el jutge determini una nova ordre. I el Ministeri de Consum ha obert per primer cop un expedient sancionador a un gran portal immobiliari que opera a tot l'estat espanyol per possibles pràctiques comercials deslleials contra els usuaris. Encara no s'ha fet publicar l'empresa afectada, que s'enfronta a una multa de fins a 100.000 euros. El departament va iniciar la investigació després de rebre una denúncia per part de la Federació de Consumidors i Usuaris. Consum ha explicat que enviarà una circular als grans portals immobiliaris en la qual detalla què s'haurà d'incloure en la publicitat de pisos de lloguer d'acord amb el que exigeix el decret llei aprovat pel govern espanyol. S'exigeix que es publiqui el preu de referència de l'habitatge, la renda de l'últim contracte i l'increment de preu, entre altres coses.
1: 3CAT Info.
5: I anem ara a Madrid. El Tribunal Suprem mou fitxa amb l'amnistia i dona 5 dies a totes les parts del cas perquè es pronunciïn sobre si ha d'aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers. El Suprem es prepara per amnistiar-los en les pròximes setmanes, diuen que serà àgil, després de llegir la sentència del Constitucional que els obliga a fer-ho, Paula Brujats.
18: Immediatament després de llegir la sentència, el Suprem reacciona i activa el camí per aplicar l'amnistia. Ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als líders del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva, i després el Suprem decidirà si arxiva el cas. Justament Puigdemont espera l'arxiu definitiu per tornar a Catalunya en plena seguretat, tot i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que té prou garanties per tornar avui mateix.
19: Ayer se levantaron las órdenes de detención, esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
18: Fonts jurídiques del Suprem apunten que acataran la sentència del Constitucional, que la decisió sobre l'amnistia serà àgil perquè, sobretot, amb eleccions a la vista, seria una vulneració de drets fonamentals no aixecar ràpid les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Bassa, Romeva i Turull. Ja no es pot impedir, diuen els exconsellers, que si ho volen es presentin a les eleccions i les llistes han d'estar fetes a finals de mes.
5: Un quart de set de la tarda obrim àrea de servei a 3CAT Info. Àrea de servei que comencem repassant, actualitzant la situació del trànsit, també del transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Doncs pel que fa a les carreteres, destaquem que ha quedat tallada la carretera N230 al pont de Suert en tots dos sentits a causa d'una manifestació, segons informen des de trànsit. A l'àrea de Barcelona millora la situació a l'AP7, on hi ha hagut llargues cues fins a Sant Cugat en direcció nord a causa d'un accident. Queda congestió en aquesta zona, però ja pràcticament sense retenció. Sí que n'hi ha encara per darrere a la B23 a l'altura del Papiol per enllaçar amb l'AP7. La mateixa B23 amb retencions a l'altura de Sant Feliu i també entre Sant Just Desvern i l'entrada de Barcelona per la Diagonal, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'altura d'Esplugues. Força carregada també la Diagonal fins a Francesc Macià en totes dues direccions. També cues a l'autovia 2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida i a Sant Joan Despí direcció Barcelona, la C31 sud a autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi en sentit a sud direcció Castelldefels, C58 i C33 des de Montcada fins a l'entrada de Barcelona pel nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma i també llargues cues a les rondes de Barcelona, més de les habituals. A la ronda de Dalt, aturats des del Nus del Llobregat a Cornellà i fins a Vallcarca, també a l'altura de la Vall d'Hebron, d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, en direcció Llobregat, des del Nus de Trinitat i fins a Roquetes. Ronda litoral amb aturades entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també des de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, C31, una llarga cua també des de l'Hospitalet a l'altura de Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. Fora de l'àrea de Barcelona, cues també a la C17 entre Parets del Vallès i Mollet, en sentit a sud, l'autopista P7 a la Roca del Vallès, en sentit nord, també aturats a la C32 nord, l'autopista del Maresme a l'altura de Cabrera de Mar, direcció Barcelona, i la C59 a Palau-solità i Plegamans, en direcció Caldes. A causa dels aiguats dels últims dies, continua a les complicacions a la comarcal 14-15C, on entre la Roca del Vallès i Argentona es fa pas alternatiu per esllavissades. I també es manté tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses, que continua inundat. El transport públic a Rodalies es continua recuperant progressivament el servei de trens, segons informa la companyia. La línia més afectada és l'R4, que no funciona entre Barcelona, Sants i Manresa. Hi ha autobusos alternatius a dos trams, entre Barcelona, Fabra i Puig i Sabadell Sud, per una banda, i entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa, per l'altra, però els dos trams no estan connectats. La línia R1 ja funciona entre l'Hospitalet i Massanet-Massanes. Té autobusos complementaris Mataró-Blanes-Sils. L'R2 Nord i R11 també fan per carretera el trajecte entre Granollers Centre i Sils, dividit en dos trams. I l'R7 continua totalment aturada i es recomana agafar el bus express Barcelona-UAB. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
20: Bona tarda.
2: El temps, Néstor Gómez.
21: Els ruixats que ens han acompanyat durant les darreres hores encara tenen continuïtat al Pirineu, al Prepirineu, i encara poden ser puntualment intensos en algunes poblacions, en algunes localitats de l'àrea de Girona. En tot cas, res a veure amb les pluges torrencials que ens han acompanyat durant els darrers dies. A poquet, l'estabilitat va guanyant una miqueta de terreny, ara per ara amb el cel més serè cap a ponent i a les Terres de l'Ebre, tot i que tenim alguns núvols amenaçadors cap a la Terra Alta, que, dels quals no descartem que arribi a caure alguna precipitació. Tot això amb unes temperatures màximes que avui han arribat a la xifra dels 28 graus a les Terres de l'Ebre i localment també a la façana costanera. Han pujat a la costa, han baixat a punts de l'interior. De cara a demà, l'estabilitat guanya una mica més de terreny. Tot i així, encara amb ruixats entre el Maresme i la Costa Brava, tant al matí com a la tarda. Demà tenim la influència del vent de nord, que per un costat farà caure les temperatures, les mínimes i les màximes. Caldrà abrigar-se de bon matí i més a totes les comarques de l'interior, perquè amb prou feines les més altes rondaran la xifra dels 10 graus a l'interior i dels 5 a les comarques del Pirineu. Amb tramuntana a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, i destaquem aquestes precipitacions entre el Maresme i la Costa Brava que poden ser intenses tant al matí com a la tarda. I com a gran novetat del dia, la Vall d'Aran, cel cobert amb una mica de neu, sobretot a partir del migdia, amb una cota de neu que estarà situada al voltant dels 1.800 o 2.000 metres.
2: Gràcies, Néstor.
22: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
23: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
24: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
25: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
24: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
25: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Tresca Info. Passen 6 minuts d'un quart de 7 de la tarda. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, guanya punts per liderar la nova candidatura de Front Ampli de cara a les pròximes eleccions generals. Més Madrid, un dels partits que formen part de la coalició de formacions a l'esquerra del PSOE, ha proposat Colau com a candidat a la Moncloa des de Barcelona i l'exalcaldessa hauria accedit a ser presidenciable segons fonts de Més Madrid. Justament a la capital espanyola, la candidatura estaria liderada per la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha acceptat el lideratge de Colau a canvi que els primers quatre noms de la llista per Madrid siguin per a Més Madrid. I això descartaria que Podem entrés als primers llocs de la llista. El nom de De Colau ha generat incomoditat dins de Sumar, acusant Més Madrid de saltar-se la discreció de les negociacions. Dins dels comuns també hi ha un sector que no accepta l'exalcaldessa de Barcelona. I des d'Esquerra Unida, el seu líder, Antonio Maillo, aposta perquè el nou projecte polític sigui integrador, més enllà de les sigles dels diferents partits.
0: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común, que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
2: En un comunicat, Més Madrid ha justificat el nom de De Colau perquè respon, asseguren, als principis de territorialitat i funcionament confederal de les diferents forces que aglutina Front Ampli. I una informació ara en l'àmbit internacional, una vintena de morts i desenes de ferits en un gran atac rus contra Ucraïna. L'exèrcit de Rússia ha llançat més de 70 míssils i 130 drons contra objectius energètics i militars, però també han impactat en edificis residencials de diverses regions del país. El ministre d'Exteriors ucraïnès ha vinculat l'atac amb l'aniversari del president rus, Vladimir Putin, que avui fa 74 anys. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, que ahir ja advertia de la preparació d'un atac massiu per part de Moscou, també atribueix a Rússia l'explosió amb un dron aquàtic que ahir va enfonsar un vaixell de càrrega en aigües de Bulgària, al Mar Negre.
3: Aquesta última tragèdia de vaixells civils és un altre indici dels esforços de Rússia per fer que la part occidental del Mar Negre sigui completament insegura i inadequada per la navegació.
2: Rússia no ha fet cap comentari sobre l'incident i el govern de Sofia es limita a dir que ho està investigant. Aquest matí els equips de rescat búlgars han donat per acabada la recerca de la tripulació sense trobar cap dels 10 mariners que anaven a bord del vaixell.

0: El Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxits com La Perla, Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. I la Nit a les Lletres Catalanes, impulsada per Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans, s'avança i se celebrarà el dissabte 20 de febrer de l'any que ve. L'escenari tornarà a ser la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Com a novetat d'aquesta edició, s'incorporaran el Premi de Pensament que atorga l'IEC i el Premi Ramon Llull de Traducció Literària. També s'entregaran, entre d'altres, el Premi Sant Jordi de Novel·la, l'Òmnium a la millor novel·la, el Mercè Rodoreda de Contes, el Carles Riba de Poesia, l'Àngel Guimarà de Literatura Dramàtica i el Lo Somni a la millor obra inèdita. La gala combinarà el lliurament de premis literaris amb actuacions artístiques del món de la música, el teatre i la dansa en una trobada del sector cultural català.
1: Esports.
0: Fins 6:45 i amb en Ricard Isidru. Ricard, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. Comiat de llegenda per a Leo Messi.
3: Es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país porque me tocó jugar por todo lado y siempre recibí un cariño enorme de todo, de mi inicio hasta el final.
2: L'argentí s'ha posat per última vegada la samarreta del Biceleste en un triomf sobre Benín per 3-0, amb un gol del mateix Messi i dues assistències. 85.000 espectadors han omplert l'estadi monumental de River per veure l'últim partit de Messi amb la seva selecció. Un cop acabat el partit, tots els jugadors li han fet un passadís amb la seva retirada del terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que han reflectit la samarreta de Messi al cel amb el número 10. En el parlament final, de 10 minuts, el crac argentí ha assegurat que a la final del Mundial no va passar res estrany.
3: El último Mundial estuvimos muy, muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro, como se dice. Dimos todo a nivel de pierna, a nivel emocional, fue un desgaste muy grande y la realidad es que llegamos con lo justo.
2: Un altre exjugador blaugrana que ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional, ha estat Pedro Rodríguez.
4: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros.
2: Als 39 anys, el futbolista canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, on es farà l'acte de comiat divendres al migdia, al Camp Nou. Pedro, entre altres títols, ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Pedro no tenia equip des que va marxar de la Lazio el 30 de juny.
1: 3CAT Info.
2: Mentrestant, el Barça espera tancar la renovació de Patrick i Jarro abans no acabi l'any. Segons expliquen al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, el club blaugrana i la capitana del Barça han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de continuar vinculades unes temporades més. I en clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. Arteta ocupa la banqueta de l'equip londinenc des del desembre del 2019.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: Pel que fa al bàsquet, avui protagonisme per al Manresa, que disputa partit de la segona jornada de l'Eurocup masculina. El conjunt manresà va perdre a la primera jornada amb el PAOK i aquest cap de setmana amb el Breogán. I avui rep l'Ulm alemany a 8:15 del vespre. Nacho Juan és el segon entrenador de l'equip manresà.
5: Nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
2: Un altre punt a l'agenda esportiva d'avui dimecres, a la Champions de Waterpolo. Avui debuta l'actual campió, l'Atleti Barceloneta, a 9:15 davant el Novi de Sèrbia. Fran Fernández és l'entrenador mariner.
6: Ahora tenemos que saber convivir con ella y bendita presión. A mí especialmente me motiva mucho. Viajar con la etiqueta del campeón de Europa es bonita. Pues ojalá que nos acostumbremos a viajar con ella. Es verdad que a nivel nacional llevamos muchos años sabiendo aguantar la presión. En Europa no tiene por qué ser diferente.
1: 3CAT Info.
2: El Barça d'handbol, de la seva banda, prepara el partit de demà contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha de fer net i també autocrítica de la derrota al Mundial d'Egipte davant el vespre.
7: Eso es lo que nos estamos enfocando ahora mismo. Creo que tenemos que volver a esas buenas prácticas defensivas que siempre tuvimos y que ahora quizás estamos un punto abajo. Obviamente es una temporada muy larga y esperemos que todo lo malo haya salido ya y que empecemos ya otra vez en una línea ascendente.
2: El porter Hal Grimson no s'ha entrenat avui per un procés febril. Afegir que en hoquei patins la selecció espanyola s'ha classificat matemàticament per a les semifinals del Mundial després de golejar aquesta matinada l'Argentina per 7-1. Dos gols de la mataronina Aina Florença i victòria porta marcat el setè de l'equip espanyol. I acabem amb un nou rècord històric d'inscrits a la Marató de Barcelona. Ja hi ha 32.000 dorsals venuts i s'espera arribar aviat a la xifra de 35.000, just 5 mesos abans de la cursa, que es disputarà el 14 de març del 2027.

0: Són 6:45 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info i comencem en aquest moment. Fem una actualització breu de la situació del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Es manté tallada l'N230 al pont de Suert en tots dos sentits a causa d'una manifestació. Destaquem també les retencions a l'AP7 a Martorell, direcció Girona, per un accident. A Barcelona, la Ronda a Dalt, amb una llarga cua des de Cornellà i fins a Vallcarca, en sentit en Besòs, i a causa dels aiguats dels últims dies, continua tallada la Ronda Nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses.
0: Repassem les principals informacions. Es confirma la tercera víctima mortal a Catalunya pels aiguats que afecten el país des del cap de setmana passat. Es tracta d'un home de 43 anys que han trobat a les Franqueses del Vallès. Ahir n'havien denunciat la desaparició. Els bombers mantenen la recerca de dos desapareguts, una a Granollers i una a Pineda. I Rodalies, funciona amb pocs trens, molts retards i falta d'informació. Aquesta és la situació del servei en una nova jornada caòtica després que una plantada dels maquinistes hagi deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. I a partir d'ara també us explicarem que les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest darrer episodi de pluges. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya fa una crida a mantenir les donacions per recuperar les reserves necessàries. I que el jurat popular considera culpable l'assassí d'assassinat, volem dir, l'home acusat de matar la seva exparella a cops de pedra a Calafella, al Baix Penedès, l'any passat. L'acusació particular demana la presó permanent revisable. I una seixantena d'editorials catalanes participen en la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha començat avui i es farà fins diumenge. I quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda serà el torn de la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Ricard?
2: Dos noms protagonistes. El primer, el de Leo Messi, que s'ha acomiadat de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós i un homenatge. I el segon nom és el de Patri Guijarro. I és que, segons expliquen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, el Barça i la capitana del primer equip estan apropant posicions les últimes setmanes per aconseguir la renovació de la jugadora.
0: I pel que fa a la meteorologia, avui és el dia més tranquil del que portem d'octubre. Tot i això, encara s'esperen ruixats localment intensos a les comarques de Girona. A la resta del país, cel entre serè i variable. I demà esperem un temps assolellat, però amb ruixats a la costa central i a la costa brava, i una mica de neu a la Vall d'Aran. Els Mossos d'Esquadra, com us dèiem, han identificat el cos que han trobat aquest matí en un pont de les Franqueses del Vallès. Es tracta d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició ahir a la tarda. Els equips d'una empresa de manteniment han trobat el cos en un túnel inundat de la Ronda Nord mentre feien tasques per retirar l'aigua acumulada per la pluja dels últims episodis. El cos es trobava prop d'un vehicle atrapat. És la tercera víctima que deixa l'episodi de pluges des del cap de setmana. Diumenge es van confirmar les altres dues víctimes, un home de 75 anys a qui va caure un mur a sobre i un altre home a Montornès del Vallès a qui van trobar en un soterrani inundat. I en paral·lel continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. I pel que fa a l'episodi de pluges, de cara a demà, el Meteocat ha activat avisos de color groc a comarques de Barcelona i Girona perquè hi pot ploure. No s'espera, però, que ho faci amb tanta intensitat i haurien de ser les últimes precipitacions de l'episodi, tal com explicava el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
3: Seguim amb un avís meteorològic activat, de perill meteorològic, de grau 2/6. Ja no tenim colors ni taronges ni vermells, és de color groc, però amb xàfecs i tempestes que de manera aïllada, que es poden anar movent, però poden donar encara intensitat forta i plourà sobre mullat.
0: I a Xerta, al Baix Ebre, avui és dia de netejar i retirar l'aigua i el fang de bona part del poble i fer un primer balanç dels danys provocats per la pluja que va caure ahir, entre les 5 i les 6 de la tarda. Els carrers que baixaven plens d'aigua ahir avui s'han omplert de bombers, voluntaris i equips de manteniment. Des de Xerta, Jordi Barranca, amb el suport tècnic d'Albert Cots.
4: Un 85% del nucli urbà d'aquest municipi del Baix Ebre es calcula que està afectat per les pluges d'ahir. Avui, però, des de primera hora...
5: L'Ajuntament demana als propietaris dels vehicles estacionats a la plaça Major...
4: S'han fet crides a facilitar la feina de neteja de les cases, vies i carrers. Una tasca feixuga pels veïns.
6: Fins a la cuina, de paret a paret. Neveres, congelador, sofà, tot. Tot el que tens a casa, ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
7: La part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
8: Que es va cremar l'any passat, que llavors l'aigua ha baixat com si, bueno, com si se fos en un canal.
4: Hores després del temporal, veïns i també l'alcalde són crítics amb com es va gestionar les emergències. Així ho explicava Roger Vinyó, l'alcalde, en l'especial del Matí de Catalunya Ràdio des d'aquest punt.
9: De fet, ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
4: L'escola només ha obert com a espai per deixar els infants mentre els pares participaven en les tasques de neteja. Per resoldre els problemes de cobertura, la Generalitat enviarà un camió fins aquí del Cetiti. Per cert, les pluges d'ahir han fet que el riu Ebre es tenyeixi a hores d'ara completament de marró.
0: I les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest darrer episodi de pluges. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va haver de suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va activar una crida específica a les Terres de Lleida, on no hi havia restriccions de mobilitat. Des de l'entitat fan una crida a mantenir les donacions per recuperar les reserves necessàries. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang.
10: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
0: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperant la normalitat. Tot i així, l'Hospital Vall d'Hebron continua amb 3 quiròfans aturats i a Granollers l'àrea de farmàcia segueix afectada i la medicació oncològica que s'hi elaborava s'està fent de manera temporal al Parc Taulí de Sabadell. A l'Hospital de Bellvitge, una de les 3 sales d'hemodinàmiques, la unitat que diagnostica i tracta problemes de circulació sanguínia, continua tancada per despreniments al sostre. A la resta de la xarxa sanitària catalana, la situació ja està pràcticament normalitzada. I pocs trens, molts retards i falta d'informació. Aquesta és la situació del servei de Rodalies ara mateix, en una altra jornada caòtica després que una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. Anem a l'estació de Sants de Barcelona, allà hi tenim en Joan García.
11: Situació d'abandonament total de l'usuari ara mateix a Sants. Han desaparegut tots els informadors. Fins fa poc veiem un tren a l'andana a les fosques, ple de gent. La pantalla de l'andana deia que sortiria en aquell moment cap a Vilafranca, però en canvi la del tren deia sense servei. Altres trens passen per andanes que no són les habituals i amb aquest panorama entre els afectats s'apodera un sentiment d'indignació.
12: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que en donaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
11: La incertesa continua sent el pitjor escenari possible per l'usuari, que no sap quan l'arribarà el tren. S'anuncien sortides cap al Penedès i cap al Penedès cada mitja hora, però quan s'acosta l'hora surt que el tren va amb retard. Amb tot això, la Generalitat ha reforçat el servei de busos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona, un dispositiu que ja s'afegeix al de dissabte quan ja es van mobilitzar 70 vehicles més.
0: Aquests problemes a Rodalia s'han produït per una plantada dels maquinistes a primera hora del matí. Els sindicats han reclamat garanties de seguretat després dels últims aiguats. El mateix president Illa i la consellera Sílvia Paneque asseguren que els maquinistes han aprofitat les pluges per als seus interessos laborals i que per això han paralitzat el servei.
13: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, Hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
14: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, els ha respost en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
15: Ara s'ha d'escoltar a la consellera i al president de la Generalitat i em sembla una mica irresponsable fer aquestes declaracions. Vull dir, no es tracta d'un conflicte laboral, es tracta de la seguretat, no només de la plantilla, sinó de totes les persones usuàries.
0: Rodríguez assegura que els maquinistes no han rebut fins a les 6 del matí l'informe de Renfe elaborat després de la revisió de la xarxa i que garantia que es podia circular amb seguretat.
16: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 4 minuts i 3 quarts de 7 de la tarda, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, arrenca la precampanya electoral alimentant els dubtes sobre el vot per correu. Després que Vox i alguns dirigents del PP hagin qüestionat el procediment, Feijó ha dit que demanarà garanties a la Junta Electoral. Des de Ceuta ha deixat clar que desconfia dels directius de Correus, però no ha demanat que es voti directament a la urna, com van fer ahir els presidents de Madrid i l'Aragó.
17: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: Pel govern espanyol és un nou intent del PP de desviar l'atenció a la desesperada. També des de Ceuta, el ministre Arcadi Espanya assenyalava que els populars ja es confonen amb Vox.
18: Yo creo que no es bueno que la democracia española y tiene un sistema electoral fuerte, garantizado por miles de funcionarios que hacen su trabajo. Poner en duda el procedimiento, yo creo que no beneficia a nadie. Desde luego no beneficia a la democracia.
0: Des del Congrés, Esquerra Unida acusa el Partit Popular d'intentar deslegitimar la democràcia, posant en dubte el vot per correu i maniobrant per invalidar el vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Enrique Santiago n'és el portaveu.
19: Tanto con este cuestionamiento del voto por correo como con esta suspensión del derecho de voto que ha hecho la sala tercera del Tribunal Supremo, lo que estamos asistiendo es un proceso de deslegitimación clarísimo de la democracia.
0: L'executiu espanyol ha demanat al Tribunal Suprem celeritat per resoldre la suspensió cautelar del dret a vot de milers de persones nacionalitzades amb la llei de nets. De nets, volem dir. El Ministeri de Treball convoca la comissió assessora del salari mínim interprofessional aquest dijous amb l'objectiu de tancar una nova pujada abans de les eleccions del 29 de novembre. La comissió emetrà un informe en què es proposarà una forquilla d'increment que establirà els marges de la negociació entre sindicats i patronal. La COE, en desacord amb la posició del Ministeri, no ha participat en els acords de les últimes 6 pujades del salari mínim. L'últim increment es va aprovar el mes de febrer, amb caràcter retroactiu des del primer any, i va ser d'un 3,1% que va deixar l'SMI en el salari mínim interprofessional en els 1.221 euros mensuals en 14 pagues. Marxem ara a Tarragona. El jurat popular considera culpable d'assassinat l'home acusat de matar la seva exparella a cops de pedra a Calafell, al Baix Penedès, l'any passat. L'acusació particular demana la presó permanent revisable. Ricard Boigas.
20: El jurat popular considera provat que l'home va agredir sexualment la víctima i després va cometre el crim. La va colpejar amb extrema violència amb una pedra, després la va arrossegar fins al pàrquing i la va tornar a colpejar amb la pedra per rematar-la i causar-li la mort. Així ho ha exposat davant del jutge el portaveu del jurat.
21: Por lo expuesto en los puntos mencionados, las pruebas recopiladas, este jurado determina que el señor Solé es culpable de haber dado muerte a Marta Armero Guarda con los instrumentos utilizados, la zona del cuerpo en la que fue agredida y la intensidad aplicada en los golpes, que necesariamente tuvieron que causarle la muerte.
20: Els membres del jurat no han donat validesa a la declaració de l'acusat, que va assegurar que només va agredir la dona per defensar-se sense intenció de matar-la. Les imatges de les càmeres de seguretat de la casa contradiuen aquesta versió. Tampoc no s'ha trobat el suposat ganivet que la dona va utilitzar per intentar agredir-lo. Després de la lectura del veredicte, l'acusació particular manté la petició de presó permanent revisable.
0: Tres quarts de set de la tarda, obrim àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info. Comencem repassant la situació de la mobilitat, carreteres, autopistes, també pel que fa al transport públic, amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs destaquem la retenció a l'autopista P7 a l'altura de Martorell en sentit nord en direcció Girona a causa d'un accident que talla un carril. També llargues cues als principals accessos a Barcelona, la C58 i la C33, força aturades des de Montcada fins l'entrada pel Nus de Trinitat, l'autopista B23 entre Sant Just i l'entrada per la Diagonal, autovia 2 a l'altura de Cornellà en tots dos sentits, la C32 sud, autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels, la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada pel Nus de Trinitat, a C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, C59 a Palau Sot i Plegamans en direcció Caldes, i força llargues les cues a les rondes de Barcelona, la ronda a dalt amb una llarga retenció des de Cornellà fins a Vallcarca, sentit Besòs, també d'Horta a Canyelles, la ronda en sentit contrari des del Nus de Trinitat fins a Roquetes i també entre Sant Gervasi i Pedralbes, i la ronda litoral també amb retencions destacables entre Zona Franca i el Port a l'altura de la Barceloneta de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, la C31, totalment aturada des de Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. Destaquem pel que fa als aiguats dels últims dies, reoberta la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès, que estava tallada per perill d'esfondrament. Es manté el pas alternatiu entre la Roca i Argentona per les llavissades. I també continua tallada la Ronda Nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses, que continua inundat. El transport públic, a banda de les múltiples complicacions a Rodalies, la resta sense noves incidències segons els diferents operadors. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El temps, Néstor Gómez.
2: Els ruixats i les tempestes encara tenen continuïtat durant les immediates hores al nord del país i s'aniran concentrant una miqueta més cap a les comarques de Girona. La majoria d'aquestes seran entre febles i localment moderades, sense descartar que localment i de manera puntual puguin ser intenses, només pràcticament en aquest sector. A la resta del país, tard i vespre, prou tranquil, amb el cel serè o amb núvols poc amenaçadors. Només cap a les Terres de l'Ebre es podria escapar alguna feble precipitació de poca importància. Tot això en un dia en el qual estan temperatures s'han tornat a quedar per sota dels 30 graus, les més altes cap a les Terres de l'Ebre, al voltant dels 28. De cara a demà, el temps es mostra més tranquil, però no del tot. Encara s'esperen ruixats tant al matí com a la tarda, que poden ser localment intensos acompanyats de tempesta entre el Maresme i la Costa Brava. A la resta, ampli domini del sol, alguns núvols al Pirineu i atenció a la Vall d'Aran, perquè durant tot el dia estarà cobert amb pluges durant el matí i aparició de la neu durant la tarda, amb una cota situada entre els 1.800 o pràcticament als 2.000 metres. Encara en cota alta serà una nevada testimonial, però almenys ja arriba el fred, i un fred que es notarà per efecte del vent de tramuntana al sector de l'Empordà i mestral a les Terres de l'Ebre. I baixada important de les temperatures que notarem demà al matí, caldrà abrigar-se especialment a les comarques de l'interior, a mínimes a l'entorn dels 10 graus i a les valls del Pirineu per sota dels 5 graus.
22: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
0: Marxem ara cap a Lleida. L'audiència de la capital del Segrià ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. El processat ha reconegut els fets, Júlia Albacar.
23: La primera violació va passar el 7 de gener del 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada a la canalització del riu Segre. La segona va ser poques setmanes després, el 29 de febrer, en una fàbrica abandonada. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó pels dos delictes, però finalment s'ha acabat rebaixant la condemna a 12 gràcies a l'acord a què han arribat acusació i defensa. Les dues víctimes són dues dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar la va acabar agredint. L'home el van detenir uns mesos després dels fets en una finca agrícola a Flix, a la Ribera d'Ebre. Les dues sentències ja són fermes i el condemnat també haurà de pagar 5.000 i 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.
0: Temps ara per la cultura. Una seixantena d'editorials catalanes participen en la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha començat avui i es farà fins diumenge. El sector editorial està representat al gran estand de l'Institut Català de les Empreses Culturals sota el lema Catalonia Land of Books, Barcelona City of Literature. Hi participen 40 editorials, per exemple Blacky Books, Ànima Llibres, Raig Verd o Grup 62. Una vintena més d'editorials tenen estands propis, com Anagrama, EDB Educación o Grup Planeta. L'Institut Ramon Llull, per la seva banda, ha concertat més de 120 reunions amb editors d'arreu del món per impulsar la traducció de llibres catalans a altres llengües. En els últims 5 anys se n'han publicat prop de 2.000. Sentim la directora de l'Institut, Anna Guitart.
3: Les traduccions del català a d'altres llengües cada vegada és més creixent. De fet, un recordatori que aquest mes de novembre hem organitzat un fòrum a Barcelona on participaran 150 traductors de català a d'altres llengües.
0: A més, s'han seleccionat 4 títols d'autors i il·lustradors catalans perquè els recomani el prestigiós catàleg internacional The White Ravens, consagrat a la literatura infantil i juvenil. A la Fira de Frankfurt hi participen més de 7.000 empreses editorials i es signen el 80% dels contractes anuals de drets d'autor en l'àmbit internacional.
16: Futbol català al dia.
5: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. A la Primera Federació, el Sant Andreu deixa escapar 3 punts de Can Dragó i acaba empatant a 2 amb l'Antequera. El Nàstic cau a Múrcia per 2-0 i l'Europa tampoc suma l'Alcoraz, derrota per 3-1 i els graciencs continuen en descens. A la Segona Federació, el temporal obliga a suspendre el Terrassa Girona B i l'Espanyol Benàxera. El Barça Atlètic es manté el líder gràcies a la victòria

0: A la primera federació femenina, el Barça B guanya la Lama 2-0 i aconsegueix la primera victòria de la temporada. A segona, el Barça C no ha jugat. Sí que ho ha fet l'EM de Lleida i l'Europa, que empaten a 0. L'Ona Sant Adrià ha derrotat el Villaviciosa 2-0 i és líder en solitari amb 12 punts.
1: Futbol català a 3Cat Info.
2: A primera ref, Hèrcules Sant Andreu, els andreuencs busquen guanyar el Rico Pérez i aconseguir la segona victòria seguida. Torremolinos Nàstic, segon desplaçament seguit del Nàstic, i Europa Algesires, els graciencs reben a un rival que també està en descens. A segona ref, Barça B, Logroñés. El líder rep un equip en descens, dos duels catalans, Girona B, Espanyol B i Olot Terrassa. A tercera ref, Badalona-Vilanova, enfrontament entre aspirants a l'ascens, Martinenc-Muntanyesa, duel barceloní, Guinardó contra Nou Barris i Mollerussa-Cerdanyola. Els dos equips volen fugir de la zona baixa. A la Lliga Elit, Argentona-Manlleu, equip en descens davant el líder, Rubí-Horta, dos equips que es volen mantenir a la zona alta, Vic Prat, el Vic Cué, busca la primera victòria de la temporada, i a primera ref femenina, clàssic de filials, Madrid B davant Barça B. A segona ref femenina, Balears Ona Sant Adrià. L'Ona líder buscarà 3 punts més a Palma. AM Lleida Saragossa, les lleidatanes volen guanyar i esperar que punxi l'Ona per atrapar-les. I també Europa Osca, Espanyol B Múrcia i València B Barça C.
1: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
3: Repassada l'actualitat del futbol català, ens fixem ara en la resta de la informació esportiva.
1: Esports.
3: Fins a les 7 i amb en Ricard Isidro. Bona tarda, Ricard.
4: Bona tarda, Joan. Comiat de llegenda per Leo Messi.
5: Es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país porque me tocó...
4: L'argentí s'ha posat per última vegada la samarreta de l'Albiceleste en un triomf sobre Benín per 3-0 amb un gol del mateix jugador i dues assistències. 85.000 espectadors han omplert aquesta matinada l'estadi monumental de River Plate per veure l'últim duel de Messi amb la seva selecció. Un cop acabat el partit, tots els jugadors li han fet un passadís en la seva retirada del terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que han reflectit la samarreta de Messi al cel amb el número 10.
1: 3Cat Info.
4: Un altre jugador blaugrana que ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional, ha estat Pedro Rodríguez.
6: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros.
4: Als 39 anys, el futbolista canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou, on també es farà l'acte de comiat oficial divendres al migdia. Pedro, entre altres títols, ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Pedro no tenia equip des que va marxar de la Lazio el 30 de juny. A tot això, afegir que el Barça espera tancar la renovació de Patrick Guijarro abans no acabi l'any. Segons expliquen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, el club blaugrana i la capitana del Barça han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de continuar vinculades unes temporades més. Per cert, ja tenim els horaris de la primera ronda de la Copa Masculina de Futbol. El dimarts 27 d'octubre, Cuarte, Girona, a 6:45. Sestao, River, Espanyol, a 7:00. A la mateixa hora jugarà el Calamocha, Europa. I a 7:45, el Manresa, Sant Andreu, el duel català d'aquesta primera eliminatòria. L'endemà, dimecres 28 d'octubre, Utebo, Sabadell, a 7:00. I Reus, Baracaldo, a 9:15. I dijous 29 d'octubre, el guanyador de l'eliminatòria entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club a 9:00. El partit de tornada d'aquesta ronda prèvia entre el Prat i el Sant Rafel es disputarà aquest diumenge a 4:00. A l'anada, triomf del Prat per 5. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
4: Parlem de bàsquet i parlem del Manresa, que avui té partit de la segona jornada de l'Eurocup. Rep l'Ulm Alemanya a partir de 9:15 del vespre, després de

0: Dues derrotes seguides, la setmana passada a la pista del PAOK de Salònica i el cap de setmana davant el Breogán. Nacho Juan és el segon entrenador del conjunt manresà.
1: Los jugadores están concienciados, mentalizados de que podemos hacer las cosas mucho mejor que las que hicimos el partido contra Breogán, con muchas ganas de utilizar la Eurocup como una plataforma y un escenario para mejorar, para construir y también para ganar confianza.
0: A la Champions masculina de waterpolo, avui debuta l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, a quarts de nou davant el Novi de Sèrbia. Fran Fernández és el tècnic del conjunt mariner.
2: Ahora tenemos que saber convivir con ella y bendita presión. A mí especialmente me motiva mucho. Viajar con la etiqueta del campeón de Europa es bonita. Pues ojalá que nos acostumbremos a viajar con ella. Es verdad que a nivel nacional llevamos muchos años sabiendo aguantar la presión. En Europa no tiene por qué ser diferente.
0: El Barça d'handbol, de la seva banda, prepara el partit de demà contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha de fer net de la derrota del Mundial d'Egipte davant el Vesprem.
3: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza, obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar, pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
0: El porter Hallgrímsson no s'ha entrenat avui per un procés febril.
4: 3CAT Info.
0: Al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina s'ha classificat matemàticament per a les semifinals després de col·legiar aquesta matinada a l'Argentina per 7-1. D'altra banda, el ciclista de Montbrió del Camp, Mathijs van Heerhoff, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23. La medalla d'or ha estat per a Héctor Álvarez, de Benidorm, que ha estat 3 segons més ràpid que van Heerhoff. És la segona medalla de plata consecutiva en contrarrellotge per al ciclista català als campionats d'Europa.

0: Les 7 en punt. Bona tarda. Comencem per actualitzar la situació a les carreteres. Equip viari, Manilut García.
1: Destaquem les cues a l'AP7 a Martorell en direcció a Girona a causa d'un accident. Les entrades a Barcelona molt plenes des de la C58 i la C33 des de Montcada fins a l'entrada pel Nus de la Trinitat. La ronda de dalt amb cua entre Esplugues i Vallcarca en sentit en Besòs. La ronda litoral des de Mercabarna fins gairebé al port també direcció al Nus de la Trinitat. Una llarga retenció també a l'extrem sud de la Gran Via, la C31 des de Bellvitge fins a Plaça Espanya en direcció d'entrada.
0: Rodalies funciona amb pocs trens, molts retards i falta d'informació. Aquesta és la situació del servei en una nova jornada caòtica després que una plantada dels maquinistes hagi deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. Rodalies assegura que el servei sempre ha estat segur i el govern diu que els maquinistes han aprofitat les pluges per les seves demandes laborals. Es confirma la tercera víctima mortal a Catalunya pels aiguats que afecten el país des del cap de setmana passat. Es tracta d'un home de 43 anys que han trobat a les Franqueses del Vallès. Ahir n'havien anunciat la desaparició. Els bombers mantenen la recerca de dos desapareguts més, una a Granollers i una a Pineda. L'11 de novembre serà la data de la vaga general per l'habitatge, dos dies abans doncs que iniciï la campanya electoral. Ho han acordat els sindicats de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres organitzacions que reuniran aquesta tarda per fer-ne l'anunci oficial i concretar-ne també més detalls. Fa 14 anys que els grans sindicats estatals no convocaven una aturada general. El Suprem encarrila l'amnistia per als líders del procés. Segons fonts de l'alt tribunal, la intenció és agilitzar-ne els tràmits i aplicar-la les pròximes setmanes. Els magistrats han fet avui el següent pas i han donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la sentència del Constitucional. Una vintena de morts i desenes de ferits a Ucraïna per un nou atac massiu de Rússia que ha causat grans danys en infraestructures energètiques, però també militars. L'atac coincideix amb l'aniversari del president rus, Vladimir Putin. La reunió d'aquesta tarda entre el Comitè d'Empresa de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona ha acabat sense acord i es manté la vaga convocada doncs, per demà. Aquesta era la principal trobada des del mes de juny després de 4 mesos de vaga i mobilitzacions.
2: Esports.
3: Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós. Un altre jugador del Barça, Pedro, ha anunciat la seva retirada com a futbolista professional. El Barça intenta tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any. Segons diuen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, club i jugador han apropat posicions les últimes setmanes. I a l'agenda esportiva d'avui, a l'Eurocup de bàsquet, a 8:45, Manresa-Ulm. A la mateixa hora, però la Champions masculina de waterpolo, Atlètic Barceloneta, Novi Belgrat.
0: I el temps, avui és el dia més tranquil del que portem d'octubre. Tot i això, encara s'esperen ruixats localment intensos a les comarques de Girona. A la resta del país, cel entre serè i variable. Demà esperem un temps assolellat, però amb ruixats també cap a la costa central i a la Costa Brava i una mica de neu també ja a la Vall d'Aran.
2: Trescat Info.
0: 7 i pràcticament 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga. Comencem. Pocs trens, de moment molts retards i també molta falta d'informació. I aquesta és la situació en què es troben els usuaris dels serveis de Rodalies ara mateix. La d'avui ha estat una nova jornada caòtica al servei ferroviari del país després que una plantada de maquinistes hagi deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. Anem ara cap a l'estació de Sants. Joan García, bona tarda.
4: Sense informadors a les andanes. És cert que n'hem vist dos abans de traspassar els torns, però a les andanes no. I amb trens que no passen al Ventart o alguns com aquest que acaba d'entrar ara, que seria un tren misteriós, perquè el panell de l'entrada diu que va a Manresa. Fins ara el tram nord de l'R4 ha estat tallat. Si s'obrís ara, això seria una novetat. Molta gent d'aquí, perquè se n'anuncia més cap a Manresa, s'ha fet la il·lusió de poder viatjar finalment cap a Sabadell, Terrassa o Cerdanyola amb tren, però ara el tren de cop i volta posa que està en proves. És a dir, que la situació d'incertesa doncs ja veieu que continua sent alta. Abans n'hi havia una altra a l'andana del costat, a les fosques, ple de gent que esperava sortir cap a Vilafranca. Això és el que ens deia un dels usuaris.
5: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que normalment és la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
4: També en trobem de despistats que, tot i ser el quart dia sense trens a Girona, diuen que esperen un R11 a Girona, o bé si va, si vol anar amb tren amb l'Avant, amb alta velocitat, o amb autocars que surten des de Sant Andreu. Parlant d'autocars, la Generalitat ha reforçat el servei amb autobusos interurbans, amb 50 vehicles més per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona. Això és tot des de Sants. Ens quedem aquí a l'andana a veure què passa amb aquest tren misteriós que el panell de l'entrada diu que va a Manresa. El tren posa proves, la gent no sap si pujar o no pujar. Us ho expliquem a la pròxima connexió.
0: Molt bé, gràcies, Joan. Estarem pendents. Fins ara, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Doncs bé, a primera hora del matí, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens tota la xarxa ferroviària del país. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat, de fet, al Catalunya Migdia, que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
6: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que el servei però sempre ha estat segur.
7: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playa assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de les vies i talussos, tot i que han reconegut que el risc zero no existeix. I més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han identificat el cos que han trobat aquest matí en un pont de les Franqueses del Vallès. Es tracta d'un home de 43 anys, de qui es va denunciar la desaparició ahir a la tarda. Els equips d'una empresa de manteniments han trobat el cos en un túnel inundat a la Ronda Nord mentre feien tasques per retirar l'aigua acumulada per la pluja dels últims episodis. El cos es trobava a prop d'un vehicle atrapat. És, doncs, la tercera víctima que deixa l'episodi de pluges del cap de setmana. Diumenge es van confirmar les altres dues víctimes. Van ser un home de 75 anys, a qui li va caure un mur a sobre, i un altre home, en aquest cas a Montornès del Vallès, a qui van trobar en un soterrani inundat. I en paral·lel continua també encara la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns, i també la de l'home, que dos testimonis van veure com queia a una riera a Pineda. Pel que fa a l'episodi de pluges, de cara a demà el Meteocat ha activat avisos de color groc a comarques de Barcelona i Girona perquè pot ploure, no s'espera però que ho faci amb tanta intensitat i haurien de ser les últimes precipitacions ja d'aquest episodi, tal com explicava el cap de predicció del Meteocat, Santi Segala.
8: Seguim amb un avís meteorològic activat, de perill meteorològic, de grau 2 sobre 6, ja no tenim colors ni taronges ni vermells, és de color groc, però amb xàfecs i tempestes que de manera aïllada, que es poden anar movent, però poden donar encara intensitat forta i plourà sobre mullat.
0: 7 i pràcticament 9 minuts. El Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés de les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques, el tribunal s'afanyarà a desencallar l'aplicació de la llei d'entrada per als condemnats inhabilitats perquè es puguin presentar, si volen, a les eleccions generals del 29 de novembre. L'últim dia perquè els partits en puguin registrar les llistes és el 26 d'octubre. I és que, segons les mateixes fonts, els jutges acataran la sentència que el Constitucional els ha comunicat avui mateix. L'alt tribunal, de fet, ja ha mogut fitxa i ha donat temps fins a divendres que ve a les dues parts perquè es pronunciïn sobre la resolució del TC. I després, el Suprem decidirà si posa fi a la causa. Precisament, Puigdemont espera l'arxivament definitiu del cas per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran, però pel ministre de Justícia, Félix Bolaños, ara mateix ja es dona aquest context.
9: Ayer se levantaron las órdenes de detención, esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
0: I en paral·lel, Junts també apunta que l'avançament electoral del novembre pot condicionar la tornada de l'expresident. El número 2 de la formació, Jordi Turull, ha insistit que el missatge d'ahir a Puigdemont, que el seu retorn serà des de la vessant institucional i no de partit.
10: La campanya electoral ho desmanega tot, perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral.
0: Els juntaires, però, tampoc tanquen del tot ara la porta a un retorn previ a les eleccions, conscients de l'efecte que els podria suposar que Puigdemont participés, doncs, en la campanya. Doncs bé, Junts arrenca la precampanya amb el compromís de no tornar a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats de PP i Vox. En una entrevista de TV3, el secretari general dels juntaires, Jordi Turull, ha assegurat que fer costat a l'actual president espanyol els ha generat un gran desgast.
10: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera, una ceba, sempre trobant excuses.
0: I Ada Colau es perfila per liderar la nova candidatura de Front Ampli en les pròximes eleccions generals. Part de l'actual Sumar empeny perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui candidata a la Moncloa. El nom l'ha proposat Més Madrid, formació de pes dins la coalició de l'esquerra del PSOE, tot i que des dels comuns asseguren que la negociació continua oberta i esperen arribar a un acord global amb totes les formacions. Des de l'entorn d'Ada Colau no confirmen que l'exalcaldessa sigui la presidenciable, sostenen que les converses estan en marxa i que és una proposta que els hauria fet Més Madrid. Que hagi transcendit el nom de Colau ha generat incomoditat dins de Sumar. Acusen Més Madrid de trencar la discreció de les negociacions. I des de la banda dels comuns, l'actual ministre Ernest Urtasun també s'havia postulat ja per ser el número 1 de Catalunya. Des d'Esquerra Unida demanen que l'elecció dels noms sigui a través d'un acord compartit amb totes les formacions que aglutini el nou espai polític que ha de ser integrador, segons diu el seu líder Antonio Maillo.
11: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
0: A Madrid, la candidatura estaria liderada per la ministra de Sanitat, Mònica García, que hauria acceptat el lideratge de Colau a canvi que els primers noms de la llista de les generals per Madrid siguin per Més Madrid, i això descartaria que Podem entrés, doncs, als primers llocs de la llista. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arrenca la precampanya electoral alimentant els dubtes sobre el vot per correu. Després que Vox i alguns dirigents del PP hagin qüestionat aquest procediment, Feijóo ha dit que demanarà garanties a la Junta Electoral. Des de Ceuta ha deixat clar que desconfia dels directius de Correus, però no ha demanat que es voti directament a la urna, com van fer ahir, per exemple, els presidents de Madrid i l'Aragó.
12: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo, para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: Pel govern espanyol és un nou intent del PP de desviar l'atenció a la desesperada. L'executiu de Pedro Sánchez ha demanat al Tribunal Suprem celeritat per resoldre la suspensió cautelar del dret a vot de milers de persones nacionalitzades amb la llei de nets.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La vaga general ja té data, serà el dimecres 11 de novembre, dos dies doncs, abans que comenci la campanya electoral per les eleccions generals del 29N, i l'anunci formal es farà aquesta mateixa tarda en la trobada que han de mantenir la Confederació dels Sindicats de Llogateres i també els sindicats Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres. Serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors, recordem, se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i l'altra contra les retallades. Ara es tractaria d'una aturada pel dret a l'habitatge i també per uns salaris dignes per pagar-lo, segons els promotors, que són les organitzacions, com dèiem, de llogaters amb el suport de Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres sindicats. El líder de la UGT, Josep Maria Álvarez, defensa que és el moment de sumar esforços i fer força plegats perquè se solucioni la crisi habitacional. Són declaracions a Televisió Espanyola.
13: Vamos a subirnos en estos momentos a este gran movimiento porque creo que este es el debate. El debate no es cuánto molestan en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña. Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país.
0: I per cert, que la reunió d'aquesta tarda entre el Comitè d'Empresa de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona ha acabat sense acord i es manté, doncs, la vaga convocada per demà. Aquesta era la primera trobada des del mes de juny, després de 4 mesos de vaga i mobilitzacions. I en un comunicat, la Intersindicat, també la CGT, han denunciat el bloqueig de la negociació i han lamentat que la reunió, on hi ha assistit la directora de Relacions Laborals, no ha durat ni 10 minuts. També critiquen que l'Ajuntament ha convocat per demà la Mesa General de Negociació, amb un punt específic sobre les biblioteques i que el personal de biblioteques no hi té representació. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat, per la seva banda, també han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per assolir ara un acord. Els treballadors es concentraran demà al matí al carrer Escar, on hi ha la seu de Recursos Humans de l'Ajuntament. És un quart de vuit en punt. Actualitzem la situació a les carreteres i també al transport públic. Equip viari, Marilut García, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Comença a millorar de mica en mica la situació a l'àrea metropolitana de Barcelona després de les llargues cues que s'han registrat aquesta tarda. Hi ha encara retencions a la Ronda de Dalt des de Pedralbes fins a Vallcarca, també d'Horta Canyelles en sentit Besòs, en direcció Llobregat des del Nus de la Trinitat i fins a Vallcarca, i és que hi ha un vehicle avariat. També aturats a la Ronda Litoral entre Zona Franca i Montjuïc a l'altura de la Barceloneta, i també de Sant Adrià a Santa Coloma sentit en Besòs, i també des del Bon Pastor i fins la Barceloneta direcció Llobregat, amb molta més cua de la que és habitual. També una llarga retenció a l'extrem sud de la Gran Via, a la C31, des de l'Hospitalet a l'altura de Bellvitge i fins plaça Espanya de Barcelona en direcció d'entrada. Cues també a l'entrada per la B23, de Sant Just d'Esvern fins la Diagonal, l'autovia 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat. També aturant-se als túnels de Vallvidrera, a la C16, des del peatge fins la boca nord del túnel, perquè s'hi està regulant la circulació per l'alt volum de vehicles. A la resta ja millora força la situació i encara dues vies afectades pels aiguats dels últims dies. Són la comarcal 14-15C, on es manté el pas alternatiu entre la Roca i Argentona per les llavissades, i també es manté tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses, per inundació de la calçada. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
15: Els ruixats que ens han acompanyat durant les darreres hores encara tenen continuïtat al Pirineu, al Prepirineu, i encara poden ser puntualment intensos en algunes poblacions, en algunes localitats de l'àrea de Girona. En tot cas, res a veure amb les pluges torrencials que ens han acompanyat durant els darrers dies. A poquet, l'estabilitat va guanyant una miqueta de terreny. Ara per ara, amb el cel més serè cap a ponent i a les Terres de l'Ebre, tot i que tenim alguns núvols amenaçadors cap a la Terra Alta, que, dels quals no descartem que arribi a caure alguna precipitació. Tot això amb unes temperatures màximes que avui han arribat a la xifra dels 28 graus a les Terres de l'Ebre i localment també a la façana costanera. Han pujat a la costa, han baixat a punts de l'interior. De cara a demà, l'estabilitat guanya una mica més de terreny, tot i així encara amb ruixats entre el Maresme i la Costa Brava, tant al matí com a la tarda. Demà tenim la influència del vent de nord, que per un costat farà caure les temperatures, les mínimes i les màximes. Caldrà abrigar-se de bon matí i més a totes les comarques de l'interior, perquè amb prou feines les més altes rondaran la xifra dels 10 graus a l'interior i dels 5 a les comarques del Pirineu. Amb tramuntana a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, i destaquem aquestes precipitacions entre el Maresme i la Costa Brava, que poden ser intenses tant al matí com a la tarda. I com a gran novetat del dia, la Vall d'Aran, cel cobert amb una mica de neu, sobretot a partir del migdia, amb una de neu que estarà situada al voltant dels 1.800 o 2.000 metres.
0: I obrim plana internacional perquè s'ha enquistat el conflicte estudiantil a França, que demanen més recursos. Diversos sindicats han convocat una vaga i manifestacions per demà per donar-los suport, mentre el govern diu que les protestes d'avui ja haurien disminuït bruscament. La violència desfermada als carrers ha portat a l'executiu a suspendre l'ús de granades ensordidores, com la que dilluns, recordem, va mutilar un jove. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior.
16: Suspenc el seu ús contra el moviment dels estudiants fins que s'hagin aclarit els fets d'aquest cas. El president reitera la necessitat de mantenir l'ordre, però a la vegada ens demana que ho fem amb la màxima proporcionalitat.
0: Núñez afegia que ja han obert 18 investigacions arran de l'actuació policial durant l'última setmana de mobilitzacions. El primer ministre, Sebastián Lecornu, parlava aquest vespre de la situació després d'escriure avui a xarxes socials que la veu dels estudiants és valuosa i també s'ha d'escoltar. I una vintena de morts i desenes de ferits en un gran atac rus contra Ucraïna. L'exèrcit de Rússia ha llançat més de 70 míssils i 130 drons contra objectius energètics i militars, però també han impactat en edificis residencials de diverses regions del país. El ministre d'Exteriors ucraïnès ha vinculat aquest atac amb l'aniversari del president rus, Vladimir Putin, que tot just avui fa 74 anys. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, que ahir ja advertia, de fet, de la preparació d'un atac massiu per part de Moscou, també atribueix a Rússia l'explosió amb un dron aquàtic que ahir va enfonsar un vaixell de càrrega en aigües de Bulgària al Mar Negre.
17: Aquesta última tragèdia de vaixells civils és un altre indici dels esforços de Rússia per fer que la part occidental del Mar Negre sigui completament insegura i inadequada per la navegació.
0: Rússia, però, no ha fet cap comentari sobre aquest incident i el govern de Sofia es limita a dir que ho està investigant. Aquest matí, els equips de rescats búlgars han donat per acabada ja la recerca de la tripulació sense trobar cap dels 10 mariners que anaven a bord del vaixell. I avui, 7 d'octubre, Israel commemora el tercer aniversari dels atacs de Hamas que van fer 1.200 morts i també la presa de 251 hostatges, una jornada plena de simbolisme en què el govern israelí ha tancat tots els punts fronterers entre el seu territori i Gaza i Cisjordània. Els kibbutz que queden a tocar de la frontera amb Gaza intenten tornar amb una certa normalitat enmig del debat encès ara sobre què cal fer amb les cases on els veïns van ser assassinats. El nostre corresponsal, Jordi Brascó, s'ha desplaçat fins a Kfar Aza, on ha parlat amb un dels afectats que ha recorregut aquesta justícia per evitar l'enderrocament de la casa on van matar la seva filla.
18: El temps és relatiu. 3 anys poden ser una eternitat o només una estona. A Kfar Aza, on Hamas va matar 64 persones i en va segrestar 19, 3 anys han estat suficients perquè a poc alguns veïns hagin decidit tornar a viure al kibbutz. El Shimon està enllestint la reforma de casa seva. A principis de l'any vinent s'hi traslladarà.
19: Tornar em fa sentir estrany. No sé com explicar-ho. Soc a casa i em sento a casa. Però quan surto fora em pregunto si he pres la decisió correcta. No hi ha casa que no tingui una història. No hi ha carrera on algú no fos assassinat. El kibbutz sencer transmet el 7 d'octubre.
18: El Shimon parla des de l'experiència d'haver perdut aquell 7 d'octubre la seva filla, la Sivan, que vivia amb el seu nòvio en una altra zona del kibbutz. Casa seva està exactament com la va deixar Hamas, només han netejat la sang. És l'única que ha estat oberta permanentment al públic. La família vol que serveixi perquè ningú oblidi el que va passar.
19: Necessitem que d'aquí a 20, 30, 40 anys els nens vinguin aquí i vegin que un noi i una noia com ells, que vivien aquí, que volien estudiar, triomfar i formar una família, van ser massacrats pel sol fet de ser jueus, perquè no havien fet res de dolent.
18: Però aquesta visió no és compartida per la majoria dels veïns del kibbutz que va aprovar enderrocar totes les cases del barri. Un recurs presentat pel Shimon i els familiars de 5 víctimes més ho ha evitat de moment. La decisió final la prendrà el Tribunal Suprem el proper 19 de novembre.
0: Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat el trencament de relacions de Barcelona amb Israel aprovat el 2023 pel ple de l'Ajuntament. Com ja va fer un jutjat contenciós administratiu, els magistrats consideren que el consistori no té competències en relacions internacionals per una decisió d'aquesta mena. I alhora també tomben ara el veto a la contractació d'empreses que actuen en contra del dret internacional a Gaza perquè ho consideren discriminatori. La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ja ha avançat que presentaran recurs també contra la decisió de l'alt Tribunal Català.
20: Recorrerem aquesta sentència, no podem fer una altra cosa, i que la nostra posició com a Ajuntament segueix sent la mateixa.
0: El cas el va denunciar, recordem, l'entitat pro-Israel ACOM. I presó provisional per l'excap dels serveis secrets d'Alemanya, August Hanning, investigat per alta traïció. El seu advocat ha negat que Hanning hagi transmès informació confidencial a Alemanya a d'altres països i que hagi cobrat i assegura que el seu client és víctima d'una persecució injusta. La fiscalia ha explicat que el seu còmplice, detingut també ahir, ja ha ingressat a presó i, segons alguns mitjans, el qui va ser responsable dels serveis d'intel·ligència entre el 1998 i el 2005 tenia contactes amb un agent de l'Azerbaiyán. Alguns documents filtrats podrien correspondre al programa nuclear iranià i també a l'exèrcit rus. I abans dels esports, també us expliquem que la Nit de les Lletres Catalanes, impulsada per Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans, s'avança i se celebrarà el dissabte 20 de febrer de l'any que ve. L'escenari tornarà, això sí, a ser la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Com a novetat, aquesta edició s'incorporaran el Premi de Pensament que atorga l'IEC i el Premi Ramon Llull, de Traducció Literària. També s'entregaran, entre d'altres, el Premi de Sant Jordi de Novel·la, l'Òmnium a la millor novel·la i el Mercè Rodoreda de contes també, però el Carles Riba de poesia, l'Àngel Guimarà de literatura dramàtica i el Lo Somni a la millor obra inèdita.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Txell. Comencem amb el comiat de llegenda per a Leo Messi.
1: Es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá.
3: L'argentí s'ha posat per última vegada la samarreta de l'Albiceleste en un triomf sobre Benín per 3-0, amb un gol del propi Messi i dues assistències. 85.000 espectadors han omplert l'estadi monumental de River Plate per veure l'últim partit de l'astre argentí amb la seva selecció. Un cop acabat el partit, tots els jugadors li han fet un passadís en la seva retirada del terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que han reflectit la samarreta de Messi al cel amb el número 10.
2: 3CAT Info.
3: Un altre exjugador blaugrana que ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional, ha estat Pedro Rodríguez.
21: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento.
3: Als 39 anys, el futbolista canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar. L'acte de comiat oficial serà aquest divendres al migdia al Camp Nou. Pedro, entre altres títols, ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Pedro no tenia equip des que va marxar de la Lazio el 30 de juny. D'altra banda, ja s'han confirmat els horaris oficials de la primera ronda de la Copa Masculina de Futbol. El dimarts 27 d'octubre, Cuarte, Girona, a 6:45, Sestao River Espanyol a les 7, a la mateixa hora que la Motxa Europa, i el Manresa Sant Andreu, que jugarà a 7:45. L'endemà, dimecres 28 d'octubre, Utebo Sabadell a les 7 i Reus Redis Baracaldo a 9:15. I dijous 29 d'octubre, el guanyador de l'eliminatòria entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club a les 9 del vespre. Aquest partit de tornada de la ronda prèvia de la Copa entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà aquest diumenge a les 4 de la tarda. A l'anada, triomf del Prat per 1-5. Mentrestant, el Barça espera tancar la renovació de Patrick Jarro abans no acabi l'any. Segons expliquen el podcast Fem Futbol, de Catalunya Ràdio, el club blaugrana i la capitana del Barça han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de continuar juntes. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. Arteta ocupa la banqueta de l'equip londinenc des del desembre del 2019.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: En bàsquet avui el protagonisme passa pel Baxi Manresa, que rep l'Ulm alemany a la segona jornada de l'Eurocup a partir de 9:15 del vespre. Nacho Juan és el segon entrenador de l'equip manresà.
22: Nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
3: A la Champions masculina de waterpolo, avui debuta l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, a 9:15 davant el Novi de Sèrbia. Fran Fernández és el tècnic del conjunt mariner.
23: Ahora tenemos que saber convivir con ella y bendita presión. A mí especialmente me motiva mucho. Viajar con la etiqueta del campeón de Europa es bonita. Pues ojalá que nos acostumbremos a viajar con ella. Es verdad que a nivel nacional llevamos muchos años sabiendo aguantar la presión. En Europa no tiene por qué ser diferente.
2: 3CAT Info.
3: Més coses. El Barça d'handbol, de la seva banda, prepara el partit de demà contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha de fer net i autocrítica de la derrota al Mundial d'Egipte davant el vespre.
24: Eso es lo que nos estamos enfocando ahora mismo. Creo que tenemos que volver a esas buenas prácticas defensivas que siempre tuvimos y que ahora quizás estamos un punto abajo. Obviamente es una temporada muy larga y esperemos que todo lo malo haya salido ya y que empecemos ya otra vez en una línea ascendente.
3: Al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola s'ha classificat matemàticament per a les semifinals després de golejar aquesta matinada a l'Argentina per 7-1, amb un doble de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta, que ha marcat el 7è gol de l'equip espanyol. I a motor, MotoGP canvia el format de competició de cara al 2027, tal com ha anunciat avui la Federació Internacional de Motociclisme. La novetat és que hi haurà dues classificacions diferents. El divendres hi haurà dues sessions de lliures i després una classificació de 15 minuts que definirà la graella de la cursa sprint dels dissabtes. Aquell dissabte començarem una tercera sessió de lliures, després tota la graella disputarà una primera sessió de classificació Q1 i només els 12 millors disputaran la Q2, que serà la sessió que decidirà la pole position de diumenge.
0: Són 8:15, de seguida repassem les principals informacions d'aquesta hora, però primer connectem amb l'equip viari, Maleut García, perquè tenim algunes novetats al transport públic.
14: Sí, es reprèn progressivament el servei a tota la línia R4 de Rodalies, que era la més afectada encara pels aiguats dels últims dies. Es manté també un servei per carretera de reforç entre Fabri Puig i Sabadell Sud i també entre Terrassa i Manresa. Pel que fa a les carreteres, continua millorant la situació, però encara queden cues a les entrades per la B23 entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal C58 i C33 des de Montcada i també cues encara destacables a les dues rondes de Barcelona en tots dos sentits.
0: Doncs bé, Rodalies funciona amb pocs trens, molts retards i també falta d'informació. Aquesta és la situació del servei en una nova jornada caòtica després d'una plantada dels maquinistes que ha deixat sense trens tota la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. Es confirma la tercera víctima mortal a Catalunya pels aiguats que afecten el país des del cap de setmana passat. Es tracta d'un home de 43 anys que han trobat a les Franqueses del Vallès i ahir ja n'havien denunciat la desaparició. Els bombers mantenen la recerca encara de dos desapareguts, una a Granollers i l'altra a Pineda. I l'11 de novembre serà la data de la vaga general per l'habitatge dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. Ho han acordat els sindicats de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres organitzacions, que es reuniran aquest vespre per fer-ne l'anunci oficial i concretar-ne més detalls. Fa 14 anys que els sindicats estatals no convocaven una aturada general. I fins les 8 en punt, també us explicarem més notícies. Per exemple, que la direcció de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida confia que durant el mes de novembre els pacients amb ictus greus també es puguin ja atendre durant el cap de setmana en horari diurn. De seguida us ho ampliem. I també que el Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 per la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat a Mèxic com La Perla, Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdó. I en esport, Ricard Isidro, què hi podem afegir?
3: Doncs dos noms, el de Leo Messi, que s'acomiada de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós, amb homenatge inclòs, i el Barça intenta tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any. Segons diuen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, club i jugadora han apropat posicions les últimes setmanes.
0: I el temps, avui és el dia més tranquil del que portem d'octubre, tot i això encara s'esperen alguns ruixats localment intensos cap a les comarques de Girona. A la resta del país, cel entre serà i variable i demà esperem un temps assolellat, però amb ruixats també cap a la costa central, la Costa Brava i una mica de neu a la Vall d'Aran. Doncs bé, avui n'estem molt pendents perquè hi ha pocs trens, molts retards i també falta d'informació. Aquesta és la situació en què es troben els usuaris del servei de Rodalies. De fet, ara mateix, la d'avui ha estat una nova jornada caòtica al servei ferroviari després d'una plantada que els maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. Tornem cap a l'estació de Sants de Barcelona. Joan Garcia, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs tenim una bona notícia. Han sortit els primers trens cap a Manresa, cap al tram nord de l'R4, que fins ara havia estat sense servei. El primer ho ha fet, això sí, amb tota la confusió possible per l'usuari, perquè la megafonia anunciava Manresa, el tren posava que estava en proves i les pantalles de l'interior del tren deia Montcada Bifurcació. Després n'ha passat un altre, ja amb tota la informació coincident, cap a Manresa, i ara ja se n'anuncien amb regularitat. L'R1 i l'R4 cap a Vilafranca també funcionen amb freqüències, això sí, molt irregulars. Això és el que ens deia un usuari d'un tren a les fosques que posava sense servei, però que el panell de l'andana anunciava que sortia de manera immediata cap a Vilafranca.
5: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
4: La incertesa, per tant, és el que domina aquí a la tarda a Sants. La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i les Rodalies de Barcelona.
0: Gràcies, Joan García, des de l'estació de Sants de Barcelona per aquesta última hora. Que vagi bé. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Doncs bé, des de primera hora del matí, com us dèiem, una plantada dels maquinistes han deixat sense trens la xarxa ferroviària del país. Els sindicats han reclamat garanties de seguretat després dels últims aiguats que hem tingut. El mateix president Illa, també la consellera Sílvia Paneque, asseguren que els maquinistes han aprofitat les pluges pels seus interessos laborals i per això han paralitzat avui el servei.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
7: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, els ha respost també en una entrevista al Catalunya Migdia.
8: Ara estava escoltant a la consellera i al president de la Generalitat i em sembla una mica irresponsable fer aquestes declaracions. Vull dir, no es tracta d'un conflicte laboral, es tracta de la seguretat, no només a la plantilla, sinó a totes les persones usuàries.
0: Rodríguez assegura que els maquinistes no han rebut fins les 6 del matí l'informe de Renfe elaborat després de la revisió de la xarxa i que garantia que es podia circular amb total seguretat.
2: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat el cos que han trobat aquest matí en un pont de les Franqueses del Vallès. Es tracta d'un home de 43 anys, de qui ja es va denunciar la desaparició ahir a la tarda, i els equips d'una empresa de manteniment han trobat el seu cos en un túnel inundat a la Ronda Nord mentre feien tasques per retirar l'aigua acumulada per la pluja dels últims episodis. El cos es trobava a prop d'un vehicle atrapat. És, doncs, la tercera víctima que deixa aquest episodi de pluges del cap de setmana. Diumenge es van confirmar les altres dues víctimes. Van ser un home de 75 anys, a qui li va caure un mur a sobre, i també un altre home, en aquest cas a Montornès del Vallès, a qui van trobar en un soterrani inundat. En paral·lel també continua encara la recerca d'un menor desaparegut a Granollers, també des de dilluns, i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera pineda. Pel que fa a l'episodi de pluges, de cara a demà el Meteocat ha activat diversos avisos de color groc a comarques de Barcelona i Girona perquè pot ploure. No s'espera, això sí, que ho faci amb tanta intensitat i haurien de ser ja les últimes precipitacions d'aquest episodi, tal com explicava el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
9: Seguim amb un avís meteorològic activat, de perill meteorològic, de grau 2 sobre 6. Ja no tenim colors ni taronges ni vermells, és de color groc, però amb xàfecs i tempestes que de manera aïllada, que es poden anar movent, però poden donar encara intensitat forta i plourà sobre mullat.
0: I més qüestions. Centenars de persones es concentren davant d'un bloc del barri de Sant Andreu, a Barcelona, per evitar el desnonament de 50 veïns. L'Ajuntament i la Generalitat han demanat que se suspengui. Els agents dels Mossos, mentrestant, ja són molt a prop del bloc esperant més instruccions. Anem, doncs, cap allà i tenim la nostra unitat mòbil amb en Xavier Cusó i Roger Santaló. Bona tarda.
25: Hola, bona tarda. En aquests moments estem veient com les unitats d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra semblaria que estan marxant del lloc dels fets, perquè, de fet, aquestes 7 furgonetes que hi havia encara presents proper a la zona on s'ha de produir aquest desallotjament, doncs estaven canviant la seva ubicació i semblaria, tot i que no tenim la visual correcta, que haurien marxat del lloc dels fets. Pel que fa al carrer, aquí continua ple de persones mobilitzades. El sindicat, la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, calcula que hi ha mig miler de persones impedint el desnonament del bloc del carrer Llenguadoc número 74 del barri de Sant Andreu, un bloc que, segons l'Ajuntament de Barcelona, compta amb 18 pisos afectats per aquest desallotjament. En aquests habitatges hi viuen 32 persones, 6 de les quals són menors. Les xifres, però, no coincideixen amb el que diu la Coordinadora Sindical d'Habitatge de Catalunya, que assegura que al bloc hi viuen una cinquantena de persones, 10 de les quals menors. A hores d'ara, desconeixem si continua la mediació entre l'Ajuntament, la Generalitat i la propietat per veure si es pot aturar aquest desnonament, però Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, es queixava que aquest desnonament era utilitzat per la política per afavorir els seus interessos i la seva postura contrària a la situació de l'habitatge que viu en aquests moments al país.
10: És inconcebible que l'administració faci veure que vol una solució per a aquestes 50 persones i que no activi cap mecanisme real per aturar-ho. Estem veient com en aquests moments s'està utilitzant fins i tot aquest desnonament per fer campanya política.
25: Aquesta amenaça de desnonament arriba després que el Consell de Ministres tornés a aprovar els decrets d'habitatge que el Congrés va tombar la setmana passada. El decret més ampli entrarà en vigor demà dijous, mentre que el segon no seria efectiu fins més endavant si l'avala la Diputació Permanent.
0: Roger Santaló amb el suport tècnic de Xavi Cusó. Moltes gràcies. Bona tarda.
25: Bona tarda.
0: I a l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. El primer va ser a l'estiu. Activistes del Sindicat de Llogateres i Mestres i famílies també de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble al carrer Baró de Maldà i finalment la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa de forma indefinida ara que aquesta família vulnerable s'allotgi al pis a l'espera que el jutge determini una nova ordre.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La vaga general ja té data, serà el dimecres 11 de novembre, dos dies abans doncs, que comenci la campanya electoral per les eleccions generals del 29 de novembre. L'anunci formal es farà aquest vespre en la trobada que han de mantenir la Confederació dels Sindicats de Llogateres i els Sindicats Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres. Serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i l'altra contra les retallades. Ara, doncs, es tracta d'una aturada pel dret a l'habitatge i també per uns salaris dignes per pagar-lo, segons els promotors, que són les organitzacions de llogaters, com us dèiem, amb el suport de Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres sindicats. El líder de la UGT, Josep Maria Álvarez, defensa que és el moment ara de sumar esforços i també fer força plegats perquè se solucioni la crisi habitacional. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
11: Vamos a subirnos en estos momentos a este gran movimiento porque creo que este es el debate. El debate no es cuánto molestan en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña. Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país.
0: I per cert, que Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, manté la vaga indefinida el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i també la caiguda del decret de l'Estatut Marc del Govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè creuen que el govern espanyol no té capacitat real de negociar perquè ara està, doncs, en funcions. Els arguments per mantenir la vaga dels sindicats Metges de Catalunya és que el govern de la Generalitat està governant des de fa 2 anys. Sentim Xavier Lleonard, és el secretari general del sindicat.
12: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
0: De fet, segons els representants sindicals dels metges, el que reclamen des de Catalunya no és només un estatut propi per la professió mèdica, sinó millores en la sobrecàrrega de la feina, els excessos de jornada, a falta de metges també en el sistema públic de salut. I això, diuen, sí que és competència del govern català. Per tant, doncs, mantenen la vaga per al pròxim dimecres 28 d'octubre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge que investiga possibles irregularitats en el rescat d'Air Europa cita a declarar la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hagesen, 6 dies abans de les eleccions del 29 de novembre. En el tram final, doncs, de la campanya, també demanarà explicacions al director d'Afers del Departament d'Afers Econòmics de l'Executiu, Manuel de la Rocha, i al president de Correus, Pedro Saura, entre d'altres. El jutge vol saber si hi va haver prevaricació en la concessió de 475 milions d'euros a Europa el 2020, tal com apunta la querella de BP i Vox, i els dos partits assenyalen que es van donar préstecs i subvencions a l'aerolínia fent-los passar per un rescat. Parla també de delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i de malversació de fons públics. Air Europa és una de les quatre aerolínies que van rebre préstecs públics durant la pandèmia, juntament també amb Plus Ultra, Air Nostrum i Volotea.

0: Pràcticament 3:15 en punt. Actualitzem la situació a les carreteres i també al transport públic en un dia força complicat. Mariluz García, com ho tenim?
1: Bona tarda. Doncs continua millorant la situació a les carreteres. Ja, encara, però, queden cues a l'entrada per la C58 entre Montcada i Torre Baró, direcció Barcelona. També al tram final de l'autopista B23, entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. Força complicada encara també l'extrem sud de la Gran Via, la C31, amb retencions des de Bellvitge, l'Hospitalet i fins plaça Espanya en direcció d'entrada a Barcelona. A les rondes, on quedarà més cua, és a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta, direcció Llobregat. I en sentit contrari, en sentit Besòs, també hi ha aturades intermitents de Zona Franca fins a Montjuïc. També complicacions encara a la ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, en sentit Besòs, i entre el Nus de la Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat. A conseqüència dels aiguats, encara es fa pas alternatiu a la comarcal 14-15C entre la Roca del Vallès i Argentona per esllavissades, i es manté tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses, perquè es manté inundada la calçada. A Rodalies, segons informa la companyia, es recupera progressivament el servei de trens. El més destacat, de fa pocs minuts, és que es reprèn progressivament el servei a tota la línia R4 de Rodalies, que era la més afectada encara pels aiguats els últims dies. A més, es manté també un servei per carretera de reforç entre Fabra i Puig i Sabadell Sud i també entre Terrassa i Manresa. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I encara un apunt en mobilitat. Els treballadors d'autobusos de Barcelona començaran demà la segona jornada de vaga parcial com a protesta pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu. El servei de bus es veurà doncs afectat en 3 franges diferents. Seran de 9 a 11 del matí, també de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims, però, en aquestes franges. La plantilla té fixada una total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre i els treballadors reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Els ruixats i les tempestes encara tenen continuïtat durant les immediates hores al nord del país i s'aniran concentrant una miqueta més cap a les comarques de Girona. La majoria d'aquestes seran entre febles i localment moderades, sense descartar que localment i de manera puntual puguin ser intenses, només pràcticament en aquest sector. A la resta del país, tard i vespre, prou tranquil, amb el cel serè o amb núvols poc amenaçadors. Només cap a les Terres de l'Ebre es podria escapar alguna feble precipitació de poca importància. Tot això en un dia en el qual les temperatures s'han tornat a quedar per sota dels 30 graus, les més altes cap a les Terres de l'Ebre, al voltant dels 28. De cara a demà, el temps es mostra més tranquil, però no del tot. Encara s'esperen ruixats tant al matí com a la tarda, que poden ser localment intensos acompanyats de tempesta entre el Maresme i la Costa Brava. A la resta, ampli domini del sol, alguns núvols al Pirineu i atenció a la Vall d'Aran, perquè durant tot el dia estarà cobert amb pluges durant el matí i aparició de la neu durant la tarda, amb una cota situada entre els 1.800 o pràcticament als 2.000 metres. Encara en cota alta serà una nevada testimonial, però almenys ja arriba el fred, i un fred que es notarà per efecte del vent de tramuntana al sector de l'Empordà i mestral a les Terres de l'Ebre. I baixada important de les temperatures que notarem demà al matí, caldrà abrigar-se especialment a les comarques de l'interior, a mínimes a l'entorn dels 10 graus i a les valls del Pirineu per sota dels 5 graus.
2: Tresca Info.
0: I una informació que us avançàvem ja al sumari. La direcció de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida confia que durant el mes de novembre els pacients amb ictus greus també es puguin atendre ja durant el cap de setmana i en horari diurn. Al juny es va fer una primera ampliació dels dies laborables a la tarda amb el compromís d'anar avançant perquè d'aquí a un any el tractament estigui ja garantit cada dia a les 24 hores. Anem doncs cap a Lleida, Estela Busoms.
4: Ara falta concretar la data per fer un pas més en aquest camí. El juny es va dir que l'ampliació de la cobertura dissabtes i diumenges es faria al setembre. Ara sembla que serà al novembre o com a molt tard abans d'acabar l'any. Recordem que estem parlant de desplaçar a l'Hospital de Referència de Lleida professionals de centres de Barcelona que poden fer trombectomies mecàniques, el tractament que necessiten les persones amb un ictus greu. N'hem parlat amb el director de l'Arnau de Vilanova, Oriol Lloguero.
5: I ara estem pendents de quin és el següent pas, no? Si finalment ja podem començar el cap de setmana i quina és la sostenibilitat en el temps, és a dir, perquè vam fer com un pla de xoc per començar l'estiu, però aquesta activitat ha de ser sostinguda i paral·lelament és un moment decisiu perquè s'està decidint quina ha de ser l'assistència no només a Lleida, sinó a tot el territori amb aquest tipus de pacients que requereixen una trombectomia mecànica urgent.
4: Ara mateix a Lleida, aquest tractament es fa de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre i fora d'aquest horari els pacients es traslladen a Barcelona.
0: A Tàrrega, l'Ajuntament ha adjudicat els primers 7 habitatges de lloguer social amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'aquí a final de la legislatura, doncs al maig de l'any que ve. El consistori publica la llista ara provisional dels futurs inquilins que pagaran entre 356 i 428 euros mensuals. Anem cap a Tàrrega, Pere Joan Álvarez.
6: L'Ajuntament vol fer front així a un mercat d'habitatge tensionat, sense pisos de lloguer disponibles. Sentim el regidor d'habitatge, Miquel Nadal.
7: Bé, Tàrrega és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora, fent una cerca doncs, als portals immobiliaris i també doncs, a les immobiliàries físiques de la ciutat, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls.
6: Els pisos que ara s'adjudiquen d'entre una i tres habitacions tenen un lloguer que oscil·la entre els 356 i els 428 euros. Tot plegat en una ciutat que ha anat augmentant la població que ja supera els 20.000 habitants. A banda de l'habitatge públic, el consistori també ha creat una línia d'ajudes per subvencionar obres de pisos de particulars per destinar-los a habitatge social. Aquesta línia està dotada amb 120.000 euros i ofereix un màxim de 15.000 euros per habitatge amb capacitat de cobrir el 100% de la despesa.
0: El Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc, Lux, publicat l'any passat amb èxits com La Perla, Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón, per la seva proposta musical, ambiciosa, han dit, innovadora i també transformadora. Un àlbum que, argumenten, eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica, però també de públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sarrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i també l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i també el patrimoni, el premi del Ministeri, recordem, està dotat amb 30.000 euros. I també us expliquem que la Fundació Fotocollectània de Barcelona ens convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, cap de fotografia del Centre Pompidou de París. La mostra, que obre demà tot just al públic, conté 160 imatges i es titula Emancipacions. Montse Mas.
8: Emancipacions perquè retrata el procés de canvi

0: de la imatge enregistrada. Som gravats contínuament per càmeres de vigilància i avui dia és més difícil ser invisible que ser visible.
1: Aquest és el primer cop que un comissari internacional de reconegut prestigi reinterpreta el fons d'aquesta institució barcelonina i la seva tria enllaça grans clàssics com Ramon Massats o Joan Colom amb mirades contemporànies com les de Cristina de Middel o Joan Fontcoberta, passant per noms clau com Cristina García Rodero o Calele o Colita, que confessa el comissari ha estat un gran descobriment.
2: Colita,
0: que és realment una gran força vital i són només tiratges de premsa, però que tenen una gran, gran força. Això són, sens dubte, boniques descobertes.
1: L'exposició es podrà visitar a la seu de Fotocol·lectània al Passeig Picasso de Barcelona fins al 7 de febrer.
3: I de seguida, els esports. Abans, però, us expliquem que l'escriptora Maria Climent explora els temes del desig, la menopausa i també la pressió estètica a partir dels 40 anys en la seva darrera novel·la, que es titula Punt de no retorn. Publicada per l'altra editorial i escrita en el dialecte abrenc, la novel·la aborda també la crisi de parella i la precarietat. L'autora d'Amposta, en una entrevista a l'ACN, ha explicat que volia parlar de la pressió que hi ha a nivell estètic a l'actual societat a través de les xarxes i també de tot el que comporta la menopausa en una dona.
4: Este contrapunt que hi ha en la món, en què Julia se la mira i veu com, bueno, esta dona no s'està entrenant i arribarà, bueno, està arribant, li està canviant la cosa i no està fent res quan ella està molt més afectada per complir els barems estètics que se li marquen.
3: 5 minuts per les 8.
5: Esports.
3: Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Txell. Comiat de llegenda per Leo Messi.
7: Es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá.
6: L'Argentí s'ha posat per l'última vegada la samarreta del Biceleste en un triomf sobre Benin per 3-0, amb un gol del propi jugador i dues assistències. 85.000 espectadors han omplert l'estadi monumental de River Plate per veure l'últim partit del crack amb la samarreta de la seva selecció. Un cop acabat l'enfrontament, tots els jugadors li han fet un passadís en la seva retirada al terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que han reflectit la samarreta de Messi al cel amb el número 10.
5: 3CAT Info.
6: Un altre exjugador blaugrana que ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional, ha estat Pedro Rodríguez.
8: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron su puerta.
6: Els 39 anys de futbolista canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, el Camp Nou, on també es farà l'acte de comiat oficial divendres al migdia. Pedro, entre altres títols, ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. No tenia equip des que va marxar de la Lazio el 30 de juny. Mentrestant, el Barça espera tancar la renovació de Patrick Guijarro abans no acabi l'any. Segons explica en el podcast Fem Futbol, de Catalunya Ràdio, el club blaugrana i la capitana del Barça han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de continuar vinculades unes temporades més. A l'equip masculí del Barça, Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar han tornat avui als entrenaments. Encara falten les blaugranes que van participar en el Croàcia-Espanya de la Lliga de les Nacions. La gran novetat avui ha estat Joan Garcia, que sembla que ha fet net del seu lesió al genoll i estaria disponible per la represa de la Lliga aquest dissabte al Camp Nou contra el Getafe. D'altra banda, tenim ja els horaris confirmats de la primera ronda de la Copa Masculina de Futbol el dimarts 27 d'octubre. A Quarte, Girona, a 7:15. A la mitja hora més tard, Sestao, River, Espanyol i Calamocha, Europa, a 7:00. I Manresa, Sant Andreu, a 8:15. L'endemà, 28 d'octubre, dimecres, Utebo, Sabadell, a 7:00. I Reus, Redis, Baracaldo, a 9:15. I dijous, 29 d'octubre, el guanyador de l'eliminatori entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa s'enfrontarà a l'Atlètic Club a 9:00. El partit de tornada d'aquesta ronda prèvia de la Copa Masculina de Futbol es jugarà aquest diumenge a 16:00. A l'anada, triomf del Prat per 1-5. I en clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. Arteta ocupa la banqueta de l'equip londinenc des del desembre del 2019.
5: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: En bàsquet, avui el protagonisme passa pel Manresa a la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà va perdre la primera jornada amb el PAOK i avui rep l'Ulm alemany a 2:15 del vespre. Nacho Juan és el segon entrenador de l'equip manresà.
2: Los jugadores están concienciados.

0: mentalizados de que podemos hacer las cosas mucho mejor que las que hicimos el partido contra Breogán, con muchas ganas de utilizar la Eurocup como una plataforma y un escenario para mejorar, para construir y también para ganar confianza.
1: A la Champions masculina de waterpolo, avui debuta l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, també a quarts de nou, davant el Novi de Sèrbia. Fran Fernández és el tècnic del conjunt mariner i parla de la pressió que tienen para revalidar el título.
2: Ahora tenemos que saber convivir con ella y bendita presión. A mí especialmente me motiva mucho. Viajar con la etiqueta del campeón de Europa es bonita. Pues ojalá que nos acostumbremos a viajar con ella. Es verdad que a nivel nacional llevamos muchos años sabiendo aguantar la presión. En Europa no tiene por qué ser diferente.
1: El Barça de Mol de la seva banda prepara el partit de demà contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, el pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha de fer net de la derrota a la final del Mundial d'Egipte davant el Veszprém.
3: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza. Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar. Pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
1: Al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola s'ha classificat matemàticament per les semifinals del Mundial Femení després de golejar aquesta matinada a l'Argentina per 7-1, en doblet de gols de la mataronina Aina Florença i victòria Porta, que ha fet el 7è gol de l'equip espanyol.
4: Rescat Info.
5: Les 8, bona tarda. Rodalies funciona amb pocs trens, molts retards i falta d'informació. Aquesta és la situació del servei a aquesta hora en una nova jornada caòtica després que una plantada dels maquinistes hagi deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. Rodalies assegura que el servei sempre ha estat segur i el govern diu que els maquinistes han aprofitat les pluges per les seves demandes laborals. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. A Rodalies assegura això que us dèiem, que el servei sempre ha estat segur. Ja es confirma la tercera víctima mortal a Catalunya pels aiguats que afecten el país des del cap de setmana passat. Es tracta d'un home de 43 anys que han trobat a les Franqueses del Vallès. Ahir n'havien denunciat la desaparició. Els bombers mantenen la recerca de dos desapareguts, una Granollers i una Pineda. L'11 de novembre serà la data de la vaga general per l'habitatge, dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. Ho han acordat els sindicats de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre altres organitzacions, que aquesta tarda, d'aquí pocs minuts, en faran l'anunci oficial i en concretaran més detalls. Feia 14 anys que els grans sindicats estatals no convocaven una aturada general. I el Suprem encarrila l'amnistia per als líders del procés. Segons fonts de l'alt tribunal, la intenció és agilitzar-ne els tràmits i aplicar-la les pròximes setmanes. Els magistrats han fet avui el següent pas i han donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la sentència del Constitucional. I Ada Colau guanya punts per liderar la candidatura de Front Ampli, l'espai polític a l'esquerra del PSOE, a les eleccions generals. Més Madrid ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona per ser presidenciable a la Moncloa, tot i que el seu nom desperta incomoditat dins d'algunes formacions que integren Suma. Als Estats Units, una jutge de Tennessee ordena preservar les xeringues i altres proves de l'execució fallida de Krista Pike, la dona que va sobreviure malgrat que li van injectar dues dosis suposadament letals. Els seus advocats han començat a actuar amb la intenció d'alliberar-la d'una possible nova execució. I la reunió d'aquesta tarda entre el Comitè d'Empresa de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona ha acabat sense acord i es manté la vaga convocada per demà. Aquesta era la primera trobada des del mes de juny, després de més de 4 mesos de vaga i mobilitzacions.
4: Esports.
1: Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós i un homenatge inclòs. Un altre jugador del Barça, Pedro, ha anunciat la seva retirada com a futbolista professional. El Barça intenta tancar la renovació de Patrick Jarro abans d'acabar l'any. Segons diuen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, club i jugadora han apropat posicions les últimes setmanes. I a l'agenda esportiva d'avui, a l'Eurocup de bàsquet, a 8:45, Manresa-Ulm, i a la mateixa hora, a la Champions masculina de waterpolo, Atlètic Barceloneta-Novi Belgrat.
5: I una última hora que acabem de conèixer. S'atura el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu, a Barcelona, segons ha confirmat l'Ajuntament. Hi hauria un principi d'acord amb la propietat per la compra de l'edifici. En uns minuts ampliem aquesta informació. I pel que fa al temps, aquest dijous arriben vents del nord, s'esperen ruixats i tempestes entre el Maresme i la Costa Brava. A la Vall d'Aran plourà i la neu es deixarà veure cap als 2.000 metres. A la resta del país, ambient fred de bon matí, amb sol i amb fort vent a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.
4: 3CAT Info.
5: Passen ara mateix 4 minuts de les 8 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora informativa a 3CAT Info fins les 9.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Comencem anant a l'estació de Sants de Barcelona. Pocs trens, molts retards i falta d'informació. Aquesta és la situació que s'han trobat els usuaris del servei de Rodalies durant tota la tarda. La d'avui ha estat una nova jornada caòtica al servei ferroviari després que una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. Tot just fa poca estona s'ha recuperat el servei en una de les línies, Joan García.
6: Doncs tenim una bona notícia. Han sortit els primers trens cap a Manresa, cap al tram nord de l'R4, que fins ara havia estat sense servei. El primer ho ha fet, això sí, amb tota la confusió possible per l'usuari, perquè la megafonia anunciava Manresa, el tren posava que estava en proves i les pantalles de l'interior del tren deia Montcada Bifurcació. Després n'ha passat un altre, ja amb tota la informació coincident, cap a Manresa, i ara ja se n'anuncien amb regularitat. L'R1 i l'R4 cap a Vilafranca també funcionen amb freqüències, això sí, molt irregulars. Això és el que ens deia un usuari d'un tren a les fosques que posava sense servei, però que el panell de l'andana anunciava que sortia de manera immediata cap a Vilafranca.
7: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que normalment és la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
6: La incertesa, per tant, és el que domina aquí a la tarda a Sants. La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles, per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalies de Barcelona.
5: I els sindicats han justificat la plantada dels maquinistes al·legant falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
8: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
5: El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que el servei sempre ha estat segur.
9: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
5: Playa assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix. I els Mossos d'Esquadra han identificat el cos que han trobat aquest matí en un pont de les Franqueses del Vallès. Es tracta d'un home de 43 anys, de qui es va denunciar la desaparició ahir a la tarda. Els equips d'una empresa de manteniment han trobat el cos en un túnel inundat de la Ronda Nord mentre feien tasques per retirar l'aigua acumulada per la pluja dels últims episodis. El cos es trobava a prop d'un vehicle atrapat. És la tercera víctima que deixa l'episodi de pluges des del cap de setmana. Diumenge es van confirmar les altres dues víctimes, un home de 75 anys, a qui va caure un mur a sobre, i un altre home, Montornès del Vallès, a qui van trobar en un soterrani inundat. I en paral·lel continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Pel que fa a l'episodi de pluges, de cara a demà, el Meteocat ha activat avisos de color groc a comarques de Barcelona i Girona perquè pot ploure-hi. No s'espera que ho faci, però amb tanta intensitat hi haurien de ser les últimes precipitacions ja d'aquest episodi, tal com explicava el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
10: Seguim amb un avís meteorològic activat, de perill meteorològic, de grau 2 sobre 6. Ja no tenim colors ni taronges ni vermells, és de color groc, però amb xàfecs i tempestes que de manera aïllada, que es poden anar movent, però poden donar encara intensitat forta i plourà sobre mullat.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
5: I us ampliem ara l'última hora que us avançàvem en titular. S'atura el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu a Barcelona, segons ha confirmat l'Ajuntament. Connectem en directe amb la nostra unitat mòbil, amb en Xavi Cussó i en Roger Santaló. Roger, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Sí, ara anem a escoltar les primeres impressions de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya a través de la seva portaveu, Marta Espriu.
12: Bona tarda. Estem ara passades les 8 del vespre aquí al carrer Llenguadoc 74 i estem molt contentes de poder anunciar que per fi hem aturat sense nova data el desnonament d'aquestes més de 50 persones que viuen en aquest bloc. La veritat és que això ho anunciem a l'hora que s'està fent una roda de premsa a plaça Sant Jaume per part del PSC, en la que estan posant-se la medalla de que aquest desnonament és victòria seva, perquè estan en negociació de poder comprar aquest bloc amb la propietat. Han signat un compromís per poder acabar fent aquesta compra i, per tant, per això diuen que la victòria és seva. Nosaltres ho direm una vegada i una altra. Si aquest matí, des de les 7 del matí, no haguéssim sigut aquí a la porta més de 300 persones, ara al final érem més de 500 persones després de 12 hores resistint per aturar aquest desnonament. Si no fos per la pressió de les veïnes i per l'organització del bloc sencer, juntament amb el Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, aquest desnonament no s'hagués aturat. Si realment el PSC des del principi hagués interessat tant aturar aquest desnonament i haguessin estat fent aquestes negociacions que diuen haver fet des del 2022, aquest desnonament s'hagués aturat molt abans i no ens haguéssim hagut de trobar en aquesta situació tan ridícula en la que sembla que ara tenim el rècord del desnonament més llarg de la història d'arreu del món.
13: Ho atribueixes clarament.
12: La veritat és que nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic, havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui. I creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, al PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament, com deia, a través de violència, i deixant a 50 persones al carrer sense alternativa habitacional. Anem a no oblidar que aquest matí s'han apropat aquí ja des de l'Habitatge de Barcelona i l'Agència Catalana d'Habitatge de Catalunya explicant que tenien aquesta voluntat de negociació. Han passat moltes hores des que han mostrat aquesta voluntat de negociació fins que sembla que s'ha resolt el conflicte. Nosaltres ens preguntem si el que han fet és un pacte i un compromís d'acabar comprant l'edifici, com és que aquest compromís no podia arribar, per exemple, a les 2 del migdia quan ja sabíem que tenien una voluntat de negociació. I també creiem que després de la notícia de Núria Parlon està interessada en l'aturada d'aquest desnonament, la imatge dels Mossos expulsant a 50 persones de casa seva per la força, fent fora aquest mig miler de persones de la porta, seria una imatge molt lletja en una campanya electoral de cara a les eleccions generals que tindran lloc a finals de novembre.
5: Doncs aquesta és la notícia. Aquesta hora s'atura el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu a Barcelona, segons ha confirmat i ha anunciat l'Ajuntament. Podem sentir Jordi Valls, és el tinent d'alcaldia d'habitatge.
14: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
5: I encara sobre habitatge, la vaga general ja té data. Serà el dimecres 11 de novembre, dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions generals del 29 de novembre. L'anunci formal es farà d'aquí uns minuts en la trobada que han de mantenir la Confederació dels Sindicats de Llogateres i els sindicats Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres. Serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Aleshores se'n van fer dues, contra la reforma laboral del PP i contra les retallades. Ara es tracta d'una aturada pel dret a l'habitatge i per uns salaris dignes per pagar-lo. Segons els promotors, que són les organitzacions de llogaters amb el suport dels sindicats, el líder de la UGT, Josep Maria Álvarez, defensa que és el moment de sumar esforços i fer força plegats perquè se solucioni la crisi habitacional. Són declaracions a Televisió Espanyola.
15: Vamos a subirnos en estos momentos a este gran movimiento porque creo que este es el debate. El debate no es cuánto molestan en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña. Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país.
5: Un minut i un quart de nou del vespre, el Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés a les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques, el tribunal s'afanyarà a desencallar l'aplicació de la llei d'entrada per als condemnats i inhabilitats perquè es puguin presentar, si volen, a les eleccions generals del 29 de novembre. L'últim dia perquè els partits puguin registrar les seves llistes és el 26 d'octubre. I és que, segons les mateixes fonts, els jutges acataran la sentència que el Constitucional els ha comunicat avui mateix. L'alt tribunal, de fet, ja ha mogut fitxa i ha donat temps fins divendres que ve a les parts perquè es pronunciïn sobre la resolució del Tribunal Constitucional. Després, el Suprem decidirà si posa fi a la causa. Precisament, Puigdemont espera l'arxivament definitiu del cas per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran. Però pel ministre de Justícia, Félix Bolaños, ara mateix ja es dona aquest context.
16: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
5: En paral·lel, Junts també apunta que l'avançament electoral del novembre pot condicionar la tornada de l'expresident. El número 2 de la formació, Jordi Turull, ha insistit en el missatge d'ahir de Puigdemont que el seu retorn serà des del vessant institucional i no de partit.
17: La campanya electoral ho desmanega tot, perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les cicles d'un partit i d'un combat electoral.
5: Els juntaires, però, tampoc tanquen del tot la porta a un retorn previ a les eleccions, conscients de l'efecte que els podria suposar que Puigdemont participés en la campanya. Passa un minut d'un quart de nou de la tarda. És moment d'actualitzar la situació de la mobilitat, trànsit, transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. La via més congestionada continua sent la C31 Sud, l'extrem sud de la Gran Via, de l'autovia de Castelldefels, on hi ha retencions encara des de Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. Això congestiona també força el passeig de la Zona Franca, amb retencions des de l'enllaç amb la Ronda Litoral i fins a plaça Cerdà, sobretot en direcció cap a la Gran Via. També aturats a la Ronda de Dalt, entre Pedralbes i Vallcarca, també entre Horta i Canyelles, sentit Besòs, i entre el Nus de la Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat. La Ronda Litoral també millora ja, amb retencions encara entre passeig de la Zona Franca i Montjuïc, en sentit Besòs, i congestionada entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. Pel que fa als accessos, ja només queden retencions curtes a la C58 a l'altura de Montcada, direcció Barcelona, i la B23 entre Esplugues i l'entrada per l'Avinguda Diagonal. A causa dels aiguats dels últims dies, continua tallada la Ronda Nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses per inundació de la calçada. També a la comarcal 14-15C, complicacions per esllavissades entre la Roca i Argentona, si fa pas alternatiu. També hi ha problemes encara a la G682 per esllavissades entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, si fa pas alternatiu. I el transport públic sense noves incidències de Rodalies. Destaquem que s'ha reprès progressivament el servei a tota la línia R4 de Rodalies, que era la més afectada encara pels aiguats dels últims dies. Es manté també un servei per carretera de reforç entre Fabra i Puig i Sabadell Sud i entre Terrassa i Manresa. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
5: Gràcies, Mariluz. Fins després.
18: Bona tarda.
5: El temps, Néstor Gómez.
19: Els ruixats aquesta tarda s'han registrat cap a l'àrea del Pirineu, per Pirineu i sobretot també cap a l'àrea de l'Empordà. Els litres més destacats, per exemple, destaca Oliana amb 19 litres i a Portbou amb 13, en el cas de Vilajuïga, fins i tot amb una mica de calamarsa. Serien els ruixats aquesta tarda més destacats, perquè la resta del país el que ha predominat és el sol, núvols amenaçadors que fins i tot han arribat a deixar alguna gota cap al prelitoral, cap als sectors també de Ponent i a les Terres de l'Ebre, de poca importància, i temps assolellat a la resta. Tot això amb unes temperatures que han arribat fins als 28 graus en el cas d'Amposta o de l'illa de Buda. El temps canviarà demà, perquè canviem totalment de vents, entraran vents de component nord, això farà que arribi vents més frescs, cosa que permetrà una baixada important de les temperatures que notarem fins i tot ja a primera hora del matí. Ens haurem d'abrigar una miqueta més a les comarques de l'interior, perquè no passaran dels 10 graus, i a les valls del Pirineu les temperatures baixaran per sota dels 5 graus. Tot això amb tramuntana forta a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, que poden superar els 90 km per hora. Aquesta presència de la tramuntana també farà que apareguin alguns ruixats entre el Maresme o Costa Central i l'àrea de la Costa Brava. Ruixats al matí, però també els que poden aparèixer a la tarda acompanyats de tempesta. Aquesta entrada de vent de nord també provocarà que quedin núvols retinguts al vessant nord del Pirineu, i en el cas de la Vall d'Aran, durant tot el dia romandrà el cel cobert, amb una màxima que no passarà dels 12 graus a Viella, i amb neu que pot arribar a una cota de 1.900 o 2.000 metres d'alçada. Baixada important de les temperatures, que sobretot notarem a les mínimes i també una mica a les màximes. Màximes que a bona part del país no arribaran a la xifra dels 24 o 25 graus.
5: Gràcies, Néstor.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
5: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del vespre, fem ara un apunt internacional. Als Estats Units, una jutge de Tennessee ha ordenat preservar les xeringues i altres proves de l'execució fallida de Krista Pike, la dona que va sobreviure el 30 de setembre, malgrat que li van injectar dues dosis suposadament letals. Els seus advocats han anunciat aquesta matinada que la condemnada estava conscient i podia parlar, i aquesta tarda han demanat al tribunal que posin a la seva disposició totes les proves possibles per evitar que se la torni a intentar executar.
20: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució, i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que, tal com vam afirmar al gener, és probable que passi el mateix.
5: L'advocat ha lamentat que l'estat de Tennessee no hagi estat transparent amb les circumstàncies de l'incident. Precisament avui, a Texas, està prevista l'execució d'un home de 46 anys amb el mateix fàrmac que es va administrar a Krista Pike. Els seus advocats han demanat una moratòria de 30 dies al governador, apel·lant al cas de Krista Pike, que han qualificat d'execució horriblement fallida. Tornem a Catalunya, anem ara a Girona. L'acusat d'assassinar Carla Fernández, la noia de Girona que va morir a mans del seu exnòvio el 2023, declara davant del jurat popular que no li volia fer mal quan li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i ha negat que l'agredís sexualment. La defensa considera que es tracta d'un homicidi i l'acusació d'un assassinat. Laia Claret.
21: Segons ha relatat, ell va esperar que la víctima tornés a casa de la feina, la va atacar per l'esquena tan bon punt va obrir la porta i li va fer una tècnica d'arts marcials. El processat sosté que la va escanyar per evitar que cridés i que el pogués reconèixer.
22: No, quería apretar.
23: ¿Quería apretar?
22: No, quería apretar, no quería apretar. De esa forma. Porque podía hacerle daño y no quería hacerle daño.
21: Durant l'interrogatori ha negat agredir sexualment la noia, tal com sostenen les acusacions. Segons la seva versió, la va despullar sense cap ànim sexual i li va posar la mà al pit per comprovar els batecs del cor. El judici es fa amb jurat popular a l'Audiència de Girona.
5: i el jurat popular considera culpable d'assassinat l'home acusat de matar la seva exparella a cops de pedra a Calafell, al Baix Penedès, l'any passat. L'acusació particular demana la presó permanent revisable. Tarragona, Ricard Boigas.
0: El jurat popular considera provat que l'home va agredir sexualment la víctima i després va cometre el crim. La va colpejar amb extrema violència amb una pedra, després la va arrossegar fins al pàrquing i la va tornar a colpejar amb la pedra per rematar-la i causar-li la mort. Així ho ha exposat davant del jutge el portaveu del jurat.
2: Por lo expuesto en los puntos mencionados, las pruebas recopiladas, este jurado determina que el señor Solé es culpable de haber dado muerte a Marta Armero Guarda con los instrumentos utilizados, la zona del cuerpo en la que fue agredida y la intensidad aplicada en los golpes que necesariamente tuvieron que causarle la muerte.
0: Els membres del jurat no han donat validesa a la declaració de l'acusat, que va assegurar que només va agredir la dona per defensar-se sense intenció de matar-la. Les imatges de les càmeres de seguretat de la casa contradiuen aquesta versió. Tampoc no s'ha trobat el suposat ganivet que la dona va utilitzar per intentar agredir-lo. Després de la lectura del veredicte, l'acusació particular manté la petició de presó permanent revisable.
5: La reunió d'aquesta tarda entre el Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona ha acabat sense acord i es manté, per tant, la vaga convocada per demà. Aquesta era la primera trobada des del mes de juny, després de més de 4 mesos de vaga i mobilitzacions. En un comunicat, la Intersindical i la CGT han denunciat el bloqueig de la negociació i han lamentat que la reunió, on ha assistit la directora de Relacions Laborals, no ha durat ni 10 minuts. Irene Lameiro és delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
3: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució. I no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
5: També critiquen que l'Ajuntament ha convocat per demà la taula general de negociació amb un punt específic sobre biblioteques quan el personal de biblioteques no hi té representació. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat, per la seva banda, han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per arribar a un acord. El Comitè d'Empresa ha fet una crida a tancar demà les biblioteques de manera massiva i que els treballadors es concentrin al matí al carrer de l'Escar, on hi ha la seu de recursos humans de l'Ajuntament.
4: Esports.
5: Fins 9:15 i amb en Joan Fitó. Joan, bona tarda.
23: Bona tarda. Ahir va acabar l'aturada de seleccions. Avui la majoria de futbolistes han tornat a la dinàmica dels clubs. Per exemple, el Barça han tornat avui a entrenar-se amb els seus companys Xavi Espart i Marc Bernal, també Jules Koundé i Joao Cancelo. També s'ha entrenat amb la resta del grup Joan García, un cop superades les seves molèsties al genoll dret. Tot plegat el dia que, en clau femenina, hem conegut que la renovació de Patri Guijarro es farà efectiva abans no acabi l'any, segons expliquen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio. El club blaugrana i la capitana del Barça, Patri Guijarro, han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de continuar vinculades una temporada més. Avui també hem conegut els horaris de la primera ronda de la Copa Masculina de Futbol, que jugarà el dimarts, dimecres i dijous 27, 28 i 29 d'octubre. El dimarts jugaran 4 partits, el quart és Girona, el Sestao Ribera Espanyol, el Calamotxa Europa i el Manresa Sant Andreu. 2 partits per dimecres 28 d'octubre, l'Utebo Sabadell i el Reus Baracaldo, i en quedarà un pel dijous 29 d'octubre, el guanyador del Prat Sant Rafael, amb un 1-5 de l'anada pel Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. I també tot plegat el dia, aquesta matinada, que Leo Messi ha rebut un comiat de llegenda.
24: Es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país porque me tocó jugar por todos lados y siempre recibí un cariño enorme de todo, de mi inicio hasta el final.
23: L'argentí s'ha posat per última vegada la samarreta de l'Albiceleste en un triomf sobrevenint per 3-0 amb un gol de Messi i 2 assistències. 85.000 espectadors han omplert l'estadi monumental de River per veure l'últim partit de Messi amb la seva selecció. Un cop acabat el partit, tots els jugadors han fet un passadís a Messi en la seva retirada del terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que han reflectit la samarreta de Messi al cel amb el número 10. Un altre jugador, ex del Barça, ha anunciat avui la seva retirada, en aquest cas del futbol professional, ha estat Pedro Rodríguez.
1: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
23: Als 39 anys, el futbolista canari ha anunciat a les xarxes socials que plega. Allà on tot va començar, l'acte de comiat oficial serà el divendres al migdia. Aquest acte es farà al Camp Nou. Pedro, entre altres títols, ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Pedro no tenia equip des que va marxar de la Lazio el 30 de juny d'aquest any 2026. I encara a punts en futbol, en clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. Arteta ocupa la banqueta de l'equip londinenc des del desembre del 2019 i David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada de la Real Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin de la Lliga de Hong Kong.
4: 3Cat Info.
23: I en bàsquet, avui el protagonisme passa pel Quinzenàs Manresa a la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà va perdre la primera jornada amb el PAOK i avui rep l'Ulm alemany d'aquí un minutet, a 8:45 del vespre, el Nou Congost a la Champions de Waterpolo. També avui debuta l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, a 8:45 davant del Novi de Sèrbia. Ahir, recordem-ho, el Sabadell va guanyar el primer partit d'aquesta primera jornada. I el Barça d'handbol, des de la seva banda, prepara el partit de demà contra el Dinamo de Bucarest, partit corresponent a la tercera jornada de la Champions. El Barça, de moment, ha guanyat els 2 partits d'aquesta primera fase, per tant, ha sumat tots els punts possibles i té el dubte de Hallgrímsson, que no s'ha entrenat avui per un procés febril.

0: Són 8:45 del vespre, esteu escoltant 3CAT Info. I us ho explicàvem fa uns minuts. S'atura el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu a Barcelona. Ho ha confirmat l'Ajuntament. Hi ha un principi d'acord amb la propietat per la compra de l'edifici. Aquesta hora també us estem explicant que Rodalies funciona amb pocs trens, molts retards i falta d'informació. Aquesta és la situació del servei en una nova jornada caòtica després que una plantada dels maquinistes hagi deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. Rodalies assegura que el servei sempre ha estat segur i el govern diu que els maquinistes han aprofitat les pluges per les seves demandes laborals. Ja es confirma la tercera víctima mortal a Catalunya pels aiguats que afecten el país des del cap de setmana passat. Es tracta d'un home de 43 anys que han trobat a les Franqueses del Vallès. Ahir n'havien denunciat la desaparició. Els bombers mantenen la recerca de dos desapareguts, una Granollers i una Pineda. En aquesta segona part de l'informatiu anirem a Moscou. Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta en un laboratori. Les autoritats sanitàries asseguren que han proporcionat tota la informació necessària a l'Organització Mundial de la Salut. També us explicarem que el Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 per la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxits com La Perla, Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón. I quan faltin 5 minuts per les 9 arribarà la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Joan?
1: Doncs amb el partit que està jugant el Baxi Manresa al Nou Congost, tot just al primer minut de partit, guanya el Manresa 3-0 contra l'Ulm Alemany.

I pel que fa al temps, aquest dijous arriben vents del nord, s'esperen ruixats i tempestes entre el Maresme i la Costa Brava. A la Vall d'Aran plourà i la neu es deixarà veure cap als 2.000 metres. A la resta del país, ambient fred de bon matí, amb sol i amb fort vent a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.

0: Com us dèiem, s'atura el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu a Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya han arribat a un principi d'acord amb la propietat del bloc per comprar l'edifici. Sentim Jordi Valls, és tinent d'alcaldia d'Habitatge.
1: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
0: Doncs aquesta és la informació. S'ha aturat aquest desnonament. Anem en directe a peu de l'edifici afectat al barri de Sant Andreu. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en Xavi Cosseu i en Roger Santaló. Roger, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Aquí la notícia s'ha rebut amb alegria perquè s'ha evitat el desnonament d'aquests 18 pisos amb una 30 d'afectats, segons l'Ajuntament de Barcelona, una 50 de veïns, segons la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, amb càntics que feien els assistents aquí per evitar el desnonament a favor del dret a l'habitatge i animant a una vaga general, però també amb una escridassada sonora contra el PSC perquè consideren que no fa prou per garantir l'accés a l'habitatge. Escoltem Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
3: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic, havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui. I creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, al PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
2: Aquí, mica en mica, van marxant les persones que des de primera hora del matí han estat en aquest carrer Llenguadoc número 74 per evitar el desallotjament de la majoria dels pisos que en aquests moments doncs, estaven afectats per aquesta amenaça de desnonament que arribava l'endemà que el Consell de Ministres tornés a aprovar els 2 decrets d'habitatge que el Congrés va tombar la setmana passada. El més ampli, recordem, entrarà en vigor demà dijous, mentre que el segon no serà efectiu fins al 15 de novembre si l'avala la Diputació Permanent.
0: Gràcies, Roger Santaló, directe des de Sant Andreu, amb el suport tècnic de Xavi Cussó. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I el sindicat de llogateres acaba d'informar que ha mort Mari Carmen, la dona madrilenya de 87 anys que va ser desnonada de casa seva. El seu desnonament va activar una resposta que va portar el govern espanyol a aprovar els decrets d'habitatge. Un dels objectius dels decrets és donar solucions a les situacions de vulnerabilitat. I ara mateix hem d'anar a Barcelona en directe. Està compareixent la portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, per explicar, fer aquest anunci conjunt amb la resta de sindicats d'aquesta convocatòria de vaga general per l'habitatge el proper 11 de novembre. La sentim en directe.
4: Se'ns en va pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper en pagar el rebuig i, en definitiva, en sobreviure. S'ha parlat molt aquests últims dies de contra qui fem aquesta vaga, no? Contra qui la fem? En primer lloc, és una vaga contra la patronal immobiliària, contra els rendistes, els fons d'inversió que porten anys saquejant-nos el sou. És una vaga, evidentment, contra els polítics que viuen agenollats davant de la patronal immobiliària, davant dels fons voltor, i que porten anys segrestant el Congrés i tombant qualsevol mena de mesura que pugui avançar mínimament en els drets de la classe treballadora, però també és una vaga contra aquells partits, contra aquella classe política que, tot i no oposar-s'hi frontalment, porta 8 anys arrossegant els peus i bloquejant avenços substancials. Ens trobem davant d'un moment històric. És un moment històric no només perquè fa molts anys que no hi ha una vaga general, sinó perquè hi ha una unitat sindical, tant del sindicalisme de classe com del sindicalisme llogater i per l'habitatge del nostre país. I aquesta vaga general no es dona en el buit, sinó que es dona en un context, en un any de molta conflictivitat, no? I també és gràcies a ells que hem arribat fins aquí, gràcies als mestres, gràcies als metges, gràcies a les vagues del metall, gràcies als pagesos, al sector social, a les biblioteques i també gràcies a aquells sindicalistes que es van dedicar, que van decidir plantar-se contra l'empresa immobiliària més gran del nostre país, contra la Caixa, i van guanyar la primera vaga de lloguers en molt de temps en aquest país. És una vaga també que vol apuntar a demandes concretes. No és una vaga contra actors, sinó per aconseguir unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments. Ara hem fet la primera passa, que és convocar-la, i ara ens toca segurament el més difícil, que és organitzar-la, no? És aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit. I per tant, caldrà que en el proper mes, en els propers 35 dies, que són el temps que tenim fins al dia de la vaga, tothom s'activi, tothom participi dels comitès de vaga als barris, als centres de treball, a les facultats i als centres educatius. Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit, perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem, i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
0: Doncs és la intervenció de Carme Arcarazo, la portaveu del Sindicat de Llogateres, que ha titllat de moment històric per la confluència de molts agents aquesta convocatòria de vaga general per al proper dimecres 11 de novembre. Ara podem sentir Belén López Sánchez, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya.
5: Perquè tots i totes els que estem aquí, malgrat que tenim les nostres diferències, volem una societat i volem una política que garanteixi una vida digna per la majoria social treballadora. Una vaga per uns salaris que guanyin poder adquisitiu i que els increments que ens costen tant negociar no vagin a parar a les butxaques dels rendistes. No volem la gent treballadora destinar el 40 o el 50% del nostre sou a tenir un sostre, tant en lloguer com hipoteca. Per tant, una vaga pels salaris, una vaga contra la patronal perquè se senti a negociar els acords estatals i catalans de negociació col·lectiva i es desbloquegin els convenis com el d'aquest matí, que no volen, que van signar un acord d'equiparació salarial i l'estan incomplint sistemàticament. A més, una vaga per l'habitatge, perquè actualment és el gran factor de desigualtat de la classe treballadora. Volem que s'intervingui d'una manera decidida en l'habitatge en totes les propostes que han situat el Sindicat de Llogateres. I una vaga pels serveis públics, per les nostres pensions, per la protecció social i també per la salut de les persones treballadores, perquè no volem anar a treballar malaltes i perquè no volem haver de triar entre estar malalts o la vida i anar a treballar. I la classe treballadora organitzada, ho dic molt clar, tenim dret a intervenir amb veu pròpia en el debat electoral, situant la nostra agenda social, situant les nostres prioritats i exigint que aquesta agenda social i aquestes prioritats es compleixin abans i després de les eleccions. Per tant, tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més. Per tant, convidem a tothom a participar en aquesta vaga, que ha de ser històrica, una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit. Gràcies.
0: Belén López Sánchez, secretària general de Comissions Obreres, participant en aquest acte de presentació, d'anunci conjunt que fan els sindicats, conjuntament amb el sindicat de llogateres, d'aquesta vaga general de l'11 de novembre. Sentim ara Camil Ros, és el secretari general de la UGT de Catalunya.
6: Les nostres organitzacions, en part, són hereves de tota aquesta gent organitzada que ha lluitat sempre. Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets, que eren uns decrets segurament per molta gent insuficients, una tirita, crec que s'havia dit en algun moment, però que era un pas per un inici d'un canvi de polítiques públiques en l'habitatge. Doncs bé, aquesta vaga general és perquè sigui un inici del canvi de polítiques públiques en habitatge, perquè fins ara s'ha fet poca política pública d'habitatge. I a vegades fer poc no vol dir que s'avanci poc, sinó que retrocedeix. I en polítiques d'habitatge i en preu de la vivenda i en preu del lloguer s'ha retrocedit. Per tant, tenim un problema de que cada cop l'habitatge és més car, tant el de lloguer com el de compra, i que els salaris no arriben per poder pagar el lloguer i per poder pagar les despeses mínimes. Per tant, és una vaga perquè baixin els preus de l'habitatge i perquè pugin els salaris i perquè puguem viure amb dignitat. I traslladar un missatge a la gent, aquella gent que es pensa que no li afecta aquesta vaga perquè tenen una hipoteca segurament amb un preu, entre cometes, raonable i fixa. Segurament amb ells potser no els hi afecta, però que pensin amb els seus fills, que tindran dificultats per independitzar-se quan ells es van poder independitzar. Per tant, hi ha d'haver una solidaritat intergeneracional perquè aquesta vaga sigui un èxit i perquè sigui de futur. Per tant, crec que serà així, crec que al matí quan ens llevem, com deia el poeta Margarit, la llibertat és a l'inici de l'alba d'un dia de vaga general, el país estarà aturat, les empreses estaran buides, a la tarda omplirem els carrers i el 29 de novembre omplirem les urnes per una nova política pública d'habitatge i perquè els salaris siguin dignes. Moltes gràcies.
0: És l'acte que s'està fent a Barcelona per anunciar aquesta vaga general per l'habitatge que es farà l'11 de novembre, un acte en el qual han participat fins al moment. Continua l'acte aquest que s'està fent a Barcelona, un acte en el que hi han participat els representants dels principals sindicats, Comissions Obreres i UGT, i també del Sindicat de Llogateres de Barcelona. Han demanat que aquesta vaga general sigui un inici del canvi en les polítiques públiques d'habitatge, unes polítiques públiques que han de ser, que han de tenir més presència de l'administració, més intervenció, i també han convidat a tothom a participar en aquesta vaga i que cal que s'intervingui en l'habitatge amb totes les propostes que ha fet el Sindicat de Llogateres, és el que ha dit Belén López Sánchez, la representant de Comissions Obreres a Catalunya. L'acte continua, però nosaltres continuem també la sintonia de 3Cat Info. És moment d'obrir una àrea de servei per repassar la situació de la mobilitat i també de la meteorologia.

0: Comencem repassant, actualitzant, quina és la situació a hores d'ara perquè fa el trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs ja queden poques complicacions després d'una tarda en què sí que hi ha hagut llargues cues de l'àrea de Barcelona. Hi ha una aturada d'aproximadament un quilòmetre a la C-58, a l'autopista del Vallès, entre Montcada i Torre Baró, d'entrada a Barcelona, a causa d'un vehicle avariat. I a Barcelona, a la Ronda Litoral, entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, en sentit Besòs, a causa d'un accident. També es normalitza la situació a l'extrem sud de la Gran Via, a la C-31, hi ha hagut cues molt llargues d'entrada fins a plaça Espanya. Encara queda una retenció ja curta als voltants de plaça Cerdà, igualment en direcció d'entrada a Barcelona. Pels aiguats aquests dies, encara es manté tallada la Ronda Nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses, per inundació de la calçada. El transport públic al tramvia de Barcelona, alterades les freqüències de pas del tram baix, les línies T1, T2 i T3, a causa d'un accident. I a Rodalies, segons informa la companyia, se'n recupera progressivament el servei de trens. Cal destacar que s'ha reprès de forma progressiva el servei a tota la línia R4, que era la més afectada fins aquesta tarda encara pels aiguats dels últims dies. Es manté també un servei per carretera de reforç a dos trams, entre Fabra i Puig i Sabadell Sud i entre Terrassa i Manresa.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El temps, Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades a poquet per la tranquil·litat. Els ruixats que ens han acompanyat aquesta tarda tendiran a desaparèixer, els pocs que han aparegut i que s'han situat aquesta tarda a punts del Pirineu, Prepirineu i a l'àrea de l'Empordà. Destaquem els 19 litres d'Oliana o també els 13 de Portbou, fins i tot amb una mica de calamars en algunes contrades de l'Alt Empordà. En tot cas, això marxarà durant les immediates hores, tindrem una nit i matinada prou tranquil·la i tot per donar pas a un dijous amb un canvi important de la situació meteorològica. Demà tindrem entrada de vent de component nord i tot el que vent de nord és més fred, de tal manera que demà ja notarem aquest descens de la temperatura, sobretot a primera hora del matí. Caldrà abrigar-se més que no pas avui o aquests darrers dies, perquè les temperatures a l'interior poden baixar fins als 10 graus i a les valls del Pirineu no passaran dels 5 graus. Tot això amb vent de tramuntana a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre i a la costa central i costa Brava, entre el Maresme aproximadament i també a l'àrea de l'Empordà, s'esperen alguns ruixats i fins i tot algunes tempestes, tant al matí com a la tarda. Aquest vent de nord també farà que els núvols ens acompanyin a la Vall d'Aran durant tot el dia i fins i tot amb precipitacions, que sobretot durant la tarda farà que aparegui la neu a zones d'alta muntanya, fins una cota que podria baixar fins als 2.000 metres. Les temperatures mínimes baixen amb força i també ho faran les màximes, màximes que amb prou feines, les més altes de dijous, arribaran a la xifra dels 24 o 25 graus.
0: Gràcies, Néstor.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts de 9 del vespre. Altres qüestions. Els Mossos d'Esquadra han identificat el cos que han trobat aquest matí en un pont de les Franqueses del Vallès. Es tracta d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició ahir a la tarda. Els equips d'una empresa de manteniment han trobat el cos en un túnel inundat de la Ronda Nord mentre feien tasques per retirar l'aigua acumulada per la pluja dels últims episodis. El cos es trobava a prop d'un vehicle atrapat. És la tercera víctima que deixa l'episodi de pluges des del cap de setmana. Diumenge es van confirmar les altres dues víctimes, un home de 75 anys a qui va caure un mur a sobre i un altre home, Montornès del Vallès, a qui van trobar en un soterrani inundat. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Pel que fa a l'episodi de pluges, de cara a demà, el Meteocat ha activat avisos de color groc a comarques de Barcelona i Girona perquè pot ploure-hi. No s'espera que ho faci, però amb tanta intensitat, i haurien de ser les últimes precipitacions de l'episodi, tal com explicava el cap de predicció del Meteocat, Santi Segala.
4: Seguim amb un avís meteorològic activat, de perill meteorològic, de grau 2 sobre 6, ja no tenim colors ni taronges ni vermells, és de color groc, però amb xàfecs i tempestes que de manera aïllada, que es poden anar movent, però poden donar encara intensitat forta i plourà sobre mullat.
0: I troben un cadàver en avançat estat de descomposició dins d'un vehicle gairebé enterrat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. Els Mossos, que investiguen els fets, no hi han trobat signes de criminalitat. Anem a Tarragona, Ricard Boigues.
5: A primera hora de la tarda, uns testimonis han avisat de la presència d'un cotxe a la riera de la Bisbal, al terme del Vendrell, al costat de la carretera de Sant Salvador. El vehicle era difícil de veure, estava gairebé del tot enterrat entre la vegetació. Quan els bombers han aconseguit desenterrar el vehicle, hi han trobat un cadàver en avançat estat de descomposició. composició. Els Mossos han explicat que s'havia denunciat la desaparició tant del cotxe com del titular del vehicle. La policia encara no ha pogut identificar el cos. Diu que no hi ha signes evidents de criminalitat i que l'autòpsia determinarà les causes de la mort. Al Vendrell es va registrar la desaparició d'una persona a finals d'agost, coincidint amb els aiguats que van afectar greument diverses poblacions de la costa del Baix Penedès i el nord del Tarragonès i que va causar dues víctimes mortals.
0: I l'endemà dels aiguats, pocs trens, molts retards i falta d'informació. Aquesta és la situació que s'han trobat els usuaris del servei de Rodalies durant tota la tarda. La d'avui ha estat una nova jornada caòtica al servei ferroviari després que una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. Tot just fa poca estona s'ha recuperat el servei en una de les línies, Estació de Sants a Barcelona, Joan Garcia.
6: Doncs tenim una bona notícia. Han sortit els primers trens cap a Manresa, cap al tram nord de l'R4, que fins ara havia estat sense servei. El primer ho ha fet, això sí, amb tota la confusió possible per l'usuari, perquè la megafonia anunciava Manresa, el tren posava que estava en proves i les pantalles de l'interior del tren deia Montcada Bifurcació. Després n'ha passat un altre, ja amb tota la informació coincident, cap a Manresa, i ara ja se n'anuncien amb regularitat. L'R1 i l'R4 cap a Vilafranca també funcionen amb freqüències, això sí, molt irregulars. Això és el que ens deia un usuari d'un tren a les fosques que posava sense servei, però que el panell de l'andana anunciava que sortia de manera immediata cap a Vilafranca.
7: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que normalment és la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
6: La incertesa, per tant, és el que domina aquí a la tarda a Sants. La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles, per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i les Rodalies de Barcelona.
0: I sobre aquestes complicacions al transport públic, el Departament de Territori ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb una cinquantena de vehicles. Aquesta mesura servirà per absorbir l'augment de la demanda derivada de les incidències ferroviàries a causa del temporal. Els reforços ajudaran a cobrir els principals corredors afectats arreu de Catalunya, principalment els de la Rodalia de Barcelona, del Maresme, i les connexions amb el Penedès. Aquest dispositiu se suma

0: Mundial de la Salut, que n'hi reclama més davant una certa inquietud internacional. Mongòlia, per exemple, augmentarà els controls a la frontera russa. Anem a Moscou, Cristina Solies.
1: En un comunicat, l'organisme rus de salut pública destaca que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, les autoritats russes continuen sense donar cap pista sobre les causes de la mort de la treballadora, que va patir una malaltia pulmonar fulminant. Segons la premsa local d'Irkutsk, els metges que van tractar la víctima continuen parlant d'un cas de pesta pneumònica. En canvi, des del Kremlin acusen els mitjans d'estar escampant notícies falses i asseguren que mantenen informada l'OMS. Les alarmes s'han disparat després d'una alerta de l'ambaixada nord-americana a Moscou, en què aconsella als seus ciutadans que es trobin a Irkutsk, que segueixin les recomanacions sanitàries i que evitin els hospitals.
0: 5 minuts per les 9 i arribarem amb la informació esportiva.
2: Esports.
0: I amb en Sergi Andreu. Sergi, bona tarda.
3: Bona tarda. Mira, comencem amb esport en directe perquè tenim en joc partit de bàsquet. Juga el Manresa, segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà va perdre la primera jornada contra el PAOK i avui rep el nou Congost, l'Ulm d'Alemanya, des de 8:45 el partit en joc. L'està seguint l'Ernest Macià. Ernest, com va? Bona tarda.
4: Què tal, Sergi? Bona tarda. 31-24. El Manresa està guanyant de 7. Ha acabat tot just ara el primer quart, comença el segon. Un Manresa que encara no ha guanyat al marge de la Lliga Catalana cap partit ni de Lliga CB ni tan sols d'Eurocup, encara que només se n'ha jugat un. Per tant, avui a la quarta vol anar a la vençuda en un pavelló que presenta doncs una mica més de mitja entrada per viure aquest segon partit de competició europea a l'Eurocup, on el Manresa naturalment aspira a estar de la meitat cap amunt per passar a la següent fase. De moment, 31-24, 9 punts d'Agbo, que és el màxim anotador, juntament amb Jay Notae. Entre els dos han fet la meitat dels punts d'un Baxi que, insistim, ara mateix a l'inici d'aquest segon quart està guanyant de 7.
3: S'han acabat ja els compromisos de seleccions i això vol dir que la gran majoria d'internacionals o bé ja han tornat als seus clubs o bé ho faran demà. Aquest dijous acabaran d'arribar els que falten, com és el cas dels que van participar en el Croàcia-Espanya d'ahir. El Barça, Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar ja han tornat avui als entrenaments i aquest dijous s'incorporaran la resta d'internacionals. La gran novetat aquest dimecres ha estat Joan Garcia, que sembla que ha fet net de la seva lesió al genoll i estaria disponible per la represa de la Lliga, dissabte al Camp Nou contra el Getafe. Una jornada de Lliga cobrirà l'Espanyol al camp del Màlaga divendres. A l'equip blanc i blau també van tornant ja els internacionals. Javi Hernández ja fa dies que hi és. I aquest dijous, demà dijous, ja s'entrenaran amb normalitat Roberto Fernández i Derkusic. En clau blaugrana, el Barça espera tancar la renovació de Patrick Guijarro abans no acabi l'any. Segons han explicat el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, el club blaugrana i la capitana del Barça han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de continuar vinculades una temporada més. Un exjugador del Barça justament ha anunciat la seva retirada. Aquesta passada matinada s'acomiadava Leo Messi de la selecció argentina el dia, poques hores després, en què també deia adéu Pedro Rodríguez, l'exjugador del Barça.
5: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
3: Als 39 anys, el futbolista canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou, on també es farà l'acte de comiat oficial divendres al migdia. Pedro, entre altres títols, ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Pedro no tenia equip des que va marxar de la Lazio el passat 30 de juny. Més coses. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. Arteta ocupa la banqueta de l'equip londinenc des del desembre del 2019. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin de la Lliga de Hong Kong. A la Champions masculina de waterpolo, avui debuta l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que juga aquesta hora davant del Novi de Sèrbia. El Barça d'handbol, per la seva banda, prepara el partit de demà

0: contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha de fer net de la derrota al Mundial d'Egipte davant del Vesprem.
1: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza. Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar, pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
0: I el Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar aquesta matinada l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta ha fet el 7è gol de l'equip espanyol.
2: Acaba de morir la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid en uns fets que van precipitar el final de la legislatura espanyola. Ha mort abans de poder tornar a casa seva. Bona nit, són les 9.
3: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
2: És una notícia que irromp en la precampanya electoral, ja prou escalfada pel malestar social, per les dificultats d'accés a l'habitatge, i que ha motivat, recordem-ho, la convocatòria d'una vaga general. Ja tenim data, l'11 de novembre. Vaga de 24 hores que han convocat Comissions Obreres i la UGT. Serà només dos dies abans que arrenqui oficialment la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre. I en tot aquest context, aquesta tarda, després de tot el dia esperant, finalment s'ha cancel·lat el desnonament de l'edifici ocupat de Sant Andreu a Barcelona. Roger Santaló, bona nit.
4: Bona nit. Sí, l'anunci de que al final no hi havia llançament ha arribat fa escassament 60 minuts, 12 hores després de la previsió del llançament que havia d'afectar una trentena de persones de 18 pisos. La notícia s'ha rebut amb alegria, però també amb crítiques de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i dels manifestants presents contra el desallotjament cap a l'actuació política del PSC.
5: El Tribunal Suprem vol tancar la carpeta de les inhabilitacions dels condemnats per l'1 d'octubre i treballa per aplicar la llei abans del 26 d'octubre, que és la data límit per tancar les llistes electorals, segons hem pogut saber a Catalunya Ràdio. Això vol dir que, si és veritat, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva es podrien presentar a les eleccions del 29 de novembre. Ha estat un dia, de fet, de moviments molt significatius als partits per decidir els candidats. Qui ho té molt a prop és Ada Colau, que ha estat proposada per Més Madrid per convertir-se en la candidata del Front Ampli a la presidència del govern espanyol, en una fórmula que mantindria Mònica García com a principal referent electoral a Madrid, i Colau seria la candidata per Barcelona i la número 1. Xavier García Albiol es planteja, per tant, fer el pas també per representar el Partit Popular a Catalunya.
2: El traspàs complet de Rodalies és una de les negociacions que queden penjades amb la convocatòria d'eleccions, però els que s'han quedat penjats avui han estat milers d'usuaris. A primera hora del matí, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país, que ja no s'ha recuperat plenament en tot el dia. Com estan ara les coses, Joan Garcia? Bona nit.
6: Bona nit. Millor, perquè s'ha reprès el tram nord de l'R4, trens, per tant, cap a Sabadell, Terrassa i Manresa. És l'única bona notícia d'un dimecres dominat per la incertesa, per la confusió, perquè el que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. S'han cancel·lat trens i hi ha hagut molts retards.
2: D'aquí uns moments saludarem a Francisco Cárdenas, maquinista i responsable d'UGT Renfe Catalunya.
5: Els equips de rescat han trobat un home mort dins d'un cotxe que l'aigua hauria arrossegat a les Franqueses del Vallès. Ja són 3, per tant, les persones que han perdut la vida en els aiguats des del cap de setmana. És un home de 43 anys. Ahir n'havien denunciat la desaparició. Els bombers mantenen la recerca de 2 desapareguts, una Granollers i una Pineda. I crida important del Banc de Sang. Noten que les donacions han caigut molt en aquests dies de pluja.
7: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
2: I pel que fa al temps, aquest vespre ha plogut fort a l'Alt Empordà. Gemma Puig, bona nit.
8: Doncs sí, hem tingut una tarda de ruixats, de tempestes intenses, amb registres entre els 40 i 50 litres, a més, amb molt poca tostona, 56 a Llançà, 50 a Valleta, 34 a Cadaqués, aquests aiguats que han provocat inundacions en aquest sector. Ara queda alguna gota a l'extrem nord de l'Empordà, però també cap a la Vall d'Aran o nord del Pallars, poqueta cosa, aniran a la baixa, i demà tindrem un canvi de situació entre el vent del nord, la tramuntana, el mestral, algun ruixat, i també notarem que l'ambient serà més fresc.
2: A 2:15 de la nit parlarem amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, d'aquest nou canvi de temps.
5: I connectarem amb Moscou per explicar un cas amb molts interrogants. Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta en un laboratori. Les autoritats sanitàries asseguren que la situació és tranquil·la, però l'Organització Mundial de la Salut li reclama més informació al Kremlin davant una certa inquietud internacional. Mongòlia, per exemple, augmentarà els controls a la frontera amb Rússia.
2: I avui sí, la pluja els ha permès començar el seu llarg comiat.

0: Una celebració, aquest comiat d'Oques Grasses, que s'acabarà dissabte i que avui està seguint en Marc Ruiz.
1: Ja hi som, ja ha arribat el dia. Avui ens comencem a acomiadar d'Oques Grasses. I aquí, avui, tot té una sensació d'èpica. Èpica per un escenari enorme, èpica pel que ha costat arribar fins avui. Recordeu que dilluns es va suspendre. I èpica per la mida de tot plegat. Quan això hagi acabat, quan els quatre concerts consecutius hagin acabat, 220.000 persones s'hauran acomiadat en directe d'Oques Grasses.
2: I a ritme d'Oques Grasses, els esports, amb Sergi Andreu.
3: Què tal? Un altre que s'ha acomiadat és Leo Messi, de la selecció argentina, i també li van retre un bon homenatge, encara coeix a les hores després d'aquell homenatge. En parlem encara als informatius del comiat de Leo Messi. El dia que s'han acabat també els partits de seleccions i la majoria d'internacionals ja han tornat o bé ho faran demà. En el cas del Barça, per exemple, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i Joao Cancelo ja han tornat a la dinàmica del Barça. Aquest dijous ho acabaran de fer els internacionals que van jugar l'Espanya-Croàcia d'ahir. I, per cert, un altre que s'ha acomiadat és Pedro Rodríguez, l'ex del Barça, també ha anunciat la seva retirada als 39 anys. A tot això, només acabar dient que en bàsquet a l'Eurocup tenim en joc el partit que juga el Manresa, el Nou Congost contra l'Ulm d'Alemanya. A punt d'arribar al descans, guanya de 12 l'equip del Bages, 44-32.

0: Són les 9 i 8 minuts, el símbol de la Mari Carmen creix més a partir d'ara. Ha mort aquesta tarda la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid on havia viscut 7 dècades, 70 anys. La dona que va donar nom al decret antidesnonaments. El seu cas es va convertir en un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'hospital, no a casa seva, a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa. Des d'allà van registrar aquest missatge.
1: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord no ha arribat a temps perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa i segur que les persones que li donaven suport es preguntaran avui o diran fins a quin punt ha influït en tot això, en la seva mort, tot el que havia passat aquests últims dies. Hi ha hagut reaccions, per exemple, a la Puerta del Sol, i busquem també si n'hi ha hagut avui a Plaça Catalunya, on també segueix una acampada que en part té a veure amb Mari Carmen, perquè va ser a partir del seu desnonament també que la gent es va mobilitzar. A Plaça Catalunya hi tenim el Roger Santaló. Roger, bona nit.
2: Hola, bona nit, Manel.
0: S'ha rebut de... No sé si ha arribat aquí la notícia i què diuen la gent acampada.
2: Sí, aquí a la Plaça Catalunya de Barcelona ha arribat la notícia fa escassament pocs minuts, enmig de sorpresa primer, però també indignació entre el mig miler de persones que hi han aquí a la Plaça Catalunya acampades per protestar a favor dels drets de l'habitatge de la societat. Ens acompanya en aquests moments Mamadou Seydi, que és portaveu de l'organització juvenil socialista OJS, que és una de les entitats que dona suport a aquí a l'acampada. Com s'ha rebut la notícia de la mort de la Mari Carmen a Plaça Catalunya?
3: Bueno, s'ha rebut amb molta tristesa, no?, perquè ens trobem amb una realitat crua, amb una realitat que nosaltres ja coneixem, i és que davant dels beneficis, davant dels interessos capitalistes, nosaltres no contem absolutament res. La classe treballadora, des de quan hem rebut aquí el primer castellat, és que no són morts, són assassinats per un moment de crisi de l'habitatge, per un sistema que no és capaç de garantir un dret tan bàsic, que és que cada persona tingui un lloc per on viure, no? I clarament ens trobem amb una realitat, i que crec que la mateixa Mari Carmen ho deia des del primer dia, que portava 7 anys amb una pistola a la nuca, 7 anys amb una pistola apuntant-la, i realment aquesta pistola tard o bueno, a dia d'avui hem vist que s'ha fet efectiva i s'ha confirmat, no?, aquesta mort i aquest assassinat que ha generat aquest sistema de barbàrie, aquest assassinat que ha generat aquestes polítiques d'habitatge i aquest assassinat que han generat pues, aquests partits polítics que en última instància en cap moment s'atreveixen a tocar els beneficis de capitalistes, però sí que s'atreveixen a veure com mor la gent de la nostra classe, no? Ara parlem de Mari Carmen, però nosaltres aquí hem tingut el suïcidi, que no és un suïcidi, sinó que és un assassinat també de la nostra companya, la Olga, i ens trobem en un moment on veiem la realitat més crua del capitalisme, perquè la misèria, la mort, no és res més que el destí final de la misèria en la que ens situa aquest sistema capitalista.
2: Clar, entenc que ara estàs parlant, Mamadou, des de la indignació, però a nivell emotiu, com us ha deixat el cos després de tot aquest esclat que hi ha hagut aquests darrers dies, a nivell emocional?
3: Ens deixa amb una tristor i ens deixa amb una sensació de ràbia, pues, com podeu entendre, pues, quasi bé de voler aixafar-ho tot, no? Però també entenem que tenim una responsabilitat. Hem sentit les paraules de la Mari Carmen, que lluitéssim per als nostres drets, que lluitéssim perquè cada persona pogués tenir un habitatge i que lluitéssim que la classe treballadora s'havia d'organitzar, i és el que portarem a terme. És el que ens deia en cada vídeo que sortia ella. Sempre ens deia que el seu cas no era únicament el seu cas, sinó que era el cas de totes aquelles persones que veuen que aquest sistema de misèria, que aquest sistema capitalista, que veuen com els partits polítics, que són còmplices, tots ells no són i ni volen ser capaços de treure l'habitatge del mercat, i que nosaltres havíem de lluitar i havíem de construir un horitzó, havíem de construir un horitzó socialista, que és el que pensem nosaltres com a organització, per poder treure l'habitatge del mercat. I per tant, amb aquesta ràbia, amb aquesta impotència, és amb la que seguirem aquí acampades i és amb la que seguirem reivindicant i lluitant perquè en algun moment l'habitatge sigui universal, gratuït i de qualitat.
2: Doncs amb aquesta declaració d'intencions des de l'Organització Juvenil Socialista de mantenir aquesta acampada, hem sabut com s'ha rebut aquesta notícia aquí a Plaça Catalunya. Repetim, primer de tot, sorpresa pel que ha succeït, però sobretot molta indignació respecte a com ha acabat al final Mari Carmen i les seves vivències en aquestes últimes setmanes arran de la que ha generat en relació amb el moviment de l'habitatge arreu d'Espanya.
0: Gràcies, Roger. Això en un dia en què han passat moltes coses. La vaga general, per exemple, ja té data, de seguida hi anirem, però abans aquesta mort està provocant ja, Alba Barbosa, també reaccions polítiques.
4: Sí, en tenim dues. La primera, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que en una piulada diu que la mort de Mari Carmen és una mort que colpeix, que ningú es pot quedar indiferent, afegeix que la política no pot permetre cap inhumanitat i que continuaran lluitant perquè no es repeteixi. També reacció per part del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que senten aquesta pèrdua com a pròpia i traslladen el suport a la família de la Mari Carmen.
5: Doncs veurem quin impacte té la mort de Mari Carmen en la precampanya electoral, perquè tots els fets que s'han succeït a la política espanyola des del 23 de setembre, els decrets negociats en pocs dies, la convocatòria electoral avançada i ara també la vaga general, que avui hem sabut que serà l'11 de novembre, porten el segell de Mari Carmen. Aquesta és la data, 11 de novembre. Aquest mateix vespre, els sindicats han escenificat la convocatòria de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris i el cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist marcada doncs, també per aquesta notícia, Txell Garriga.
6: Sí, els sindicats majoritaris, Comissions Obreres, també la UGT, juntament amb altres sindicats, com per exemple la CGT o el Sindicat de Llogateres, han fixat ja aquesta data aquest mateix vespre. Oficialment serà, com deies, el dimecres 11 de novembre. És una convocatòria, com dius, que s'ha vist molt marcada a última hora, a darrera hora, per aquesta notícia. Ha mort la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser desnonada a Madrid, i el cas de la qual, de fet, va provocar tota aquesta onada de protestes i els dos decrets per l'habitatge del govern espanyol. La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat en aquesta roda de premsa que la convocatòria la tiren endavant també en el seu nom i el seu record.
7: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
6: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost de vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que aquesta convocatòria serà tot un èxit.
8: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
6: Des de la UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
9: I, evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
6: La convocatòria serà, dèiem, l'11 de novembre, per tant, serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions generals del 29 de novembre. I aquesta, recordem, serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors, recordem-ho, se'n van fer dues. Una va ser contra la reforma laboral del PP i l'altra va ser contra les retallades.
0: Gràcies, Txell. Passa un minut d'un quart de deu. Des d'ahir la nit, que estaven pendents del desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu a Barcelona, i ahir vam connectar-hi en directe, doncs bé, aquest desnonament s'ha aturat. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han arribat a un principi d'acord amb la propietat del bloc per comprar l'edifici. L'anunci l'ha fet Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge.
10: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dos o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
0: Doncs és un anunci que s'ha rebut amb molta alegria entre els concentrats a la porta de l'edifici afectat, al barri de Sant Andreu. Allà hi teníem, quan s'ha produït aquest anunci, la nostra unitat mòbil amb Xavier Cussó i Roger Santaló. Roger, et recuperem de nou. Com ha anat el moment aquest en què les persones que viuen en aquest bloc del barri de Sant Andreu han sabut que finalment no serien desnonats?
2: Doncs us ho podeu imaginar, amb mig miler de persones que s'havien concentrat davant la porta de l'edifici del carrer Llenguadoc número 74 del barri de Sant Andreu de Barcelona, han reaccionat amb molta alegria, amb abraçades, perquè s'havia evitat el desnonament d'aquests 18 pisos amb una trentena d'afectats, segons l'Ajuntament de Barcelona. Han començat a fer càntics a favor del dret a l'habitatge i animant a una vaga general, però també amb una escridassada contra el PSC perquè consideren que no fa prou per garantir l'accés a l'habitatge. Escoltem Marta Espriu, que és portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
11: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic, havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui. I creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, al PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
2: Un cop s'ha conegut la notícia, pocs moments després s'ha començat doncs, a marxar la gent que hi havia allà concentrada, perquè molts d'ells portaven més de mig dia protestant contra aquest desnonament en un dia que arriba l'endemà després que el Consell de Ministres doncs, tornés a aprovar els dos decrets d'habitatge que el Congrés havia tombat la setmana passada. El més ampli, recordem, entrarà en vigor demà dijous, mentre que el segon no serà efectiu fins al 15 de novembre si l'avala la Diputació Permanent uns decrets que haurien evitat aquest desnonament del carrer Llenguadoc número 74 de Sant Andreu.
5: Gràcies, Roger. En directe des de Barcelona, doncs ve sobre l'anunci de vaga general en favor de l'habitatge per l'11 de novembre i posa avui la mirada la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
12: Quant costa avui poder viure? Quant del nostre sou hem de dedicar a pagar un lloguer? Quants joves poden emancipar-se? Quantes famílies han de triar entre pagar la casa o omplir la nevera? L'habitatge s'ha convertit en un dels principals problemes del nostre temps. I per això, l'11 de novembre hi ha convocada una vaga general per l'habitatge. Una vaga per reclamar que tenir una llar digna no sigui un privilegi reservat a qui s'ho pot permetre. Perquè el problema de l'habitatge no afecta només a qui no té casa. Afecta també a qui té feina però no arriba per pagar el lloguer. A qui ha de compartir el pis durant anys. Qui ha de marxar del seu barri, qui ha de marxar de la seva ciutat, qui retarda projectes de vida perquè no pot assumir el cost d'emancipar-se i qui viu cada mes amb la por de no poder continuar pagant o senzillament que el facin fora d'on te viu. I aquesta mobilització arriba en un moment especialment important. Amb les eleccions generals a tocar, l'habitatge ha de formar part del debat polític, no només en promeses, en propostes concretes. Quin model d'habitatge volem? Com aconseguirem que els lloguers siguin accessibles? Com ampliarem l'habitatge públic? Com evitarem que treballar no sigui suficient per viure? Aquestes són preguntes que afecten el nostre present, però també el nostre futur. Per això, l'11 de novembre, fer vaga és una manera de posar l'habitatge al centre i amb unes eleccions molt properes, de fer visible un problema que afecta a milions de persones i de recordar que l'economia ha d'estar al servei de la vida i no al revés. I també de dir als qui es presenten a les eleccions que l'habitatge no pot quedar en un segon pla. Perquè després de votar, el problema continuarà existint. I les decisions que es prenguin els pròxims anys determinaran si podem viure, treballar i construir el nostre futur, els nostres barris i ciutats.
13: Catalunya Nit.
0: El Tribunal Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques consultades per Catalunya Ràdio, l'alt tribunal s'afanyarà a desencallar l'aplicació de la llei d'entrada per als condemnats amb la inhabilitació en curs perquè es puguin presentar, si volen, a les eleccions generals del novembre. I això, per tant, ha de ser abans del 26 d'octubre. Àlex Giral Robert, bona nit.
14: Bona nit.
0: Recordem qui són els sentenciats que encara no poden exercir un càrrec públic.
14: Doncs mira, són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Segons fons del Suprem, la previsió és agilitzar el tràmit i deixar-lo resolt, en aquest cas abans que acabi el termini perquè els partits registrin les llistes per a les eleccions del 29 de novembre, i aquest dia és, com apuntaves, el 26 d'octubre. Els magistrats no tenen intenció de posar traves i acataran la sentència que el Constitucional els ha comunicat formalment avui mateix. Els jutges, de fet, ja han mogut fitxa i han donat temps fins divendres que ve les parts del procediment perquè s'hi pronunciïn. Després el Suprem decidirà si posa fi a la causa.
0: El cas de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però hem de deixar clar que no necessàriament seguirà aquests tempos.
14: Exacte, l'aplicació de l'amnistia per a ells pot trigar un xic més. I Puigdemont el que vol és esperar-se que l'arxivament definitiu del cas arribi per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran. Però pel ministre de Justícia, Félix Bolaños, ara mateix ja es dona aquest context.
15: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
14: Junts insisteix que el retorn de l'expresident serà des del vessant institucional i no de partit, i reconeixen que l'avançament electoral, en aquest sentit, els ha descol·locat una mica.
5: Gràcies, Àlex. Doncs bé, aquests passos judicials per amnistiar els líders del procés agafa els partits enfocats ja en la precampanya electoral. Aquesta tarda hem vist moviments interessants, perquè hem sabut que per la nova candidatura de Front Ampli, l'espai polític de les forces d'esquerra, sona amb força el nom d'Ada Colau per liderar la llista a la Moncloa. Alba Barbosa, bona nit.
16: Bona nit.
5: Hem de dir, però, que les negociacions continuen obertes.
16: Sí, és el que asseguren tant des de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona com des dels comuns, que confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions. També Esquerra Unida busca consens, però aposta per la figura d'Ada Colau. El nom de Colau l'ha proposat més Madrid i ha generat incomoditat a dins de Sumar. Diuen que han trencat amb la discreció de les negociacions en plena reconfiguració d'aquest espai. Més Madrid ha acceptat el lideratge de Colau perquè, a canvi, s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid.
5: A l'esquerra del PSOE, per tant, que intenta reorganitzar-se mentre el Partit Popular comença la precampanya alimentant els dubtes sobre el vot per correu.
16: El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, demanarà garanties a la Junta Electoral i el ministre Arcadi Espanya creu que és una maniobra per desviar l'atenció.
17: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
18: Poner en duda el procedimiento yo creo que no beneficia a nadie. Desde luego no beneficia a la democracia.
16: I des de Junts s'han compromès a no tornar a investir Pedro Sánchez, ni tampoc els candidats del PP i Vox. El secretari general Jordi Turull ha admès que fer costat al president espanyol els ha desgastat.
19: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
16: Turull ho ha dit en declaracions a TV3.
0: El to que tenim aquests dies és clarament ja el de precampanya electoral, que de vegades és difícil de distingir també de quan comencem en la campanya electoral. El to és electoral, podem dir, i entre el PP i Vox hi ha un argument comú per assegurar que el PSOE vol fer servir aquesta llei de nets, la llei de nets i el cens electoral, per guanyar vots. És a dir, haver-los tractat tan bé que ara en votaran. Això és el que es dedueix de moltes coses que anem sentint aquests dies de diversos dirigents, tant del Partit Popular com de Vox. Ja sabeu que aquí a 3Cat Info tenim un responsable de verificació, que és el Carlos Baraibar, i davant d'ocasions com aquesta el truquem. Bona nit, Carlos.
20: Què tal? Bona nit.
0: A veure, d'entrada, per anar-nos situant, fem un repàs del que és la llei de nets.
20: Doncs aquesta llei de nets és una part de la llei de memòria democràtica que es va aprovar l'any 2022, i des del 2022 i fins al 2025 ha permès als descendents d'exiliats i fugits d'Espanya després de la Guerra Civil demanar la nacionalitat espanyola, si l'havien perdut. I ara, PP i Vox el que diuen és que el PSOE ho està fent servir, doncs, per afegir, per aquesta via, han arribat a dir 2,4 milions de nous votants al cens. El cert, però, és que aquests 2,4 milions de persones són els que, de moment, han dit que volen demanar la nacionalitat per aquesta banda. D'aquests 2,4, 1,2, és a dir, la meitat, són els que han començat els tràmits, i d'aquests 1,2 milions, 300.000 persones són els que ja han obtingut la nacionalitat i ja són al cens i ja, per tant, podrien votar. Per tant, no hi ha 2 milions de persones més al cens, ni hi ha 2,4 milions de persones que han entrat al cens així de qualsevol manera en els últims anys.
0: Clar, per tant, de cara a les eleccions que ens ocupen ara, aquestes del 29 de novembre, com a molt serien aquestes 300.000 persones que són al cens i que podrien votar. Aleshores, d'aquí el que deduïm sempre quan sentim aquests dirigents és com que el Partit Socialista hauria comprat el vot d'aquestes persones fent aquesta llei, però és molt presumir pensar que tots aquests votants s'acabarien decantant pel Partit Socialista.
20: Clar, aquests votants s'inclouen en el que s'anomena el vot cera, que és el vot de la gent que viu a l'estranger, no? I aquests són una petita part d'aquest vot cera. Doncs el que hem de veure és que en les eleccions en general, a les eleccions generals, aquest vot exterior només vota un 10% aproximadament d'aquest vot. I d'aquest 10%, per exemple, a les generals del 2023, si mirem què van votar, doncs la majoria van votar el PP i en segon lloc van votar el PSOE. I a banda, aquest 10% d'aquest vot exterior doncs no va ser decisiu ni molt menys en els resultats definitius.
0: I encara hem de recordar l'últim capítol a tot això que ens estàs explicant, i és que aquests votants descendents d'exiliats, els nets, estan suspesos ara pel Tribunal Suprem.
20: Sí, és que clar, hi ha tot aquest soroll al voltant de tot això, quan estem en un moment en el que el Tribunal Suprem va decidir fa uns dies deixar en suspens aquest dret a vot. Va dir, fins que no hi hagi una sentència i m'ho hagi mirat a fons, aquesta gent no té dret a vot. I aquesta és la situació en la que estem ara després d'aquesta cautelar del Suprem. Ara el Suprem s'hi ha de tornar a pronunciar, es preveu que ho faci en els pròxims dies i veurem el que és el que decideix. Una altra mentida que s'està dient aquests dies és que Pedro Sánchez ha convocat eleccions ara perquè es faran amb el cens de l'1 d'agost i a l'1 d'agost el Suprem encara no havia suspès aquests vots. Però això és mentida perquè el Suprem ja va dir que deixaven suspens aquests vots tant si fos en un moment determinat com si venien eleccions. Per tant, el que digui el Suprem prevaldrà per sobre del cens i de qualsevol cosa. Per tant, hem d'estar molt atents en els pròxims dies a què dirà el Tribunal Suprem, si aquests nets podran votar o no podran votar.
0: Clar, estem acostumats d'altres llocs, especialment, per exemple, dels Estats Units, amb Donald Trump, a posar aquesta ombra de sospita sobre les eleccions abans de saber-se els resultats. Després, si es guanyen, doncs s'oblida una mica el que s'ha dit, però en cas de que sigui un resultat ajustat és quan poden aflorar de nou aquestes acusacions. Les dades i el context ens els ha situat ara mateix el Carlos Baraibar. Gràcies, bona nit.
20: Adéu, bona nit.
5: Són els senyals horaris de 2:15 la nit. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada expliquem quina és la situació ara a la xarxa ferroviària del país després d'una jornada negra al servei de Rodalies i també quina situació es preveu per demà.
1: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
23: Per què ens cal avui desencadenar el present?
22: Atura't, pregunta't i reflexiona.
23: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
22: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
24: Al Matí de Catalunya Ràdio marxem fins a París. El pròxim divendres 9 d'octubre farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors, Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
1: Aquest divendres 9 d'octubre, al Matí de Catalunya Ràdio, des de París.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Avui Avui ha estat un nou dia per oblidar per als usuaris del servei de Rodalies. Tot ha començat ben d'hora, de bon matí, amb una plantada dels maquinistes que ha deixat sense servei de trens la xarxa ferroviària del país. Els sindicats majoritaris demanaven garanties de seguretat després dels últims aiguats i després que ahir mateix a la nit, ho vam explicar en directe aquí al Catalunya Nit, un arbre caigués a sobre d'un tren a Vilanova i la Geltrú. Ara de seguida saludarem el responsable dels maquinistes a l'UGT, però primer expliquem que de mica en mica s'ha anat restablint el servei, però sí que els retards han estat la tònica generalitzada del dia. Quina és la situació ara mateix a l'estació de Sants de Barcelona? I tenim el Joan Garcia. Bona nit, Joan.
3: Bona nit, Agnès. Doncs mira, ara hi ha molta tranquil·litat, hi ha molt pocs usuaris. La represa del tram nord de l'R4 amb trens cap a Sabadell, Terrassa i Manresa, diria que això ha passat d'entrada de vespre, ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa aquí a Sants, perquè el que deien les pantalles no era cap garantia que després es complís a les vies, i sense informadors des de mitja tarda, almenys a les andanes, hi havia molta confusió.
4: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que normalment és la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
7: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella, direcció Figueres, Girona.
3: Però això és R11.
7: R11, sí.
3: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí. Això és la conversa que teníem amb un altre usuari, perquè amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia també ens hem trobat aquest tipus d'usuaris, no? Els despistats que esperaven trens que no estava previst que passessin.
5: Clar. La veritat és que la incertesa i la falta d'informació al principi ha marcat molt, molt, molt la jornada d'avui. Ara et faré una pregunta d'aquelles difícils, Joan. És que si se sap com pot començar el dia demà, a veure què és el que ens pot respondre, sí que sabem que es reforçarà el servei d'autobusos interurbans, almenys això sí que es farà.
3: Sí, sí, amb l'experiència que portem sempre és una incògnita saber què ens trobarem demà sí. a Rodalies, però vaja, d'entrada aquesta represa del tram nord de l'R4, trens cap a Sabadell, Terrassa, Manresa, Cerdanyola, destinacions que fins ara s'havien de fer o bé amb ferrocarrils des de Sabadell i Terrassa, ferrocarrils de la Generalitat, o bé amb autobusos, això és una bona notícia. I després, aquest reforç de busos interurbans que ha sigut una altra de les imatges que ens deixa aquest dimecres, aquests autobusos plens a vessar, perquè un autobús no pot mai engullir el passatge d'un tren, que és un mitjà de transport d'alta capacitat. Per això la Generalitat ha reforçat aquest servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i sobretot poder cobrir els principals corredors, el Penedès i el Maresme.
5: I quin ha estat l'origen del conflicte que ha portat els maquinistes a plantar-se aquest matí?
3: Sí, mira, els maquinistes s'han plantat perquè han dit que no els havien arribat de Renfe els certificats de seguretat de la infraestructura. Sobre ahir a la nit, com recordàveu, en plena discussió, queia aquest arbre sobre les vies sense fer ferits, que feia aturar un tren i el colpejava, això entre Sant Vicenç i Vilanova. Els sindicats on hi ha maquinistes, no només el CEMAF, que és el majoritari, però d'altres també en tenen, ho han atribuït a un incompliment per part de Renfe dels protocols de seguretat. Sentim Joan Rodríguez, del sindicat ferroviari, en declaracions al Catalunya Migdia.
8: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
3: En canvi, la direcció de Rodalies fa valer que s'han aplicat tots els procediments de seguretat abans de fer circular els trens. Òscar Playà, director de Rodalies.
9: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
3: Fins que on han arribat aquests certificats, cap a les 9 els maquinistes no han agafat trens que han començat a moure's per les línies operatives. Però avui acabem un d'aquells dies que no pots preveure a quina hora arribaràs perquè no saps quan et passarà el tren.
5: Gràcies, Joan Garcia. Que vagi molt bé.
3: Bona nit.
5: Mira, li podem fer la pregunta, a veure si sap què és el que passarà demà, a Francisco Cárdenas. Ell és maquinista de tren i responsable d'UGT a Renfe Catalunya. Bona nit, Francisco.
2: Bona nit.
5: Què passarà demà? Podran circular tots els trens?
2: La teoría, todos sabemos que hay líneas que no están abiertas, aunque esta tarde se ha abierto la R4 Norte, pero la R2 Norte no. Y hay otras líneas de esta radio de Barcelona de media distancia, de regionales, por decir, que tampoco circulan. El resto no hay ningún problema y teóricamente deberían salir sin ningún tipo de incidencia. Uh-huh. Esperemos que no pase ninguna desgracia a última hora, ni mucho menos, como pasó ayer, que quizá fue el detonante absoluto. I esperemos que todo funcione, porque debería ser así, no hay ningún problema.
5: Heu demanat nous informes de seguretat, de seguiment respecte a l'estat de la xarxa per les pluges dels últims dies, o amb els d'aquest matí ja us sentiu satisfets?
2: Quedan unos cuantos pendientes de las zonas que están cortadas, que no se han podido abrir, de acuerdo, porque no están en condiciones suficientes. Date cuenta que las últimas veces que hemos pasado episodios similares ha sido siempre después de unas inclemencias meteorológicas importantes, ¿de acuerdo? Puede ser, y yo no voy a discutir, que pues, si hace igual hace una semana el trozo de Vilanova hasta Cubella no estuviera en mal estado, estuviera bien, pero el número tan importante de litros de lluvia que han caído un día, otro día, otro día y otro día, pues si ha reblandecido la tierra, los árboles con poco viento, porque no hizo ninguna tormenta muy fuerte, tiró, y yo esta mañana que he ido a Vilanova, por el camino había no uno, había muchísimos árboles tumbados en los dos lados de la vía, sobre todo en el lado montaña. Entonces vengo a referir, esas marchas en blanco o esos certificados de seguridad tiene que pasar cuando pasa algo excepcional. Si ahora deja de llover y no cae ni una gota o nada, o muy poco, durante, yo no sé, el siguiente mes, pues no tendremos que hacer ningún tipo de marchas especial, solo cuando suceden cosas excepcionales que sí que han de garantizar que las cosas estén en condiciones seguras. Repito, nosotros, por mucho que pasemos por el mismo punto, por la misma vía, por el mismo talud muchas veces, no tenemos conocimientos para saber si el muro de hormigón que está ahí enfrente está bien, está mal o se va a caer. Por eso se pedía en ese momento, en la desconvocatoria de huelga de febrero, después del accidente de Muci y Lleida, que fueran especialistas, que fueran los ingenieros convenientes o las personas correspondientes de la red de infraestructura. Parece que la culpa de todo la tiene Rodalías, y Rodalías aquí ahora mismo no tenemos culpa de nada. Recordar que las vías van aparte, son de la DIF. Las vías son de la DIF. Nosotros, nuestros trenes están funcionando, nuestros trabajadores están dispuestos. Solo hace falta que nos digan, mira, en cuanto han sacado los informes diciendo que las vías estaban en perfecto estado, en poco tiempo se ha ido recuperando el servicio y está prácticamente normal, prácticamente. Faltan cosas.
5: ¿Qué pasa entre Granollers y Cardedeu para no recuperar la R11?
2: Pues que la caída de agua ha sido salvaje y según parece hay peligro de otras cosas que puedan pasar, y si los que han pasado han dicho que hay peligro, pues tenemos que entender que la cosa no está precisamente muy fina, porque se pueden hacer muchas cosas, limitar la velocidad, pasar muy despacio, pero si la han cortado definitivamente, tú date cuenta que es una salida muy importante de Barcelona para luego subir sobre todo para arriba, ¿no? Para San Celoni, Portbou, Figueras, Girona. Entonces, algo serio tiene que haber pasado. No tenemos informes, solo nos mandan los informes de que han pasado las vías que están bien, las que están mal no nos dicen el por qué o en qué circunstancia.
5: Porque com es fan aquestes marxes de comprovació, aquestes marxes blanques? Perquè, si no tinc mal entès, són tècnics tant de DIF com de Renfe. O com es fan? Com es fan? Expliqui'ns com es fan aquestes marxes.
2: Pues así, una persona conduce un vehículo y a una velocidad más que relajada, se llama dispuesto a parar en cualquier momento ante cualquier cosa que te puedas encontrar. O sea, estamos hablando que vas a 25, 30, 35, 40 si es una recta y la ves bien, para comprobar que todo esté bien, y depende de las personas que te acompañan, el famoso, la persona ingeniero o no de la DIF, pues te van diciendo, mira, floja, mira por aquí, vamos a ver eso, mira ese muro, tal, lo que ellos entienden o creen conveniente que pueda ser motivo de que con las lluvias se haya empeorado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Si todo lo ven bien, si entienden que está perfecto, lo dicen, y las marchas blancas tardan bastante en hacerse a esa velocidad. Nuestras cercanías son muy largas, son muy estrechas y muy largas, y tardan bastante en hacerse, son bastantes kilómetros, pero es necesario para garantizar esa seguridad.
5: Per tant, es fa a un maquinista amb tècnics de DIF i també de Renfe. Uh-huh. Aquestes marxes blanques.
2: Sí, a veces nos dicen a los sindicatos si vamos o no vamos, últimamente no nos dicen nada. Entonces van ellos, que son los expertos, que lo vimos perfecto. Te repito, si me montan a mí en el tren, yo no soy capaz de decir ese muro o ese árbol, salvo que yo vea en un muro, pues, ¿cómo te diría?, una raja de que cabe mi brazo, que digo, pues eso no está bien. Pues yo no tengo la capacidad de analizar, ¿no? Entonces la gente que sabe, que tiene, pues acuérdate el túnel cuando pasó lo de Lleida, el túnel de Rubí, ¿cuánto tiempo estuvo cerrado? Pues es que había unas imperfecciones y unos desperfectos gravísimos. Mm. Bueno, pues vale, es normal. Bueno, eso se veía a simple vista.
5: ¿Tenen vostès obert algun conflicte laboral, els maquinistes?
2: Ninguno. Nosotros, además, con un acuerdo de prácticamente la mayoría del Comité General de Empresa a nivel estatal, firmamos un convenio ahora a mes y medio, dos meses. Estamos pendientes que lo publique el Boletín Oficial del Estado. No tenemos ninguna cosa especial, ni mucho menos. Nos están llegando, en aquella desconvocatoria de huelga, negociamos un incremento de personal que es poco, y ahora te lo explico si quieres, que es poco, y además bastante poco, pero porque se ha repartido por todas partes, pero concretamente aquí, con el número de incidencias que tenemos y el número de situaciones y de averías que tenemos, pues igual debería haber un incremento, porque lo acaban de decir el compañero y las personas que han hablado, los viajeros, la información, un auténtico desastre, nos dicen las cosas, no hay megafonía. Y eso hoy en día nosotros estamos preparados para poder anunciar en cualquier momento, en cualquier tren, en cualquier estación, lo que buenamente se quiera. Claro, si no tenemos gente para hacerlo, pues igual había que mientras nos duren estas obras, que la verdad ahora estamos saturados de obras, son necesarias, nadie lo discute, pero estamos saturados de obras, y para que esto mejore, porque había un abandono histórico importante, pues igual hace falta un incremento de personal importante para que esa atención al público, para que la gente se sienta, por lo menos, que le dicen las cosas, que esa persona que estaba esperando, pues si le dicen, oye, que tu tren no va a pasar, pues se busca una alternativa en autobús, en lo que sea, con un amigo, con un compañero, como buenamente pueda, pero bien, que es importante, y la gente que está en los trenes, los interventores, son una figura que en Cataluña prácticamente ha desaparecido por falta de personal. Entonces, y eso te da una tranquil·litat quan vas en el tren, te daba, bueno, pues es algo important que no ara mismo no està passant.
5: Li dic perquè, no sé si has sentit avui el que ha dit el president Salvador Illa sobre que vostès tenen un conflicte laboral obert i potser referir això, escolti.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
10: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura, però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
5: Són el president i la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Què n'ha de dir?
2: Yo sí quiero abrir una investigación, que es lo que parece que quieren hacer. No hay ningún tipo de problema, absolutamente, solo faltaría. Lo que dice el presidente, que hay un sindicato que no, creo que se refiere a otro sindicato, no al nuestro, UGT, desde luego, pero en todo caso, siempre y cuando la seguridad está en juego, tú date cuenta que el accidente que pasó ayer entre Lleida y Cubellas, entre Vilanova y Cubellas, de Vilanova y Cubellas, pues las vías nos decían que estaban perfecto. Tenemos muy claro todos, que la seguridad 100% es imposible. Nosotros nos podemos esta noche o mañana por la mañana duchándonos, nos caemos en la ducha y nos puede pasar algo muy serio. Eso lo tenemos muy claro todo. Pero lo que sí hay que tener, que estamos hablando que en febrero, por ejemplo, ya hicimos la desconvocatoria, aquí había que arreglar esto de una forma importante, y yo no sé cómo quedan aún árboles en la vía, porque no es la primera vez que se caen árboles y pasan acontecimientos muy graves. Hemos tenido un compañero perdió una pierna, ¿de acuerdo? O sea, esto no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, y pasará más veces. Hemos tenido descarrilos porque se cae el tren, porque frenas, pero aún pillas el árbol y te caes. Son cosas, entonces, ley de prevención de riesgo, para evitar el riesgo, y para evitar el riesgo no puede haber ningún árbol que pueda caer en terreno de vía. No estamos diciendo de desforestar Cataluña precisamente con eso, pero esos árboles son un peligro. Imagínate que el árbol de anoche hubiese sido algo más grande. Vuelca el tren, lo tira, depende de la velocidad que fuera el tren, que hubiese pasado, podría haber sido un acontecimiento igual o peor que el Ida. Esperemos que jamás como Ademuz. Pero claro, es que esas cosas hay que evitarlas, y evitarlas es que no puedan pasar. Y para que no se caiga un árbol, no tiene que haber ningún árbol en lo correcto. Sí, de sentido.
5: Francisco Cárdenas és maquinista i responsable d'UGT a Renfe Catalunya. Gràcies per atendre'ns al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Vinga, buenas noches.
5: Bona nit.
0: Passa un minut i mig de 3:15. Avui hem sabut que l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya des del cap de setmana s'ha saldat amb una nova víctima. Aquest matí, equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada a sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, han trobat el cadàver d'un home. Amb aquestes són 3 les persones mortes com a conseqüència dels aiguats, mentre es continua buscant 2 desapareguts més. Oriol Pujador.
11: Sí, la víctima és un home de 43 anys, de qui es va denunciar la desaparició ahir a la tarda. El seu cos es trobava a prop d'un vehicle que va quedar atrapat per l'aigua que va caure aquest últim dia a la Ronda Nord. És la tercera víctima que deixa aquest episodi. Diumenge es van confirmar les altres dues, un home de 75 anys a qui li va caure un mur a sobre Tordera i un altre home amb un tornès a qui van trobar en un soterrani inundat. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també la de l'home que 2 testimonis van veure com queia en una riera diumenge a Pineda. Roberto Gómez, sotinspector de bombers de la Generalitat, explica on centren les tasques de recerca del menor a Granollers.
12: És una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat, bueno, i ho estem utilitzant les últimes tècniques a nivell de drons amb visió tèrmica, gossos, tant de rastreig com de venteig, la unitat subaquàtica, doncs qualsevol pou, qualsevol acumulació d'aigua.
11: Aquesta tarda els bombers han localitzat també el cos d'un altre home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell, en aquest cas. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i el cadàver estava en descomposició. Se sospita, per tant, que la víctima no ha mort com a conseqüència d'aquest últim temporal. Se sospita que podria haver mort durant el temporal de pluges que va afectar el Baix Penedès i el nord del Tarragonès a finals del mes d'agost, i que les pluges dels últims dies el que han fet és desenterrar el cotxe on va quedar aquest home.
0: Avui el temps no ha estat protagonista, Oriol, però Protecció Civil, recordem-ho, manté encara en fase d'emergència el Pla Inuncat.
11: Hi ha hagut un espai on sí que ha estat protagonista, una pedregada aquesta tarda intensa en diversos punts de l'Alt i el Baix Empordà, però afortunadament no ha deixat afectacions importants. Núria Escarpenter és alcaldessa de Llançà.
14: Algunes de les avingudes més importants, si acumulés i baixés una quantitat d'aigua molt exagerada, que el que ha fet és afectar, doncs, alguns dels baixos d'alguns edificis, alguns garatges i alguns locals comercials.
11: De cara a demà s'ha activat avisos de color groc a les comarques de Barcelona i de Girona perquè pot ploure, s'espera que ho faci, però no amb tanta intensitat.
5: Gràcies, Oriol, i compta amb això perquè les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja. El Banc de Sang i de Teixits de Catalunya va suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va haver d'activar, doncs, ara una crida específica a les terres de Lleida. Toni Fortesa, bona nit.
15: Bona nit, i ho van fer perquè, clar, a les comarques de Lleida no hi havia restriccions de mobilitat i així intentaven d'alguna manera pal·liar el brusc descens de donacions que hi havia per les pluges. Des de l'entitat admeten que el canvi climàtic els està afectant i que han de tenir la capacitat d'adaptar-se a aquest fenomen. El director assistencial del Banc de Sang, Joan Ramon Grífols, fa una crida a mantenir les donacions per recuperar les reserves.
17: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
15: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperant la normalitat, tot i que l'Hospital Vall d'Hebron continua amb 3 quiròfans aturats, a Granollers l'àrea de farmàcia continua afectada també, i a més a l'Hospital de Vallvitge, una de les 3 sales d'hemodinàmica també continua tancada per despreniments del sostre.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Quina festa tenen muntada ara mateix els Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Aquest so que sentiu doncs ens l'ha gravat en Marc Ruiz, que és vivint en directe i cobrint-lo per aquest informatiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Marc Ruiz, bona nit.
1: Bona nit.
0: És tan espectacular com ens arriba a nosaltres amb aquest so.
1: Ho és encara més. Mira, això està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. El concert ha començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar, córrer pels camps amb la seva característica guitarreta. Ha agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs artificials mentre un cor de gospel començava a cantar això que sentiu, vull petar-ho. I després s'ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica, perquè després han enllaçat Està Guai, Elefants, i el públic en tot moment és un membre més d'Oques, que fa que aquestes cançons acabin sent gegants. Quan acabin els quatre concerts, Oques Grasses seran acomiadat davant de 220.000 persones.
0: Estem parlant d'un grup que ha venut 220.000 entrades per quatre concerts consecutius. És un èxit sense precedents en un grup que canta en català. Marc, per què Oques Grasses ha tingut tant d'èxit?
1: Sense precedents, completament, eh? A veure, resumint-ho moltíssim, crec que és una combinació de tres factors. D'una banda, ser bons músics, és a dir, que hi ha diversos d'ells que han estudiat a l'SMUC. D'altra banda, l'humor, que també és molt important, amb cançons com Cool, per exemple, un element que ja veureu, que això és una cançó del seu primer àlbum, ja veureu que és un element que es va repetint al llarg de la seva carrera. I profunditat. Tenen grans balades amb lletra molt ben escrita, però sense grans metàfores. Lletres que arriben a la primera, naturals, amb un punt naïf, però que fan que t'hi sentis identificat. Per a molts fans, aquestes cançons els han acompanyat des de l'adolescència i han après a entendre les seves emocions amb les lletres d'Oques, o han format part de la banda sonora de les seves vides, amb moments de festa, de riure amb els amics i de fer el ruc, però també d'estimar, d'enyorar i de valorar l'amistat. Algunes d'aquestes lletres també parlen de pors, d'atrevir-se a afrontar-les, de ser un mateix i de ser feliç, i apel·lant a gestos senzills, és a dir, que ni parlen de poder, ni de diners, ni de somnis complicats, sinó d'estimar i de fer allò que estimes.
0: Caram, escolta, tenen un so que ha anat canviant.
1: Al començament feien allò que us deia, eh? Aquesta música humorística amb aquest cool que es manté al llarg de tota la seva història, de fet. Al començament feien una música en la línia de les bandes de música festiva de l'època, en vez del reggae, del rocksteady, com aquesta Cool del primer disc, d'un dia no sé com, del 2012. El segon disc, diguem-ne com vulguis, també feien el mateix. I, de fet, els van arribar a portar festivals de reggae dels Estats Units i també van aconseguir fer la cançó de Nadal de TV3 i Catalunya Ràdio.
0: Molt bé. El disc You Pony, això ens situa l'any 2016, ja comencen a semblar-se els Oques d'avui.
1: Si et fixes, ja comencen a fer...

0: Aquí ja tenen el so d'oques d'avui, tenen influències clarament molt internacionals, pop, electrònica, eclecticisme portat al seu terreny, fins i tot aquí els hi troba influències d'Stromae, per exemple, que devia ser una influència potent en aquest disc. Tenen hits com Serem ocells, en clau d'himne, està guai aquesta, que és molt, molt funky, In the Night, també, més caribenya, o l'absurdament divertida de John Brown, que al mateix temps és una paròdia de la seva època més reggae.
1: I un dels discos amb més impacte va ser A tope amb la vida, això és l'any 2021.
2: Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo, sempre porto un tros d'ahir.
0: És el disc de l'himne que passarà a la història, la gent que estimo, i dos hits de festa més, Bye Bye i Pataro. I comencen a jugar també amb les músiques urbanes. Per exemple, amb una cançó que es diu Talismà, que recorda molt a C. Tangana, que aquell mateix any havia publicat El Madrileño.
1: I arribem a l'últim disc, any 2024, fruit del deliri.

Mantenen l'obsessió total amb els culs, bàsicament posant un préssec a la portada, que en el món de les emoticones és el que vol dir, bàsicament. I a més, em fa la sensació, sempre he tingut la sensació escoltant aquest disc, que és un àlbum on o que es diuen jo sóc capaç de fer música a la manera de tal banda, tal estil, tal grup, i demostrar que ho fan millor. Hi ha hip-hop a Com està el pati, per exemple, música de ball en aquesta, com El dia i la nit, música urbana a Gossejo. A més, és un disc ple de col·laboracions d'alt nivell. Mantenen l'humor a Jubilar-me, que avui, per exemple, és més adient que mai, i ens deixa un últim himne de regal, que és Sort de tu, una balada meravellosa que posa la pell de gallina i que està, de fet, a l'altura de la gent que estimo.

0: És una cançó fantàstica, Marc. És una pena, perquè veient aquesta evolució, ara voldríem saber fins a on portarien un nou disc, no? Se'n sap alguna cosa del que faran a partir d'ara?
1: No se sap gaire res, sí que... A veure, s'ha parlat molt de per què ho deixen, i de fet ho deixen de forma, diguéssim, amistosa, eh? No hi ha grans mals rotllos, tot i que també s'ha dit que una cosa era el nucli dur, el pinyol de la banda, bàsicament Josep Montero, i després la resta de músics que potser tampoc estaven tan implicats en el projecte, i una mica, suposo que per això, per escutament també de la fórmula, perquè si et fixen ja li han donat la volta a tot allò que feien, doncs ara es volen dedicar a alguna cosa més. El que sí que sabem és que, clar, Josep Montero és amic d'Alice, és molt amic d'Alice, han dit que surten a prendre gin tònics de tant en tant, i també tots dos van fer el nou himne del Barça, és a dir que, en principi, se suposa, s'espera que facin alguna cosa junts.
0: Doncs haurem d'esperar, no crec que passi molt de temps si va en aquest sentit, però en tot cas haurem d'esperar. Gràcies, Marc. Bona nit.
1: A vosaltres.
0: I bon concert. Nit.

0: estaria.
1: Aquest himne de Sopa de Cabra per saludar la Gemma Puig. Bona nit.
2: Bona nit.
1: A l'Empordà, que ha plogut avui, aquesta tarda ha plogut amb força.
2: Sí, aquesta tarda ha plogut amb força, sobretot en aquest sector, entre Cadaqués, Llançà, Valleta, 50 litres a Valleta, 56 a Llançà, registres significatius, i a més en poca estona, i això el que ha fet és doncs, que aquests carrers tornessin a quedar en forma de rieres. Per tant, aquests ruixats d'aquesta tarda que s'han intensificat en aquest sector de l'Empordà, on teníem aquests visos d'intensitat activats, aquesta inestabilitat que ara ja ha marxat, i aquesta cançó també té a veure en que demà tindrem un canvi de situació. Entrarà aquest vent de nord, aquesta tramuntana a l'Empordà, mestral cap a l'estat.

0: Terres de l'Ebre, i d'una banda el que notarem és que refrescarà, es notarà a primera hora del matí, un vent que continuarà bufant durant bona part del dia i també es notarà al migdia. A la tarda, amb algun ruixat, però amb fenòmens molt més puntuals i també amb una mica de neu al vessant nord del Pirineu cap als 2.000 metres.
1: Molt bé, gràcies, Gemma. Doncs ara toca tramuntana a partir de demà. Que vagi molt bé.
0: Bona nit.
2: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.

0: La nit de dimecres és quan més voltem pel món aquí al Catalunya Nit i avui passarem per Jerusalem. Fa exactament 3 anys de l'atac de Hamas contra Israel. El 7 d'octubre del 2023 entràvem en un capítol molt fosc que encara no s'ha tancat. En parlarem amb en Jordi Brascó.
1: Amb l'Èlia Borràs voltarem per Àfrica i també passarem per Rússia per parlar d'un cas per ara enigmàtic. Fa uns dies va morir una treballadora d'un laboratori a Irkutsk, a Sibèria. Hi ha sospites que podria tractar-se d'un cas de pesta. L'Organització Mundial de la Salut reclama al Kremlin una cosa molt difícil, que sigui transparent i aporti informació clara sobre la persona morta i els seus contactes. El portaveu del Kremlin assegura, però, que la situació està sota control i que circulen moltes notícies falses. Tot això ens ho haurà d'aclarir bé la Cristina Solías.
0: I cap a 11:15 entrevistarem Imma Soler, ella la coneixeu, la subdirectora de Protecció Civil, per saber si finalment podem donar per tancat aquest episodi de pluges fortes i donar la benvinguda, com ens deia la Gemma Puig, a la Tramuntana, aquest episodi que ha de començar demà.
1: Passarem per la redacció de La Vanguardia. Isabel García Pagán ens avançarà la portada que preparen per demà i la reflexió final d'aquesta jornada anirà a càrrec de l'escriptora i traductora Míriam Cano.
0: Fins les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: I el primer pas és, com sempre, escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 7 d'octubre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Ara parlem de Mari Carmen, però nosaltres aquí hem tingut el suïcidi, que no és un suïcidi, sinó que és un assassinat també de la nostra companya, la Olga, i ens trobem en un moment on veiem la realitat més crua del capitalisme, perquè la misèria, la mort, no és res més que el destí final de la misèria en la que ens situa aquest sistema capitalista.
5: És una vaga, evidentment, contra els polítics que viuen agenollats. I aquesta vaga la guanyarem, i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
6: És una vaga perquè baixin els preus de l'habitatge i perquè pugin els salaris i perquè puguem viure amb dignitat.
7: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes.
8: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic, havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta.
9: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
10: Jo no tenia previst tornar a la primera línia. Tots sabem que ara mateix la política institucional és un lloc bastant hostil, però també entenc que és un moment històric molt important.
11: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que normalment és la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
12: Todos sabemos que hay líneas que no están abiertas, aunque esta tarde se ha abierto la R4 Norte, pero la R2 Norte no. Y hay otras líneas de esta radio de Barcelona de media distancia, de regionales, por decir, que tampoco circulan. El resto no hay ningún problema y teóricamente deberían salir sin ningún tipo de incidencia.
13: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
14: Seguim amb un avís meteorològic activat, de perill meteorològic, de grau 2 sobre 6. Ja no tenim colors ni taronges ni vermells, és de color groc, però amb xàfecs i tempestes que de manera aïllada, que es poden anar movent, però poden donar encara intensitat forta i plourà sobre mullat.
15: Això és estos il·luminats que tenim, que manen, que són una colla de tots de sinvergüences, perquè ho són, perquè sapiguem que hi ha hagut un incendi, el que no pot ser és tallar els pins i deixar tota la merda als barrancs.
16: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que, tal com vam afirmar, al gener és probable que passi el mateix.
17: Mira, això està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. El concert ha començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar, córrer pels camps amb la seva característica guitarreta.
2: Catalunya nit.
0: Les 10 i 7 minuts, és l'hora dels esports. Sergi Andreu, bona nit.
18: Bona nit.
0: A la retina, molta emoció que s'ha viscut aquesta nit passada a l'Argentina. I dic que a la retina, moltes imatges, no?, de molta gent veient el Leo Messi jugar, tant amb la samarreta del Barça com amb la de Miami, com la d'Argentina. S'ha acomiadat de la selecció, Leo Messi.
18: Ja no veurem més amb la samarreta de l'Argentina, després de 20 temporades, haver guanyat moltes coses, medalla d'or olímpica, un parell de Copa d'Amèrica, Mundial, el Mundial de Qatar, 207 partits amb la selecció, 126 gols. La nit ahir, com deies, a l'Estadi Monumental de Buenos Aires va ser multitudinària, apassionada i emocionant.
19: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. Siempre, siempre unido. Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, los voy a extrañar.
18: Justament dona la casualitat que també avui ha anunciat la retirada, en aquest cas total, professional, d'un jugador que va coincidir amb Messi al Barça, que és Pedro, va començar sent Pedrito, Pedro Rodríguez, canari, que va jugar al Barça entre el 2008 i el 2015, i als 39 anys també ha dit adéu al món del futbol.
1: I avui poden guardar també les samarretes de les seves seleccions, Lamine Yamal, Cubarsí, però sí, només per uns dies, s'acaba aquesta aturada de seleccions.
18: Llarga aturada, el Barça ja han tornat avui Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, la gran majoria d'internacionals tornaran demà, a l'Espanyol tres quarts del mateix, demà s'incorporen Roberto Fernández i l'eslové Derkusic, un Espanyol que per cert avui ha inaugurat i ha descobert la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. M'ha fredat veure-la està molt bé.
1: Sí, està molt bé.
18: Està molt bé, amb una gran representació perica avui al Museu de Cera.
1: Molt bé, doncs un bon punt final.
18: Doncs, si em deixeu només molt ràpidament un parell de resultats, perquè està jugant a l'Eurocup el Manresa contra l'Ulm alemany i guanyarà el partit en principi. L'últim quart, els del Bages guanyen 82-73, i a la Champions masculina de waterpolo l'Atlètic Barceloneta ha guanyat el Novi de Sèrbia 15-12.
1: Doncs ara sí, Sergi, fins demà. Fem una pausa per la publicitat i ens traslladem cap a Jerusalem primer i Moscou després.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
22: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat per a Day One.
23: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
24: I des de 16.400 euros.
23: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
24: Citroën.
23: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
24: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
23: Quan vulgui.
24: Que bé.
3: Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
25: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
21: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
25: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
28: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Catalunya Ràdio.
1: Aquesta mateixa hora de fa 3 anys vivíem amb commoció els atacs de Hamas sobre Israel. Avui es compleixen 3 anys d'aquells episodis, d'aquell episodi que va obrir una nova etapa molt fosca al Pròxim Orient, dels atacs del 7 d'octubre de Hamas. Diversos kibbutz del sud d'Israel han viscut avui cerimònies de record pels morts en aquells atacs. El país ha recordat aquella barbària amb commoció i amb màxima seguretat. El govern ha tancat tots els punts fronterers amb Palestina. El futur d'aquells kibbutz és incert. Mentre alguns intenten tornar a la normalitat, d'altres lluiten per preservar la memòria. Connectem en directe amb Jerusalem. Jordi Brascó, bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Com han anat aquests actes d'avui? En què han consistit?
2: Doncs mira, n'hem tingut de ben diversos i, de fet, el principal que se celebra a Tel Aviv encara dura, a hores d'ara, és, de fet, el que organitzen els familiars de víctimes i segrestats aquell dia, que és el 7 d'octubre de fa 3 anys, i que és un acte paral·lel als oficials. Uns actes oficials que es van celebrar abans d'ahir perquè el govern israelià segueix el calendari jueu. El gruix d'actes, però, sobretot els protagonitzats pels més pròxims, els que van viure aquell horror o els que directament el van viure, ha tingut lloc aquest matí, des de ben aviat, a les 6:29, que és el moment en què la turba de membres de Hamas va entrar en territori israelià. Hi ha hagut, per exemple, un acte multitudinari allà on hi va haver més morts, al descampat on se celebrava el Festival Nova, i també hi ha hagut actes més modestos en els diversos kibbutz que queden a tocar de la frontera amb Gaza.
1: A tu, de fet, Jordi, has visitat un d'aquests kibbutz, el de Kfar Aza, i has pogut parlar amb una família que va ser víctima aquell dia en aquells atacs. Els hi van matar la filla. Què t'han explicat?
2: Doncs sí, amb el Shimon vaig parlar que fa ben poc, de fet, va decidir tornar a viure al kibbutz i em va dir que ho va fer una mica empès per la seva dona perquè ell segueix sense veure-ho gens clar. Diu que quan és dins de casa se sent bé, però que cada vegada que surt al carrer tot li recorda el 7 d'octubre. I això que viu relativament lluny de la zona on van matar la seva filla, també dins d'aquest mateix kibbutz de Kfar Aza, en un petit barri de cases petites que van quedar absolutament arrasades. Les que no van quedar cremades estan plenes de marques de bala. I la casa de la filla del Shimon, la Sivan, té una característica, i és que té un cartell a l'entrada que convida a la gent a passar-hi. I és des del primer dia, perquè tant el Shimon com la seva dona han volgut que aquest sigui un espai memorial.
3: Necessitem que d'aquí 20, 30, 40 anys els nens vinguin aquí i vegin que un noi i una noia com ells, que vivien aquí, que volien estudiar, triomfar i formar una família, van ser massacrats pel sol fet de ser jueus, perquè no havien fet res de dolent.
2: El problema pel Shimon és que la majoria dels veïns del kibbutz pensen precisament el contrari, que aquestes cases han d'anar a terra i que en tot cas el que s'ha de fer és construir un memorial fora del kibbutz. De fet, van aprovar-ho, i ho van aprovar per majoria, però un recurs presentat pel mateix Shimon a la justícia de moment ho ha aturat. Ara tothom està pendent del que digui el Suprem el proper 19 de novembre, ja per posar fi a aquesta disputa.
1: Després d'aquells fets han vingut aquests 3 anys que avui es commemoren, en un temps en el qual el balanç de la guerra de Gaza és esgarrifós, més de 74.000 morts, una situació humanitària crítica i, de fet, un conflicte que és latent, en què hi ha un degoteig de morts constant. Avui mateix n'hi ha hagut almenys 5 més. L'aniversari d'avui és diferent perquè, a més, arriba quan falten només 20 dies per unes eleccions ara a Israel. Quines perspectives hi ha?
2: Doncs mira, d'una banda, els rivals de Netanyahu han aprofitat aquesta data, que sens dubte és l'ataca més enorme del seu mandat, per atacar-lo, no només avui, el dia de l'aniversari, sinó diria que tot el que portem de precampanya. I més, encara més, després d'aquesta informació que va sortir el mes passat, segons la qual Netanyahu hauria rebut intel·ligència 10 dies abans dels atacs assegurant que un atac com aquell era ben possible. Hi ha, a més, l'aspecte que més indigna els ciutadans israelians, que és que Netanyahu s'ha negat a crear una comissió d'investigació independent precisament per aclarir què va passar aquell dia i d'aquesta manera que s'ajudi a respondre tota aquesta multitud de preguntes que encara hi ha al respecte. I em preguntaves per les perspectives, doncs pel que fa a dins de Gaza, la veritat és que poca esperança respecte a aquests comicis perquè cap dels principals rivals de Netanyahu té plans diferents per la franja. Mà de ferro contra Hamas, no retirar-se ni un metre fins que Hamas no es desarmi, cap possibilitat en absolut per la solució dels dos estats. Per tant, res del que passi a les urnes israelianes suposarà un canvi a Gaza. Si de cas, si ha de canviar alguna cosa, serà amb les urnes nord-americanes, amb el que passi a les midterm, perquè recordem que Donald Trump ja està ben involucrat en aquest procés.
1: Efectivament, efectivament. Doncs haurem d'esperar ara al novembre, aviam si el resultat d'aquestes eleccions als Estats Units tenen allà a Jerusalem, a Israel, a Palestina, sobretot alguna traducció. Gràcies, Jordi. Jordi Brasco, bona nit.
2: Bona nit.
0: El 7 d'octubre també és una data assenyalada a Rússia. Vladimir Putin fa anys, 74 anys avui, i en fa 20 també que van matar la periodista Anna Politkovskaya. Però ara anem a Moscou per parlar d'una altra qüestió.

0: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta a Irkutsk, a Sibèria. Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació a les autoritats sanitàries russes per poder avaluar el perill d'un possible brot. A Moscou hi tenim la nostra corresponsal, la Cristina Solies. Bona nit, Cristina.
1: Bona nit.
0: A veure, d'entrada, quina és la versió oficial que dona Rússia sobre aquest cas?
1: Clar, l'organisme rus de salut pública insisteix que la situació és tranquil·la i que està sota control, és a dir, que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats, ja els han deixat que marxin perquè cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa a les diferents proves que els hi han fet, i també defensa que la víctima, aquesta noia de 28 anys, la Daria Shipilova, estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Però les autoritats russes, el que passa és que continuen sense aclarir de què va morir aquesta noia, per què van posar en quarantena gairebé 200 persones, per què van confinar hospitals, tot això no s'ha explicat. I també, per exemple, per què van enviar personal amb granotes taronja de protecció biològica que van espantar moltíssim els veïns a desinfectar fins a 3 cops el portal de casa de la víctima. Per tot plegat, l'Organització Mundial de la Salut considera que la informació que Rússia està donant fins ara és del tot insuficient i fins i tot assegura que està intentant verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que aquest migdia el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, desmentia categòricament.
2: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
1: Clar, ells parlen d'informació falsa, però tampoc aporten gaire més informació. Per tant, aquest armatisme del govern rus, sumat segurament a la psicosi mundial que hi ha encara pel coronavirus, per la pandèmia del Covid, és el que està provocant aquesta sobrereacció a nivell rus, però sobretot a nivell internacional.
0: Sí, a nivell internacional, fins al punt que avui Donald Trump ha respost així quan li han preguntat si creu que la mort de la investigadora russa l'ha causada una arma biològica.
3: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
0: Per tant, esperem que no, va dient el president, però el cas és que des dels Estats Units s'ha generat també molta alarma perquè l'ambaixada nord-americana a Moscou ha emès una alerta avui.
1: Sí, el que ha fet l'ambaixada nord-americana és recomanar als seus ciutadans que es trobin, sobretot a la regió d'Irkutsk, que segueixin les indicacions de les autoritats sanitàries, és a dir, que evitin els hospitals afectats, que si tenen símptomes o tenen febre, que busquin atenció mèdica immediatament. Però què ha passat? Molts mitjans de comunicació i també per xarxes ha començat a circular, s'ha anat comentant que Washington estava demanant a tots els nord-americans que fugissin de Rússia, i això ha aixecat molta polseguera, però és que no ha estat ben bé així. El que ha passat és que continua vigent a hores d'ara una recomanació general dels Estats Units que va fer fa anys, en què s'aconsella que els seus ciutadans no viatgin a Rússia i que si són marxin del país, però el motiu no és aquest possible brot de pesta, sinó la guerra d'Ucraïna i sobretot, diuen, per les detencions arbitràries que han viscut ciutadans nord-americans del règim.
0: Per tant, confusió i més confusió, però veurem com acaba tot plegat. Gràcies, Cristina, en directe des de Moscou. Bona nit.
1: Bona nit.

0: això.
1: Un cop al mes ens agrada viatjar a l'Àfrica amb algú que en sap molt. L'última vegada, la nostra col·laboradora, l'Èlia Borràs, la vam enxampar a l'aeroport, que anava cap allà, i avui resulta que la tenim aquí.

0: perquè avui ha presentat el llibre Rostres de la Terra Vermella, que és una demostració de tot el que coneix el continent africà i d'aquell tipus d'històries que ens agrada portar aquí al Catalunya Nit. Ens anem endinsant amb aquesta música a l'Àfrica, més concretament a la zona del Sahel. Aquesta música és del músic malià Balyaké Sissoko, amb la seva kora, un instrument típic a l'Àfrica Occidental. Èlia Borràs, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Felicitats pel llibre.
1: Moltes gràcies.
0: La música, que com marca també territori, eh?
1: M'encanta. A mi la cora m'inspira moltíssim. És preciós, o sigui, aquest és preciós. És un instrument fet amb una carbassa, recoberta amb cuir, té un màstil amb 21 cordes, es toca amb les dues mans, és un instrument cerimonial. A mi sentir-la m'inspira. M'ha acompanyat en tot el llibre. Cada capítol hi ha aquesta música de fons i així també la podeu descobrir, perquè espero que també us agradi molt.
0: Ens encanta. O sigui que estem triplicant el número de cordes d'una guitarra aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: Potser els oients es pregunten com és el dia a dia a l'Àfrica d'una periodista. Diem l'Àfrica, que és un lloc enorme, eh? Però com hi vius, com és el teu dia a dia, com has anat escrivint aquestes cròniques del llibre?
1: Sí, crec que és la meva pregunta estrella, me la fan molt. I com és el teu dia a dia, com és la teva rutina? Crec que hi ha gent que es pensa que cada dia és una aventura. Però jo la majoria de dies sóc a casa meva treballant, preparant les cròniques, fent producció, a la taula, pensant què vull fer. Per exemple, el llibre, cada capítol hi ha una persona que és la persona protagonista. I aquí la feina no és només escriure, sinó és accedir, que t'obrin les portes. Crec que els periodistes això ho entendran molt bé, que amb lo difícil que és accedir a certes fonts a vegades. I em va passar, per exemple, que hi ha un capítol que passa en una mina d'or artesanal i el repte per mi no era escriure, era arribar fins allà sense aixecar sospites i poder veure de primera mà com s'extreu l'or de la terra de manera artesanal. Llavors, un cop ho vaig aconseguir, després, evidentment, em va tocar seure'm, escriure, l'or representa el 80% del PIB de l'or, del PIB de l'economia de Burkina Faso, però clar, jo si et dic això, segurament no t'interessarà, necessito que hi hagi una història darrere una persona perquè tu t'interessis per què és important l'or, i com la gent el treballa, com s'ho fan per ensortir-se'n, com és viure en un lloc tan extrem com és una mina d'or artesanal. No sé si mai algun oient hi ha estat, però...
0: Jo no.
1: No, eh?
0: No.
1: És un lloc amb forats a terra, àrid, desert, és un lloc molt extrem, ho podeu llegir al llibre també perquè ho explico. O per exemple, una de les meves tasques aquests últims dies era trobar ous a Ouagadougou, que és la capital de Burkina Faso. No hi havia ous i jo volia fer una truita de patates i no tenia ous. Llavors els meus dies són aquests.
0: O sigui que pots anar a la recerca d'or o d'ous. Igual de complicat, eh?
1: Igual de complicat. Els ous els vaig aconseguir, la mina d'or entrar-hi també, i m'agradaria que escoltéssim un fragment, un retrat sonor de què és una mina d'or.
0: Perfecte.
1: Molt bé. Manel, sents aquesta aigua?
0: Sí.
1: Pots imaginar el que és en una mina d'or?
0: Clar, no sé si és que passa un riu per allà o es necessita per anar netejant la pedra o què és això?
1: Molt bé, exactament. Es necessita per netejar, perquè extreuen les pedres de la terra, aquesta pedra es converteix en una farina i aquesta farina, a l'interior, barrejada amb la sorra, és on hi ha l'or. Llavors, aquesta aigua que hem pogut sentir, la torno a posar un moment... Perdona, ara aquí estem parlant. Era una mica abans, però hem sentit l'aigua.
0: Sí, clarament, sí, sí.
1: És com neteja una mena de veieta, que és on l'or queda incrustat. O sigui, sembla una cuina i és una mina d'or.
0: Ostres, va sortir amb les butxaques plenes o què? O només
1: no.
0: Mirar,
1: no.
0: Gravar l'àudio i...
1: Manel, havia de marxar sense aixecar sospites.
0: És veritat, això ho has dit al principi.
1: Exacte, vaig arribar i vaig marxar i això està al llibre, vull dir que ho explico.
0: Sí, expliques que almenys 1 milió de persones treballen al sector de les mines artesanals que s'han convertit en una font de finançament per als grups armats. Un lloc on blanquejar els diners i un espai de reclutament de joves. I això és el que et trobes també dintre d'una mina d'or.
1: És diner fàcil, és molt arriscat, eh? Fàcil vull dir que és ràpid, però és molt arriscat entrar en una mina a 100 metres sota terra i sortir-ne viu. És una feina molt dura.

0: Rostres de la Terra Vermella és un mosaic d'històries i persones que tu has conegut, Èlia. Per què Burkina Faso?
1: Doncs quan em van proposar escriure el llibre, clar, hi vaig dir, jo el que conec és Burkina Faso, és el que puc accedir a les persones, a les històries. Sempre ho dic, i ho torno a dir, Àfrica són 55 països i per mi era important que parlar-ne d'un, perquè Madagascar no té res a veure amb Líbia o la història d'Angola no té res a veure amb la del Txad. I per mi, com a corresponsal, és molt complicat perquè, clar, és que m'he de saber el nom de 55 països diferents, 55 presidents, el que està a Washington en sap un, Donald Trump, no? I a mi el que m'era més fàcil, i hi ha una frase a dins del llibre més que extrec d'un autor de Mali que es diu Amadou Ampateba, que diu que per escriure ell només necessitava recordar, no, que és tot això que passa pel cor, i reviure. I bàsicament és el que jo he fet i és el que tenia ganes de transmetre, i que un cop aquí a Catalunya la gent el pogués llegir i sentir i viure el que jo he viscut a través d'aquestes històries humanes, no? I també, per altra banda, perquè és que era el que tenia més accessible, he construït una xarxa, no, de gent de confiança, i això vol molt de temps. Per exemple, hi ha un capítol amb un arquitecte que és un dels millors arquitectes del món, que ell va agafar confiança en mi i ha accedit a que jo accedís a la seva vida privada, perquè cada cop que em trucava sentia la cabra del meu veí i sempre em deia, clar, clar, és que tu estàs a Burkina. I li deia, sí, sí, jo estic a Burkina.
0: O sigui que els agraïments del llibre hi hauria d'haver la cabra, eh?
1: Hi hauria d'haver la cabra.
0: I crec que no hi és, eh? Hi ha agraïments, per exemple, per a Xavier Aldecoa,
1: sí,
0: que et fa el pròleg del llibre, sí. És un veterà del periodisme, sí, a l'Àfrica, i ell diu que cap periodista resisteix tants anys al cor del Sahel, aguanta la tensió de l'amenaça jihadista i les dificultats de la professió si no és una professional de cap a peus i està feta d'una pasta especial. Passa que l'autora d'aquest llibre és capaç de no deixar que la por o l'horror dictin la seva mirada. Per això el llibre que tens ara mateix a les teves mans no és una concatenació d'històries de perill o un altaveu d'històries tèrboles que serveixin per alimentar l'ego d'un periodista massa protagonista. Tu saps mantenir-te, Èlia, en segon pla i que el que brillin sigui les històries. Això és el que diu el Xavier Aldecoa.
1: Gràcies a en Xavier Aldecoa per aquest pròleg, que realment és emocionant. I em sembla clau que el periodisme... O sigui, els periodistes no som al centre de la història, però jo aquí sí que he hagut de posar-me una mica a l'interior, posar-me dins al servei de les històries, perquè sentia que feia de pont en molts casos. Ha sigut la meva manera d'implicar-me en el llibre, bueno, a part de que l'he escrit, no? Però hi surts i pots llegir l'Èlia dins del llibre, però crec que el periodisme, has de ser el lloc, has d'anar-hi, has de viure allà, has de pagar la llum, l'aigua, la corrent. Jo faig tai chi, he fet ioga, he fet classes de ball, ja ho veureu si ho llegiu. M'he mogut en autobús, se m'ha punxat la roda del cotxe, l'he hagut d'arreglar mig del carrer. He entès, no, com funcionen certes coses, i a més el periodisme és espectacular, perquè al matí pots estar parlant amb un alt funcionari i a la tarda amb un estudiant de llengües germàniques o amb un militar. Llavors, per explicar un lloc, crec que l'has de viure, i a més l'Àfrica no la pots explicar des de lluny. Llavors, per mi és essencial tenir aquestes històries humanes i estic molt agraïda, no, que m'ho hagin compartit també.
0: Tens la sensació que has aguantat molta pressió?
1: Sí. Sí, sí, sí, és una pressió, és estar allà, fa 4 anys que hi va haver un cop d'estat, encara hi ha el grup de militars que van arribar, llavors la pressió hi és, s'ha d'aguantar, però som periodistes i és la nostra feina.
0: Tenim un altre retrat sonor, eh?
1: Som-hi,
0: que ens portes.
1: A veure. Molt bé, sense aquest ritme, i de tant en tant sona un xiulet, que no l'hem sentit abans, i aquests càntics,
0: sí, sí,
1: molt bé. Això ho vaig gravar jo mateixa. És aquest ritme com que hi vas entrant, eh? Tunturun, tunturun, i és una cerimònia, és un ritual. És un ritual del grup de la cofradia de Dosos, que són uns caçadors, que em van obrir les portes perquè jo pogués veure i participar d'aquesta cerimònia, en què vaig poder veure de primera mà el que era la religió tradicional africana, aquella que existia abans de que arribés el cristianisme o l'islam. D'acord? Llavors, per exemple, aquest retrat sonor que hem sentit, no?, aquest moment en què jo ho gravo, se senten uns xiulets, que els xiulets, bàsicament, són l'eina essencial per no perdre's enmig del bosc, perquè són caçadors. Llavors, aquí tenen com una butxaca gairebé màgica, perquè van traient els xiulets d'aquí a l'interior de la butxaca i de cop comencen a xiular. I és una mena de dansa, cant, xiulet, en què bàsicament estan recordant qui són, d'on venen, què fan, i estan doncs demanant als ancestres, que són els seus morts, que els ajudin doncs amb les collites, amb la caça i amb la salut.
0: Costa molt vendre històries de l'Àfrica, és a dir, que aquí te les comprin?
1: Costa de vendre històries, perquè a vegades no interessen aquí, o sembla que no interessin, perquè a vegades és difícil. Quan estàs allà com a corresponsal, veus una cosa i dius, ostres, això és molt interessant, però aquí no interessa, i això és periodisme local. Però després, quan ets corresponsal, has de tenir una imatge molt més àmplia, molt més gran. Però a mi hi ha un exemple que realment em va xocar molt, que hi havia una època, quan hi va haver-hi la Dana al País Valencià, feia pocs mesos hi havia hagut una Dana a Líbia, que Líbia, i el, o sigui, està com en una línia recta, només el separa el mar Mediterrani. Però en aquell moment també hi estava havent l'huracà Milton als Estats Units, i jo veia les notícies i els informatius i només veiem l'huracà Milton i pensava, l'huracà Milton s'ha d'informar. Però és que ens queda molt més a prop el que està passant a Líbia. Ens queda, si pleguéssim el mapa, es tocarien. Llavors, per mi és intentar això, acostar l'Àfrica, el continent africà, d'alguna manera, no només perquè és interessant, sinó perquè ens toca de molt a prop.
0: El tenim... Àfrica comença aquí al costat, això està clar.
1: Sí, ho sabem, vull dir, ens afecta el gas d'Algèria, el petroli de Nigèria, tenim el tema de la migració, que és un tema que o sigui, n'hem parlat, fa mesos que en parlem, no parem de parlar. D'on venen aquesta gent? Qui són? Quina música escolten? Què els agrada? Poder entendríem més coses si sabéssim tot això, no? I els humanitzéssim.
0: Doncs una manera és amb aquest Rostres de la Terra Vermella d'Èlia Borràs, que has presentat avui, i l'altra manera també és anar recuperant-te aquí al Catalunya Nit, els àudios que pengem a la nostra pàgina web, perquè buscar les cròniques que ens explica cada mes l'Èlia Borràs és un luxe. No sé si vols acabar amb alguna curiositat.
1: Acabarem una curiositat. Va. I una sorpresa, Manel. Jo no sabia com començar el llibre. I vaig anar a la biblioteca d'on visc, de Sarrià de Ter, i vaig trobar-ne un que es diu Rússia, l'escenari més gran del món, i la història d'aquella dona gran, que és el primer capítol, em va inspirar per dir, jo vull fer això, jo vull fer un llibre com el de Manel, me va agradar molt, i et volia fer la sorpresa en directe de dir-te, també hauries de sortir els crèdits, em falten dos crèdits, ja m'ho has dit, que un és la teva inspiració.
0: I la cabra,
1: no ens en oblidem.
0: Doncs mira, aquesta última m'ha sorprès. Gràcies, Èlia. D'aquí un mes hi tornem.
1: Molt bé, ens veiem d'aquí un mes, vés a saber des d'on.
0: Exacte, ja suposo que des de Burkina Faso. Segur. Però vés a saber.
1: Exacte.
0: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
4: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
5: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som
1: 3CAT.
6: Porque se me va
0: Catalunya nit.
6: Toda la fuerza por la boca.
0: Les notícies.
6: Que me condena y se equivoca sin poderlo remediar.
0: Sota la llum de la lluna.
6: Porque no puedo pensar.
0: Amb Manel Elías.
6: Porque la luna se ha vuelto loca.
0: I Agnès Marqués.
6: Ya no me quiere, ya no me toca. Luna lunera, porque te vas.
0: Catalunya Ràdio.
7: Minuts i arribarem a les 11 en punt de la nit, al final del Catalunya nit. El que fem aquesta hora és començar a pensar en demà, a repassar què és el que ens espera. Marc Güell, Txell Garriga, Oriol Pujador, Rafel de Ribot i Alba Barbosa. Bona nit.
8: Bona nit.
7: De què estarem pendents a Catalunya Ràdio, Marc?
9: Doncs mira, encara estarem molt pendents del cel i de les previsions perquè per demà el Meteocat ha activat avisos de color groc a comarques del litoral i també del prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. No s'espera que plogui tanta intensitat com aquests últims dies, hi haurien de ser les últimes precipitacions d'aquest episodi. Una situació més que es pot agreujar per les fortes ratxes de vent i per tot això que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'alerta.
7: Podem saludar a aquesta hora Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Bona nit.
10: Hola, bona nit.
7: Ara de seguida parlarem de demà, però abans hi ha hagut ruixats forts aquesta tarda a l'Alt Empordà. Hem vist algunes imatges de municipis com Llançà o Port de la Selva, doncs amb alguns carrers negats d'aigua. Hi ha hagut algun problema més enllà d'això?
10: No hi ha hagut incidències destacables. Ho hem anat seguint perquè sí que hem vist aquesta taca vermella. Ja sabeu que ens estem tots mirant sempre al radar per veure com va evolucionant. Hem vist aquesta taca vermella que pujava cap amunt i després ha tingut com una retenció una mica. Ha semblat que tornava cap enrere. Ja ha sigut quan ha plogut d'aquesta manera forta en el Llançà, a Cadaqués també, al Port de la Selva, Colera, forces litres, I ha anat ràpid per això. No ha estat massa insistent, no s'ha quedat estacionari i, per tant, aquestes pluges han com tu dius, han arribat a acumular-se en el carrer, però no amb una intensitat que hagi fet mal.
7: Molt bé. Parlem de demà. Es preveu, ara ho dèiem, una nova tongada de precipitacions. Uh-huh. Quines zones han d'afectar especialment? On teniu els ulls posats a Protecció Civil?
10: Ara aquestes últimes pluges, sobretot al litoral central, nord-est, tota la zona del litoral, Barcelona, Girona, és la que s'ha de vigilar, litoral, prelitoral, i per tant, doncs anirem seguint a la Selva, Maresme, tota aquesta zona. Demà, bueno, es poden esperar aquestes pluges, que com comentava el vostre company, no s'esperen que siguin intenses com els darrers dies, però no es descarta que puntualment en algun lloc sí que puguin tenir certa intensitat, com ha fet avui, a Llançà, que la previsió aquesta ja era la que teníem, i hem d'anar-ho vigilant. El que no sabem és exactament on pot caure aquesta pluja, sinó que és una zona àmplia, que és per on es va movent el núvol, i en algun moment donat arriba a tenir aquestes condicions que li fan que siguin més intenses en un punt. I és això el que anem vigilant.
7: Hi ha un element nou de cara a demà previst, si més no, que és l'entrada de tramuntana. Això pot fer canviar d'alguna manera aquestes precipitacions, no? tan abundants i sorprenents que hem vist en els últims dies?
10: És possible, perquè localment aquestes pluges en la zona, per exemple, de l'Empordà, quan fa aquest vent del nord, a vegades poden ser que tinguin un camí diferent, no? I fins i tot també el tema, ja, el que tindrem demà també és tema d'onatge, ja començarà l'onatge, que durarà un parell de dies, fort en aquesta zona també, en l'Empordà, eh? Per tant, doncs hem de ser vigilants amb aquest aspecte, tant amb el vent com amb la pluja. Fa una mica petit, si em permets, eh? Sí. És perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. I llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar. Per tant, el que diem, vigilem l'entorn, mirem què tenim a la vora de casa, com tenim el nostre edifici, com està tot, per prevenir amb més seguretat que no pogués haver-hi algun incident d'aquest tipus.
7: Molt bé. Avui s'ha confirmat la tercera víctima mortal de l'episodi de pluja des del cap de setmana. Encara s'està buscant dues altres persones. Sí. Hi ha cap informació al respecte?
10: No tenim més informació. Mm. Almenys jo en aquests moments no tinc més informació que s'estan fent aquestes dues búsquedes, com tu comentes, tant a través de Mossos d'Esquadra, bombers, tant en el medi natural com en la zona urbana, i s'està fent aquesta búsqueda i esperem que tingui resultats bons, no? Que trobessin les persones, doncs, evidentment, sanes i estades.
7: Emma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies i bona nit.
10: Molt bona nit a vosaltres, també. Moltes gràcies.
8: Gràcies. Avui ha sigut un dia complicadíssim a Rodalies. Demà esperem que vagi molt millor, però atenció si heu d'agafar el bus per anar a la feina, perquè els treballadors d'autobusos de Barcelona demà faran vaga, Rafel.
11: Sí, és la segona jornada de vaga parcial que fan com a protesta pel conflicte amb TMB per negociar el conveni col·lectiu. El servei es veurà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a finalitzar el torn. En aquestes franges hi haurà serveis mínims, la plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant tot aquest mes d'octubre. Els treballadors reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores a la setmana.
7: I demà també faran vaga les biblioteques de Barcelona, Txell?
12: Sí, perquè la reunió d'aquesta mateixa tarda entre comitè d'empresa i ajuntament ha acabat sense acord. La trobada ha durat uns 10 minuts, segons la intersindical, i també la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'ajuntament diuen que han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per assolir, això sí, un acord. El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar demà, doncs, les biblioteques de manera massiva.
8: Demà també jornada de protestes estudiantils a França.
12: Sí, el govern francès ha rebaixat el to contra els estudiants l'endemà d'haver assegurat que aquestes són les protestes més violentes en dècades, però, de fet, no ha promès cap millora als estudiants, que ja han dit que es tornaran, doncs, a manifestar. On sí que s'ha notat un petit canvi és en el to amb el que el primer ministre Sebastián Lecornu ha parlat de l'actuació de la policia, que ja té obertes, recordem, 18 investigacions per accions irregulars. Sense criticar directament, això sí, les actuacions dels antidisturbis, ha admès que va donar l'ordre de protegir els instituts, però no, en cap cas, de confrontar els manifestants.
7: I què més explicarem a Catalunya Ràdio demà?
9: Doncs seguirem parlant d'habitatge, no només per la mort de Mari Carmen Abascal, també per aquesta precampanya electoral marcada per aquesta crisi de l'habitatge i per noves protestes, perquè demà el Pirineu se suma a les mobilitzacions pel dret a l'habitatge. Diverses entitats han convocat també concentracions a la Seu d'Urgell i a Ripoll per reclamar solucions a aquesta crisi i també a problemàtiques concretes d'aquest zones. Demà ens ho explicaran Joaquim Albalate des del Pirineu. Uh-huh. I demà també sentirem Toni Comín, perquè a les 11 del matí ha convocat una roda de premsa al Parlament Europeu, a Brussel·les, una mica per explicar com queda la seva situació judicial. Després recordem-ho que el Constitucional hagi avalat la llei d'amnistia i el Suprem hagi suspès les ordres de detenció que l'afecten a ell, però també a l'exconseller Lluís Puig i l'expresident Carles Puigdemont. I sobre l'amnistia, recordem la informació que ha avançat Catalunya Ràdio avui, que el Suprem preveu amnistiar els líders del procés abans que es tanquin les llistes electorals del 29 de novembre.
8: Unes eleccions on a partir de demà començarem a saber més bé també qui podrà votar o no, perquè sobre la llei de nets s'acaba el termini que el Tribunal Suprem ha donat a les parts perquè es pronunciïn, Alba.
13: I a partir d'aquí estudiarà les al·legacions i prendrà una decisió sobre si manté suspès el dret de vot de milers de persones descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut la nacionalitat espanyola a través d'aquesta llei de memòria democràtica. Fa un mes després, els magistrats van donar la raó a Vox i els van suspendre provisionalment el dret de vot. Són milers de persones que podran votar o no a les pròximes eleccions, segons el que acabi decidint el Suprem.
7: I demà, una cita d'aquelles que està marcada al calendari, es presentarà la nova campanya del Gran Recapte, que se celebrarà el cap de setmana del 13 i 14 de novembre. Oriol.
14: Sí, aquesta edició arriba en un moment en què omplir el cistell de la compra costa prop d'un 30% més que ara fa 4 anys. El Gran Recapte vol posar l'accent en les noves pobreses que genera justament aquesta situació, l'encariment dels preus. El Gran Recapte té l'objectiu de col·laborar amb el Banc dels Aliments de Catalunya, al qual cada mes recorren 170.000 persones. L'any passat es van recaptar aliments i donacions per valor de més de 5 milions d'euros. Demà s'obren les preinscripcions per aconseguir aquests 17.000 voluntaris que l'entitat assegura que fan falta per fer la campanya d'aquest any.
8: I demà cinema. I've come into possession of a map. Sobretot del fantàstic Txell.
12: Sí, perquè demà comença la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. S'inaugurarà a la nit amb la projecció d'una cinta dirigida per Carlota Pareda, Found Alive, tot i que, de fet, ja al llarg de tot el matí hi haurà les primeres projeccions d'aquest certamen. Serà una edició amb 4 de les 7 pel·lícules espanyoles a competició aquest any dirigides per dones i també que rebrà visites de grans noms com Peter Jackson, Kevin Bacon o Dani De Vito.
8: Doncs demà serem fent el Catalunya Nit des de Sitges també, coincidint amb aquesta obertura del Festival de Cinema, i serem a partir de les 9 i sobretot ens hi centrarem a partir de les 10.
7: I abans de tot això, el matí de Catalunya Ràdio, Marc.
9: Sí, amb en Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí. Ja ho veieu que tenen molts fronts oberts, així que saludem el subdirector del programa, Maiol Roger. Bona nit.
15: Bona nit. Què
9: avui,
15: tal, Marc?
9: Molt bé, avui us hem sentit des de diversos punts anar seguint aquest caos de Rodalies. Demà també ben atents a com anirà tot.
15: Sí, perquè realment aquest matí que nosaltres havíem previst doncs, parlar dels estralls de la pluja, ens hem trobat de cop que no hi havia trens, no? Ha sigut com un... Ens havia dit la Marta Viana, que estava a Granollers, de dir, escolta, aquí no hi ha cap tren, i de cop hem vist que no n'hi havia cap i hem preguntat i no n'estan sortint per això, per aquesta vaga encoberta o plantada dels maquinistes de SEMAF. Per tant, demà des de les 6, atents aviam com surten, perquè en teoria no hi hauria d'haver més problemes dels que ja són habituals aquests dies de pluja, però aviam, ja estarem pendents i també parlarem una mica d'aquest model ferroviari, d'aquesta seguretat de les vies, no? Tindrem el Joan Carles Salmerón a la hora del matí, és una de les persones que més controla tot aquest tema, per saber realment, no qui té raó, perquè al final la sensació d'inseguretat dels maquinistes és una qüestió, diguem-ne, que tampoc podem discutir nosaltres, no? Però vaja, aquí hi ha dues versions i també està bé aclarir si realment són segures les vies o no, no només pels maquinistes, sinó sobretot també pels passatgers.
9: Doncs veurem què és el que passa demà. Maiol, ja ho hem vist aquestes últimes hores, tenim molts fronts oberts i va haver també moviments de cara al 29 de novembre.
15: Sí, aquest moviment de Colau, que no sé si des de que era inesperat o no, saps? Perquè després dels últims dies ha escalat tan ràpid des del, em plantejo tornar a la política, que potser fa, què, 8 o 10 dies que ho va dir, aquest plantejament que sigui la candidata de Més Madrid, que jo no sé si és sorprenent. Demà parlarem amb la portaveu de Més Madrid al Congrés, la Thaís Sidi, per veure què busquen amb aquest moviment, perquè realment és sorprenent que el candidat d'un partit a nivell estatal sigui el cap de llista per Barcelona. Només ho hem vist una vegada el 86. Això hi ha amb Miquel Roca i l'operació reformista, i aviam una mica què busquen amb aquest moviment. És interessant i es van posant les coses a lloc. També parlarem de la notícia que ho he explicat aquesta nit, de la mort de Mari Carmen, perquè sí, també això va ser un símbol que va començar tot plegat, doncs com sacseja una mica aquests primers dies de campanya. Però escolta'm, també farem més coses que no siguin ni política, ni trens, ni aigua. Si ens deixen, farem una mica de la ressaca del primer concert d'Oques Grasses.
9: I tant.
15: Tens entrada per algun dels dies.
9: Dissabte, l'últim dia.
15: Home, doncs mira, encara ens hi trobarem. I farem taverna, que ve el cap de setmana, i tindrem a Fernandisco. No sé si eres oient de los 40 principales o dels 40
9: mira,
15: principals.
9: Si et soc sincer, molt poc.
15: És un dels mites de la música a Espanya, d'aquesta radiofórmula dels 80-90, bé, m'he passat més dels 90 que dels 80, i mira, també serà divertit escoltar-lo a l'antena del matí. I res, tot això, si ens deixen els trens, si ens deixen les pluges, i si tot, perquè ja saps que, igual que vosaltres, quan l'actualitat salta, salta tot el que teníem previst.
9: Sabem quan comencem, però no quan acabem.
15: Exactament.
9: Us escoltem a partir de les 6.
15: Bona nit, que vagi bé.
8: 9 minutets i arribarem a les 11. Hem explicat moltes coses i n'han passat moltes de recents, que segurament això ha fet bellugar coses a les redaccions dels diaris. Avui ens toca visitar la de La Vanguardia. Isabel García Pagán, bona nit.
16: Hola, molt bona nit.
8: Com ho enfoqueu,
16: això,
8: de cara demà?
16: Nosaltres tampoc no sabem com acabem, eh?
8: No, eh? Ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Com, a hores d'ara com ho teniu?
16: A hores d'ara estem fent equilibris entre l'anunci de vaga general que s'ha confirmat avui pel dia 11, no? A les portes de la campanya electoral, i la mort de la Mari Carmen, que és el que ens ha sorprès a última hora de la tarda. I estem decidint, ens agafeu en ple debat sobre com ho expliquem demà, no? O sigui, a la portada, com ho jerarquitzem a la portada perquè els nostres lectors tinguin tota la informació.
8: Clar, i teniu molt debat d'aquestes coses? És a dir, discutiu molt o hi ha moments en què ho teniu claríssim sempre?
16: Home, hi ha moments de tot, el que és més difícil és calibrar la importància de la notícia, que és evident que la té, no?, per la transcendència que ha tingut la figura de Mari Carmen les últimes setmanes, i que probablement la legislatura s'ha acabat precisament per el seu desnonament o per les conseqüències del seu desnonament. I també hem de fer equilibris amb el disseny habitual, no? Amb les limitacions del disseny, perquè l'espai és finit, el paper, no com a la ràdio, que pots allargar.
8: En el nostre cas, avui ha acabat guanyant Mari Carmen, eh? Perquè hem pensat que avui era el seu dia,
16: clar.
8: La resta de coses segurament en podríem anar parlant més endavant, però bé, a veure demà La Vanguardia. I finalment, si haguessis d'escollir un tema d'alguna peça de dintre el diari, o algun article, algun reportatge, què ens recomanaries anar a buscar?
16: Portem una entrevista molt interessant a la Nobel de la Pau iraniana, l'Nargés Mohammadi, que està en teoria estava empresonada, però està a res domiciliari. I després, com també ho sentia a vosaltres també, que demà estàveu a Sitges, La Vanguardia són partners del festival i dediquem molt d'espai al festival, i amb la recomanació de les 12 millors pel·lícules que es podran veure durant tot el festival.
8: Ah, doncs mira, això ens ho llegirem atentament, a veure si tenim demà.
16: Us facilitem la feina.
8: Sí, a veure si tenim algun moment de tranquil·litat per poder veure'n alguna. Doncs que acabi d'anar bé la discussió, i demà mirem a veure com ha quedat la portada de La Vanguardia. Moltíssimes gràcies.
16: Molt bé, gràcies.
8: Bona nit.
16: Adéu.
0: Catalunya nit. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars above in your eyes. Les notícies. Fantabulous night to make romance need the cover of October. Sota la llum de la lluna. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Amb Manel Elias. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio. Man.

Doncs, com us deia, avui a les 7 de la tarda he entrat a classe i quan he sortit m'he posat la ràdio justament per sentir el Catalunya Nit i he sabut que la Mari Carmen s'havia mort i que Ada Colau seria la candidata del Front Ampli per Barcelona. No? I no havia passat dies ni setmanes, no? Era una classe d'un parell d'hores. I llavors ho he dit al meu grup d'amigues, al chat, que sempre estan molt ben informades i aquests dies us podeu imaginar que el chat va ple. I la meva amiga Marta, després de riure perquè baixava de l'hort, m'ha dit: la meva amiga Melanie em va explicar un concepte que fan servir els historiadors de les revolucions, que es diu el temps mil fulles. És una manera moníssima, m'ha dit, d'explicar com en moments revolucionaris cada microsegon és un moment històric i perdem la capacitat de mesurar el pas del temps en hores, dies o mesos. Per tant, em deia, fas classes de 2 hores i passen coses importants. I he pensat, és tal qual això. La Melanie de qui parla la Marta és la historiadora Melanie Henry, que ha estudiat els episodis insurreccionals d'Alexandria de 1946 i el 77. I la imatge del Milfull serveix per pensar un temps que ja no avança endreçadament, com si la història fos una línia recta, sinó que acumula capes. I avui, justament, tinc la sensació que vivim dins un Milfull, perquè aquest matí els maquinistes de Rodalies s'han plantat, però la pluja cau sobre unes vies que venen d'ahir. I els maquinistes que avui diuen que no sortiran sense garanties de seguretat recorden el que ha passat abans, de manera que en un mateix tren que no surt i conviuen la tempesta d'ahir, els accidents d'ahir, anys de problemes de Rodalies i la persona que només intenta arribar a la feina. Això és una capa del Mil Fulles. Després hi ha l'habitatge. La Mari Carmen, que havia viscut durant dècades a casa seva, la van desnonar i avui s'ha mort. Però aquí el temps tampoc no és lineal, perquè la història de la Mari Carmen és la història d'una persona, però també porta a sobre anys de crisi de l'habitatge, desnonaments, preus impossibles, moviments socials, lleis que arriben, lleis que no arriben. I de sobte, aquesta història particular entra en el temps de la política, no? El decret de l'habitatge, el bloqueig, les eleccions, la vaga general, que també s'ha anunciat avui, la data definitiva. I clar, jo entro a classe a les 7 i quan en surto, Ada Colau és candidata. I això m'afegeix una altra capa, perquè Colau avui tampoc no apareix del no-res. Amb ella també reapareixen la PA, els desnonaments, les places, el 15M, i una Barcelona de fa 15 anys que potser ens pensàvem que ja havíem deixat enrere, però resulta que no, només era una altra capa del Mil Fulls. No? És una sensació estranya, no? Entres a classe i quan en surts no han passat 2 hores, han passat 5 notícies, una mort, una candidatura, una crisi ferroviària, un temporal, un decret i unes eleccions. I cadascuna d'aquestes coses arrossega el seu propi passat. I no és que el temps vagi més de pressa, és que s'espaceix, no? Les capes s'amunteguen com mil fulls, no? I el que fem avui ja està modificant el que passarà demà. I per això de vegades hi ha dies com avui en què tenim la sensació que la història s'accelera, no? Perquè podem veure totes les capes alhora. I si tallem el mil fulls pel mig, hi trobem Mari Carmen, l'habitatge de Colau, unes eleccions, la pluja, els maquinistes i una andana plena de gent esperant el tren. No? Jo em voldria quedar-me amb tot aquest amuntegament, amb aquesta idea que aquesta saturació, com l'aigua, quan cau, com aquests dies, fa molta por. I per això és important ser, en els dies que venen, que seran complicats, el que diu Xavier Aldecó a Dèlia Borràs, el pròleg de Rostres de la Terra Vermella. Persones que no deixen que la por o l'horror dictin la nostra història.

El Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i que es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. S'atura el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, han provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'ha trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe sota un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. El Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques, el tribunal preveu d'entrada desencallar l'aplicació de la llei per als condemnats amb la inhabilitació en curs abans del 26 d'octubre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. El cas de Puigdemont pot trigar una mica més. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals. Part de sumar aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. L'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes. El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer i prohibeix l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. Tot i així, evita respondre a les demandes dels manifestants. Aquest dijous es preveu una nova jornada de mobilitzacions. I Rosalía ha estat distingida amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, que coincideix al Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc, Lux, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Esports. El Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo. A l'Espanyol aquest dijous recuperen Roberto Fernández i Derkusic, Javi Puado molt a prop de viatjar amb l'equip a Màlaga de cara al primer compromís de Lliga després de les seleccions. I en bàsquet, a l'Eurocup, triomf del Manresa al Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació en els temps davant l'entrada de vent del nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, farà fresca o fins i tot fred.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà va enregistrar aquest missatge.
3: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord, però, no ha arribat a temps perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa seva. La mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, als salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per la mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
4: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem pels americans.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost en la vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
5: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
6: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. Però, com dèiem, un dels motius principals d'aquesta vaga és l'habitatge i, relacionat amb això, s'ha aturat el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Barcelona, Roger Santaló.
7: La compra dels 18 pisos afectats es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, n'ha explicat els detalls en una compareixença exprés al vespre.
8: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dos o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
7: La notícia s'ha rebut al carrer Llenguadoc del barri de Sant Andreu amb alegria perquè s'ha evitat el desnonament de la trentena d'afectats després de 12 hores de concentració, però també amb escridassada contra el PSC perquè consideren que només es mou per interessos electorals. Marta Espriu és la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
9: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic, havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui. I creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, el PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
7: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor del decret d'habitatge aprovat pel govern espanyol i que suspèn els desnonaments a persones vulnerables sense alternativa habitacional i que serà una realitat a partir d'aquest dijous.
0: A l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. Activistes del sindicat de llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble, al carrer Baró de Maldà. Finalment, la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa que aquesta família vulnerable continuï vivint al pis de manera indefinida a l'espera que el jutge determini una nova ordre.
2: 3CAT Info.
0: Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
10: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies i sense informadors. Des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
11: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, és always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
10: Amb una xarxa de rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
12: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figueres, Girona.
13: Però això és R11.
12: R11, sí.
13: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
10: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
14: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, però assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
15: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i de talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix. Tot i així, el govern ha carregat contra els maquinistes i els culpa directament d'haver boicotejat el servei de Rodalies d'aquest dimecres. Des de primera hora, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han subratllat que la seguretat estava garantida i els han acusat d'actuar per interessos laborals.
16: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
17: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts accelera la denúncia contra Renfe i Adif. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu del partit, Salvador Vergés, ha avançat que la presentaran el 20 d'octubre, quan farà 9 mesos de l'accident mortal a Gelida.
18: Un autèntic caos, un autèntic col·lapse, una vegada més, de Rodalies. No s'entén de cap manera que no hagin estat capaços de poder dur a terme cap de les inversions importants.
0: El govern, com a titular del servei, ha reclamat explicacions al Sindicat de Maquinistes i al Ministeri de Transports. Enmig d'aquesta situació provocada en part per les pluges dels últims dies, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
19: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Això mentre aquest episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Roberto Gómez, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, explica on centren les tasques de recerca a Granollers.
20: És una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat i ho estem utilitzant les últimes tècniques a nivell de drons amb visió tèrmica, gossos, tant de rastreig com de venteig, la unitat subaquàtica, doncs qualsevol pou, qualsevol acumulació d'aigua.
0: Els bombers també han localitzat aquest dimecres el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i el cadàver estava en descomposició. Se sospita, per tant, que la víctima no ha mort com a conseqüència del temporal d'aquests dies, sinó pel temporal que va afectar la zona a finals d'agost. I enmig de tot plegat, els veïns de Xerta, al Baix Ebre, intenten recuperar la normalitat després de rebre l'impacte més important de l'últim temporal de pluja que ha afectat el país. La por i la sorpresa causades per les inundacions sobtades conviuen amb la indignació de molts veïns per la gestió de l'alerta. Tarragona, Ricard Buigas.
21: Els veïns, amb l'ajuda dels bombers, han estat tot el dia retirant aigua i fang de les cases i els carrers.
22: Fins a la cuina, de paret a paret, neveres, congelador, sofà, tot. Ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta,
1: la part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
21: Queda molta feina per fer. El 85% del poble està afectat pels efectes de la pluja. L'alcalde Roger Vinyó ha criticat al Matí de Catalunya Ràdio la gestió de l'alerta.
3: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
21: La força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat. Jordi García és un dels veïns afectats.
4: Això és estos il·luminats que tenim, que manen, que són una colla de tots de sinvergüences, perquè ho són, perquè sapiguem que hi ha hagut un incendi, el que no pot ser és tallar els pins i deixar tota la merda als barrancs.
21: Aquest dijous, la 80ena d'alumnes del poble podran tornar a l'escola. Segons Endesa, els veïns tornen a tenir llum. El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat ha fet arribar una unitat mòbil perquè Xerta i els pobles del voltant tinguin cobertura telefònica.
2: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina ha de ser la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
23: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord es materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus, déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran, i les més altes del país cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més qüestions. El Suprem encarrila l'amnistia per als dirigents de l'1 d'octubre. Fonts del Tribunal consultades per 3CAT Info apunten que no posaran traves a l'aplicació de la llei per ordre del Constitucional i que en primera instància resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. El termini perquè els partits presentin les llistes electorals acaba el 26 d'octubre i els magistrats volen tenir-ho tancat abans per a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera probablement serà una mica més llarga, i és que un cop han rebut formalment la sentència del TC, els jutges han mogut fitxa i ja han demanat a les parts que es pronunciïn. Tenen temps de fer-ho fins divendres de la setmana que ve. Després el Suprem decidirà si posa fi o no a la causa. Precisament Puigdemont vol esperar-se en aquest arxivament definitiu del cas per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran, tot i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que ara mateix ja es dona aquest context.
24: Ayer se levantaron las órdenes de detención, esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
0: Junts, a més, insisteix que el retorn de l'expresident serà des del vessant institucional i no de partit, i reconeixen que l'avançament electoral, en aquest sentit, els ha descol·locat. Jordi Turull és el número 2 del partit.
25: La campanya electoral ho desmanega tot, perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral.
0: Els juntaires, però, no tanquen la porta a un retorn de Puigdemont abans de les eleccions. Això mentre Junts també comença la precampanya assegurant que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats del PP i de Vox. El secretari general, Jordi Turull, s'hi ha compromès en una entrevista a TV3 i ha admès que fer costat al president espanyol els ha desgastat.
25: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
0: I pel que fa a les esquerres del PSOE, Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les pròximes eleccions generals. Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de la capital catalana. El seu nom, que ha proposat més Madrid, genera incomoditat, però dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE, en ple procés ara de reorganització. Acusen més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. Per la seva banda, Més Madrid ha acceptat el lideratge de Colau perquè a canvi s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals, i això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. Tant des de l'entorn de Colau com des dels comuns asseguren que les negociacions continuen obertes i confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions. Per la banda dels comuns, l'actual ministre Ernest Urtasun també s'havia postulat per ser el número 1 per Catalunya. Esquerra Unida ja s'ha posicionat obertament a favor de la figura d'Ada Colau i el seu líder, Antonio Maillo, ha defensat el consens entre les formacions.
5: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común, que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
2: 3CAT Info.
0: El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer l'endemà d'haver assegurat que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha comparegut la vigília d'una nova jornada de mobilitzacions sense anunciar cap mesura en favor d'ells. Tot i així, l'executiu ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un jove. París, Isabel Galí.
6: El primer ministre francès no ha promès res concret als estudiants que ja han confirmat que aquest dijous es tornen a manifestar a la tarda. Sébastien Lecornu s'ha compromès a valorar 5 de les seves 10 reivindicacions i les presentarà a finals d'octubre a l'Assemblea Nacional. On sí que s'ha notat un petit canvi és en el to amb què ha parlat de l'actuació de la policia, que ja té obertes 18 investigacions per accions irregulars. Sense criticar directament els antidisturbis, Lecornu ha dit que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants, sinó de protegir els instituts.
7: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
6: El missatge televisat a tots els francesos sense preguntes semblava més dirigit als pares que als mateixos alumnes de secundària, als quals no s'hi ha referit directament. El govern actuarà amb pragmatisme davant la protesta, ha reblat.
2: 3CAT Info.

0: El Ministeri de Cultura ha distingit aquest dimecres la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat, amb èxits com aquest La Perla, també Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros. I la Fundació Fotocol·lectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, cap de fotografia del Centre Pompidou de París. La mostra, que obre al públic aquest dijous, parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara, un procés que Ebner exemplifica a través d'aquestes dues peces de la mostra. Titulada Emancipacions, conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, també figures clau com Colita, i creadors contemporanis com Joan Fontcuberta. Esports. Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
1: S'han acabat els compromisos de seleccions i les 3 setmanes d'aturada, i això vol dir que la gran majoria d'internacionals ja han tornat als seus clubs, i els pocs que falten ho faran aquest dijous, com és el cas dels que van jugar en el Croàcia-Espanya. Justament al Barça aquest dimecres ja s'han incorporat als entrenaments Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. La gran novetat, però, ha estat la presència de Joan Garcia, que sembla que ha fet net de la seva lesió al genoll i estaria disponible per la represa de la Lliga dissabte al Camp Nou contra el Getafe. A l'Espanyol, aquest dijous s'incorporen Roberto Fernández i l'eslové Vanja Derkusic. Mentrestant, la gran notícia és la possible reaparició de Javi Puado divendres al camp del Màlaga. Està previst que el capità viatgi amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest mateix dijous. Encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i s'ha descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona, en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidó, s'hi ha referit d'aquesta manera.
2: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol, i que volem que representi la nostra afició, i que volem que representi els nostres colors. Per això avui, amb un acte com aquest, el fem universal.
1: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast L'Espanyol Espanyol Reservat, al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquesta ocasió dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21. Poques hores després del comiat de Leo Messi amb la selecció argentina, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou, on justament també es farà l'acte de comiat oficial aquest divendres al migdia.
3: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
1: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre molts altres títols. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin, un equip de la Lliga de Hong Kong. 3CAT Info. Informar.
4: Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, a l'Eurocup, victòria del Manresa a la segona jornada d'aquesta competició europea davant de l'Ulm alemany per 101-89. Tot i el triomf, el tècnic de l'equip del Bages, Diego Campos, s'ha mostrat autocrític.
5: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga. Per mi és més important seguir millorant l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que hem d'entendre, hem de fer.
1: I a la Champions masculina de waterpolo ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barcelonet, aquest dimecres davant del Novi de Sèrbia, ha guanyat per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Justament el porter Hal Grimson no s'ha entrenat perquè té febre i és dubte pel partit. I el Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina, s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florenza. Victòria Porta ha fet el setè gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matís Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23.
0: Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. Nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'han trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe a sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. I de seguida us explicarem que hi ha almenys 24 morts, 5 d'ells nens, en un atac rus contra diferents ciutats d'Ucraïna el dia que Vladimir Putin ha fet 74 anys. També hi ha hagut danys en diferents infraestructures. El president ucraïnès ho ha qualificat de vil i ha advertit que el Kremlin prepara una acció a més gran escala. El Sindicat Majoritari Metges de Catalunya manté la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern espanyol no té capacitat real de negociar. I èxit del primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Milers de persones s'han entregat al grup en una actuació en què han sonat hits com La gent que estimo. Els esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous ja tots els seus internacionals. De fet, el Barça aquest dimecres ja s'han entrenat amb normalitat. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo també s'ha entrenat. Joan Garcia ja ha recuperat de la seva lesió al genoll. I explicarem també que en bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa ha guanyat el Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat, amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran, amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. I de bon matí caldrà abrigar-se perquè farà fresca o fins i tot fred. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón, de la capital espanyola, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord no ha arribat a temps, però, perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa. Sigui com sigui, la mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per aquesta mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem per tu, Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost de vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
4: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
5: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. I això mentre el Sindicat Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals. La decisió de mantenir l'aturada arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin ajornat la mobilització per la convocatòria electoral, perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
6: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
0: Metges de Catalunya defensa que moltes de les coses que denuncien, com ara la falta de personal o l'accés d'hores de feina i guàrdies de més de 24 hores, depenen exclusivament del Departament de Salut.
7: 3CAT Info.
0: I avui ha estat una nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
8: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies i sense informadors. Des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
9: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que normalment és la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
8: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
10: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
11: Però això és R11.
10: R11, sí.
11: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
8: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
12: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: Ara bé, el director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
13: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys 28 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en una de les onades d'atacs amb drons i míssils més fortes llançades per Rússia. 19 de les víctimes, 3 de les quals tenien un any, han mort en l'atac contra un edifici residencial de 5 plantes en una població al centre del país. Els serveis d'emergència encara treballen per trobar gent sota la runa. Els 70 míssils i 130 drons llançats per Moscou també han causat danys en infraestructures energètiques, d'aigua i de transport. Pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky, això és una celebració macabra de l'aniversari de Vladimir Putin, que aquest dimecres ha fet 74 anys.
14: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Zelensky ha demanat a la població que es prengui seriosament els avisos i adverteix que Rússia prepara un atac a gran escala. El líder ucraïnès ha informat que en les últimes hores les forces ucraïneses han atacat 4 objectius a Rússia, entre els quals instal·lacions petrolieres i un camp d'entrenament. També hi ha hagut 2 morts per un dron ucraïnès a la zona ocupada per Rússia de Kherson, segons el governador. Mentrestant, 5 palestins de Gaza i un de Cisjordània han mort aquest dimecres a mans de l'exèrcit israelià, coincidint amb el tercer aniversari dels atacs de Hamas. En el cas de la franja, els militars han justificat l'agressió per eliminar terroristes. Als territoris ocupats, un home que acollia olives ha estat atacat per uns colons israelians i després per les forces de seguretat, argumentant que portava un objecte sospitós. Les dues accions revelen el dia a dia dels palestins, víctimes d'una persecució política i militar sistemàtica que ha deixat més de 75.000 morts i acusacions de genocidi per part del Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu. Mentrestant, al sud d'Israel, molts israelians han commemorat en diversos kibbutz a prop de la frontera de Gaza el tercer aniversari dels atacs que van dur a terme milicians palestins i que van deixar prop de 1.200 morts. La guerra ha deixat a Gaza arrasada i en una situació humanitària crítica. I seguim en plana internacional perquè als Estats Units els advocats de Krista Pike, la dona víctima d'una execució fallida, s'han posat en marxa després d'anunciar que la condemnada està conscient i parla. Una jutge de Tennessee ha aprovat preservar les xeringues i la resta de proves d'aquest incident a petició dels lletrats davant la possibilitat que vulguin tornar a intentar executar-la. Washington, Oriol Serra.
15: Ha transcorregut una setmana d'ençà que Krista Pike va sobreviure una doble dosi d'injeccions letals a la presó de Nashville, on es va dur a terme la seva execució. Krista Pike ha recuperat la consciència a les últimes hores i fins i tot ha parlat, però el seu futur és incert. No es pot descartar que la justícia decideixi repetir l'execució més endavant, tot i que no hi ha precedents d'un cas similar. De moment, una jutgessa ha acceptat la petició de la defensa perquè es preservin totes les proves relacionades amb l'execució fallida. Des de les xeringues fins a les restes de substàncies letals i anestèsiques i fins a qualsevol material o utensili utilitzat. Així és com ho ha anunciat un dels advocats.
16: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que tal com vam afirmar, al gener és probable que passi el mateix.
15: En paral·lel, a Texas es podria produir de manera imminent l'execució d'un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. En cas de confirmar-se, es tractaria de la 30a aplicació de la pena de mort als Estats Units aquest any, totes per injecció letal.
0: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que no es tracta de cap arma bacteriològica.
17: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
0: Mentrestant, però, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació a les autoritats sanitàries russes per poder avaluar el perill d'un possible brot. Moscou, Cristina Solías.
18: L'organisme rus de salut pública insisteix que la situació és tranquil·la, que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, l'OMS diu que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit absolutament.
19: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
18: Les autoritats russes continuen sense aclarir les causes de la mort de la treballadora que va patir una malaltia pulmonar fulminant, però un dels fets que ha generat més inquietud entre la població d'Irkutsk són els protocols extraordinaris que s'estan seguint. Per exemple, el bloc de pisos on vivia la investigadora hi han anat equips amb granotes taronja de protecció biològica a desinfectar-lo fins a 3 vegades.
7: El temps.
0: amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord, es materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran, i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus, déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran, i les més altes del país cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
0: Doncs bé, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera d'aquesta última jornada de precipitacions de l'episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país i avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar a 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat, com sentíem ara de Néstor, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
21: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer volar o el pugui acabar de trencar.
0: Un episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana i que s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja intensa. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va haver de suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va activar una crida específica a les Terres de Lleida, on no hi havia restriccions de mobilitat. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang.
22: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
0: Des del Banc de Sang admeten que el canvi climàtic els està afectant i treballen per tenir la capacitat d'adaptar-se a aquests fenòmens.
22: Hem de tenir aquesta capacitat d'adaptació en funció dels esdeveniments que vagin sorgint, en aquest cas climatològics. Això és el que es va fer aquest cap de setmana a Lleida. Vam convocar pràcticament en qüestió d'hores a tota una sèrie de donants per intentar recuperar totes les donacions que vam deixar de fer.
0: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperant la normalitat després de les pluges. Tot i això, l'Hospital Vall d'Hebron continua amb 3 quiròfans aturats i el de Granollers, l'àrea de farmàcia, continua afectada i la medicació oncològica que s'hi elaborava s'està fent de manera temporal al Parc Taulí de Sabadell. A l'Hospital de Bellvitge, una de les 3 sales d'hemodinàmica, la unitat que diagnostica i tracta problemes de circulació sanguínia, continua tancada pels despreniments del sostre.
7: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. El processat ha reconegut els fets. Lleida, Júlia Albacar.
23: La primera violació va passar el 7 de gener del 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada a la canalització del riu Segre. La segona va ser poques setmanes després, el 29 de febrer, en una fàbrica abandonada. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó pels dos delictes, però finalment s'ha acabat rebaixant la condemna a 12 gràcies a l'acord a què han arribat acusació i defensa. Les dues víctimes són dos dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar la va acabar agredint. L'home el van detenir uns mesos després dels fets en una finca agrícola a Flix, a la Ribera d'Ebre. Les dues sentències ja són fermes i el condemnat també haurà de pagar 5.000 i 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.
0: I l'autor confés de la mort de Carla Fernández l'any 2023 declara davant del jurat popular que no volia fer mal a la seva exparella quan li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i ha negat que l'agredís sexualment. Girona, Laia Claret.
1: Segons ha relatat, va esperar que la víctima tornés a casa de la feina, la va tacar per l'esquena tan bon punt va obrir la porta i li va fer una tècnica d'arts marcials. El processat sosté que la va escanyar per evitar que cridés i que el pogués reconèixer.
2: No, quería apretar.
3: ¿Quería apretar?
2: No, quería apretar, ah, no quería apretar. De esa forma, porque podía hacerle daño y no quería hacerle daño.
1: Durant l'interrogatori ha negat que l'agredís sexualment, tal com sostenen les acusacions. Segons la seva versió, la va despullar sense cap ànim sexual i li va posar la mà al pit per comprovar els batecs del cor. El judici es fa en jurat popular. A l'Audiència de Girona, la defensa ho considera un homicidi. L'acusació ho qualifica d'assassinat i li reclama presó permanent revisable.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Aquesta nit sí, aquesta nit el temps ho ha permès i ha començat el compte enrere per al comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca ha fet el primer dels quatre concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona que posen fi a 14 anys de carrera musical. Estadi Olímpic de Barcelona, Marc Ruiz.
4: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar Corre pels camps amb la seva característica guitarreta. Agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho i després s'hi ha afegit Toques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està Guai i Elefants. I el públic en tot moment ha estat un altre membre d'Oques fent les cançons gegants. Això és tot especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon als fans i fer que la cantessin. A passos importants, com és canònic, els fans ho han celebrat fent voleiar la samarreta. I els hits com El dia i la nit, In the night o La salsera bye bye han obert la gàbia dels himnes amb Serem ocells i les imprescindibles La gent que estimo de Llagrimeta i Sort de tu. Aquest és el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses. Quan acabin, hauran dit adeu davant de 220.000 persones.
7: 3CAT Info.
0: Les biblioteques de Barcelona faran vaga aquest dijous després de la reunió d'aquest dimecres a la tarda entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament de la ciutat, que ha acabat sense acord. La trobada ha durat 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és la delegada del comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
24: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució, i no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: També critiquen que l'Ajuntament ha convocat per aquest dijous la taula general de negociació amb un punt específic sobre biblioteques quan el personal de biblioteques no hi té representació. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat, per la seva banda, han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per arribar a un acord. El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva aquest dijous i que els treballadors es concentrin al matí al carrer de l'Escà, on hi ha la seu de Recursos Humans de l'Ajuntament. I acabem també amb literatura perquè Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Mala veïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder senador de les dones remeieres. Avui ja és a les llibreries. Girona, Pau Bartrolí.
25: Martí Gironell recupera el seu gènere predilecte, la novel·la històrica, i s'endinsa en la llegenda de la Mala veïna, una curandera de la Garriguella, temuda pel seu caràcter però a la vegada demandada per la seva habilitat per curar, gràcies al seu coneixement de la natura. Gironell pretén homenatjar aquesta saviesa femenina.
3: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no? Que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
25: La història està ambientada en l'entorn del castell de Peralada, de finals del segle XIX, on realitat i llegenda es donen de la mà.
3: Malaveïna, vull creure que és una dona que va existir, i que si no va existir, com a mínim, és barreja de moltes que en aquella època, aquí a l'Empordà i altres indrets de Catalunya, existien.
25: Al voltant seu s'entrellacen altres aspectes com la tradició vitivinícola, els secrets familiars i un amor impossible. La novel·la reivindica el paper de les dones que van viure als marges de la societat i que van ser perseguides per la seva saviesa.
0: Esports. Repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
5: El Barça i l'Espanyol recuperen...

0: cap a Andalusia aquest dijous. Per cert, encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb representants del club i la família del jugador. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidor, s'hi ha referit d'aquesta manera.
1: Jo crec que és un treball esplèndid de l'escultor i veure l'impressiona. Dóna una prova exacta de la fidelitat de la figura que contemplem. I això jo crec que és un actiu pel museu i és un actiu pels barcelonins i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família d'en Jarque, clar.
0: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquest cas dedicat als 25 anys de la Ciutat Esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21.
2: 3CAT Info.
0: Poques hores després del comiat de Leo Messi a l'Argentina amb la seva selecció, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas, del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on va començar tot, al Camp Nou. Justament al Camp Nou també es farà l'acte de comiat de Pedro aquest divendres al migdia.
3: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
0: Entre molts alts títols, Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Més qüestions, parlem ara de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Kitzenas Manresa ha guanyat l'Ulm alemany en la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà s'ha imposat per 101-89 i, malgrat la victòria, el tècnic Diego Ocampo s'ha mostrat força autocrític.
4: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota, bota, bota, mi pelota, i eso no puede ser, la pelota no... I no és, no vull dir que és egoísmo, això. És ansietat. És ansietat i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara i tranquils. No, i és més fàcil passar la pilota i a poc vas connectant. Els jugadors obtenen una millora individual jugando per el equip.
0: A la Champions masculina de waterpolo aquest dimecres ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que ha vençut el Novi de Sèrbia per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest de la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha d'acabar de fer net de la derrota al Mundial d'Egipte davant del Vesprem.
5: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza. Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar. Pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
0: I al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1, amb un doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta, que ha fet el 7è gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matís Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23. La medalla d'or ha estat per Héctor Álvarez de Benidorm.
2: Trescat Info.

Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i que es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. S'atura el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament

0: Comín i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, han provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'ha trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe sota un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. El Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques, l'alt tribunal preveu, d'entrada, desencallar l'aplicació de la llei per als condemnats amb la inhabilitació en curs abans del 26 d'octubre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. El cas de Puigdemont pot trigar una mica més. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals. Per de sumar, aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. L'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes. El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer i prohibeix l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. Tot i així, evita respondre a les demandes dels manifestants. Aquest dijous es preveu una nova jornada de mobilitzacions. I Rosalía ha estat distingida amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, que coincideix al Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc, Lux, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Esports. El Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo. A l'Espanyol aquest dijous recuperen Roberto Fernández i Derkusic, Javi Puado molt a prop de viatjar amb l'equip a Màlaga de cara al primer compromís de Lliga després de les seleccions. I en bàsquet, a l'Eurocup, triomf del Manresa al Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent del nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, farà fresca o fins i tot fred.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà va enregistrar aquest missatge.
3: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord, però, no ha arribat a temps perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa seva. La mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per la mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
4: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost en la vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
5: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de la UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
6: I evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. Però, com dèiem, un dels motius principals d'aquesta vaga és l'habitatge i, relacionat amb això, s'ha aturat el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Barcelona, Roger Santaló.
7: La compra dels 18 pisos afectats es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, n'ha explicat els detalls en una compareixença express al vespre.
8: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
7: La notícia s'ha rebut al carrer Llenguadoc del barri de Sant Andreu amb alegria perquè s'ha evitat el desnonament de la trentena d'afectats després de 12 hores de concentració, però també amb escridassada contra el PSC perquè consideren que només es mou per interessos electorals. Marta Espriu és la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
9: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic, havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui. I creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, el PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
7: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor del decret d'habitatge aprovat pel govern espanyol i que suspèn els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional i que serà una realitat a partir d'aquest dijous.
0: A l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. Activistes del sindicat de llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble, al carrer Baró de Maldà. Finalment, la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa que aquesta família vulnerable continuï vivint al pis de manera indefinida a l'espera que el jutge determini una nova ordre.
2: 3CAT Info.
0: Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
10: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies i sense informadors. Des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
11: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
10: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
12: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figueres, Girona.
13: Però això és R11.
12: R11, sí.
13: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
10: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
14: que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, però assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
15: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i de talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix. Tot i així, el govern ha carregat contra els maquinistes i els culpa directament d'haver boicotejat el servei de Rodalies d'aquest dimecres. Des de primera hora, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han subratllat que la seguretat estava garantida i els han acusat d'actuar per interessos laborals.
16: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
17: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts accelerà la denúncia contra Renfe i Adif. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu del partit, Salvador Vergés, ha avançat que la presentaran el 20 d'octubre, quan farà 9 mesos de l'accident mortal a Gelida.
18: Un autèntic caos, un autèntic col·lapse, una vegada més, de Rodalies. No s'entén de cap manera que no hagin set capaços de poder dur a terme cap de les inversions importants.
0: El govern, com a titular del servei, ha reclamat explicacions al Sindicat de Maquinistes i al Ministeri de Transports. Enmig d'aquesta situació provocada en part per les pluges dels últims dies, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
19: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Això mentre aquest episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Roberto Gómez, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, explica on centren les tasques de recerca a Granollers.
20: És una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat i ho estem utilitzant les últimes tècniques a nivell de drons amb visió tèrmica, gossos, tant de rastreig com de venteig, la unitat subaquàtica, doncs qualsevol pou, qualsevol acumulació d'aigua.
0: Els bombers també han localitzat aquest dimecres el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i el cadàver estava en descomposició. Se sospita, per tant, que la víctima no ha mort com a conseqüència del temporal d'aquests dies, sinó pel temporal que va afectar la zona a finals d'agost. I enmig de tot plegat, els veïns de Xerta, al Baix Ebre, intenten recuperar la normalitat després de rebre l'impacte més important de l'últim temporal de pluja que ha afectat el país. La por i la sorpresa causades per les inundacions sobtades conviuen amb la indignació de molts veïns per la gestió de l'alerta. Tarragona, Ricard Buigas.
21: Els veïns, amb l'ajuda dels bombers, han estat tot el dia retirant aigua i fang de les cases i els carrers.
22: Fins a la cuina, de paret a paret, neveres, congelador, sofà, tot. Ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
23: La part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
21: Queda molta feina per fer. El 85% del poble està afectat pels efectes de la pluja. L'alcalde Roger Vinyó ha criticat al matí de Catalunya Ràdio la gestió de l'alerta.
24: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
21: La força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat. Jordi García és un dels veïns afectats.
1: Això és estos il·luminats que tenim, que manen, que són una colla de tots de sinvergüences, perquè ho són, perquè sapiguem que hi ha hagut un incendi, el que no pot ser és tallar els pins i deixar tota la merda als barrancs.
21: Aquest dijous, la 80ena d'alumnes del poble podran tornar a l'escola. Segons Endesa, els veïns tornen a tenir llum. El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat ha fet arribar una unitat mòbil perquè Xerta i els pobles del voltant tinguin cobertura telefònica.
2: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina ha de ser la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord es materialitzarà amb tramuntana a l'Empordà i amb mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu, i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus, Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran, i les més altes del país cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Més qüestions. El Suprem encarrila l'amnistia per als dirigents de l'1 d'octubre. Fonts de l'Alt Tribunal consultades per 3CAT Info apunten que no posaran traves a l'aplicació de la llei per ordre del Constitucional i que en primera instància resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. El termini perquè els partits presentin les llistes electorals acaba el 26 d'octubre i els magistrats volen tenir-ho tancat abans per a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera probablement serà una mica més llarga, i és que un cop han rebut formalment la sentència del TC, els jutges han mogut fitxa i ja han demanat a les parts que es pronunciïn. Tenen temps de fer-ho fins divendres de la setmana que ve. Després el Suprem decidirà si posa fi o no a la causa. Precisament Puigdemont vol esperar-se en aquest arxivament definitiu del cas per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran, tot i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que ara mateix ja es dona aquest context.
4: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
0: Junts, a més, insisteix que el retorn de l'expresident serà des del vessant institucional i no de partit, i reconeixen que l'avançament electoral, en aquest sentit, els ha descol·locat. Jordi Turull és el número 2 del partit.
5: La campanya electoral ho desmanega tot, perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral.
0: Els juntaires, però, no tanquen la porta a un retorn de Puigdemont abans de les eleccions. Això mentre Junts també comença la precampanya assegurant que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats del PP i de Vox. El secretari general, Jordi Turull, s'hi ha compromès en una entrevista a TV3 i ha admès que fer costat al president espanyol els ha desgastat.
5: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
0: I pel que fa a les esquerres del PSOE, Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les pròximes eleccions generals. Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de la capital catalana. El seu nom, que ha proposat més Madrid, genera incomoditat, però dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE, en ple procés ara de reorganització. Acusen més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. Per la seva banda, Més Madrid ha acceptat el lideratge de Colau perquè a canvi s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals, i això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. Tant des de l'entorn de Colau com des dels comuns asseguren que les negociacions continuen obertes i confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions. Per la banda dels comuns, l'actual ministre Ernest Urtasun també s'havia postulat per ser el número 1 per Catalunya. Esquerra Unida ja s'ha posicionat obertament a favor de la figura d'Ada Colau i el seu líder, Antonio Maillo, ha defensat el consens entre les formacions.
6: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
2: 3CAT Info.
0: El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer l'endemà d'haver assegurat que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha comparegut la vigília d'una nova jornada de mobilitzacions sense anunciar cap mesura en favor d'ells. Tot i així, l'executiu ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un jove. París, Isabel Galí.
7: El primer ministre francès no ha promès res concret als estudiants que ja han confirmat que aquest dijous es tornen a manifestar a la tarda. Sébastien Lecornu s'ha compromès a valorar 5 de les seves 10 reivindicacions i les presentarà a finals d'octubre a l'Assemblea Nacional. On sí que s'ha notat un petit canvi és en el to amb què ha parlat de l'actuació de la policia, que ja té obertes 18 investigacions per accions irregulars. Sense criticar directament els antidisturbis, Lecornu ha dit que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants, sinó de protegir els instituts.
8: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
7: El missatge televisat a tots els francesos sense preguntes semblava més dirigit als pares que als mateixos alumnes de secundària, als quals no s'hi ha referit directament. El govern actuarà amb pragmatisme davant la protesta, ha reblat.
2: 3CAT Info.

0: innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros. I la Fundació Fotocol·lectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, cap de fotografia del Centre Pompidou de París. La mostra, que obre al públic aquest dijous, parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara. Titulada Emancipacions, conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, també figures clau com Colita, i creadors contemporanis com Joan Fontcuberta.
1: 3CAT Info. Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: S'han acabat els compromisos de seleccions i les tres setmanes d'aturada, i això vol dir que la gran majoria d'internacionals ja han tornat als seus clubs, i els pocs que falten ho faran aquest dijous, com és el cas dels que van jugar en el Croàcia-Espanya. Justament al Barça aquest dimecres ja s'han incorporat als entrenaments Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. La gran novetat, però, ha estat la presència de Joan Garcia, que sembla que ha fet net de la seva lesió al genoll i estaria disponible per la represa de la Lliga dissabte al Camp Nou contra el Getafe. A l'Espanyol, aquest dijous s'incorporen Roberto Fernández i l'eslové Vanja Derkusic. Mentrestant, la gran notícia és la possible reaparició de Javi Puado divendres al camp del Màlaga. Està previst que el capità viatgi amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest mateix dijous. Encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i s'ha descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona, en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidor, s'hi ha referit d'aquesta manera.
3: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos.

0: petits des de que apareixen per l'Espanyol i que volem que representi la nostra afició i que volem que representi els nostres colors. Per això avui, amb un acte com aquest, el fem universal.
1: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquesta ocasió dedicat als 25 anys de la Ciutat Esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21. Poques hores després del comiat de Leo Messi amb la selecció argentina, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou, on justament també es farà l'acte de comiat oficial aquest divendres al migdia.
2: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
1: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre molts altres títols. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin, un equip de la Lliga de Hong Kong.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, a l'Eurocup, victòria del Manresa a la segona jornada d'aquesta competició europea davant de l'Ulm alemany per 101-89. Tot i el triomf, el tècnic de l'equip del Bages, Diego Campos, s'ha mostrat autocrític.
4: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga. Per mi és més important seguir millorant l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. Això és el que devem, hem d'entendre, hem de fer.
1: I a la Champions masculina de waterpolo ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barcelonet, aquest dimecres davant del Novi de Sèrbia. Ha guanyat per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Justament, el porter Hal Grimson no s'ha entrenat perquè té febre i és dubte pel partit. I el Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina, s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florenza. Victòria Porta ha fet el 7è gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matís Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23.
3: 3CAT Info. Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. Nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'han trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe a sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel es continua amb la recerca dels dos desapareguts. I de seguida us explicarem que hi ha almenys 24 morts, 5 d'ells nens, en un atac rus contra diferents ciutats d'Ucraïna el dia que Vladimir Putin ha fet 74 anys. També hi ha hagut danys en diferents infraestructures. El president ucraïnès ho ha qualificat de vil i ha advertit que el Kremlin prepara una acció a més gran escala. El sindicat majoritari Metges de Catalunya manté la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern espanyol no té capacitat real de negociar. I èxit del primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Milers de persones s'han entregat al grup en una actuació en què han sonat hits com La gent que estimo. Els esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous ja tots els seus internacionals. De fet, el Barça aquest dimecres ja s'han entrenat amb normalitat. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo també s'han entrenat. Joan Garcia ja ha recuperat de la seva lesió al genoll. I explicarem també que en bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa ha guanyat el Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat, amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran, amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. I de bon matí caldrà abrigar-se perquè farà fresca o fins i tot fred. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón, de la capital espanyola, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord no ha arribat a temps, però perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa. Sigui com sigui, la mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per aquesta mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem per tu, Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost de vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
4: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de la UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
5: I, evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just 2 dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer 2, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. I això mentre el Sindicat Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals. La decisió de mantenir l'aturada arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin ajornat la mobilització per la convocatòria electoral, perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
6: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i tota la legitimitat per seure-hi.
0: Metges de Catalunya defensa que moltes de les coses que denuncien, com ara la falta de personal o l'accés d'hores de feina i guàrdies de més de 24 hores, depenen exclusivament del Departament de Salut.
7: 3CAT Info.
0: I avui ha estat una nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
8: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. I sense informadors, des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
9: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
8: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
10: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
11: Però això és R11.
10: R11, sí.
11: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
8: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
12: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: Ara bé, el director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
13: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys 28 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en una de les onades d'atacs amb drons i míssils més fortes llançades per Rússia. 19 de les víctimes, 3 de les quals tenien un any, han mort en l'atac contra un edifici residencial de 5 plantes en una població al centre del país. Els serveis d'emergència encara treballen per trobar gent sota la runa. Els 70 míssils i 130 drons llançats per Moscou també han causat danys en infraestructures energètiques, d'aigua i de transport. Pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky, això és una celebració macabra de l'aniversari de Vladimir Putin, que aquest dimecres ha fet 74 anys.
14: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Zelensky ha demanat a la població que es prengui seriosament els avisos i adverteix que Rússia prepara un atac a gran escala. El líder ucraïnès ha informat que en les últimes hores les forces ucraïneses han atacat 4 objectius a Rússia, entre els quals instal·lacions petrolieres i un camp d'entrenament. També hi ha hagut 2 morts per un dron ucraïnès a la zona ocupada per Rússia de Kherson, segons el governador. Mentrestant, 5 palestins de Gaza i un de Cisjordània han mort aquest dimecres a mans de l'exèrcit israelià, coincidint amb el tercer aniversari dels atacs de Hamas. En el cas de la franja, els militars han justificat l'agressió per eliminar terroristes. Als territoris ocupats, un home que acollia olives ha estat atacat per uns colons israelians i després per les forces de seguretat, argumentant que portava un objecte sospitós. Les dues accions revelen el dia a dia dels palestins, víctimes d'una persecució política i militar sistemàtica que ha deixat més de 75.000 morts i acusacions de genocidi per part del Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu. Mentrestant, al sud d'Israel, molts israelians han commemorat en diversos kibbutz a prop de la frontera de Gaza el tercer aniversari dels atacs que van dur a terme milicians palestins i que van deixar prop de 1.200 morts. La guerra ha deixat a Gaza arrasada i en una situació humanitària crítica. I seguim en plana internacional perquè als Estats Units els advocats de Krista Pike, la dona víctima d'una execució fallida, s'han posat en marxa després d'anunciar que la condemnada està conscient i parla. Una jutge de Tennessee ha aprovat preservar les xeringues i la resta de proves d'aquest incident a petició dels lletrats davant la possibilitat que vulguin tornar a intentar executar-la. Washington, Oriol Serra.
15: Ha transcorregut una setmana d'ençà que Krista Pike va sobreviure una doble dosi d'injeccions letals a la presó de Nashville, on es va dur a terme la seva execució. Krista Pike ha recuperat la consciència a les últimes hores i fins i tot ha parlat, però el seu futur és incert. No es pot descartar que la justícia decideixi repetir l'execució més endavant, tot i que no hi ha precedents d'un cas similar. De moment, una jutgessa ha acceptat la petició de la defensa perquè es preservin totes les proves relacionades amb l'execució fallida. Des de les xeringues fins a les restes de substàncies letals i anestèsiques i fins a qualsevol material o utensili utilitzat. Així és com ho ha anunciat un dels advocats.
16: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que, tal com vam afirmar, al gener és probable que passi el mateix.
15: En paral·lel, a Texas es podria produir de manera imminent l'execució d'un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. En cas de confirmar-se, es tractaria de la 30a aplicació de la pena de mort als Estats Units aquest any, totes per injecció letal.
0: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que no es tracta de cap arma bacteriològica.
17: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui. We hope
0: not. Mentrestant, però, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació a les autoritats sanitàries russes per poder avaluar el perill d'un possible brot. Moscou, Cristina Solías.
18: L'organisme rus de salut pública insisteix que la situació és tranquil·la, que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, l'OMS diu que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit absolutament.
19: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
18: Les autoritats russes continuen sense aclarir les causes de la mort de la treballadora que va patir una malaltia pulmonar fulminant, però un dels fets que ha generat més inquietud entre la població d'Irkutsk són els protocols extraordinaris que s'estan seguint. Per exemple, el bloc de pisos on vivia la investigadora hi han anat equips amb granotes taronja de protecció biològica a desinfectar-lo fins a 3 vegades.
7: El temps.
0: amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord, es materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran, i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran. I les més altes del país, cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
0: Doncs bé, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera d'aquesta última jornada de precipitacions de l'episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país i avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar a 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat, com sentíem ara de Néstor, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
21: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia doncs el pugui fer volar o el pugui acabar de trencar.
0: Un episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana i que s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja intensa. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va haver de suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va activar una crida específica a les Terres de Lleida, on no hi havia restriccions de mobilitat. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang.
22: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
0: Des del Banc de Sang admeten que el canvi climàtic els està afectant i treballen per tenir la capacitat d'adaptar-se a aquests fenòmens.
22: Hem de tenir aquesta capacitat d'adaptació en funció dels esdeveniments que vagin sorgint, en aquest cas climatològics. Això és el que es va fer aquest cap de setmana a Lleida. Vam convocar pràcticament en qüestió d'hores a tota una sèrie de donants per intentar doncs, recuperar totes les donacions que vam deixar de fer.
0: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperant la normalitat després de les pluges. Tot i això, l'Hospital Vall d'Hebron continua amb 3 quiròfans aturats i el de Granollers, l'àrea de farmàcia, continua afectada i la medicació oncològica que s'hi elaborava s'està fent de manera temporal al Parc Taulí de Sabadell. A l'Hospital de Bellvitge, una de les 3 sales d'hemodinàmica, la unitat que diagnostica i tracta problemes de circulació sanguínia, continua tancada pels despreniments del sostre.
7: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. El processat ha reconegut els fets. Lleida, Júlia Albacar.
23: La primera violació va passar el 7 de gener del 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada a la canalització del riu Segre. La segona va ser poques setmanes després, el 29 de febrer, en una fàbrica abandonada. La Fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó pels dos delictes, però finalment s'ha acabat rebaixant la condemna a 12 gràcies a l'acord a què han arribat acusació i defensa. Les dues víctimes són dues dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar la va acabar agredint. L'home el van detenir uns mesos després dels fets en una finca agrícola a Flix, a la Ribera d'Ebre. Les dues sentències ja són fermes i el condemnat també haurà de pagar 5.000 i 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.
0: I l'autor confés de la mort de Carla Fernández l'any 2023 declara davant del jurat popular que no volia fer mal a la seva exparella quan li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i ha negat que l'agredís sexualment. Girona, Laia Claret.
1: Segons ha relatat, va esperar que la víctima tornés a casa de la feina, la va tacar per l'esquena tan bon punt va obrir la porta i li va fer una tècnica d'arts marcials. El processat sosté que la va escanyar per evitar que cridés i que el pogués reconèixer.
2: No, quería apretar.
3: ¿Quería apretar?
2: No, quería apretar, de esa forma, porque podía hacerle daño y no quería hacerle daño.
1: Durant l'interrogatori ha negat que l'agredís sexualment, tal i com sostenen les acusacions. Segons la seva versió, la va despullar sense cap ànim sexual i li va posar la mà al pit per comprovar els batecs del cor. El judici es fa en jurat popular. A l'Audiència de Girona, la defensa ho considera un homicidi. L'acusació ho qualifica d'assassinat i li reclama presó permanent revisable.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Aquesta nit sí, aquesta nit el temps ho ha permès i ha començat el compte enrere per al comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca ha fet el primer dels quatre concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona que posen fi a 14 anys de carrera musical. Estadi Olímpic de Barcelona, Marc Ruiz.
1: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar Corre pels camps amb la seva característica guitarreta. Agraït el suport del públic i els cels omplert de focs mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho i després s'hi ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està guai i Elefants. I el públic en tot moment ha estat un altre membre d'Oques, fent les cançons gegants. Això és tot especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon als fans i fer que la cantessin. A passos importants, com és canònic, els fans ho han celebrat fent voleiar la samarreta. I els hits com El dia i la nit, In the night o La salsera bye bye han obert la gàbia dels himnes amb Serem ocells i les imprescindibles La gent que estimo de Llagrimeta i Sort de tu. Aquest és el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses. Quan acabin, hauran dit adeu davant de 220.000 persones.
2: 3CAT Info.
0: Les biblioteques de Barcelona faran vaga aquest dijous després de la reunió d'aquest dimecres a la tarda entre el Comitè d'Empresa i l'Ajuntament de la ciutat, que ha acabat sense acord. La trobada ha durat 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és la delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
3: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució, i no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: També critiquen que l'Ajuntament ha convocat per aquest dijous la taula general de negociació amb un punt específic sobre biblioteques quan el personal de biblioteques no hi té representació. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat, per la seva banda, han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per arribar a un acord. El Comitè d'Empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva aquest dijous i que els treballadors es concentrin al matí al carrer de l'Escà, on hi ha la seu de Recursos Humans de l'Ajuntament. I acabem també amb literatura perquè Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Mala veïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder sanador de les dones remeieres. Avui ja és a les llibreries. Girona, Pau Bartrolí.
4: Martí Gironell recupera el seu gènere predilecte, la novel·la històrica, i s'endinsa en la llegenda de la Mala veïna, una curandera de la Garriguella, temuda pel seu caràcter però a la vegada demandada per la seva habilitat per curar, gràcies al seu coneixement de la natura. Gironell pretén homenatjar aquesta saviesa femenina.
5: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no?, que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
4: La història està ambientada en l'entorn del castell de Peralada, de finals del segle XIX, on realitat i llegenda es donen de la mà.
5: Mala veïna, vull creure que és una dona que va existir, i que si no va existir, com a mínim, és barreja de moltes que en aquella època, aquí a l'Empordà i altres indrets de Catalunya, existien.
4: Al voltant seu s'entrellacen altres aspectes com la tradició vitivinícola, els secrets familiars i un amor impossible. La novel·la reivindica el paper de les dones que van viure als marges de la societat i que van ser perseguides per la seva saviesa.
0: Esports. Repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
6: El Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous ja tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça, aquest dimecres, de fet, ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Bernal, Xavi Espar i Joao Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll. S'han acabat els compromisos, per tant, de seleccions. A l'Espanyol també tornen aquest dijous Roberto Fernández i l'eslové Kusić. Però la notícia és que Javi Puado podria reaparèixer divendres contra el Màlaga. El capità viatjarà molt probablement amb l'expedició blanc i blava cap a Andalusia aquest dijous.

0: per la Fundació i per la família d'en Harker, clar.
1: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquest cas dedicat als 25 anys de la Ciutat Esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21.
2: 3CAT Info.
1: Poques hores després del comiat de Leo Messi a l'Argentina amb la seva selecció, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas, del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on va començar tot, al Camp Nou. I justament al Camp Nou també es farà l'acte de comiat de Pedro aquest divendres al migdia.
3: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
1: Entre molts alts títols, Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Més qüestions, parlem ara de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Kitzenas Manresa ha guanyat l'Ulm alemany en la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà s'ha imposat per 101-89 i, malgrat la victòria, el tècnic Diego Ocampo s'ha mostrat força autocrític.
4: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota, bota, bota, mi pelota, i eso no puede ser, la pelota no... I no és, no vull dir que és egoísmo, això. És ansietat. És ansietat i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara i tranquils. No, i és més fàcil passar la pilota i a poc vas connectant. Els jugadors obtenen una millora individual jugant per a l'equip.
1: A la Champions masculina de waterpolo aquest dimecres ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que ha vençut el Novi de Sèrbia per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha d'acabar de fer net de la derrota al Mundial d'Egipte davant del Vesprem.
5: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza. Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar. Pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
1: I al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1, amb un doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta, que ha fet el 7è gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Mathis Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23. La medalla d'or ha estat per Héctor Álvarez de Benidorm.
2: Tresca Info.

Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i que es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. S'atura el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, han provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última

0: jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'ha trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe sota un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. El Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques, el tribunal preveu, d'entrada, desencallar l'aplicació de la llei per als condemnats amb la inhabilitació en curs abans del 26 d'octubre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. El cas de Puigdemont pot trigar una mica més. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals. Per de sumar, aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. L'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes. El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer i prohibeix l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. Tot i així, evita respondre a les demandes dels manifestants. Aquest dijous es preveu una nova jornada de mobilitzacions. I Rosalía ha estat distingida amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, que coincideix al Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc, Lux, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Esports. El Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo. A l'Espanyol aquest dijous recuperen Roberto Fernández i Derkusic, Javi Puado molt a prop de viatjar amb l'equip a Màlaga de cara al primer compromís de Lliga després de les seleccions. I en bàsquet a l'Eurocup, triomf del Manresa al nou congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent del nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i al Mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, farà fresca o fins i tot fred.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà va enregistrar aquest missatge.
3: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord, però, no ha arribat a temps perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa seva. La mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per la mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
4: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost en la vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
5: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de la UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
6: I evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. Però, com dèiem, un dels motius principals d'aquesta vaga és l'habitatge i, relacionat amb això, s'ha aturat el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Barcelona, Roger Santaló.
7: La compra dels 18 pisos afectats es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, n'ha explicat els detalls en una compareixença express al vespre.
8: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
7: La notícia s'ha rebut al carrer Llenguadoc del barri de Sant Andreu amb alegria perquè s'ha evitat el desnonament de la trentena d'afectats després de 12 hores de concentració, però també amb escridassada contra el PSC perquè consideren que només es mou per interessos electorals. Marta Espriu és la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
9: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic, havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui. I creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, amb el PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
7: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor del decret d'habitatge aprovat pel govern espanyol i que suspèn els desnonaments a persones vulnerables sense alternativa habitacional i que serà una realitat a partir d'aquest dijous.
0: A l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. Activistes del sindicat de llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble, al carrer Baró de Maldà. Finalment, la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa que aquesta família vulnerable continuï vivint al pis de manera indefinida a l'espera que el jutge determini una nova ordre.
2: 3CAT Info.
0: Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
10: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies i sense informadors. Des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
11: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que normalment és la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
10: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
12: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
13: Però això és R11.
12: R11, sí.
13: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
10: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes s'ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
14: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, però assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
15: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i de talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix. Tot i així, el govern ha carregat contra els maquinistes i els culpa directament d'haver boicotejat el servei de Rodalies d'aquest dimecres. Des de primera hora, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han subratllat que la seguretat estava garantida i els han acusat d'actuar per interessos laborals.
16: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
17: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts accelera la denúncia contra Renfe i Adif. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu del partit, Salvador Vergés, ha avançat que la presentaran el 20 d'octubre, quan farà 9 mesos de l'accident mortal a Gelida.
18: Un autèntic caos, un autèntic col·lapse, una vegada més, de Rodalies. No s'entén de cap manera que no hagin set capaços de poder dur a terme cap de les inversions importants.
0: El govern, com a titular del servei, ha reclamat explicacions al Sindicat de Maquinistes i al Ministeri de Transports. Enmig d'aquesta situació provocada en part per les pluges dels últims dies, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
19: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. I llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Això mentre aquest episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Roberto Gómez, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, explica on centren les tasques de recerca a Granollers.
20: És una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat i ho estem utilitzant les últimes tècniques a nivell de drons amb visió tèrmica, gossos, tant de rastreig com de venteig, la unitat subaquàtica, doncs qualsevol pou, qualsevol acumulació d'aigua.
0: Els bombers també han localitzat aquest dimecres el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i el cadàver estava en descomposició. Se sospita, per tant, que la víctima no ha mort com a conseqüència del temporal d'aquests dies, sinó pel temporal que va afectar la zona a finals d'agost. I enmig de tot plegat, els veïns de Xerta, al Baix Ebre, intenten recuperar la normalitat després de rebre l'impacte més important de l'últim temporal de pluja que ha afectat el país. La por i la sorpresa causades per les inundacions sobtades conviuen amb la indignació de molts veïns per la gestió de l'alerta. Tarragona, Ricard Buigas.
21: Els veïns, amb l'ajuda dels bombers, han estat tot el dia retirant aigua i fang de les cases i els carrers.
22: Fins a la cuina, de paret a paret, neveres, congelador, sofà, tot. Ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
23: La part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
21: Queda molta feina per fer. El 85% del poble està afectat pels efectes de la pluja. L'alcalde Roger Vinyó ha criticat al matí de Catalunya Ràdio la gestió de l'alerta.
24: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
21: La força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat. Jordi García és un dels veïns afectats.
25: Això és estos il·luminats que tenim, que manen, que són una colla de tots de sinvergüences, perquè ho són, perquè sapiguem que hi ha hagut un incendi, el que no pot ser és tallar els pins i deixar tota la merda als barrancs.
21: Aquest dijous, la 80ena d'alumnes del poble podran tornar a l'escola. Segons Endesa, els veïns tornen a tenir llum. El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat ha fet arribar una unitat mòbil perquè Xerta i els pobles del voltant tinguin cobertura telefònica.
2: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina ha de ser la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
1: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord es materialitzarà amb tramuntana a l'Empordà i amb mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu, i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran, i les més altes del país cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Més qüestions. El Suprem encarrila l'amnistia per als dirigents de l'1 d'octubre. Fonts del Tribunal consultades per 3CAT Info apunten que no posaran traves a l'aplicació de la llei per ordre del Constitucional i que en primera instància resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. El termini perquè els partits presentin les llistes electorals acaba el 26 d'octubre i els magistrats volen tenir-ho tancat abans per a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera probablement serà una mica més llarga, i és que un cop han rebut formalment la sentència del TC, els jutges han mogut fitxa i ja han demanat a les parts que es pronunciïn. Tenen temps de fer-ho fins divendres de la setmana que ve. Després el Suprem decidirà si posa fi o no a la causa. Precisament Puigdemont vol esperar-se en aquest arxivament definitiu del cas per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran, tot i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que ara mateix ja es dona aquest context.
3: Ayer se levantaron las órdenes de detención, esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
0: Junts, a més, insisteix que el retorn de l'expresident serà des del vessant institucional i no de partit, i reconeixen que l'avançament electoral, en aquest sentit, els ha descol·locat. Jordi Turull és el número 2 del partit.
4: La campanya electoral ho desmanega tot, perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral.
0: Els juntaires, però, no tanquen la porta a un retorn de Puigdemont abans de les eleccions. Això mentre Junts també comença la precampanya assegurant que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats del PP i de Vox. El secretari general, Jordi Turull, s'hi ha compromès en una entrevista a TV3 i ha admès que fer costat al president espanyol els ha desgastat.
4: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era un all era una ceba, sempre trobant excuses.
0: I pel que fa a les esquerres del PSOE, Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les pròximes eleccions generals. Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de la capital catalana. El seu nom, que ha proposat més Madrid, genera incomoditat, però dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE, en ple procés ara de reorganització. Acusen més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. Per la seva banda, Més Madrid ha acceptat el lideratge de Colau perquè a canvi s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals, i això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. Tant des de l'entorn de Colau com des dels comuns asseguren que les negociacions continuen obertes i confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions. Per la banda dels comuns, l'actual ministre Ernest Urtasun també s'havia postulat per ser el número 1 per Catalunya. Esquerra Unida ja s'ha posicionat obertament a favor de la figura d'Ada Colau i el seu líder, Antonio Maillo, ha defensat el consens entre les formacions.
5: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común, que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
2: 3CAT Info.
0: El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer l'endemà d'haver assegurat que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha comparegut la vigília d'una nova jornada de mobilitzacions sense anunciar cap mesura en favor d'ells. Tot i així, l'executiu ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un jove. París, Isabel Galí.
6: El primer ministre francès no ha promès res concret als estudiants que ja han confirmat que aquest dijous es tornen a manifestar a la tarda. Sébastien Lecornu s'ha compromès a valorar 5 de les seves 10 reivindicacions i les presentarà a finals d'octubre a l'Assemblea Nacional. On sí que s'ha notat un petit canvi és en el to amb què ha parlat de l'actuació de la policia, que ja té obertes 18 investigacions per accions irregulars. Sense criticar directament els antidisturbis, Lecornu ha dit que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants, sinó de protegir els instituts.
7: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
6: El missatge televisat a tots els francesos sense preguntes semblava més dirigit als pares que als mateixos alumnes de secundària, als quals no s'hi ha referit directament. El govern actuarà amb pragmatisme davant la protesta, ha reblat.
2: 3CAT Info.

0: El Ministeri de Cultura ha distingit aquest dimecres la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat, amb èxits com aquest La Perla, també Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros. I la Fundació Fotocol·lectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, cap de fotografia del Centre Pompidou de París. La mostra, que obre al públic aquest dijous, parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara. Titulada Emancipacions, conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, també figures clau com Colita, i creadors contemporanis com Joan Fontcuberta.
1: 3CAT Info. Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: S'han acabat els compromisos de seleccions i les 3 setmanes d'aturada, i això vol dir que la gran majoria d'internacionals ja han tornat als seus clubs, i els pocs que falten ho faran aquest dijous, com és el cas dels que van jugar en el Croàcia-Espanya. Justament al Barça aquest dimecres ja s'han incorporat als entrenaments Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. La gran novetat, però, ha estat la presència de Joan Garcia, que sembla que ha fet net de la seva lesió al genoll i estaria disponible per la represa de la Lliga dissabte al Camp Nou contra el Getafe. A l'Espanyol, aquest dijous s'incorporen Roberto Fernández i l'eslové Vanja Derkusić. Mentrestant, la gran notícia és la possible reaparició de Javi Puado divendres al camp del Màlaga. Està previst que el capità viatgi amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest mateix dijous. Encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i s'ha descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona, en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidó, s'hi ha referit d'aquesta manera.
3: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol, i que volem que representi a la nostra afició, i que volem que representi els nostres colors. Per això avui, amb un acte com aquest, el fem universal.
2: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat, al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquesta ocasió dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21. Poques hores després del comiat de Leo Messi amb la selecció argentina, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou, on justament també es farà l'acte de comiat oficial aquest divendres al migdia.
4: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
2: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre molts altres títols. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin, un equip de la Lliga de Hong Kong.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, a l'Eurocup, victòria del Manresa a la segona jornada d'aquesta competició europea davant de l'Ulm alemany per 101-89. Tot i el triomf, el tècnic de l'equip del Bages, Diego Campos, s'ha mostrat autocrític.
5: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga. Per mi és més important seguir millorant l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que hem d'entendre, hem de fer.
2: I a la Champions masculina de waterpolo ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barcelonet, aquest dimecres davant del Novi de Sèrbia. Ha guanyat per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Justament el porter Hal Grimson no s'ha entrenat perquè té febre i és dubte pel partit. I el Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina, s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florenza. Victòria Porta ha fet el setè gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matthijs van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i l'UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. Nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'han trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe a sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. I de seguida us explicarem que hi ha almenys 24 morts, 5 d'ells nens, en un atac rus contra diferents ciutats d'Ucraïna el dia que Vladimir Putin ha fet 74 anys. També hi ha hagut danys en diferents infraestructures. El president ucraïnès ho ha qualificat de vil i ha advertit que el Kremlin prepara una acció a més gran escala. El Sindicat Majoritari Metges de Catalunya manté la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern espanyol no té capacitat real de negociar. I èxit del primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Milers de persones s'han entregat al grup en una actuació en què han sonat hits com La gent que estimo. Els esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous ja tots els seus internacionals. Ha fet el Barça aquest dimecres, ja s'han entrenat amb normalitat. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo també s'ha entrenat. Joan Garcia ja ha recuperat de la seva lesió al genoll. I explicarem també que en bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa ha guanyat el Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat, amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran, amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. I de bon matí caldrà abrigar-se perquè farà fresca o fins i tot fred. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón, de la capital espanyola, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord no ha arribat a temps, però, perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa. Sigui com sigui, la mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per aquesta mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tomar-hi també.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost de vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
4: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
5: I, evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. I això mentre el Sindicat Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals. La decisió de mantenir l'aturada arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin ajornat la mobilització per la convocatòria electoral, perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
6: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i tota la legitimitat per seure-hi.
0: Metges de Catalunya defensa que moltes de les coses que denuncien, com ara la falta de personal o l'accés d'hores de feina i guàrdies de més de 24 hores, depenen exclusivament del Departament de Salut.
7: 3CAT Info.
0: I avui ha estat una nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
8: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. I sense informadors, des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
9: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que normalment és la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
8: Amb una xarxa de rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
10: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
11: Però això és R11.
10: R11, sí.
11: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
8: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
12: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: Ara bé, el director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
13: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playa assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys 28 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en una de les onades d'atacs amb drons i míssils més fortes llançades per Rússia. 19 de les víctimes, 3 de les quals tenien un any, han mort en l'atac contra un edifici residencial de 5 plantes en una població al centre del país. Els serveis d'emergència encara treballen per trobar gent sota la runa. Els 70 míssils i 130 drons llançats per Moscou també han causat danys en infraestructures energètiques, d'aigua i de transport. Pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky, això és una celebració macabra de l'aniversari de Vladimir Putin, que aquest dimecres ha fet 74 anys.
14: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Zelensky ha demanat a la població que es prengui seriosament els avisos i adverteix que Rússia prepara un atac a gran escala. El líder ucraïnès ha informat que en les últimes hores les forces ucraïneses han atacat 4 objectius a Rússia, entre els quals instal·lacions petrolieres i un camp d'entrenament. També hi ha hagut 2 morts per un dron ucraïnès a la zona ocupada per Rússia de Kherson, segons el governador. Mentrestant, 5 palestins de Gaza i un de Cisjordània han mort aquest dimecres a mans de l'exèrcit israelià, coincidint amb el 3er aniversari dels atacs de Hamas. En el cas de la franja, els militars han justificat l'agressió per eliminar terroristes. Als territoris ocupats, un home que acollia olives ha estat atacat per uns colons israelians i després per les forces de seguretat, argumentant que portava un objecte sospitós. Les dues accions revelen el dia a dia dels palestins, víctimes d'una persecució política i militar sistemàtica que ha deixat més de 75.000 morts i acusacions de genocidi per part del Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu. Mentrestant, al sud d'Israel, molts israelians han commemorat en diversos kibbutz a prop de la frontera de Gaza el 3er aniversari dels atacs que van dur a terme milicians palestins i que van deixar prop de 1.200 morts. La guerra ha deixat a Gaza arrasada i en una situació humanitària crítica. I seguim en plana internacional perquè als Estats Units els advocats de Krista Pike, la dona víctima d'una execució fallida, s'han posat en marxa després d'anunciar que la condemnada està conscient i parla. Una jutge de Tennessee ha aprovat preservar les xeringues i la resta de proves d'aquest incident a petició dels lletrats davant la possibilitat que vulguin tornar a intentar executar-la. Washington, Oriol Serra.
15: Ha transcorregut una setmana d'ençà que Krista Pike va sobreviure una doble dosi d'injeccions letals a la presó de Nashville, on es va dur a terme la seva execució. Krista Pike ha recuperat la consciència a les últimes hores i fins i tot ha parlat, però el seu futur és incert. No es pot descartar que la justícia decideixi repetir l'execució més endavant, tot i que no hi ha precedents d'un cas similar. De moment, una jutgessa ha acceptat la petició de la defensa perquè es preservin totes les proves relacionades amb l'execució fallida, des de les xeringues fins a les restes de substàncies letals i anestèsiques i fins a qualsevol material o utensili utilitzat. Així és com ho ha anunciat un dels advocats.
16: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que tal com vam afirmar, al gener és probable que passi el mateix.
15: En paral·lel, a Texas es podria produir de manera imminent l'execució d'un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. En cas de confirmar-se, es tractaria de la 30a aplicació de la pena de mort als Estats Units aquest any, totes per injecció letal.
0: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que no es tracta de cap arma bacteriològica.
17: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
0: Mentrestant, però, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació a les autoritats sanitàries russes per poder avaluar el perill d'un possible brot. Moscou, Cristina Solías.
18: L'organisme rus de salut pública insisteix que la situació és tranquil·la, que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, l'OMS diu que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit absolutament.
19: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
18: Les autoritats russes continuen sense aclarir les causes de la mort de la treballadora que va patir una malaltia pulmonar fulminant, però un dels fets que ha generat més inquietud entre la població d'Irkutsk són els protocols extraordinaris que s'estan seguint. Per exemple, el bloc de pisos on vivia la investigadora hi han anat equips amb granotes taronja de protecció biològica a desinfectar-lo fins a 3 vegades.
7: El temps.
0: amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord es materialitzarà amb tramuntana a l'Empordà i amb mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran, i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran, i les més altes del país cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
0: Doncs bé, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera d'aquesta última jornada de precipitacions de l'episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país i avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar a 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat, com sentíem ara de Néstor, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava a Catalunya Nit la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
21: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Un episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana i que s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja intensa. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va haver de suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va activar una crida específica a les Terres de Lleida, on no hi havia restriccions de mobilitat. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang.
22: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
0: Des del Banc de Sang admeten que el canvi climàtic els està afectant i treballen per tenir la capacitat d'adaptar-se a aquests fenòmens.
22: Hem de tenir aquesta capacitat d'adaptació en funció dels esdeveniments que vagin sorgint, en aquest cas climatològics. Això és el que es va fer aquest cap de setmana a Lleida. Vam convocar pràcticament en qüestió d'hores a tota una sèrie de donants per intentar recuperar totes les donacions que vam deixar de fer.
0: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperant la normalitat després de les pluges. Tot i això, l'Hospital Vall d'Hebron continua amb 3 quiròfans aturats i el de Granollers, l'àrea de farmàcia, continua afectada i la medicació oncològica que s'hi elaborava s'està fent de manera temporal al Parc Taulí de Sabadell. A l'Hospital de Bellvitge, una de les 3 sales d'hemodinàmica, la unitat que diagnostica i tracta problemes de circulació sanguínia, continua tancada pels despreniments del sostre.
7: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. El processat ha reconegut els fets. Lleida, Júlia Albacar.
23: La primera violació va passar el 7 de gener del 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada a la canalització del riu Segre. La segona va ser poques setmanes després, el 29 de febrer, en una fàbrica abandonada. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó pels dos delictes, però finalment s'ha acabat rebaixant la condemna a 12 gràcies a l'acord a què han arribat acusació i defensa. Les dues víctimes són dos dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar la va acabar agredint. L'home el van detenir uns mesos després dels fets en una finca agrícola a Flix, a la Ribera d'Ebre. Les dues sentències ja són fermes i el condemnat també haurà de pagar 5.000 i 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.
0: I l'autor confés de la mort de Carla Fernández l'any 2023 declara davant del jurat popular que no volia fer mal a la seva exparella quan li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i ha negat que l'agredís sexualment. Girona, Laia Claret.
1: Segons ha relatat, va esperar que la víctima tornés a casa de la feina, la va tacar per l'esquena tan bon punt va obrir la porta i li va fer una tècnica d'arts marcials. El processat sosté que la va escanyar per evitar que cridés i que el pogués reconèixer.
2: No, quería apretar.
3: ¿Quería apretar?
2: No, quería apretar,
3: ah, no quería apretar.
2: De esa forma. Porque podía hacerle daño y no quería hacerle daño.
1: Durant l'interrogatori ha negat que l'agredís sexualment, tal com sostenen les acusacions. Segons la seva versió, la va despullar sense cap ànim sexual i li va posar la mà al pit per comprovar els batecs del cor. El judici es fa en jurat popular. A l'Audiència de Girona, la defensa ho considera un homicidi. L'acusació ho qualifica d'assassinat i li reclama presó permanent revisable.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Aquesta nit sí, aquesta nit el temps ho ha permès i ha començat el compte enrere per al comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca ha fet el primer dels quatre concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona que posen fi a 14 anys de carrera musical. Estadi Olímpic de Barcelona, Marc Ruiz.
4: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar Corre pels camps amb la seva característica guitarreta. Agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho i després s'hi ha afegit Toques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està Guai i Elefants. I el públic en tot moment ha estat un altre membre d'Oques, fent les cançons gegants. Això és tot especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon als fans i fer que la cantessin. A passos importants, com és canònic, els fans ho han celebrat fent voleiar la samarreta. I els hits com El dia i la nit, In the night o La salsera bye bye han obert la gàbia dels himnes amb Serem ocells i les imprescindibles La gent que estimo de Llagrimeta i Sort de tu. Aquest és el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses. Quan acabin, hauran dit adeu davant de 220.000 persones.
7: 3CAT Info.
0: Les biblioteques de Barcelona faran vaga aquest dijous després de la reunió d'aquest dimecres a la tarda entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament de la ciutat, que ha acabat sense acord. La trobada ha durat 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és la delegada del comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
24: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució, i no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: També critiquen que l'Ajuntament ha convocat per aquest dijous la taula general de negociació amb un punt específic sobre biblioteques quan el personal de biblioteques no hi té representació. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat, per la seva banda, han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per arribar a un acord. El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva aquest dijous i que els treballadors es concentrin al matí al carrer de l'Escà, on hi ha la seu de Recursos Humans de l'Ajuntament. I acabem també amb literatura perquè Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Mala veïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder senador de les dones remeieres. Avui ja és a les llibreries. Girona, Pau Bartrolí.
25: Martí Gironell recupera el seu gènere predilecte, la novel·la històrica, i s'endinsa en la llegenda de la Mala veïna, una curandera de la Garriguella, temuda pel seu caràcter però a la vegada demandada per la seva habilitat per curar, gràcies al seu coneixement de la natura. Gironell pretén homenatjar aquesta saviesa femenina.
5: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no? Que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
25: La història està ambientada en l'entorn del castell de Peralada, de finals del segle XIX, on realitat i llegenda es donen de la mà.
5: Malaveïna, vull creure que és una dona que va existir, i que si no va existir, com a mínim, és barreja de moltes que en aquella època, aquí a l'Empordà i altres indrets de Catalunya, existien.
25: Al voltant seu s'entrellacen altres aspectes com la tradició vitivinícola, els secrets familiars i un amor impossible. La novel·la reivindica el paper de les dones que van viure als marges de la societat i que van ser perseguides per la seva saviesa.
7: Esports.
0: Repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
6: El Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous ja tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça, aquest dimecres, de fet, ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Bernal, Xavi Espar i Joao Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan García després de la seva lesió al genoll. S'han acabat els compromisos, per tant, de seleccions. A l'Espanyol també tornen aquest dijous Roberto Fernández i l'eslové Đerković. Però la notícia és que Javi Puado podria reaparèixer divendres contra el Màlaga. El capità viatjarà molt probablement amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest dijous. Per cert, encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb representants del club i la família del jugador. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidó, s'hi ha referit d'aquesta manera.
8: Jo crec que és un treball esplèndid de l'escultor i veure'l impressiona. Dóna una prova exacta de la fidelitat de la figura que contemplem. I això jo crec que és un actiu pel museu i és un actiu pels barcelonins i és un honor.

0: Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on va començar tot, al Camp Nou. Justament al Camp Nou també es farà l'acte de comiat de Pedro aquest divendres al migdia.
1: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
0: Entre molts alts títols, Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Més qüestions? Parlem ara de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Kitzenas Manresa ha guanyat l'Ulm alemany en la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà s'ha imposat per 101-89 i, malgrat la victòria, el tècnic Diego Ocampo s'ha mostrat força autocrític.
3: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota, bota, bota, mi pelota, i eso no puede ser, la pelota no... I no és, no vull dir que és egoísmo, això. És ansietat. És ansietat, i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara, i tranquils, no. I és més fàcil passar la pelota, i a poc vas connectant. Els jugadors obtenen una mejora individual jugando para el equipo.
0: A la Champions masculina de waterpolo aquest dimecres ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que ha vençut el Novi de Sèrbia per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest de la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha d'acabar de fer net de la derrota al Mundial d'Egipte davant del Vesprem.
4: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza. Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar, pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
0: I al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1, amb un doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta, que ha fet el 7è gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Mathys Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23. La medalla d'or ha estat per Héctor Álvarez de Benidorm.
2: Trescat Info.

Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i que es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. S'atura el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, han provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'ha trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe sota un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. El Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques, el tribunal preveu, d'entrada, desencallar l'aplicació de la llei per als condemnats amb la inhabilitació en curs abans del 26 d'octubre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. El cas de Puigdemont pot trigar una mica més.